0: els controls de velocitat per reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes després que ja hi hagin mort 80 persones en el que portem d'any. En la campanya de l'any passat es van posar 33.000 multes, unes 4.800 cada dia. Isaki Lacuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 a la pel·lícula El fons de l'estany, amb Àlex Vendemul i Alba Aguilera entre el repartiment.
1: Esports. El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tant de la temporada. Iris Thió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica.
0: I el temps torna a la inestabilitat de la mà dels ruixats, els xàfecs i les tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran per el Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica.
1: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta, la investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuent massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral Robert.
2: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
0: I al marge de la via judicial, sobre el terreny, hi ha un altre balanç que no para de créixer. L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts, 63 dels quals en territori marroquí. Tot i això, Rabat només ha confirmat 11. De fet, mitjans locals, com el Faro de Ceuta, alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha al costat marroquí de l'Espigó, que limita amb la ciutat autònoma. Tot mentre uns 2.000 migrants continuen vagant pels carrers de Ceuta en una situació molt precària. Sentim alguns testimonis.
3: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
0: Les autoritats han habilitat aquest dimecres 30 dutxes i 10 lavabos per atendre els migrants a la platja del Trampolín, on hi ha acampats desenes de subsaharians. I l'altre front que preocupa són els 528 menors que, segons el govern espanyol, han arribat a Ceuta des de dijous. La gestió d'aquests menors migrants ha provocat tensió dins del PP. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, no hi estan d'acord i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. El govern espanyol adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en el repartiment. Madrid, Àngels Lafuente.
4: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, que fa equilibris per la dependència de Vox. I és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de quatre governs autonòmics de la mà de l'ultradreta. Tot i això, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Álmez Curra diu que compliran. Ara bé, ja avisa que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc.
5: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
4: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir en funció de les seves capacitats quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
6: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
4: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre i Isabel Díaz Ayuso aposta per una altra via.
7: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
4: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
0: I el Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes socials per intentar una altra entrada massiva de migrants a Espanya el 5 d'agost. Els experts confirmen que aquesta crida existeix i que en els debats online es valora si fer-la a través de Ceuta o de Melilla. Clàudia Serra.
8: Àlex Lozano, professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, confirma que existeixen missatges a les xarxes que animen a fer aquesta nova entrada. Són declaracions a 3Cat Info.
9: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, a un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
8: Gairebé una setmana després de l'entrada de 70.000 migrants, a poc es clarifica quin paper van tenir les xarxes en aquest episodi. Lozano explica que l'entrada es va articular a través d'una estructura digital ja existent sobre migració irregular, on es comparteixen consells amb 25 comptes de Facebook i un milió de membres, a més de dos grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i Instagram. Hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, els dies en què va entrar més gent i quan ja es van difondre instruccions concretes.
9: Anaven actualitzant com estava l'estat policial. Per tant, trobem missatges com "el camí està lliure" i ja es van començar a veure missatges com "preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament".
8: De tot plegat, se'n van aprofitar grups que donen serveis als migrants, incloses màfies i traficants, tal com assegura el Ministeri de l'Interior.
10: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Poc més de 3 minuts i un quart, ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació, que duia a bord 10 passatgers, li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
11: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
0: Nova jornada marcada per la violència contra les dones. La policia investiga dos assassinats com a possibles crims masclistes. Un succeït a Llanes, a Astúries, i l'altre a Múrcia. Si es confirmen, ja serien 35 les dones assassinades per aquesta xacra. Cristian Roldán.
12: Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes. En l'intercanvi de trets també hauria resultat ferit greu un tercer agent que intentava ajudar la víctima. L'assassí, que estava apartat del cos i tenia expedients per casos de violència masclista, ja no tenia arma reglamentària i hauria matat la dona amb una pistola sostreta dins les dependències policials. Després d'assassinar la seva exparella, ha obert foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment l'han acabat abatent. La víctima, amb qui tenia tres fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractament. Paral·lelament, una dona de 44 anys ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia, presumptament a mans de la seva parella. S'ha trobat la víctima sense vida a la rere botiga d'un negoci i la Policia Nacional busca l'agressor, que hauria fugit. Després dels fets, la confirmació dels dos casos elevaria a 35 el nombre de dones assassinades per violència masclista aquest any.
13: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Sortim a l'exterior. L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat el portaveu d'Exteriors iranià, Ismail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a la navegació segura. El Comandament Central Nord-Americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una cinquantena de mercants i patrullers. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Moqtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
14: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
0: Moqtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I almenys una persona ha mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita en una localitat al sud del Líban. L'exèrcit israelià ha tornat a atacar la zona després d'acusar Hezbollah de violar l'alto el foc. Jerusalem, Jordi Brascó.
15: En plenes converses de pau a Roma entre representants del govern libanès i israelià, l'exèrcit d'Israel ha atacat la localitat de Tebnine en resposta, assegura, a una violació flagrant de l'alto al foc per part de Hezbollah, una violació, per cert, que no ha concretat. Tebnine es troba dins la zona que Israel ocupa des de la incursió terrestre que va fer al sud del Líban, però no forma part de l'àrea que l'exèrcit israelià ha ordenat evacuar una hora abans de l'atac, a 19 quilòmetres. Israel reobre així el front libanès, encara que sigui momentàniament, mentre assegura que continuarà present a Gaza com fins ara, mentre Hamas no es desarmi del tot. I a Cisjordània també hi ha hagut accions militars destacables. L'exèrcit ha detingut una vintena de persones en una batuda massiva realitzada al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem.
13: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
16: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
13: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Ara ho sentíem a la previsió del temps. Hi ha alerta de protecció civil per les pluges que han de caure aquesta tarda de dijous a bona part del país. S'ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta perquè en alguns punts poden caure més de 40 litres en mitja hora i en d'altres 60 en 3 hores. Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, adverteix que hi pot haver acumulacions d'aigua, ratxes fortes de vent i fins i tot pedregades i esclafits. Soler recomana que, en la mesura del possible, s'evitin desplaçaments i activitats a l'exterior quan la pluja sigui intensa.
17: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats a l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom mirin molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
0: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya central, el Pirineu, el Prepirineu oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ho dèiem en titulars. Oriol Junqueras proposa que un grup de professionals independents piloti la Conselleria d'Educació a llarg termini. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el líder dels Republicans ha instat a tots els partits, menys els d'extrema dreta, a escollir els integrants d'aquest equip en consens amb el sector i els agents socials i econòmics. Defensa que haurien de liderar el departament durant 12 anys per poder fer bé la seva feina. D'aquesta manera, segons el número 1 d'Esquerra, es podria superar el bloqueig derivat del conflicte amb els professors i agreujat per controvèrsies com l'exclusió de Catalunya de les proves PISA per excés d'alumnes descartats. També creu que serviria per acabar amb les reformes educatives lligades als canvis de colors polítics al govern.
18: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
0: En aquesta mateixa línia, el Parlament ja va aprovar al juny una moció de Junts que plantejava la necessitat d'un gran pacte de país en educació i de plans de diversos anys vista per al departament. Junqueras, per cert, ha obert la porta a estendre la mesura a altres àmbits clau del país, com ara Rodalies, l'habitatge i també les polítiques energètiques. La proposta, però, no ha convençut part de la comunitat educativa. L'entitat AFAC, les Associacions de Famílies de Catalunya, insisteix que, a banda dels experts, ells també hi han de poder dir la seva. Ho ha dit a 3CAT Info la directora de la FAC, Lidón Gasull.
19: La legitimitat d'aquest acord no pot venir només d'experts o de partits polítics, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, etc., com a subjectes actius que són de l'educació i no com a més receptors de decisions preses per tercers.
0: El sindicat majoritari d'educació, la USTEC, també ha posat aigua al vi. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha qüestionat la necessitat de crear aquest grup d'experts. N'ha parlat també a aquesta emissora.
20: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa, amb els seus representants, ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem al servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
0: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó i que les conclusions van quedar guardades en un calaix.
13: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Esquerra Republicana obre un expedient per uns àudios filtrats en què el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, assegura que volia fer fora tots els que hi són ara per controlar ell l'organització i oferia informació compromesa dels actuals regidors. Puigtió ja ha demanat disculpes en un comunicat. Girona, Maria Rovira.
11: El partit vol aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Oriol Junqueras qualificava de fora de lloc en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
18: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió, i ja està. I els òrgans que els hi correspon doncs han obert un expedient.
11: Els àudios filtrats són extractes d'una conversa de Puigtió amb un influenciador d'extrema dreta que la va gravar i ara l'ha fet pública. Diu, per exemple, que ha d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial per als actuals regidors. El regidor al·ludit, Adam Bertran, ja li ha respost en declaracions a 3CAT Info.
1: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
11: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica i l'executiva local d'Esquerra va dimitir en bloc.
0: Fins diumenge, Trànsit intensifica els controls de velocitat i hi haurà més radars a les carreteres catalanes. La campanya, que estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat al volant. En el que portem d'any, 80 persones han mort a la xarxa viària catalana. L'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de molts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de la policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3CAT Info.
21: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i, per tant, es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi han distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i, per tant, que s'incrementa el risc de sinistre viari.
0: En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia.
22: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El director de cinema Isaki Lacuesta està rodant aquests dies a Banyoles la pel·lícula El fons de l'estany, ambientada a finals dels anys 80, i recupera els records d'infantesa i explica l'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. La mateixa població, i en concret l'estany a Banyoles, són també protagonistes de la mateixa història. Banyoles, Fèlix Martín.
23: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants. Alguns de ben propers al mateix Isaki Lacuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
24: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que aniran sortint.
23: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'estany.
24: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals. És impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
23: L'actor Quim Ávila interpreta en Ramon, mestre dels joves.
25: Banyoles, dintre del guió, és més que un context, és un personatge màgic que modifica la història.
23: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare d'un d'ells.
26: Jo crec que seran un gran descobriment pel públic i espero pel panorama audiovisual català, espanyol i internacional, perquè són una passada.
23: El rodatge del fons de l'estany es prolongarà encara tot el mes d'agost. La pel·lícula s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
22: Esports.
0: Fins a 2:15 amb l'Oriol Corral.
27: El Barça torna aquest dijous als entrenaments després de no fer-ho des del dilluns i la tornada de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. D'altra banda, el lateral esquerre Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. A l'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
22: 3CAT Info.
27: Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pot desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per aquesta lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. Iris Thió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer, en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, valora l'europeu de les seves nedadores.
28: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia, de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos de pillar el oro.
27: Iris Tió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení.
22: 3CAT Info.
27: El Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Per ell, el Barça sempre ha de competir.
2: FC Barça is always competing for the titles.
3: El Barça ha de competir sempre pels títols i les últimes temporades han estat desafortunades. Però per mi el màxim èxit és que els seguidors reconeguin el nostre estil i estiguin satisfets per la nostra manera de jugar.
2: Will be just a reward for the way we play.
27: I al Barça femení també han presentat aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la secció i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha signat fins al 2030.
4: Estic molt agraïda al Barça per l'esforç que han fet de dur-me aquí. He fet una molt bona temporada al City i crec que per això el Barça s'ha decantat per mi. Espero estar a l'alçada.
5: Inside of the field I'm gonna show what they did for me.
27: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la 5a etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la 10a posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. I tornem al futbol. L'Espanyol ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, un altre fitxatge, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central de Santpedor Edgar González, de 29 anys. Edgar González jugarà cedit per l'Almeria i ho farà fins a final d'aquesta temporada 26-27, farà la segona divisió amb el Sabadell.
22: 3CAT Info. Són 2:15.
0: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades de la jornada. Us està explicant que el Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la Guàrdia Civil si disposava d'algun indici previ. En el front polític, el repartiment dels menors migrants de Ceuta ha accentuat les diferències dins del Partit Popular. Alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empuria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha fugit a tota velocitat. I l'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. I a partir d'ara també destacarem, per exemple, que hi ha hagut un cop policial contra el càrtel de Jalisco a Catalunya. La policia espanyola i l'oficina antidroga francesa han desmantellat un laboratori de metamfetamina a Almenar, al Segrià. Hi ha 13 detinguts. Sentirem l'alcalde de Salou que acusa els Mossos i la consellera d'Interior de manca de voluntat política per acabar amb el top manta al municipi. Segons l'Ajuntament, ja hi ha uns 200 punts de venda il·legal. I passarem per Valls per saber com ha anat la diada de la Fira Agost amb les dues colles de la ciutat. El sumari dels esports amb l'Oriol Corral.
27: El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu.
0: I el temps torna a la inestabilitat amb ruixats, xàfecs i tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran al Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica. Continuem una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta. La investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, mentrestant, l'Audiència Nacional també continua indagant

0: Les espanyoles de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
1: I tensió dins del PP per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però el debat és especialment intens als governs autonòmics que depenen de Vox. Diferents presidents populars defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. Sentim la dirigent popular Alma Ezcurra y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
2: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
3: Lo lógico es que vuelvan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se pone a funcionar un Estado de Derecho, la ley y el orden.
1: Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Vivas, també del Partit Popular, reclama ajuda.
4: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
1: El govern espanyol té comptabilitzats 528 menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix les comunitats autònomes que, si no compleixen el repartiment que marca la llei, recorrerà als tribunals. I a les Balears continuen arribant migrants amb pasteres provinents del nord d'Àfrica. Les últimes embarcacions han estat interceptades en direcció a Mallorca i a Eivissa, amb més de 40 persones a bord. Mentrestant, els serveis de rescat han suspès la recerca de la desena de desapareguts en el naufragi d'una altra embarcació dimarts a prop de l'illa de Cabrera, però s'ha alertat als vaixells que naveguen per la zona que estiguin atents per si troben algun cos. Salvament Marítim ha rescatat 19 supervivents i dos cadàvers. A més, 17 persones van morir en una quarta pastera que va quedar a la deriva i va arribar dimarts amb només dos supervivents. En el que portem d'any, han arribat a les Balears més de 4.000 persones en unes 200 embarcacions, una xifra superior a la del mateix període del 2025. El govern balear parla de crisi humanitària i reclama més recursos al govern espanyol.
5: 3CAT Info.
1: Ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació, que duia a bord 10 passatgers, li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
6: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima, la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
5: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
1: La Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori a Almenar, al Segrià, vinculat al càrtel de Jalisco, a Mèxic. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2 tones i mitja de metamfetamina. La droga, diluïda en aroma de vainilla, entrava a Europa per aigües franceses i des d'allà es traslladava a Barcelona a través d'una empresa logística. Finalment arribava a un laboratori en una finca d'Almenar on es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martín és l'inspector en cap de l'unitat antidroga de la Policia Nacional.
7: Es simplemente evaporar el producto, la vainilla, la echaban en las cacerolas que ustedes ven ahí, calentaban y con muy poco, es como si dijéramos un ejemplo, el último calentón que le damos al arroz, pues aquí igual. Viene en formato líquido la metanfetamina, no es que se realice la metanfetamina, ya viene en estado líquido.
1: En els últims anys, el consum de metamfetamina s'ha estès notablement als entorns d'oci i els experts adverteixen dels riscos que comporta per a la salut mental. Josep Rovira és el president de l'ONG Energy Control.
8: Pot provocar insomnis intensos, crisis d'ansietat, paranoies, agitació i episodis psicòtics. Molt presents, a més, en aquesta població que fa consums continuats i sense realitzar descansos.
1: Dels 13 detinguts, 5 han estat a Lleida, 4 a Barcelona i 4 més a Tarragona. L'alcalde de Salou, el tarragonès, Pere Granados, carrega contra els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política per acabar amb el top manta. Granados ha reiterat les seves queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils, que limita...

0: amb el seu municipi. Tarragona, Ricard Buigas.
1: Granados fa extensible les seves crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils a la Conselleria d'Interior. Diu que el problema, en lloc de solucionar-se, va més a punta que la xifra de venedors ambulants que se situen als vespres a la zona de Sant Pere, al límit de Cambrils en Salou, i arriba als 200 venedors il·legals.
2: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida.
1: El president de l'Associació de Shopping Salou, Comerciants i Empresaris, en Juli Vilaplana, diu que la situació és insostenible.
3: Quan aquí les guies turístiques anuncien un altre mercadet com si això fos la Roca del Vallès, llavors comencem a tenir un problema molt greu. No està anunciat enlloc, però tu parles amb les guies turístiques de Cambrils i de Salou, estupendo mercadillo per totes les nits al cap de Sant Pere. Ja és una atracció turística més.
1: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors. Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Menys de 5 minuts i 3 quarts, l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat la portaveu d'exteriors, el portaveu d'exteriors iranià, Ismail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a una navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una cinquantena de mercants i patrulles. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Mokhtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
5: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
0: Mokhtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I Volodymyr Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos com el que ha causat 17 morts i més de 40 ferits aquest dimecres a Kyiv. El president ucraïnès s'ha entrevistat amb el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte. Els míssils russos contra la capital ucraïnesa han estat la resposta de Putin als atacs ucraïnesos contra centres logístics de Wild Berries, el gegant rus del comerç en línia. Davant d'aquests bombardejos diaris, Putin ha ordenat reforçar la protecció de la rereguarda, creant una nova divisió destinada exclusivament a combatre la campanya ucraïnesa a l'interior de Rússia. Moscou. Cristina Solías.
6: El president rus admet d'alguna manera que no estan fent prou per protegir les ciutats russes. Per això ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
7: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
6: El nou cap de la rereguarda també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis secrets ucraïnesos contra els càrrecs vinculats a la indústria militar. Aquest dimecres han col·locat una bomba al cotxe del director general d'una empresa que produeix drons kamikaze als Urals. El conductor ha mort i ell es troba ferit greu. És el tercer atemptat en només una setmana. Tot just dimecres passat van tirotejar un altre fabricant de drons al replà de casa seva i dissabte van intentar assassinar un general a la festa del seu aniversari en un cèntric restaurant de Moscou.
0: Tensió diplomàtica entre el Brasil i l'Argentina. El govern brasiler ha expulsat del país l'ambaixador argentí pels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Milei ha participat activament en la campanya del fill de Jair Bolsonaro, rival de Lula, en les pròximes eleccions al Brasil. Buenos Aires, Joan Biosca.
8: Des del govern del president Lula da Silva s'assegura que no tornarà l'ambaixador brasiler a Buenos Aires fins que el president argentí Javier Milei deixi d'insultar el del Brasil. Des de la Casa Rosada han denunciat que els insults, en tot cas, han estat de Lula cap a Milei i que en realitat no és un problema de forma sinó de fons. Pablo Kirno és el ministre d'Exteriors argentí.
9: El presidente Lula, su gobierno, ha proferido insultos también a nuestro presidente que no han sido contestados, es que tenemos diferencias ideológicas profundas, la región está cambiando de dirección también ideológica, nosotros eso lo celebramos.
8: Relacions tenses i trencades diplomàtiques entre tots dos països provocades per la visita de Milei al Brasil per fer costat a Flavio Bolsonaro com a candidat presidencial de cara a les eleccions de l'octubre, on Milei qualificava fa pocs dies a Lula da Silva de lladre i corrupte, entre d'altres insults.
0: Isabel Díaz Ayuso es desentén de la controvertida compra d'un pis de luxe per part del seu govern. Malgrat que l'immoble havia de suplir la seu de l'executiu regional durant unes obres, la presidenta madrilenya ha assegurat que ella mai està al cas d'operacions com aquesta i que és el seu conseller de presidència qui hauria de donar explicacions per l'embolic.
10: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
0: Segons El País, la Comunitat de Madrid va adquirir l'àtic per 6,3 milions d'euros a una immobiliària d'alt standing que es van dur gairebé 190.000 euros de comissió. El govern de Ayuso va anunciar que el posava a la venda tan bon punt va esclatar aquesta polèmica.
4: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
11: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
4: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: L'IBEX 35 torna a marcar un nou rècord al tancar la sessió, 20.057 punts, una pujada del 0,17%. Aquest dimarts la borsa espanyola va superar per primera vegada els 20.000 punts impulsada per les perspectives de pau a l'Orient Mitjà. Roger Santaló.
12: En aquest context econòmic excepcional hi ha 7 empreses que ronden els seus rècords històrics. Són la tèxtil Inditex, l'energètica Endesa, la distribuïdora Logista i Unicaja BBVA, Bankinter i Mafre, vinculades totes al sector financer, inclosa la companyia d'assegurances. Pel professor de finances de la UPF Barcelona School of Management, Xavier Puig, moltes empreses augmenten els beneficis malgrat els conflictes que hi ha oberts al món.
13: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs bursaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava, les empreses del món van bé.
12: A la bona situació que viuen les borses s'hi ha de sumar la davallada del preu del petroli, que es manté al voltant dels 80 dòlars al barril de Brent, el preu més baix de les últimes setmanes.
0: I es triplicant en un dia les denúncies d'afectats per la possible estafa de l'agència online Mascapo Viatges. La policia ja acumula 90 denúncies de persones que s'han quedat sense vacances. Els mateixos perjudicats diuen que hi ha 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el mig milió d'euros. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la propietària de l'agència no ha enviat el document necessari per donar d'alta la seva activitat ni a la Generalitat ni a l'Ajuntament del seu municipi. En aquest tràmit havia de demostrar que tenia assegurança per respondre a qualsevol contratemps. Els Mossos d'Esquadra han assignat el cas a la Divisió d'Investigació Criminal i es preveu que en els pròxims dies es pugui enllestir la documentació per presentar-la als jutjats. I els 25 manifestants de Mallorca ferits per les càrregues policials denuncien que els agents els van pagar sense sentit i els denunciaran als jutjats. Aquestes càrregues van ser després de la manifestació històrica de Palma contra la massificació turística. Caterina Carmany Jaume.
14: Menys turisme, més vida i alerta solidària estan revisant els vídeos per identificar els agents. Álvar Herbalejo avisa que continuaran protestant perquè es freni el turisme.
15: Hi ha una majoria social a Mallorca contra aquest model turístic. Se veuen al carrer i se continuarà veient per damunt de criminalització, de detencions, de càrregues, del que sigui. Que ho tinguin ben clar.
14: Una de les dones que va rebre cops de porra explicava que ja marxaven de la manifestació i els va agafar per sorpresa.
16: Un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que me va posar l'escut a l'esquena i me va pegar una porrada jo. Així. No hi ha més... Va ser totalment inesperat i... Pràcticament no varen veure ni que estéssim venguent cap a nosaltres.
14: Aquest dissabte hi ha una protesta a Solla, una de les poblacions amb més problemes per la massificació.
0: I la inestabilitat meteorològica ha tornat a condicionar aquest dimecres les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els bombers han hagut de retirar els efectius terrestres davant del risc de tempestes i de nous episodis de piroconvecció que podrien alterar sobtadament el comportament del foc. Només un avió bombarder ha pogut continuar fent descàrregues fins que s'ha fet fosc. Aquest dijous, si la meteorologia ho permet, es reprendran els treballs terrestres. La vall d'avui, Pau Rovira.
17: Els bombers han pogut treballar aquest dimecres per primera vegada des que es va declarar el foc divendres passat amb línies manuals d'aigua a la cua de l'incendi, una zona que fins ara era inaccessible pel risc de despreniments de roques. Les maniobres han permès consolidar aquest sector abans que l'arribada de les tempestes obligués a retirar els equips terrestres per motius de seguretat. L'helicòpter bombarder ha treballat fins a la posta de sol. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers mantenen la vigilància durant tota la nit i matinada per detectar qualsevol reactivació, mentre la previsió meteorològica continuarà marcant l'estratègia d'extinció durant tot aquest dijous. De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge ni sobre el ramat de vaques que havia generat preocupació els darrers dies.
0: A Ponent, la calor ha frenat la producció de pera de la varietat Blanquilla, que ha caigut un 8%. S'ha començat a collir aquesta setmana i, tot i que la collita baixarà, la qualitat i la mida dels fruits són bones. Lleida, Juliol Becar.
18: La Blanquilla és una varietat que suporta millor les altes temperatures que d'altres, com la Conference, per exemple. Tot i això, la calor d'aquest estiu n'ha fet caure moderadament la producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca però que els calibres són més grans que la campanya passada.
19: Tenim bons calibres. Potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
18: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
19: I el personal pues, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany, com a primer any, perquè, clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 ja hem acabat el migdia.
18: Segons la previsió del Departament d'Agricultura, esta campanya es colliran 5.540 tones de pera Blanquilla, la gran majoria a les comarques de la Plana de Lleida.
0: Gràcies, Júlia, i atenció a aquesta dada. Els ciutadans ja envien més paquets que cartes. És la primera vegada que passa, segons les dades de l'any 2025 de l'informe del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior, amb un augment de fins al 148% respecte al 2019. En canvi, el correu tradicional, cartes, postals, publicitat i notificacions, va tenir menys de 1.200 milions d'enviaments, un 8% menys que el 2024 i la meitat que el 2019. L'administració va fer el 30% de totes les tramesses. Només el 14% dels ciutadans haurien enviat alguna carta durant la segona meitat de l'any passat. L'informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans van rebre paquets vinculats al comerç electrònic.
4: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: La colla vella dels Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada de Firagost. La jove ha sortit de la plaça del Blat amb el 2 de 9 Valls, Josep Almirall.
20: Gran actuació dels del Portal Nou, que de sortida s'han apuntat al tercer 5 de 9 descarregat de la temporada i a la tercera ronda han descarregat un 7 de 9 exigent que ha calgut lluitar a la descarregada. Han acabat amb el Pilar de 6. La colla joves, mentrestant, ha intentat el 4 net a la tercera ronda, però amb els dosos col·locats ha decidit arriar-lo per avall, per males mides. Els Diables Vermells sí que s'han lluït a la segona ronda amb un 2 de 9 que han fet fàcil el segon de la temporada. De sortida han completat per segona vegada la temporada el 4 de 9 i a la tercera ronda, un cop han renunciat al 4 net, han descarregat sense massa complicacions el 3 de 9. A la ronda de pilars han descarregat el pilar de 5.
0: Gràcies, Josep. I encara un darrer apunt abans dels esports.
21: ¿Qué tal, sisters y hermanos? Es tiempo de agradecer.
0: Love of Lesbians s'afegeix a la programació musical de les festes de la Mercè. La banda, liderada per Santi Balmes, actuarà a la platja del Bogatell la nit de dissabte, 26 de setembre. Compartirà escenari amb al·lèrgiques al polen, la pegatina i Svetlana. Love of Lesbian presenta el seu espectacle dins de la gira del seu últim disc, Ejército de Salvación. I si no hi ha alguna altra actuació sorpresa, aquesta serà la seva última actuació a Barcelona. La banda va anunciar fa uns mesos una parada indefinida a partir del desembre.
21: Muchos años, viva la hermandad.
4: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
22: El Barça torna als entrenaments aquest dijous. L'equip no ho feia des del dilluns, quan va tornar a Barcelona de l'estat d'Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. Ferran entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte i el davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Més Barça, lateral esquerre Jofre Torrents, marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. A l'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
4: 3CAT Info.
22: D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. L'equip s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva Danny Harke abans del partit de dissabte contra el Coventry City. Serà a Anglaterra.
4: 3CAT Info.
22: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, contenta amb el seu equip.
23: Estoy ultra orgullosa del equipo, como ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que és el que més creíamos que íbamos a ganar oros.
22: Ha estat l'últim campionat de la capitana de l'equip, Paula Ramírez. Iris Tió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al dúo lliure femení i al dúo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. I el Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Té 48 anys, ha signat per 2 temporades. Sekulić ha parlat dels bàsics del seu joc.
24: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
25: Jugar com un equip. L'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
24: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense. A lot of fight on the court.
25: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
22: I el Barça femení han presentat també aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. és el fitxatge més car de la història del club i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha firmat fins al 2030. Per ella és un somni fet realitat.
1: I think when I heard that I didn't believe in the
2: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
22: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlene Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc que l'acreditava com a millor jove. Aquest dijous, sisena etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. Acabem amb bàsquet perquè el pivot argentí Juan Fernández no continuarà al Girona la temporada que ve. El Joventut, Yannick Crac, ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però jugarà a la penya cedit fins a final de temporada.
4: Trescat Info.

0: Són les 3.
1: El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ i ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. D'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts, 63 dels quals al Marroc. El repartiment dels menors migrants de Ceuta accentua les diferències dins del Partit Popular. La direcció del partit defensa que complirà la llei, però alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El govern espanyol, que xifra en 528 els menors arribats en aquesta última onada a Ceuta, amenaça d'accions judicials contra qui no segueixi la norma. Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill, i després ha marxat a tota velocitat. La Guàrdia Civil està investigant els fets. A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. L'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. No obstant, no s'obrirà el pas fins que els Estats Units posin fi al bloqueig naval sobre els ports iranians, segons ha dit Teheran. Oriol Junqueras aposta perquè un grup d'experts lideri el Departament d'Educació durant 12 anys per abordar les crisis del sector i dotar-lo d'estabilitat. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el president d'Esquerra ha proposat que els partits escollin aquest equip i ha plantejat fer extensiva la mesura a àmbits com Rodalies i l'habitatge. Esquerra expedienta l'alcaldable del partit a Girona, Marc Puigtió, per unes gravacions en què parlava de controlar la formació. També oferia draps bruts dels regidors actuals a una gita d'ultra a canvi d'una treva de les crítiques cap a ell. El dirigent republicà s'ha disculpat, però per ara descarta plegar. Trànsit intensifica aquesta setmana els controls de velocitat per reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes després que ja hi hagin mort 80 persones en el que portem d'any. En la campanya de l'any passat es van posar 33.000 multes, unes 4.800 cada dia. Isaki Lacuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 a la pel·lícula El fons de l'estany, amb Àlex Vendemul i Alba Aguilera entre el repartiment.
2: Esports. El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tant de la temporada. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica.
1: I el temps torna a la inestabilitat de la mà dels ruixats, els xàfecs i les tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran per el Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta, la investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuent massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral Robert.
3: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
1: I al marge de la via judicial, sobre el terreny, hi ha un altre balanç que no para de créixer. L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts, 63 dels quals en territori marroquí. Tot i això, Rabat només n'ha confirmat 11. De fet, mitjans locals, com el Faro de Ceuta, alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha al costat marroquí de l'Espigó, que limita amb la ciutat autònoma. Tot mentre uns 2.000 migrants continuen vagant pels carrers de Ceuta en una situació molt precària. Sentim alguns testimonis.
4: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
1: Les autoritats han habilitat aquest dimecres 30 dutxes i 10 lavabos per atendre els migrants a la platja del Trampolín, on hi ha acampats desenes de subsaharians. I l'altre front que preocupa són els 528 menors que, segons el govern espanyol, han arribat a Ceuta des de dijous. La gestió d'aquests menors migrants ha provocat tensió dins del PP. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, no hi estan d'acord i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. El govern espanyol adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en el repartiment. Madrid. Àngels Lafuente.
5: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, que fa equilibris per la dependència de Vox. I és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de quatre governs autonòmics de la mà de l'ultradreta. Tot i això, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Álmez Curra diu que compliran. Ara bé, ja avisa que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc.
6: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley. Pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
5: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir, en funció de les seves capacitats, quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
7: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
5: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre, i Isabel Díaz Ayuso aposta per una altra via.
8: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
5: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
1: I el Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes socials per intentar una altra entrada massiva de migrants a Espanya el 5 d'agost. Els experts confirmen que aquesta crida existeix i que en els debats online es valora si fer-la a través de Ceuta o de Melilla. Clàudia Serra.
9: Àlex Lozano, professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, confirma que existeixen missatges a les xarxes que animen a fer aquesta nova entrada. Són declaracions a 3Cat Info.
10: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, a un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
9: Gairebé una setmana després de l'entrada de 70.000 migrants, a poc es clarifica quin paper van tenir les xarxes en aquest episodi. Lozano explica que l'entrada es va articular a través d'una estructura digital ja existent sobre migració irregular, on es comparteixen consells amb 25 comptes de Facebook i 1 milió de membres, a més de 2 grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i Instagram. Hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, els dies en què va entrar més gent i quan ja es van difondre instruccions concretes.
10: Anaven actualitzant com estava l'estat policial, per tant, trobem missatges com "el camí està lliure" i ja es van començar a veure missatges com "preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament".
9: De tot plegat, se'n van aprofitar grups que donen serveis als migrants, incloses màfies i traficants, tal com assegura el Ministeri de l'Interior.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Poc més de 3 minuts i un quart, ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació, que duia a bord 10 passatgers, li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
11: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
1: Nova jornada marcada per la violència contra les dones. La policia investiga 2 assassinats com a possibles crims masclistes. Un succeït a Llanes, a Astúries, i l'altre a Múrcia. Si es confirmen, ja serien 35 les dones assassinades per aquesta xacra. Cristian Roldán.
12: A Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes. En l'intercanvi de trets també hauria resultat ferit greu un tercer agent que intentava ajudar la víctima. L'assassí, que estava apartat del cos i tenia expedients per casos de violència masclista, ja no tenia arma reglamentària i hauria matat la dona amb una pistola sostreta dins les dependències policials. Després d'assassinar la seva exparella, ha obert foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment l'han acabat abatent. La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractament. Paral·lelament, una dona de 44 anys ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia, presumptament a mans de la seva parella. S'ha trobat la víctima sense vida a la rere botiga d'un negoci i la Policia Nacional busca l'agressor, que hauria fugit. Després dels fets, la confirmació dels 2 casos elevaria a 35 el nombre de dones assassinades per violència masclista aquest any.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Sortim a l'exterior. L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els 2 països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat el portaveu d'Exteriors iranià, Ismail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a la navegació segura. El Comandament Central Nord-Americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una 50ena de mercants i patrullers. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Moqtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
13: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
1: Moqtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I almenys una persona ha mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita en una localitat al sud del Líban. L'exèrcit israelià ha tornat a atacar la zona després d'acusar Hezbollah de violar l'alto al foc. Jerusalem, Jordi Brascó.
14: En plenes converses de pau a Roma entre representants del govern libanès i israelià, l'exèrcit d'Israel ha atacat la localitat de Tebnine en resposta, assegura, a una violació flagrant de l'alto al foc per part de Hezbollah, una violació, per cert, que no ha concretat. Tebnine es troba dins la zona que Israel ocupa des de la incursió terrestre que va fer al sud del Líban, però no forma part de l'àrea que l'exèrcit israelià ha ordenat evacuar una hora abans de l'atac, a 19 quilòmetres. Israel reobre així el front libanès, encara que sigui momentàniament, mentre assegura que continuarà present a Gaza com fins ara, mentre Hamas no es desarmi del tot. I a Cisjordània també hi ha hagut accions militars destacables. L'exèrcit ha detingut una vintena de persones en una batuda massiva realitzada al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem.
0: El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
15: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Ara ho sentíem a la previsió del temps. Hi ha alerta de protecció civil per les pluges que han de caure aquesta tarda de dijous a bona part del país. S'ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta perquè en alguns punts poden caure més de 40 litres en mitja hora i en d'altres 60 en 3 hores. Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, adverteix que hi pot haver acumulacions d'aigua, ratxes fortes de vent i fins i tot pedregades i esclafits. Soler recomana que, en la mesura del possible, s'evitin desplaçaments i activitats a l'exterior quan la pluja ja sigui intensa.
16: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats a l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom mirin molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
1: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya central, el Pirineu, el Prepirineu oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ho dèiem en titulars. Oriol Junqueras proposa que un grup de professionals independents piloti la Conselleria d'Educació a llarg termini. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el líder dels Republicans ha instat a tots els partits, menys els d'extrema dreta, a escollir els integrants d'aquest equip en consens amb el sector i els agents socials i econòmics. Defensa que haurien de liderar el departament durant 12 anys per poder fer bé la seva feina. D'aquesta manera, segons el número 1 d'Esquerra, es podria superar el bloqueig derivat del conflicte amb els professors i agreujat per controvèrsies com l'exclusió de Catalunya de les proves PISA per excés d'alumnes descartats. També creu que serviria per acabar amb les reformes educatives lligades als canvis de colors polítics al govern.
17: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
1: En aquesta mateixa línia, el Parlament ja va aprovar al juny una moció de Junts que plantejava la necessitat d'un gran pacte de país en educació i de plans de diversos anys vista per al departament. Junqueras, per cert, ha obert la porta a estendre la mesura a altres àmbits clau del país, com ara Rodalies, l'habitatge i també les polítiques energètiques. La proposta, però, no ha convençut part de la comunitat educativa. L'entitat AFAC, les Associacions de Famílies de Catalunya, insisteix que, a banda dels experts, ells també hi han de poder dir la seva. Ho ha dit a 3CatInfo la directora de la FAC, Lidón Gasull.
18: La legitimitat d'aquest acord no pot venir només d'experts o de partits polítics, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, etc. Com a subjectes actius que són de l'educació i no com a més receptors de decisions preses per tercers.
1: El sindicat majoritari d'educació, la USTEC, també ha posat aigua al vi. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha qüestionat la necessitat de crear aquest grup d'experts. N'ha parlat també a aquesta emissora.
19: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem al servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
1: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó i que les conclusions van quedar guardades en un calaix.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.
1: Esquerra Republicana obre un expedient per uns àudios filtrats en què el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, assegura que volia fer fora tots els que hi són ara per controlar ell l'organització i oferia informació compromesa dels actuals regidors. Puigtió ja ha demanat disculpes en un comunicat. Girona, Maria Rovira.
11: El partit vol aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Oriol Junqueras qualificava de fora de lloc en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
17: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió, i ja està. I els òrgans que els hi correspon doncs han obert un expedient.
11: Els àudios filtrats són extractes d'una conversa de Puigtió amb un influenciador d'extrema dreta que la va gravar i ara l'ha fet pública. Diu, per exemple, que ha d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial per als actuals regidors. El regidor al·ludit, Adam Bertran, ja li ha respost en declaracions a 3CatInfo.
20: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
11: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica i l'executiva local d'Esquerra va dimitir en bloc.
1: Fins diumenge, Trànsit intensifica els controls de velocitat i hi haurà més radars a les carreteres catalanes. La campanya, que estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat al volant. En el que portem d'any, 80 persones han mort a la xarxa viària catalana. L'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de molts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de la policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3CatInfo.
21: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i, per tant, es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi han distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i, per tant, que s'incrementa el risc de sinistre viari.
1: En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia.
0: 3CatInfo.
1: El director de cinema Isaki Lacuesta està rodant aquests dies a Banyoles la pel·lícula El fons de l'estany, ambientada a finals dels anys 80, i recupera els records d'infantesa i explica l'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. La mateixa població, i en concret l'estany a Banyoles, són també protagonistes de la mateixa història. Banyoles, Fèlix Martín.
22: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants. Alguns de ben propers al mateix Isaki Lacuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
23: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que aniran sortint.
22: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'estany.
23: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals. És impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
22: L'actor Quim Ávila interpreta en Ramon, mestre dels joves.
24: Banyoles, dintre del guió, és
2: més que un context, és un personatge màgic que modifica la història.
22: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare d'un d'ells.
3: Jo crec que seran un gran descobriment pel públic i espero pel panorama audiovisual català, espanyol i internacional, perquè són una passada.
22: El rodatge d'Alfons de l'Estany es prolongarà encara tot el mes d'agost. La pel·lícula s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
0: Esports.
1: Fins a dos quarts amb l'Oriol Corral.
14: El Barça torna aquest dijous als entrenaments després de no fer-ho des del dilluns i la tornada de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. D'altra banda, el lateral esquerre Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. A l'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
0: 3CAT Info.
14: Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pot desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per aquesta lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. Iris Thió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer, en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, valora l'europeu de les seves nedadores.
4: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia, de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos, de pillar el oro.
14: Iris Thió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení.
0: 3CAT Info.
14: El Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028, i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Per ell, el Barça sempre ha de competir.
6: FC Barça is always competing for the titles.
24: El Barça ha de competir sempre pels títols i les últimes temporades han estat desafortunades. Però per mi el màxim èxit és que els seguidors reconeguin el nostre estil i estiguin satisfets per la nostra manera de jugar.
6: Reward for the way we play.
14: I al Barça femení també han presentat aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la secció i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha signat fins al 2030.
25: Estic molt agraïda al Barça per l'esforç que han fet de dur-me aquí. He fet una molt bona temporada al City i crec que per això el Barça s'ha decantat per mi. Espero estar a l'alçada.
14: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la 5a etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la 10a posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. I tornem al futbol. L'Espanyol ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, un altre fitxatge, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central de Santpedor Edgar González, de 29 anys. Edgar González jugarà cedit per l'Almeria i ho farà fins a final d'aquesta temporada 26-27, farà la segona divisió amb el Sabadell.
0: 3CAT Info. Són 3:45.
1: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades de la jornada. Us està explicant que el Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la Guàrdia Civil si disposava d'algun indici previ. En el front polític, el repartiment dels menors migrants de Ceuta ha accentuat les diferències dins del Partit Popular. Alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empuria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha fugit a tota velocitat. I l'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. I a partir d'ara també destacarem, per exemple, que hi ha hagut un cop policial contra el càrtel de Jalisco a Catalunya. La policia espanyola i l'oficina antidroga francesa han desmantellat un laboratori de metamfetamina a Almenar, al Segrià. Hi ha 13 detinguts. Sentirem l'alcalde de Salou que acusa els Mossos i la consellera d'Interior de manca de voluntat política per acabar amb el top manta al municipi. Segons l'Ajuntament, ja hi ha uns 200 punts de venda il·legal. I passarem per Valls per saber com ha anat la diada de la Fira Agost amb les dues colles de la ciutat. El sumari dels esports amb l'Oriol Corral.
5: El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu.
1: I el temps torna a la inestabilitat amb ruixats, xàfecs i tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran al Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica. Continuem una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta. La investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, mentrestant, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuament massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral, Robert.
7: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
1: I tensió dins del PP per la gestió dels menors

0: ocurrir. Y esto no va a tener un final si no se pone a funcionar un Estado de Derecho, la ley y el orden.
1: Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Vivas, també del Partit Popular, reclama ajuda.
2: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
1: El govern espanyol té comptabilitzat 528 menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix les comunitats autònomes que, si no compleixen el repartiment que marca la llei, recorrerà als tribunals. I a les Balears continuen arribant migrants amb pasteres provinents del nord d'Àfrica. Les últimes embarcacions han estat interceptades en direcció a Mallorca i a Eivissa, amb més de 40 persones a bord. Mentrestant, els serveis de rescat han suspès la recerca de la desena de desapareguts en el naufragi d'una altra embarcació dimarts a prop de l'illa de Cabrera, però s'ha alertat als vaixells que naveguen per la zona que estiguin atents per si troben algun cos. Salvament Marítim ha rescatat 19 supervivents i 2 cadàvers. A més, 17 persones van morir en una quarta pastera que va quedar a la deriva i va arribar dimarts amb només 2 supervivents. En el que portem d'any, han arribat a les Balears més de 4.000 persones en unes 200 embarcacions, una xifra superior a la del mateix període del 2025. El govern balear parla de crisi humanitària i reclama més recursos al govern espanyol.
3: 3CAT Info.
1: Ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació, que duia a bord 10 passatgers, li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
4: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima, la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
1: La Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori a Almenà, al Segrià, vinculat al càrtel de Jalisco, a Mèxic. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2 tones i mitja de metamfetamina. La droga, diluïda en aroma de vainilla, entrava a Europa per aigües franceses i des d'allà es traslladava a Barcelona a través d'una empresa logística. Finalment arribava a un laboratori en una finca d'Almenà on es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martín és l'inspector en cap de la unitat antidroga de la Policia Nacional.
5: Es simplemente evaporar el producto, la vainilla, la echaban en las cacerolas que ustedes ven ahí, calentaban y con muy poco, es como si dijéramos un ejemplo, el último calentón que le damos al arroz, pues aquí igual. Viene en formato líquido la metanfetamina, no es que se realice la metanfetamina, ya viene en estado líquido.
1: En els últims anys, el consum de metamfetamina s'ha estès notablement als entorns d'oci i els experts adverteixen dels riscos que comporta per a la salut mental. Josep Rovira és el president de l'ONG Energy Control.
6: Pot provocar insomnis intensos, crisis d'ansietat, paranoies, agitació i episodis psicòtics. Molt presents, a més, en aquesta població que fa consums continuats i sense realitzar descansos.
1: Dels 13 detinguts, 5 han estat a Lleida, 4 a Barcelona i 4 més a Tarragona. L'alcalde de Salou, el tarragonès Pere Granados, carrega contra els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política per acabar amb el top manta. Granados ha reiterat les seves queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils, que limita amb el seu municipi. Tarragona, Ricard Buigas.
7: Granados fa extensible les seves crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils a la Conselleria d'Interior. Diu que el problema, en lloc de solucionar-se, va més. Apunta que la xifra de venedors ambulants que se situen als vespres a la zona de Sant Pere, al límit de Cambrils amb Salou, ja arriba als 200 venedors il·legals.
8: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida.
7: El president de l'Associació de Shopping Salou, Comerciants i Empresaris

0: En Juli Vilaplana diu que la situació és insostenible.
1: Quan aquí les guies turístiques anuncien un altre mercadet com si això fos la Roca del Vallès, llavors començarà a tenir un problema molt greu. No està anunciat enlloc, però tu parles amb les guies turístiques de Cambrils i de Salou, estupendo mercadillo per totes les nits al cap de Sant Pere. Ja és una atracció turística més.
0: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors. Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Menys de 5 minuts i 3 quarts, l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat la portaveu d'exteriors, el portaveu d'exteriors iranià, Ismail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a una navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una cinquantena de mercants i patrulliers. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Mohtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
4: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
3: Mohtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I Volodymyr Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos, com el que ha causat 17 morts i més de 40 ferits aquest dimecres a Kiev. El president ucraïnès s'ha entrevistat amb el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte. Els míssils russos contra la capital ucraïnesa han estat la resposta de Putin als atacs ucraïnesos contra centres logístics de Wild Berries, el gegant rus del comerç en línia. Davant d'aquests bombardejos diaris, Putin ha ordenat reforçar la protecció de la rereguarda, creant una nova divisió destinada exclusivament a combatre la campanya ucraïnesa a l'interior de Rússia. Moscou. Cristina Solies.
5: El president rus admet d'alguna manera que no estan fent prou per protegir les ciutats russes. Per això ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
6: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
5: El nou cap de la rereguarda també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis secrets ucraïnesos contra els càrrecs vinculats a la indústria militar. Aquest dimecres han col·locat una bomba al cotxe del director general d'una empresa que produeix drons kamikaze als Urals. El conductor ha mort i ell es troba ferit greu. És el tercer atemptat en només una setmana. Tot just dimecres passat van tirotejar un altre fabricant de drons al replà de casa seva i dissabte van intentar assassinar un general a la festa del seu aniversari en un cèntric restaurant de Moscou.
3: Tensió diplomàtica entre el Brasil i l'Argentina. El govern brasiler ha expulsat del país l'ambaixador argentí pels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Milei ha participat activament a la campanya del fill de Jair Bolsonaro, rival de Lula, en les pròximes eleccions al Brasil. Buenos Aires, Joan Biosca.
7: Des del govern del president Lula da Silva s'assegura que no tornarà l'ambaixador brasiler a Buenos Aires fins que el president argentí Javier Milei deixi d'insultar el del Brasil. Des de la Casa Rosada han denunciat que els insults, en tot cas, han estat de Lula cap a Milei i que en realitat no és un problema de forma sinó de fons. Pablo Kirno és el ministre d'Exteriors argentí.
8: El presidente Lula, su gobierno, ha proferido insultos también a nuestro presidente que no han sido contestados. Es que tenemos diferencias ideológicas profundas. La región está cambiando de dirección también ideológica. Nosotros eso lo celebramos.
7: Relacions tenses i trencades diplomàtiques entre tots dos països provocades per la visita de Milei al Brasil per fer costat a Flavio Bolsonaro com a candidat presidencial de cara a les eleccions de l'octubre, on Milei qualificava fa pocs dies a Lula da Silva de lladre i corrupte, entre d'altres insults.
3: Isabel Díaz Ayuso es desentén de la controvertida compra d'un pis de luxe per part del seu govern. Malgrat que l'immoble havia de suplir la seu de l'executiu regional durant unes obres, la presidenta madrilenya ha assegurat que ella mai està al cas d'operacions com aquesta i que és el seu conseller de presidència qui hauria de donar explicacions per l'embolic.
9: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
3: Segons El País, la Comunitat de Madrid va adquirir l'àtic per 6,3 milions d'euros a una immobiliària d'alt standing que es va endur gairebé 190.000 euros de comissió. El govern de Ayuso va anunciar que el posava a la venda tan bon punt va esclatar aquesta polèmica.
2: El temps.
3: Amb Néstor Gómez.
10: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
3: L'IBEX 35 torna a marcar un nou rècord al tancar la sessió. 20.057 punts, una pujada del 0,17%. Aquest dimarts, la borsa espanyola va superar per primera vegada els 20.000 punts impulsada per les perspectives de pau a l'Orient Mitjà. Roger Santaló.
11: En aquest context econòmic excepcional, hi ha 7 empreses que ronden els seus rècords històrics. Són la tèxtil Inditex, l'energètica Endesa, la distribuïdora Logista i Unicaja BBVA, Bank Inter i Mafre, vinculades totes al sector financer, inclosa la companyia d'assegurances. Pel professor de Finances de la UPF Barcelona School of Management, Xavier Puig, moltes empreses augmenten els beneficis malgrat els conflictes que hi ha oberts al món.
12: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs bursaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava, les empreses del món van bé.
11: A la bona situació que viuen les borses s'hi ha de sumar la davallada del preu del petroli, que es manté al voltant dels 80 dòlars al barril de Brent, el preu més baix de les últimes setmanes.
3: I es triplicen en un dia les denúncies d'afectats per la possible estafa de l'agència online Mascapo Viatges. La policia ja acumula 90 denúncies de persones que s'han quedat sense vacances. Els mateixos perjudicats diuen que hi ha 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el mig milió d'euros. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la propietària de l'agència no ha enviat el document necessari per donar d'alta la seva activitat ni a la Generalitat ni a l'Ajuntament del seu municipi. En aquest tràmit havia de demostrar que tenia assegurança per respondre a qualsevol contratemps. Els Mossos d'Esquadra han assignat el cas a la Divisió d'Investigació Criminal i es preveu que en els pròxims dies es pugui enllestir la documentació per presentar-la als jutjats. I els 25 manifestants de Mallorca ferits per les càrregues policials denuncien que els agents els van pagar sense sentit i els denunciaran als jutjats. Aquestes càrregues van ser després de la manifestació històrica de Palma contra la massificació turística. Caterina Carmany Jaume.
13: Menys turisme, més vida i alerta solidària estan revisant els vídeos per identificar els agents. Álvar Herbalejo avisa que continuaran protestant perquè es freni el turisme.
14: Hi ha una majoria social a Mallorca contra aquest model turístic. Se veu en el carrer i se continuarà veient per damunt de criminalització, de detencions, de càrregues, del que sigui. Que ho tinguin ben clar.
13: Una de les dones que va rebre cops de porra explicava que ja marxaven de la manifestació i els va agafar per sorpresa.
15: Un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que em va posar l'escut a l'esquena i em va pegar una porrada jo. Així. No hi ha més... Va ser totalment inesperat i pràcticament no ho vàrem veure ni que estéssim venguent cap a nosaltres.
13: Aquest dissabte hi ha una protesta a Solla, una de les poblacions amb més problemes per la massificació.
3: I la inestabilitat meteorològica ha tornat a condicionar aquest dimecres les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els bombers han hagut de retirar els efectius terrestres davant del risc de tempestes i de nous episodis de piroconvecció que podrien alterar sobtadament el comportament del foc. Només un avió bombarder ha pogut continuar fent descàrregues fins que s'ha fet fosc. Aquest dijous, si la meteorologia ho permet, es reprendran els treballs terrestres. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
16: Els bombers han pogut treballar aquest dimecres per primera vegada des que es va declarar el foc divendres passat amb línies manuals d'aigua a la cua de l'incendi, una zona que fins ara era inaccessible pel risc de despreniments de roques. Les maniobres han permès consolidar aquest sector abans que l'arribada de les tempestes obligués a retirar els equips terrestres per motius de seguretat. L'helicòpter bombarder ha treballat fins a la posta de sol. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aiguestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers mantenen la vigilància durant tota la nit i matinada per detectar qualsevol reactivació, mentre la previsió meteorològica continuarà marcant l'estratègia d'extinció durant tot aquest dijous. De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge ni sobre el ramat de vaques que havia generat preocupació els darrers dies.
3: A Ponent, la calor ha frenat la producció de pera de la varietat Blanquilla, que ha caigut un 8%. S'ha començat a collir aquesta setmana i, tot i que la collita baixarà, la qualitat i la mida dels fruits són bones. Lleida, Julià Albacar.
17: La Blanquilla és una varietat que suporta millor les altes temperatures que d'altres, com la Conference, per exemple. Tot i això, la calor d'aquest estiu n'ha fet caure moderadament la producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca però que els calibres són més grans que la campanya passada.
18: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
17: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
18: I el personal, doncs, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany, com a primer any, perquè, clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 hem acabat al migdia.
17: Segons la previsió del Departament d'Agricultura, esta campanya es colliran 5.540 tones de pera Blanquilla, la gran majoria a les comarques de la Plana de Lleida.
3: Gràcies, Júlia, i atenció a aquesta dada. Els ciutadans ja envien més paquets que cartes. És la primera vegada que passa, segons les dades de l'any 2025 de l'informe del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior, amb un augment de fins al 148% respecte al 2019. En canvi, el correu tradicional, cartes, postals, publicitat i notificacions, va tenir menys de 1.200 milions d'enviaments, un 8% menys que el 2024 i la meitat que el 2019. L'administració va fer el 30% de totes les tramesses. Només el 14% dels ciutadans haurien enviat alguna carta durant la segona meitat de l'any passat. L'informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans van rebre paquets vinculats al comerç electrònic.
2: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
3: La colla vella dels Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada de Firagost. La jove ha sortit de la plaça del Blat amb el 2 de 9. Valls, Josep Almirall.
19: Gran actuació dels del Portal Nou, que de sortida s'han apuntat al tercer 5 de 9 descarregat de la temporada i a la tercera ronda han descarregat un 7 de 9 exigent, que ha calgut lluitar a la descarregada. Han acabat amb el Pilar de Cés. La colla joves, mentrestant, ha intentat el 4 net a la tercera ronda, però amb els dosos col·locats ha decidit arriar-lo per avall, per males mides. Els Diables Vermells sí que s'han lluït a la segona ronda amb un 2 de 9 que han fet fàcil el segon de la temporada. De sortida han completat per segona vegada la temporada el 4 de 9 i a la tercera ronda, un cop han renunciat al 4 net, han descarregat sense massa complicacions el 3 de 9. A la ronda de pilars han descarregat el pilar de 5.
3: Gràcies, Josep. I encara un darrer apunt abans dels esports. ¿Qué tal, sisters y hermanos? Es tiempo de agradecer. Love of Lesbians s'afegeix a la programació musical de les festes de la Mercè. La banda, liderada per Santi Balmes, actuarà a la platja del Bogatell la nit de dissabte, 26 de setembre. Compartirà escenari amb al·lèrgiques al polen, la pegatina i Svetlana. Love of Lesbian presenta el seu espectacle dins de la gira del seu últim disc, Ejército de Salvación. I si no hi ha alguna altra actuació sorpresa, aquesta serà la seva última actuació a Barcelona. La banda va anunciar fa uns mesos una parada indefinida a partir del desembre. Muchos años, viva la
2: hermandad. 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Amb l'Oriol Corral.
20: El Barça torna als entrenaments aquest dijous. L'equip no ho feia des del dilluns, quan va tornar a Barcelona de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. Ferran entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte i el davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Més Barça, lateral esquerre Jofre Torrents, marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
2: 3CAT Info.
20: D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. L'equip s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva Danny Harke abans del partit de dissabte contra el Coventry City. Serà a Anglaterra.
2: 3CAT Info.
20: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, contenta amb el seu equip.
21: Estoy ultra orgullosa del equipo, cómo ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que és el que més creíamos que íbamos a ganar oros.
20: Ha estat l'últim campionat de la capitana de l'equip, Paula Ramírez. Iris Tió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata, a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al dúo lliure femení i al dúo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. I el Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Té 48 anys, ha signat per 2 temporades. Sekulić ha parlat dels bàsics del seu joc.
22: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
23: Jugar com un equip. L'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
22: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense. A lot of fight on the court.
23: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
20: I el Barça femení han presentat també aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història del club i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha firmat fins al 2030. Per ella és un somni fet realitat.
24: I think when I
0: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
20: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlene Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc que l'acreditava com a millor jove. Aquest dijous, sisena etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. Acabem amb bàsquet perquè el pivot argentí Juan Fernández no continuarà al Girona la temporada que ve. El Joventut, Yannick Crac, ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però jugarà a la penya cedit fins a final de temporada.
2: Trescat Info.

0: Són les 4.
1: El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ i ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. D'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts, 63 dels quals al Marroc. El repartiment dels menors migrants de Ceuta accentua les diferències dins del Partit Popular. La direcció del partit defensa que complirà la llei, però alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El govern espanyol, que xifra en 528 els menors arribats en aquesta última onada a Ceuta, amenaça d'accions judicials contra qui no segueixi la norma. Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill, i després ha marxat a tota velocitat. La Guàrdia Civil està investigant els fets. A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. L'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. No obstant, no s'obrirà el pas fins que els Estats Units posin fi al bloqueig naval sobre els ports iranians, segons ha dit Teheran. Oriol Junqueras aposta perquè un grup d'experts lideri el Departament d'Educació durant 12 anys per abordar les crisis del sector i dotar-lo d'estabilitat. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el president d'Esquerra ha proposat que els partits escollin aquest equip i ha plantejat fer extensiva la mesura a àmbits com Rodalies i l'habitatge. Esquerra expedienta l'alcaldable del partit a Girona, Marc Puigtió, per unes gravacions en què parlava de controlar la formació. També oferia draps bruts dels regidors actuals a una gita d'ultra a canvi d'una treva de les crítiques cap a ell. El dirigent republicà s'ha disculpat, però per ara descarta plegar. Trànsit intensifica aquesta setmana els controls de velocitat per reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes després que ja hi hagin mort 80 persones en el que portem d'any. En la campanya de l'any passat es van posar 33.000 multes, unes 4.800 cada dia. Isaki Lacuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 a la pel·lícula El fons de l'estany, amb Àlex Vendemul i Alba Aguilera entre el repartiment.
2: Esports. El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tant de la temporada. Iris Thió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica.
1: I el temps torna a la inestabilitat de la mà dels ruixats, els xàfecs i les tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran per el Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta, la investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuent massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral Robert.
3: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
1: I al marge de la via judicial, sobre el terreny hi ha un altre balanç que no para de créixer. L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts, 63 dels quals en territori marroquí. Tot i això, Rabat només ha confirmat 11. De fet, mitjans locals, com el Faro de Ceuta, alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha al costat marroquí de l'Espigó, que limita amb la ciutat autònoma. Tot mentre uns 2.000 migrants continuen vagant pels carrers de Ceuta en una situació molt precària. Sentim alguns testimonis.
4: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
1: Les autoritats han habilitat aquest dimecres 30 dutxes i 10 lavabos per atendre els migrants a la platja del Trampolín, on hi ha acampats desenes de subsaharians. I l'altre front que preocupa són els 528 menors que, segons el govern espanyol, han arribat a Ceuta des de dijous. La gestió d'aquests menors migrants ha provocat tensió dins del PP. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, no hi estan d'acord i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. El govern espanyol adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en el repartiment. Madrid. Àngels Lafuente.
5: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, que fa equilibris per la dependència de Vox, i és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de quatre governs autonòmics de la mà de l'ultradreta. Tot i això, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Alma Ezcurra diu que compliran. Ara bé, ja avisa que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc.
6: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
5: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir, en funció de les seves capacitats, quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
7: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
5: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre. Isabel Díaz Ayuso aposta per una altra via.
8: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
5: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
1: I el Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes socials per intentar una altra entrada massiva de migrants a Espanya el 5 d'agost. Els experts confirmen que aquesta crida existeix i que en els debats online es valora si fer-la a través de Ceuta o de Melilla. Clàudia Serra.
9: Àlex Lozano, professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, confirma que existeixen missatges a les xarxes que animen a fer aquesta nova entrada. Són declaracions a 3CAT.info.
10: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, a un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
9: Gairebé una setmana després de l'entrada de 70.000 migrants, a poc es clarifica quin paper van tenir les xarxes en aquest episodi. Lozano explica que l'entrada es va articular a través d'una estructura digital ja existent sobre migració irregular, on es comparteixen consells amb 25 comptes de Facebook i 1 milió de membres, a més de 2 grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i Instagram. Hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, els dies en què va entrar més gent i quan ja es van difondre instruccions concretes.
10: Anaven actualitzant com estava l'estat policial, per tant, trobem missatges com "el camí està lliure" i ja es van començar a veure missatges com "preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament".
9: De tot plegat, se'n van aprofitar grups que donen serveis als migrants, incloses màfies i traficants, tal com assegura el Ministeri de l'Interior.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Poc més de 3 minuts i un quart, ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació, que duia a bord 10 passatgers, li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
11: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
1: Nova jornada marcada per la violència contra les dones. La policia investiga 2 assassinats com a possibles crims masclistes. Un succeït a Llanes, a Astúries, i l'altre a Múrcia. Si es confirmen, ja serien 35 les dones assassinades per aquesta xacra. Cristian Roldán.
12: Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes. En l'intercanvi de trets també hauria resultat ferit greu un tercer agent que intentava ajudar la víctima. L'assassí, que estava apartat del cos i tenia expedients per casos de violència masclista, ja no tenia arma reglamentària i hauria matat la dona amb una pistola sostreta dins les dependències policials. Després d'assassinar la seva exparella, ha obert foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment l'han acabat abatent. La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractament. Paral·lelament, una dona de 44 anys ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia, presumptament a mans de la seva parella. S'ha trobat la víctima sense vida a la rerebotiga d'un negoci i la Policia Nacional busca l'agressor, que hauria fugit. Després dels fets, la confirmació dels 2 casos elevaria a 35 el nombre de dones assassinades per violència masclista aquest any.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Sortim a l'exterior. L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els 2 països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat el portaveu d'Exteriors iranià, Ismail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a la navegació segura. El Comandament Central Nord-Americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una 50ena de mercants i patrullers. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Moqtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
13: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
1: Moqtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I almenys una persona ha mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita en una localitat al sud del Líban. L'exèrcit israelià ha tornat a atacar la zona després d'acusar Hezbollah de violar l'alto al foc. Jerusalem. Jordi Brascó.
14: En plenes converses de pau a Roma entre representants del govern libanès i israelià, l'exèrcit d'Israel ha atacat la localitat de Tebnine en resposta, assegura, a una violació flagrant de l'alto al foc per part de Hezbollah, una violació, per cert, que no ha concretat. Tebnine es troba dins la zona que Israel ocupa des de la incursió terrestre que va fer al sud del Líban, però no forma part de l'àrea que l'exèrcit israelià ha ordenat evacuar una hora abans de l'atac, a 19 quilòmetres. Israel reobre així el front libanès, encara que sigui momentàniament, mentre assegura que continuarà present a Gaza com fins ara, mentre Hamas no es desarmi del tot. I a Cisjordània també hi ha hagut accions militars destacables. L'exèrcit ha detingut una vintena de persones en una batuda massiva realitzada al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem.
0: El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
15: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada, perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Ara ho sentíem a la previsió del temps. Hi ha alerta de protecció civil per les pluges que han de caure aquesta tarda de dijous a bona part del país. S'ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta perquè en alguns punts poden caure més de 40 litres en mitja hora i en d'altres 60 en 3 hores. Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, adverteix que hi pot haver acumulacions d'aigua, ratxes fortes de vent i fins i tot pedregades i esclafits. Soler recomana que, en la mesura del possible, s'evitin desplaçaments i activitats a l'exterior quan la pluja ja sigui intensa.
16: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats a l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom mirin molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
1: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya central, el Pirineu, el Prepirineu oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ho dèiem en titulars. Oriol Junqueras proposa que un grup de professionals independents piloti la Conselleria d'Educació a llarg termini. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el líder dels Republicans ha instat a tots els partits, menys els d'extrema dreta, a escollir els integrants d'aquest equip en consens amb el sector i els agents socials i econòmics. Defensa que haurien de liderar el departament durant 12 anys per poder fer bé la seva feina. D'aquesta manera, segons el número 1 d'Esquerra, es podria superar el bloqueig derivat del conflicte amb els professors i agreujat per controvèrsies com l'exclusió de Catalunya de les proves PISA per accés d'alumnes descartats. També creu que serviria per acabar amb les reformes educatives lligades als canvis de colors polítics al govern.
17: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
1: En aquesta mateixa línia, el Parlament ja va aprovar al juny una moció de Junts que plantejava la necessitat d'un gran pacte de país en educació i de plans de diversos anys vista per al departament. Junqueras, per cert, ha obert la porta a estendre la mesura a altres àmbits clau del país, com ara Rodalies, l'habitatge i també les polítiques energètiques. La proposta, però, no ha convençut part de la comunitat educativa. L'entitat AFAC, les Associacions de Famílies de Catalunya, insisteix que, a banda dels experts, ells també hi han de poder dir la seva. Ho ha dit a Trescatinfo, la directora de la FAC, Lidón Gasull.
18: La legitimitat d'aquest acord no pot venir només d'experts o de partits polítics, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, etc., com a subjectes actius que són de l'educació i no com a més receptors de decisions preses per tercers.
1: El Sindicat Majoritari d'Educació, la USTEC, també ha posat aigua al vi. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha qüestionat la necessitat de crear aquest grup d'experts. N'ha parlat també a aquesta emissora.
19: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa, amb els seus representants, ja estan posant sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem al servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
1: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó i que les conclusions van quedar guardades en un calaix.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Esquerra Republicana obre un expedient per uns àudios filtrats en què el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, assegura que volia fer fora tots els que hi són ara per controlar ell l'organització i oferia informació compromesa dels actuals regidors. Puigtió ja ha demanat disculpes en un comunicat. Girona, Maria Rovira.
11: El partit vol aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Oriol Junqueras qualificava de fora de lloc en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
17: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió, i ja està. I els òrgans que els hi correspon doncs han obert un expedient.
11: Els àudios filtrats són extractes d'una conversa de Puigtió amb un influenciador d'extrema dreta que la va gravar i ara l'ha fet pública. Diu, per exemple, que ha d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial per als actuals regidors. El regidor al·ludit, Adam Bertran, ja li ha respost en declaracions a 3Cat Info.
20: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
11: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica i l'executiva local d'Esquerra va dimitir en bloc.
1: Fins diumenge, Trànsit intensifica els controls de velocitat i hi haurà més radars a les carreteres catalanes. La campanya, que estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat al volant. En el que portem d'any, 80 persones han mort a la xarxa viària catalana. L'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de molts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de la policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3Cat Info.
21: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i, per tant, es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi han distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i, per tant, que s'incrementa el risc de sinistre viari.
1: En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: El director de cinema Isaki Lacuesta està rodant aquests dies a Banyoles la pel·lícula El fons de l'estany, ambientada a finals dels anys 80, i recupera els records d'infantesa i explica l'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. La mateixa població, i en concret l'estany a Banyoles, són també protagonistes de la mateixa història. Banyoles, Fèlix Martín.
22: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants. Alguns de ben propers al mateix Isaki Lacuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
23: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que aniran sortint.
22: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'estany.
23: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals. És impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
22: L'actor Quim Ávila interpreta en Ramon, mestre dels joves.
24: Banyoles, dintre del guió, és
2: Més que un context, és un personatge màgic que modifica la història.
22: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare d'un d'ells.
3: Jo crec que seran un gran descobriment pel públic i espero pel panorama audiovisual català, espanyol i internacional, perquè són una passada.
22: El rodatge d'Alfons de l'Estany es prolongarà encara tot el mes d'agost. La pel·lícula s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
0: Esports.
1: Fins a 2:15 amb l'Oriol Corral.
14: El Barça torna aquest dijous als entrenaments després de no fer-ho des del dilluns i la tornada de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. D'altra banda, el lateral esquerre Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. A l'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
0: 3CAT Info.
14: Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pot desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per aquesta lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. Iris Thió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, valora l'europeu de les seves nedadores.
4: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos, de pillar el oro.
14: Iris Thió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení.
0: 3CAT Info.
14: El Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Per ell, el Barça sempre ha de competir.
6: FC Barça is always competing for the titles.
24: El Barça ha de competir sempre pels títols i les últimes temporades han estat desafortunades. Però per mi el màxim èxit és que els seguidors reconeguin el nostre estil i estiguin satisfets per la nostra manera de jugar.
6: Will be just a reward for the way we play.
14: I al Barça femení també han presentat aquest dimecres la davantera brasilera Carolyn Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la secció i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha signat fins al 2030.
25: Estic molt agraïda al Barça per l'esforç que han fet de dur-me aquí. He fet una molt bona temporada al City i crec que per això el Barça s'ha decantat per mi. Espero estar a l'alçada.
26: Inside of the field I'm going to show what they did for me.
14: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la 5a etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la 10a posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. I tornem al futbol. L'Espanyol ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, un altre fitxatge, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central de Santpedor Edgar González, de 29 anys. Edgar González jugarà cedit per l'Almeria i ho farà fins a final d'aquesta temporada 26-27, farà segona divisió amb el Sabadell.
0: 3CAT Info. Són 4:45.
1: Moment de repassar algunes de les notícies més destacades de la jornada. Us està explicant que el Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la Guàrdia Civil si disposava d'algun indici previ. En el front polític, el repartiment dels menors migrants de Ceuta ha accentuat les diferències dins del Partit Popular. Alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empuria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha fugit a tota velocitat. I l'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. I a partir d'ara també destacarem, per exemple, que hi ha hagut un cop policial contra el càrtel de Jalisco a Catalunya. La policia espanyola i l'oficina antidroga francesa han desmantellat un laboratori de metamfetamina a Almenar, al Segrià. Hi ha 13 detinguts. Sentirem l'alcalde de Salou que acusa els Mossos i la consellera d'Interior de manca de voluntat política per acabar amb el top manta al municipi. Segons l'Ajuntament, ja hi ha uns 200 punts de venda il·legal. I passarem per Valls per saber com ha anat la diada de la Fira Agost amb les dues colles de la ciutat. El sumari dels esports amb l'Oriol Corral.
14: El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu.
1: I el temps torna a la inestabilitat amb ruixats, xàfecs i tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran al Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica. Continuem una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta. La investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, mentrestant, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuament massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral, Robert.
5: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
1: I tensió dins del PP per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però el debat és especialment intens als governs autonòmics que depenen de Vox. Diferents presidents populars defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. Sentim la dirigent popular Alma Ezcurra y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
7: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
8: Lo lógico es que vuelvan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se pone a funcionar un Estado de Derecho, la ley y el orden.
1: Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Vivas, també del Partit Popular, reclama ajuda.
9: Y lo que tenemos que

0: submergir d'una altra embarcació dimarts a prop de l'illa de Cabrera, però s'ha alertat els vaixells que naveguen per la zona que estiguin atents per si troben algun cos. Salvament Marítim ha rescatat 19 supervivents i 2 cadàvers. A més, 17 persones van morir en una quarta pastera que va quedar a la deriva i va arribar dimarts amb només 2 supervivents. En el que portem d'any, han arribat a les Balears més de 4.000 persones en unes 200 embarcacions, una xifra superior a la del mateix període del 2025. El govern balear parla de crisi humanitària i reclama més recursos al govern espanyol.
1: 3CAT Info.
0: La mort del conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació, que duia a bord 10 passatgers, li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima, la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: La Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori a Almenar, al Segrià, vinculat al càrtel de Jalisco, a Mèxic. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2 tones i mitja de metamfetamina. La droga, diluïda en aroma de vainilla, entrava a Europa per aigües franceses i des d'allà es traslladava a Barcelona a través d'una empresa logística. Finalment arribava a un laboratori en una finca d'Almenar on es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martín és l'inspector en cap de l'unitat antidroga de la Policia Nacional.
3: Es simplemente evaporar el producto, la vainilla, la echaban en las cacerolas que ustedes ven ahí, calentaban y con muy poco es como si dijéramos un ejemplo, el último calentón que le damos al arroz, pues aquí igual. La viene en formato líquido, la metanfetamina, no es que se realice la metanfetamina, ya viene en estado líquido.
0: En els últims anys, el consum de metamfetamina s'ha estès notablement als entorns d'oci i els experts adverteixen dels riscos que comporta per a la salut mental. Josep Rovira és el president de l'ONG Energy Control.
4: Pot provocar insomnis intensos, crisis d'ansietat, paranoies, agitació i episodis psicòtics. Molt presents, a més, en aquesta població que fa consums continuats i sense realitzar descansos.
0: Dels 13 detinguts, 5 han estat a Lleida, 4 a Barcelona i 4 més a Tarragona. L'alcalde de Salou, el tarragonès Pere Granados, carrega contra els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política per acabar amb el top manta. Granados ha reiterat les seves queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils, que limita amb el seu municipi. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Granados fa extensible les seves crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils a la Conselleria d'Interior. Diu que el problema, en lloc de solucionar-se, va més a punta que la xifra de venedors ambulants que se situen als vespres a la zona de Sant Pere, al límit de Cambrils en Salou, i arriba als 200 venedors il·legals.
6: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida.
5: El president de l'Associació de Shopping Salou, Comerciants i Empresaris, en Juli Vilaplana, diu que la situació és insostenible.
7: Quan aquí les guies turístiques anuncien un altre mercadet com si això fos la Roca del Vallès, llavors comencem a tenir un problema molt greu. No està anunciat enlloc, però tu parles amb les guies turístiques de Cambrils i de Salou, estupendo mercadillo per totes les nits al cap de Sant Pere. Ja és una atracció turística més.
5: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors. Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Menys de 5 minuts i 3 quarts, l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells.

0: segons ha comunicat la portaveu d'exteriors, el portaveu d'exteriors iranià, Ismail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixeca el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a una navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una cinquantena de mercants i patrulles. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Mokhtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
1: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
0: Mokhtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I Volodymyr Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos com el que ha causat 17 morts i més de 40 ferits aquest dimecres a Kiev. El president ucraïnès s'ha entrevistat amb el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte. Els míssils russos contra la capital ucraïnesa han estat la resposta de Putin als atacs ucraïnesos contra centres logístics de Wild Berries, el gegant rus del comerç en línia. Davant d'aquests bombardejos diaris, Putin ha ordenat reforçar la protecció de la rereguarda, creant una nova divisió destinada exclusivament a combatre la campanya ucraïnesa a l'interior de Rússia. Moscou. Cristina Solías.
2: El president rus admet d'alguna manera que no estan fent prou per protegir les ciutats russes. Per això ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
3: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
2: El nou cap de la rereguarda també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis secrets ucraïnesos contra els càrrecs vinculats a la indústria militar. Aquest dimecres han col·locat una bomba al cotxe del director general d'una empresa que produeix drons kamikaze als Urals. El conductor ha mort i ell es troba ferit greu. És el tercer atemptat en només una setmana. Tot just dimecres passat van tirotejar un altre fabricant de drons al replà de casa seva i dissabte van intentar assassinar un general a la festa del seu aniversari en un cèntric restaurant de Moscou.
0: Tensió diplomàtica entre el Brasil i l'Argentina. El govern brasiler ha expulsat del país l'ambaixador argentí pels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Milei ha participat activament a la campanya del fill de Jair Bolsonaro, rival de Lula, en les pròximes eleccions al Brasil. Buenos Aires, Joan Biosca.
4: Des del govern del president Lula da Silva s'assegura que no tornarà l'ambaixador brasiler a Buenos Aires fins que el president argentí Javier Milei deixi d'insultar el del Brasil. Des de la Casa Rosada han denunciat que els insults, en tot cas, han estat de Lula cap a Milei i que en realitat no és un problema de forma sinó de fons. Pablo Quirno és el ministre d'Exteriors argentí.
5: El presidente Lula, su gobierno, ha proferido insultos también a nuestro presidente que no han sido contestados, es que tenemos diferencias ideológicas profundas. La región está cambiando de dirección también ideológica. Nosotros eso lo celebramos.
4: Relacions tenses i trencades diplomàtiques entre tots dos països provocades per la visita de Milei al Brasil per fer costat a Flavio Bolsonaro com a candidat presidencial de cara a les eleccions de l'octubre, on Milei qualificava fa pocs dies a Lula da Silva de lladre i corrupte, entre d'altres insults.
0: Isabel Díaz Ayuso es desentén de la controvertida compra d'un pis de luxe per part del seu govern. Malgrat que l'immoble havia de suplir la seu de l'executiu regional durant unes obres, la presidenta madrilenya ha assegurat que ella mai està al cas d'operacions com aquesta i que és el seu conseller de presidència qui hauria de donar explicacions per l'embolic.
6: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
0: Segons El País, la Comunitat de Madrid va adquirir l'àtic per 6,3 milions d'euros a una immobiliària d'alt standing que es van dur gairebé 190.000 euros de comissió. El govern de Ayuso va anunciar que el posava a la venda tan bon punt va esclatar aquesta polèmica.
7: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
8: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada, perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
7: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: L'IBEX 35 torna a marcar un nou rècord al tancar la sessió. 20.057 punts, una pujada del 0,17%. Aquest dimarts la borsa espanyola va superar per primera vegada els 20.000 punts impulsada per les perspectives de pau a l'Orient Mitjà. Roger Santaló.
9: En aquest context econòmic excepcional hi ha 7 empreses que ronden els seus rècords històrics. Són la tèxtil Inditex, l'energètica Endesa, la distribuïdora Logista i Unicaja BBVA, Bankinter i Mapfre, vinculades totes al sector financer, inclosa la companyia d'assegurances. Pel professor de finances de la UPF Barcelona School of Management, Xavier Puig, moltes empreses augmenten els beneficis malgrat els conflictes que hi ha oberts al món.
10: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs bursaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava, les empreses del món van bé.
9: A la bona situació que viuen les borses s'hi ha de sumar la davallada del preu del petroli, que es manté al voltant dels $80 al barril de Brent, el preu més baix de les últimes setmanes.
0: I es tripliquen en un dia les denúncies d'afectats per la possible estafa de l'agència online Mascapo Viatges. La policia ja acumula 90 denúncies de persones que s'han quedat sense vacances. Els mateixos perjudicats diuen que hi ha 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el mig milió d'euros. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la propietària de l'agència no ha enviat el document necessari per donar d'alta la seva activitat ni a la Generalitat ni a l'Ajuntament del seu municipi. En aquest tràmit havia de demostrar que tenia assegurança per respondre a qualsevol contratemps. Els Mossos d'Esquadra han assignat el cas a la Divisió d'Investigació Criminal i es preveu que en els pròxims dies es pugui enllestir la documentació per presentar-la als jutjats. I els 25 manifestants de Mallorca ferits per les càrregues policials denuncien que els agents els van pagar sense sentit i els denunciaran als jutjats. Aquestes càrregues van ser després de la manifestació històrica de Palma contra la massificació turística. Caterina Carman Jaume.
11: Menys turisme, més vida i Alerta Solidària estan revisant els vídeos per identificar els agents. Álvar Herbalejo avisa que continuaran protestant perquè es freni el turisme.
12: Hi ha una majoria social a Mallorca contra aquest model turístic. Se veuen al carrer i se continuarà veient per damunt de criminalització, de detencions, de càrregues, del que sigui. Que ho tinguin ben clar.
11: Una de les dones que va rebre cops de porra explicava que ja marxaven de la manifestació i els va agafar per sorpresa.
13: Un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés quasi temps de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que me va posar l'escut a l'esquena i me va pegar una porrada jo. Així. No hi ha més... Va ser totalment inesperat i... Pràcticament no varen veure ni que estéssim venguent cap a nosaltres.
11: Aquest dissabte hi ha una protesta a Solla, una de les poblacions amb més problemes per la massificació.
0: I la inestabilitat meteorològica ha tornat a condicionar aquest dimecres les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els bombers han hagut de retirar els efectius terrestres davant del risc de tempestes i de nous episodis de piroconvecció que podrien alterar sobtadament el comportament del foc. Només un avió bombarder ha pogut continuar fent descàrregues fins que s'ha fet fosc. Aquest dijous, si la meteorologia ho permet, es reprendran els treballs terrestres. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
14: Els bombers han pogut treballar aquest dimecres per primera vegada des que es va declarar el foc divendres passat amb línies manuals d'aigua a la cua de l'incendi, una zona que fins ara era inaccessible pel risc de despreniments de roques. Les maniobres han permès consolidar aquest sector abans que l'arribada de les tempestes obligués a retirar els equips terrestres per motius de seguretat. L'helicòpter bombarder ha treballat fins a la posta de sol. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aiguestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers mantenen la vigilància durant tota la nit i matinada per detectar qualsevol reactivació, mentre la previsió meteorològica continuarà marcant l'estratègia d'extinció durant tot aquest dijous. De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge ni sobre el ramat de vaques que havia generat preocupació els darrers dies.
0: A Ponent, la calor ha frenat la producció de pera de la varietat Blanquilla, que ha caigut un 8%. S'ha començat a collir aquesta setmana i, tot i que la collita baixarà, la qualitat i la mida dels fruits són bones. Lleida, Juliol Becar.
15: La Blanquilla és una varietat que suporta millor les altes temperatures que d'altres, com la Conference, per exemple. Tot i això, la calor d'aquest estiu n'ha fet caure moderadament la producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca però que els calibres són més grans que la campanya passada.
16: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
15: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
16: I el personal, doncs, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany, com a primer any, perquè, clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 ja hem acabat el migdia.
15: Segons la previsió del Departament d'Agricultura, esta campanya es colliran 5.540 tones de pera Blanquilla, la gran majoria a les comarques de la Plana de Lleida.
0: Gràcies, Júlia, i atenció a aquesta dada. Els ciutadans ja envien més paquets que cartes. És la primera vegada que passa, segons les dades de l'any 2025 de l'informe del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior, amb un augment de fins al 148% respecte al 2019. En canvi, el correu tradicional, cartes, postals, publicitat i notificacions, va tenir menys de 1.200 milions d'enviaments, un 8% menys que el 2024 i la meitat que el 2019. L'administració va fer el 30% de totes les tramesses. Només el 14% dels ciutadans haurien enviat alguna carta durant la segona meitat de l'any passat. L'informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans van rebre paquets vinculats al comerç electrònic.
7: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: La colla vella dels Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada de Firagost. La jove ha sortit de la plaça del Blat amb el 2 de 9. Valls, Josep Almirall.
17: Gran actuació dels del Portal Nou, que de sortida s'han apuntat al tercer 5 de 9 descarregat de la temporada i a la tercera ronda han descarregat un 7 de 9 exigent que ha calgut lluitar a la descarregada. Han acabat amb el Pilar de Cés. La colla joves, mentrestant, ha intentat el 4 net a la tercera ronda, però amb els dosos col·locats ha decidit arriar-lo per avall, per males mides. Els Diables Vermells sí que s'han lluït a la segona ronda amb un 2 de 9 que han fet fàcil el segon de la temporada. De sortida han completat per segona vegada la temporada el 4 de 9 i a la tercera ronda, un cop han renunciat al 4 net, han descarregat sense massa complicacions el 3 de 9. A la ronda de pilars han descarregat el pilar de 5.
0: Gràcies, Josep. I encara un darrer apunt abans dels esports.
18: ¿Qué tal, sisters y hermanos? Es tiempo de agradecer.
0: Love of Lesbians s'afegeix a la programació musical de les festes de la Mercè. La banda, liderada per Santi Balmes, actuarà a la platja del Bogatell la nit de dissabte, 26 de setembre. Compartirà escenari amb al·lèrgiques al polen, la pegatina i Svetlana. Love of Lesbian presenta el seu espectacle dins de la gira del seu últim disc, Ejército de Salvación. I si no hi ha alguna altra actuació sorpresa, aquesta serà la seva última actuació a Barcelona. La banda va anunciar fa uns mesos una parada indefinida a partir del desembre.
18: Muchos años, viva la hermandad.
7: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
19: El Barça torna als entrenaments aquest dijous. L'equip no ho feia des del dilluns, quan va tornar a Barcelona de l'estat d'Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. Ferran entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte i el davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Més Barça, lateral esquerre Jofre Torrents, marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
7: 3Cat Info.
19: D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intenta el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del Club Blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. L'equip s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva Danny Harke abans del partit de dissabte contra el Coventry City. Serà a Anglaterra.
7: 3Cat Info.
19: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, contenta amb el seu equip.
20: Estoy ultra orgullosa del equipo, cómo ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
19: Ha estat l'últim campionat de la capitana de l'equip, Paula Ramírez. Iris Tió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata, a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. I el Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Té 48 anys, ha signat per 2 temporades. Sekulić ha parlat dels bàsics del seu joc.
21: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
22: Jugar com un equip. L'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
21: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense. A lot of fight on the court.
22: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
19: I el Barça femení han presentat també aquest dimecres la davantera brasilera Carolyn Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història del club i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha firmat fins al 2030. Per ella és un somni fet realitat.
23: I think when I heard that I didn't believe in the
24: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
23: I didn't take the opportunity as well.
19: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc que l'acreditava com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. Acabem amb bàsquet perquè el pivot argentí Juan Fernández no continuarà al Girona la temporada que ve. El Joventut, Yannick Crac, ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però jugarà a la penya cedit fins a final de temporada.
7: Trescat Info.

0: Són les 5.
1: El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ i ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. D'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts, 63 dels quals al Marroc. El repartiment dels menors migrants de Ceuta accentua les diferències dins del Partit Popular. La direcció del partit defensa que complirà la llei, però alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El govern espanyol, que xifra en 528 els menors arribats en aquesta última onada a Ceuta, amenaça d'accions judicials contra qui no segueixi la norma. Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill, i després ha marxat a tota velocitat. La Guàrdia Civil està investigant els fets. A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. L'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. No obstant, no s'obrirà el pas fins que els Estats Units posin fi al bloqueig naval sobre els ports iranians, segons ha dit Teheran. Oriol Junqueras aposta perquè un grup d'experts lideri el Departament d'Educació durant 12 anys per abordar les crisis del sector i dotar-lo d'estabilitat. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el president d'Esquerra ha proposat que els partits escollin aquest equip i ha plantejat fer extensiva la mesura a àmbits com Rodalies i l'habitatge. Esquerra expedienta l'alcaldable del partit a Girona, Marc Puigtió, per unes gravacions en què parlava de controlar la formació. També oferia draps bruts dels regidors actuals a una gita d'ultra a canvi d'una treva de les crítiques cap a ell. El dirigent republicà s'ha disculpat, però per ara descarta plegar. Trànsit intensifica aquesta setmana els controls de velocitat per reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes després que ja hi hagin mort 80 persones en el que portem d'any. En la campanya de l'any passat es van posar 33.000 multes, unes 4.800 cada dia. Isaki Lacuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 a la pel·lícula El fons de l'estany, amb Àlex Vendemul i Alba Aguilera entre el repartiment.
2: Esports. El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tant de la temporada. Iris Thió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica.
1: I el temps torna a la inestabilitat de la mà dels ruixats, els xàfecs i les tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran per el Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta, la investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuent massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral Robert.
3: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
1: I al marge de la via judicial, sobre el terreny, hi ha un altre balanç que no para de créixer. L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts, 63 dels quals en territori marroquí. Tot i això, Rabat només ha confirmat 11. De fet, mitjans locals, com el Faro de Ceuta, alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha al costat marroquí de l'Espigó, que limita amb la ciutat autònoma. Tot mentre uns 2.000 migrants continuen vagant pels carrers de Ceuta en una situació molt precària. Sentim alguns testimonis.
4: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
1: Les autoritats han habilitat aquest dimecres 30 dutxes i 10 lavabos per atendre els migrants a la platja del Trampolín, on hi ha acampats desenes de subsaharians. I l'altre front que preocupa són els 528 menors que, segons el govern espanyol, han arribat a Ceuta des de dijous. La gestió d'aquests menors migrants ha provocat tensió dins del PP. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, no hi estan d'acord i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. El govern espanyol adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en el repartiment. Madrid. Àngels Lafuente.
5: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, que fa equilibris per la dependència de Vox, i és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de quatre governs autonòmics de la mà de l'ultradreta. Tot i això, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Álmez Curra diu que compliran. Ara bé, ja avisa que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc.
6: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley. Pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
5: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir, en funció de les seves capacitats, quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
7: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
5: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre, i Isabel Díaz Ayuso aposta per una altra via.
8: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
5: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
1: I el Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes socials per intentar una altra entrada massiva de migrants a Espanya el 5 d'agost. Els experts confirmen que aquesta crida existeix i que en els debats online es valora si fer-la a través de Ceuta o de Melilla. Clàudia Serra.
9: Àlex Lozano, professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, confirma que existeixen missatges a les xarxes que animen a fer aquesta nova entrada. Són declaracions a 3CAT.info.
10: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, a un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
9: Gairebé una setmana després de l'entrada de 70.000 migrants, a poc es clarifica quin paper van tenir les xarxes en aquest episodi. Lozano explica que l'entrada es va articular a través d'una estructura digital ja existent sobre migració irregular, on es comparteixen consells amb 25 comptes de Facebook i 1 milió de membres, a més de 2 grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i Instagram. Hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, els dies en què va entrar més gent i quan ja es van difondre instruccions concretes.
10: Anaven actualitzant com estava l'estat policial, per tant, trobem missatges com "el camí està lliure" i ja es van començar a veure missatges com "preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament".
9: De tot plegat, se'n van aprofitar grups que donen serveis als migrants, incloses màfies i traficants, tal com assegura el Ministeri de l'Interior.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Poc més de 3 minuts i un quart, ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empuriabrava, a l'Alt Empordà. L'embarcació, que duia a bord 10 passatgers, li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
11: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
1: Nova jornada marcada per la violència contra les dones. La policia investiga 2 assassinats com a possibles crims masclistes. Un succeït a Llanes, a Astúries, i l'altre a Múrcia. Si es confirmen, ja serien 35 les dones assassinades per aquesta xacra. Cristian Roldán.
12: A Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes. En l'intercanvi de trets també hauria resultat ferit greu un tercer agent que intentava ajudar la víctima. L'assassí, que estava apartat del cos i tenia expedients per casos de violència masclista, ja no tenia arma reglamentària i hauria matat la dona amb una pistola sostreta dins les dependències policials. Després d'assassinar la seva exparella, ha obert foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment l'han acabat abatent. La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogent per denúncies de maltractament. Paral·lelament, una dona de 44 anys ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia, presumptament a mans de la seva parella. S'ha trobat la víctima sense vida a la rere botiga d'un negoci i la Policia Nacional busca l'agressor, que hauria fugit. Després dels fets, la confirmació dels 2 casos elevaria a 35 el nombre de dones assassinades per violència masclista aquest any.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Sortim a l'exterior. L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els 2 països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat el portaveu d'Exteriors iranià, Ismail Baghai, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a la navegació segura. El Comandament Central Nord-Americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una 50ena de mercants i patrullers. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Moqtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
13: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
1: Moqtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I almenys una persona ha mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita en una localitat al sud del Líban. L'exèrcit israelià ha tornat a atacar la zona després d'acusar Hezbollah de violar l'alto al foc. Jerusalem, Jordi Brascó.
14: En plenes converses de pau a Roma entre representants del govern libanès i israelià, l'exèrcit d'Israel ha atacat la localitat de Tebnine en resposta, assegura, a una violació flagrant de l'alto al foc per part de Hezbollah, una violació, per cert, que no ha concretat. Tebnine es troba dins la zona que Israel ocupa des de la incursió terrestre que va fer al sud del Líban, però no forma part de l'àrea que l'exèrcit israelià ha ordenat evacuar una hora abans de l'atac, a 19 quilòmetres. Israel reobre així el front libanès, encara que sigui momentàniament, mentre assegura que continuarà present a Gaza com fins ara, mentre Hamas no es desarmi del tot. I a Cisjordània també hi ha hagut accions militars destacables. L'exèrcit ha detingut una vintena de persones en una batuda massiva realitzada al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem.
0: El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
15: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada, perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Ara ho sentíem a la previsió del temps. Hi ha alerta de protecció civil per les pluges que han de caure aquesta tarda de dijous a bona part del país. S'ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta perquè en alguns punts poden caure més de 40 litres en mitja hora i en d'altres 60 en 3 hores. Imma Soler, subdirectora operativa de protecció civil, adverteix que hi pot haver acumulacions d'aigua, ratxes fortes de vent i fins i tot pedregades i esclafits. Soler recomana que, en la mesura del possible, s'evitin desplaçaments i activitats a l'exterior quan la pluja ja sigui intensa.
16: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats a l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom mirin molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
1: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya central, el Pirineu, el Prepirineu oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ho dèiem en titulars, Oriol Junqueras proposa que un grup de professionals independents piloti la Conselleria d'Educació a llarg termini. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el líder dels Republicans ha instat a tots els partits, menys els d'extrema dreta, a escollir els integrants d'aquest equip en consens amb el sector i els agents socials i econòmics. Defensa que haurien de liderar el departament durant 12 anys per poder fer bé la seva feina. D'aquesta manera, segons el número 1 d'Esquerra, es podria superar el bloqueig derivat del conflicte amb els professors i agreujat per controvèrsies com l'exclusió de Catalunya de les proves PISA per accés d'alumnes descartats. També creu que serviria per acabar amb les reformes educatives lligades als canvis de colors polítics al govern.
17: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
1: En aquesta mateixa línia, el Parlament ja va aprovar al juny una moció de Junts que plantejava la necessitat d'un gran pacte de país en educació i de plans de diversos anys vista per al departament. Junqueras, per cert, ha obert la porta a estendre la mesura a altres àmbits clau del país, com ara Rodalies, l'habitatge i també les polítiques energètiques. La proposta, però, no ha convençut part de la comunitat educativa. L'entitat AFAC, les Associacions de Famílies de Catalunya, insisteix que, a banda dels experts, ells també hi han de poder dir la seva. Ho ha dit a 3CAT Info, la directora de la FAC, Lidón Gasull.
18: La legitimitat d'aquest acord no pot venir només d'experts o de partits polítics, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, etc., com a subjectes actius que són de l'educació i no com a més receptors de decisions preses per tercers.
1: El sindicat majoritari d'educació, la USTEC, també ha posat aigua al vi. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha qüestionat la necessitat de crear aquest grup d'experts. N'ha parlat també a aquesta emissora.
19: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa, amb els seus representants, ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem al servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
1: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó i que les conclusions van quedar guardades en un calaix.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
1: Esquerra Republicana obre un expedient per uns àudios filtrats en què el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, assegura que volia fer fora tots els que hi són ara per controlar ell l'organització i oferia informació compromesa dels actuals regidors. Puigtió ja ha demanat disculpes en un comunicat. Girona, Maria Rovira.
11: El partit vol aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Oriol Junqueras qualificava de fora de lloc en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
17: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió, i ja està. I els òrgans que els hi correspon doncs han obert un expedient.
11: Els àudios filtrats són extractes d'una conversa de Puigtió amb un influenciador d'extrema dreta que la va gravar i ara l'ha fet pública. Diu, per exemple, que ha d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial per als actuals regidors. El regidor al·ludit, Adam Bertran, ja li ha respost en declaracions a 3CAT Info.
20: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
11: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica i l'executiva local d'Esquerra va dimitir en bloc.
1: Fins diumenge, Trànsit intensifica els controls de velocitat i hi haurà més radars a les carreteres catalanes. La campanya que estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat al volant. En el que portem d'any, 80 persones han mort a la xarxa viària catalana. L'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de molts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de la policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3CAT Info.
21: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i, per tant, es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi han distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i, per tant, que s'incrementa el risc de sinistre viari.
1: En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: El director de cinema Isaki Lacuesta està rodant aquests dies a Banyoles la pel·lícula El fons de l'estany, ambientada a finals dels anys 80, i recupera els records d'infantesa i explica l'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. La mateixa població, i en concret l'estany a Banyoles, són també protagonistes de la mateixa història. Banyoles, Fèlix Martín.
22: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants. Alguns de ben propers al mateix Isaki Lacuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
23: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que aniran sortint.
22: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'estany.
23: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals. És impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
22: L'actor Quim Ávila interpreta en Ramon, mestre dels joves.
24: Banyoles, dintre del guió, és
2: Més que un context, és un personatge màgic que modifica la història.
22: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare d'un d'ells.
3: Jo crec que seran un gran descobriment pel públic i espero pel panorama audiovisual català, espanyol i internacional, perquè són una passada.
22: El rodatge d'Alfons de l'Estany es prolongarà encara tot el mes d'agost. La pel·lícula s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
0: Esports.
1: Fins a dos quarts amb l'Oriol Corral.
14: El Barça torna aquest dijous als entrenaments després de no fer-ho des del dilluns i la tornada de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. D'altra banda, el lateral esquerre Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. A l'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
0: 3CAT Info.
14: Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pot desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per aquesta lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. Iris Thió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, valora l'europeu de les seves nedadores.
4: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos, de pillar el oro.
14: Iris Thió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení.
0: 3CAT Info.
14: El Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Per ell, el Barça sempre ha de competir.
6: FC Barça is always competing for the titles.
24: El Barça ha de competir sempre pels títols i les últimes temporades han estat desafortunades. Però per mi el màxim èxit és que els seguidors reconeguin el nostre estil i estiguin satisfets per la nostra manera de jugar.
6: Will be just a reward for the way we play.
14: I al Barça femení també han presentat aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la secció i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha signat fins al 2030.
25: Estic molt agraïda al Barça per l'esforç que han fet de dur-me aquí. He fet una molt bona temporada al City i crec que per això el Barça s'ha decantat per mi. Espero estar a l'alçada.
26: Inside of the field I'm going to show what they did for me.
14: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la 5ª etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la 10ª posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Aquest dijous, 6ª etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. I tornem al futbol. L'Espanyol ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, un altre fitxatge, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central de Santpedor Edgar González, de 29 anys. Edgar González jugarà cedit per l'Almeria i ho farà fins a final d'aquesta temporada 26-27, farà segona divisió amb el Sabadell.
0: 3CAT Info. Són 6:15.
1: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades de la jornada. Us està explicant que el Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la Guàrdia Civil si disposava d'algun indici previ. En el front polític, el repartiment dels menors migrants de Ceuta ha accentuat les diferències dins del Partit Popular. Alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida, pressionats per Vox. El conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empuria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha fugit a tota velocitat. I l'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. I a partir d'ara també destacarem, per exemple, que hi ha hagut un cop policial contra el càrtel de Jalisco a Catalunya. La policia espanyola i l'oficina antidroga francesa han desmantellat un laboratori de metamfetamina a Almenar, al Segrià. Hi ha 13 detinguts. Sentirem l'alcalde de Salou que acusa els Mossos i la consellera d'Interior de manca de voluntat política per acabar amb el top manta al municipi. Segons l'Ajuntament, ja hi ha uns 200 punts de venda il·legal. I passarem per Valls per saber com ha anat la diada de la Fira Agost amb les dues colles de la ciutat. El sumari dels esports amb l'Oriol Corral.
5: El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu.
1: I el temps torna a la inestabilitat amb ruixats, xàfecs i tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran al Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica. Continuem una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta. La investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, mentrestant, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuament massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral, Robert.
7: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
1: I tensió dins del PP per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però el debat és especialment intens als governs autonòmics que depenen de Vox. Diferents presidents populars defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. Sentim la dirigent popular Alma Ezcurra y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
8: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
9: Lo lógico es que vuelvan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se pone a funcionar un Estado de Derecho, la ley y el orden.
1: Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Vivas, també del Partit Popular, reclama ajuda.
10: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
1: El govern espanyol té comptabilitzat 528 menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix les comunitats autònomes que, si no compleixen el repartiment que marca la llei, recorrerà als tribunals. I a les Balears continuen arribant migrants amb pasteres provinents del nord d'Àfrica. Les últimes embarcacions han estat interceptades en direcció a Mallorca i a Eivissa, amb més de 40 persones a bord. Mentrestant, els serveis de rescat han suspès la recerca de la desena de desapareguts en el naufragi d'una altra embarcació dimarts a prop de l'illa de Cabrera, però s'ha alertat els vaixells que naveguen per la zona que estiguin atents per si troben algun cos. Salvament Marítim ha rescatat 19 supervivents

0: accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació, que duia a bord 10 passatgers, li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
1: De l'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: La Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori a Almenar, al Segrià, vinculat al càrtel de Jalisco, a Mèxic. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2 tones i mitja de metamfetamina. La droga, diluïda en aroma de vainilla, entrava a Europa per aigües franceses i des d'allà es traslladava a Barcelona a través d'una empresa logística. Finalment arribava a un laboratori en una finca d'Almenar on es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martín és l'inspector en cap de l'unitat antidroga de la Policia Nacional.
3: Es simplemente evaporar el producto, la vainilla, la echaban en las cacerolas que ustedes ven ahí, calentaban y con muy poco, es como si dijéramos un ejemplo, el último calentón que le damos al arroz, pues aquí igual. La viene en formato líquido, la metanfetamina, no es que se realice la metanfetamina, ya viene en estado líquido.
0: En els últims anys, el consum de metamfetamina s'ha estès notablement als entorns d'oci i els experts adverteixen dels riscos que comporta per a la salut mental. Josep Rovira és el president de l'ONG Energy Control.
4: Pot provocar insomnis intensos, crisis d'ansietat, paranoies, agitació i episodis psicòtics. Molt presents, a més, en aquesta població que fa consums continuats i sense realitzar descansos.
0: Dels 13 detinguts, 5 han estat a Lleida, 4 a Barcelona i 4 més a Tarragona. L'alcalde de Salou, el tarragonès Pere Granados, carrega contra els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política per acabar amb el top manta. Granados ha reiterat les seves queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils, que limita amb el seu municipi. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Granados fa extensible les seves crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils a la Conselleria d'Interior. Diu que el problema, en lloc de solucionar-se, va més a punta que la xifra de venedors ambulants que se situen als vespres a la zona de Sant Pere, al límit de Cambrils en Salou, i arriba als 200 venedors il·legals.
6: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida, eh?
5: El president de l'Associació de Shopping Salou, Comerciants i Empresaris, en Juli Vilaplana, diu que la situació és insostenible.
7: Quan aquí les guies turístiques anuncien un altre mercadet com si això fos la Roca del Vallès, llavors comencem a tenir un problema molt greu. No està anunciat enlloc, però tu parles amb les guies turístiques de Cambrils i de Salou, estupendo mercadillo per totes les nits al cap de Sant Pere. Ja és una atracció turística més.
5: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors. Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
2: 3cat Info. 3cat Info.
0: Menys de 5 minuts i 3 quarts, l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat la portaveu d'exteriors, el portaveu d'exteriors iranià, Ismail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a una navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una 50ena de mercants i patrulles. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Mohtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
8: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil.

0: comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
1: Mojtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I Volodymyr Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos, com el que ha causat 17 morts i més de 40 ferits aquest dimecres a Kiev. El president ucraïnès s'ha entrevistat amb el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte. Els míssils russos contra la capital ucraïnesa han estat la resposta de Putin als atacs ucraïnesos contra centres logístics de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Davant d'aquests bombardejos diaris, Putin ha ordenat reforçar la protecció de la rereguarda, creant una nova divisió destinada exclusivament a combatre la campanya ucraïnesa a l'interior de Rússia. Moscou. Cristina Solías.
2: El president rus admet d'alguna manera que no estan fent prou per protegir les ciutats russes. Per això ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
3: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
2: El nou cap de la rereguarda també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis secrets ucraïnesos contra els càrrecs vinculats a la indústria militar. Aquest dimecres han col·locat una bomba al cotxe del director general d'una empresa que produeix drons kamikaze als Urals. El conductor ha mort i ell es troba ferit greu. És el tercer atemptat en només una setmana. Tot just dimecres passat van tirotejar un altre fabricant de drons al replà de casa seva i dissabte van intentar assassinar un general a la festa del seu aniversari en un cèntric restaurant de Moscou.
1: Tensió diplomàtica entre el Brasil i l'Argentina. El govern brasiler ha expulsat del país l'ambaixador argentí pels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Milei ha participat activament a la campanya del fill de Jair Bolsonaro, rival de Lula, en les pròximes eleccions al Brasil. Buenos Aires, Joan Biosca.
4: Des del govern del president Lula da Silva s'assegura que no tornarà l'ambaixador brasiler a Buenos Aires fins que el president argentí Javier Milei deixi d'insultar el del Brasil. Des de la Casa Rosada han denunciat que els insults, en tot cas, han estat de Lula cap a Milei i que en realitat no és un problema de forma sinó de fons. Pablo Kirno és el ministre d'Exteriors argentí.
5: El presidente Lula, su gobierno, ha proferido insultos también a nuestro presidente que no han sido contestados. Es que tenemos diferencias ideológicas profundas. La región está cambiando de dirección también ideológica. Nosotros eso lo celebramos.
4: Relacions tenses i trencades diplomàtiques entre tots dos països provocades per la visita de Milei al Brasil per fer costat a Flavio Bolsonaro com a candidat presidencial de cara a les eleccions de l'octubre, on Milei qualificava fa pocs dies a Lula da Silva de lladre i corrupte, entre d'altres insults.
1: Isabel Díaz Ayuso es desentén de la controvertida compra d'un pis de luxe per part del seu govern. Malgrat que l'immoble havia de suplir la seu de l'executiu regional durant unes obres, la presidenta madrilenya ha assegurat que ella mai està al cas d'operacions com aquesta i que és el seu conseller de presidència qui hauria de donar explicacions per l'embolic.
6: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
1: Segons El País, la Comunitat de Madrid va adquirir l'àtic per 6,3 milions d'euros a una immobiliària d'alt standing que es va endur gairebé 190.000 euros de comissió. El govern d'Ayuso va anunciar que el posava a la venda tan bon punt va esclatar aquesta polèmica.
7: El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
8: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot en alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
7: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: L'IBEX 35 torna a marcar un nou rècord al tancar la sessió. 20.057 punts, una pujada del 0,17%. Aquest dimarts, la borsa espanyola va superar per primera vegada els 20.000 punts impulsada per les perspectives de pau a l'Orient Mitjà. Roger Santaló.
9: En aquest context econòmic excepcional, hi ha 7 empreses que ronden els seus rècords històrics. Són la tèxtil Inditex, l'energètica Endesa, la distribuïdora Logista i Unicaja, BBVA, Bankinter i Mafre, vinculades totes al sector financer, inclosa la companyia d'assegurances. Pel professor de finances de la UPF Barcelona School of Management, Xavier Puig, moltes empreses augmenten els beneficis malgrat els conflictes que hi ha oberts al món.
10: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs bursaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava, les empreses del món van bé.
9: A la bona situació que viuen les borses s'hi ha de sumar la davallada del preu del petroli, que es manté al voltant dels $80 al barril de Brent, el preu més baix de les últimes setmanes.
1: I es triplicaran en un dia les denúncies d'afectats per la possible estafa de l'agència online Mascapo Viatges. La policia ja acumula 90 denúncies de persones que s'han quedat sense vacances. Els mateixos perjudicats diuen que hi ha 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el mig milió d'euros. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la propietària de l'agència no ha enviat el document necessari per donar d'alta la seva activitat ni a la Generalitat ni a l'Ajuntament del seu municipi. En aquest tràmit havia de demostrar que tenia assegurança per respondre a qualsevol contratemps. Els Mossos d'Esquadra han assignat el cas a la Divisió d'Investigació Criminal i es preveu que en els pròxims dies es pugui enllestir la documentació per presentar-la als jutjats. I els 25 manifestants de Mallorca ferits per les càrregues policials denuncien que els agents els van pagar sense sentit i els denunciaran als jutjats. Aquestes càrregues van ser després de la manifestació històrica de Palma contra la massificació turística. Caterina Carmany Jaume.
11: Menys turisme, més vida i alerta solidària estan revisant els vídeos per identificar els agents. Álvar Herbalejo avisa que continuaran protestant perquè es freni el turisme.
12: Hi ha una majoria social a Mallorca contra aquest model turístic. Se veu en el carrer i se continuarà veient per damunt de criminalització, de detencions, de càrregues, del que sigui. Que ho tinguin ben clar.
11: Una de les dones que va rebre cops de porra explicava que ja marxaven de la manifestació i els va agafar per sorpresa.
13: Un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que me va posar l'escut a l'esquena i me va pegar una porrada jo. Així. No hi ha més... Va ser totalment inesperat i... Pràcticament no varen veure ni que estéssim venguent cap a nosaltres.
11: Aquest dissabte hi ha una protesta a Solla, una de les poblacions amb més problemes per la massificació.
1: I la inestabilitat meteorològica ha tornat a condicionar aquest dimecres les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els bombers han hagut de retirar els efectius terrestres davant del risc de tempestes i de nous episodis de piroconvecció que podrien alterar sobtadament el comportament del foc. Només un avió bombarder ha pogut continuar fent descàrregues fins que s'ha fet fosc. Aquest dijous, si la meteorologia ho permet, es reprendran els treballs terrestres. La vall d'avui, Pau Rovira.
14: Els bombers han pogut treballar aquest dimecres per primera vegada des que es va declarar el foc divendres passat amb línies manuals d'aigua a la cua de l'incendi, una zona que fins ara era inaccessible pel risc de despreniments de roques. Les maniobres han permès consolidar aquest sector abans que l'arribada de les tempestes obligués a retirar els equips terrestres per motius de seguretat. L'helicòpter bombarder ha treballat fins a la posta de sol. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers mantenen la vigilància durant tota la nit i matinada per detectar qualsevol reactivació, mentre la previsió meteorològica continuarà marcant l'estratègia d'extinció durant tot aquest dijous. De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge ni sobre el ramat de vaques que havia generat preocupació els darrers dies.
1: A Ponent, la calor ha frenat la producció de pera de la varietat Blanquilla, que ha caigut un 8%. S'ha començat a collir aquesta setmana i, tot i que la collita baixarà, la qualitat i la mida dels fruits són bones. Lleida, Julià Albacar.
15: La Blanquilla és una varietat que suporta millor les altes temperatures que d'altres, com la Conference, per exemple. Tot i això, la calor d'aquest estiu n'ha fet caure moderadament la producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca però que els calibres són més grans que la campanya passada.
16: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
15: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
16: I el personal, doncs, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a any, com a primer any, perquè, clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 hem acabat al migdia.
15: Segons la previsió del Departament d'Agricultura, esta campanya es colliran 5.540 tones de pera Blanquilla, la gran majoria a les comarques de la Plana de Lleida.
1: Gràcies, Júlia, i atenció a aquesta dada. Els ciutadans ja envien més paquets que cartes. És la primera vegada que passa, segons les dades de l'any 2025 de l'informe del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior, amb un augment de fins al 148% respecte al 2019. En canvi, el correu tradicional, cartes, postals, publicitat i notificacions, va tenir menys de 1.200 milions d'enviaments, un 8% menys que el 2024 i la meitat que el 2019. L'administració va fer el 30% de totes les tramesses. Només el 14% dels ciutadans haurien enviat alguna carta durant la segona meitat de l'any passat. L'informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans van rebre paquets vinculats al comerç electrònic.
7: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
1: La colla vella dels Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada de Firagost. La jove ha sortit de la plaça del Blat amb el 2 de 9, Valls, Josep Almirall.
17: Gran actuació dels del Portal Nou, que de sortida s'han apuntat al tercer 5 de 9 descarregat de la temporada i a la tercera ronda han descarregat un 7 de 9 exigent, que ha calgut lluitar a la descarregada. Han acabat amb el Pilar de Cés. La colla joves, mentrestant, ha intentat el 4 net a la tercera ronda, però amb els dosos col·locats ha decidit arriar-lo per avall, per males mides. Els Diables Vermells sí que s'han lluït a la segona ronda amb un 2 de 9 que han fet fàcil el segon de la temporada. De sortida han completat per segona vegada la temporada el 4 de 9 i a la tercera ronda, un cop han renunciat al 4 net, han descarregat sense massa complicacions el 3 de 9. A la ronda de pilars han descarregat el pilar de 5.
1: Gràcies, Josep. I encara un darrer apunt abans dels esports.
18: ¿Qué tal, sisters y hermanos? Es tiempo de agradecer.
1: Love of Lesbian s'afegeix a la programació musical de les festes de la Mercè. La banda, liderada per Santi Balmes, actuarà a la platja del Bogatell la nit de dissabte, 26 de setembre. Compartirà escenari amb al·lèrgiques al polen, la pegatina i Svetlana. Love of Lesbian presenta el seu espectacle dins de la gira del seu últim disc, Ejército de Salvación. I si no hi ha alguna altra actuació sorpresa, aquesta serà la seva última actuació a Barcelona. La banda va anunciar fa uns mesos una parada indefinida a partir del desembre.
18: Muchos años, viva la hermandad.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Amb l'Oriol Corral.
19: El Barça torna als entrenaments aquest dijous. L'equip no ho feia des del dilluns, quan va tornar a Barcelona de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. Ferran entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte i el davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Més Barça, lateral esquerre Jofre Torrents, marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
7: 3CAT Info.
19: D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. L'equip s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva Danny Harke abans del partit de dissabte contra el Coventry City. Serà a Anglaterra.
7: 3CAT Info.
19: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, contenta amb el seu equip.
20: Estoy ultra orgullosa del equipo, cómo ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
19: Ha estat l'últim campionat de la capitana de l'equip, Paula Ramírez. Iris Tió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata, a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. I el Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Té 48 anys, ha signat per 2 temporades. Sekulić ha parlat dels bàsics del seu joc.
21: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
22: Jugar com un equip, l'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
21: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense. A lot of fight on the court.
22: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
19: I el Barça femení han presentat també aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història del club i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha firmat fins al 2030. Per ella és un somni fet realitat.
23: I think when I...
24: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
19: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la 5ª etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlene Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la 10ª posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc que l'acreditava com a millor jove. Aquest dijous, 6ª etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. Acabem amb bàsquet perquè el pivot argentí Juan Fernández no continuarà al Girona la temporada que ve. El Joventut, Yannick Crac, ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però jugarà a la penya cedit fins a final de temporada.
7: Tresca Info.

0: Són les 6.
1: El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ i ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. D'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts, 63 dels quals al Marroc. El repartiment dels menors migrants de Ceuta accentua les diferències dins del Partit Popular. La direcció del partit defensa que complirà la llei, però alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida, pressionats per Vox. El govern espanyol, que xifra en 528 els menors arribats en aquesta última onada a Ceuta, amenaça d'accions judicials contra qui no segueixi la norma. Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill. I després ha marxat a tota velocitat. La Guàrdia Civil està investigant els fets. A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. L'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. No obstant, no s'obrirà el pas fins que els Estats Units posin fi al bloqueig naval sobre els ports iranians, segons ha dit Teheran. Oriol Junqueras aposta perquè un grup d'experts lideri el Departament d'Educació durant 12 anys per abordar les crisis del sector i dotar-lo d'estabilitat. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el president d'Esquerra ha proposat que els partits escollin aquest equip i ha plantejat fer extensiva la mesura a àmbits com Rodalies i l'habitatge. Esquerra expedienta l'alcaldable del partit a Girona, Marc Puigtió, per unes gravacions en què parlava de controlar la formació. També oferia draps bruts dels regidors actuals a una gita d'ultra a canvi d'una treva de les crítiques cap a ell. El dirigent republicà s'ha disculpat, però per ara descarta plegar. Trànsit intensifica aquesta setmana els controls de velocitat per reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes després que ja hi hagin mort 80 persones en el que portem d'any. En la campanya de l'any passat es van posar 33.000 multes, unes 4.800 cada dia. Isaki Lacuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 en la pel·lícula El fons de l'estany, amb Àlex Vendémol i Alba Aguilera entre el repartiment.
2: Esports. El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tant de la temporada. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica.
1: I el temps torna a la inestabilitat de la mà dels ruixats, els xàfecs i les tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran per el Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta, la investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuent massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giralt, Robert.
3: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
1: I al marge de la via judicial, sobre el terreny, hi ha un altre balanç que no para de créixer. L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts, 63 dels quals en territori marroquí. Tot i això, Rabat només n'ha confirmat 11. De fet, mitjans locals, com el Faro de Ceuta, alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha al costat marroquí de l'Espigó, que limita amb la ciutat autònoma. Tot mentre uns 2.000 migrants continuen vagant pels carrers de Ceuta en una situació molt precària. Sentim alguns testimonis.
4: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
1: Les autoritats han habilitat aquest dimecres 30 dutxes i 10 lavabos per atendre els migrants a la platja del Trampolín, on hi ha acampats desenes de subsaharians. I l'altre front que preocupa són els 528 menors que, segons el govern espanyol, han arribat a Ceuta des de dijous. La gestió d'aquests menors migrants ha provocat tensió dins del PP. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, no hi estan d'acord i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. El govern espanyol adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en el repartiment. Madrid. Àngels Lafuente.
5: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, que fa equilibris per la dependència de Vox. I és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de quatre governs autonòmics de la mà de l'ultradreta. Tot i això, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Álmez Curra diu que compliran. Ara bé, ja avisa que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc.
6: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley. Pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
5: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir, en funció de les seves capacitats, quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
7: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
5: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre. I Isabel Díaz Ayuso aposta per una altra via.
8: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
5: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
1: I el Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes socials per intentar una altra entrada massiva de migrants a Espanya el 5 d'agost. Els experts confirmen que aquesta crida existeix i que en els debats online es valora si fer-la a través de Ceuta o de Melilla. Clàudia Serra.
9: Àlex Lozano, professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, confirma que existeixen missatges a les xarxes que animen a fer aquesta nova entrada. Són declaracions a 3Cat Info.
10: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, a un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
9: Gairebé una setmana després de l'entrada de 70.000 migrants, a poc es clarifica quin paper van tenir les xarxes en aquest episodi. Lozano explica que l'entrada es va articular a través d'una estructura digital ja existent sobre migració irregular, on es comparteixen consells amb 25 comptes de Facebook i 1 milió de membres, a més de 2 grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i Instagram. Hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, els dies en què va entrar més gent i quan ja es van difondre instruccions concretes.
10: Anaven actualitzant com estava l'estat policial, per tant, trobem missatges com "el camí està lliure" i ja es van començar a veure missatges com "preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament".
9: De tot plegat, se'n van aprofitar grups que donen serveis als migrants, incloses màfies i traficants, tal com assegura el Ministeri de l'Interior.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Poc més de 3 minuts i un quart, ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació, que duia a bord 10 passatgers, li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
11: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima, la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
1: Nova jornada marcada per la violència contra les dones. La policia investiga 2 assassinats com a possibles crims masclistes. Un succeït a Llanes, a Astúries, i l'altre a Múrcia. Si es confirmen, ja serien 35 les dones assassinades per aquesta xacra. Cristian Roldán.
12: A Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes. En l'intercanvi de trets també hauria resultat ferit greu un tercer agent que intentava ajudar la víctima. L'assassí, que estava apartat del cos i tenia expedients per casos de violència masclista, ja no tenia arma reglamentària i hauria matat la dona amb una pistola sostreta dins les dependències policials. Després d'assassinar la seva exparella, ha obert foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment l'han acabat abatent. La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogent per denúncies de maltractament. Paral·lelament, una dona de 44 anys ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia, presumptament a mans de la seva parella. S'ha trobat la víctima sense vida a la rere botiga d'un negoci i la Policia Nacional busca l'agressor, que hauria fugit. Després dels fets, la confirmació dels 2 casos elevaria a 35 el nombre de dones assassinades per violència masclista aquest any.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Sortim a l'exterior. L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els 2 països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat el portaveu d'Exteriors iranià, Ismail Baghai, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a la navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una 50ena de mercants i patrullers. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Moqtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
13: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
1: Moqtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I almenys una persona ha mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita en una localitat al sud del Líban. L'exèrcit israelià ha tornat a atacar la zona després d'acusar Hezbollah de violar l'alto al foc. Jerusalem. Jordi Brascó.
14: En plenes converses de pau a Roma entre representants del govern libanès i israelià, l'exèrcit d'Israel ha atacat la localitat de Tebnine en resposta, assegura, a una violació flagrant de l'alto al foc per part de Hezbollah, una violació, per cert, que no ha concretat. Tebnine es troba dins la zona que Israel ocupa des de la incursió terrestre que va fer al sud del Líban, però no forma part de l'àrea que l'exèrcit israelià ha ordenat evacuar una hora abans de l'atac, a 19 quilòmetres. Israel reobre així el front libanès, encara que sigui momentàniament, mentre assegura que continuarà present a Gaza com fins ara, mentre Hamas no es desarmi del tot. I a Cisjordània també hi ha hagut accions militars destacables. L'exèrcit ha detingut una vintena de persones en una batuda massiva realitzada al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem.
0: El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
15: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada, perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Ara ho sentíem a la previsió del temps. Hi ha alerta de protecció civil per les pluges que han de caure aquesta tarda de dijous a bona part del país. S'ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta perquè en alguns punts poden caure més de 40 litres en mitja hora i en d'altres 60 en 3 hores. Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, adverteix que hi pot haver acumulacions d'aigua, ratxes fortes de vent i fins i tot pedregades i esclafits. Soler recomana que, en la mesura del possible, s'evitin desplaçaments i activitats a l'exterior quan la pluja ja sigui intensa.
16: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats a l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom miri molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
1: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya central, el Pirineu, el Prepirineu oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ho dèiem en titulars. Oriol Junqueras proposa que un grup de professionals independents piloti la Conselleria d'Educació a llarg termini. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el líder dels Republicans ha instat a tots els partits, menys els d'extrema dreta, a escollir els integrants d'aquest equip en consens amb el sector i els agents socials i econòmics. Defensa que haurien de liderar el departament durant 12 anys per poder fer bé la seva feina. D'aquesta manera, segons el número 1 d'Esquerra, es podria superar el bloqueig derivat del conflicte amb els professors i agreujat per controvèrsies com l'exclusió de Catalunya de les proves PISA per excés d'alumnes descartats. També creu que serviria per acabar amb les reformes educatives lligades als canvis de colors polítics al govern.
17: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
1: En aquesta mateixa línia, el Parlament ja va aprovar al juny una moció de Junts que plantejava la necessitat d'un gran pacte de país en educació i de plans de diversos anys vista per al departament. Junqueras, per cert, ha obert la porta a estendre la mesura a altres àmbits clau del país, com ara Rodalies, l'habitatge i també les polítiques energètiques. La proposta, però, no ha convençut part de la comunitat educativa. L'entitat AFAC, les Associacions de Famílies de Catalunya, insisteix que, a banda dels experts, ells també hi han de poder dir la seva. Ho ha dit a Trescat Info la directora de la FAC, Lidón Gasull.
18: La legitimitat d'aquest acord no pot venir només d'experts o de partits polítics, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, etc. Com a subjectes actius que són de l'educació i no com a més receptors de decisions preses per tercers.
1: El sindicat majoritari d'educació, la USTEC, també ha posat aigua al vi. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha qüestionat la necessitat de crear aquest grup d'experts. N'ha parlat també a aquesta emissora.
19: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem en el servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
1: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó i que les conclusions van quedar guardades en un calaix.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Esquerra Republicana obre un expedient per uns àudios filtrats en què el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, assegura que volia fer fora tots els que hi són ara per controlar ell l'organització i oferia informació compromesa dels actuals regidors. Puigtió ja ha demanat disculpes en un comunicat. Girona, Maria Rovira.
11: El partit vol aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Oriol Junqueras qualificava de fora de lloc en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
17: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió, i ja està. I els òrgans que els hi correspon doncs han obert un expedient.
11: Els àudios filtrats són extractes d'una conversa de Puigtió amb un influenciador d'extrema dreta que la va gravar i ara l'ha fet pública. Diu, per exemple, que ha d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial per als actuals regidors. El regidor al·ludit, Adam Bertran, ja li ha respost en declaracions a 3Cat Info.
20: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
11: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica i l'executiva local d'Esquerra va dimitir en bloc.
1: Fins diumenge, Trànsit intensifica els controls de velocitat i hi haurà més radars a les carreteres catalanes. La campanya, que estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat al volant. En el que portem d'any, 80 persones han mort a la xarxa viària catalana. L'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de molts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de la policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3Cat Info.
21: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i, per tant, es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i, per tant, que s'incrementa el risc de sinistre viari.
1: En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: El director de cinema Isaki Lacuesta està rodant aquests dies a Banyoles la pel·lícula El fons de l'estany, ambientada a finals dels anys 80, i recupera els records d'infantesa i explica l'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. La mateixa població, i en concret l'estany a Banyoles, són també protagonistes de la mateixa història. Banyoles, Fèlix Martín.
22: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants. Alguns de ben propers al mateix Isaki Lacuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
23: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que van aniran sortint.
22: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'estany.
23: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, et dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals. És impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
22: L'actor Quim Ávila interpreta en Ramon, mestre dels joves.
24: Banyoles, dintre del guió, és
2: més que un context, és un personatge màgic que modifica la història.
22: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare d'un d'ells.
3: Jo crec que seran un gran descobriment pel públic i espero pel panorama audiovisual català, espanyol i internacional, perquè són una passada.
22: El rodatge del Fons de l'Estany es prolongarà encara tot el mes d'agost. La pel·lícula s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
0: Esports.
1: Fins a dos quarts amb l'Oriol Corral.
14: El Barça torna aquest dijous als entrenaments després de no fer-ho des del dilluns i la tornada de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. D'altra banda, el lateral esquerre Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. A l'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
0: 3CAT Info.
14: Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pot desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per aquesta lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. Iris Thió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer, en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, valora l'europeu de les seves nadadores.
4: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia, de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos, de pillar el oro.
14: Iris Thió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení.
0: 3CAT Info.
14: El Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Per ell, el Barça sempre ha de competir.
6: FC Barça is always competing for the titles.
24: El Barça ha de competir sempre pels títols i les últimes temporades han estat desafortunades. Però per mi el màxim èxit és que els seguidors reconeguin el nostre estil i estiguin satisfets per la nostra manera de jugar.
6: Will be just a reward for the way we play.
14: I al Barça femení també han presentat aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la secció i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha signat fins al 2030.
25: Estic molt agraïda al Barça per l'esforç que han fet de dur-me aquí. He fet una molt bona temporada al City i crec que per això el Barça s'ha decantat per mi. Espero estar a l'alçada.
14: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la 5a etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la 10a posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. I tornem al futbol. L'Espanyol ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, un altre fitxatge, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central de Santpedor Edgar González, de 29 anys. Edgar González jugarà cedit per l'Almeria i ho farà fins a final d'aquesta temporada 26-27, farà la segona divisió amb el Sabadell.
0: 3CAT Info. Són 7:15.
1: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades de la jornada. Us està explicant que el Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la Guàrdia Civil si disposava d'algun indici previ. En el front polític, el repartiment dels menors migrants de Ceuta ha accentuat les diferències dins del Partit Popular. Alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empuria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha fugit a tota velocitat. I l'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. I a partir d'ara també destacarem, per exemple, que hi ha hagut un cop policial contra el càrtel de Jalisco a Catalunya. La policia espanyola i l'oficina antidroga francesa han desmantellat un laboratori de metamfetamina a Almenar, al Segrià. Hi ha 13 detinguts. Sentirem l'alcalde de Salou que acusa els Mossos i la consellera d'Interior de manca de voluntat política per acabar amb el top manta al municipi. Segons l'Ajuntament, ja hi ha uns 200 punts de venda il·legal. I passarem per Valls per saber com ha anat la diada de la Fira Agost amb les dues colles de la ciutat. El sumari dels esports amb l'Oriol Corral.
5: El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu.
1: I el temps torna a la inestabilitat amb ruixats, xàfecs i tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran al Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica. Continuem una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta. La investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, mentrestant, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuament massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral, Robert.
7: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
1: I tensió dins del PP per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però el debat és especialment intens als governs autonòmics que depenen de Vox. Diferents presidents populars defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. Sentim la dirigent popular Alma Ezcurra y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
8: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
9: Lo lógico es que vuelvan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se pone a funcionar un Estado de Derecho, la ley y el orden.
1: Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Vivas, també del Partit Popular, reclama ajuda.
10: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
1: El govern espanyol té comptabilitzat 528 menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix les comunitats autònomes que, si no compleixen el repartiment que marca la llei, recorrerà als tribunals. I a les Balears continuen arribant migrants amb pasteres provinents del nord d'Àfrica. Les últimes embarcacions han estat interceptades en direcció a Mallorca i a Eivissa, amb més de 40 persones a bord. Mentrestant, els serveis de rescat han suspès la recerca de la desena de desapareguts en el naufragi d'una altra embarcació dimarts a prop de l'illa de Cabrera, però s'ha alertat els vaixells que naveguen per la zona que estiguin atents per si troben algun cos. Salvament Marítim ha rescatat 19 supervivents i 2 cadàvers. A més, 17 persones van morir en una quarta pastera que va quedar a la deriva i va arribar dimarts amb només 2 supervivents. En el que portem d'any, han arribat a les Balears més de 4.000 persones en unes 200 embarcacions, una xifra superior a la del mateix període del 2025. El govern balear parla de crisi humanitària i reclama més recursos al govern espanyol.
0: 3CAT Info.
1: Ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació, que duia a bord 10 passatgers, li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
11: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda.

0: Cercatinfo a Instagram, Facebook i X.
1: La Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori a Almenar, al Segrià, vinculat al càrtel de Jalisco, a Mèxic. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2 tones i mitja de metamfetamina. La droga, diluïda en aroma de vainilla, entrava a Europa per aigües franceses i des d'allà es traslladava a Barcelona a través d'una empresa logística. Finalment arribava a un laboratori en una finca d'Almenar on es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martín és l'inspector en cap de la unitat antidroga de la Policia Nacional.
2: Es simplemente evaporar el producto, la vainilla, la echaban en las cacerolas que ustedes ven ahí, calentaban y con muy poco, es como si dijéramos un ejemplo, el último calentón que le damos al arroz, pues aquí igual. Viene en formato líquido la metanfetamina, no es que se realice la metanfetamina, ya viene en estado líquido.
1: En els últims anys, el consum de metamfetamina s'ha estès notablement als entorns d'oci i els experts adverteixen dels riscos que comporta per a la salut mental. Josep Rovira és el president de l'ONG Energy Control.
3: Pot provocar insomnis intensos, crisis d'ansietat, paranoies, agitació i episodis psicòtics. Molt presents, a més, en aquesta població que fa consums continuats i sense realitzar descansos.
1: Dels 13 detinguts, 5 han estat a Lleida, 4 a Barcelona i 4 més a Tarragona. L'alcalde de Salou, el tarragonès Pere Granados, carrega contra els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política per acabar amb el top manta. Granados ha reiterat les seves queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils, que limita amb el seu municipi. Tarragona, Ricard Buigas.
4: Granados fa extensible les seves crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils a la Conselleria d'Interior. Diu que el problema, en lloc de solucionar-se, va més a punta que la xifra de venedors ambulants que se situen als vespres a la zona de Sant Pere, al límit de Cambrils en Salou, i arriba als 200 venedors il·legals.
5: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida, eh?
4: El president de l'Associació de Shopping Salou, Comerciants i Empresaris, en Juli Vilaplana, diu que la situació és insostenible.
6: Quan aquí les guies turístiques anuncien un altre mercadet com si això fos la Roca del Vallès, llavors comencem a tenir un problema molt greu. No està anunciat enlloc, però tu parles amb les guies turístiques de Cambrils i de Salou, estupendo mercadillo per totes les nits al cap de Sant Pere. Ja és una atracció turística més.
4: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors. Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Menys de 5 minuts i 3 quarts, l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat la portaveu d'exteriors, el portaveu d'exteriors iranià, Ismail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a una navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una 50ena de mercants i patrulles. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Mohtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
7: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
1: Mohtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I Volodymyr Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos, com el que ha causat 17 morts i més de 40 ferits aquest dimecres a Kiev. El president ucraïnès s'ha entrevistat amb el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte. Els míssils russos contra la capital ucraïnesa han estat la resposta de Putin als atacs ucraïnesos contra centres logístics de Wild Berries, el

0: gran rus del comerç en línia. Davant d'aquests bombardejos diaris, Putin ha ordenat reforçar la protecció de la rereguarda, creant una nova divisió destinada exclusivament a combatre la campanya ucraïnesa a l'interior de Rússia. Moscou. Cristina Solies.
1: El president rus admet d'alguna manera que no estan fent prou per protegir les ciutats russes. Per això ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
2: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
1: El nou cap de la rereguarda també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis secrets ucraïnesos contra els càrrecs vinculats a la indústria militar. Aquest dimecres han col·locat una bomba al cotxe del director general d'una empresa que produeix drons kamikaze als Urals. El conductor ha mort i ell es troba ferit greu. És el tercer atemptat en només una setmana. Tot just dimecres passat van tirotejar un altre fabricant de drons al replà de casa seva i dissabte van intentar assassinar un general a la festa del seu aniversari en un cèntric restaurant de Moscou.
0: Tensió diplomàtica entre el Brasil i l'Argentina. El govern brasiler ha expulsat del país l'ambaixador argentí pels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Milei ha participat activament a la campanya del fill de Jair Bolsonaro, rival de Lula, en les pròximes eleccions al Brasil. Buenos Aires, Joan Biosca.
3: Des del govern del president Lula da Silva s'assegura que no tornarà l'ambaixador brasiler a Buenos Aires fins que el president argentí Javier Milei deixi d'insultar el del Brasil. Des de la Casa Rosada han denunciat que els insults, en tot cas, han estat de Lula cap a Milei i que en realitat no és un problema de forma sinó de fons. Pablo Kirno és el ministre d'Exteriors argentí.
4: El presidente Lula, su gobierno, ha proferido insultos también a nuestro presidente que no han sido contestados. Es que tenemos diferencias ideológicas profundas. La región está cambiando de dirección también ideológica. Nosotros eso lo celebramos.
3: Relacions tenses i trencades diplomàtiques entre tots dos països provocades per la visita de Milei al Brasil per fer costat a Flavio Bolsonaro com a candidat presidencial de cara a les eleccions de l'octubre, on Milei qualificava fa pocs dies a Lula da Silva de lladre i corrupte, entre d'altres insults.
0: I Isabel Díaz Ayuso es desentén de la controvertida compra d'un pis de luxe per part del seu govern. Malgrat que l'immoble havia de suplir la seu de l'executiu regional durant unes obres, la presidenta madrilenya ha assegurat que ella mai està al cas d'operacions com aquesta i que és el seu conseller de presidència qui hauria de donar explicacions per l'embolic.
5: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
0: Segons El País, la Comunitat de Madrid va adquirir l'àtic per 6,3 milions d'euros a una immobiliària d'alt standing que es va endur gairebé 190.000 euros de comissió. El govern d'Ayuso va anunciar que el posava a la venda tan bon punt va esclatar aquesta polèmica.
6: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
7: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
6: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: L'IBEX 35 torna a marcar un nou rècord al tancar la sessió. 20.057 punts, una pujada del 0,17%. Aquest dimarts, la borsa espanyola va superar per primera vegada els 20.000 punts impulsada per les perspectives de pau a l'Orient Mitjà. Roger Santaló.
8: En aquest context econòmic excepcional, hi ha 7 empreses que ronden els seus rècords històrics. Són la tèxtil Inditex, l'energètica Endesa, la distribuïdora Logista i Unicaja, BBVA, Bankinter i Mafre, vinculades totes al sector financer, inclosa la companyia d'assegurances. Pel professor de finances de la UPF Barcelona School of Management, Xavier Puig, moltes empreses augmenten els beneficis malgrat els conflictes que hi ha oberts al món.
9: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs bursaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava, les empreses del món van bé.
8: A la bona situació que viuen les borses s'hi ha de sumar la davallada del preu del petroli, que es manté al voltant dels $80 al barril de Brent, el preu més baix de les últimes setmanes.
0: I es triplicaran en un dia les denúncies d'afectats per la possible estafa de l'agència online Mascapo Viatges. La policia ja acumula 90 denúncies de persones que s'han quedat sense vacances. Els mateixos perjudicats diuen que hi ha 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el 500.000 d'euros. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la propietària de l'agència no ha enviat el document necessari per donar d'alta la seva activitat ni a la Generalitat ni a l'Ajuntament del seu municipi. En aquest tràmit havia de demostrar que tenia assegurança per respondre a qualsevol contratemps. Els Mossos d'Esquadra han assignat el cas a la Divisió d'Investigació Criminal i es preveu que en els pròxims dies es pugui enllestir la documentació per presentar-la als jutjats. I els 25 manifestants de Mallorca ferits per les càrregues policials denuncien que els agents els van pagar sense sentit i els denunciaran als jutjats. Aquestes càrregues van ser després de la manifestació històrica de Palma contra la massificació turística. Caterina Carmany Jaume.
10: Menys turisme, més vida i alerta solidària estan revisant els vídeos per identificar els agents. Álvar Herbalejo avisa que continuaran protestant perquè es freni el turisme.
11: Hi ha una majoria social a Mallorca contra aquest model turístic. Se veu en el carrer i se continuarà veient per damunt de criminalització, de detencions, de càrregues, del que sigui. Que ho tinguin ben clar.
10: Una de les dones que va rebre cops de porra explicava que ja marxaven de la manifestació i els va agafar per sorpresa.
12: Un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que me va posar l'escut a l'esquena i me va pegar una porrada jo. Així. No hi ha més... Va ser totalment inesperat i... Pràcticament no ho vàrem veure ni que estéssim venguent cap a nosaltres.
10: Aquest dissabte hi ha una protesta a Solla, una de les poblacions amb més problemes per la massificació.
0: I la inestabilitat meteorològica ha tornat a condicionar aquest dimecres les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els bombers han hagut de retirar els efectius terrestres davant del risc de tempestes i de nous episodis de piroconvecció que podrien alterar sobtadament el comportament del foc. Només un avió bombarder ha pogut continuar fent descàrregues fins que s'ha fet fosc. Aquest dijous, si la meteorologia ho permet, es reprendran els treballs terrestres. La vall d'avui, Pau Rovira.
13: Els bombers han pogut treballar aquest dimecres per primera vegada des que es va declarar el foc divendres passat amb línies manuals d'aigua a la cua de l'incendi, una zona que fins ara era inaccessible pel risc de despreniments de roques. Les maniobres han permès consolidar aquest sector abans que l'arribada de les tempestes obligués a retirar els equips terrestres per motius de seguretat. L'helicòpter bombarder ha treballat fins a la posta de sol. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aiguestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers mantenen la vigilància durant tota la nit i matinada per detectar qualsevol reactivació, mentre la previsió meteorològica continuarà marcant l'estratègia d'extinció durant tot aquest dijous. De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge ni sobre el ramat de vaques que havia generat preocupació els darrers dies.
0: A Ponent, la calor ha frenat la producció de pera de la varietat Blanquilla, que ha caigut un 8%. S'ha començat a collir aquesta setmana i, tot i que la collita baixarà, la qualitat i la mida dels fruits són bones. Lleida, Júlia Albacar.
14: La blanquilla és una varietat que suporta millor les altes temperatures que d'altres, com la Conference, per exemple. Tot i això, la calor d'aquest estiu n'ha fet caure moderadament la producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca però que els calibres són més grans que la campanya passada.
15: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
14: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
15: I el personal, doncs, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a guany, com a primer any, perquè, clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 ja hem acabat al migdia.
14: Segons la previsió del Departament d'Agricultura, esta campanya es colliran 5.540 tones de pera blanquilla, la gran majoria a les comarques de la Plana de Lleida.
0: Gràcies, Júlia, i atenció a aquesta dada. Els ciutadans ja envien més paquets que cartes. És la primera vegada que passa, segons les dades de l'any 2025 de l'informe del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior, amb un augment de fins al 148% respecte al 2019. En canvi, el correu tradicional, cartes, postals, publicitat i notificacions, va tenir menys de 1.200 milions d'enviaments, un 8% menys que el 2024 i la meitat que el 2019. L'administració va fer el 30% de totes les tramesses. Només el 14% dels ciutadans haurien enviat alguna carta durant la segona meitat de l'any passat. L'informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans van rebre paquets vinculats al comerç electrònic.
6: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: La colla vella dels Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada de Firagost. La jove ha sortit de la plaça del Blat amb el 2 de 9, Valls, Josep Almirall.
16: Gran actuació dels del Portal Nou, que de sortida s'han apuntat al tercer 5 de 9 descarregat de la temporada i a la tercera ronda han descarregat un 7 de 9 exigent, que ha calgut lluitar a la descarregada. Han acabat amb el Pilar de Cés. La colla joves, mentrestant, ha intentat el 4 net a la tercera ronda, però amb els dosos col·locats ha decidit arriar-lo per avall, per males mides. Els Diables Vermells sí que s'han lluït a la segona ronda amb un 2 de 9 que han fet fàcil el segon de la temporada. De sortida han completat per segona vegada la temporada el 4 de 9 i a la tercera ronda, un cop han renunciat al 4 net, han descarregat sense massa complicacions el 3 de 9. A la ronda de pilars han descarregat el pilar de 5.
0: Gràcies, Josep. I encara un darrer apunt abans dels esports.
17: ¿Qué tal, sisters y hermanos? Es tiempo de agradecer.
0: Love of Lesbians s'afegeix a la programació musical de les festes de la Mercè. La banda, liderada per Santi Balmes, actuarà a la platja del Bogatell la nit de dissabte, 26 de setembre. Compartirà escenari amb al·lèrgiques al pol·len, la pegatina i Svetlana. Love of Lesbian presenta el seu espectacle dins de la gira del seu últim disc, Ejército de Salvación. I si no hi ha alguna altra actuació sorpresa, aquesta serà la seva última actuació a Barcelona. La banda va anunciar fa uns mesos una parada indefinida a partir del desembre.
17: Muchos años, viva la hermandad.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Amb l'Oriol Corral.
18: El Barça torna als entrenaments aquest dijous. L'equip no ho feia des del dilluns, quan va tornar a Barcelona de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. Ferran entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte i el davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Més Barça, lateral esquerre Jofre Torrents, marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
6: 3CAT Info.
18: D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. L'equip s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva d'Annie Harke abans del partit de dissabte contra el Coventry City. Serà a Anglaterra.
6: 3CAT Info.
18: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, contenta amb el seu equip.
19: Estoy ultra orgullosa del equipo, cómo ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
18: Ha estat l'últim campionat de la capitana de l'equip, Paula Ramírez. Iris Tió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata, a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. I el Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Té 48 anys, ha signat per 2 temporades. Sekulić ha parlat dels bàsics del seu joc.
20: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
21: Jugar com un equip, l'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
20: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense, a lot of fight on the court.
21: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
20: What I would like this team to look like.
18: I el Barça femení han presentat també aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història del club i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha firmat fins al 2030. Per ella és un somni fet realitat.
22: I think when I heard that I didn't believe in the
23: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
22: I didn't take the opportunity as well.
18: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la 5a etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlene Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la 10a posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc que l'acreditava com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. Acabem amb bàsquet perquè el pivot argentí Juan Fernández no continuarà al Girona la temporada que ve. El Joventut, Yannick Crac, ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però jugarà a la penya cedit fins a final de temporada.
24: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
25: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes a aquest dijous aquí al matí de Catalunya Ràdio, un dia que ens llevem amb 19 graus a Ripoll, 22 a Alcarràs i 25 graus a Tortosa. Avui, després d'un dia de treva, Protecció Civil alerta perquè torna a activar el pla per risc de pluges, ventades i pedregades, sobretot aquesta tarda, a bona part del país. Per tant, el primer és el primer. Gori Massip, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Freddy.
0: Matí de sol i tarda de pluges, vindria a ser això?
1: Doncs sí, vindria a ser això. A partir de mig matí i migdia esperem que s'inflin grans nuvolades i precaució perquè aquesta tarda les tempestes poden ser fortes, anar acompanyades de pedra, calamar-se, fortes ventades i afectaran de manera força general el país, des del Pirineu, Prepirineu, avançant cap a la Catalunya central i atenció perquè de cara a mitja tarda vespre arribarien cap al Pla de Lleida, cap al Baix Llobregat barcelonès i també cap a la zona del Penedès.
0: Doncs alerta amb aquestes pluges. Gràcies, Gori. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Alerta amb aquestes pluges perquè poden ser intenses i és per això que Protecció Civil ha tornat al pla per possibles inundacions, perquè preveu aquestes pluges, ventades, possiblement també pedregades en alguns punts del país, sobretot a partir d'aquesta tarda. I això, quan recordem, falta menys d'una setmana pel famós eclipsi, per l'eclipsi solar total, que es podrà veure al 100% en alguns punts del país. Es podrà veure tot Catalunya, però només al sud del país es podrà veure de manera total. Es podrà veure un eclipsi al 100%. I és per això que s'està insistint molt en la prudència a la carretera i en planificar els desplaçaments. Ima Soler, de Protecció Civil, ens advertia ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio que la mobilitat aquell dia, el dia abans i l'endemà, per tant, a l'11, el 12 i el 13, la mobilitat, deia, serà complicada i deia això.
2: Planifiquem la ruta que volem fer, pensem on volem anar, quin és el millor moment en desplaçar-nos. Hi ha molta gent que ja ha previst dintre de les seves vacances doncs un desplaçament amb alguna zona que es pugui veure. Vull dir, tothom segur que coneix algú que ha buscat una habitació d'hotel o ha buscat algun punt per anar a veure l'eclipsi en algun lloc. Que, bueno, doncs amb planificació i amb més tranquil·litat és segurament la millor manera de poder-ho fer,
0: És el que deia Ima Soler de Protecció Civil en declaracions al matí de Catalunya Ràdio de cara a eclipsi de la setmana que ve. De fet, el president Salvador Illa, en el seu canal de Telegram, aconsellava evitar la P7, que és la principal via, evidentment, o la via més habitual per anar cap al sud del país. En aquest cas, doncs, recomanava buscar alternatives. En fi, avui en continuarem parlant i ho seguirem fent aquí a Catalunya Ràdio de les conseqüències d'aquest eclipsi, de tota la preparació, però un dia més, avui també hem de parlar de la crisi migratòria de Ceuta.
3: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
0: És el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que avui es reuneix amb el rei. Es reuneix amb el monarca Felip VI al Palau de Marivent, a Palma, on la família reial passa les vacances. Avui, també a Brussel·les, al Parlament Europeu, hi ha una reunió extraordinària també per abordar aquesta crisi. Ara bé, aquesta crisi de Ceuta ens continua deixant molts interrogants sobre la taula. D'una banda, aclarir què és el que va passar exactament, com va anar la crida massiva que es va fer per les xarxes socials. Sobre això, l'Audiència Nacional ja ha preguntat a la Guàrdia Civil si van rebre informació els dies previs sobre l'entrada que s'estava preparant. I el Marroc també ha engegat la maquinària judicial i ha detingut pràcticament 90 persones que, en teoria, estan acusades d'estar al darrere de l'entrada massiva o dels aldarulls que també es van registrar a la frontera. L'altra cara de la moneda continua sent, per descomptat, la picabaralla política sobre què s'ha de fer amb els menors d'edat que continuen a Ceuta i que no han tornat al Marroc.
4: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España en el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
0: És Alma Ezcurra, del Partit Popular, dient que les comunitats autònomes governades pel seu partit compliran la llei, però Vox, que governa amb el PP en diverses d'aquestes comunitats, no hi està d'acord. I, de fet, el Partit Popular apunten que sí, que la llei la compliran, però també demanaran garanties, la qual cosa avui alguns diaris interpreten com una voluntat deliberada de retardar l'arribada d'aquests menors immigrants. A Catalunya, Junts, també, com sabeu, ha dit que no vol aquests menors immigrants, argumentant que els centres d'acollida de Catalunya ja estan al màxim de la seva capacitat. El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, per la seva banda, feia aquestes declaracions ahir en aquest programa.
5: Tant aquí hi ha una responsabilitat de molta gent. Mm. I llavors aquesta responsabilitat que tota aquesta gent no assumeix, que aquests governs, o qui sigui, o els serveis secrets, o el qui sigui, no assumeix, resulta que acaba repercutint en la societat. No? I, escolti, la societat fa moltes coses i molts esforços, i el nostre país, en particular Catalunya, fa molts esforços en molts àmbits, i segurament haurem de continuar-los fent.
0: És el que deia Oriol Junqueras ahir en declaracions a aquest programa, i no deixem encara de parlar del Marroc, però amb una altra qüestió radicalment diferent.
6: Well, FIFA for Enterprise, or FFE, is
0: Perquè a les últimes hores la FIFA ha negat que el seu president, Gianni Infantino, hagi ofert al Marroc acollir la final del Mundial del 2030 a canvi de rebre suports per mantenir-se en el càrrec com a president de la federació. Ho va publicar ahir el diari The Times, però la FIFA ho ha qualificat de fals i d'enganyós. De fet, quan va sortir la notícia, Infantino estava justament al Marroc, en una reunió d'urgència de la FIFA. I aquesta és una de les poquetes imatges que en tenim. Així en marxava, en un cotxe, sense parar-se davant la premsa, Gianni Infantino. Recordem que el Marroc ja fa temps que aspira que la final del Mundial del 2030 sigui a l'estadi Hassan II de Casablanca, mentre que Espanya, que també organitza aquest Mundial, aspira al Bernabéu. I també recordem que l'alcalde de Barcelona va plantejar que la final fos al Camp Nou. A banda d'això, a les 7 i 6 minuts, a les últimes hores hem tingut males notícies amb dos nous crims masclistes, un a Astúries, on guàrdia civil ha matat la seva exparella, també agent, i l'altre a Múrcia, on una dona va morir apunyalada amb de la seva parella en un centre comercial. I l'altre tema del dia, en l'esfera política, és Madrid i l'àtic de Isabel Díaz Ayuso.
6: De ello no tengo la menor idea, porque no es mi competencia saberlo, sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
0: Avui, en Temps d'Àgora, parlarem d'aquesta qüestió amb el David Fernández Moreno, que és autor d'una biografia d'Isabel Díaz Ayuso. Serà a partir de 9:45 del matí. I atenció a això que us avança al matí de Catalunya Ràdio, que detallarem avui durant tot el dia. Quan falta menys d'un any per les eleccions municipals, l'Agència Catalana de Residus fa una crida a tots els partits que no utilitzin, en la batalla electoral, la recollida porta a porta. Ara fa molts dies que aquí al programa estem recollint queixes al voltant de la recollida porta a porta. De fet, ho continuem fent. L'última, aquesta de Calonge.
7: Que és una urbanització que està molt afectada pels senglars. Amb la qual cosa, els matins que toca recollida, o que ha tocat recollida de brossa el dia anterior, està escampada pel terra perquè baixen els porcs senglars. Jo no tinc vehicle. Jo he de pujar a casa meva amb cotxe de línia. El dia que no toca recollida de brossa, he d'anar amb la meva brossa en el cotxe de línia. Això és normal en l'època que estem vivint?
0: És el que ens deia la Maria Antònia al telèfon de queixes i denúncies del programa. Avui en continuarem parlant, aquí al matí de Catalunya Ràdio. I encara un parell de coses més. L'Institut de Seguretat d'Intel·ligència Artificial del Regne Unit ha confirmat que dos models d'intel·ligència artificial han entrat en altres sistemes i han enviat correus per robar les credencials a les persones que tenen aquests correus electrònics. Diu l'Institut que és la primera vegada que veiem riscos així. Ahir parlàvem d'aquestes incidències en la intel·ligència artificial amb l'investigador Román Orús, que és l'únic espanyol que forma part del grup de Nacions Unides que parla d'intel·ligència artificial.
8: El que ha passat ha estat dins d'un entorn més o menys controlat, no? I efectivament doncs, s'ha pogut detectar temps, etc. Però el que hem de fer ara mateix és com hem de diguem-ne, entrenar aquestes intel·ligències artificials per tal de que no facin això.
0: Si l'encàrrec que se li fa és aconsegueix les dades de tots els catalans i catalanes a la sanitat pública, ho té raonablement fàcil, un model d'intel·ligència artificial per aconseguir-lo?
8: Bueno, amb el que hem vist jo diria que sí.
0: Doncs això, Román Orós, insistim, un dels grans experts en intel·ligència artificial del moment. En fi, sobre noves tecnologies, TikTok ha arribat aquesta matinada a un acord amb Disney.
9: Under the sea, under the sea, nobody beat us, fry us and eat us in fricassee.
0: I aquest acord implica que els usuaris de TikTok podran fer servir fragments de les pel·lícules de Disney, incloent les franquícies de Star Wars o de Marvel, en els vídeos de les plataformes. Ningú no dona xifres, però això arriba després del fracàs de l'acord de 1.000 milions de dòlars entre Disney i OpenAI en vídeos generats per intel·ligència artificial. Allò va descarrilar, però aquest de TikTok sembla que va de debò. Així hem arribat a les 7:09. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dia a tothom.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Avui, a l'hora del matí, d'aquí una horeta i mitja, Jordi Mira, Assumpta Escar, Meritxell Benedí i Anna Grau. Però abans... Marta Viana, Maria Fernández i Roser Parera, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: S'investiga.
3: L'Audiència Nacional posa fil a l'agulla amb els fets de Ceuta i pregunta a la Guàrdia Civil si disposa de pistes del que va acabar passant.
1: Àlex Giral Robert.
4: Abans de decidir si obre una investigació formal, la magistrada ha demanat a la policia que respongui si hi va haver avisos previs de l'arribada massiva de migrants. Això malgrat que el govern espanyol ha insistit els últims dies que no. El tribunal també ha reclamat tots els detalls de l'operatiu policial a la ciutat autònoma els dies 30 i el 31 de juliol. En especial vol informació exhaustiva de les persones que van aconseguir travessar la frontera per mar i les que van aparèixer mortes en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. A principis de setmana, la jutgessa ja va reclamar als cossos policials si tenien indicis de qui va poder orquestrar el desplaçament multitudinari. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I també al Marroc.
5: Una setmana després de la crisi a Ceuta, el Marroc activa la maquinària judicial.
1: Més detalls, Marc Camps.
6: D'una banda, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I d'altra banda, el Tribunal de Nador ha acusat 52 persones més per aldarulls a la frontera de Melilla. Són dades de l'Associació de Drets Humans del Marroc, ja que les autoritats del país encara no han informat de quants detinguts hi ha. I continua el ball de xifres sobre les persones que han perdut la vida. Caminando Fronteras eleva 141 el nombre de morts, 63 dels quals dins del Marroc. Rabat, a hores d'ara, només n'ha confirmat 11. Marc Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Marc. Falten 3 minuts per arribar a un quart de 8. Menors migrants.
5: Tensió dins del PP per la gestió dels arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats per Vox, no hi estan d'acord i defensen el retorn dels menors als seus països d'origen.
3: El govern espanyol xifra en més de 500 els menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en el repartiment.
1: Madrid, Antes la Fuente.
7: El repartiment de menors torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, i és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de 4 governs autonòmics amb Vox. Tot i això, la direcció del partit admet que acataran la llei, però adverteix que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc. Alma Izcurra.
8: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España... En el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
7: Però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir en funció de les seves capacitats quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Nova crida.
5: El Ministeri de l'Interior diu que està estudiant una nova crida a les xarxes socials que anima a fer una entrada de migrants a Espanya el 15 d'agost.
1: Clàudia Serra.
9: Àlex Lozano, professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, confirma que existeix aquesta crida, tot i que no està determinat si es vol fer a Ceuta o a Melilla.
10: S'ha publicat públicament a un grup de més de 100.000 usuaris que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla degut a les possibles complicacions.
9: Lozano apunta que les xarxes socials van ser clau en l'entrada ara fa una setmana de 70.000 persones a Ceuta. A través de les xarxes socials i d'aplicacions com WhatsApp es van difondre vídeos curts i emocionals. Hi va haver una coordinació al darrere, tot i que de moment no s'ha pogut detectar un responsable únic. Clàudia Serra Domènech, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Més arribades.
5: A les Illes, les últimes pasteres han estat interceptades en direcció a Mallorca i a Eivissa, amb més de 40 persones a bord. Tot plegat en una setmana marcada per la tragèdia humanitària de dimarts amb la mort d'almenys 19 migrants.
1: No ho sabia.
3: Isabel Díaz Ayuso s'espolsa responsabilitats per la controvertida compra d'un atic de luxe per part de la Comunitat de Madrid i assegura que ella no està al cas d'adquisicions com aquestes de més de 6 milions d'euros.
1: Txell Garriga.
6: Malgrat que el pis d'alt standing havia de ser l'oficina temporal d'Ayuso, la presidenta madrilenya afirma que n'ha estat del tot al marge.
2: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
6: I ha apuntat que el seu conseller de presidència és qui haurà de donar, doncs, explicacions per l'embolic. Segons El País, el govern regional va comprar l'àtic per 6,3 milions d'euros i la immobiliària es va embutxacar una comissió del 3%, gairebé de 190.000 euros. Tan bon punt va esclatar la polèmica, l'executiu d'Ayuso va anunciar a la venda de l'immoble. Txell Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Porta a porta.
11: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. L'Agència de Residus de Catalunya fa una crida a tots els partits perquè apartin de la batalla electoral la recollida de residus porta a porta i també els contenidors intel·ligents.
12: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi. Però és un camí sense volta enrere.
5: Quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals, desenes d'ajuntaments han frenat aquests sistemes de recollida selectiva després de rebre crítiques de tot tipus, o bé per estalviar-se-les a la recta final del mandat.
3: Més de 500 municipis tenen o bé el porta a porta o bé contenidors intel·ligents, però Catalunya no és capaç d'aprovar amb nota perquè hi ha molt poques ciutats mitjanes i grans que ho hagin posat en pràctica.
1: Més detalls, Albert Prat.
13: L'Agència de Residus lamenta que els partits estiguin fent demagògia amb un sistema que no és fàcil d'implantar i que implica un canvi d'hàbits. Pilar Xiva, directora de l'àrea d'Economia Circular de l'Agència, a Catalunya Ràdio.
12: Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
13: De fet, un mateix partit és capaç de defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. Davant d'aquesta realitat, tant el president de la Federació de Municipis, el socialista David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, de Junts, diuen que cada poble és un món.
14: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política.
15: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
13: Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Top Manta.
11: Salou, el tarragonès, diu prou al fenomen. El seu alcalde, Pere Granados, critica els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política per acabar amb la venda il·legal que fa temps que es dona al passeig de Cambrils a tocar del municipi.
1: Clara Chavarría Domingo.
16: Bon dia. Granados ha reiterat les seves queixes en detectar un increment de la venda il·legal en aquesta zona que limita amb Salou i ha fet extensible a la conselleria d'Interior les crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils per la tolerància que assegura que hi ha amb el Top Manta i la manca de voluntat política per acabar amb el fenomen.
17: Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida.
16: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors i Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Pacte de País.
5: Oriol Junqueras proposa que un equip d'experts piloti el Departament d'Educació durant 12 anys per dotar-lo d'estabilitat. El president d'Esquerra ho va explicar ahir aquí, al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Àlex Giral Robert.
4: En una entrevista a aquest programa, el líder d'Esquerra va plantejar tots els partits, menys els d'extrema dreta, escollir els integrants del grup d'independents en consens amb els agents socials i econòmics. Diu que serviria per abordar les crisis del sector, com el conflicte amb els professors i l'exclusió de Catalunya de les proves PISA, a més d'acabar amb les reformes educatives lligades als canvis de colors del govern.
18: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
4: També aposta per fer extensiva la mesura a àmbits clau com Rodalies i l'habitatge. Àlex Giral Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara bé, no convenç.
3: La proposta de Junqueras a una part de la comunitat educativa que considera que el futur de l'educació no pot estar només en mans dels experts.
1: Maria Costa.
19: La directora de la FAC, les associacions de famílies de Catalunya, Lidón Gasull, i la portaveu del sindicat d'USTEC, Yolanda Segura, admeten que cal estabilitat, però volen poder-hi dir la seva. N'han parlat a Catalunya Ràdio.
20: No pot venir només d'experts, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, no com a més receptors de decisions preses per tercers.
21: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa, amb els seus representants, ja estan posant a sobre la taula quines
0: són les solucions a tirar endavant i que, per tant, lluny de tot això, per nosaltres som fórmules abstractes.
19: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Ana Simó i que les conclusions van quedar guardades en un calaix. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Expedienta.
11: Esquerra Republicana, el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, per la polèmica dels àudios filtrats. Puigtió ha demanat disculpes en un comunicat.
1: I moto d'aigua.
5: El conductor d'un d'aquests vehicles va morir ahir a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, en xocar amb una embarcació. La Guàrdia Civil investiga les circumstàncies dels fets.
1: Què en sabem, Maria Rovira?
21: Els fets haurien passat quan una embarcació amb 10 ocupants hauria passat per sobre de la moto d'aigua on hi viatjava a la víctima i al seu fill, que és qui hauria explicat això a la policia. En rebre l'avís, Salvament Marítim es va desplaçar al lloc dels fets, va fer massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després van anar fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del sistema d'emergències mèdiques que també va treballar per reanimar-lo. Finalment, però, es va confirmar la mort. Ara la Guàrdia Civil investiga les circumstàncies dels fets. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I més controls.
19: De velocitat a les carreteres catalanes fins diumenge. La campanya, que estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat al volant, ja que des de començament d'any 80 persones han mort a la xarxa viària catalana.
1: Vicent Mifsud.
22: L'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de molts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3Cat Info.
23: Tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i, per tant, que s'incrementa el risc de sinistre viari.
22: En la campanya de l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia. Vicent Mifsud, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I dos crims masclistes més.
11: Un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes, a Astúries. En l'intercanvi de trets, també hauria resultat ferit greu un tercer agent que hauria intentat ajudar la víctima.
1: Més detalls, Cristian Roldán.
4: L'home, que tenia expedients per casos de violència masclista, hauria matat la víctima amb una pistola sostreta dins les mateixes dependències policials, ja que ell no en tenia, perquè havia estat apartat del cos prèviament. Després d'assassinar la seva exparella, també va obrir foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment el van acabar batent. Abans, però, va ferir greument un tercer agent. La víctima, amb qui tenia tres fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. Aquesta tarda hi ha convocada una concentració davant l'Ajuntament de Llanes per rebutjar els fets. Cristian Rodon Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: També ahir a Múrcia, una dona de 44 anys va morir apunyalada presumptament a mans de la seva parella en un centre comercial. La Policia Nacional busca l'home que ha fugit després dels fets.
1: I més defenses antiaèries.
19: Volodymyr Zelensky en reclama als aliats de l'OTAN per protegir-se dels atacs russos, com el que ahir va causar 17 morts i més de 40 ferits a Kiev.
1: Moscou, Cristina Solias.
24: El president rus ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
22: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
24: La nova unitat també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis ucraïnesos contra els càrrecs de la indústria militar. Ahir, un fabricant de drons dels Urals va sobreviure a l'explosió d'una bomba al seu cotxe. És el tercer intent d'assassinat en només una setmana. Des de Moscou, Cristina Solias, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a les 7:23 minuts, acord amb Oman.
11: L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb el seu país veí per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz. Tot i això, el pas de vaixells no es permetrà fins que els Estats Units aixequin el bloqueig sobre els ports iranians.
1: I es querellen.
5: Els manifestants agredits per la policia durant la manifestació contra el turisme massiu de Palma interposaran una demanda conjunta contra els agents.
1: Caterina Carman Jaume.
25: Una de les manifestants que va rebre cops de porra explica que ja marxaven i que els va agafar de sorpresa.
26: La policia havia marxat, però després van tornar tots, o sigui, totes les furgons, totes les motos, tot amb les sirenes. Van sortir i sortien donant cops a escuts i cridant com si fos una mena de guerra. I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està. I jo només deia, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Perquè els volia preguntar com, ¿qué estic fent? I només anaven cap a nosaltres donant cops de porra de manera indiscriminada.
25: Dissabte hi ha una manifestació a Sóller, una de les poblacions més afectades per la massificació turística. Des de Palma, Caterina Carman Jaume, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara alguna cosa més de pagament.
3: L'Ajuntament de la Ràpita al Montsià es planteja recuperar el pagament per aparcar al Trabucador.
1: Ricard Buigas.
2: La Ràpita va suprimir l'aparcament regulat del Trabucador l'any 2023 perquè era deficitari i generava pèrdues de més de 60.000 euros anuals. La regidora de Turisme i presidenta del Parc Natural del Delta, Helena Caral, diu a 3cat.info que ara les arques municipals permeten recuperar el sistema.
6: El 2023 la situació financera era molt compromesa i llavors a partir d'ara que la situació financera de l'Ajuntament de la Ràpita és més bona, podem assumir una actuació deficitària a la barra del Trabucador.
2: Ara no s'ha de pagar per accedir a cap punt del Delta, tot i això l'aparcament del Trabucador està limitat a 3 àrees i el trànsit rodat fins a les Salines de la Trinitat està restringit. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I anem als esports. Pau Dax, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
1: Tenim a Deco enfeinat.
8: Sí, el director esportiu blaugrana segueix movent fitxa en el mercat amb diverses carpetes obertes, la principal, la de la davantera. Deco i el cap de caçatalents del Barça, Joao Amaral, es van reunir ahir a Madrid amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez, per definir una estratègia que pugui desencallar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça, una operació que el club culer admet que és complicada davant la postura inflexible de no vendre del club matalasser. El Barça també espera que el futur de Ferran Torres es resolgui i mentrestant avança també amb les sortides. Al lateral esquerre del planter, Jofre Torrents marxa traspassat a l'Ajax d'Amsterdam, on es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen. Torrents marxa per uns 6 milions d'euros, segons l'Esport, i signa amb l'equip neerlandès per 4 temporades. El Barça ingressaria la meitat d'un hipotètic futur traspàs del jugador, un equip blaugrana que torna avui als entrenaments amb doble sessió després de fer festa ahir i dimarts.
1: I operat amb èxit.
8: El davanter de l'Espanyol, Quique García, que va passar ahir per quiròfan per la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer jugant contra el Middlesbrough la setmana passada. Quique es perdrà el primer tram de la temporada mentre recupera. L'equip perico s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva d'Ani Harke abans del partit de dissabte contra el Coventry City a Anglaterra.
1: I sisena medalla.
8: La que va aconseguir ahir Iris Thió per tancar els campionats europeus de natació a París. Va guanyar la plata en la final de la rutina acrobàtica per equips, on va competir juntament amb els catalans Denis González, Lilo Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer. L'entrenadora catalana del combinat espanyol, Andrea Fuentes, estava molt satisfeta amb el seu equip.
9: Estoy ultra orgullosa del equipo como ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
8: Ha estat l'últim campionat europeu de la capitana Paula Ramírez. Iris Thió tanca la competició a París amb una medalla d'or, 4 de plata i un bronze.
10: Catalunya Ràdio.
12: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
27: el 30.536-30536 de la sèrie 18.
12: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
28: Catalunya Ràdio.
29: Som 3Cat.
30: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: I per arribar a dos quarts, com cada dia a aquesta hora, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
31: Pido a todo la mayor serenidad y confianza.
32: Ha sido espectacular.
1: Tenim nosaltres la reina emèrita, la seva reina Sofia. Bon dia, com està?
33: Cronyo,
1: sí,
33: mirando.
1: Menjant iogurt ara mateix,
33: sí,
1: veig, eh?
33: Molt,
34: sí, sí, sí. Una mica de feta, també.
33: Estoy mirando el pantalla con iogurt, el de pantalla computadora, porque estoy un poco pecopata, porque sale, ¿no?
34: Sí, sí. Estàs pecopata, està pecopata.
33: Porque sale, cara.
35: De verdad, mira que eres morbosa, ¿eh, Sofí? Si ya sabes todo lo que pasó. Hola,
1: tenim
35: tots
1: dos.
35: Tenim
34: un cara a cara.
35: Bueno,
1: sí, o sigui, l'emèrit i l'emèrita sí, junts a la mateixa habitació, això devia fer molt temps que no passava.
35: Molt, molt, molt. Des de la luna de miel.
33: ¡Ah,
35: te calles, tortuga!
33: Espanyol, fos picolà, eh? cosa caranya que tu dices i corto pilotistes.
0: Molt bé, és que calguis, Emèrita. A veure, com van viure el 23F a casa seva, a Can Borbó?
4: Molt bona pregunta.
35: No, pues yo estaba en una reunión importante esta tarde.
33: No.
35: Bueno, todos los lunes por la tarde tenía una reunión.
33: Todos los lunes tardes, Juanca, tenía una reunión larga.
0: Tenía reuniones largas a la tarde.
33: A reunión sin papeles, sin cartera, sin un boli, sin ni nada.
0: Anava a una reunió sense...
7: Amb un cas de moto, no? Anava amb la moto, sí, sortia.
35: Porque tenía buena memoria.
7: Sí, buena memoria.
35: A mí me avisan en plena reunión.
0: Sí.
35: Me vestí enseguida y me planté en palacio.
33: No, camisa por fuera, pantalón, despeinado y sin calcetines.
35: Pero porque... Porque por el camino me peleé con un perro.
7: Això, que... Ja està mentint una altra vegada.
0: No. Això passa molt.
35: Passa moltíssimo en aquesta època.
0: Carretes de baralla amb un
35: gos. Claro, y cuando llegué, pues lo primero que vi fue a mi hija, la infanta Elena, ¿no? Y exclamé... ¡Cabrones! ¿Qué le habéis hecho?
33: Nada.
7: ¿Com? ¿Qué le... ¿Qué le... Però...
33: Nada.
7: Què vols dir? ¿Qué le habéis hecho?
35: Pero por... es que por los nervios me pareció que...
7: Ya, bueno, es... No, home. Ahora, hòstia. O sigui, vostè va veure la seva filla...
0: Sí, sí, sí, s'espanta. Hi ha un moment que s'espanta.
35: ¡Hijos de puta!
7: I al final...
35: ¿Qué le habéis hecho a mi hija? I luego caí en la cuenta.
7: Que és així.
33: Que era la seva cara, ja no era així.
7: En aquesta... Bueno, no sé si la reina emèrita vol contraatacar d'alguna manera.
33: Sí, claro, que ara anem que jo, i quan...
1: Així arribem a 2:15.

0: Un dia més, la crisi del Marroc centra l'agenda informativa. Ara mateix, tant la justícia d'Espanya com la del Marroc investiguen d'on va sortir la crida perquè desenes de milers de persones s'apleguessin a les portes de Ceuta els passats dies 30 i 31 de juliol. L'Audiència Nacional ja ha preguntat a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional si van rebre informació els dies previs que alertés que s'estava preparant aquesta entrada multitudinària. Tot això mentre creix la tensió dins del Partit Popular per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta i que, segons la llei, s'hauran de repartir per diferents comunitats autònomes. La direcció del PP assegura que les comunitats compliran aquesta llei, però presidents autonòmics defensen el retorn dels menors i també diuen des del PP que, home, que fàcil no ho posaran. La dirigent del PP és Almez Curra, la presidenta de la Comunitat de Madrid és Isabel Díaz Ayuso.
1: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
2: Lo lógico es que vuelan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se pone a funcionar un estado de derecho, la ley y el orden.
0: És el que deia Isabel Díaz Ayuso. Mentrestant, la Guàrdia Civil busca l'embarcació que ahir la tarda hauria embestit una moto d'aigua en Puriabrava, a l'Alt Empordà, i hauria causat la mort del pilot. El fill de la víctima, que també anava a la moto, assegura que una embarcació amb unes 10 persones els va passar literalment pel damunt, insistint que la Guàrdia Civil els està buscant. I aquests dies, com sabeu, els oients i les oients del matí de Catalunya Ràdio, sabeu que us hem explicat que hem rebut moltes queixes de veïns de molts pobles de Catalunya per les molèsties que els causa el sistema de la recollida d'escombraries porta a porta. Avui al matí de Catalunya Ràdio es pot avançar que l'Agència de Residus de Catalunya fa deliberadament una crida explícita a tots els partits, perquè apartin aquesta qüestió, el porta a porta, de la batalla de les pròximes eleccions municipals.
3: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi, però és un camí sense volta enrere.
0: És el que deia Catalunya Ràdio la directora de l'àrea econòmica circular de l'Agència de Residus de Catalunya, Pilar Xiva. I pel que fa als esports, Pau Dax.
4: El director esportiu del Barça, Deco, treballa amb el representant de Julián Álvarez per intentar desencallar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid, mentre segueix pendent del futur de Ferran Torres. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ja s'ha operat amb èxit d'un trencament al tendó del bíceps femoral i Iris Tió tanca els campionats europeus de natació a París amb la sisena medalla, una plata en la rutina acrobàtica per equips.
0: Gràcies, Pau. I pel que fa al temps, Gori Massip, bon dia.
5: Bon dia. Doncs avui el temps es torna a embolicar amb una tarda de tempestes que poden ser localment fortes. Poden deixar més de 40 litres en només 30 minuts. Estan activats els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya a pràcticament tot Catalunya. Per tant, precaució després d'un matí de sol, però de ràpid augment dels núvols, a la tarda caldrà obrir el paraigua en un bon grapat de comarques i tot plegat amb calor menys intensa al migdia, moltes màximes que es mouran entre els 29-30 i els 35 graus.
0: Gràcies, Gori. De fet, tenim una alerta de protecció civil per a aquestes pluges. Està activat el pla de possibles inundacions perquè no només hi ha risc de pluges, que també hi ha risc de ventades, de pedregades, a bona part del país, a bona part de Catalunya. Ho seguirem aquí a Catalunya Ràdio amb tota la informació necessària. Doncs justament, al voltant de la informació necessària, la de la mobilitat a aquesta hora, com la tenim? Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Avui és un matí altre cop tranquil al transport públic, només amb alguns retards habituals a Rodalies. L'Avant Express, que va de Tortosa a Barcelona, va 15 minuts tard i també un quart d'hora de demora en alguns trens de l'R11, la que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou, i també veiem 5 minuts de demora a l'R15 en el tren que està anant des de Reus cap a Barcelona.
0: Gràcies, Maria. I a les carreteres com les tenim? Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·les, però hi ha un vehicle avariat a la Ronda de Dalt, a l'altura d'Horta, en direcció Llobregat, que talla un carril i que provoca retencions des del nus de Trinitat i per darrere a les dues entrades a Barcelona per la C58, l'autopista del Vallès des de Montcada, i la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma. També aturats a la mateixa ronda a dalt entre Sant Gervàs i Vallcarca en sentit Besòs per les obres. I a la ronda litoral, cua des de Fòrum fins la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Passen 4 minuts de 7:45. Anem a mirar els diaris. I comencem, com sempre, amb les portades i les opinions més destacades, amb el Pau Bertrolí i el Marc Presseguer. Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: La crisi migratòria i les polítiques d'habitatge centren les portades d'aquest dijous.
8: L'Ara i el País es fixen especialment en la postura del Partit Popular, que ha acceptat repartir entre les autonomies a 1.100 menors de Ceuta. L'Ara subratlla que els populars es desmarquen de Vox, però demanen que Catalunya i el País Basc també rebin joves.
9: El País va un pas més enllà i assegura que la disparitat d'opinions del PP i Vox posa en risc les seves aliances a les comunitats autònomes, a les quatre comunitats comunitats on governen plegats, un dels pactes de govern era el de rebutjar els menors no acompanyats.
8: Mentrestant, la BCE afirma que la Guàrdia Civil està investigant la possibilitat d'una crisi migratòria a Catalunya, segons un informe dels agents, i podria haver una convocatòria per xarxes pel dia 15 d'agost. No obstant, diu que la magnitud és incerta.
9: La Vanguardia, per la seva banda, es fixa en el revés del Consell de Garanties Estatuàries a la llei que limita la compra especulativa d'habitatge.
8: En el seu editorial demana polítiques ambicioses, però també una base jurídica impecable que no vulneri el dret a la propietat. Assegura que el camí no passa tant per limitar la compra, sinó per l'alliberament de sòl urbanitzable per poder construir en el mínim temps possible.
9: La recuperació de platges és el tema del dia del periòdico. El diari explica que el govern obrirà les comportes de pantans del Ter i el Llobregat per alliberar 1 milió de tones de sediments. El seu objectiu és que arribin als cursos baixos dels rius perquè restaurin els sorrals en regressió.
8: L'editorial del Mundo destaca el rècord de l'Ibex després de superar els 20.000 punts. El diari ho veu com una bona senyal per l'economia i un reflex de la competitivitat de les empreses espanyoles. També creu que es demostra una borsa capaç de créixer per sobre la mitjana europea.
9: I acabem amb un article de Xavier Grasset al Punt Avui sobre l'eclipsi. Explica que ja ha triat el lloc. El veurà enfilat en una torre que fa de mirador a la vall de Santa Marina, Pratdip, al Baix Camp. Grasset diu que l'eclipsi és la bogeria de l'estiu que ens farà anar amunt i avall i que serà efímer, però també que retindrem la seva imatge a la memòria.
0: Continuem repassant els diaris, en concret altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
10: Bon dia.
0: No hi haurà granja de pops a les Canàries.
10: Pesca Nova ha renunciat al projecte per crear a les Canàries la primera granja de pops del món on volia produir-ne unes 3.000 tones l'any. La iniciativa va despertar una forta oposició de científics i animalistes que argumenten que els pops són animals extremadament intel·ligents, sensibles i complexos i una espècie solitària que no es podria adaptar a les condicions intensives de les granges. Segons Pesca Nova, però, la decisió respon només a consideracions empresarials i regulatòries. Ho llegim a El País.
0: eBay paga 56 milions de dòlars per haver assetjat de manera brutal una parella.

0: Ho explica el diario Punès.
1: Ai, no sé si dir-la el següent, eh?
0: Vinga, va, que
1: sí?
0: Pots.
1: No, no, de poder puc, el tema. Aviam, mesures contra l'anomenat repte marró, sí, és el que sembla, a les piscines catalanes.
0: Efectivament. L'Ajuntament de Tàrrega farà analitzar els excrements trobats a la piscina municipal per establir si són humans, de debò, i esbrinar el sexe i l'edat de l'excretor o l'excretora. Volen estrènyer així el setge al seu voltant amb l'ajuda també de les càmeres de seguretat, ja que no és el primer cop que aquest estiu que són víctimes d'aquest anomenat repte marró. Una altra piscina entre les moltes que han hagut de tancar dos cops en menys, en aquest cas d'una setmana, en plena onada de calor per aplicar el protocol sanitari de neteja i desinfecció per presència d'excrements, ha estat la de Vilaseca. Ho recullen el Segre i la Vanguardia.
1: Gràcies, Sílvia. I a aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Miquel Muñoz.
2: Comencem amb la premsa nord-americana, que es fa ressò de l'acord a què ha arribat l'Iran a Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz. Doncs bé, el New York Times dedica en portada un reportatge sobre els mariners encallats al golf Pèrsic i que estan atrapats des de fa 4 mesos en aquest foc creuat per la guerra. També ens fixem amb el Washington Post, que explica el nou mal de cap de Donald Trump. És l'heliport de la Casa Blanca. Les obres es veu quan començar el mes de juny i es va acabar d'instal·lar el passat 30 de juliol, però ara Trump ha demanat que s'aixequi tot perquè no li agrada com ha quedat. Sembla que hi ha una mica dependent a la gespa que han instal·lat al terra i això doncs no li acaba de fer el pes i ara ha demanat que els treballadors ho refacin tot i ha exigit que ha d'estar a punt per la visita del president Xi Jinping que ha de fer al mes de setembre. Acabem en aquest cas amb la premsa alemanya i britànica que expliquen que la policia alemanya ha trobat explosius en un dron a l'aeroport de Leipzig. El ministre d'Interior alemany adverteix que s'està investigant si l'atac frustrat podria haver estat planejat per una potència estrangera.
3: I els diaris econòmics destaquen el càlcul del finançament efectiu de les comunitats autònomes. Catalunya és la segona que més diners aporta per darrere de Madrid i se situa la novena en recursos rebuts per habitant. Segons les dades de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, la comunitat que més diners rep per habitant és Cantàbria i la que menys, Múrcia. El Cinco Días analitza les aportacions dels ciutadans d'origen marroquí a residents a Espanya. Els que viuen a l'Estat van enviar l'any passat 1.500 milions d'euros al Marroc. Per al país africà, aquests diners suposen l'1% del seu producte interior brut. L'únic estat que supera Espanya en enviaments al Marroc és França, que hi fa arribar més de 3.400 milions d'euros. I acabem amb On Economia, on expliquen la caiguda en la producció de cotxes elèctrics a l'estat espanyol. L'any passat es van fabricar 107.000 elèctrics purs, la pitjor xifra en els últims 4 anys, crida l'atenció perquè es van matricular més vehicles endollables que els que es van produir a l'estat. De fet, els cotxes arriben de fora i Espanya exporta el 86% dels que fabrica altres països.
1: En 4 minuts arribarem a 3:15 del matí de Catalunya Ràdio. Repassem la premsa esportiva. Pau Dax, bon dia de nou.
4: Bon dia, Freddy.

0: Que el jugador del Madrid, Franco Mastantuono, marxi cedit a la Fiorentina és una notícia tan irrellevant com la seva primera temporada al Club Blanc. Però entre el nom i que marxa a Itàlia, ens ha deixat encefat a fer sonar el Franco amb qui vivíem millor, el que ens agrada, el bo d'en Batiato. I qui sembla que va perdre el centre de gravetat permanent durant una estona, si l'ha arribat a tenir mai a lloc, és el brasiler Neymar. Llegim-la ara, que després de vèncer el Remo a la Copa Brasilera amb el Santos, el davanter es va encarar amb la directiva del club rival als vestidors, un Neymar afectuós, que també va marxar del camp llançant petons a l'afició rival que l'havia insultat durant el partit. Qui sembla que tampoc s'ha portat bé del tot és l'ex blaugrana Ilaix Moriba. Llegim a l'Esport que el Celta de Vigo ha apartat el jugador, juntament amb un company, per haver arribat tard als entrenaments. I acabem amb l'Esportiu, que ens fa deixar el futbol i parlar de motocross MX2. Ens expliquen que Guillem Farrés és líder sòlid al Mundial i aspirant al títol després de 5 victòries i 5 segons llocs en els 14 grans premis que s'han disputat fins ara.
1: I passem a la premsa del cor amb el Carlos San Andrés. Bon dia, Carlos.
2: Bon dia.
1: Avui més cor que mai, eh?
2: Doncs sí. Us imagineu que 30 anys després el vostre fill o filla comença a sortir amb el fill o filla del que havia estat la vostra parella durant els Jocs Olímpics del 92? Doncs això és el que li ha passat a Cindy Crawford i Richard Gere. La supermodel i l'actor van estar junts del 91 fins al 95. I ara els seus descendents, fruits de relacions posteriors, reviuen la història dels seus pares i es converteixen en un duo de guapos per a la generació Z. Ella es diu Kaya Gerber, té 24 anys i és la filla de Crawford. Ell, Homer Gere, en té 26. Tots dos estupendos, hereus d'una genètica d'estrella, són els protagonistes de The Shards, un thriller adolescent on durant el rodatge es van disparar els rumors. La nova parella ja ha posat junt a l'estrena de la pel·lícula i desenes de paparazzis americans fiscalitzen tots els seus moviments.

0: De moment, la discreció és la tònica que marca aquesta relació, un duo de rics i guapos que ens recorden que els 90 van ser una gran dècada.
1: Catalunya Ràdio.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: L'esport no fa vacances a l'estiu.
1: Tampoc a Catalunya Ràdio.
3: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
1: També del Girona i del Sabadell.
3: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
1: A més del mercat de fitxatges.
3: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
1: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
3: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Un minut per arribar a 3:15. Marta Viana, bon dia de nou.
6: Bon dia.
5: Qui fa anys avui, va?
6: Va, la cosa va de músics. Comencem pels de casa nostra.

0: ser intermediaris.
1: Kiko Pidelaserra, què diries? Kiko... Escolta'm una cosa, et dono una pista perquè avui tot va de quatres.
2: Tot va de quatres? 74? No.
1: 84.
2: 84. He dubtat, eh? Perquè he pensat 80... No ho sé.
1: Doncs
2: el veig
1: 84.
2: Més jove,
1: el Kiko. Sí. També, Daniel Carbonell, eres més conegut com a Macaco. Si somos hijos.
2: ¿54?
1: Molt bé, sí. 54.
2: Venga.
1: Seguim ara amb Vinnie Vincent, guitarrista de Kiss. Lover, en aquest cas, en fa 74 i acabem, doncs...
2: Baixa una mica, Macià, que no ens sentim. Vine.
1: Acabem a Vinnie Vincent, és el guitarrista de Kiss.
2: Quants
1: en
2: fa,
1: que sentim,
2: en
1: fa 74.
2: 74.
1: I acabem, doncs, amb Jerry Halliway dels Spice Girls, que sentim ara.
2: 44?
1: 54,
2: 54 també, caram, tu. I el Sant Oral?
1: Avui és Sant Just, Sant Pastor, Santa Berta, Sant Felicíssim, Sant Vicenç i Sant Agapit.
2: Agapit.
1: Agapit.
2: Gràcies, Marta.
1: Fins ara.
2: I aquest estiu, com sempre, a aquesta hora fem una recomanació literària des d'una llibreria.
3: Soc Irene Tortosala, de la llibreria L'Altell de Banyoles, i us vull recomanar Com vestis de bé, Yolande Berot, una petita joia ara en català. Tracta d'un misteri que envolta la troballa d'una nena de 6 anys en una cova, i això provoca un bon terrabastall. I nosaltres, lectors, a través d'un interrogatori policial capítol a capítol de cada veí de la zona, ens permet reconstruir la història molt més enllà d'aquest fet, mentre les antigues creences de la muntanya conviuen amb la realitat. Però més enllà de l'argument, és un llibre que parla de la diferència, de la manera com mirem allò que no entenem i de la frontera entre el que considerem humà i salvatge. Una meravella magnètica. El recomanaria a qualsevol persona que gaudeixi dels llibres que plantegen més preguntes que respostes i que deixen pòsit molt després d'haver-los acabat.
2: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie documental El Mago Oscuro.
4: Un retrat de Dean Potter, un dels escaladors i saltadors base més influents i polèmics de la història. Repassa les gestes que el van convertir en llegenda i alhora mostra el seu món interior, conegut a través dels seus diaris personals. Cada capítol és pura tensió. Veiem com puja a cims imponents, com fa equilibris impossibles entre dues muntanyes o com es llança al buit imitant el vol dels ocells, i tot sense cap mesura de seguretat. Quatre capítols dirigits per Peter Mortimer, una figura clau dels documentals d'esports extrems. És a HBO Max.
2: Ara mateix són 3:15 de 8. Aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: Abans de decidir si obre una investigació formal, la magistrada ha demanat a la policia que respongui si hi va haver avisos previs de l'arribada massiva de migrants.
7: La Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta.
8: Ha publicat en un grup de més de 100.000 usuaris que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya.
9: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat crític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi. Però és un camí sense volta enrere.
10: Jo no tengo la menor idea porque no es mi competencia.
11: La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Maria Fernández Noguera. Menor.
12: Persona que no ha arribat a la majoria d'edat. La legislació sobre els menors estrangers no acompanyats prioritza sempre l'interès del menor per sobre de la seva condició de migrant i no se'l pot negar la protecció. A Ceuta, segons el govern espanyol, n'han arribat uns 500 els últims dies i a la ciutat autònoma no hi ha ni de lluny prou places per acollir-los. Ara, el debat sobre com les comunitats s'han de repartir aquests nens i joves torna a obrir un cavall de batalla polític que no és menor.
2: Orni.
12: Fer-se l'orni és fer-se el desentès. I orni és una paraula d'origen incert que podria venir de la deformació de l'expressió fer el borni, en el sentit de no voler-hi veure. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, assegura que no tenia ni idea que la Comunitat de Madrid havia comprat un luxós àtic per 6,3 milions d'euros al barri de Chamberí, malgrat que aquest pis s'havia de destinar a una oficina temporal per ella. Diu que això qui ho manegava, era el seu conseller de presidència, i que, per tant, és ell qui haurà de donar les explicacions.
2: Velocitat.
12: Qualitat de veloç, de ser ràpid en el moviment. En alguns contextos, la velocitat és una virtut, però en d'altres pot portar problemes, com, per exemple, a la carretera. Per això, Trànsit ha intensificat fins diumenge els radars i els controls de velocitat a tot Catalunya amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. I és que l'excés de velocitat és una de les principals causes d'accident, i en el que portem d'any ja hi ha hagut 80 morts a les carreteres catalanes. L'any passat, en la mateixa campanya d'inici d'agost, es van sancionar 33.000 conductors per anar massa ràpid.
2: Això són les tres paraules del dia. Posem-hi tres xifres amb la Sílvia Creus. 33,02.
0: Són els graus centígrads de temperatura que va assolir ahir a les 4 de la tarda la boia situada davant la costa occidental de Mallorca, davant de Sa Dragonera. Una temperatura rècord al mar, més d'un grau per damunt de l'anterior màxim. És una dada local i puntual que els meteoròlegs qualifiquen de sorprenent i preocupant.
2: 1.500.
0: El nombre de mànegues que ha comprat d'urgència el Departament d'Interior per als bombers de la Generalitat en plena campanya forestal. Segons l'informe justificatiu d'aquesta comanda no prevista, el motiu no és una mala planificació, sinó l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat més consum, desgast i pèrdua de material, un fet que suposaria un risc operatiu immediat que afectaria la seguretat de les persones, els béns i els mateixos bombers.
2: 8.700.
0: Els euros que es va gastar en sabates un home d'Ugíjar, en un municipi de l'Alpujarra de Granada. De fet, ni se'ls va gastar ni els va pagar. Va fer una comanda fent servir el DNI que havia perdut un familiar. Va llogar una nau per rebre-la i va signar l'albarà de lliurament imitant-ne la firma. Quan l'empresa fabricant va reclamar els diners, no va ser difícil pels investigadors arribar fins a ell. Això va passar l'any 2020, però fins ara no s'ha confirmat la sentència de 2 anys i 7 mesos de presó, ja que l'acusat la va recórrer al·legant alienació mental sobrevinguda, la típica alienació que et fa comprar 8.000 euros en sabates.
2: La típica. Gràcies, Sílvia. Anem a les tres imatges amb el Carlos San Andrés. A la primera imatge veiem uns bombers que intenten apagar el foc que surt d'entre la runa. És de nit i s'intueix un edifici destruït.
13: Són els bombers de Kiev treballant després de l'atac d'ahir. Rússia va bombardejar la ciutat amb 28 míssils, en el que les autoritats ucraïneses han qualificat com un dels atacs més tràgics. El bombardeig ha deixat 17 morts i mostra la falta d'efectius per part d'Ucraïna per neutralitzar aquestes ofensives. Segons dades de l'administració militar ucraïnesa, els atacs aeris van afectar 7 escenaris diferents de la capital i van impactar contra magatzems logístics i zones residencials. Tot això passa ara que, des de fa setmanes, les línies de front estan estancades.
2: A la segona imatge hi veiem una dona al costat del que sembla un pou. Al seu costat hi ha diverses galledes de plàstic. La dona està intentant extreure aigua enmig d'un sorral.
13: És una imatge de l'agència Reuters que arriba des de Zimbàbue i que il·lustra l'amenaça que suposa el Niño per 274 milions de persones. Segons l'ONU, l'arribada del fenomen meteorològic agreujarà la situació a 45 països vulnerables durant les properes setmanes. Es preveu que les zones més afectades siguin el Sudan, Llatinoamèrica i el Carib. La fam i la falta de seguretat alimentària pot augmentar fins a un 22% en aquests territoris.
2: I la tercera imatge, hi veiem una pulsera negra, que sembla un rellotge intel·ligent, però que marca una temperatura. Júlia Albacar, què estem veient?
14: Doncs és una de les 45 pulseres intel·ligents que la Paeria de Lleida ha repartit entre els diferents treballadors municipals i que serviran per controlar la seva temperatura corporal i prevenir cops de calor. En cas que superin els 37,8 graus de temperatura del cos o els 42 a l'exterior, la pulsera avisarà que s'ha d'aturar l'activitat, buscar una ombra, hidratar-se i descansar.
2: 8 minuts i arribarem a les 8.
15: Catalunya Ràdio. El sabor d'Àsia amb Lidl val la pena. Ara a Lidl 100 grams de pa de gambes a 1,49, t'estalvies un 16%. I amb Lidl Plus, fideus asiàtics. Si te n'emportes 3, el quart et surt de franc. Combina'ls. Gaudeix dels sabors d'Habitàcia. Lidl val la pena.
16: El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT. Aquest dissabte, triangular del Barça amb l'Udinese i el Nottingham Forest.
17: Les tasques d'extinció van bé.
18: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
19: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
18: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
19: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
18: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
19: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
22: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: 6 minuts falten ara mateix per arribar a les 8 del matí. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bartrolí. La justícia d'Espanya i la del Marroc investiguen d'on va sortir la crida perquè desenes de milers de persones s'apleguessin a les portes de Ceuta el 30 i el 31 de juliol.
1: L'Audiència Nacional ja ha preguntat a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional si van rebre informació els dies previs que l'Artés, que s'estava preparant l'entrada multitudinària.
2: I tensió dins del Partit Popular per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta, justament.
12: La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei, però presidents autonòmics defensen el retorn dels menors. Sentim la dirigent Alma Ezcurra i la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
3: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
4: Lo lógico es que vuelvan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se pone a funcionar un Estado de Derecho, la ley y el orden.
2: I creix la polèmica sobre l'àtic comprat pel govern d'Isabel Díaz Ayuso.
1: L'oposició denuncia falta de transparència, mentre la presidenta madrilenya es limita a dir...
4: De ello no tengo la menor idea, porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
2: I la Guàrdia Civil continua buscant l'embarcació que ahir la tarda hauria embestit una moto d'aigua, Empúria Brava, a l'Alt Empordà, causant la mort del pilot.
12: El fill de la víctima, que també anava a la moto, assegura que una embarcació amb unes 10 persones a bord els va passar pel damunt.
2: I notícia que us avança avui al matí de Catalunya Ràdio. L'Agència Catalana de Residus fa una crida a tots els partits perquè apartin la recollida porta a porta i els contenedors intel·ligents de la batalla electoral.
1: Pilar Xiva, directora de l'Àrea d'Economia Circular.
9: El tema de la gestió de residus s'hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi. Però és un camí sense volta enrere.
1: Aquest programa ha rebut moltes queixes de veïns de com s'està implementant aquest sistema de recollida selectiva i desenes d'ajuntaments l'han frenat.
2: La policia investiga dos assassinats com a possibles crims masclistes.
12: D'una banda, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes, a Astúries. I de l'altra, una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia, suposadament a mans de la seva parella.
23: Bon dia. Avui el temps es torna a complicar. Arriba aire fred a les capes altes atmosfèriques i atenció perquè aquesta tarda les tempestes poden ser fortes en un bon grapat de comarques. Des del Pirineu, Prepirineu aniran avançant cap a la Catalunya central, al prelitoral, i avançada la tarda també ho podrien fer cap al Pla de Lleida o la mateixa línia de la costa entre el Maresme i el Penedès. Compte amb els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya que ens adverteixen que en només 30 minuts poden caure més de 40 litres i que aquestes tempestes vagin acompanyades de calamarsa, pedra o fortes ventades.
2: Important això, ho anirem recordant, però prudència, perquè aquesta tarda podem tenir un temps francament complicat d'aquí aquesta alerta de protecció civil. En fi, repassem com tenim el trànsit ara mateix. Mariluz García, bon dia.
24: Hola, bon dia. Doncs amb lentitud a l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, en sentit sud, la C58 amb una petita retenció a Ripollet, direcció Terrassa, i cues habituals a les rondes, a la ronda a dalt del Nus de la Trinitat, a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, de Sant Gervasi a Vallcarca, en sentit Besòs, per obres, i la ronda litoral de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat. A la C12, a Maials, al Segrià, en direcció Flix, hi ha hagut un accident que talla un carril.
2: I el transport públic, Maria Fernández Noguera?
12: Bon dia, doncs, matí relativament tranquil al transport públic, això sí, amb els retards habituals a Rodalies, destaquen les demores de 15 minuts als trens de l'R11, a la línia que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. Pel que fa als autobusos, Segalés informa que la línia 220 que uneix Barcelona i Sentmenat ara mateix no funciona de manera temporal i, mentrestant, normalitat tant al metro de Barcelona com a Ferrocarrils de la Generalitat.
2: I ja sabeu que cada dia a aquesta hora li dediquem una cançó a qui vulgueu, la cançó que vulgueu, per descomptat, i pels motius que vulgueu, també per descomptat. Si voleu sorprendre algú, ens heu d'enviar una nota de veu, corteta, al 636-360609, al 636-360609, ens dieu quina cançó voleu dedicar, aquí, com per exemple ha fet la Teresa.
25: Bon dia, sóc la Teresa i m'agradaria dedicar-li la cançó de la Dama d'Aragó, de la Barcelona Gypsy Klezmer Orquestra, a la Tatiana, que compleix el dia 6, 27 anys. I que tinguis un molt bon dia, filla meva. T'estimo.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, Marilut García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Algunes complicacions localitzades a l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, en sentit sud, la C58 a Ripollet, direcció Terrassa, ronda a dalt entre el nus de la Trinitat i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i de Sarrià a Vallcarca en sentit Besòs per obres, i la ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: La justícia espanyola i marroquina engeguen la maquinària per aclarir responsabilitats en l'entrada massiva a Ceuta. L'Audiència Nacional Espanyola pregunta a la Guàrdia Civil si va rebre alguna alerta de l'arribada i reclama informació exhaustiva de l'operatiu. I la justícia del Marroc ha detingut prop de 90 persones a qui acusa de facilitar les sortides clandestines. La Guàrdia Civil busca l'embarcació que ahir la tarda hauria embestit una moto d'aigua a Empúries, Brava de l'Empordà, causant la mort d'un pilot. El fill de la víctima, que també anava a la moto, assegura que una embarcació amb unes 10 persones a bord els va passar per damunt. Dos crims masclistes a menys de 24 hores. Astúries, un guàrdia civil matat a trets la seva exparella. També agent del cos dins de la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractament, i a Múrcia, una altra dona va morir apunyalada ahir a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. L'Iran anuncia un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països des de cadascuna de les ribes. El Ministeri iranià d'Exteriors avisa que perquè es faci efectiu primer cal que els Estats Units aixequin el bloqueig sobre els seus ports. A menys d'un any per les eleccions municipals, desenes d'ajuntaments han frenat els sistemes de recollida porta a porta o els contenidors intel·ligents per estalviar-se crítiques. Per aquest motiu, l'Agència de Residus de Catalunya fa una crida a tots els partits perquè deixin aquesta qüestió fora de la batalla electoral. Protecció Civil torna a posar en alerta el Pla Inuncat davant la previsió de fortes pluges a partir de la tarda al Pirineu, que s'estendran a bona part del país. Les autoritats demanen que s'extremi la precaució, se segueixin les prediccions meteorològiques i s'eviti fer activitats a l'exterior en cas de tempesta. I la tiada castellera del Firagós deixa 4 games extra plantats a la plaça del Blat de Valls. La colla vella dels Xiquets de Valls han obert amb un imponent 5-9 i han descarregat el 4-9 net. La colla jove Xiquets de Valls han assolit un solvent 3-9 amb folre i un 2-9.
2: Esports.
0: Pau Dax, bon dia.
3: Bon dia. La final del Mundial de Futbol del 2030 s'allunya del Camp Nou. El director de la FIFA, Gian Infantino, hauria ofert el partit a la Federació Marroquina perquè jugui al futur estadi de Hassan II de Casablanca. El Barça torna a entrenar-se avui amb Deco, intentant desencallar el fitxatge de Julián Álvarez i pendent també del futur de Ferran Torres. I Iris Tió tanca els campionats europeus de natació amb 6 medalles. Ahir va guanyar la plata, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer, en la prova de rutina acrobàtica per equips.
0: Dijous 6 d'agost tenim al davant un matí de sol per aprofitar, perquè a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen ruixats intensos al Pirineu a primera hora de la tarda i es mouran cap al sud fins al Penedès i Ponent. Les pluges localment poden ser torrencials. La calor afluixarà i les màximes més altes no passaran dels 36 graus.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clàries. Bon dia a tothom, benvinguts. Una setmana després de l'assalt massiu a Ceuta, la maquinària judicial espanyola i la marroquina ja s'han posat a treballar. Investiguen en paral·lel per intentar determinar d'on va sortir la crida perquè desenes de milers de persones s'apleguessin a les portes de la ciutat autònoma. A Espanya, l'Audiència Nacional Espanyola ja ha encarregat diligències prèvies per recollir informació sobre els fets abans de decidir si obre una causa formal. En una providència, la jutgessa que porta el cas ja ha preguntat a la Guàrdia Civil i a la policia espanyola si van rebre alguna informació els dies previs que alertés que s'estava preparant l'entrada multitudinària dels dies 30 i 31 de juliol. La magistrada també demana informació als cossos de seguretat sobre el seu desplegament a la zona, les intervencions de rescat en aigües territorials espanyoles i la causa de la mort de les persones que van perdre la vida en l'intent. A l'altra banda de la frontera, la policia marroquina ha arrestat gairebé un centenar de persones pels seus possibles vincles amb la crida. Fins ara, la Fiscalia de Tetuà Taiwan ha processat 34 persones per haver col·laborat a congregar els milers de persones que van irrompre a Ceuta. I a la ciutat de Nador, el tribunal local ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas a la frontera de Melilla. Sobre el terreny, uns 2.000 migrants continuen sense moure's de Ceuta i amb les mateixes condicions precàries de fa dies. Ahir les autoritats van habilitar dutxes i lavabos a la platja del Trampolín, on hi ha acampades desenes de persones de subsaharians, però molts d'ells tenen dificultats per aconseguir menjar o un lloc per dormir.
4: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
0: Pel que fa a les víctimes, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 el nombre de morts durant aquells dos dies, 63 dels quals en territori marroquí. Fins ara, Rabat només n'ha confirmat 11. Doncs tot plegat genera tensió dins del PP per aquesta gestió dels menors migrants arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats per Vox, no hi estan d'acord i defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. El govern espanyol xifra en més de 500 els menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en el repartiment. Madrid, Àngels Lafuente.
5: El repartiment de menors torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, i és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de quatre governs autonòmics amb Vox. Tot i això, la direcció del partit admet que acataran la llei, però adverteix que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc. Alma Izcurra.
6: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
5: Però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir en funció de les seves capacitats quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països des de cadascuna de les ribes. Això no comportarà l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons el Ministeri iranià d'Exteriors, això no passarà fins que els Estats Units aixequin el bloqueig sobre els ports iranians. L'anunci arriba després que el president nord-americà Donald Trump va suspendre el cap de setmana passat els atacs contra el règim dels ayatolàs per donar marge a les negociacions. Teheran nega tenir converses amb Washington i assegura que només ha negociat amb el sultanat Oman sobre el futur de l'estret. I en aquestes últimes hores també hem tingut novetats sobre l'estat de salut del nou líder suprem iranià. Muntada Khamenei va quedar greument ferit al començament de la guerra en els atacs que van acabar amb la vida del seu pare, Ali Khamenei. El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha assegurat en una entrevista que el fet que estigui viu ja els dona forces.
7: El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força.
0: Muqtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des que el van proclamar líder suprem i tots els comunicats que se li han atribuït els han llegit presentadors de televisió. Encara a l'exterior, Volodymyr Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos, com el que ahir va fer 17 morts i més de 40 ferits a Kiev. Els míssils contra la capital ucraïnesa han estat la resposta de Putin als atacs d'Ucraïna contra centres logístics de Wilberries, el gegant rus del comerç de l'Índia. Putin ha ordenat reforçar la protecció de la rereguarda. Anem cap a Moscou, corresponsal Cristina Solies.
8: El president rus ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
9: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
8: La nova unitat també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis ucraïnesos contra els càrrecs de la indústria militar. Ahir, un fabricant de drons dels Urals va sobreviure a l'explosió d'una bomba al seu cotxe. És el tercer intent d'assassinat en només una setmana.
0: Dos soldats israelians i un ciutadà libanès morts al sud de Líban en la represa de la violència en aquesta zona del país. L'exèrcit israelià ha fet impactar un dron contra una mesquita a la zona i ha matat una persona i ha fet una desena de ferits. Israel ha tornat a atacar la zona després d'acusar la milícia libanesa de Hezbollah de violar l'alto el foc. Els soldats israelians morts són els primers en l'últim mes. Anem cap a Jerusalem, Jordi Bresco.
10: Israel reactiva el front libanès, encara que sigui momentàniament, just quan negociadors israelians i libanesos són a Roma intentant allargar l'alto el foc, que, malgrat tot, segueix vigent. No és l'únic front actiu. El de Gaza continuarà sent-ho força temps, a jutjar per les paraules del cap de l'Estat Major, que assegura, en la línia de Netanyahu, que els seus homes no pensen moure's fins que Hamas no es desarmi del tot. També Cisjordània continua sent un punt calent. Ahir l'exèrcit israelià va fer-hi una batuda massiva al camp de refugiats de Calàndia, amb un resultat de 8 ferits i una vintena de detinguts.
2: 3CAT Info.
0: Us sou abans de 3CAT Info, l'Agència de Residus de Catalunya fa una crida a tots els partits perquè apartin la recollida de residus porta a porta i els contenidors intel·ligents de la batalla electoral.
11: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi, però és un camí sense volta enrere.
0: Quan falta menys d'un mes per les eleccions municipals, menys d'un any, volíem dir, per les eleccions municipals, desenes d'ajuntaments han frenat aquests sistemes de recollida selectiva després de rebre crítiques de tot tipus o bé per estalviar-se-les a la recta final del mandat. Més de 500 municipis tenen o bé el porta a porta o bé contenidors intel·ligents, però Catalunya no és capaç d'aprovar amb nota perquè hi ha molt poques ciutats mitjanes i grans que els hagin posat en pràctica. Albert Prat.
12: L'Agència de Residus lamenta que els partits estiguin fent demagògia amb un sistema que no és fàcil d'implantar i que implica un canvi d'hàbits. Pilar Xiva, directora de l'àrea d'Economia Circular de l'Agència, a Catalunya Ràdio.
11: Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
12: De fet, un mateix partit és capaç de defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. Davant d'aquesta realitat, tant el president de la Federació de Municipis, el socialista David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, de Junts, diuen que cada poble és un món.
13: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política.
14: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El conductor d'una moto d'aigua va morir ahir a Empúries Brava, a l'Empordà, en xocar contra una embarcació. La Guàrdia Civil investiga les circumstàncies dels fets. Anem cap a Girona ara, Maria Rovira.
15: Els fets haurien passat quan una embarcació amb 10 ocupants hauria passat per sobre de la moto d'aigua on hi viatjava a la víctima i al seu fill, que és qui hauria explicat això a la policia. En rebre l'avís, Salvament Marítim es va desplaçar al lloc dels fets, va fer massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després van anar fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del sistema d'emergències mèdiques que també va treballar per reanimar-lo. Finalment, però, es va confirmar la mort. Ara la Guàrdia Civil investiga les circumstàncies dels fets.
0: Hi ha hagut dos crims masclistes més en un sol dia a l'Estat espanyol. A Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes, després d'obrir foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment l'han acabat abatent. L'assassí tenia denúncies prèvies de maltractaments i estava apartat del cos. No tenia arma reglamentària, però sembla que n'hauria agafat una a les mateixes dependències policials. I d'altra banda, a Múrcia, una dona de 44 anys ha mort apunyalada en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. S'ha trobat la víctima sense vida a la rerebotiga d'un negoci i la policia espanyola busca l'agressor, que va poder fugir. La confirmació dels dos casos elevaria 35 el nombre de dones víctimes de crims masclistes aquest any.

0: Un quart de nou del matí, temps per fer un cop d'ull al trànsit i a la previsió meteorològica. Connexió amb el nostre equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Es mantenen algunes aturades habituals d'hora punta, accessos a Barcelona, com ara l'autovia 2 a l'altura de Cornellà, direcció Barcelona, l'AP7 a Bellaterra, en sentit sud, direcció Barcelona-Tarragona, i a les rondes, la ronda de dalt, entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, també entre Sarrià i Vallcarca, en sentit Besòs. I és que recordem que a l'altura de la Vall d'Hebron hi ha un carril tallat per sentit a causa de les obres de cobertura de la ronda. I a la ronda litoral, aturats entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat. Fora de l'àrea de Barcelona, un carril tallat a la carretera C12 a Maials, al Segrià, en direcció Flix, a causa d'un accident. Provoca retencions puntuals perquè hi ha un baix volum de circulació. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
0: El temps. Amb el Gori Massip.
2: El temps d'aquest dijous es presenta més inestable. Arriba aire fred a les capes altes atmosfèriques i això farà reactivar la inestabilitat en un bon grapat de comarques aquesta propera tarda. Precaució perquè pràcticament tot Catalunya està sota l'avís d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. En només 30 minuts poden caure més de 40 litres per metre quadrat. Això és intensitat torrencial i, a més, aquestes tempestes poden anar acompanyades de calamarsa, pedra o fortes ventades. Començaran al final del matí o al voltant del migdia, des del Pirineu, també a punts del prelitoral sud, però des del Pirineu Prepirineu aniran baixant cap a la Catalunya central, serrada de prelitoral, i atenció perquè a partir de mitja tarda i al vespre podrien arribar cap al Pla de Lleida o també a la mateixa línia de la costa, per exemple, entre el Maresme i la zona del Penedès. Precaució, insistim, avui en un dia de xafogor encara al matí, d'una nit de mal dormir, sobretot a prop de la costa, aquestes nits tòrrides per sobre dels 24-25 graus, i al migdia sí que el mercuri ha de baixar una mica. Les màximes es mouran en general entre els 29-30 i els 35.
3: Fresca Info. Ui, quin fred que m'ha agafat.
4: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE i t'agafa fred.
3: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
5: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
6: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys.
8: Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres que ve a la tarda.
0: Info. Un quart de nou i tres minuts. Protecció Civil llança una alerta davant les fortes pluges, pedregades i ratxes de vent que estan previstes per aquesta tarda. Ha tornat a activar el pla Inuncat. Les tempestes arrencaran al Pirineu, però poden afectar bona part del país. En alguns punts podrien caure més de 40 litres en mitja hora i en d'altres més de 60 en 3 hores. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, diu que cal extremar la precaució.
9: El que demanem és que tothom mirin molt bé els avisos que ens fa el Servei Meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
0: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya central, el Pirineu, el Prepirineu oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central. I els bombers reprenen aquest matí les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça després que ahir les tempestes obliguessin a retirar els efectius terrestres per motius de seguretat. L'objectiu és continuar consolidant el perímetre del foc que segueix actiu des de divendres passat. Anem a buscar més informació amb el nostre corresponsal, amb el Pau Rovira a la Vall d'Avui.
10: La previsió és tornar a treballar amb dotacions terrestres a la cua de l'incendi, on ahir es va poder actuar per primera vegada amb línies manuals d'aigua. Els bombers mantenen la màxima prudència perquè la meteorologia continuarà condicionant les tasques durant tota la jornada. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tot i que, de moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge pasturatge ni sobre el ramat de vaques que havia generat preocupació els darrers dies.
11: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, es planteja recuperar el pagament per aparcar el trabucador. Precisament un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que els visitants del Delta de l'Ebre estan disposats a assumir les limitacions en l'ús del vehicle privat i fins i tot pagar per aparcar si les mesures milloren l'experiència de la visita. Tarragona, Ricard Boigues.
12: La Ràpita va suprimir l'aparcament regulat del trabucador l'any 2023 perquè era deficitari i generava pèrdues de més de 60.000 euros anuals. La regidora de Turisme i presidenta del Parc Natural del Delta, Helena Caral, diu a 3CAT Info que ara les arques municipals permeten recuperar el sistema.
13: El 2023 la situació financera era molt compromesa i llavors a partir d'ara que la situació financera de l'Ajuntament de la Ràpita és més bona, podem assumir una actuació deficitària a la barra del trabucador.
12: Ara no s'ha de pagar per accedir a cap punt del Delta, tot i això l'aparcament del trabucador està limitat a 3 àrees i el trànsit rodat fins a les Salines de la Trinitat està restringit.
0: Anem ara cap a Girona, una placa de xinxes de la colza complica des de fa dues setmanes el dia a dia dels veïns de la urbanització de Vallcanera de Sils, a la comarca de la Selva. Segons l'Ajuntament, el focus estaria localitzat en uns camps pròxims i la situació ja ha millorat des de fa dos dies. Maria Rovira.
14: Els afectats es queixen de les molèsties i la manca d'informació dels primers dies, tot i que són uns insectes que no suposen cap risc ni per les persones ni pels animals i que ara ja n'ha baixat el nombre. Ens ho explicava la Samantha Martínez, una de les veïnes de la quinzena de cases afectades.
15: Tenien tot preosseguides de les parets, piscines, no podíem estendre la roba, el tema de ventilar, o sigui que el mateix, o sigui, obries les finestres i entraven els bitxos cap a dintre. Vaig anar per amb els veïns i vaig veure que estàvem tots iguals, o sigui, tots els que teníem la casa, diguéssim, pagada al camí del darrere.
14: Segons l'alcalde de Sils, Eduard Colomer, en van informar al Departament d'Agricultura, van enviar comunicats als veïns i van contactar amb una empresa especialitzada que els va aconsellar com actuar.
16: Ens desaconsellen, en aquest cas, des del punt de vista tècnic, l'utilització de productes químics, en el sentit que sí que podien implicar riscos per les persones i fins i tot doncs, requerir el fet de confinar o d'abandonar l'habitatge durant 24 hores o les que fossin. Apliquem unes mesures de tipus preventiu, en aquest cas pel centre cívic de Vallcanera i pel cementiri.
14: Afegeix que la situació està millorant. De fet, els van assegurar, diu, que al cap de 15 dies el brot aniria a la baixa com està passant. Tot i això, continuen vigilants i en contacte amb els propietaris dels camps per si es pot fer alguna actuació de prevenció perquè no es repeteixi el problema.
0: Els diables de Sant Pere Nord de Terrassa fan una crida a la col·laboració ciutadana per identificar l'autor d'un atac vandàlic contra la Morgana, la seva bèstia de foc. La colla difosa un vídeo dels fets. A través de les imatges de la càmera de seguretat es veu perfectament l'assalt. Un individu jove s'acosta a l'estructura on es guarda la Morgana i comença a clavar-li cops i puntades de peu fins que la llança a terra amb violència. El president de la colla, Eric González, no se'n sap avenir.
17: És un atac directe contra el que representa la nostra figura, que és una bruixa empoderada, i ara mateix el que hem sentit ha sigut tristesa, perquè per nosaltres va ser un pas endavant, fer la bèstia i veure com li fan això. Se'ns ha trencat el cor.
0: Els fets ja estan sota investigació policial. La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada de la Firagosa, la capital de l'Alt Camp. La jove s'ha sortit de la plaça del Blat amb el 2 de 9. Valls, Josep Almirall.
18: Gran actuació dels del Portal Nou, que de sortida s'han apuntat al tercer 5 de 9 descarregat de la temporada i a la tercera ronda han descarregat un 7 de 9 exigent, que ha calgut lluitar a la descarregada. Han acabat amb el Pilar de Cés. La colla joves, mentrestant, ha intentat el 4 net a la tercera ronda, però amb els dosos col·locats ha decidit arriar-lo per avall, per males mides. Els Diables Vermells sí que s'han lluït a la segona ronda amb un 2 de 9 que han fet fàcil el segon de la temporada. De sortida han completat per segona vegada la temporada el 4 de 9 i a la tercera ronda, un cop han renunciat al 4 net, han descarregat sense massa complicacions el 3 de 9. A la ronda de pilars han descarregat el pilar de 5.
11: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Pau Dax, bon dia.
19: Bon dia. La final del Mundial de Futbol del 2030 s'allunya del Camp Nou. El director de la FIFA, Gianni Infantino, hauria ofert el partit del Mundial 2030 a la Federació Marroquina, que acolliria... l'acolliria a l'estadi Hassan II de Casablanca, segons avança The Times. El Camp Nou, doncs, quedaria descartat. La decisió de jugar la final al país africà sembla un càstig a la UEFA per la seva oposició frontal a la idea d'Infantino de crear una societat amb participació de fons privats per l'organització del torneig. Justament ahir, Infantino es va reunir a Rabat amb altres alts càrrecs de la FIFA, on va barrejar l'autocrítica amb un atac als seus detractors. L'italià va reconèixer errors en el projecte fallit de crear la societat FIFA Forward Enterprise, però va advertir que no tolerarà cap atac a la seva integritat i prendrà les mesures necessàries per defensar la seva reputació.
11: 3Cat Info.
19: El Barça torna avui als entrenaments. L'equip no s'exercitava des de dilluns, quan va tornar a Barcelona de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça, volem dir, que continua treballant en el mercat de fitxatges. Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, es van reunir ahir a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. En la reunió van definir l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. El club també segueix pendent de Ferran Torres, que no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans en els darrers dies. El valencià entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte, i el club blaugrana també avança amb les sortides. Al lateral esquerre, Jofre Torrents, del planter, marxa traspassat a l'Ajax d'Amsterdam per uns 6 milions d'euros. Segons el diari Sport, el Barça es reserva la meitat del preu d'un hipotètic futur traspàs del jugador. A l'equip entrenat per Michel Sánchez, Torrents es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
11: 3Cat Info.
19: I el davanter de l'Espanyol, Quique García, es va operar ahir amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. L'equip blanquiblau s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva de Niharke abans del partit de dissabte contra el Coventry City a Anglaterra.
11: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Ahir va guanyar una plata en la final de la rutina acrobàtica per equips, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, estava molt satisfeta amb el seu equip.
20: Estoy ultra orgullosa del equipo, como ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
19: Iris Tió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení.
11: 3Cat Info.
19: El Barça va presentar ahir l'entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta blaugrana amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. I el Barça femení, també presentacions ahir, la de la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha signat fins al 2030. D'altra banda, Eva Olid és la nova entrenadora del Manchester United femení. La tècnica de Sabadell ve d'entrenar al Hearts i l'ha fet campió a Escòcia. La nadadora irlandesa Demi Bollering va guanyar ahir la 5a etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi va perdre gairebé 2 minuts i mig i va caure a la 10a posició. Sortia ahir 7a, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també va perdre el mallot blanc com a millor jove. Avui tindrem una etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. I l'Espanyol ha anunciat que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central de Santpedor Edgar González, de 29 anys, cedit per l'Almeria fins al final de la temporada vinent. Tornem al bàsquet perquè el pivot argentí Juan Fernández no continuarà al Girona la temporada que ve. El Joventut, l'aler Yannick Crac, ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però continuarà jugant a la penya com ha cedit fins a final de temporada.
0: Dos quarts de nou del matí, cop d'ull al trànsit. Mariluz, bon dia. Mariluz, bon dia. Doncs a l'espera de connectar amb la nostra companya de l'equip viari, repassem les informacions més destacades fins a aquesta hora. La justícia espanyola i marroquina engeguen la maquinària per aclarir responsabilitats a l'entrada massiva a Ceuta. L'Audiència Nacional Espanyola pregunta a la Guàrdia Civil si va rebre alguna alerta de l'arribada i reclama informació exhaustiva de l'operatiu. I la justícia del Marroc ha detingut prop de 90 persones a qui acusa de facilitar les sortides clandestines. D'altra banda, l'Iran anuncia un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz que comparteixen els dos països des de cadascuna de les ribes. I a menys d'un any per les eleccions municipals, desenes d'ajuntaments han frenat els sistemes de recollida porta a porta o els contenidors intel·ligents per estalviar-se crítiques. Per això l'Agència de Residus de Catalunya fa una crida perquè deixin aquesta qüestió fora de la batalla electoral. A partir d'ara també us explicarem, hi ha novetats sobre Ucraïna, perquè ha atacat una refineria de 250 quilòmetres a l'est de Moscou i ha disparat més de 600 drons contra una vintena de regions del país interceptats per l'exèrcit rus. Dues persones han estat hospitalitzades per un incendi aquesta nit en un pis del barri de Bufalà, a Badalona. I la calor extrema dels últims estius accelera el desgast dels gegants, que és un patrimoni material i immaterial que en plena temporada de festes majors surt al carrer més que mai. En esports, Pau, que destaquem?
19: Doncs que la final del Mundial de Futbol del 2030 s'allunya del Camp Nou. El director de la FIFA, Gianni Infantino, hauria ofert el partit a la Federació Marroquina perquè jugui al futur estadi Hassan II de Casablanca. El Barça torna a entrenar-se avui amb Deco intentant desencallar el fitxatge de Julián Álvarez i pendent també del futur de Ferran Torres. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Ahir va guanyar la plata, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer, en la prova de rutina acrobàtica per equips.
0: Tenim al davant un matí de sol per aprofitar, perquè a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen ruixats intensos al Pirineu a primera hora de la tarda i es mouran cap al sud fins al Penedès i Ponent. Les pluges localment poden ser torrencials, la calor afluixarà i les màximes més altes no passaran dels 36 graus. I ara sí, connexió amb el nostre equip viari. Mariluz García, bon dia. Mariluz García.
1: Hola, bon dia. Hi ha cues a l'autovia A2 a l'altura d'Esparreguera, direcció Lleida, a la ronda de dalt entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs, i la ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: Dos quarts de nou i tres minuts, una setmana després de l'assalt massiu a Ceuta, la maquinària judicial espanyola i la marroquina ja s'han posat a treballar. Investiguen en paral·lel per intentar determinar d'on va sortir la crida perquè desenes de milers de persones s'apleguessin a les portes de la ciutat autònoma. A Espanya, l'Audiència Nacional Espanyola ja ha encarregat diligències prèvies per recollir informació sobre els fets abans de decidir si obre una causa formal. En una providència, la jutgessa que porta el cas ja ha preguntat a la Guàrdia Civil i a la policia si van rebre alguna informació als dies previs que alertés que s'estava preparant l'entrada multitudinària dels dies 30 i 31 de juliol. La magistrada també demana informació als cossos de seguretat sobre el seu desplegament a la zona, les intervencions de rescat en aigües territorials espanyoles i la causa de la mort de les persones que van perdre la vida en l'intent. A l'altra banda de la frontera, la policia marroquina ha arrestat gairebé un centenar de persones pels seus possibles vincles amb la crida. Fins ara, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones per haver col·laborat a congregar els milers d'immigrants que van irrompre a Ceuta. I a la ciutat de Nador, el tribunal local ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas, a la frontera de Melilla. I sobre el terreny, uns 2.000 migrants continuen sense moure's de Ceuta i amb les mateixes condicions precàries des de fa dies. Ahir les autoritats van habilitar dutxes i lavabos a la platja del Trampolín, on hi ha acampades desenes de persones de subsaharians, però molts d'ells tenen dificultats per aconseguir menjar o un lloc on dormir.
2: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
0: Pel que fa a les víctimes, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 el nombre de morts durant aquells dos dies, 63 dels quals en territori marroquí. Fins ara Rabat només n'ha confirmat 11. Tot plegat ha generat tensió i molta dins del PP. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics pressionats per Vox no hi estan d'acord i defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. El govern espanyol xifren més de 500 als menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labori en el repartiment. Madrid, Àngels Afuente.
21: El repartiment de menors torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, i és que els de Feijó s'hi juguen el futur de quatre governs autonòmics amb Vox. Tot i això, la direcció del partit admet que acataran la llei, però adverteix que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc. Alma Izcurra.
22: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley. Pero es que el Gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
21: Però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir en funció de les seves capacitats quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
0: I continua, mentrestant, l'arribada de migrants a les Balears. Les últimes pasteres han estat interceptades en direcció a Mallorca i a Eivissa, a més de 40 persones a bord. Tot plegat en una setmana marcada per la tragèdia humanitària de dimarts, amb la mort d'almenys 19 migrants. Els equips de rescat han suspès la recerca de la desena de desapareguts en un naufragi, també dimarts, a prop de l'illa de Cabrera. Tot i això, s'alerta als vaixells que naveguen per la zona que estiguin atents per si troben algun cos.

L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret Hormuz, que comparteixen els dos països des de cadascuna de les ribes. Això no comportarà l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons el Ministeri Iranià d'Exteriors, això no passarà fins que els Estats Units aixequin el bloqueig sobre els ports iranians. L'anunci arriba després que el president nord-americà Donald Trump va suspendre el cap de setmana passat els atacs contra el règim dels ayatolàs per donar marge a les negociacions. Teheran nega tenir converses amb Washington i assegura que només han negociat amb el sultanat d'Oman sobre el futur de l'estret. I en aquestes últimes hores també hem tingut novetat sobre l'estat de salut del nou líder suprem iranià. Mojtada Khamenei va quedar greument ferit al començament de la guerra en els atacs que van

0: De 2:15 del matí, a novetats, Ucraïna ha atacat una refineria a 250 quilòmetres a l'est de Moscou i ha disparat més de 600 drons contra una vintena de regions del país interceptats per l'exèrcit rus. Putin ha ordenat reforçar la protecció de la rereguarda. Volodymyr Zelensky reclama per la seva banda als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos, com el que ahir va fer 17 morts i més de 40 ferits a Kiev. Els míssils contra la capital ucraïnesa han estat la resposta de Putin als atacs d'Ucraïna contra centres logístics de Wilberries, el gegant rus del comerç a l'Índia. Anem a Moscou, corresponsal Cristina Solías.
1: El president rus ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
2: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
1: La nova unitat també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis ucraïnesos contra els càrrecs de la indústria militar. Ahir, un fabricant de drons dels Urals va sobreviure a l'explosió d'una bomba al seu cotxe. És el tercer intent d'assassinat en només una setmana.
3: 3CAT Info.
0: Us ho avança, 3CAT Info, l'Agència de Residus de Catalunya fa una crida a tots els partits perquè apartin la recollida de residus porta a porta i els contenidors intel·ligents de la batalla electoral.
4: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi, però és un camí sense volta enrere.
0: Quan falta més d'un any per les eleccions municipals, desenes d'ajuntaments han frenat aquests sistemes de recollida selectiva després de rebre crítiques de tot tipus o bé per estalviar-se-les a la recta final del mandat. Més de 500 municipis tenen o bé el porta-porta o bé contenidors intel·ligents, però Catalunya no és capaç d'aprovar amb nota perquè hi ha molt poques ciutats mitjanes i grans que els hagin posat en pràctica, Albert Prat.
5: L'Agència de Residus lamenta que els partits estiguin fent demagògia amb un sistema que no és fàcil d'implantar i que implica un canvi d'hàbits. Pilar Xiva, directora de l'àrea d'Economia Circular de l'Agència, a Catalunya Ràdio.
4: Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
5: De fet, un mateix partit és capaç de defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. Davant d'aquesta realitat, tant el president de la Federació de Municipis, el socialista David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, de Junts, diuen que cada poble és un món.
6: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política.
7: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
0: La comunitat educativa acull en fredor la proposta d'Oriol Junqueras de posar un grup d'experts al capdavant de la Conselleria d'Educació per afrontar les crisis del sector i dotar-lo d'estabilitat. El líder república va llançar la proposta durant una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Tots els partits, excepte els d'extrema dreta, haurien d'escollir els integrants d'aquest grup d'experts que pilotaria la Conselleria durant 12 anys. La proposta, però, no ha convençut part de la comunitat educativa. Lidón Gasull, directora de les Associacions de Famílies de Catalunya, insisteix que, a banda de els experts, ells també hi han de poder dir la seva.
8: Ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, etc. Com a subjectes actius que són de l'educació i no com a més receptors de decisions preses per tercers.
0: El Sindicat Majoritari d'Educació, l'USTEC, també ha igualit la proposta. Sentim, en aquest cas, a la seva portaveu, a Yolanda Segura.
9: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa, amb els seus representants, ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions. Que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa. Per nosaltres són fórmules abstractes.
0: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la republicana Anna Simó, capdavant de la conselleria, i que les conclusions van quedar guardades en un calaix. Avui continua la vaga indefinida dels treballadors del servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat. En les darreres hores hi ha hagut nombrosos vols amb retard i s'han cancel·lat una vintena de vols. 17 cancel·lacions s'atribueixen a la protesta laboral. A més, alguns avions s'han enlairat sense les maletes dels viatgers. Esther García és la portaveu del sindicat de la CGT a l'aeroport.
10: En el que portem de vaga, pues, hi ha unes 200 maletes, més o menys. A partir de demà, suposo que es notarà més perquè entenem que les companyies tampoc ho poden suportar.
0: El sindicat denuncia que l'empresa no els ofereix solucions a l'excés de feina i adverteix que les cancel·lacions de vols derivades de la protesta aniran a més durant

0: durant el cap de setmana, quan es preveu un volum més gran de passatgers. L'empresa presta servei a companyies com Air Europa, KLM o Lufthansa, que és una de les més afectades. I dues persones han estat hospitalitzades per un incendi aquesta nit en un edifici de 26 habitatges del barri de Bufalà a Badalona. El foc s'ha declarat en un pis de la primera planta i a través d'un pati interior ha afectat també un pis de la finca del costat. Quan han arribat els bombers, han confinat alguns veïns als seus domicilis, mentre que d'altres els han evacuat. A més dels dos ferits traslladats a l'Hospital Germans Trias i Pujol, cinc persones més han estat ateses pel sistema d'emergències mèdiques. Un cop ha apagat l'incendi, els bombers han ventilat els dos edificis i han fet mesuraments amb el detector de gasos abans de deixar tornar els veïns a casa seva. En l'operatiu hi han treballat 8 dotacions dels bombers i també 3 ambulàncies del SEM.
1: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
3: A les 2, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
3: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
3: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: 8:45, trànsit i temps. Fem, per tant, un cop d'ull al trànsit i també al transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
4: Hola, bon dia. Encara aturats a l'autovia 2, a l'altura de l'Esparreguera, en direcció Lleida, a la C12, a Maials, al Segrià, en direcció Flix, a causa d'un accident que talla un carril, i a Barcelona, a les Rondes, la Ronda a dalt, entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i també entre Sant Gervasi i Vallcarga, en sentit Besòs. Recordem que a la Vall d'Hebron es fan les obres de cobriment que tallen un carril per sentit. A la Ronda Litoral, congestió entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i també a l'altura de Montjuïc, en sentit Besòs. I el transport públic que es manté sense incidències conegudes segons els diferents operadors. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
2: El temps.
0: Gori massiu.
5: La temperatura matinal d'aquest dijous s'ha mantingut força elevada. Hem repetit aquestes nits tòrrides a la façana costanera, aquests 26 de Tortosa, 27 a la Ràpita, també al centre de la ciutat de Barcelona, 26 a Mataró i també a Roses, a l'Empordà, aquí amb una lleugera tramuntana reescalfada. Altre cop, al voltant dels 18, 19, 20 graus cap a l'interior, tot i que Lleida no s'ha baixat dels 23-24, i una mica més de fresca, o si més no menys calor, a la zona del Pirineu. Avui arriba un altre canvi de temps. Després d'un matí encara de treva, però de ràpid augment dels núvols, a la tarda tensió perquè s'embolica la troca, amb tempestes que poden ser fortes i descarregar bona part del país, des del Pirineu, Prepirineu, avançant cap a la Catalunya central, la depressió central arribant al prelitoral, i atenció perquè també arribarien a la mateixa línia de la costa, entre el Maresme, Baix Llobregat, Barcelonès, també el Garraf i Penedès. També ho poden fer de cara al vespre a la zona del Pla de Lleida. Amb tot plegat, amb menys calor, afluixa una mica la temperatura a les hores centrals del dia, però tot i així repetirem moltes màximes ubicades entre els 30 i els 35 graus.
0: Més coses. El càrtel mexicà de Jalisco havia estès els seus tentacles fins a Almena, al Segrià. En aquesta finca, la policia espanyola i l'oficina antidroga de França han desarticulat un laboratori clandestí de metamfetamina. Hi ha 13 detinguts i s'ha confiscat 2,5 tones d'aquesta droga sintètica. La droga es diluïa a Mèxic i s'enviava en vaixells cap a França. Des d'allà, una empresa logística de Barcelona que les feia arribar al laboratori d'Almenà, on la droga es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. 12 dels 13 detinguts han ingressat a la presó. La majoria són de nacionalitat mexicana, però també hi havia espanyols i colombians. A l'estiu, les estacions d'esquí no aturen l'activitat i, a més de rebre turistes, també preparen les pistes per quan torni la neu. A la Molina ho faran amb l'ajuda de 3.000 ovelles que pugen a pasturar la muntanya i ajuden a mantenir el terreny en bones condicions de cara a l'hivern. Alp, Joaquim Albalaté.
6: Són ovelles de 12 ramats diferents que a l'estiu pugen a la muntanya per estar més fresques i tenir millors pastures. I, de passada, ajuden a mantenir net i a fixar el terreny on a l'hivern hi ha pistes d'esquí. Josep Nicolau és el pastor del ramat.
7: Allà baix fa molta calor, calor i pugen cap aquí perquè estem molt més frescos. I aquí dalt les ovelles, això és un paraís per elles, estan molt bé aquí dalt. I si posessin vaques o cavalls no irien bé, faria molt malbé el terreny. En canvi, l'ovella és un animal que no destrossa, arrena molt l'herba, busca tots els racons i sota els arbres i fa molt bona neteja.
6: Unes ovelles que substitueixen la sega artificial i els seus excrements, a més, també ajuden a fer créixer l'herba, que després farà que la neu es mantingui en millors condicions. Carles Ruiz és president de Ferrocarrils de la Generalitat.
8: Per una part, ens dona beneficis a nosaltres per millorar la fertilitat del sol, per millorar també la herba i els components del sol que tenim. D'aquesta manera som infraestructures naturals i climàtiques, també. I per altra part, també, estem acollint o estem integrant-nos amb l'activitat comuna amb els territoris on estem.
6: En total, hi ha prop de 7.000 animals que pasturen per les estacions que gestiona l'empresa pública.
0: Els ciutadans ja envien més paquets que cartes. És la primera vegada que passa, segons les dades de l'any 2025, de l'informe del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior, amb un augment de fins al 148% respecte al 2019. En canvi, el correu tradicional, cartes, postals, publicitat i notificacions va tenir menys de 1.200 milions d'enviaments, un 8% menys que el 2024 i la meitat que el 2019. L'administració va fer el 30% de totes les trameses. Només el 14% dels ciutadans haurien enviat alguna carta durant la segona meitat de l'any passat. L'informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans van rebre paquets vinculats al comerç electrònic.
2: 3CAT Info.

0: La calor extrema dels últims estius accelera el desgast dels gegants, un patrimoni material i immaterial que en plena temporada de festes majors surt al carrer més que mai. Ens ho explica la Clàudia Roses.
1: Cada estiu les temperatures rècord porten geganters i colles a revisar el bon estat de les figures, fetes principalment de fusta, cartró, pedra i pintura. Així ho ha explicat Teresa Casserres, restauradora del taller d'escultura Casserres.
2: Si eventualment doncs, el gegant està exposat doncs, al mig d'una trobada, al mig de la festa major, pam, allà a 35 graus, és inevitable que doncs, hi haguin seqüeles o petites esquerdes, no, fruit d'aquestes canvis radicals de temperatura. Però al final és una imatgeria viva que ha de sortir al carrer i és la seva funció. No podem preservar-los dintre un museu tancat, perdem ben bé la seva funció de fest i el que significa pel poble.
1: Casserres afirma que per a una bona conservació cal una bona feina divulgativa i un manteniment constant per part dels ajuntaments, que són els propietaris de la majoria dels gegants de Catalunya.
2: És la conscienciació que es té, no, per part dels ajuntaments del patrimoni que tenen. Fa uns anys potser no eren conscients del tipus d'elements que tenien i avui en dia, doncs, gràcies a la divulgació que es fa a nivell dels conservadors i restauradors, és més fàcil doncs, fer una conservació més preventiva durant l'any.
1: Ara bé, la calor també afecta els geganters, que ballen a dins entre fusta i tela amb temperatures que poden superar els 40 graus. Per això les colles també han hagut de fer canvis en les trobades geganteres. Així ho ha afirmat Sergi Bonilla, representant d'imatgeria i màrqueting de l'agrupació de colles geganteres de Catalunya.
3: A nivell geganter hem de vigilar doncs, sobretot la seguretat de les persones que estan portant els gegants. Llavors és important hidratar-se i els horaris en què s'organitzen les trobades. Quan un gegant agafa temperatura, doncs també agafa tot el seu interior i pot ser que la persona que l'estigui portant estigui a una temperatura que no és la mateixa que hi ha fora. Sé que pes, està fent un esforç encara més gran la persona
1: a
3: dins.
1: A Catalunya hi ha 4.000 gegants i molts poden arribar a pesar 80 quilos.
4: What is happening to me?
5: Did you miss me, Spidey?
6: I'm losing my mind. I am totally out of control.
0: Spider-Man Brand New Day ja és la pel·lícula més taquillera d'aquest 2026 a tot el món, a només una setmana als cinemes. La nova entrega del superheroi protagonitzada per Tom Holland i Zendaya ha recaptat més de 1.100 milions de dòlars a nivell internacional. Amb aquestes xifres, el film dirigit per Destin Daniel Cretton desbanca Toy Story 5, que encapçalava el rànquing de l'any des de la seva estrena al mes de juny. Aquest no és l'únic rècord de taquilla que assoleix el nou lliurament de la franquícia Marvel. En el seu primer cap de setmana als cinemes, es va convertir en el segon millor debut de la història amb una recaptació de 927 milions de dòlars a tot el món, només per darrere d'Avengers Endgame del 2019.
7: You're the only one who's immune to it. You're the only one who can sense it.
0: I els usuaris de TikTok podran fer servir fragments de les pel·lícules de Disney, incloent-hi les franquícies de Star Wars o Marvel. A través d'un comunicat de premsa, l'acord descriu sense precedents, es descriu sense precedents. El contingut s'actualitzarà regularment per involucrar els subscriptors i construir comunitats més sòlides. Tot i que TikTok compta milers de milions d'usuaris, l'acord donaria un impuls a Disney Plus, que té 130 milions de subscriptors a nivell mundial. De moment, la funció s'activarà als Estats Units durant els pròxims mesos, però després ja estarà en marxa d'altres països. Aquesta iniciativa arriba després del fracàs de l'acord de 1.000 milions de dòlars entre Disney i OpenAI en vídeos generats per intel·ligència artificial.
8: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Pau Dax, bon dia.
9: Bon dia. Incertesa amb la seu de la final del Mundial de Futbol del 2030. El diari The Times publicava ahir que el director de la FIFA, Gianni Infantino, hauria ofert la final del Mundial a la Federació Marroquina, que acolliria el partit a l'estadi Hassan II de Casablanca, que encara s'ha de construir. Una decisió que seria un càstig a la UEFA per la seva oposició frontal a la creació d'una filial de la FIFA amb participació de fons privats per organitzar tornejos com la Copa del Món. Un portaveu de la Federació Internacional de Futbol, però, ho va desmentir ahir mateix, després de la reunió que Infantino va mantenir ahir amb els càrrecs de la FIFA, precisament a Rabat. En aquesta trobada, Infantino va barrejar l'autocrítica amb un atac als seus detractors. L'italià va reconèixer errors en el projecte fallit de crear la societat FIFA Forward Enterprise, però va advertir que no tolerarà cap atac a la seva integritat i prendrà les mesures necessàries per defensar la seva reputació. Recordem que el Mundial 2030 es disputarà a Espanya, Portugal i al Marroc i que el Camp Nou encara aspira a ser la seu de la final.
8: 3Cat Info.
9: El Barça torna avui als entrenaments. L'equip ho fa després de no entrenar-se des del dilluns, quan va tornar a Barcelona de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua treballant en el mercat de fitxatges. El director esportiu Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, es van reunir ahir a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. En la reunió van definir l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. El club també segueix pendent de Ferran Torres, que no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. El valencià entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte i el club blaugrana també avança amb les sortides. El lateral esquerre Jofre Torrents, del planter, marxa traspassat a l'Ajax d'Amsterdam per uns 6 milions d'euros, segons el diari Sport. El Barça es reserva la meitat del preu d'un hipotètic futur traspàs del jugador. A l'equip, entrenat per Michel Sánchez, ex del Girona, Torrents es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça. El davanter de l'Espanyol, Quique García, es va operar ahir amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. L'equip blanquiblau s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva Dani Jarque abans del partit de dissabte contra el Coventry City a Anglaterra. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Ahir va guanyar una plata en la final de la rutina acrobàtica per equips, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, contenta amb el seu equip.
5: Estoy ultra orgullosa del equipo, como ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
9: Ha estat l'últim campionat de la capitana del combinat espanyol, Paula Ramírez. Iris Tió tanca aquest europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al salut tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení.
8: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
9: El Barça va presentar ahir l'entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. I el Barça femení també es va presentar ahir la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història del femení i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli signa fins al 2030. D'altra banda, Eva Ullit és la nova entrenadora del Manchester United femení. La tècnica de Sabadell ve d'entrenar el Hearts i l'ha fet campió a Escòcia.
8: 3Cat Info.
9: L'Anna irlandesa Demi Vollering va guanyar ahir la 5a etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlene Reusser. La catalana Paula Blasi va perdre gairebé 2 minuts i mig i va caure a la 10a posició. Recordem que ahir sortia 7a a la general. Ara Blasi és a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Avui, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. L'Espanyol ha anunciat que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central de Santpedor Edgar González, de 29 anys, cedit per l'Almeria fins a final de temporada. Tornem al bàsquet perquè el pivot argentí Juan Fernández no continuarà al Girona la temporada que ve. I el Joventut, l'alè Yannick Crack, ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però continuarà jugant a la penya, com ha cedit, fins a final de temporada.
8: 3Cat Info.

0: Dijous 6 d'agost del 2026. L'endemà del Vinyet comença el compte enrere per Festa Major. Vilanova està de ressaca i nosaltres de camí cap a la Festa Major. A partir d'avui, paradetes al cap de la vila. La setmana que ve, xerrades a la gralla dimarts i el Genius dijous, abans i després del dia de l'eclipsi. I dimecres, dia 19, ja tindrem el pregó. No res, per tant, ja hi som. Mentrestant, al digitalcultura21.cat s'entrevista Txema Romero, director dels museus, una llarga entrevista. Ha passat un any i mig, des de la seva presentació pública s'han fet moltes actuacions, però és evident que el moll de l'os està per sacsejar. Sembla que de cara a la tardor, o almenys així ho diu, començarà a haver-hi notícies de debò sobre Can Llopis i Can Fals. No sobre el Palau Maricel, que necessita una reforma total, però l'Ajuntament ha de moure fitxa. Serà aleshores quan xerrarem amb Txema Romero, però mentrestant, en aquesta entrevista, el director dels museus deixa titulars interessants. Per exemple, aquests tres. Primer, paraules textuals. Quan es van obrir els museus, fa un segle, ningú preveia un canvi climàtic. Però fa 15 anys, quan es van reformar, crec que tampoc es va dimensionar el dramatisme que patim ara. S'ha d'afrontar l'actualització i millora de la façana marítima dels museus amb criteris impensables fa 15 anys. Segon titular. El Cau Ferrat té unes necessitats de conservació que fa que estiguem canviant el model. El seu futur, el del Cau Ferrat, és el de la visita amb cita prèvia. El de la visita amb cita prèvia, el Cau Ferrat. I tercer, crec que estem a les portes d'activar aviat la recuperació física de Can Fals i de Can Llopis. Creuem els dits a veure si és veritat. Comencem.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: Sis d'agost, avui que s'ha fet clar a les 6:22 i el sol ha sortit a les 6:52, el sol es pondrà a les 9:03 i es farà fosc a les 9:34. El dia s'escurçarà 2:12, tindrem 14:10 de llum solar i 9:49 de foscor. Avui que d'aquí uns moments saludarem a Pol Vigó, quatre reflexions, perquè hi ha hagut una mica de rum-rum. No pas sobre el cartell, que el cartell, entre altres coses, s'ha convertit a una figura escultòrica de la Fragata que molt sovint, no direm que passi desapercebuda, però vaja, que no és precisament de les escultures més populars de Sitges, aquesta noia de la Verema, un protagonista del cartell de les barraques. No, no va per aquí, això va per l'assumpte del marxandatge. Què ha passat? Que l'esquena de la samarreta de les barraques s'ha fet a partir de la intel·ligència artificial. I ai las, això ha provocat una petita polseguera. És una imatge molt d'intel·ligència artificial. Que l'hagi vista dirà un dia una vegada més, perquè veritablement això de la intel·ligència artificial està escampant-se com una taca d'oli en tots els àmbits. Bé, alguns comentaris a les xarxes apunten a que si no hi havia artistes sitgetans que poguessin fer el disseny d'aquesta samarreta, en fi, que una petita polseguera, a veure què ens vol dir en Pol Vigó sobre el particular, o alguna reflexió sobre el particular. A la segona hora de programa els dèiem ahir que teníem cosidores i cosidor. Bé, doncs, a la segona hora de programa saludarem a la Montse Mirament, a la Maria Leacar, que van quedar fora d'aquesta obra conjunta dels 36 coixins, però que han cosit moltes coses per Festa Major, a la Càtia Plana, la qui va pensar, la qui va tenir al cap aquesta imatge de Festa Major, en Joan Roca, però no en la condició de pregoner, avui prometem no preguntar res, perdó, de pandonista, sobre la Festa Major, la vinculació, el panó, qui l'acompanyarà, bla, bla, bla, bla, bla, res d'això avui, en Joan Roca, en la seva condició també d'haver format part d'aquest procés que ha portat a la realització de la imatge de la Festa Major, i a la Manuela Còrdoba, que forma part del col·lectiu de voluntàries cosidores de l'Ave Maria. Totes elles estaran amb nosaltres a la segona hora de programa i a la tercera hora de programa la gent de la penya barcelonista, perquè després d'uns mesos travessant el desert, la penya barcelonista ja té seu social. Des que la vida es va acabar al carrer Illa de Cuba, bé, doncs ha costat això, ha costat força, i al final, al primer pis del restaurant Nou Xampú, al Passeig Vilanova número 6, allà hi haurà la seu social de la penya barcelonista, que s'estrenarà amb el primer partit de Lliga del Barça, però previst per la vigília de Sant Bartomeu, pel diumenge dia 23. O sigui que si no és el primer, serà el segon, o si no, ja ens ho explicaran també a la tercera hora amb en Pitu Valera. Tot això al llarg d'aquestes 3 hores que tenim per endavant. I superat el Vinyet i les Paradetes i tot plegat, ara les Paradetes al cap de la vila, a partir d'avui. Atenció, perquè ve informació important sobre el marxandatge de Festa Major, que s'ha esgotat, s'està esgotant a marxes forçades. I vaja, com això segueix així, la Comissió de Festa Major no cal que posi la paradeta durant molts dies. Perquè ara començarem per allò que està esgotat. Estan esgotades les samarretes infantils i les samarretes d'adults de les talles S, M i L. De samarretes d'adults només en queden les darreres unitats de XL. Totes les altres estan esgotades. Barrets de Festa Major. Estan esgotats les talles S i M. Encara hi ha disponibles algunes unitats, les últimes, de les talles L i XL. O sigui que qui tingui el cap gros encara pot aprofitar a la paradeta de Festa Major, que trobarà barret. Estan esgotats els banos, les bosses de tela, les cintes dels mòbils i tots els tíquets del sopar popular, com els havíem dit fa dies. I es porta venut ja un 80% del taquillatge del Castell de Foc en Calma. El 80% està venut. Per tant, qui vulgui anar a veure el Castell de Foc en Calma, que espavili, perquè, com els dèiem, està el 80% venut i queda poc per vendre. Paradeta de Festa Major, avui, al cap de la vila. Avui, demà, tots aquests dies. I demà divendres també estarà situada la paradeta al Mercat Municipal. Tant al matí com a la tarda, i el dissabte també al matí. O sigui que molt probablement, potser, el que els queda a la comissió ja no superarà aquest cap de setmana. Recordar-los que, a més d'això, poden trobar el programa de Festa Major al preu de 3 euros, el programa en paper, 3 euros, el programa en paper. A partir de dilluns dia 10, estarà disponible també en versió digital al web de Festa Major, però el programa en paper al preu de 3 euros. I paga molt la pena per tot el contingut que té, 3 euros, que això és un cafè amb llet i una miqueta més, si volen, eh? Bé, doncs això pel que fa referència a la paradeta de la comissió, el que hi trobaran. La majoria ha esgotat, però encara hi ha, repetim, unitats disponibles de samarretes XL, de barrets L i XL, i entrades pel Castell de Foc en Calma. Sis d'agost, no ens movem de la Festa Major, perquè a partir d'avui, a la Biblioteca Santiago Rossinyol, originals pintures d'en Miqui Marçal. La meva Festa Major. Exposició de pintura d'en Miqui Marçal, d'en Miquel Marçal Ortiz, a la Biblioteca Santiago Rossinyol a partir d'avui, dia 6. Per tant, qui vulgui també ja fer una mica de rum-rum Festa Majorenc, fer bullir l'olla, els quadres d'en Miqui Marçal a la Biblioteca Santiago Rossinyol a partir d'avui, 6 d'agost. Per tant, una d'aquelles propostes que de ben segur val la pena anar a veure. Avui dijous, que a partir de les 8 del vespre, al Festival Jardins de Terramar, a l'Espai Village, Casa Noctua, en el cicle Imprescindibles, preu 5 euros, i el violinista Anna Malikian a partir de les 10 de la nit. Avui dijous, dia 6, el Festival Jardins de Terramar continua. Demà divendres, dia 7, al Festival Jardins de Terramar, la protagonista serà Rosana, i en el cicle Imprescindibles, Miriam Monago. El preu de l'entrada, 5 euros. Això serà demà divendres, que els Museus de Sitges organitzen, conjuntament amb les Agis i la ballarina Sílvia Cuesta, una ruta modernista de nit, a partir de les 8 del vespre, des de la plaça Eduard Maristany. Les Agis i Sílvia Cuesta. Preu de l'entrada, 15 euros. Preu del tíquet, 15 euros. Demà, a partir de les 8, aquesta ruta de nit modernista que organitza els museus de Sitges. I demà, dins la programació musical del cap de setmana, al Mediterranean Guitar Festival, a l'ermita de Sant Sebastià, a partir de les 9, amb el duo Saltós, tribut a Dire Straits. A partir de les 9 del vespre, demà, a l'ermita de Sant Sebastià, el preu 8 euros. I de cara al cap de setmana, una programació musical molt intensa. Per un costat, el Festival Jardins de Terramar, el dissabte, els Avincs de les Arts i Ginestar, el dissabte. I el diumenge, el tribut a Michael Jackson. Això, per un costat, el Festival Jardins de Terramar. Per una altra banda, més propostes musicals del cap de setmana, sobretot el diumenge. El diumenge, dia 9, al Prado, el Concierto de Aranjuez, amb el guitarrista Cecil Reficaia i l'orquestra Camera Art. A les 9 del vespre, al Prado, diumenge, el concert d'Aranjuez. El preu de l'entrada, 15 euros. Però el Prado també el diumenge, dins el seu cicle de capvespre de Festa Major, la protagonista serà la colla La Trinitat de l'Escola de Grallers de Sitges. El preu de l'entrada, 3 euros per soci, 5 euros no socis i amb la consumició, diguem, incorporada, en aquest preu de 5 euros. El diumenge, a les 8 del vespre, també coincidiran dues propostes musicals, prou bones totes dues. A les 8 del vespre, el diumenge, al Saló d'Or de Maricel, òpera de butxaca, la petita companyia lírica de Barcelona presenta Madame Butterfly, de Giacomo Puccini. El preu de l'entrada, 25 euros, diumenge a partir de les 8. I als Jardins del Retiro, bon jazz el diumenge, a partir de les 8, amb el Canon i Rossi Quartet. Jorge Rossi, el vibràfon, Michael Canon al piano, Horacio Fumero al contrabaix i el bateria Guillem Arnedo. El preu de l'entrada, 15 euros, anticipada 20 euros al mateix dia i hi ha un 20% de descompte pels socis del Retiro. Per tant, molta música aquest cap de setmana i ara anem per altres coses també. El dissabte dia 8, a les 10 de la nit, al Racó de la Calma, com és habitual també dels darrers anys, una sessió de curts fantàstics que organitza el Festival de Cinema de Catalunya. Entre els curts que es projectaran hi ha Ángulo Muerto, de Christian Beteta, el curt que va mereixer el Goya aquest 2026. Clar, que ens queda lluny perquè els Goya van ser finals del mes de gener. Vàrem saludar Christian Beteta. Bé, doncs, qui vulgui veure Ángulo Muerto, aquesta història d'una parella divorciada que s'interpel·la sobre el seu paper arran del cas de bullying que ha patit el seu fill, qui ho vulgui veure, el dissabte dia 8 a les 10 de la nit al Racó de la Calma, entrada gratuïta. Però aquest també serà un cap de setmana en el qual s'inauguraran dues exposicions. El Centre Cultural Miramar inaugurarà les exposicions dels guanyadors dels concursos Pere Jou i Sant Vicenç 2025. El guanyador del Premi d'Escultura Pere Jou, Agustín Cerizuelo, i el guanyador del concurs de pintura Sant Vicenç, Melchor Bassera. Com els dèiem, inauguraran les seves exposicions aquest dissabte 8 d'agost a partir de les 7 de la tarda al Miramar, Centre Cultural. Es podran veure fins al 6 de setembre i el 20 de setembre, respectivament. Cap de setmana, per tant, també d'inauguració d'exposicions. I en el cap de setmana Festa Majorenc, el dissabte, dia 8 d'agost, a partir de 4:45 de la tarda, als Jardins del Retiro, el quinto de Festa Major que organitzen la Colla Vella i la Colla Jove dels Diables. Aquest dissabte, dia 8 d'agost, a partir de 4:45 de la tarda i fins a 10:15 de la nit, o el que s'estiri, gairebé diríem, quinto de Festa Major 2026, organitzat per la Colla Vella i la Colla Jove dels Diables de Sitges. De cara a la setmana que ve començarà la Festa Major a Garraf i de cara a la setmana que ve també recordar-los que tenim aquestes dues xerrades, una ja tradicional, la d'Eugenius, de les dues que organitzen abans de la Festa Major, el dijous dia 13 d'agost a 11:15 de la nit. És possible consolidar una colla de 8 a Sitges amb en Marc Quill, cocap de colla de la Jove de Sitges, amb Toni Bach, excap de colla dels Castellers de Vilafranca, i Elisenda Rovira, periodista castellera dels Castellers de Vilaseca. Això serà el dijous dia 13, a partir de 11:15 de la nit. El dimarts dia 11, dimarts de la setmana que ve, a partir de les 8 del vespre, taula rodona a la Gralla. A la Vermuteria La Gralla, a partir de les 8 del dimarts. Atenció amb el títol, eh? Promoció o prostitució de la festa. Protocol, atracció turística i coherència. Aquest és el títol de la taula rodona aquest dimarts, dia 11, a partir de les 8 del vespre, a la Gralla. Per tant, la setmana que ve, a més de la Festa Major a Garraf, comencen les festes majors de sobretaula, per dir-ho d'alguna manera, de fer-la petar, en aquest cas, a la Gralla i als Janios. Vinga, no ens movem massa de la Festa Major, perquè per un costat, bé, ja n'hem parlat, i això serà ja la setmana que ve, divendres, dissabte i diumenge, les barraques de Sitges d'aquest 2026, que tenen en el seu cartell la imatge que ha resultat potent, eh? Li dèiem a en Pol Vigó, que té fins i tot un punt revolucionari, agafada d'aquesta manera, la noia de la Malvasia, que és una de les escultures que vostès poden trobar als jardiners de la Fregata i que pren un cert predicament quan arriben les festes de la Verema. És una escultura de Ramon Cuello que es va instal·lar l'any 2006 als jardins de la Fregata. Bé, doncs, l'escultura és protagonista del cartell, aquí no hi ha debat sobre el cartell, el que ha generat un cert debat, i ara sabrem si també ahir que les barraques tenien paradet al vinyet, això va provocar un cert debat o no, però en qualsevol cas, en el merchandatge de les barraques, el nou merchandatge, hi ha una samarreta cap al davant, cap problema, però al darrere sí que ha generat més d'un comentari, perquè és un darrere on la intel·ligència artificial hi ha tingut bastant a veure. Aquesta tipografia tan arrodonida, que a vegades dona aquell punt de marca de bulleria industrial, la parròquia, un escenari amb músics tocant, en fi, una imatge molt d'estètica, molt assimilable a la intel·ligència artificial. Això ha provocat un cert rum-rum. Tenim un cert rum-rum, no massa més, però està per veure si aquest cert rum-rum ahir també es va notar a la paradeta de Barraques, i a veure què ens pot dir el president de Barraques, en Pol Vigó. Pol, bon dia i bona hora.
2: Hola, bon dia. Què tal?
0: Estava avui al vinyet i no sé si el vinyet més d'una us ho va comentar.
2: Sí, però també és veritat que va haver-hi molta gent que li va agradar, eh? O sigui, que hi ha gustos per tot.
0: M'estàs a punt de dir que per molt que hi hagués aquest petit rum-rum, ahir es va demostrar que també hi ha molta gent que li va agradar i que no ho va dir en veu alta.
2: Correcte, sí. Les xarxes ja sabem que tenen vida pròpia i no tenen per què reflectir la realitat. Igual que la gent que ve una paradeta tampoc no vol dir que reflecteixi la realitat. Eh?
0: Està clar, està clar.
2: Hi ha de tot.
0: Quina història té aquest nou merchandatge de Barraques i, sobretot, la samarreta que ha estat aquest punt, diríem, ni de conflicte, però sí de reflexió sobre l'ús de la intel·ligència artificial i el per què algun dels artistes o dissenyadors locals no ha pogut o no ha estat protagonista o no s'hi ha pensat a l'hora de fer-la.
2: Bueno, no s'hi ha pensat perquè nosaltres ho diem per terra, mar i aire, de que la gent, si vol donar un cop de mà a Barraques, pot venir, evidentment. De fet, l'any que ve, un dels artistes / dissenyadors locals ja ens ha passat una proposta. Però no d'ara, diguem-ne, ja fa setmanes que ens la va passar.
0: D'acord.
2: O sigui, no és nou. L'altra cosa, és la primera vegada que tenim merchandising a Barraques. A part de les samarretes del voluntariat i així, sí, és la primera vegada. Per tant, tampoc no ens atabalem. Allà, ja ho farem millor.
0: O sigui, és la primera vegada, és la primera vegada, Pol, d'una samarreta més enllà de les samarretes del voluntariat, eh?
2: Sí, que sempre teníem a la venda perquè en fèiem de més, per si algú li agradava, així, però anaven pensades pel voluntari.
0: Però se n'havien vist moltes d'aquelles samarretes, eh? Perquè segurament havien cridat molt l'atenció i havien agradat.
2: Bueno, i també tenim molts voluntaris. Cada any rere any en venen molts i van canviant i llavors, clar, es van veient moltes samarretes de barraques, però en principi sempre han estat pensades més pel voluntari que se li entrega la samarreta, que no pas per la venda. I aquest any doncs hem volgut fer una línia més de merchandising i doncs, bueno, mira, ha provocat més revuelo.
0: Perquè la idea era encarregar-ho a algú, o ho heu fet vosaltres mateixos? Com ha anat?
2: Barraques té una persona que fa les funcions de dissenyador, diguem-ne, perquè en sap una mica així, dissenyador, dissenyadora, depèn de l'any.
0: És la persona,
2: és aquesta persona...
0: És la persona, Pol, que ha fet el cartell?
2: Sí, la mateixa persona.
0: D'acord, la mateixa persona.
2: És la persona que ha fet els diferents posts d'Instagram, etcètera, etcètera. I doncs, com la resta, és una persona voluntària que posa les hores del seu temps a fer aquesta feina. I doncs hi ha èpoques de l'any que té més temps, hi ha èpoques que en té menys, i hi ha més, allò utilitza uns recursos, d'altres. I mira, ha agradat molt el cartell, no ha agradat tant la samarreta.
0: D'acord. Per tant, la història aquesta és únicament i exclusiva un recurs que ha fet servir el dissenyador en un moment en què, diguem-ne, la feina no li permetia estar tant per o ell ho hagués pensat d'una altra manera i se n'han sortit així.
2: Sí, de fet, sí. Teníem una altra versió de samarreta que al final doncs s'ha fet aquesta blava amb l'església de fons, sí. El concert, i sí, evidentment, ja s'ha utilitzat la IA també. Qui estigui lliure de pecat, que tingui la primera pedra. Qui no ha utilitzat mai la IA, per fins també professionals, cobrant. Per tant, bueno, calmem-nos tots plegats.
0: Quan vas llegir algunes d'aquestes reflexions, o quan t'han vingut, d'alguna manera o d'una altra, però per algun canal o altre, què has pensat, què heu pensat des de Barraques?
2: Bueno, això que et deia, que l'any que ve ja la propera ja ho farem millor. Al final, quan la gent fa una crítica, doncs mira, ja està, ja l'ha fet. També és molt fàcil de fer crítiques per Instagram o per les xarxes. Avui tenim reunió a les 7:30, a 7:45 al Retiro. Si algú vol venir a criticar, endavant. Li agafarem la matrícula i l'any que ve que vingui a la Junta, des de bon principi. Al final, bueno, mira, que segurament tenen la seva part de raó. Ens ha, doncs, evidentment, la persona que ha fet, el dissenyador, doncs, ho ha passat malament. Això també com a organització, diguem-ne, ens això, però personal, cadascú personalment doncs ho passa malament, el dissenyador i l'altra persona que està com donant-li més suport i així, els dos ho han passat malament, de tot plegat. També gent jove que viu a les xarxes, jo, per exemple, m'ha arribat perquè m'han passat captures, però
0: sí, diguem-ne, sí, si no.
2: Soc d'una altra època.
0: T'ho deia perquè tinc aquella sensació que el que més greu sap ha estat la crítica poc empàtica davant de la feina voluntària. És així?
2: Pel que hem vist, hi ha com dos nivells. Hi ha gent que, evidentment, és possible que no sàpiga que com ens organitzem a dins de Barraques i què és Barraques, i que fa la crítica i que moltes vegades, doncs, fins i tot, hi ha hagut casos doncs, del cartell de la festa major de Castelldefels, crec, que també van utilitzar això. I puc estar d'acord. A més, el cartell també, i ara et faig una crítica des del desconeixement. No sé si algú va cobrar pel cartell aquest de la festa major de Castelldefels. Una banda és aquesta, la gent, diguem-ne, que no coneix Barraques i llavors, bueno, la gent que coneix Barraques, si sap com funcionem i ha estat a propera o a dins de la Junta, aquesta depèn de quina crítica i ha estat més greu. Però, bueno, no, això no vol dir que no et puguin criticar,
0: Sí,
2: però,
0: sí, sí, sí.
2: Que també és veritat, doncs, que ja saben de què va.
0: Per tant, aquestes són les que han ferit una mica més respecte a la crítica en general,
2: Sí, a veure, evidentment, sí, segur, que gent que han col·laborat amb barraques, que són més o menys propera, que hem tingut contacte ja no només a barraques, sinó fora, perquè som gent que ens veiem pel poble, participem de coses comunes, diguem-ne, i aquestes, doncs, bueno, són les que, però potser també són les que et fan reflexionar més, eh? Són les que potser fan més mal, però que et diuen, bueno, doncs potser ho haurien d'haver fet d'una altra manera, potser, però a veure, els condicionants són els que són.
0: Tempesta en un got d'aigua?
2: Sí, això passarà.
0: Sí? Sí. Home, segur, eh? Perquè, sí, va, sí, entre altres coses, barraques és la setmana que ve.
2: Sí, per això, que al final, doncs, i allò que diuen, eh? Que parlin bé o malament, ja està bé de totes formes.
0: Però millor que parlin bé que no pitjor, eh?
2: Sí, però bueno, sí, mira, ara sí, estem sí. a la boca de tothom. Tothom s'acostarà a la paradeta.
0: Bé, doncs hi ha de ser, òbviament, per aconseguir recursos, endavant les atxes, eh? El nou marxandatge de barraques... Sí, digues.
2: Perdó, que et tallo, eh?
0: No, i ara?
2: Dic que la samarreta pot tenir tot aquest debat i així, però a més hi ha uns gorros que són molt xulos, que estan molt bé de preu, i que espero que per festa major se'n vegin uns quants.
0: Bé, doncs els gorros, la cinta pel mòbil, eh? i la samarreta. Sí que és cert que és més revolucionari el cartell que la samarreta, eh?
2: Sí, mira, aquest any ha tocat la revolució pel cartell. Les samarretes dels voluntaris ja estan relacionades amb el cartell.
0: Ja es veurà. Ah, carai. Nou marxandatge
2: de... Tot això té una història.
0: Té una història.
2: Ja t'estic tallant. No, home, no. I ara,
0: però en aquest cas, és a dir, s'han fet samarretes pels voluntaris que segueixen d'alguna manera la línia del cartell i les samarretes del marxandatge que segueixen una altra línia, que és la d'aquesta imatge de la punta, les palmeres, el sol, l'escenari, tal.
2: Sí, diguem-ne, les del voluntari tenen aquest lligam amb el
0: cartell.
2: Amb la figura, sí. Sí.
0: Ara passarà.
2: Ja es veurà i ja llavors ho haurem d'explicar, perquè no és evident, però ja ho explicarem.
0: Ara passarà allò de sempre, eh? Que un dirà, home, m'agradaria tenir la del voluntari a mi.
2: Doncs que s'apunti, encara està temps.
0: Bé, doncs...
2: A les xarxes tenim els enllaços.
0: La crida està oberta, eh?
2: Això, sí,
0: La crida està oberta. Continua oberta. Barraques la setmana que ve, marxandatge ja, la paradeta ahir al Vinyet. Tindreu la paradeta a cap de la vila també o què?
2: Sí. Sí? Sí, aquest cap de setmana al cap de la vila sí. I durant les barraques allà mateix.
0: Està clar, evidentment. Pol, gràcies.
2: De res.
0: Gràcies, adéu-siau, bon dia.
2: Bon dia.
0: Aquesta imatge, que sí que és cert, que se diu poc amb el to més visceral que té el cartell, que el cartell té l'estètica de barraques, però no cal ni dir, un cartell molt, molt bonic, molt potent visualment, i és el que ha inspirat, sembla, les samarretes dels voluntaris. Bé, el que us dèiem al principi del programa, hi ha una entrevista llarga, molt llarga, al digital Cultura 21, cultura21.cat, poden anar sempre que vulguin, el director dels Museus de Sitges, del Consorci del Patrimoni de Sitges des del mes de febrer de l'any passat. Per tant, ha passat un any i mig. Xema Romero, que fa balanç de la feina, d'una feina més interna, i com els comentàvem, d'aquesta feina que encara té pendent poder parlar, poder dir alguna cosa en veu alta, dels reptes més importants o dels que molts sitgetans esperen encara, que és la solució de Can Llopis, la solució de Can Fals i també la solució dels museus. Anem per parts. Hi ha un vessant aquí que no es toca, però que segurament quan tinguem a Xema Romero també en parlarem, que és el Palau Maricel. El Palau Maricel, diguem-ne que menja part, perquè aquí hi ha d'haver tota una feina que ha de fer també l'Ajuntament. Saben que de l'època de Miquel Forns hi havia un projecte pel Palau Maricel, per la reforma del Palau Maricel, que valia un disbarat, però aquest projecte en el seu moment es va desestimar i estem encara així. I el Palau Maricel demana un dineral per ser reformat. Primera qüestió. Segona, camp fals. Els museus de Sitges estan fent el possible perquè Sant Bartomeu llueixi d'allò més i la Diputació també sembla que ha intervingut a Camp Fals per evitar una degradació encara superior. Perquè, com ens va dir en el seu dia l'alcaldessa, la casa estava, per allò, en una pura ruïna. Doncs sembla que com a mínim s'han pogut consolidar algunes zones d'aquesta casa i, evidentment, podran anar a veure vostè Sant Bartomeu sense que els caigui la casa al damunt, eh? Vull dir, amb un bon aspecte i amb un bon tot. Camp Fals. I aleshores queda Can Llopis. I n'hi ha per estona Can Llopis. També. Ens ho explicarà a la tardor Xema Romero, perquè hi ha prevista, sembla, una roda de premsa per part de responsables de la Diputació, dels Museus de Sitges, de l'Ajuntament, a la tardor per explicar una certa planificació de com ha d'anar l'assumpte de Can Llopis. L'obertura de Can Llopis no serà immediata. No serà immediata, però com a mínim hi haurà un calendari d'actuació. En aquesta entrevista, Xema Romero, director dels museus, diu que en el camp de les col·leccions hi ha un repte evident, que és la seva conservació. I aquí apunta Cau Ferrat i Maricel. Els que hagin tingut l'oportunitat de sortir en mar, bé sigui, jo què sé, la processó de la Mare de Déu del Carme, o si vostès tenen un barquet o un amic que els passegi i que puguin sortir per la façana marítima, hauran pogut comprovar com estan ja les façanes dels museus. Han passat 15 anys des de la restauració i, evidentment, 15 anys amb aquesta exposició directa als elements, amb aquest entorn tan hostil que és la salinitat, que és el mar. Bé, doncs, la façana del Cau Ferrat ja està, la del Maricel, si van vostès al Racó de la Calma, no cal ni dir-ho, tota la part del Maricel de Mar, en fi. El que diu el responsable dels museus de Sitges és que s'ha d'afrontar l'actualització de la façana marítima, però amb criteris que eren impensables fa 15 anys i que ara s'han de tenir presents des del minut 1. El sistema de climatització també va avançant, ens trobàvem en una situació molt delicada, diu Xema Romero, i en aquest període s'està treballant també amb assessories especialitzades i de conservació preventiva per poder avançar en aquestes millores, amb l'experiència d'altres museus com el de l'Empordà, el de Vilanova, el de Granollers o el mateix Manac. Què voldrà dir això també de cara al futur i sobretot de cara al Cau Ferrat? Diu, entre altres coses, en aquesta entrevista Xema Romero, que el Cau Ferrat i el Maricel s'hauran de tractar de manera diferenciada. Saben que ara la ruta és una ruta contínua pels dos museus. Bé, doncs, entre altres coses, el director dels museus de Sitges diu que de cara al futur el Cau Ferrat té unes necessitats de conservació que probablement farà que la seva visita s'hagi de fer per reserva prèvia. Jo què sé, com qui va a Altamira. Perquè la conservació del Cau Ferrat és delicadíssima i s'ha d'anar molt en compte amb els grups de gent i s'ha d'anar molt en compte en tots aquells factors que poden alterar la conservació del patrimoni allà existent. Més d'una de les peces ha resultat alterada, des del punt de vista de conservació, ja ens ho explicarà en Xema Romero, però s'ha patit molt i es pateix per la conservació de les peces del Cau Ferrat. Saben que moltes de les peces del Cau Ferrat són en paper i el paper demana una cura extrema. Bé, doncs, probablement en el futur el Cau Ferrat s'hi hagi d'accedir per reserva prèvia. Per reserva prèvia. Es parla també, òbviament, de l'arribada d'obres molt destacades que han estat dipositades de forma permanent per la Generalitat i en àmbits, diguem-ne que diferents, el còmic, la fotografia, l'art contemporani. Es parla també d'iniciatives, aquestes línies estratègiques vinculades al món de la salut per tractar la solitud no desitjada, aquesta proposta que s'ha fet amb el CAP, per tots aquells que es puguin trobar en un estat emocional doncs, difícil, una idea de benestar a la qual els museus poden ajudar d'alguna manera a superar i, en definitiva, tot un seguit de línies estratègiques que, diguem-ne, van totes alhora, o han d'anar totes alhora. Es parla de la Fundació Stanfli i pel que fa referència a Can Llopis i Can Fals. Els llegim textualment la resposta de Xema Romero. Crec que estem en portes de poder activar la seva recuperació física aviat. Cal Llopis i Can Fals són propietat de la Diputació, que afronta la recuperació d'aquests dos edificis que es troben en un estat complicat arquitectònicament. Són edificis patrimonials molt antics i que porten anys pendents d'una rehabilitació. Cal Llopis es va tancar perquè no complia uns requisits que quan la seva obertura no hi eren, com ara l'accessibilitat i també hi ha anat empitjorant amb el temps perquè tots els edificis patrimonials requereixen una inversió contínua. Ara la Diputació ha trobat especialistes que poden garantir l'accessibilitat de l'edifici i també la climatització. Durant aquests anys, al marge de buscar una solució per l'edifici, l'equip ha de continuar treballant per salvaguardar les seves col·leccions. L'actualització del seu relat també és un dels grans reptes. El potencial d'aquest equipament és molt gran i sobre Can Fals, el director dels museus diu que és una finca privada que passa a propietat de la Diputació de Barcelona i el mobiliari de Can Fals a l'Ajuntament. La Diputació va posar en marxa un procés participat per veure com es pot completar aquest puzzle. Què pot ser Can Fals? Diu Xema Romero que en el procés participat es van extreure unes conclusions molt interessants de concebre l'edifici com un espai de connexió de moltes coses, un espai que ha d'explicar el que ara no expliquem d'aquesta essència sitgetana i que pot complementar relats que ara no hi són. A veure si de cara a la tardor sabem alguna cosa més sobre el futur de Can Llopis i de Can Fals, però parar l'atenció també a Cau Ferrat i a Maricel, que han passat 15 anys des de la seva obertura i estan en una situació delicada de conservació, i després tindríem el Palau Maricel, que el Palau Maricel també està apuntalat en algunes zones, als baixos, en fi. Que fer tot això val un capital que està per veure si serà prioritari o no. Però ens hi va el patrimoni, i no és precisament un patrimoni d'aquells que diguis, ah, mira, pela'm cinc. No és una qüestió d'aquelles de pela'm cinc. A veure què passa a la tardor, però entrevista que el recomanem al portal cultura21.cat.

Vinga, i abans de passar a les efemèrides, un apunt només, una gentada ahir al Vinyet. Recordin la poesia, l'estampeta amb la poesia de l'Anton Ferret, l'original, una pintura de la Núria Bertés. Aquesta ha estat l'estampa d'aquest Vinyet del 2026 i també la presència, en parlàvem amb ell ahir a primera hora, del mestre Xavier Pagès, que va regalar al santuari la partitura sencera d'aquest Ave Maria que va composar arran del desig i la prometença que va fer a la mare de Dodó Vinyet fa 23 anys per poder tenir fills. Van arribar els bessons i després va arribar aquesta composició complexa, perquè si no seria de Xavier Pagès, que es va estrenar a Barcelona l'any 2007 o 2008, i que vostès també poden escoltar tota sencera al nostre web. Al nostre web tenen l'entrevista que li van fer al mestre Xavier Pagès i també aquesta composició, aquest Ave Maria, tot sencer, perquè

exercir el càrrec fins al desembre del 1901. Un 6 d'agost del 1964, l'Ajuntament, presidit per Josep Ferrer, acordava dedicar 100 les carrers de la música de la vila al músic Antoni Català i al tenor Hipòlit Lázaro. Vinga, les nostres efemèrides d'arreu del món, musicalment parlant, comencen avui amb un clàssic. La història és llarga perquè primer va venir el disc, l'obra musical, i després va venir la pel·lícula. Tal dia com avui de l'any 1982 s'estrenava pel·lícula dirigida per Alan Parker amb guió de Roger Waters. Evidentment, si parlem de Roger Waters, parlem de Pink Floyd, i si parlem d'una pel·lícula, parlem del mur.

un dels clàssics dels anys finals dels 70, principis dels 80. El disc es va vendre enormement i del disc en va néixer la pel·lícula. The Wall, pel·lícula britànica de l'any 1982, dirigida per Alan Parker i basada en l'àlbum de Pink Floyd del mateix nom. El guió va ser escrit pel vocalista i baixista de Pink Floyd, Roger Waters, i la pel·lícula està plena de metàfores i simbolismes, pocs diàlegs, i la conducció principalment va càrrec de la música de l'àlbum. Era un àlbum doble en el seu moment. Diríem que es va fer més popular l'àlbum que la pel·lícula, però en qualsevol cas, aquest tema, Another Brick in the Wall, que té tres parts també, la segona, la més coneguda.

0: aquesta part tan... tan fosca, eh? Another Brick in the Wall, Pink Floyd. 6 d'agost del 1945, tal dia com avui, a 8:15 del matí, a l'hora japonesa, el bombarder nord-americà, Enola Gay, llançava sobre Hiroshima Little Boy, que era la primera bomba atòmica que es va llançar a la història de la humanitat. El 16 de juliol del 1945, a Los Alamos, a 6:15 del matí, en una forquilla meteorològica d'aquelles que la vida a vegades posa, perquè havia plogut enormement les hores abans i, per tant, aquesta hora de la prova estava penjant d'un fil, però al final la pluja es va aturar i el 16 de juliol del 1945, és a dir, encara no un mes abans de llançar la bomba d'Hiroshima, a Los Alamos es llançava aquesta bomba de la prova Trinity del projecte Manhattan, que va tenir com a líder Robert Oppenheimer.
1: Ahora he devenido muerte. El destructor de mundos.

La prova va ser un èxit. La pel·lícula Oppenheimer, de Christopher Nolan, que té el mateix compositor de la banda sonora que l'Odissea i té el mateix director de fotografia que l'Odissea, explica amb molt detall tot aquest procés que va portar al llançament de la primera bomba atòmica tal dia com avui, de l'any 1945, a Hiroshima. La història la saben tots vostès, allà no va quedar res. Queden encara per la història les restes de l'Ajuntament. Allà està, dempeus, un dels pocs edificis que es va mantenir dempeus. 6 d'agost del 1945, al cap de 3 dies, la bomba de Nagasaki. Tal dia com avui del 1890, la primera execució a la cadira elèctrica a la presó nord-americana d'Auburn, a l'estat de Nova York. Tal dia com avui de l'any 1926, avui fa 100 anys, de la primera dona que va creuar el canal de la Mànega nedant, Gertrude Ederle. Tal dia com avui del 1926. Tal dia com...

0: Avui del 1932, la primera edició del Festival de Venècia. I tal dia com avui, de l'any 1991, Tim Berners-Lee va fer la primera prova del que fem servir cada dia, del World Wide Web. Allò que en diem, bé, doncs, de l'internet. Connectes a l'internet? Bé, doncs, el científic britànic Tim Berners-Lee, l'any 1991, va fer aquesta primera prova. Tal dia com avui del 1912, a Sabadell, el primer partit de futbol nocturn il·luminat d'Espanya. Perquè, evidentment, sense il·luminació, el futbol nocturn no seria futbol ni seria res. El Sabadell i el Barça es varen enfrontar a Sabadell, tal dia com avui, del 1912, amb el primer partit de futbol nocturn il·luminat. Tal dia com avui de l'any 1881, naixia Alexander Fleming, el pare de la penicilina, i tal dia com avui del 1660, moria Velázquez. I tal dia com avui del 1978, moria el papa Pau VI. En què podem acabar? Bé, doncs, amb una cançó maca, diferent, absolutament diferent, al que hem escoltat fins ara. ...1958... Domenico Modugno.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

El títol original de la cançó, de fet, és una reiteració, en el blau pintat de blau. Es va traduir aquí com, sobretot en la versió castellana, en el cielo pintado de azul. Però en qualsevol cas, popularment, és el Volare, de Domenico Modugno, que després se'n van fer infinitat de versions. Amb aquest tema, el cantant va guanyar el Festival de San Remo de l'any 1958 i va representar a Itàlia el Festival de la Cançó d'Eurovisió. Va finalitzar, però, en tercera posició a Eurovisió.

El tema l'ha versionat tothom. I encara que no guanyés Eurovisió, la Unió Europea de Radiodifusió li va reconèixer l'any 2005 en El Blu di Pinto di Blu com la segona cançó més popular de la història d'Eurovisió, només per darrere del Waterloo d'ABBA. Per tant, es va fer una votació entre els espectadors europeus i el Volare, de Domenico Modugno, es va convertir en la segona cançó més popular d'Eurovisió. Avui, amb Domenico Modugno i el seu Volare, tanquem les nostres

La cançó original, que va inspirar la cançó de l'estiu que escoltarem avui, es va escriure a l'any 70 i la varen escriure dos artistes de Jamaica, Brent Duff i Trevor McNaughton, del grup The Melodians. Bé, la melodia, la cançó, està inspirada en el Salm 137 de la Bíblia, que expressa el lament del poble jueu a l'exili. Caram, quina cançó de l'estiu, quin no sé què. El que passa és que darrere aquest missatge, quan Bonham va agafar la cançó, la va convertir en un èxit de discoteca, en un èxit d'estiu, en un ballable com una casa, que va portar per nom l'any 1978 Rivers of Babylon.

Quan les cançons tenien aquestes intros que no acabaven mai i que s'ho podien permetre d'alguna manera, 2 milions de discos només a la Gran Bretanya va vendre Bonayem d'aquest Rivers of Babylon, número 1 dels 40 principals durant 4 setmanes, durant un mes consecutiu. Bonayem, 1978, la nostra cançó de l'estiu d'avui, Rius de Babilònia. By the

0: I com que han tingut tants temes populars, han tingut sobretot aquell Ma Baker anterior, a Rivers of Babylon, després van tenir aquell disc de cançons de Nadal que la Caixa Penedès va obsequiar en el seu dia i que va haver una empastifada de cançons de Nadal de Bon AM que sonaven pels carrers a la megafonia, a les dates nadalenques, a tota hora, matí, tard i nit. Bé, en fi, la trajectòria de Bon AM que va tocar molts pals i tots ells amb èxit, entre els quals aquest Rivers of Babylon. 9 i 50 minuts, demà més cançons de l'estiu. Avui que s'escau la transfiguració del Senyor, Sants, Just, Pastor, Felicíssim, Agapit, Jaume, Berta i Magna. A l'edat de 90 anys ha mort el Senyor Antonio Llopis San Pietro, a l'edat de 90 anys. La cerimònia funerària tindrà lloc avui a les 5 de la tarda a l'oratori del Tanatori. Antonio Llopis San Pietro ha mort a l'edat de 90 anys. Cerimònia funerària avui a les 5 de la tarda a l'oratori del Tanatori. L'actriu Michelle Yeoh, 64 anys, celebra avui. L'actriu Vera Farmiga en fa 53. El cantant Macaco en celebra 54. Una de les membres d'Spice Girls, Gary Halliwell, 54 anys, celebra avui. I el cantant Carlos Segarra en fa 65. Avui no tenim la crònica del temps des del Servei Meteorològic de Catalunya, senyal que farà mal temps. Perquè acostuma a passar, no sabem per què. Sembla que davant la previsió de mal temps tothom s'amaga aquí. Però bé, bueno, el cas és que bona part de Catalunya sembla que no arribarà a la costa central, sembla que no arribarà, però bona part de Catalunya, començant pel Pirineu i després això anirà avançant, cap a la costa, a partir del migdia, de les dues del migdia, i sobretot a una hora de tarda vespre, sembla ser que en alguns indrets de Catalunya poden viure pluges importants, fins i tot algun episodi de temps violent, això és el que diuen els meteoròlegs. Si hem de fer cas a la previsió, estrictament a la costa no arribarà, la qual cosa no vol dir que no ens pugui ploure, però sembla que la costa no es veurà afectada, i en canvi, si el del prelitoral en amunt, bona part de Catalunya avui, diguem-ne que veurà pluja i potser pedra. A hores d'ara, gairebé 29 graus de temperatura, 29 graus amb un 70... gairebé amb un 80% d'humitat. O sigui que ens mantenim amb aquests nivells de calor i de xafogor. Sembla que el cap de setmana això fluixerà una mica, però de cara a la setmana que ve la previsió anuncia que les temperatures tornaran a pujar i es veu que en determinades zones de Catalunya es tornaran a assolir els 40 graus allò amb una certa facilitat. És a dir, que no ens hem allunyat pas de la calor, que arribarem a la Mare de Déu d'agost ben escaldofats, sembla. Encara que es digui allò de les 7 dies fosc i tal pelat. Ben fi, petita pausa musical i en uns moments el repàs als diaris.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: Acostem-nos a les 10 del matí. Què, Vilanova?
1: És la pregunta clàssica, aquesta.
0: És la pregunta clàssica del 6 d'agost.
1: Del 6 d'agost.
0: Mentre tinguem salut, anirem fent les preguntes clàssiques. Una altra cosa seria, mira, és que no, escolta'm, que puc quedar a casa, perquè no tinc no sé què.
1: Bé,
0: Bé,
1: amb calor.
0: Ho fan bé, Vilanova,
1: No comencis.
0: Vull dir que no comenci.
1: Arreu fan coses bé i coses,
0: i
1: no
0: coses que no, també.
1: Òbviament.
0: Ja està.
1: Com aquí, eh?
0: Cada terra... Ah, sí. aquí també.
1: Sí, tant, clar, home.
0: Què dius ara? Doncs a Vilanova han acabat la festa major. Amb bon temps, ara que la nostra també en tingui...
1: No sé quina... Clar, ara parlar de previsió...
0: No, res. El vot del poble ve, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Tot això. Acaba tot.
1: Que comença més d'hora, ara.
0: Sí?
1: D'uns anys cap
0: què
1: aquí.
0: Què passa, que tot va més d'hora, ara?
1: Sí.
0: Menys aquí, que tot és...
1: Hi havia... jo recordo que començava pels vols de les 9, ara 8:15 ja la cosa arrenca. Sí, sí.
0: Però, és a dir, s'avança tota la cercavila o és que la cercavila va més ràpida?
1: No, s'avança la cercavila.
0: S'avança la cercavila, eh? Doncs ho sabem, ja veiem que està armada avui la cosa, eh? Que després tenim cosidores i cosidor, tot plegat. Bé, algunes informacions que potser els poden interessar o que potser els poden cridar l'atenció. Una que veritablement crida l'atenció, mal que sigui, per si vostès són d'aquells que decidia també, com la gran majoria, demanen coses que sàpiguen que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència certifica que per primer cop l'any 2025, o sigui l'any passat, a Espanya es varen enviar més paquets que cartes. L'any 2025. Vostès diran, escolta'm, quants se'n van enviar? 1 milió? 2 milions? 3, 4? 25 milions? 50 milions de paquets? 75 milions? 125 milions?
1: És difícil de quantificar, eh?
0: Doncs mira... 1.335 milions de paquets es varen enviar l'any passat a Espanya. 1.335 milions de paquets es van enviar.
1: Quina borrada.
0: L'any passat a Espanya, facin números, els dies que té l'any, els paquets que es poden enviar i el que surt de mitjana. 1.335 milions de paquets. Bé, és qüestió de que ho fem una mena d'extrapolació, que cadascú pensi a casa seva quants paquets li poden arribar. A vostès potser se n'arriben 10 i a una altra casa no n'arriba cap, doncs bé, quedem en 5, però més o menys, doncs, si volen fer aquesta extrapolació, 1.335 milions de paquets. El correu tradicional, cartes, postals, publicitat directa i notificacions administratives, varen registrar 1.164 milions de comandes. Bé, doncs superen els paquets... A les cartes, sí. Les notificacions administratives, tot plegat.
1: En certa manera té una raó de ser, clar, el paper cada cop més...
0: I la paqueteria,
1: sí.
0: I la venda per internet i tot plegat. La paqueteria va obtenir 7.325 milions d'ingressos, en fi, 2 de cada 3 en comandes de missatgeria i paqueteria varen ser, també per si us pot interessar, paquets de poc pes, fins 2 quilos. 2 de cada 3 comandes de missatgeria i paqueteria, paquets menors de 2 quilos. I gairebé 8 de cada 10 comandes tradicionals varen ser cartes ordinàries o targetes postals. Les administracions públiques varen realitzar el 30% de les comandes postals, perquè ja ho saben que les notificacions de les administracions... Allò, la carta d'Hisenda. Dius allà, mira que bonic... o alguna multa de trànsit o alguna cosa d'aquestes, eh?
1: Hi ha notificacions que són molt temudes,
0: Exacte.
1: Entre elles les de trànsit
0: i que són les que arriben sempre
1: aquestes
0: per...
1: Aquestes dues, quan les reps...
0: Aquestes dues, ja us les podeu...
1: Sí.
0: Doncs això.
1: Aquestes fan por.
0: Bé, doncs si no sabíem més o menys el número, 1.335 milions de paquets. Milions de paquets. Això. Només vol dir que la logística per moure això...
1: Clar.
0: La logística per moure això s'ho poden imaginar, eh? I després, aquí no parla, o no sé si estan incorporats, els retorns. que vull creure que també, perquè el paquet arriba a casa i potser torna a marxar perquè no és el que
1: i el buscava. Com arriben,
0: i el com
1: en determinats casos.
0: I el com arriben, sí, perquè està... Com vols gestionar tot això, aquest disbarat de paquets? Bé, en fi, és una de les d'aquelles notícies que apareix avui en les pàgines interiors dels diaris. Anem a repassar ràpidament.

0: Fotografies de dues desgràcies. A la primera pàgina de La Vanguardia, un home que lamenta els seus morts. Entre 2.000 i 6.000 persones que van entrar la setmana passada a Ceuta continuen a la ciutat espanyola. I el que s'ensenya és la imatge de Mohamed, de 22 anys, que ha trobat refugi al cementiri musulmà Sidi Mbarek. I a la primera pàgina de l'Ara, aquesta imatge, com que feia dies que no en parlàvem, i això no ha parat, el cel de Kiev, de la capital d'Ucraïna, de nou incendiat per els bombardejos russos. No poden interceptar míssils com ho feien fa temps els ucraïnesos, perquè els falta també armament militar per poder-ho fer, i això ho estan aprofitant els russos. Després hi havia una altra derivada de la guerra, d'aquelles que fan molt respecte. No sé si ho van veure per les xarxes socials, però es va publicar molt a través de mitjans el vídeo d'un dron suïcida que persegueix a un venedor de fruita ucraïnès. El venedor aconsegueix escapolir-se, però és una lluita, és una cosa d'aquelles que fa petar el cap. Vostès s'han d'imaginar una furgoneta, la furgoneta d'un repartidor de fruita, i al costat la paradeta amb el tendal, i l'home allà. I en un moment donat arriba un dron, com si fos qualsevol insecte, i aquest dron va donant voltes a aquesta parada, l'home es va movent i el dron el va perseguint. Fins que arriba un moment que l'home intenta amagar-se, que intenta escapolir-se, i el dron esclata, però esclata la part davantera de la furgoneta. L'home aconsegueix salvar-se, la furgoneta queda absolutament inservible, però es veu que ara aquesta també és una pràctica de l'exèrcit rus, anar directament a la població civil a través de drons. I és clar, amb un dron, bé, és com si literalment t'amenaça un artefacte que pot acabar matant. Ahir va passar també amb tot un seguit d'ucraïnesos que esperaven a l'andana d'una estació, el tren, doncs en va morir a la vora d'una dotzena, també per un atac de dron, i ara la guerra és aquest desastre. Que surts al carrer i vés a saber si aniran a per tu o per un altre, o vés a saber què passarà aquí. Amb la incertesa del no final d'aquest conflicte, perquè això està encallat d'aquesta manera i no hi ha manera de resoldre-ho, bé, com tants altres conflictes a tot arreu. És una altra de les notícies d'avui. Els diaris i els mitjans que se centren molt en què fer amb els 1.100 menors que han arribat a Ceuta i que, evidentment, aquesta canalla algú l'ha d'acollir. I hem arribat a aquell debat tan moralment difícil, que és a veure qui se'ls queda aquesta canalla i com es reparteixen. Bé, doncs el Partit Popular accepta repartir entre les autonomies els 1.100 menors de Ceuta. Els populars es desmarquen de Vox, però demanen que Catalunya i el País Basc també rebin joves. Junts rebutja que la Generalitat s'ofereixi per al repartiment, mentre que Esquerra diu que caldrà contribuir. Aquests 1.100 menors que arribaren a Ceuta i que ara han de ser atesos d'una forma, diguem-ne, més o menys equitativa per tot el territori i per als governs de les diferents autonomies. Diu La Vanguardia que el sector de l'habitatge demana un pacte al govern arran del fracàs de l'última llei. Foment, APIs i promotors reclamen la retirada total de la norma censurada pel Consell de Garanties. Saben que en vàrem parlar ahir, bé, d'aquest assumpte de l'habitatge pensat en vessant especulativa. Bé, doncs el Consell de Garanties creu que aquesta norma, que vol evitar l'habitatge d'ús especulatiu, està generant greuges i està infringint drets de la propietat privada. Per tant, a veure com es desenvolupa aquest debat que enfronta, per un costat, la incapacitat de l'Estat i del poder públic per posar en marxa vivenda pública davant de la propietat privada, que han tret el màxim rendiment possible d'un munt de pisos, creant aquest paisatge tan, diguem-ne, tan difícil per tots aquells que vulguin adquirir un pis. Que consti que la Constitució ho diu ben clar, El seu article 47 diu que les institucions públiques han de procurar que el dret a la vivenda es pugui desenvolupar, perquè la vivenda és un dret. És un dret. I, evidentment, ara aquest dret no es pot desenvolupar en la seva totalitat perquè no hi ha possibilitat d'accedir a una vivenda amb mitjans, diguem-ne, que relativament accessibles, sinó que tot plegat va un disbarat. Per què? Per què no hi ha vivenda pública? Per què no hi ha vivenda pública? Per què no s'ha fet? Per què no se n'ha fet? Bueno, ja hi som. És un debat molt llarg, molt diguem-ne, molt extens, molt cantellut en molts casos, però, com els dèiem, ara està per veure què passa amb aquesta norma que censura ara el Consell de Garanties. Els responsables del sindicat de llogateres diuen que el Consell parla per boca dels empresaris i dels propietaris, i, òbviament, els propietaris diuen que es, en fi, són propietaris, i sense propietaris tampoc hi ha inquilins. I si no hi ha inquilins, doncs malament rai, perquè tampoc hi ha pisos. Complex tema, que continua sent molt complex. I en matèria esportiva, una dona que torna a ser protagonista.
1: Una dona?
0: Sí, no?
1: Ara m'agafes fora de joc, eh?
0: Ah, perquè he tingut una medalla més...
1: Val, estàs parlant de natació artística.
0: Sí.
1: Val.
0: Per això he dit en matèria esportiva.
1: Sí.
0: No.
1: És que ja ara pensava en el global, en l'equip.
0: No, he pensat que ara no sé què he dit.
1: No havia vist la coreografia, i abans t'ho deia. Crec que mai una cançó ha estat tan ben triada, tan ben escollida per una coreografia, en aquest cas de natació artística.
0: La cançó és Berguein de
1: Rosalía, que li va valer a l'equip de natació artística espanyol la plata en l'europeu de París. L'equip espanyol que, vaja, va estar a un pas d'endur-se l'or, només va ser superat per l'equip de Rússia, i bé, acaba aquest europeu amb molt bona nota, amb 8 medalles. I la dona, et refereixes a Iris Tió.
0: Ah, exacte.
1: 6 d'aquestes 8 medalles les ha sumat ella.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Ho diuen els diaris, La Vanguardia diu, un Berguein que fa història. L'equip espanyol acaba els europeus de París amb una altra plata, 8 medalles, el que deien Pitu, darrere de Rússia, amb la coreografia acrobàtica més artística. Les espanyoles al so de Rosalía van rebre 6 déus en la part artística,
1: sí,
0: i es van
1: quedar
0: a 2,6 punts de l'or.
1: Molt poquet.
0: Eh?
1: Molt poquet.
0: El Barça de bàsquet ja teniu d'allò, no?
1: Sí, ara hi vaig.
0: Arribes, eh?
1: Julián Álvarez ha passat un dia més, la situació. Vaja, no sabem si ha canviat massa arran d'aquesta reunió que va tenir lloc a Madrid entre Deco i l'entorn del jugador. Ara cal saber com el mateix jugador gestiona el seu retorn als entrenaments, si ha de parlar ell directament amb el club, amb l'entrenador, vaja...
0: Entre Julián Álvarez i Ferran...
1: Sí, Ferran, que segueix amb aquesta gira nord-americana.
0: Sí, de Déjame querer, déjame querer.
1: Sí, va fent entrevistes, va aquí, va allà, vaja, com si fos gairebé Déu Nostre Senyor.
0: I més d'un està perdent els nervis, amb tot això.
1: Sí. Ferran, que està més a prop de marxar del Barça que no de quedar-se, almenys així...
0: Per aquells que diuen més, ei, que no... que no s'infli tant, que va fer un gol, eh?
1: Sí, un gol que en qualsevol cas serveix per revaloritzar el seu mercat,
0: sí.
1: I a partir d'aquí...
0: Però li diuen, tampoc ho vull veure.
1: Sí, però ell aprofita, suposo, aquesta bala per...
0: Sí, per... que Iniesta també ho va fer fa 16 anys enrere,
1: sí.
0: I diguem-ne que... No va passar tot aquest
1: no
0: drama,
1: direm que poc va canviar en la vida d'Iniesta, perquè òbviament et canvia la vida en certa
0: exacte
1: manera, però vaja, has de saber gestionar una miqueta aquest ego i...
0: tota aquesta polseguera personal. Diguem-ne que no li està fent massa bé.
1: S'especula també molt a les últimes hores amb el futur de Rodri, és un altre dels jugadors que s'ha vinculat al Barça, també al Madrid. Veurem com acaba també amb aquesta història de l'encara jugador del Manchester City. Com apuntaves també fa uns moments, el Barça de bàsquet va presentar ahir el seu nou entrenador, l'eslové Sekulić, és l'aposta en definitiva del club per liderar la reconstrucció del Barça de bàsquet, de l'equip que de moment ha incorporat 8 nous jugadors en espera de que n'arribi algun altre. i sembla que el retorn a les pistes de Carlos Alcaraz haurà d'esperar una miqueta més. El tenista murcià, que no disputarà el torneig de Cincinnati, que es disputa d'aquí poquet, tenia previst de participar, però finalment no acaba de fer net de la lesió, i ara el proper objectiu és el US Open. Aquest seria el possible retorn del tenista murcià després de, vaja, jo diria, 2 mesos ben bons. No juga des del mes d'abril, crec que es va lesionar el 14 d'abril, i des d'aleshores, doncs, vaja, el jugador ha anat superant estadis fins que, sí, les últimes imatges l'hem pogut veure entrenant, vaja, visiblement sense problemes, però, vaja, que no, de moment no està clara la seva reaparició.
0: Cosa rara.
1: Suposo que és allò que no vols córrer.
0: Sí, sí.
1: No vols córrer per no recaure, perquè a vegades aquestes recaigudes són pitjors que les pròpies lesions.
0: Dius que no tantes vegades.
1: Sí, a vegades el 14 d'abril, ostres. Maig, juny, juliol. Sí.
0: Agost.
1: Sí.
0: Ja et dic que són molts mesos. Bé, en fi. 11:15. Pitu, gràcies.
1: Vinga, adeu-siau.

0: Beu aigua. És vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que, en casos extrems, pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: 10 i 18 minuts del matí. Per uns moments o per uns anys semblava que no n'hi havia de cosidores. Allò de, escolta, que hi ha cosidores a Sitges, sí, conec aquella de l'altra. I aquest any per festa major, diguem-ne que han florit. Totes de cop bé han florit. Algú i alguns han fet el possible perquè tota aquesta quantitat de senyores i alguns senyors siguin protagonistes d'aquesta festa major que vol vindicar tots aquells i aquelles que estan al... que estan al darrere, les bambalines, de tot allò que es veu al carrer i que suporten feines de darrera hora, corrents i de pressa, reclama això, reclama allò, fes-me allò, fes-me l'altre, en fi. Tindrem de Cicerone, la Càtia Plana, que ens ha portat un grapat no totes perquè... Exactament, exactament, però unes quantes històries de cosidores que tindrem en uns moments. Càtia, què tal?
1: Molt bé.
0: Home, t'ho diràs.
1: Sí.
0: No diré que totes et ponen perquè te n'has fet un tip aquests mesos, eh?
1: Sí, molt.
0: Te n'has
1: fet
0: un
1: tip. Però m'encanta.
0: T'encanta.
1: Sí.
0: És una d'aquelles... No sé si dir que també és un... Aquest és un fil conductor per totes les cosidores.
1: Sí.
0: Són un tip de pencar, però els encanta.
1: Sí, són molt treballadores.
0: O almenys, fins on sabem, no hi ha cosidora que estigui...
1: No,
0: eh?
1: No. Bueno, els últims... O sigui, els
0: bé,
1: últims
0: has
1: dies,
0: fet,
1: sí.
0: D'acord. D'acord.
1: I dius, mai més, no m'hi lio més.
0: Bé, jo crec que el mai més també és un, també
1: sí.
0: És un altre fil conductor de molts, eh?
1: Però
0: mai més, l'any que ve, mai més, no sé què, mai més.
1: Sí, sí.
0: A qui ens has portat, Càtia? I li deixem a la Càtia que ens faci de mestre de cerimònies.
1: Sí.
0: Vinga.
1: Doncs a la Maria...
2: Aleacar.
0: Maria, bon dia, bona hora.
2: Bon dia, bon dia.
0: A la Montse.
1: Montse Mirabent.
0: Montse, bon dia, bona hora.
1: Judit Berlant.
0: A la Judit Berlant, Judit. Bon dia, bona hora.
1: Joan Roca.
0: En Joan, que ve en condició més de cosidor que no de pendonista.
2: Sí, sí,
0: ja el tindrem per parlar de tota la resta.
1: La Manuela Córdoba.
3: Hola, bon dia.
0: Manuela, bon dia, bona hora.
1: I la Càtia Plana.
0: Judit, ets el més jove.
4: Sí, sí, sí.
0: Com t'hi vas posar amb això de cosir?
4: Doncs fa... quan anava a segon, tercer de carrera, un estiu, que de cop vaig dir, ah, mira, doncs em vull fer, no sé, me'n recordo, un top, una faldilla, no me'n recordo el què, i vaig començar a cosir amb la màquina antiga de la meva àvia, que encara la té, una Singer d'aquesta amb el pedal, que no és elèctric, sinó amb el pedal...
0: És a dir, sense motor, eh?
4: Sí, exacte.
0: Pedal.
4: I quan vaig aprendre d'allò...
0: La Maria fa, uau! Uau!
4: Sí, i al final d'estiu ja mon pare em va dir, bueno, millor potser et comprem una nova, i ara em vaig comprar una...
0: Escolta'm, i de què et va venir? A casa es cosies?
4: Sí, la meva àvia cosia,
0: sovint.
4: Sí, sí, sí.
0: D'acord.
4: Primer sí que havia treballat sostens com moltes dones aquí
0: sí,
4: Sitges,
0: sí, sí.
4: També doncs, de manera, doncs a mi m'havia fet també la faldilla de gitanes, a la mare amb uns trajes de carnaval, per exemple. Una
0: d'acord.
4: Mica, sí, sí.
0: On has après?
4: Si és autodidacta, que... majoritàriament autodidacta.
0: Autodidacta.
4: Sí, sí.
0: I suposo que, no sé, amb les directrius de casa, eh?
4: Bueno, sí, és que a vegades tenim una mica de rifirrafe entre jo i la meva, i aleshores doncs, vam fer un pacte de jo t'ajudo, però fins a cert punt, perquè si no ens acabem una mica a vegades discutint.
0: D'acord. Com que això, diríem... ara què és? Un hobby, és això, eh?
4: Sí, exacte.
0: És un hobby.
4: Sí, sí.
0: El més difícil, el que més t'empipa d'això de cosir, què és?
4: Descosir.
0: Descosir.
4: Sí, quan t'equivoques i et dones compte i l'has de descosir, aleshores no fa tanta gràcia. I depèn de quina tela sigui, fa una mica de ràbia.
0: Cosir a mà també o tota màquina?
4: Generalment a màquina. Sí,
0: generalment
4: sí.
0: A màquina.
4: Sí, sí.
0: A mà no, no...
4: A mà costa més, la veritat.
0: Costa
4: sí,
0: més,
4: sí.
0: La veritat. Maria.
2: Hola.
0: Quants anys cosint?
2: Ui, des de que vaig sortir del col·le.
0: Abans d'ahir.
2: Sí, sí.
0: Abans d'ahir o una mica
2: tant. Han passat molts anys.
0: Han passat molts anys.
2: Però sí.
0: Cosies per què? Perquè
2: bueno,
0: totes
2: casa,
0: les noies cosien...
2: A casa la meva mare ja ens feien nosaltres els vestidets i ja venia de... I sempre m'ha agradat molt.
0: No has deixat mai de cosir?
2: No.
0: Què és terapèutic, cosir?
2: Per mi sí, perquè com que m'agrada molt, pues, em passen les hores que no me'n dono compte.
0: Ho dic per si, en els bons moments, en els mals moments, cosir va bé.
2: Sí, sí, jo sí.
0: Sí,
2: sí. Sí,
0: sí.
2: A vegades m'assentava cosint i pensava, oi, si és l'hora de fer el dinar, vinga. Perquè, vull dir, passava el rato que no me'n donava compte.
0: Vas començar cosint a mà?
2: Sí, això sí.
0: La màquina quan va arribar?
2: Sobrefilar, que encara ho fa i m'agrada.
0: Sobrefilar, que diuen que és una tècnica complexa, això del sobrefilar. Eh? Sí. Això no ho sap fer tothom, eh?
2: Suposo que no, ara.
0: No. On vas aprendre? O si vas aprendre també...
2: No, vaig anar a aprendre... També vaig anar a Vilanova a fer un parell d'anys de corte i confecció. Per saber, més o menys, per tallar la roba.
0: Patrons i tot això?
2: Sí, però no fer-ho amb patrons no ho he fet mai.
0: No ho has fet mai amb patrons? No. Com ho has fet?
2: He fet a sobre.
1: Ostres, això és molt de Chanel, eh? Això ho fa el Chanel.
0: No ho has fet mai amb patrons, eh? No, mai. O sigui que el burda a casa teva...
2: No. A sobre, ho tallava més o menys una mica gran i sí. Ho anava adaptant a sobre a la persona.
0: Quan va arribar la màquina de cosir? Quan vas començar a fer coses amb màquina de cosir?
2: Bueno, jo, com que a casa la
0: ja la tenies
2: mare,
0: allà...
2: Ja la tenia allà, i ja sempre he vist màquines de cosir.
0: Sempre. T'ha agradat més fer-ho a mà o amb màquina de cosir?
2: Segons quines coses, a mà.
0: Com quines?
2: Sobre filar mateix, si ho fas a màquina, a vegades quedava com arronsat. I en canvi a mà, pues, sí, que encara fa i ara, a vegades coses i sobrefilo a mà.
0: Ah,
2: sí, sí.
0: Això no ho has perdut de cap manera.
2: No es perd, ja es porta dintre.
0: Sempre ha estat un hobby?
2: Per mi sí, perquè sí. Com que m'ha agradat, doncs ja no...
0: Hagués estat una feina?
2: Bueno, sí.
0: Què creus? Si ara ens projectéssim i tornessis a tenir 20 anys...
2: Saps què passa? Que ara el jovent, quan va a un puesto, ja quan entra, ja, què cobraré? O quan pagaré? Ah, què d'allò? A llavors, bueno, no havia comprat mai una cosa...
0: No havies cobrat mai?
2: No, et donaven, anaves
0: el
2: a
0: que
2: cosir,
0: fos,
2: una,
0: sí.
2: Com una propina, o anaves a repartir vestits, a vegades allò que es feia, i et donaven la propina,
0: vine, i ja
2: la
0: està.
2: Mestressa, i ja ho...
0: I ja està.
2: Però vull dir, no.
0: Què és el més difícil de cosir? D'aquesta feina de cosir, allò que t'empalega més, allò que... o no?
2: Home, com que jo ho faig bastant a sobre a mà, almenys que et quedi bé i que estigui contenta la clienta.
0: I ja està, ja està. La Montse anava dient que sí a moltes de les coses que deia la Maria. Montse...
2: Ara com que molts vestits de pubilles i hereus també ara. Vull dir que...
0: Te'n deus fer un tip, eh?
2: Sí, encara en tinc aquest any per fer també. Vull dir que...
0: Montse, des de quan cuses?
3: Des dels 14 anys.
0: Des dels 14 anys, però abans d'ahir també.
3: La introducció a l'agulla va ser la meva mare. La meva mare durant un temps es va dedicar a fer per... Van obrir uns apartaments allà per la família Mates.
0: Sí.
3: A Causa Dies, diguéssim. Van obrir uns apartaments als carrers Palter i llavors li van dir a ella per fer tot el que era la roba.
0: D'acord.
3: Cobrellits, cortines.
0: Déu-n'hi-do.
3: Vaig començar a aprendre a fer ruló. El ruló m'ha marcat molt en la vida, que és la voreta de...
0: Gràcies.
3: Del, bueno, després, al cap d'un temps... Bueno,
0: perdona, la voreta de...?
3: La voreta de les cortines.
0: D'acord.
3: Val, molt bé. Em vaig fer quilòmetres.
1: De cortines, està clar, no de mocadors, eh?
0: No,
1: de cortines.
3: Quilòmetres, perquè era tot una casa plena d'apartaments i gran.
0: D'acord. Riem perquè hi ha una... Hi ha una virtut que tenen totes les cosidores. Esclar, vosaltres aneu a una casa, mireu les cortines i dieu, això està bé, això no cau bé, això no està ben d'allò. Segur, eh?
3: Ràpid.
0: I
3: un vestit també.
0: I un vestit també, eh?
2: També.
0: Si cau bé, si no cau bé, si tot allò.
3: Cuidado, que és un vici.
0: És
3: una amiga que diu que és un vici.
0: És un vici. Total, que te'n vas fer un tip.
3: Un tip de quilòmetres de ruló. Però bé, la mare en tenia entretinguda, i tranquil·la, perquè era molt atabalada.
0: T'agradava?
3: Va començar a agradar-me l'agulla. Llavors, quan vaig anar amb una senyora que estava al cap de la vila, que tallava i em provava, però es va morir de part el dia
0: sí,
3: que estàvem
0: sí,
3: allà,
0: sí,
3: pràcticament,
0: sí, sí.
3: Que era la Catorla, l'Anna Catorla, i llavors va venir a buscar-me a la Riar, que era una modista que va fer molt a Sitges, va cosir moltíssim, i ja em vaig quedar allà. Un cop em vaig casar, encara a les tardes hi anava a cosir.
0: Sí.
3: Vull dir, vam arribar a ser 22 noies.
0: 22 cosint. Noies.
3: Sí, allà, el dia de les vigílies de Nadal, l'any nou,
0: sí.
3: Quan fos, si eren les dues de la nit que plegaves, eren les dues. Llavors venia la meva mare, que això no pot ser, que no s'aguanta. Bueno, la culpa encara te la carregaves tu, no? Val.
0: Però, esclar, anar-te a buscar el cap de la vila, això no era cap
3: preocupació. No, aquesta senyora estava, després va anar al carrer Sant Sebastià.
0: Ah,
3: encara ho tenia més fàcil.
0: Però encara ho tenia més fàcil.
3: Que encara per això baixava la mare.
0: Està clar, està clar. Però éreu 22, us ho
3: deuríeu... Vam arribar a ser 22.
0: Us ho deuríeu passar bomba.
3: Ja va arribar un moment que era de les grans i tenies una petita que t'ajudava a polir tot això. Però vull dir, hi havia una senyora maquíssima que ens va estimar molt a totes. Cobra no cobràvem, però...
0: D'acord.
2: Cobra no havíem cobrat mai.
0: Et deia, Montse, us ho deuríeu passar bomba.
3: Sí, hi havia ratos molt bons, altres que hi havia esbatossades. Però... Llavors cada una tenia potser una dedicació a una... Hi havia una noia que les jaquetes i els abrics i les mànigues les treia moníssimes i els acolls, solapes i tot això, i jo em dedicava bastant a puntets. Com que havia après a fer puntets, vestits de núvia de gas amb els rolons al capdavall, vull dir, jo he disfrutat molt fent això, i és, ara ja és un vici. De vegades estic a casa, no sé què fer, busco algo i faig.
0: I estem més o menys cada dia, eh? Manuela, costa't el micro a tu i després ja anirem. Què tal?
5: Molt bé.
0: La Manuela va començar a cosir quan?
5: A veure, a cosir... Bueno, jo això ho porto des de... Nosaltres som migrants. Vam venir d'Andalusia en l'any 46, directament a Barcelona.
0: Déu-n'hi-do.
5: Llavors, la meva germana, érem tres filles, la segona ja va entrar d'aprenenta amb una modista. I llavors d'aquí ja em ve la...
0: D'acord. Sí. O sigui que en el fons veu començar perquè la germana va entrar
5: d'aprenent que va arrossegar... amb una modista i va arrossegar la família.
0: D'acord. Que sou la petita de les germanes?
5: Sí.
0: Per tant, la germana gran va arrossegar la petita.
5: La segona.
0: La segona?
5: Sí.
0: Va arrossegar la petita. Sí. I us va agradar d'entrada?
5: Sí, perquè bueno, ella sempre em feia a picar els cols de les... dels abrics, a passar punts, però bueno, vaig anar agafant-li amor a l'agulla.
0: A l'agulla.
5: Sí.
0: Més agulla o més màquina de cosir?
5: A mi m'agrada molt cosir a mà, perquè de més jo vinc de patch, jo vinc de patchboard, i el patchboard que jo faig...
0: També és a mà.
5: És a mà. Ara no, ara com tot és industrial, tot ho fa una màquina, que és un robot... Però jo, si puc fer alguna cosa a mà, ho faig, perquè m'agrada molt.
0: Ja, què passa amb les màquines? Que tenen a vegades aquesta... No, sé si
5: no és a lo que t'acostumes. Jo, per exemple, jo tinc una màquina de cosir, que és una Alfa de ferro, que me la va comprar la meva mare quan jo tenia 15 anys.
0: Fem un parèntesi aquí, per tots aquells que diuen la sostenibilitat.
5: Sí.
0: La Judit, que va amb unes cingeres de pedal. La Manuela amb una Alfa de ferro.
5: De ferro, encara la tinc.
0: De ferro, que durarà l'eternitat.
5: Sí.
0: Una Singer, també d'abans de vés a saber de quan. Montse?
2: Però em vaig posar un motoret.
0: La va subir
2: Jo vaig fer posar un motoret.
0: Allò que es feia...
5: Sí, clar, com un túnic.
0: I Montse, tu vas jubilar.
3: Però vaig jubilar la Singer perquè em va dir que no va...
0: D'acord, i ara què tens?
3: No, una Singer de pedal.
0: Una Singer de pedal.
3: Que és moderna i que m'agrada molt menys que la que teníeu. perquè les que teníem eren sòlides i aquestes no ho són.
0: I aquestes no ho són. No. Tornem a la Manuela. Sí, és a dir, que conserveu aquesta Alfa.
5: Sí, perquè a més la meva mare me la va comprar perquè aprengués a brodar a màquina. Jo vaig aprendre a brodar a màquina. Jo em vaig fer tot l'ajuar, que
6: difícil,
5: abans es feia això.
6: Molt difícil, brodar a màquina.
5: Jo es feia l'ajuar i jo tovalloles,
2: fins a
5: draps de cuina, brodatet amb les inicials. Sí.
2: Jo un puntet de creu.
5: Sí, de creu. Puntet de creu, bueno, hem fet llavors.
0: Com deia la Càtia, brodar a màquina no deu ser fàcil, eh?
5: No, però...
0: Perquè suposo que el tacte amb el pedal...
5: Claro, i tens que posar el bastidor...
0: Perquè a la mínima se te'n va el pedal i se'n va el brodat.
5: Però bueno, tot és pràctica.
6: Perquè vull dir una cosa, que avui en dia hi ha màquines que inclús porten un ordinador que broden, eh? Tu poses el seu ulls i pum, i pum, pum.
0: Anaves a dir que pot brodar qualsevol, avui en dia, apretant un botó amb una màquina.
6: Més o menys. Tampoc,
0: però vaja.
5: En aquell temps jo tenia 15 anys.
6: Però no eren màquines especials.
0: D'acord.
5: No, era l'Alfa que tinc ara.
0: Heu cosit sempre? Hi ha hagut algun moment que diguis, mira, no alguna temporada?
5: Sí, perquè a més a casa meva, pues, la meva germana això va... I feia com feia la Maria, sense patrons. Ella ja dibuixava directament a la roba, de les mides que li prenia a la senyora o a la nena o al jove. i les dibuixava.
0: Directament a la roba, eh?
5: Sense mai, mai va utilitzar un patró. Ni va estudiar corte d'aquest...
0: Ni confecció, ni tot això. No sé què, és no. A dir, a mà vista, vinga.
5: Sí, sí, sí, sí. I li sortia bé, eh? Tenia clients. Sí, sí, sí.
0: No, no, s'ha de tenir... N'haguéssiu viscut d'això?
5: No.
2: Passaves moltes hores i
5: no,
2: i no cobraves.
5: No comptaven. Era un mes a mes, sí. A més a casa meva.
0: Quina frase més bona, eh? Un tip de pencar, sí. I el cosí no ha donat mai per viure. I en canvi us ha donat una satisfacció enorme.
5: Molt, perquè jo encara, és el que deia ella, jo me sento, pues va, vaig a fer, ara estic fent detallets pels amics per Nadal. Per penjar l'arbre o per penjar una cortina.
0: Sí, sí, sí.
5: M'agrada cosir, molt, molt, molt.
0: D'on traieu les idees, Manoli? O sigui, jo què sé, alguna revista?
5: Sí, jo tinc molt de patchwork.
0: Molt de patchwork.
5: Jo em vaig prejubilar, jo treballava a Telefònica,
0: sí.
5: I em vaig prejubilar als 54 anys. Llavors, des llavors, aquí en el casal de les dones,
0: sí.
5: Pues allà feien classes els dijous. I jo vaig aprendre allà.
0: D'acord. És a dir, sí. Veu aprendre patchwork, sí. Ja un cop jubilada, eh?
5: Sí. I llavors, pues ja està, també vaig entrar de voluntària a l'Ave Maria, a passejar els nois i a cosir, perquè feien moltes labors per Nadal,
2: sí.
5: Que després ens posàvem al cap de la vila. I tothom es coneixia, sí, que feien cua per comprar-se.
0: Sí, sí, sí, sí. Quan es podien col·locar paradetes al cap de la vila.
5: Sí,
0: i tothom...
3: Era molt bonic.
0: I era molt bonic.
5: És que ens esperaven. I quan es poseu? I quan es
0: poseu? Sí, sí. Molt bonic.
5: I que teníem una clientela que, bueno...
3: Sí, sí, veníem cada
5: any. I ho fèiem tot perfecte. Eh? Eren unes labors maquíssimes.
0: ¿Quién pillara una jubilación a los 54, eh?
5: Sí, sí, sí, sí.
3: S'ha de treballar
0: per
5: una cosa. Sí. Llavors ja em vaig dedicar això, a fer voluntariat.
0: Sí, sí, sí, perfecte.
5: I encara continuem.
0: Joan.
7: Hola.
0: Hola. En Joan Cus.
7: Sí.
0: Des de quan?
7: Uf, ja em bastava coses amb la mama. Imagina't, ma mare em deia, posa't en bastar.
2: Bastar,
7: perquè...
2: passar punts fluixos.
7: Sí, els punts fluixos, sí, sí. La puntada d'escapulari.
0: És molt bo això de, sí. Sense les mares i sense la casa, això de cosir, perquè hi ha un record familiar amb totes, eh?
7: Sí, totalment.
0: Amb totes, eh? Aquí sense...
5: Jo tinc una nena que té 30 anys i cus. I li vaig regalar una vegada una màquina
0: costa,
5: que la
0: Joan,
5: vaig
0: sense
5: fer
0: por.
5: Arreglar, que es va espatllar, i bueno, vaig anar a Vilanova a arreglar-la. Una màquina bona, eh?
0: Sí.
5: Bueno, bona, d'aquestes que són robots. I li vaig regalar la meva neta, i m'abraça i em diu, àvia, és el millor regal que m'has fet mai a la vida.
0: Ella, una màquina de cosir.
5: Una màquina de cosir.
0: Tornem en Joan. La mare va començar introduint això?
7: Sí, perquè la mama treballava amb coses de pell.
0: Sí. I llavors, és una altra derivada complicada també,
7: sí.
0: Aquesta, eh?
7: I llavors em feien bastar els forros.
2: Ah, sí.
7: I em feia muntar l'embastar. A mi l'embastar m'encanta, eh? Em relaxa molt l'embastar.
3: Jo ara
7: la gent ara ho posa tot amb agulles i passa la màquina. No, jo tinc que embastar-ho tot.
0: Vas començar així i a
7: partir
0: d'aquí
7: vaig anar a l'Escola d'Art de Vilanova, vaig fer moda de Barcelona, l'EIDEP també.
0: M'aturo un moment aquí. A l'Escola d'Art de Vilanova, quan es parla de moda, la màquina de cosir tenia un paper important?
7: Sí, clar.
0: Sí, eh? No, ho dic perquè aquells que diuen no, és que les generacions joves de la màquina de cosir en saben poques coses. No, les escoles, màquina
7: ensenyen,
0: de cosir, eh?
7: I el figurinisme, tot. Sí,
0: d'acord.
7: Que després em vaig dedicant al món del teatre, en musicals, amb el Mamma Mia, la Bella i la Bèstia,
0: sí.
7: L'Hoy no me puedo levantar, de Mecano... I vaig treballar d'això.
0: Què t'agradava més especialment? Cosir, dissenyar alguna cosa, fer patrons?
7: El disseny m'agradava molt. I l'embastar.
0: Aquí tothom té una especialitat. Sí.
7: I penso una cosa que també estava jo a l'agrupació Baix Populars, l'època de la Lolín Roig, la Lourdes Pedreny, que estàvem a vestuari,
0: sí.
7: I era fer i desfer les floretes, es rentaves, amb paper d'estrassa netejàvem allò de la motxiganga, la cera de la motxiganga. O sigui, sempre s'estava reciclant.
3: La cera de la música.
0: Encara. La cera?
3: La cera. Van a la rentadora i es surten precioses.
7: Bueno, i les posaves, sí, les posaves dintre el forn.
0: La, és el que, la cera què? Paper d'estrassa i planxa?
7: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí.
0: Paper d'estrassa i planxa.
7: Sí, sí, sí, perquè quedaven...
0: Atenció, a veure, no surten fàcilment.
2: No, no.
3: Costa, costa.
7: Costa, costa i vinga floretes i picarons.
0: I amb la rentadora sí que surt fàcilment?
3: Mira, sí, perquè la rentadora és com si aïllés la part de la cera.
0: D'acord, de la roba.
3: I aleshores fa la capa, treu, surt, queda la taca, però llavors si poses una taca. Mica de sabó i tornes a ratar.
0: Sí. I ja està.
2: I llavors surt.
3: O sigui, d'acord, és un invent, potser meu particular, però sí, estic fent, treguent ceres d'altres coses. Que
0: d'acord, d'acord, d'acord.
3: I em va bé aquest sistema.
0: En aquesta festa major, què t'ha tocat fer, si és que t'ha tocat fer alguna cosa?
7: Doncs pues fixa't tu, quina casualitat, em va tocar Sant Bartomeu. I la Càtia no sabia res.
6: No, és que tenim una anècdota.
7: Tampoc.
6: Explica-la, explica-la.
7: Sí, resulta que em ve la Càtia i em diu: ai, et portaré perquè em facis un coixí. I dic, bueno, quin em toca? Diu, Sant Bartomeu. Dic, ah, estupendo. I resulta que la comissió... em ve la comissió a casa, bueno... Diuen que tenia que fer unes fotografies per la Càtia. Ah, la Càtia no ho sabia.
0: Però és a dir, l'encàrrec inicial era el coixí
7: era
0: de Sant Bartomeu.
7: El coixí de Sant Bartomeu. I després em van dir que jo era el pandonista.
6: I després ell m'ho va dir, vull dir que no ho sabia no jo quan li va portar.
7: No ho d'acord, sabia, no ho d'acord. Sabia ella.
6: No.
0: És a dir, va ser això l'encàrrec d'anada i tornada.
7: Sí, sí. Informació... no sé, és com si, quina casualitat, no?, que em toqui sí, Sant Bartomeu sí.
0: I després em vingui
3: sí,
0: això.
3: Sí,
0: sí, sí, és casualitat. Ja tenies fet el coixí quan
7: tu vas... L'estava fent, sí, quan em van vindre a la comissió, que vaig començar a veure que entrava el senyor rector, l'Esteve, el president, tot... Jo em venien a fer una foto amb el coixí i em van proposar.

0: No, sent això un món majoritàriament femení?
1: Sí,
0: sí, eh?
1: No, per la meva experiència, sí.
0: D'acord. Gent jove s'hi està incorporant o no? Aquestes petites històries que la Judit o que ens explica la Manoli, s'hi estan o no? O està costant?
1: Això? Està costant molt.
0: Per què?
1: S'està perdent.
0: Per què?
1: Pues perquè no dona feina, són moltes hores, et pots comprar una samarreta pel preu d'un cafè amb llet,
2: sí,
1: jo que sé, la moda ràpida, moda d'usar i tirar, com la vas a fer tu? Quina pèrdua de temps, quin sacrifici. No, és que no està pagat.
0: Aquest és un comentari habitual?
1: Sí.
0: Tu fas tu? I com és que tu fas tu? Si no sé què, si ho pots trobar? Sí?
1: Sí.
2: Abans les borses dels pantalons et posaven d'un pam o dos pams
3: perquè
2: anaves
3: creixent.
2: Perquè
3: vol que creixes
4: i anaves
3: deixant anar. Escolta una cosa, també aquí està perquè la roba d'abans buscaven robes bones.
1: Ah, bueno, és que la roba
4: ara hi ha unes robes que està costa.
3: De més avall.
0: Sí, sí.
3: I de veritat que és una porqueria la roba.
0: Ara anava per aquí, ara.
1: És plàstic, la roba.
0: Ara, si us envien allò de dir arregla'm això, arregla'm allò, la roba, què?
3: És que de vegades se'n va com mantequilla. Si
4: segons quines robes fa de molt mal cosir ara, eh?
3: Jo estic dins a Càritas. Sí. Es porten coses amb etiquetes penjades per poder donar i reciclar.
0: Sí, està clar.
3: Hi ha robes que són impossibles ni d'agafar.
0: De reciclar,
5: ni de planxar.
4: Sí que era.
3: Unes robes dolentíssimes. Això abans no passava. Això del pantaló que dius tu, Joan, és que realment la roba donava per allargar i per anar fent, per anar seguint.
2: Ara les samarretes, per exemple, segons com està, perquè aprofiten molt el que és els retalls.
0: Sí.
2: Que la poses a la lavadora i et queda torçada, perquè clar, està tot fet de retalls.
0: Entre girada sempre.
4: La costura a vegades no està recta.
0: Judit, les amigues, els amics, què diuen?
6: Jo he de dir que al meu entorn, abans ho comentava amb la Cat, i dins del meu entorn jo tinc bastantes amigues que estan aprenent a cosir. És a dir, que
1: a mi m'ha fet molta il·lusió sentir
6: això. També potser és el meu context, que potser en un context més ampli doncs potser no és així.
0: Volen aprendre a cosir per què?
6: Doncs per fer-te la teva roba, per fer-te a la teva mida, que t'agradi més, també per ser un tema de sostenibilitat, de poder aguantar una peça molts més anys del que aguanta ara. I també per això, que compres una samarreta de color blanc i que el segon dia ja està transparent. També és una altra cosa, això. Que potser la roba més bàsica, potser no te la faràs, però jo què sé, potser et ve de gust fer-te una... Ara estem fent, per exemple, la samarreta de festa major, doncs...
0: Sí,
6: que al final també doncs, invertim hores no només en aprendre una de l'altra, també doncs, aprendre a fer coses que no habitual no fem, o també una cosa que parlem molt, per exemple, al Palau, amb la Carme o amb les altres cosidores, que és que al final, doncs, anem, Carme, perdona, això com es fa? Perquè no sabem exactament com funciona, aleshores també tenim aquesta com connexió amb ella, que també és una cosa molt, molt xula, la veritat.
0: Estàs mirant la roba d'una forma diferent des que coses?
6: Sí, òbviament, sí, clar.
0: Sí?
6: Sí, sí. A veure, és molt difícil.
0: Una mica com elles,
6: difícil,
0: ara quan entres a una botiga, quan veus...
6: Clar, mires l'etiqueta, veus polièster, dius, bueno, potser m'ho penso més abans de comprar una peça que és tota de plàstic.
3: Sí.
6: Mires, doncs, això. Si la samarreta està 100% cotó, doncs molt millor que no sigui de plàstic.
0: El cotó no falla mai, eh?
1: No.
0: El cotó no falla.
3: S'encongeix una mica, però no falla.
0: S'encongeix una mica, però no falla. Però no falla.
3: Sí o no, Joan?
0: El procés de selecció, perquè ens deia també la Càtia, la Montse i la Maria, per una qüestió de logística general, no han pogut participar d'aquest assumpte dels coixins.
1: Sí.
0: Bueno, perquè com ha anat el poder muntar tot aquest parament de coixins?
1: Vale.
0: I com, esclar, aquelles coses de dir on m'hagués agradat però no ha pogut ser, bé, com ha anat això?
1: Bueno, m'ho vaig dir jo mateixa, jo vull involucrar vull que participin les cosidores del poble, i vaig començar a fer una mica de treball de recerca de cosidores i alguns cosidors i me'n sortien, jo què sé, però 40, 50, i jo anava fent, i sort, gràcies a Déu, que la comissió em van dir, a veure, para, perquè és que no és inviable, és que ja... Has de parar amb algun número.
0: Suposo que per allò que dèiem, és una feina tan discreta que penses que n'hi ha 10 de cosidores i resulta que n'hi ha 20.
1: Sí.
0: I quan saps que n'hi ha 20, resulta que n'hi ha 30. Sí, sí, i quan saps que n'hi ha 30, resulta que n'hi ha 40.
1: A veure, també penseu que era una cosa que no ha sigut... Era una feina una miqueta ja...
0: Pamada,
1: fàcil,
0: no?
1: Sí, vull dir que no els he fet fer aquí, saps? Un vestit a mida de Chanel. Vale, era col·laborar. Era col·laborar. I aleshores, doncs clar...
0: La comissió va dir, para.
1: Bueno, van tenir la idea, la comissió mateixa, i si fem 36?
0: de les 36 hores.
1: Perfecte. I, ah, i ens va encantar. I bé,

0: i així ho van fer, però clar, aleshores algunes van quedar fora, però bueno, primer vam començar a treure les nostres, perquè de la comissió també hi havia mares i tietes i tal, doncs vam descartar les de la comissió, les meves, la meva mare tampoc va fer coixí, la meva àvia tampoc, però bueno, van pencar elles.
1: L'àvia en 99 encara cus,
0: 99,
1: eh?
0: Sí, també, eh? Sí, el que passa és que no hi veu gaire.
2: Li falla la
0: sí. Ja, ja. Però bueno, elles l'ajuden. Oh, sí.
1: Quin sí. Coixí t'ha tocat fer, Manoli?
2: Pues jo, un que
1: tanto,
2: té,
1: un micro.
2: Sí, un que té la senyera. Molt apropiat per mi.
1: Ah. Sí,
2: sembla que ho va triar.
1: Sí? Per què?
2: Perquè m'agrada molt.
1: T'agrada molt?
2: La senyera, sí, sí.
1: T'agrada molt la senyera?
2: Mira, hasta la funda del meu telèfon és l'estelada.
1: O sigui que...
2: Sempre la porto a sobre.
1: Vostè s'ho sent de debò, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: S'ho sent de debò.
2: I ja dic, no sóc nascuda a Catalunya, però... Més que qualsevol però catalana.
1: Que cada... sí, sí, si sí, tens sí. Un català perfecte, Manol.
2: Sí, no, Manol, no, però vale.
1: No, home,
2: sí, sí,
1: carai,
2: sí, sí,
1: sí, carai, sí, sí, van vingut a l'any 46.
2: Sí, al 46, ah. I parlàvem en castellà,
1: bé, doncs.
2: I l'escola tot en castellà, vull dir que tant, jo, hasta que no vaig anar amb el meu marit, que ja no viu, al cap de molt temps vam començar a parlar en català.
1: Molts que han nascut...
2: Perquè és difícil.
1: Molts que han nascut el 2000 no parlen com tu.
2: Sí, sí, sí, sí. Ja és difícil, sí, sí.
1: Què feu per festa major? Què us toca fer?
3: Què ens toca
1: Maria,
3: fer?
1: Si és jo... que et toca fer molts arreglos o no et toca fer molts arreglos,
3: no,
1: què?
3: No, jo toca fer vestits de pubilla.
1: Vestits de pubilla.
3: Pubilla
1: que Déu-n'hi-do.
3: I hereu, sí, sí.
1: Que Déu-n'hi-do. Més que fa anys enrere, perquè això del pubillatge també ha pres volada.
3: Molta volada, sí.
1: Molta volada.
3: Però no, sempre n'he tingut molts.
1: Sempre n'has tingut molts.
3: Sí, sí.
1: És difícil un vestit de pubilla?
3: Home, sí,
1: està ple
3: de les noies, sobretot.
1: Està ple de detalls per tot arreu.
3: Sí, sí.
2: El corpell,
3: sí, les puntetes, els talls que has de fer amb el vellut, i el vellut que costa més de treballar. Sí. Jo vull dir que, i a l'estiu et toca fer-ho, amb la calor, el vellut.
1: Quedes distreta.
3: Sí.
1: El vellut d'on? De Ribes i Casals?
3: Sí, això sí.
4: Sí, sí,
1: sí. Sí, Ribes i Casals? Ribes i Casals, Ribes i Casals, Ribes i Casals. Sí, sí. És allò...
2: I davant que és... hi ha una que es diu Dona, que també venen
3: ah,
2: molt
3: sí,
2: bé.
3: Ah, sí, al davant. Sí, sí. Està al davant de Ribes i Casals.
5: Sempre
1: a veure, que et puguin estupar.
6: Les anaues sempre... Els calçons i les anaues almidonades.
4: Sí, sí, sí.
6: No van, les...
4: Sí, les gitanes, per exemple, el que fan actualment... A mi no m'agrada gens el vestit, jo n'he fet molts vestits de gitanes.
1: Vinga, i què no t'agrada?
4: Era un vestit amb
0: Salseu.
4: Una roba més sòlida, amb una construcció, diguem, tant tenies de cintura, tant s'afegia el doble més un tros més, tant s'afegia el doble un tros més. Hi havia tres o quatre volants que donaven un aire i encara acabàvem els vestits amb una punta al catavall de tira grudada.
1: D'acord.
4: O sigui que el catavall tenia quasi 10 metres d'amplada.
1: És a dir, vols dir que era un vestit
4: quan elles
1: molt...
4: giraven, eren boníssimes, perquè hi donaven...
1: D'acord.
4: Quan giren d'aquella manera tant de precisió. Actualment es fa de roba de cotó, i els últims que he fet ja són de roba de cotó. Vull dir, i no tenen gràcia, no volen refajos a sota, vull dir...
6: Sí,
4: i han perdut aquella gràcia d'aquells vestits de gitana que el tenien. Que perquè t'ho dic, sobretot jo me les mirava quan giraven, i eren boníssimes.
1: Per què? Que era un vestit més bonic?
4: La roba era més sòlida. No era una roba de cotó de llençols que de vegades es fa d'un llençol que
1: ja
4: tenies a casa.
0: Com popelín o algo així.
4: No, era una, com una mescla de sintètic amb cotó.
0: Vale.
4: I llavors tenia... Ja,
1: tenia
4: ja
1: cos.
4: Tenia cos. Vull dir, clar, el treballaves, potser no era tan fàcil de treballar, però el treballaves i però el vestit quedava, a més, molt ben calculat cada mida, diguem,
1: d'acord.
4: De
1: i això t'ha sabut greu que no es mantingui?
4: Em sap greu de veure les escoles, veig que van com una mica penjades.
2: Sí.
4: Allò que diu en Joan, que té raó, sense que els pot, sense, no us ho fadeu, però...
1: No, no, no.
4: No,
1: no,
4: no, no, no, no, no critico, però és que me'ls
0: no,
4: miro
0: no,
4: sempre.
0: Sí, sí.
1: No, no,
4: escolta, vull dir, i penso que mones eren abans i ara van escorregudes.
1: Sí, però que el vestit xua, penja...
4: Sí, aquest any precisament vaig estar veient les de Vilafranca, que s'han fet un vestit nou, molt bonic, així, no com el de Sitges, no hi té res a veure.
1: Sí, sí, sí.
4: El de Sitges és maquíssim, és molt les flors i tot, és l'ensenya de Sitges, de la Festa Major. I aleshores s'han fet uns vestits com de seda, de colors i així, amb diverses capes, que són boníssimes, perquè hi ha fondo, hi ha fondo.
6: És com els vestits de pubilla, les anagües almidonades.
4: Ara el primer que vam prohibir van ser les anagües, o sigui, jo en tenia uns antics de la meva mare i
6: els calçons, i que es feien de... de llençols de, amb tira bordada.
4: Sí, bueno, però això ja has fet, un llençol que tinguessis a casa per estrenar.
1: Sembla mentida, però amb la força que banyen les gitanes, ara penses en un vestit així i diries, que bonic faria.
4: Eren boníssims aquells vestits. Vaja, eren proporcionats tots ells amb una roba més sòlida,
1: amb,
4: no sé, amb les floretes aquelles que donen una alegria, que és l'estil de Sitges, vull dir, i ara en tinc un posat en un lloc a fora d'aquí, i petitet així, que el vaig fer per la meva neta, i és una monada, vull dir, i ara no els hi veig aquella gràcia.
0: Jo voldria dir, a favor de...
1: Sí.
0: El motiu, jo crec, que pel que no són tan macos i tal, és perquè les persones que fan això, que ja ho fan de forma voluntària, si passen moltes hores, no tenen temps.
4: No, hi ha
0: no tenen temps més de dedicar, que ja dediquen prou,
4: perquè
0: no sé què faríem sense els voluntaris, jo al·lucino, perquè jo m'encantaria ser voluntària
1: no sortiria,
0: i no tinc temps.
1: No sortiria ningú.
0: Val, i llavors,
1: ningú vestit bé.
0: Clar,
1: eh?
0: Perquè a més, avui en dia, aquestes dones també treballen, també a sobre cuiden la família, a sobre tenen que trobar temps per fer vestit. Bueno, i aleshores, això seria, si es pogués fer així, seria potser...
1: Molt complex de fer.
0: O, bueno, o molt car.
4: És molt,
0: molt
4: car.
0: Car.
4: L'últim vestit que vaig fer em va sortir molt car.
0: O molt car.
1: Molt tu car, saps... què vol dir?
4: Bueno, valia potser 250 euros.
1: D'acord.
4: D'acord,
1: sí, sí, sí. Sí.
0: És que ja és un problema. És
4: superfina, que cada vegada l'han pujada.
3: Tot
4: puntes.
3: Vull dir,
4: l'últim vestit que vaig fer valia, vaig calcular un càlcul de 225 a 200.
1: D'acord.
4: Potser les economies no donen també.
0: No,
4: això és
0: també,
4: el que et vull dir.
0: També,
4: i potser també el sistema que es fa actualment, que no el critico ni en absolut, perquè suposo que s'ho tingueu que fer, que abans particularment feies dos vestits per les netes, o feies un vestit per no sé què, o feies no sé quantes, vull dir, i és clar, ara el sistema no és aquest, és de que tot es fa en el Palau del Rei Moro,
1: sí,
4: i ha canviat molt la forma
6: i
4: manera.
6: Sí, abans un s'encarregava de... Doncs faràs les floretes. Portar les floretes.
4: Sí, no,
6: abans de Sant Joan ja estaves...
1: Sí, sí.
6: Un altre cosia perneres
4: sí,
6: i els que
4: sí,
6: picarols.
4: Sí, sí. I les àvies
6: feien
4: flors. Mm-hmm. La meva mare encara havia fet flors per els vestits de la canalla.
1: Ara per festa major què et toca fer?
4: Aquest any res, mira.
1: Home.
0: Ui, no m'ho diguis, espera que m'ajudaràs.
4: Sí, perquè, perquè el cantó de Festa Major ara tinc gralles.
1: Ah.
4: Gralles, timbals i tinc tothom
1: ja
4: a ple.
1: Ja està.
4: O sigui, però esclar, elles no hi van.
1: Un altre registre. Ja. Què havies fet durant molts anys?
4: Molts anys vaig fer de tot el tipus de cosa. O sigui, vaig fer faldilletes plissades,
6: de panderetes.
4: Vaig fer gitanes, n'he fet bastantes, i he fet de tot, vaja, tot, i he anat passant per tot. I he fet diables, vull dir, algun, que no, ja et dic, ens empossaven les màquines abans de
1: darrer. És el que anava a dir, cosir arpillera deu ser.
4: És horrorós.
1: Eh?
6: La picor, aquella picor.
4: No,
6: que
4: i a part d'això, et posaves màniga llarga perquè és que et rascaves les ànimes. No, de fet, he tocat una mica de tot. No? La meva neta petita, la meva filla petita va ser pubilleta un any que van sortir per Santa Tecla, la gran portava una de petita i va tocar una neboda meva, va ser pubilla, i llavors va portar la petita a la meva i vaig fer un vestit de pubilleta, que encara me'n recordo, la faldillera de seda natural com de ruedes. Imagina't.
1: Oh.
4: Sí, érem aprofitadors.
1: Això és estatus. Això és estatus.
4: Amb un cos petitet que era una monada, vull dir, bueno.
1: Està clar, està clar.
4: No, i ho fes, t'agradava fer-ho, amb una il·lusió i... vaja, la Festa Major s'ha viscut molt.
1: Està clar.
4: Sí,
1: Judit, per Festa Major fas alguna cosa? De roba o no?
7: Sí, que el temps no dona per més, però sí, alguna samarreta, algun regal que tinc pendent i poca cosa més, perquè la vida apreta també.
1: Faries més? És a dir, si ara et planteges allò de cara al futur,
7: home,
1: a mi per Festa Major m'agradaria fer...
7: Home, sí. Crec que també m'agradaria...
1: El vestit d'alguna... no sé què, tal?
7: Home, per exemple, fer un vestit de gitana també.
1: T'agradaria.
7: M'agradaria provar de fer algun cop, perquè ja que estem provant de fer un versió mini, però sí, al final crec que quan comences per una cosa acabes provant...
1: Poder-te plantejar allò
7: exacte
1: de dir, mira, a veure
7: sí,
1: què, a veure
7: sí,
1: què tal.
7: Fins on arribes, a veure.
1: D'acord.
7: Sí.
1: Manoli, per Festa Major et toca fer alguna cosa?
8: Manuela,
1: per Festa Major et toca fer alguna cosa?
8: Sí, l'any passat vam fer bombatxos pels usuaris de l'Ave Maria, que anaven preciosos, contents i van disfrutar molt. I aquest any ens toca panderetes.
0: Panderetes.
1: Exacte.
8: I ja comencem
1: a treballar. L'any passat va ser un èxit total.
8: Sí, un èxit total.
1: Que estava a la plaça, estava a la torreta.
8: La torreta.
1: A rebentar de gent.
4: A més,
8: es veies amb aquella cara de felicitat.
1: Feliços de la vida.
8: Sí. Molt. És que els tracten molt bé.
0: Sí, com reis.
1: t'observen quan treballes?
2: Sí, ja han vingut, sí? Ja, sí, i quan hem posat o fem alguna
1: crida,
2: paradeta,
1: els crida
2: l'atenció.
1: Els crida l'atenció.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, tant, i tant, els sí, agrada sí, molt.
3: Els agrada.
2: Disfruten. Doncs, disfruten. I aquest any es toca panderetes, sí, sí, i ja comencem a treballar.
4: Això sí, important.
1: Quanta sou a l'Ave Maria fent tota aquesta feina?
2: Home, nosaltres som un grup de 5 o 7, de moment, perquè sí, clar, sí, quan la pandèmia ens van tancar i ja no s'ha retornat a fer allò.
1: D'acord.
2: Llavors, fixes, som 5, que la més jove sóc jo, sí, i tinc 82 anys.
0: Sí, és que tenim, tenim un problema de,
2: és un problema
0: de voluntàries.
2: No ve joventut.
3: No ve el jovent.
2: Vinga, nena, ja, ja pots venir. Jo ara li comentava a la Càtia que si vingués algú jove que li agradés, encara podíem retornar a fer aquells treballs per Nadal. Jo em veig en cor, però clar, tenim la seva àvia té 100 anys.
1: Està
2: la
1: clar.
2: Pobra, o no pobra, no, perquè ella és molt feliç, però per enfilar una agulla no pot, ja no pot, no és pot, que és normal. No.
1: Però sembla mentida que una persona amb 82 digui, jo encara em veig en cor.
2: Sí, sí, sí, sí, perquè
1: però m'agradaria que hi hagués gent jove.
2: Ah, clar, que ens fes una empenta. Sí,
1: perquè el que diu la Càtia és això, Manuela, que la gent jove només pensa en si això li pot donar diners o si això pot ser una feina.
2: És que el voluntariat, ja ella ho sap, t'ha d'agradar molt. Sí, jo m'ha agradat molt.
0: Però perquè... no és perquè no vulguin, és que no,
1: no, no,
0: no poden.
1: Sinó perquè no hi ha temps per tot això.
0: Ojalà, és un luxe. Sí, és un luxe que no et pots permetre.
2: Jo no treballo, vinc sola, tinc nets, però que no els tinc que cuidar, perquè tenen 30 anys.
1: La teva neta et valdria o no, per això?
2: Però no viu a Sitges.
1: Ah.
2: Si no, sí que vindria.
1: Si no, sí que vindria.
2: Perquè li agrada.
1: És a dir, aquella màquina de cosir està lluny.
2: Sí. I clar, ja fa cosetes ella per ella i, per la, i la meva filla també, però clar, no viuen aquí a Sitges i és més complicat,
1: Joan, aquesta festa major què et toca fer? Més enllà del paper ho dic perquè des del punt de vista de la roba això és el que anava a preguntar,
6: sí,
1: arreglar-te el trajo,
6: sí, me'l tuneré, sí, tinc un trajo que és d'allí estupendo.
4: L'aprofito.
6: Sí, perquè no vull, no sortirem ni en corbata ni res, perquè la corbata ja ofega.
4: Sí, sí, sí.
1: No, no sortiràs en corbata.
6: Serem més mediterranis.
1: Vaja. Bueno, és a dir, aquells que veiessin en Joan allò encorbatat com quan s'avançava.
6: Com anys enrere.
1: Els anys enrere, no.
4: Molt bé.
6: No.
1: No.
6: No, no, no, no.
4: Sí, sí, sí, sí.
6: Fora la corbata i les...
1: Anava a dir, et deixen llibertat en
6: sí,
1: això, eh?
6: Totalment.
1: I com que el protocol no diu res,
6: no,
1: no diu res,
6: no diu res,
1: que ja se sobreentén, diguem-ne, que una ha d'anar bé, no? Però no vols anar, diguem-ne, a la manera clàssica.
6: A la manera clàssica, no. No, perquè cada vegada fa més calor i ens agafarà.
1: No, això sí que és veritat.
6: Tenim que portar tratges de lli, on que s'arruguin, però tenim que anar fresquets.
1: D'acord. Per tant, tens el traje i el que has de fer és plantejar tota la resta. Per festa major d'hauràs descansar, perquè és clar... I has fet la feina,
0: sí, sí.
1: 50 vegades.
0: Bueno, jo sempre estic liada.
1: O et toca fer alguna cosa?
0: No, ara ja està.
1: No.
0: Ja està,
1: eh?
0: Sí, ja està.
1: Ja està, gaudir-la.
0: Gaudir, que estic disfrutant molt.
1: Sí?
0: Sí, i tant. És
1: això ha estat
0: maco.
1: Una experiència, suposo que...
0: És una experiència d'una vez en la vida i l'estic gaudint a tope.
1: A tope,
0: sí.
1: A tope.
4: Els dissenys els vas fer tu
0: sí.
4: o era lliure per qui feia el coixí? Mm. El disseny de cada coixí...
0: Vaig fer jo.
4: Sí,
0: va,
4: sí. Perquè també el cosí, el disseny hi fa molt, o sigui, vas pensant i posaré això i faré allò. I...
0: Sí, és que jo tiro més a... Sí, jo soc molt creativa.
4: Ajuda a crear, vull dir, no?
0: Sí.
4: Sí, coses que diries, no pot ser, si això són 4 punts, no.
3: No, són 4 punts, no, el cosí,
4: vas inventant.
3: A vegades et deia, no, si és fer una costura només,
6: ah, sí,
3: una màquina.
6: No costa res.
4: Ui, malament quan et diuen això.
3: Això?
6: Veus que a tu t'agrada cosir,
4: sí. Sí, ja ho dic.
6: És un moment, és un repunt.
4: Que és un bici, que
1: estàvem amb la frase feta de no et costa res. No hi ha res com saber d'una cosa perquè algú et digui no et costa res, perquè ja ho saps, això per tu no és res.
3: Ja, no,
1: suposo
3: no,
1: que ho heu escoltat 1000 vegades, no?
6: Sí, sí, sí. Oh, sí, però les hores van passant.
1: Les hores van passant.
4: Total, és una costura.
2: És una estona.
4: Sí. Poses a la màquina, i ja està.
2: Però primer has de tingut que passar mides, de passar poder punts
3: d'usos...
4: I llavors que quan ho proves, llavors... ample o estret? Sí. M'acatgis l'olla. Torna a començar.
1: Ara preguntaríem
0: com... Fer, no?
1: Sí. Però preguntaríem com els cuiners i les cuineres o les mestresses de casa per festa major. La gent és agraïda?
4: Sí.
1: A veure,
4: començament, sí.
1: Al començament sí.
4: L'endemà et troben i ja no et coneixen gaire. I l'altre ja no saben qui ets.
1: Ho dic per això, per es valora aquesta feina?
3: No. Hi ha molta feina de moltes hores.
1: Per això t'ho pregunto, Maria.
3: No està.
4: La gent no és agraïda.
3: Una vegada em va venir una amiga...
8: Perquè com
3: no
8: sabem fer, pues llavors...
1: Deies, Maria.
3: Sí, em va venir una amiga que per Carnaval i portava el disfraç i diu, escolta, saps com portaven les costures i tot? Grapat en grapes.
8: Ostres.
3: I les mira, em vaig quedar...
1: Grapat en grapes?
3: En grapes.
1: I això ho van pagar?
3: No ho sé, va venir...
1: Va venir amb això?
3: Sí, perquè era amiga de la Marina. I es vestien allà.
1: I aleshores què et va dir? Arregla-m'ho o...?
3: No, per ella ja estava bé.
8: Sí.
3: En grapes. Sí. Les vores i les costures així grapades també.
6: Hi ha... Les vores amb silicona.
0: Sí. Ara, silicona. A mi no m'agrada la silicona, no m'agrada.
1: Les vores
6: amb silicona.
4: Sí. I amb pegamento d'aquell fixa, que després dius, escolta, si això no puc cogir-ho, la màquina ens alta.
6: Hi ha el pegamento Gutermann, que és especial.
3: És que l'agulla de la màquina ja no li passa, ja no pots.
0: Més ràpid.
1: Deies, no acostuma a ser agraïda la gent?
4: No.
1: Tenint en compte la quantitat d'hores.
3: No hi veuen la feina.
1: No hi veuen la feina.
4: Jo els que vaig tenir molt agraïdes va ser un grup de Carnaval, que era part d'aquells que anaven amb la lira del Retiro,
1: sí.
4: Que quan venien, ai, bon, sí que no sé per què això no em tira amunt i el marit em diu i allò no fa no sé què. Mentre venien, eren... ens ho passava divertidíssim amb elles, perquè eren maques de veritat.
1: Ja.
4: Després, amb el temps, ja no et coneixen, ja no...
1: D'acord. I la Montse, en el seu moment...
4: Això és molt proper.
1: Ja.
4: Jo ja deia que era la Milagritos. Jo sóc la Milagritos, sí, vull dir, perquè de vegades et portaven miracles.
1: Bé, esclar, i les cosisadores suposo que et deuen dir, què vols que hi faci jo ara?
4: Sí. Bueno, podríem
1: fer això... Si la perxa és com és, què vols que arregli?
3: Hi ha coses que a vegades et diuen, has de fer això, però hi ha coses que no es poden fer. A mà, almenys, no.
1: Hi ha coses que no es poden fer.
3: No.
4: És que miracles, ja dic, sí, bueno, ja ho farem, ja sóc la Milagritos.
3: No, ells ho veuen molt fàcil.
1: Per tant, la Manuela té la sort, que clar, els residents de l'Ave Maria, agraïts...
8: Hombre, agraïts
1: no, lo siguiente.
8: Sí. I ara també ens dediquem a arreglar el que trenquen, perquè la roba es trenca. Llavors tenen aquelles màquines de rentar...
3: Que també...
8: I ells, si els hi va bé... També se les quinsen, sí, perquè sí. No vol allò, i se les quinsen. I nosaltres allà hi fem molta... Tenim màquina, de cosir, tenim màquina.
3: Sí.
8: Però, bueno, hi ha coses que hi ha que fer-les a mà.
3: Hi ha coses que s'han de fer a mà. Sí.
1: Torno a preguntar, és agraïda la gent per tota aquesta feinada?
8: Bueno, jo arreglo coses a les amigues, sí, i com no saben, doncs... Pues, oh, que bé que ho has fet, que bé que ho saps fer. Dic, mira, a vegades és millor no saber-ho, perquè així t'ho fan.
1: Ja. Està clar que sí.
8: Però bueno, sí.
1: 11:03, arriba una...
4: Hem passat el cupo, no?
1: Passat el cupo, perquè ara aquí tenim la penya barcelonista a punt d'entrar també.
4: Mare de Déu,
1: i si hem de fer... Gràcies, Càtia.
0: De res, a vosaltres.
1: Perquè, en fi, hem tingut aquí una petita mostra... d'aquesta colla de cosidores. La llista on et va arribar? A 40?
0: Sí, més, 40 i
1: pico. Més 40 i pico?
0: Sí.
1: 40 i pico. La majoria, com hem pogut veure aquí, sí. gent d'edat.
0: Sí,
1: joves
0: clar,
1: pocs, eh?
0: Sí.
1: Joves pocs.
0: Sí, bueno,
3: és que jovent, no sé si n'hi ha gaires que vulguin aprendre.
0: Jo vaig estar buscant...
4: La meva filla n'ha pres ara, vaig a cosir mare un dia, em va dir que quan ja feia temps que anava devia tenir por que li clavés una bronca. Sí. Ah, val, estupendo. Estupendo de
1: no, no sé si es comença a cosir per necessitat...
4: No,
1: perquè hi ha algun moment en què dius...
4: No, perquè esclar, fins a llavors la mare ho feia tot, no? Vores, entrades, sortides...
1: Tot.
4: La mare també ens ha fet grans. No és que no vulgui fer-ho, en absolut.
1: Sí. Però... Perquè almenys cosir és una d'aquelles activitats que per les quals l'edat no és un condicionant, perquè en la majoria de casos només, home, si un
4: potser,
1: té...
4: Potser ho són no, més els ulls.
1: Els ulls, és el que anava a dir. La vista és el...
4: Totes estem operades de catarata, diguem-ho així.
0: Jo m'hauré d'operar perquè ara ja començo el negre amb el fil negre.
3: El negre ara costa molt d'enfilar l'agulla amb el negre.
1: El color més fàcil d'enfilar?
4: El blanc.
0: Ja. Jo, perdona, jo volia dir que estic...
1: Vostès a casa pensaran, bueno, a determinada edat tothom està operat d'alguna cosa.
0: Sí, sí,
1: tampoc
0: sí.
1: Es pensi,
4: també t'han operat els ulls, Joan, o no?
6: No, encara no.
1: Però segur que em tocarà.
0: Que jo li vaig... Li he regalat a la meva neboda, Nia, que té 5 anys, una màquina de cosir.
1: Que té 5 anys?
0: Sí, ja sé que és molt petita, però bueno, que la vegi, que sàpiga el que és, que es familiaritzi.
3: Començar...
0: Bueno, almenys que la vegi per allà.
1: Una màquina de cosir normal i corrent, eh?
0: Sí, és més petiteta.
1: Ah, això és el que volia preguntar.
0: Però no és de joguina, eh? És de veritat.
1: És a dir, hi ha màquines de cosir de tamany més petit?
0: Bueno, són portàtiles, aquestes. D'acord. Però és bona perquè primer li vaig comprar una de joguina, que deien que era com de verdad, i
1: no.
0: Fatal.
1: I no.
0: No enfilava, bueno, i al final he comprat una de veritat petita.
4: Sí, que n'hi ha, sí.
0: Sí, sí, i res, bueno, estoy en ello.
1: I quan creus que ella podria començar?
0: No, més grandeta.
1: Quan?
0: Però jo vull que ho vegi, que vegi les màquines.
1: Jo pregunto perquè elles ens diuen, no, de petites, de que anàvem bueno, a començar. No. Què? Sí. 9 anys, 10 anys?
0: Sí, 10,
1: 11,
0: sí,
1: 12?
0: Sí, sí, perquè bueno, tens les mans, la psicomotricitat...
1: Sí, sí, a la mínima que puguis sí, començar a desenvolupar-te amb les mans...
0: Clar,
1: tallar.
0: Ja agafa unes 3 hores, mare meva...
8: I aquesta nena no tindrà problemes, eh?
4: No en tindrà.
0: Per què?
4: No.
8: Perquè a casa seva ho veu, ja ho són veu. Tots artistes.
4: Són tots artistes. Veurà l'estructura de les peces... I et sabrà que allò és allò sí, i que, sí, no que això es val molt. No és només el fet del cosir, sinó del tallar. De...
3: A casa sempre havia vist a la mama. També cosir que ens feia els vestits a nosaltres.
0: Com que jo l'havia vist a la meva mare, la meva àvia, sí, i jo vull que ella també una miqueta...
1: Sí, sí. El que pot dir la Judit, el que pot dir... Que poden dir tot.
6: Qui s'ha fet un vestit per una nina?
3: Ui, jo sí, tothom. Jo sí, perquè vull dir, amb la mama a la vora del foc, fèiem... Ma germana és més petita i vam fer vestidets d'una nina, fins el de caputxeta roja amb la caputxeta. Bueno,
1: tot.
3: Sí, tot, tot.
1: Bueno. Tot. Bé, que no és Santa Llúcia i hem parlat de cosidores.
3: Això.
1: 11 i 7 minuts. Maria, gràcies. Montse, gràcies.
4: No,
1: Judit, gràcies. Joan, gràcies. Manuela, gràcies. Càtia, gràcies.
4: Ens hem sentit molt contentes.
1: Us heu sentit molt bé?
4: Molt
1: doncs escolta, la puntada s'acaba aquí.
0: Venga.
1: Seguim.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura, ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.
1: Yo, hey, check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps i Pipi Cantas Largas pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc. Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que Madonna et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.

11 i 13 minuts del matí. Deixem les cosidores, deixem d'una banda, mal que sigui per uns moments, per unes hores, la festa major, i tornarem, òbviament, perquè a mesura que avancin els dies, això de la festa major anirà prenent cada cop més protagonisme i més cos. Acostant-nos, com els diem, a un quart de 12 del matí, l'actualitat de la penya barcelonista de Sitges d'aquí uns moments, perquè estrenen nova seu social.

0: I, de fet, creiem que això de ben segur és una bona notícia per la gent de la penya i per tota la colorada sitgetana, òbviament. Era, un dels objectius que tenia la nova junta que encapçala l'Alfred Ruiz. I recordem encara la darrera vegada que van estar aquí a la ràdio, que ens deien: cal trobar una seu social perquè l'objectiu de la penya, entre d'altres, és revitalitzar, retrobar-nos a tots plegats, i és interessant i és important poder disposar d'un lloc físic per poder-nos trobar i per poder fer caliu blaugrana. Ja hi ha nou local, i la història del nou local la comentarem amb la gent que vàrem tenir la darrera ocasió aquí a la ràdio, el president de la penya barcelonista de Sitges, l'Alfred Ruiz. Alfred, bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: El Josep Aracil. Josep, bon dia, bona hora.
2: Bon dia.
0: I el Guillem Escolà. Guillem, bon dia, bona hora.
3: Bon dia.
0: Què tal? Estàvem aquí ara fent tertúlia de l'actualitat blaugrana, i déu-n'hi-do. I déu-n'hi-do, que si Julián, que si Rodri, que si Tomba, que si Gira...
3: El de cada estiu.
0: El de cada estiu, no?
3: El de cada estiu.
0: Escolta'm, comencem per aquí, si us sembla. I després ja entrarem en matèria sitgetana, diem-ho
1: sí,
0: així.
1: Sí,
0: Alfred, jo... què hem de fer amb Julián Álvarez?
1: Jo...
0: Acosta't una miqueta, sisplau.
1: Sí. Jo, si de mi depengués, ja està bé on està. Jo no crec que...
0: És a dir, tu no el fitxaries.
1: Jo no el fitxaria perquè...
0: Per què?
1: Per una senzilla raó. Nosaltres sempre que hem fitxat delantecentros que tenien un recordatori de 30-40 gols per temporada, Lewandowski quan va vindre del Bayern, el Suárez quan va vindre d'Anglaterra, sí. aquest senyor ha fet menys gols que el Rashford, i el Rashford l'hem enviat a Anglaterra, ha fet 14 gols, ha fet més gols em sembla que és el propi Ferran, que també n'han de parlar també del Ferran,
0: sí.
1: I jo sincerament, fos del Barça, jo no el fitxaria.
0: Però tu no creus, Alfred, perdona, que Julián Álvarez tindria un rendiment més gran al Barça?
1: Això segur.
0: És a dir, que el sistema de joc del Barça l'afavoriria?
1: Sí.
0: I que veuríem un millor Julián Álvarez?
1: Potser sí, però de moment tinc els meus dubtes. Per això sí. Dic que jo no el fitxaria. Jo tenia un delantercentro que jo sí que he fitxat, que era l'Amunit del Mallorca, que ara se n'ha anat, em sembla que és a Grècia.
0: El Muriqui.
1: A Muriqui. Va fer 30 gols.
0: Sí, sí.
1: Al Mallorca. Quants gols has pogut fer, Can Barça? I ens costava 12 milions. El que passa que tenia ara entrenat, li han pogut una pitxa sensacional i per això se n'ha anat. Però jo, per tindre'l allà un mes, barato...
0: El problema és que el mercat actualment
1: no
0: ofereix, no diré gangues, però òbviament tots els bons davanters ja tenen... Sí. Ja tenen els seus clubs.
1: El que passa que no omple el nom, no omple.
0: No, clar, és evident. És evident.
1: I l'Álvarez, pues sí que omple, i és el que passa. I a Can Barça, pues, vivim també d'això.
0: Molt bé. L'Alfred, que no el fitxaria. El Josep, què faria?
2: Per preu, tampoc el fitxaria.
0: Per preu, tampoc.
2: Té que demostrar més, entenc jo. Que és el que diu ell, vull dir, aquest, el Muriqui aquest, amb un Mallorca que ha baixat, ha fet 30 gols, i aquest, en el Barça rendiria més, segur. Però que n'ha fet 12, 14, n'hagués fet 25, diríem, bueno, el Barça igual en fa 35, però la diferència és molt gran. És molt jove, i tenim a la pedrera nostra jugadors que diuen sí, avui aquest és un gran davanter centro, aquest és... Pues dona'ls l'oportunitat, en lloc de gastar-te 100 i pico de milions, que a mi em sembla que quan a la porta li van dir 100 i pico de milions, li va donar l'arritmi perquè va dir d'on te'ls trec, perquè tampoc els tenim. No?
0: Clar,
2: aquí
0: hi ha un factor que crec que és determinant, que és que Flick el vol sí o sí.
2: Imaginem que sí.
0: I una miqueta tot passa per aquí, no? Perquè l'entrenador t'està fent una petició quan aquesta, que serà la tercera temporada de Flick. Aquestes dues últimes temporades... el mercat a Can Barça no ha pogut ser el que hauria de ser, no. Òbviament. No?
2: Evident,
0: i ara penses, home, vist el rendiment de l'equip, el meu entrenador m'està demanant Julián Álvarez sí o sí, doncs potser seria bo satisfer-lo. Una altra cosa és el preu, una altra cosa és que l'Atlètic de Madrid doncs, no està disposat a deixar el seu jugador, i a partir d'aquí doncs, hi ha una estira i arronsa que ja fa uns quants dies que arrosseguem. Guillem, què et diu el nas?
3: Jo el fitxava.
0: Sí.
3: Jo pel motiu que has dit tu. Si el Hansi, que és el que n'entén, i amb dos anys, perquè fa dos anys haguessin venut a Rafinha, haguessin venut a tot Déu, i ell, en canvi, els ha fet bons a tots i els ha sabut posar. Jo entenc que el Julián, a més, té la vessant de tenir nom i és posar un jugador, perquè ens fan falta alguna peça per arribar una mica més a la Champions, que ha de ser l'objectiu.
0: Hi ha dos factors interessants aquí. Un, el que dèiem ara fa uns moments, que l'entrenador el veu com una peça clau en tot aquest engranatge, i segona, i no menys interessant i important, que el propi jugador ha manifestat ja el seu desig de venir, no?
2: Sí.
0: De fet, quan va dir, diu, espero que se haga la transferencia, quiero cumplir mi sueño, en aquelles declaracions que va fer enmig del Mundial. Una altra cosa, repeteixo, és que el senyor Atlético de Madrid no vol sentir-ne parlar.
1: Però el senyor Atlètic de Madrid, com dius tu, depèn d'un cert superior, que és l'empresa que sí. Ha comprat tot l'Atlètic de Madrid, que són els que tenen l'última paraula.
0: Apolo, sí, sí.
1: Si veuen l'Apolo, exactament. Si veuen que aquest senyor està desvalorant-se, aviat l'aviaran. Si està revaloritzant-se, el conservaran.
0: La pregunta següent...
1: És la meva opinió,
0: sí, sí, sí.
1: Eh?
0: La pregunta següent seria, com mantens a un jugador que t'ha dit obertament que vol marxar?
1: Sí, sí,
0: és a dir, sí que hi ha un contracte, òbviament, i que si tu creus que s'ha de complir el contracte, el jugador doncs pot fer el que vulguis, no? Però...
2: Home, jo diria que és el que diem. Si un jugador no està a gust... A veure, de fet, avui en dia els contractes no valen per res, perquè si un jugador diu que vol marxar, al final marxa, perquè si no, què? El tens a la banqueta tota una temporada cobrant una milionada per no fer res?
0: O tenir-lo a la grada, no? Com s'ha donat en algun cas.
2: Llavors, el lògic és que al final marxi, s'arribi a un acord i marxi. Això és el que entenc jo.
0: Sí que els jugadors s'acostumen a tenir la paella pel mànec.
1: Amb això té molta raó el Guardiola, que no vulgui estar en el meu equip, que se'n vagi.
0: Sí, això és així.
2: Sí. Bueno, ja ho deia el Cruyff.
0: Sí.
2: Us en recordeu del Robert, que va dir tinc una oferta del València, que estaven a la concentració,
0: sí.
2: I diu, anem al bar, una ampolla de cava, diu, la pagues tu, ja pots marxar, que et vagi molt bé.
0: Sí.
2: Te'n recordes, aquest?
0: Anem a brindar, perquè home, per tu és...
2: Ja me n'alegro per tu, però escolta, brindem i adéu, ja te'n pots anar.
0: Sí. Madin Cruyff, sens dubte. L'altre nom que ha sorgit a les últimes hores, i amb això tancaríem capítol Barça, allò, futbol, Rodri,
1: aviam.
0: Us grinyola aquest nom o...?
1: Bueno, el Rodri estan parlant perquè, degut a que el De Jong té una lesió per 4 o 5 mesos...
0: Ho dic, perdona, Alfred, perquè Rodri ja se'l vinculava directament amb el Real Madrid.
1: Sí, però tinc entès que s'ha trencat avui la negociació ja amb el Real Madrid. Podria ser interessant perquè... Però jo crec que el Barcelona actualment té molta gent al mig del camp i jo crec que aquest any té que ser l'any del Bernal. Per tant, i potser no traspassar el Caçador, que també compleixi tot el mig del camp, perquè tenim...
0: Em sembla que això no
1: va per aquí.
0: No es donarà.
1: No
0: perquè el Caçador...
1: No, però és que...
0: Crec que el Caçador està més fora que
1: dintre. Al mig del camp tenim l'Olmo, tenim el Pedri, tenim el Bernal,
0: el Gavi.
1: Tenim el Gavi, tenim el Fermín, tenim molta gent al mig del camp. Tenim el García,
0: L'Eric García,
1: que pot jugar al mig del
0: camp. Sí.
1: És un comodín que l'any passat ens va donar un resultat fabulós. No sé, jo crec que al mig del camp el tenim. Ara, depèn del preu que vulgui vindre, però sempre és un reforç perquè és un bon jugador.
0: Uh-huh. Josep, Rodri sí o no?
2: No.
0: No, directament.
2: Directament.
0: Directament no. Guillem?
3: No.
0: Tampoc. Vaja.
3: Té una edat ja, no dic que no sigui bon jugador, té una edat, tindrà un cos... I justament amb la poca economia que tenim els hem de saber gastar i crec que no tenim necessitat al mig del camp, que el tenim molt, molt ben cobert. En canvi, de davanter centre, si ens ha marxat el Lewandowski i ara venen el Ferran, qui tenim?
0: Perdó, he dit que acabaríem, no. El Guillem ara ens ho recorda i ha dit el nom, Ferran.
1: El Ferran
0: és un cas aquest... Vaja, ell li van fer una entrevista fa poc en un mitjà, crec, nord-americà i va dir que li pregunten què et faria seguir, no? I ell va venir a dir doncs, que m'estimin, no? Home.
1: Ha donat a entendre que a Can Barça no l'estimen. Sí. I jo no crec que sigui així, perquè ell ha sigut internacional perquè estava a Can Barça. I totes aquestes coses ell no les té que oblidar. Perquè quan, aunque vingués del Manchester City, van pagar també una fortuna per ell. I aquí s'ha acabat de fer.
0: Ell vol tenir un rol que, òbviament, el Barça entén que no ha de ser el titular, sí. Ell creu que sí, per tant, ja aquí hi ha un xoc de trens, diguem-ho així, i, òbviament, no sé si...
1: Com ha dit el Guillem abans, el propi Flick no el veu com el davant de centre que necessita el Barça.
0: No.
1: Ell això ho té que tindre present. El veu... Per mi és un gran bon suplent, un home que sortia a la mitja part i reactivava l'equip, sí, aquestes sí, sí, cosetes sí. Així, però de ser el delantercentre, ell vol ser el delantercentre de Can Barça i jo crec que no hi arriba. Hi falta un parell d'esglaons per arribar.
0: Es parla del PSG com a possible destinació, ara us ho deia aquí fora, no? Clar, entenc que el París Saint-Germain com a titular tampoc el veuríem. No sé quina idea tindria Luis Enrique, no?, en aquest sentit, però vaja, és difícil, no, Josep?
2: Però jo crec sí. que el Luis Enrique, i ho demostra, pràcticament no té titulars.
0: Ja, sí, sí.
2: Els jugadors...
0: Clar, és que pot triar...
2: Més, però vull dir que difícilment els jugadors del Paris Saint-Germain poden dir soc titular i jugaré tots els partits, perquè ni els més, les grans estrelles que tenen un fotimer, no juguen tots. I amb el tema del Ferran, doncs a part de que jo sempre he trobat que les tres primeres ocasions claríssimes de gol les foda a la graderia i anes a esperar la quarta o la cinquena perquè marqui un gol. Jo quan un tio comença, un jugador, a mi és que si no m'estimen i tal, porta una oferta i ja pots marxar. Uh-huh. Perquè tu estàs treballant i damunt ens vols fer quedar com els dolents a nosaltres, uh-huh. Quan el millor és que no t'estimem tant perquè el teu rendiment no es correspon amb el que hem pagat per tu. Per tant, no t'estimem, doncs porta l'oferta de qui sigui sí, i passi-ho bé.
0: I adeu-siau.
2: La meva opinió.
0: Sí, sí, sí. Guillem.
3: Jo amb un jacet.
0: Sí?
3: 50 milions i li queda un any de contracte. No ha estat ni titular amb la selecció espanyola.
0: Sí, sí, aquí, clar, aquí hi ha el perill que marxi sense veure un duro la temporada que ve.
3: Per això hi ha aquest risc, sí, sí, perquè sí. Al final diu jo no renovo, m'espero un any, i com a mínim cobrar, i amb aquests puguis comprar un bon davanter centre, que pot ser el Julián, o qui sigui, i algú de segon, que sigui aquest noi que l'altre dia va marcar dos gols, o pots pujar algú i llavors...
2: L'Egipci aquest, el de la crema.
3: Com tenir un segon conforme, però de titular has de buscar algú de més referència.
1: El Guillem posa el llacet, jo poso la salopana.
0: Vinga, doncs, tanquem capítol mercat i bé, veurem com acabarà aquesta història, però estem a 6 d'agost i, hosti, portem ja uns quants mesos amb la cantarella i això a vegades també cansa una miqueta, esgota una miqueta. Bé, ho recordàvem tot just a l'inici de la conversa. El darrer cop que vàrem poder parlar amb ells, i ens ho dèiem molt, molt, molt obertament, no? Volem revitalitzar la penya, volem que la penya torni a trempar, com es diu en aquests casos, i per això necessitem un local, estem al damunt, estem buscant, però clar, òbviament, és Sitges, i Sitges té un preu, i els locals tenen un preu, i bé, i sembla que la penya definitivament ha pogut trobar una nova seu social, ho hem comentat tot just en començar el programa, ubicada a la primera planta del bar Nou Xampú, al passeig Vilanova número 6, i a partir d'aquí, senyors, aquesta és una història que ve...
1: D'enrere.
0: De dies i setmanes i mesos enrere, no, Alfred? Com s'ha gestionat tot plegat?
1: Pues, de vegades, de la manera més tonta del món. Jo estava assentat a la terrassa del Xampú, sí. Del Nou Xampú, i parlant amb un amic i va passar el Xavier, que és el propietari del xampú, i aquest amic li va dir escolta Xavier, diu, a tu no t'interessaria que a la part de dalt del teu local la penya barcelonista muntés una seu per pogués vindre a veure el futbol? I l'home em va dir, diu, home, doncs sí, podíem arribar a un acord. Diu, el que passa que avui no us puc atendre perquè m'ha fallat un camarer i
0: sí, sí, tenia feina i no.
1: I, bueno, doncs quedem un altre dia. Diu, espera't, que abans de marxar et donaré una targeta. Em va donar una targeta i llavors jo ho vaig comentar i vam quedar doncs, amb el Josep Baratil i l'Aleix Gràcia de... Vaig quedar un dia amb aquest senyor i vam anar-lo a veure. Vam estar parlant amb ell i et diré una cosa. Facilitats les que vulguem, l'home molt predisposat i la veritat, jo vaig quedar sorprès, jo pensava que seria més dificultós per aquestes coses, però és el que tu dius, trobar un local a Sitges, al puesto que està...
0: A un preu més o menys raonable,
1: raonable,
0: diguem-ho pues, així. Sí, sí.
1: És hem tingut molta sort.
0: Ostres, ara ho pots dir. És sort, això.
1: Sí, hem tingut
0: és
1: molta sort.
0: És aquell punt de sort. Manera... Sí, sí, sí, sí. Com explicaves, sí, molt bé, sí, sí. Trobar-te en aquell moment amb el teu amic i que aquell amic li comenta al propietari, exacte, i que el propietari accedeixi, doncs, sí, sí, sí, d'entrada a... Sí, sí. A parlar-ne.
1: Totes les facilitats ens va ensenyar qual dia que vam anar,
2: sí, vam anar tot, el local,
1: ens va ensenyar el local i totes aquestes coses i va dir aquí i nosaltres li vam dir, bueno, això si a cas després ho adornarem una mica, diu, vale, Déu, això ja arribarem a un acord i ho parlarem, uh-huh, i així ho farem. I així ha anat la cosa. Recordo també que l'última vegada que vam estar aquí, bueno, primera i última, encara no teníem l'autocar per anar al Nou Camp.
0: Sí, senyor, aquesta era una altra de les...
1: I ara,
0: de les peticions
1: ja teníem a l'autocar, el que mica a mica la penya va amunt. Uh-huh. I després suposo que parlarà el Guillem de la festa que hem de fer al setembre, que això,
0: sí, sí,
1: que és l'ànima que porta el local ja per a ell.
0: Vagin apuntant una data, que és el 25 de setembre, si no m'equivoco.
3: Sí, divendres 25 de setembre.
0: Que és la data que la penya ja té allò en vermell per poder celebrar, doncs, el 50è aniversari, allò...
3: que estem acabant de tancar tot una mica la gala i altres activitats paral·leles.
1: Ara el primer acte abans de l'aniversari és la prena plural que hem de fer l'11 de setembre, que és,
0: sí, sí,
3: la tradició.
1: La tradició.
0: Ara ja anirem a tot això, però estàvem en lo del local. Sí. És un local,
1: sí,
0: gran?
1: Sí, el local poden cabre de 50-60 persones.
0: Sí.
1: I llavors,
0: és a la primera planta del dia.
1: És a la primera plaça, i llavors pues, la gent quan vagi a veure el futbol tindrà begudes, bocates, el que vulgui. A més, hi ha un menú, si volen sopar mentre veuen el partit, totes aquestes coses, ja ho vam parlar amb ell, que no hi ha cap problema amb servir.
0: Mm-hmm. Molt bé. Hi haurà, òbviament, la possibilitat de veure els partits del Barça.
1: Sí.
0: Està clar.
1: Llavors, el primer partit, o sigui, el primer partit que juga de Lliga, que és el dia 23, que és el dia dels focs. Aquest dia no hi ha... No anem a veure el Barça. No.
0: Aquest dia és la segona jornada, de fet.
1: Exacte, sí, però
0: que el Barça juga al camp de l'Elx.
1: De l'Elx, sí,
0: perquè exactament. El primer partit contra l'Atlètic Club s'ha posposat.
1: El dia 27.
0: Sí, sí.
1: I llavors el dia 27 serà el primer partit que el veurem a dalt,
0: sí, sí,
1: a la seu.
0: És a dir,
3: seu.
0: Podem dir que l'estrena de la seu serà aquell dia?
1: El 27,
0: el 27 d'agost.
1: Ai, el 27 d'agost. Atlètic de Bilbao,
3: Barça-Atlètic.
0: Sí, sí, el partit és al Camp Nou, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. I és això, que serà la inauguració.
0: Molt bé.
3: Ara, mira, justament, sí, estàvem, sí, parlant que hem de veure com decorem, recuperar,
0: clar,
3: unes coses,
0: sí, clar,
3: una mica,
0: clar,
3: la,
0: clar,
3: sala,
0: clar,
3: fer-la més blaugrana.
0: Volies dir, Josep?
2: Sí, va, jo volia comentar que, precisament, que el tema de la seu és cabdal per una associació,
0: sí,
2: com la nostra.
0: Entenc que sí.
2: Més, tenim molts socis que no tenen xarxes, tampoc, llavors... La manera de poder comunicar, ara mateix, doncs, el merchandising que hem fet, samarretes, gorres, i tant pel 50è aniversari com per la festa major, que tot això, si físicament no ho pots, per dir-ho així, tenir un bon lloc,
0: sí,
2: que la gent pugui anar,
0: sí, sí,
2: i dir,
0: sí, sí,
2: ah, bon dia, dóna'm en una, saps? O sigui, si, per poder interactuar amb els socis necessites un espai físic, i per això ens ha salvat la vida en aquest sentit, de que el rovell de l'ou de Sitges, que tothom hi pot anar caminant, i tenir aquesta facilitat de poder veure el Barça amb dues pantalles grans, sopar, un bocat, el que et vingui de gust, això, ja dic, per nosaltres és, bueno,
0: sí, sí,
2: ens ha salvat la vida.
0: Anava a dir, més que mitja vida, no?
2: Exacte.
0: Guillem, clau, no? Vull dir...
3: Jo crec que les passes, com ha comentat...
0: Parlàveu l'últim cop de revitalitzar la penya, no? I en
1: clar,
0: aquest sentit, clar, aquest era un element indispensable.
3: Sí. Sabien, clar, amb aquest parèntesis que va haver entre que va plegar la Junta i fins que va entrar la nova, doncs es van anar perdent coses.
0: Sí, sí.
3: I la veritat, la primera va ser recuperar l'autobús amb l'acord amb la penya barcelonista de Ribes, i la veritat és que està funcionant. El primer cop que vam començar, vam ser tres, que jo vaig anar,
0: sí,
3: i vaig normalment al camp, i els últims ja venia força gent d'aquí. Ja tenim una parada, normalment l'autobús para primer aquí, ens ve a recollir aquí a Sitges, i després va a Ribes, i d'allà anem cap al camp, i la tornada ens deixa primer a nosaltres aquí, i llavors se'n va cap a Ribes.
0: Ah, d'acord.
3: Doncs. I ja funciona força bé. I ara, amb la seu, doncs era l'altra assignatura pendent, que al final anàvem buscant, teníem altres llocs localitzats, com podia ser que s'estava parlant, que la Bolera tornaria a obrir, i a veure...
0: Sí,
3: i llavors estàvem mirant i buscant, i va venir la casualitat que a vegades... aquestes coses.
0: Sí, sí, allò de la divina providència que
2: exacte.
0: Diuen. De quan estem parlant, quan va passar això?
1: Això, pues, la setmana passada. Sí, sí, sí. Va ser... Vist i no vist.
0: Vull sí, dir, sí, sí. Vull dir que anant ràpid, això.
1: Sí, sí, sí. Va ser, ja et dic, em diu, escolta, no sé què, pam, pam, pam, pam. Sí, quan ens podíem veure, avui no us puc atendre. Això em sembla que era dimarts. El dimecres tanquen i llavors el vaig trucar el divendres i li dic, li va bé demà al dematí veure'ns? Sí, vam anar el dissabte al dematí
2: sí, sí.
1: I el dissabte al dematí ens vam posar d'acord. Uh-huh. Ja està, vull dir, en una setmana tot arreglat.
0: Déu-n'hi-do, sí.
1: I volem fer, sobretot el nom, el nou xampú.
0: El nou xampú. Clar, la pregunta és què hi trobaran, no?, els culers quan vagin allà, doncs bé, hi trobaran ambient blaugrana, òbviament.
2: Caliu,
0: una mica Guillem ho deia que l'haurem de l'assentar una miqueta, no?
1: Hem de, volem penjar que es vegui tot ambient culer perquè tenim coses pues, per penjar.
0: Clar, segur que teniu material de l'antiga seu, no?
1: Sí, l'han de recuperar i intentar col·locar-lo aquestes coses allà i, bueno, sí, i a mica en mica tenim idea de posar una pancarta a fora que es vegui que posa penya barcelonista de Sitges, uh-huh, amb banderes de Catalunya i bandera del Barça, bueno, fer una mica d'ambient de uh-huh, mica en mica i que la gent clar, jo suposo que el primer partit el que passa que el fa més el boca a boca que de vegades que les propis reds.
0: Sí.
1: Perquè ahir quan vam estar allà al Vinyet venent camisetes i gorres, molta gent, escolta, mai he enterat que teniu ja per veure... I això és que ha corregut de veu en veu. I suposo que potser el primer partit o el segon doncs serem 15, després 20, 25, fins que arribem un moment que tindrem.
0: No sé si dic que s'haurà de recuperar una maqueta de nou... aquest costum, no?, d'anar a la penya.
2: Esclar, esclar.
0: Bueno, ara s'havia perdut, òbviament, perquè no hi havia un local com a tal, però clar, ens tornem molt còmodes tots plegats.
1: Sí, sí.
0: Això és com el tema del camp. Ostres, amb la pandèmia i tota la història de no poder anar al camp, hi ha gent que porta anys sense anar a l'estadi.
1: Sí.
0: I, ostres, a casa està molt bé, no? Sí. No has tornat al Camp Nou,
1: no.
0: Alfred?
1: No. Des de que va vindre la pandèmia,
0: la pandèmia,
1: i ens va enviar a casa.
0: Després ja les obres...
1: No,
0: i...
1: les he seguit molt, les obres, perquè hi havia tres persones que a través de YouTube van veure les obres des dels fonaments,
0: pujant.
1: Però bueno, i després quan vaig a Barcelona passo per allà, m'ho miro. Ara quan va haver les votacions, quan vaig entrar, doncs allò que ho veus, hem anat un parell de vegades a Can Barça pues, per coses de la penya
0: sí,
1: i tot
0: sí.
1: Això, pues, veus les obres. Uh-huh. Guillem sí que hi ha entrat ja... Uh-huh.
3: I vas justet, eh?
0: Sí.
3: Una cosa que els seients els han aprofitat, eh? Ja pot haver augmentat a 105.000 perquè estàs apretadet amb aquests seients nous que han posat.
0: Josep, hi has tornat al Camp Nou o no?
2: No, tampoc. I a més, el que dèiem, i veure els partits... clar, tots ens hem buscat a altres llocs. I ara és el que dius, hem de tornar a canviar el xip.
0: Sí, sí, de reprendre el costum, no?
2: I recuperar pues, el caliu de la penya, uh-huh, d'anar a veure el partit junts i tornar pues, a recuperar el que mai haguéssim tingut de perdre, però bueno, es va perdre per circumstàncies que no venen al cas, i ara la idea, evidentment, és aquesta, tornar a fer el caliu i tornar a revifar la penya i tornar-nos a trobar tots allà i disfrutar dels partits junts. Uh-huh.
0: Doncs l'apuntin el 27 d'agost, aquesta restrena, diguem-ho així, de la nova seu de la penya barcelonista a la primera planta del bar Nou Xampú, al Passeig Vilanova.
1: Si
0: em permets
1: un moment, vull donar les gràcies al Xavier, que és l'amo del Nou Xampú, uh-huh, per les facilitats que ens ha donat i l'acollida que ens ha fet.
0: Uh-huh. Clar, entenc que aquí... si una de les parts ja no està disposada, en aquest sentit, ha estat tot el contrari.
1: Tot el contrari.
0: Des d'un primer moment, el propietari ha estat
1: disposadíssim. Li hem d'agrair la molt bona voluntat per a disposició que ha tingut envers a nosaltres.
0: Molt bé. 25 de setembre, aquesta és una altra data també important.
3: Sí.
0: Havíeu treballat, Guillem, amb altres dates?
3: Vam començar amb tres dates, sí, però després per encaixar una mica... la disponibilitat d'hotel,
0: ja,
3: l'agenda de president del Barça, que és la més complicada, i també ho he de dir,
0: sí,
3: també amb ajuntament, doncs combinar al final i que ens donés temps a preparar-ho bé. També el mes de setembre, perquè no volíem anar més enllà, perquè la climatologia poder no és tan bona perquè fem alguna activitat també a l'exterior, uh-huh. i llavors era la data que és just després de Santa Tecla, però sí. Clar, el cap de setmana de l'11, l'11 cau en divendres. Després, ui, i a més el Barça no pot ser mai dissabte o diumenge, perquè tenen partits, llavors, perquè hem demanat la presència del
0: president Laporta.
3: Del president, uh-huh. del Barça.
0: I què us han dit?
3: Tenim confirmat, en principi, assistència de junta directiva i en principi amb un alt percentatge del president. L'últim cop que hi vaig parlar em van dir que acabaven de confirmar.
0: No et garanteixen el 100%?
3: No m'ho han garantit ara mateix. Sí que m'han dit que en principi estarà el president Laporta.
0: Entenem que Jean Laporta deu estar molt sol·licitat, no només per la penya de Sitges, sinó per assistir a un munt d'actes.
3: El que

0: els metges segur que li han dit, noi, una mica de calma.
1: Afluixa.
0: Afluixa, afluixa, que no pot ser tot tan així. Bé, el 25 de setembre, Hotel Miterramar.
2: Això mateix, a partir començarà les activitats allà pròpiament de la gala, perquè hi ha altres activitats.
0: Què pots explicar, Guillem?
2: Puc explicar que es fa
0: sense fer un spoiler perquè... allò,
2: Puc explicar que hi haurà una gala, que hi haurà un premi i després el sopar de gala, que començarà en principi a 8:15 aquest premi, que el Barça també ens deixa, i això sí que ho tenim confirmat, les copes principals del Barça, o sigui, ens deixaran la Copa d'Europa, la de la Lliga i la de la Copa del Rei, i que hi haurà un fotocol amb les copes per poder-se...
0: Perquè la gent s'hi pugui fer les
2: fotografies. I a part hi haurà més sorpreses. I la idea, doncs, el que és l'acte principal de la gala és això, hi ha una recepció amb un pica-pica i poder-se fer fotos i conèixer, i després ja baixar la sala noble de l'hotel, la de fa 100 anys, sí. I allà fer el sopar gala.
0: Molt bé, doncs...
2: Fins aquí, perquè...
0: Hasta aquí anirem, puedo leer, que diu aquell.
2: També, segurament, ja hem també parlat i que es faci un partit al migdia amb els veterans del Barça, també dins de les activitats, etc. Estem acabant de tancar-ho tot plegat.
0: El Barça, quan li proposes aquest tipus de coses, és receptiu, acostuma a ser receptiu, per l'experiència que teniu,
2: Sí, sí, sí, la veritat, els cops, com ha dit, que hem anat allà al camp a parlar amb els que gestionen temes de penyes, tot ha estat facilitat, la veritat, el que passa que costa tancar els temes, però sí que en tot moment ens han dit que ens ajudaran, això ja ens han tancat, que ens deixen les copes, que ens ajudaran també a decorar la sala, estem mirant i tenim parlat, i sí que hi hauran jugadors veterans, no sabem encara per part del Barça quins, perquè encara no ens ho han dit, que a partir del setembre, perquè han d'acabar també, com hi ha diferents peticions, però diguem que sí que fins ara la col·laboració ha estat bona.
0: Perfecte, doncs el 25 de setembre, suposo que a mesura que passin els dies ja anireu anunciant preus, la manera de com poder...
2: Això mateix, anunciarem una mica les activitats, els horaris, el menú que hi haurà, els preus, etcètera, etcètera.
0: Espereu quòrum o què? Sí, no?
1: Sí, home, crec que sí que omplirem, ja diria que sí.
0: Molt bé.
2: L'aforament màxim que tenim amb l'hotel són 120 persones. Aquest és l'aforament màxim.
0: Sí. Val.
2: Val. I anem sobre aquest...
0: Sí, sí, treballeu sobre aquest nombre,
1: xifra,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. Recordo també, més enllà d'aquest sopar de gala, d'aquest dia de gala, diem-ho així, que la penya tenia com un altre dels seus objectius el tema dels socis, el cens dels socis, d'actualitzar-lo.
3: Estem treballant...
0: I esteu treballant.
3: Com deia aquell senyor, estamos trabajando en ello.
0: Estamos trabajando en ello.
3: Pues estem treballant. I ahir ens van donar una bona notícia d'un membre de l'antiga junta que li van dir a veure si trobava alguna cosa i ha buscat i ha trobat el cens de l'any 23.
0: De l'any 23?
3: Sí, perquè és que ara el que teníem era del 2019. Del 23 i ara hem de treballar...
0: Ah, del 2023.
3: Sí,
0: sí, sí. Val.
3: I ara, doncs, amb les dades que ell ens donarà i el que ja havíem començat a treballar, a veure si fem el cens i comencem a tirar...
2: La idea és aquest setembre, exacte, ja poder tancar una imatge i a partir d'aquí acabar de confirmar, avisar, de trucar, no avisar a la gent, i a partir d'aquí ja comentar la quota i ja arrencar i una mica el pla d'accions i aquí ja podem oferir, ja tenim autobús, ja tenim seu, etc, etc. Vull dir que hi ha una mica en aquest sentit.
3: Perquè molta gent em deia, bueno, què em doneu si jo m'apunto com soci?
0: Clar. Quin retorn té això, no?
3: Al principi li dèiem una visita, recorda't que et vaig dir que havíem estat a la UBI, de la UBI va passar...
0: Ho recordo, pues, Alfred.
3: Estàvem a l'hospital.
0: Sí.
3: I ara ja, pues, ja no estem a la planta, ja estem a casa.
0: Sí, I esteu a casa, amb l'alta.
3: Era la UCI, la UBI,
0: planta,
3: i ara ja estem a casa.
0: És bona aquesta, és bona. I amb bones perspectives,
3: sí,
0: no?
3: Sí, bones perspectives, sí. I saps què passa? Que tenim la sort de que vam començar 4 persones de junta i ara som més gent, i gent col·laboradora, molt treballadora, que aporten, i tot això és també interessant, i també és bo que reconèixer que tothom treballa i que tothom hi posa
0: de la seva part.

0: no?
1: De la seva part.
0: Com costa, eh?
1: Sí.
0: Normalment, quan vens d'una etapa menys brillant, diguem-ho així, no?
2: Bueno, la qüestió és que si no has estat mai a una junta, sí, d'aquestes característiques, clar, des de fora et sembla que tot va com rodat, no? Que no s'ha de fer res. Tenim seu al partit, ja vindrà la gent.
0: Sí,
2: fem
0: sí.
2: Samarretes, pues, demà les tenim, saps? Però de sobte, quan ho has de fer tu, clar, vull dir, és molta feina i el que diu el Presi, l'Alfred, ara hi ha unes persones també més joves, amb molta empenta, dominen molt el tema xarxes, i tot això, pues, clar, fa que... Sí, sí. Que les coses vagin fluint més de pressa.
0: Abans, tu feies incidència en el tema de les xarxes, no? Que potser la gent més gran hi té una dificultat, no? En aquest sentit, però clar, avui dia, si un no està present a les xarxes, gairebé és invisible.
2: No, exacte.
0: És invisible.
2: Exacte. Per això et dic, entre tot l'equip...
0: I aquí hem de casar...
2: Buscar l'equilibri.
0: Sí, sí, digues, les dues generacions, no?
2: Exacte.
0: La generació més antiga i la nova generació.
1: Parlant de treball, pregunta-li al Guillem el que té que fer pel 50 aniversari.
0: Sí, sí. Filigranes, no, Guillem?
3: Bueno, un muntar una gala porta molta feina.
0: Entenem que sí.
3: Has de preparar-te un pla d'actuació, totes les tasques, marcar-te, planificar-ho, començar a buscar persones que vagin movent els temes. És que, clar, estem recuperant... tota la història, imatges, etc, etc.
2: Presentador,
3: buscar presentador,
2: convidats,
0: s'han de moure molts fills.
3: És que hi hagi algun a cada taula també hi hagi algun exjugador, etc, vull dir, ja estic explicant coses, però
1: hi ha coses que veig que el Guillem no les vol explicar, però perquè seran sorpreses aquestes, però porta molta feina totes aquestes coses, anar-ho lligant, perquè de vegades quan ho tens lligat resulta que et falla, has de començar de nou, porta molta feina.
0: Clar, aquest és un any especial, és l'any del 50è aniversari, sí, però òbviament aquest és un camí més llarg.
1: Sí, sí, sí.
0: Hi ha d'haver més vida, no?, més enllà d'aquest 50è aniversari.
1: Sí, i tant.
0: I la penya haurà de continuar caminant, fent camí, sí, i a poc a poc, suposo, recol·locant les peces. No?
1: Mica en mica, i les anem col·locant.
0: Sí.
1: Estem fent un fonament. La Sagrada Família, perquè arribessin als 100 i pico de metres, van tindre que fer uns bons fonaments. I ara em sembla que el que estem fent nosaltres a la penya és fer uns bons fonaments. Mm. Suposo que vindran uns altres constructors i aniran aixecant mica en mica l'edifici.
0: No
1: quan
0: sé...
1: nosaltres ens toqui retirant-se, perquè ja tenim una edat. Però bueno,
0: no sé, Alfred, si us ho vaig preguntar al darrer cop, però teniu aquella certa sensació que era com un començada de molt a baix?
1: Sí,
0: sí,
1: total.
0: No diré de zero, perquè de zero, ostres, el zero és, vaja,
1: no,
0: és...
1: No teníem res.
0: Però quan dieu res, és res.
1: Res. Jo no vull... Res.
0: Uh-huh.
1: Ja et vaig dir, estem a la UBI, a la UCI,
0: sí, sí.
1: Planta,
0: ara ja podeu estar a casa.
1: Vam estar molt de temps a la UCI, a la UBI,
0: Sí.
1: Però bueno,
2: i a més una altra cosa, i és que clar, diem, bueno, pues ens posem d'acord quatre amics socis, diem, no podem deixar que la penya desaparegui, ens hi posem, però que resulta que dius, bueno, ens hi posem 50 aniversari. De cop, no sé què diguis, bueno, fa un any o dos que ja estem a la junta i ja podem anar organitzant els 50 aniversaris, no, que ha sigut, ens hi posem, ens donem d'alta com a nova junta i hi ha 50 aniversari.
0: Però bé, en qualsevol cas, està bé això que dius, però pot ser que el 50 aniversari hagi servit també una miqueta per acabar-se d'enganxar, no? No sé si... Bueno, com una excusa perfecta.
2: T'has de posar-te les piles i ja, des del minut 1. No podríem arribar a fer un acte com el que està dirigint el Guillem.
1: No sé si ho saps, perquè per aconseguir diners per fer el legal i tot això, vam fer un sorteig i per aconseguir aquest sorteig hem anat a restaurants,
0: diferents establiments, no?
1: Demanant regals. Això porta una feina de picar molta pedra.
3: La col·laboració d'aquí del poble sempre és,
1: sí, però és picar molta pedra, i després el que és picar pedra és vendre els números.
0: Això costa.
1: Això va ser una idea del Guillem, per fer el sorteig aquest, però bueno, al final ha sortit bé.
0: Molt bé. Ara que s'acosta Festa Major, heu fet també, crec,
1: una camiseta,
0: una samarreta.
1: Una samarreta.
3: I el barret de pescador, els de pescador. Que
1: nosaltres vam fer unes samarretes amb el logo del
3: 50,
1: del 50 aniversari, que el portava, unes blaves i unes granates, bueno, granes
0: sí, sí,
1: que portàvem el logo aquí al pit.
0: Sí.
1: I llavors les de Festa Major són blanques, porten el logo a l'esquena, i aquí al davant porten l'escut i posa Festa Major de Sitges.
0: Ahir veu estar el vinyet.
1: Ahir vam estar al vinyet i avui, si Déu vol, al cap de la vila.
0: I la gent que vulgui allò material de la penya, doncs,
1: cap de la vila.
0: Us trobaran al cap de la vila.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I estarem allà hasta que acabem les assistències de roba.
0: I a partir d'aquí, tota iniciativa i tota idea, Guillem, és bona, no? Per...
3: Evidentment. Uh-huh. Ara estem, com ha dit, hi ha petites activitats, com pot ser preparar l'ofrena i tot això, però estem focalitzat...
0: I heu trobat bona resposta per part de la gent, del soci, diem-ho així?
3: En referència a què? En general? Sí, la veritat.
0: Heu tingut bona rebuda, diguem-ho així? O...
3: Jo crec que el primer va ser l'autobús, l'autocar per anar-hi al camp, van començar molt pocs i ara veiem l'afluència i ja és bastant considerable i la gent hi va molt bé a l'autobús. Ara veurem, comencem a veure amb la nova seu. La gala... tot apunta que hi haurà, serà un èxit d'organització, que hem d'acabar, però d'assistència la gent ens està preguntant i vol venir. A partir d'aquí és com preparem també activitats, també molt focalitzades algunes, continuarem com fèiem, participant en les activitats d'aquí del poble, però també coses també bastant dirigides cap a coses amb el Barça.
0: Ja. Perquè una miqueta, quin és el full de ruta en aquest sentit? Voleu tenir, ara ho deies, no? Presència una miqueta en la vida de Sitges, no?
3: Sí, sí, que és la identitat i la participació.
0: A més, ara que és una penya del Barça i que, clar, si ets del Barça, òbviament, hi tens més afinitat, no? Però la penya no pot estar o no pot viure aliena, no?
2: Exacte.
3: No, continuarem participant. Fa dos dies, aquest any només podíem, perquè la situació econòmica no era la més adient, però hem fet perquè volem continuar fent el pubillatge i participant en les activitats que comporta, i tot això no ho perdrem mai, la identitat de pertany aquí a
1: Corpus
3: Sitges.
1: Corpus fem la catifa,
2: bé. Barema.
1: Ara la barema, ara farem també la barema.
3: El concurs de trepitjadors.
0: Sí, sí.
3: I anar
1: avançant.
0: I a poc a poc anar teixint una miqueta aquesta gran xarxa que es diu Barça, en definitiva, i que en certa manera aquest és un valor afegit, no? La marca Barça.
3: Exacte.
0: És tan potent. Exacte. És tan potent que és difícil que s'acabi perdent. Senyors, moltes gràcies per ser-hi una vegada més.
1: Gràcies a vosaltres per
0: invitar-nos. Que vagi molt bé. Anava a dir bona gala, que crec que, com es deia el Guillem, serà així.
3: Esperem que surti tot bé.
0: Qui pugui ser el Jan Laporta.
2: Esperem.
1: Quan va vindre Laporta aquí a Sitges, allà al port, quan les...
3: Era quan era...
1: Eleccions, va vindre precandidat, jo li vaig dir...
3: Li vam dir,
1: és veritat que estàvem els dos junts, Guillem, i em va dir que sí que vindré. A Can Barça sempre ens han dit de que quan una penya fa 50 anys normalment va el president. Però degut ara a les circumstàncies aquestes està...
0: Sí, està allò, en stand-by.
3: Per això he dit, amb un percentatge molt alt, sí. Però falta la confirmació definitiva.
0: Òbviament, no podem dir i garantir al 100% qui serà, però vaja, que la idea és que hi pugui ser. Alfred, Josep, Guillem, gràcies per ser-hi.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres per tenir-nos aquí.

amb la gent de la penya barcelonista i amb aquest petit apunt musical gairebé arribem a les 12 del migdia. Si es volen apuntar la data, culers de Sitges i no de Sitges, òbviament, el 27 d'agost, que és el partit que jugarà amb el Barça contra l'Atlètic Club al Camp Nou, serà el primer cop en què el soci de la penya i l'afeccionat del Barça en general podrà accedir a aquest nou local, a aquesta nova seu social que la penya tindrà ja a la primera planta del bar Nou Xampú, al passeig Vilanova número 6. I la data, òbviament, com ens apuntava el Guillem Escolà, del 25 de setembre, aquesta gala del 50è aniversari, tot esperant que ja en la porta el president també hi pugui ser. Arribem gairebé a les 12 amb aquest apunt barcelonista. Posem punt i final avui a la cel obert d'aquest 6 d'agost. Demà més a partir de les 9 del matí, com sempre. Que acabem de passar un molt bon dia. Adéu-siau.

0: En punt les 12 del migdia. Activa't el Play Nuncat davant la previsió de fortes pluges a partir d'aquesta migdia tarda al Pirineu, quan s'estendran a bona part del país. Una de les zones que poden resultar més afectades és la de l'interior del Camp de Tarragona. Les autoritats demanen que s'extremi la precaució, se segueixin les prediccions meteorològiques i s'eviti fer activitats a l'exterior en cas de tempesta. Dimiteix el candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió, després de la polèmica per un àudio filtrat a les xarxes socials en què criticava el partit. El exalcalde ha anunciat que plega per dignitat i responsabilitat després que Esquerra li obrís dimarts un expedient. Nou incident en unes obres d'Adif. Una vuitantena de veïns de Trinitat Vella de Barcelona els han hagut de desallotjar aquesta matinada per tremolors. Els veïns desallotjats han pogut tornar a casa dues hores més tard. La Guàrdia Civil ha detingut el patró del vaixell que ahir a la tarda va passar per sobre d'una moto d'aigua a Empúria Brava, a l'Empordà, i va provocar la mort d'un home de 54 anys. L'acusen d'homicidi imprudent i omissió del deure de socors. El repartiment de menors immigrants de Ceuta tensiona les relacions entre PP i Vox a les quatre comunitats on governen en coalició. Els populars admeten que la llei els obligui a acollir-los, mentre l'extrema dreta insisteix que no ho acceptarà. El govern espanyol acusa els populars d'insolidaris i d'estar sotmesos a Vox. L'Iran anuncia un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. El Ministeri iranià d'Exteriors avisa que perquè es faci efectiu, primer cal que els Estats Units aixequi el bloqueig sobre els seus ports. Dos soldats israelians morts al sud del Líban, on des d'ahir s'ha reparat la violència. Israel ha llançat aquesta nit nous atacs i va disparar ahir un dron contra una mesquita amb el qual va matar una persona i va ferir una altra desena. Spider-Man Brand New Day es converteix en la pel·lícula més taquillera del 2026 a tot el món. L'entrega protagonitzada per Tom Holland i Zendaya ja supera els 1.100 milions de dòlars a només una setmana i desbanca Toy Story 5.
1: Esports.
0: Pau Dax, bon dia.
2: Bon dia. El Barça torna a entrenar-se avui amb la novetat d'Anthony Gordon. Deco intenta desencallar el fitxatge de Julián Álvarez i està pendent també del futur de Ferran Torres. Incertesa amb la seu de la final del Mundial de Futbol del 2030. La FIFA desmenteix el diari The Times i nega que hagi ofert el partit al Marroc com a represàlia pel conflicte que manté amb la UEFA, i les nedadores catalanes de natació artística que han disputat l'Europeu de París han tornat aquesta matinada a Barcelona. En total, el combinat espanyol ha aconseguit 8 medalles i Iris Tió se n'ha penjat 6.
0: Com us explicàvem, el temps canvia molt aquesta tarda. Xàfecs i tempestes que poden ser fortes i anar acompanyades de pedra o fortes ventades. Pràcticament tot Catalunya es troba sota avís d'intensitat de pluja. A només 30 minuts poden caure més de 40 litres per metre quadrat. La temperatura caurà en el moment del ruixat intens.
1: Trescat Info.

0: La una en punt. Bon dia, us informa Òscar Callau. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat davant les fortes pluges, pedregades i ratxes de vent previstes per aquesta tarda. A diferència d'altres episodis, aquesta vegada tots aquests fenòmens arribaran al litoral. L'alerta afecta pràcticament tot el país i hi ha avisos que es podrien superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Puja la tensió entre el PP i Vox pel repartiment dels menors immigrants de Ceuta. L'extrema dreta assegura que ha pactat amb el PP no acollir-ne cap a les comunitats on governen junts, però el PP torna a admetre avui que la llei els hi obliga. Nou incident en unes obres d'Adif. Una vuitantena de veïns de Trinitat Vella de Barcelona els han hagut de desallotjar aquesta matinada per tremolors. Els veïns desallotjats han pogut tornar a casa 2 hores més tard. Un excursionista mort a la Vall d'Aran en precipitar-se des d'una zona rocosa al circ de Saboredo. La víctima és un home de nacionalitat polonesa. L'accident va passar aquest dimecres a la tarda i quan se'l va localitzar ja no van poder fer res per salvar-li la vida. La Guàrdia Civil ha detingut el patró del vaixell que ahir a la tarda va passar per sobre d'una moto d'aigua Empúria Brava, a l'Alt Empordà, i va provocar la mort d'un home de 54 anys. L'acusen d'homicidi imprudent i omissió del deure de socors. 2 soldats israelians morts al sud del Líban, on des d'ahir s'ha reprès la violència. Israel ha llançat aquesta nit 9 atacs i va disparar ahir un dron contra una mesquita, amb el qual va matar una persona i va fer 10 de ferits. Spider-Man Brand New Day es converteix en la pel·lícula més taquillera del 2026 a tot el món. L'entrega protagonitzada per Tom Holland i Zendaya ja supera els 1.100 milions de dòlars en només una setmana i desbanca Toy Story 5.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: El Barça s'entrena en aquests moments amb la incorporació al grup del britànic Anthony Gordon, fitxat aquest estiu, mentre Deco intenta desencallar el fitxatge de Julián Álvarez i està pendent també del futur de Ferran Torres. L'alè pivot Tornike Shengelia paga la seva clàusula de rescisió i deixa el Barça de bàsquet per incorporar-se al Dubai de Xavi Pasqual i el Joventut fitxa el base escorta estatunidenc Boogie Ellis. Les nedadores catalanes de natació artística que han disputat l'Europeu de París han tornat aquesta matinada a Barcelona. En total, el combinat espanyol ha guanyat 8 medalles i Iris Tió se n'ha penjat 6.
0: I el temps canvia molt aquesta tarda. Xàfecs i tempestes que poden ser fortes i anar acompanyades de pedra o fortes ventades. Pràcticament tot Catalunya es troba sota avís d'intensitat de pluja. En només 30 minuts poden caure més de 40 litres per metre quadrat. La temperatura més caurà en el moment dels ruixats intensos.
1: 3CAT Info.
0: És una de les informacions de les quals n'hem estat més pendents aquest matí. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant les fortes pluges, pedregades i ratxes de vent previstes per aquesta tarda. A diferència d'altres episodis, aquests fenòmens arribaran al litoral. Departament d'Interior, Miquel Jarque, amb assistència tècnica de José Antonio Muñoz.
3: El Meteocat avisa de la possibilitat de xàfecs i tempestes puntualment fortes i acompanyats de tempesta a gairebé una 30 de comarques, entre les quals també hi ha la ciutat de Barcelona. El cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya és Santi Segalà.
4: A diferència de dies enrere, en què les tempestes han afectat sectors de muntanya, sobretot del Pirineu, Prepirineu i d'altres punts de la depressió central, avui també podran arribar a sectors del litoral, tant de Girona com de Barcelona durant la tarda i també fins i tot a les comarques del litoral de Tarragona a partir del vespre i la nit. Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser pedregades de grans diàmetres o ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
3: Protecció Civil s'està coordinant amb l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, i la CHE, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, per monitoritzar les possibles crescudes. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
5: Que sí que esperen, sobretot a capçaleres, que hi hagi reacció amb les zones de barrancs, de rierols, de rieres. Per això demanem molta prudència en aquestes zones. Poden haver increments i també poden haver increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos, amb aquests espais també són espais a vigilar durant el dia d'avui.
3: El grau màxim de perill és 4 sobre 6 a les comarques del nord-est, on hi ha la possibilitat fins i tot que se superin els 40 litres en 30 minuts. De fet, activat també per primer cop el nou avís d'intensitat de pluja en 3 hores, davant la possibilitat que se superin els 60 litres en 3 hores a les comarques del Ripollès, la Garrotxa, el Lluçanès i Osona, per exemple.
1: 3CAT Info.
0: La 1:05, Vox boicotejarà el repartiment de menors des de Ceuta i assegura que amb el Partit Popular han pactat no acollir-ne cap a les 4 comunitats on governen plegats. El PP, però, torna a reconèixer avui que estan obligats a reallotjar menors. El repartiment dels... Perdó, el repartiment dels joves, doncs, tensiona les relacions entre els populars i l'extrema dreta. Ens ho explica des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia. L'extrema dreta posa pressió al Partit Popular, boicotejaran els trasllats de menors des de Ceuta i, segons el dirigent de Vox, José María Figaredo, el PP, el seu soci de govern en 4 comunitats, també se sumarà a aquest boicot.
7: Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer. ¿Qué van a hacer los gobiernos del PP y de Vox? ¿Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo?
6: Però la versió de Vox no coincideix exactament amb la del dirigent del PP, Elías Bendodo, que diu acataran la llei.
8: Insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno de España. El presidente está tumbado en una hamaca y quiere que las comunidades autónomas del Partido Popular resuelvan la papeleta, oye.
6: El PP, per tant, desvia el focus cap a la gestió del govern espanyol. Reconeixen els populars que estan obligats a acollir aquests menors quan es comencin a repartir per la península en les properes setmanes, però el PP demana que aquests trasllats siguin equilibrats i justos i també prioritzar el retorn dels menors amb les seves famílies sempre que es pugui. Això, de fet, no es pot fer, segons la llei, si la família no ho demana. Tot i les queixes d'ara, en l'últim any s'han traslladat més de 1.700 menors de Ceuta, Melilla i les Canàries cap a d'altres comunitats. S'han reallotjat, per tant, sense polèmiques, en compliment de la llei.
0: Gràcies, Paula. Bon dia. I sobre el terreny, una setmana després de l'arribada de més de 70.000 persones, Ceuta encara està lluny de tornar a la normalitat. Tot i que la gran majoria han tornat al Marroc, encara hi ha entre 3.000 i 5.000 persones vagant per la ciutat, que es troba en una situació molt precària. Quan va esclatar la crisi, el Banc dels Aliments de Ceuta va ser una de les primeres associacions que els van socórrer i encara ara els continua assistint. Pedro Mariscal, president de l'entitat, ha explicat a 3CAT Info que han atès 5.000 migrants.
9: El banco de alimento, tenemos una plantilla fija de 17 voluntarios y después el resto se nos han agregado sobre 20 personas más para apoyarnos y estar con nosotros.
0: El balanç oficial ara per ara és de 91 morts, 80 a Ceuta i 11 al Marroc, tot i que Caminando Fronteras afirma que almenys són 141 els migrants que hi han perdut la vida.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Nou incident en unes obres de DIF. Una vuitantena de veïns de Trinitat Vella de Barcelona els han hagut de desallotjar per tremolors. Els fets han passat aquesta matinada i 2 hores més tard han pogut tornar a casa. Barcelona, Jordi Canal.
10: Els veïns han notat tremolors i inicialment se'ls ha desallotjat de casa seva i han pogut tornar un parell d'hores després, un cop s'han fet les comprovacions necessàries que no hi havia cap risc, segons el tinent d'alcaldia Jordi Valls. El problema, diu, han estat les vibracions que provocava una compactadora de terres d'unes obres que DIF fan aquesta zona.
11: Clarificar que després d'alguns episodis que hem tingut de tuneladores no té res a veure amb cap tipus de tuneladora. És un treball de superfície que, bàsicament, a l'hora de compactar, doncs, genera certes vibracions a diferents àmbits i, entre ells, han sentit vibracions el dia d'avui els veïns de Trinitat Vella.
10: Segons Valls, la compactadora estarà aturada i l'Ajuntament demana a DIF que replantegi els treballs perquè es minimitzin les molèsties i també que en informi amb antelació els veïns.
0: Un excursionista mort a la Vall d'Aran en precipitar-se des d'una zona rocosa al circ de Saboredo. L'accident es va produir aquest dimecres a la tarda. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
12: Sí, es tracta d'un home de nacionalitat polonesa. L'excursionista va caure en una zona rocosa als voltants del circ de Saboredo, al Parc Nacional d'Aigüestortes, entre els refugis de Saboredo i Colomers. Tot indica que l'home anava sol perquè va ser un altre excursionista qui, en passar per la zona, va veure un cos i va donar l'avís al 112 al voltant de les 5 de la tarda. A la zona s'hi va desplaçar un helicòpter dels pompiers d'Aran i dos membres del grup de rescat de muntanya. No obstant, quan van localitzar l'excursionista, no van poder fer res per salvar-li la vida. Tot seguit, es va activar el procediment de mort judicial i la custòdia del cos va passar a mans dels Mossos d'Esquadra.
0: La Guàrdia Civil ha detingut el patró del vaixell que ahir a la tarda va passar per sobre d'una moto d'aigua Empúria Brava a l'Alt Empordà i va provocar la mort d'un home de 54 anys. Va ser el fill de la víctima i diversos testimonis que van alertar de l'accident i del fet que el detingut, que no anava sol, no es va aturar per socórrer la víctima. Crònica des de Girona, Fèlix Martín.
13: Per això, a més d'un delicte d'homicidi imprudent, l'acusen d'omissió del deure de socors. L'accident, quan passaven 10 minuts a les 5 de la tarda, va ser molt a prop de la bocana del port d'Empúria Brava. Un home i el seu fill anaven en una moto d'aigua i de cop i volta, un vaixell ocupat per una desena de persones els va embestir, va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Alertats als serveis d'emergència, des de Salvament Marítim van intentar reanimar la víctima i després el van portar fins al port de Roses, on ja els esperava una ambulància medicalitzada, però al final va morir. Era un ciutadà francès de 54 anys. En paral·lel, es van iniciar els treballs de recerca dels responsables de l'accident. Anaven en una embarcació de lloguer i, segons ha confirmat la Guàrdia Civil a 3CatInfo, poc després van anar a fer la devolució del vaixell sense dir res. Però l'empresa ja estava alertada, els van entretenir uns minuts fins que va arribar la Guàrdia Civil i a 6:15 de la tarda, per tant, una hora després de l'accident, van detenir el responsable del grup. És també un home francès, té 52 anys, ha passat la nit a la comandància de la Guàrdia Civil de Girona i demà passarà a disposició judicial.
0: 3 minuts i arribarem a 1:15. Tarragona prepara un pla especial de seguretat pel dia de l'eclipsi que serà flexible davant la incertesa d'assistents als diferents punts d'observació. El punt neuràlgic serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio, per cert, farà el programa especial. Tarragona, Ricard Buigas.
14: El dispositiu especial s'anirà modificant atenent l'afluència d'assistents, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
15: Tindrà la capacitat d'adaptació davant d'un dels factors més grans que té aquest esdeveniment, que és la seva incertesa, i que no tenim històrics per comparar-nos. Hem pres algunes altres referències a la nostra ciutat, de les festes populars, dels focs artificials, però un esdeveniment astronòmic d'aquest tipus, doncs no hi ha casos propers.
14: Tarragona disposarà de 6 punts d'observació amb capacitat per a 70.000 persones. El més multitudinari serà el que s'ubicarà a la Marina Port Tàrraco, amb capacitat per a 20.000 assistents. Aquest és el punt on Catalunya Ràdio farà el programa especial. García diu que repartiran les ulleres que proporcionarà 3CAT.
15: Es repartiran més de 20.000 ulleres a tots els punts i això ho fem de la col·laboració inestimable i molt agraïda per part de l'Ajuntament de Tarragona de 3CAT.
14: L'operatiu també preveu reobrir els accessos després de l'eclipsi de forma esglaonada per evitar un col·lapse de circulació al final de l'esdeveniment.
1: 3CAT Info.
0: Israel ha llançat nous atacs durant la nit al sud del Líban. Ha tornat, doncs, la violència des d'ahir en aquesta zona del país, on l'exèrcit israelià va fer impactar un dron contra una mesquita amb el resultat d'una persona morta i una desena de ferits. Ha mort també 2 soldats israelians, els primers en l'últim mes, i Israel ha tornat a atacar al sud del Líban després d'acusar la milícia libanesa de Hezbollah de violar l'alto el foc. L'última escalada es produeix en paral·lel amb la continuació de les negociacions entre Israel i el Líban a Roma amb mediació dels Estats Units. Jerusalem, Jordi Brascó.
16: Israel reactiva el front libanès, encara que sigui momentàniament, just quan negociadors israelians i libanesos són a Roma intentant allargar l'alto el foc, que, malgrat tot, segueix vigent. No és l'únic front actiu. El de Gaza continuarà sent-ho força temps, a jutjar per les paraules del cap de l'Estat Major, que assegura, en la línia de Netanyahu, que els seus homes no pensen moure's fins que Hamas no es desarmi del tot. També Cisjordània continua sent un punt calent. Ahir l'exèrcit israelià va fer-hi una batuda massiva al camp de refugiats de Calàndia, amb un resultat de 8 ferits i 20 de detinguts.
0: Un de cada 4 vehicles matriculats fins al juliol són electrificats, un 2% més que l'any passat i el doble que el 2024. En els primers 7 mesos de l'any s'han venut gairebé 23.000 vehicles electrificats, sobretot elèctrics purs, 2.000 més que d'híbrids, segons el Departament d'Empresa. La Generalitat té en marxa una línia de subvencions de 5 milions d'euros destinada a projectes d'innovació per a empreses del sector automobilístic i de mobilitat. Mobilitat, que és precisament el que ara ens ocupa. una nova connexió amb l'equip del trànsit. Mariluz García, bon dia.
17: Hola, bon dia. Encara dos punts conflictius a l'autopista AP7 per diverses incidències. Millora la congestió que hi ha entre Roda de Barà i Tarragona en sentit sud, després que ara ja hi ha un carril tallat en dos d'oberts a causa de l'incendi d'un camió aquest matí. Recordem que també hi ha com a via alternativa a la Nacional 340, on també ha disminuït una mica la retenció després que s'ha obert un carril a l'AP7, però queda encara cua des de Roda de Barà a Creixell en sentit sud i també a l'altura del Vendrell. L'altre punt complicat és a la zona dels Dos Vallès. Hi ha uns 8 quilòmetres de cua entre Santa Perpètua de Mogoda i Montmeló en sentit nord en direcció Girona a causa d'un accident que talla un carril. Fora d'aquestes zones continua tallada la C12 a Maials, al Segrià, on retiren un camió que ha tingut un accident a 5:45 d'aquest matí. Cues també a la C59 a Mollet del Vallès en sentit sud fins al punt d'enllaç amb la C17. La mateixa C17 a Parets del Vallès en direcció Vic. La C58, autopista del Vallès, entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. Autovia A2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en direcció d'entrada. La C32 sud, autopista del Garraf, a l'altura de Sant Boi, direcció Castelldefels, a causa d'obres. També per treballs a la calçada, la ronda de dalt entre Sarrià i Vallcarca en sentit Besòs i d'Horta a la Vall d'Hebron direcció Llobregat. Recordem que hi ha un carril tallat a banda i banda. I a la ronda litoral, retencions més curtes entre passeig de la zona Franca i Montjuïc en sentit Besòs i aturades intermitents entre Diagonal Mar i la Barceloneta en direcció Llobregat. Més informació actualitzada al punt de les dues.
1: El temps.
0: La previsió amb Enric Agut.
18: Després d'un matí tranquil, ja comencen a caure alguns ruixats, de moment que són locals. Hem tingut algun, per exemple, a l'àrea del Priorat, també cap a la Conca de Barberà, algun al Bages, també a l'Alt Urgell, Andorra. Són ruixats incipients i aquesta tarda el temps es complica. Tenim diversos avisos. Primer, per ruixats que a mitja hora puguin descarregar més de 40 litres, caràcter torrencial. Això pot passar en alguns indrets del Pirineu, Prepirineu interior, sobretot a les comarques de Girona, de les de Barcelona. També hi ha un avís de perill alt a la Noguera, Urgell, a la Segarra. Després també, a bona part de les comarques de Barcelona, els ruixats també arribaran més cap al tard al prelitoral de Barcelona i a la mateixa costa Brava o Costa Central poden arribar ruixats. Més tard, ja a partir de les 8-9, també cap a bastants indrets de les comarques tarragonines. A banda d'aquest llindar de 40 litres en 30 minuts, també n'hi ha un altre per pluja que en 3 hores pugui arribar a superar els 90 litres. Això també podria passar. I algunes comarques també el perill és 4/6. Estem parlant del Berguedà, Ripollès, també Garrotxa, Osona, Lluçanès, Moianès, el Bages i l'Anoia, preferentment en aquests indrets, és on hi ha més possibilitats. La temperatura avui baixa, està baixant en general respecte a la d'ahir, i en moment de ruixat intens es desplomarà. Demà al matí, tranquil·litat, la tarda pot caure algun ruixat aïllat en punts d'interior de Girona i del nord de Barcelona.
1: 3CAT Info.
0: Un apunt ara de política. Plega el candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió, després de la polèmica per un àudio filtrat a les xarxes socials en què criticava el partit. En una conversa amb un jove vinculat a Vox, Puigtió li confessava que volia fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat de Girona per així agafar el control d'Esquerra. Després que el partit d'Oriol Junqueras li obrís un expedient, el ja exalcaldable ha anunciat que plega per dignitat i responsabilitat. Són declaracions que ha fet a l'Agència Catalana de Notícies.
19: He comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat.
0: De fet, en una entrevista ahir al matí de Catalunya Ràdio, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, va qualificar aquesta conversa filtrada de molt desafortunada i fora de lloc. El partit haurà de buscar un nou candidat a l'alcaldia de Girona quan falta menys d'un any per les eleccions municipals, que seran al maig del 2027. L'elecció de Puigtió, que era l'aposta de Junqueras com a alcaldable, ja va estar envoltada de polèmica ara fa un any. Va guanyar les primàries per un sol vot a l'altre candidat, Adam Mañé, i va iniciar els tràmits per presentar una moció de censura contra l'aleshores executiva local perquè no era de la seva corda, tot i que finalment la direcció del partit a Girona va decidir dimitir abans. I a Madrid han denunciat els jutjats per un possible delicte de malversació de fons públics per la compra de l'àtic de luxe que va fer el govern d'Isabel Díaz Ayuso. l'ha presentat Justícia Europea, que reclama que s'investigui l'operació que va tancar l'empresa pública Planifica Madrid per més de 6 milions d'euros, una xifra que avançava ja el diari El País i que l'executiu d'Ayuso encara no ha confirmat. A la denúncia es demana al jutjat d'instrucció que demani l'expedient complet de compra, els informes de necessitat, taxació, legalitat urbanística i si va intervenir la Conselleria de la Presidència. Justícia Europea al·lega que hi pot haver malversació de cabals públics i prevaricació administrativa, entre altres delictes. Recordem que el govern de Díaz Ayuso va comprar l'àtic del barri de Chamberí per instal·lar-hi temporalment l'oficina de la presidenta durant les obres a la seu oficial del govern autonòmic. Enmig de la tempesta política, l'executiu madrileny va anunciar que el venia amb 4 immobles més i que destinaria els diners a ajudar els damnificats pels incendis de la comunitat. Els bombers han donat per estabilitzat l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que va començar divendres passat. Aquest foc ha estat especialment complicat per l'orografia de la zona i per tempestes que han fet perillosa la participació dels efectius sobre el terreny. Bona part de l'activitat dels bombers s'ha centrat a combatre l'incendi des de l'aire. De fet, un cop estabilitzat, un helicòpter bombarder es mantindrà amb intervencions per fer seguiment de l'evolució de l'incendi que ha cremat 109 hectàrees, 35 de les quals a tocar del Parc Nacional d'Aigüestortes. I anem cap al Bages. Una acció de protesta d'activistes de Revoltes de la Terra contra la mina de potassa de Súria va deixar sense internet més de 4.000 abonats i va causar uns 100.000 euros en danys, segons la investigació judicial. Avui s'han conegut algunes dades més d'aquesta investigació. Els tres activistes detinguts per aquests fets a finals de juny van passar a disposició judicial i van quedar en llibertat amb càrrecs. La investigació atribueix als investigats danys en uns 300 metres de la via ferroviària que connecta les instal·lacions de la mina amb el port de Barcelona. També els acusa d'haver tallat un ramal principal de fibra òptica que va deixar sense connexió a internet més de 4.000 abonats de Súria i Cardona. Els investiguen per danys agreujats, desordres públics i pertinença a grup criminal. També hi ha una quarta persona investigada. Els fets van passar durant una mobilització convocada per Revoltes de la Terra contra l'activitat de la mina de potassa de Súria. Els activistes denunciaven la contaminació i la salinització de rius i aqüífers i els vincles de l'empresa ICL amb l'estat d'Israel. L'Agència de Residus de Catalunya ha fet una crida a tots els partits perquè apartin la recollida de residus porta a porta i els contenidors intel·ligents de la batalla electoral. Albert Prat.
20: L'Agència de Residus lamenta que els partits estiguin fent demagògia amb un sistema que no és fàcil d'implantar i que implica un canvi d'hàbits. Pilar Xiva, directora de l'àrea d'Economia Circular de l'Agència, a Catalunya Ràdio.
21: Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
20: De fet, un mateix partit és capaç de defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. Davant d'aquesta realitat, tant el president de la Federació de Municipis, el socialista David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, de Junts, diuen que cada poble és un món.
22: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política.
23: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
0: Ripollet és una de les ciutats que s'han fet enrere amb el porta a porta per les crítiques dels veïns. L'Ajuntament governat pel PSC i Esquerra ha començat el procés per retirar aquest sistema de recollida el 2029 quan acabi el contracte de l'empresa que en té la concessió. El porta a porta el va implantar Decidim Ripollet en un segon mandat, un any abans de perdre l'alcaldia a les municipals del 2023. Des de l'oposició, la regidora Txell Calé admet en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que el tema els va perjudicar i critica els partits que en van fer bandera.
24: No l'han abordat, no?, per aquest plantejament que van fer, doncs, d'oposar-se frontalment i, doncs, a aixecar, doncs, aquesta onada, no?, de populisme en contra que, bé, ens va passar factura, evidentment, sí.
0: Canviem de qüestió. Cada vegada queden menys comerços tradicionals. Barcelona ha perdut una de cada quatre merceries i drogueries entre l'any 2016 i el 2024, segons els censos municipals de locals comercials. Aquest cens també indica que han tancat una de cada tres sabateries i negocis de pell. El retrocés del comerç tradicional i el detall també el pateixen negocis com les peixateries. n'han tancat 148 anys, és a dir, una quarta part, i les botigues d'ous i aviram o carnisseries també perden pes.
1: Esports.
0: En Pau Dax, bon dia.
2: Bon dia. El Barça de futbol masculí s'està entrenant en aquests moments a la ciutat esportiva Joan Gamper i tornarà a fer-ho a la tarda. Avui la novetat ha estat la incorporació al grup de l'extrem britànic Anthony Gordon, fitxat aquest estiu, i també el retorn de Gavi, que ha escurçat les seves vacances. L'equip no s'exercitava des de dilluns quan va tornar a Barcelona de l'estada d'Anglaterra. Un Barça, d'altra banda, que jugarà un triangular dissabte a les 8 del vespre a Udine, a Itàlia, on s'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest. Un club blaugrana que continua treballant en el mercat de fitxatges. El director esportiu Deco es va reunir ahir a Madrid amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez, per intentar desencallar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid, una operació que el club admet que és difícil. El Barça també segueix pendent de Ferran Torres, encara de vacances, que no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. I el club blaugrana també avança en les sortides. El lateral esquerre, Jofre Torrents, marxa traspassat a l'Ajax d'Amsterdam per uns 6 milions d'euros, segons el diari Esport. El Barça reserva la meitat del preu d'un hipotètic traspàs futur del jugador. A l'equip entrenat per Michel Sánchez, ex del Girona, Torrents es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
1: 3CAT Info.
2: I el Barça femení ha presentat avui Martina Fernández després d'anunciar el seu fitxatge fa dies. La central torna al club culer després d'un any i mig a l'Everton i signa fins al 2029. En declaracions als mitjans del club s'ha mostrat molt satisfeta.
3: Estic molt feliç. Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar en diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
2: El femení blaugrana comença avui la seva estada a Andorra, on s'estarà fins dilluns. L'equip s'endú una expedició de 30 jugadores. En forma part l'últim fitxatge, la davantera brasilera Kerolyn Nicoli, presentada ahir. Les nedadores catalanes que han disputat els campionats europeus de natació de París en les seves proves de natació artística ja han tornat a casa. Aquesta matinada han aterrat a Barcelona. Iris Tió, l'estrella dels europeus amb 6 medalles, ha fet aquest balanç de la competició.
4: Ara desconnectar al màxim i descansar per tornar més energia, i en aquest campionat ens ha servit molt com per aprendre, que és el que ens fa falta millorar de cara a la temporada vinent, i també doncs, que la bona notícia és que ens estem apropant a Rússia a poc i amb moltes ganes de seguir millorant.
2: Tió s'endú de París, com dèiem, 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata, a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. També ha parlat a Aterrar Barcelona Paula Ramírez, la capitana del combinat espanyol de natació artística, que es retira.
5: Ara mateix molt cansada, però estic eufòrica perquè ha sigut una despedida preciosa que no m'esperava. És a dir, crec que ho he viscut jo, ho ha viscut tot l'equip. Crec que no tothom té el privilegi que he tingut jo de retirar-me quan volia, amb qui volia, a la competició que volia i de la millor manera possible.
2: L'equip espanyol ha guanyat 8 medalles, una d'or, 5 de plata i 2 de bronze.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, el Barça veu com se'n va un altre dels seus puntals, Tornike Shengelia. L'estrella de Geòrgia marxa a Dubai pels canvis a la secció. Ahir al vespre va abonar els 900.000 euros de la clàusula i aquest matí s'ha fet oficial el fitxatge pel Dubai Bàsquet de Xavi Pasqual. El Barça, per tant, haurà de buscar un altre aler pivot i un pivot titular per completar la plantilla. Més moviments en bàsquet català. El Joventut ha fitxat el base escorta Boogie Ellis, de 25 anys, exjugador de l'Alba de Berlín, del Dubai, on va fer 10 punts de mitjana per partit, i del Galatasaray turc. Ellis conformarà un joc exterior de somni pel Joventut amb Ricky Rubio i Nico Laprovittola. I l'Ilerna Lleida incorpora per dues temporades el base Mark Hughes, que la temporada passada jugava al Girona. I el davanter de l'Espanyol, Quique García, es va operar ahir amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta, que es va fer el passat dissabte jugant contra el Middlesbrough.

0: Són 2:15. Bon dia de nou. Saluda Òscar Callau. Destaquem ara les informacions més destacades a 3Cat Info. Hem estat pendents tot el matí de Protecció Civil perquè ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant les pluges fortes, pedregades i ratxes de vent previstes per aquesta tarda. A diferència d'altres episodis, aquesta vegada tots aquests fenòmens arribaran al litoral. L'alerta afecta pràcticament tot el país i hi ha avisos que es podrien superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Puja la tensió entre el PP i Vox pel repartiment dels menors immigrants de Ceuta. L'extrema dreta assegura que ha pactat amb el PP no acollir-ne cap a les comunitats on governa Junts, però els populars tornen a admetre avui que la llei els hi obliga. Estabilitzant l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que va començar divendres passat. Un helicòpter bombarder mantindrà amb intervencions per fer seguiment de l'evolució de l'incendi que ha cremat 109 hectàrees, 35 de les quals a tocar del Parc Nacional d'Aigüestortes. Nou incident en unes obres de DIF. A una vuitantena de veïns de Trinitat Vella de Barcelona els han hagut de desallotjar aquesta matinada per tremolors. Els veïns desallotjats han pogut tornar, però, a casa 2 hores més tard. També us explicarem que han detingut un home a Puigcerdà per una agressió amb arma blanca a una menor de 13 anys. Els fets van passar ahir a les 9 del vespre, prop de l'Estany. De seguida us ho ampliem. I anirem a les Garrigues, on fa anys els veïns es queixen de problemes de subministrament elèctric. Fruit d'això ha nascut microtalls.cat, una pàgina web per documentar-los i poder presentar reclamacions. Pel que fa als esports, Pau.
1: El Barça torna a entrenar-se avui amb la incorporació al grup del britànic Anthony Gordon, fitxat aquest estiu, i de Gavi, que ha escurçat les seves vacances. L'aler pivot Tornike Shengelia paga la seva clàusula de rescisió i deixa el Barça de bàsquet per incorporar-se al Dubai de Xavi Pascual. El Joventut fitxa el base escorta estatunidenc Boogie Ellis.
0: I atenció, doncs, perquè el temps canvia molt aquesta tarda. Xàfecs i tempestes que poden ser fortes i han acompanyades de pedra o fortes ventades. Pràcticament tot Catalunya es troba sota avís d'intensitat de pluja. En només 30 minuts poden caure més de 40 litres per metre quadrat. La temperatura caurà en els moments de ruixat intens. Justament per aquesta previsió de pluges, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant les fortes pedregades o ratxes de vent previstes per aquesta tarda. A diferència d'altres episodis, arribaran al litoral aquestes tempestes. Des del Departament d'Interior, Miquel Jarque, amb assistència tècnica de José Antoni Muñoz.
2: El Meteocat avisa de la possibilitat de xàfecs i tempestes puntualment fortes i acompanyats de tempesta a gairebé una trentena de comarques, entre les quals també hi ha la ciutat de Barcelona. El cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya és Santi Segalà.
3: A diferència de dies enrere, en què les tempestes han afectat sectors de muntanya, sobretot del Pirineu, Prepirineu i d'altres punts de la depressió central, avui també podran arribar a sectors del litoral, tant de Girona com de Barcelona durant la tarda i també fins i tot a les comarques del litoral de Tarragona a partir del vespre i la nit. Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser pedregades de grans diàmetres o ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
2: Protecció Civil s'està coordinant amb l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, i la CHE, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, per monitoritzar les possibles crescudes. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
4: Que sí que esperen, sobretot a capçaleres, que hi hagi reacció amb les zones de barrancs, de rierols, de rieres. Per això demanem molta prudència en aquestes zones. Poden haver increments i també poden haver increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos, amb aquests espais també són espais a vigilar durant el dia d'avui.
2: El grau màxim de perill és 4 sobre 6 a les comarques del nord-est, on hi ha la possibilitat fins i tot que se superin els 40 litres en 30 minuts. De fet, s'ha activat també per primer cop el nou avís d'intensitat de pluja en 3 hores, davant la possibilitat que se superin els 60 litres en 3 hores a les comarques del Ripollès, la Garrotxa, el Lluçanès i Osona, per exemple.
0: Davant d'aquestes previsions meteorològiques, l'aeroport de Barcelona ha limitat alguns vols per l'activació del Pla Inuncat. Els problemes se sumen a la vaga indefinida que fa el personal de terra de Ground Force, que també obliga a cancel·lar alguns vols i causa retards i problemes amb la recollida de maletes. Esther García, portaveu del sindicat que convoca la vaga, explica que l'empresa encara no ha volgut reunir-se per arribar a unes noves condicions davant l'accés de feina que tenen.
5: L'empresa continua sense posar-se en contacte amb nosaltres, però sí que s'estan posant traves i impediments per portar a terme la vaga. Estan fent coses que amb una vaga no s'hauria de fer.
0: Durant el cap de setmana, les cancel·lacions poden anar a més degut a l'augment de volum de passatgers dels caps de setmana.
6: 3CAT Info.
0: Els bombers han donat per estabilitzat l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que va començar divendres passat. Aquest foc ha estat especialment complicat per l'orografia de la zona i per tempestes que han fet perillosa la participació dels efectius sobre el terreny. Bona part de l'activitat dels bombers s'ha centrat a combatre l'incendi des de l'aire. De fet, un cop estabilitzat, un helicòpter bombarder es mantindrà amb intervencions per fer seguiment de l'evolució de l'incendi que ha cremat 109 hectàrees, 35 de les quals a tocar del Parc Nacional d'Aigüestortes. I a Castella i Lleó, la Junta ha donat per estabilitzat l'incendi d'Àvila, que va començar fa 15 dies i s'ha convertit ja en el més gran d'Espanya des que es tenen registres, amb més de 50.000 hectàrees cremades. El foc ha cremat un perímetre, ha tingut un perímetre de 160 quilòmetres i l'epicentre va ser el municipi de Burgondo. Aquest incendi va obligar a establir l'emergència d'interès nacional i va ser el primer foc de la temporada de nivell 3. Els tècnics forestals asseguren que no es podrà donar per extingit fins després de l'estiu. Es manté un operatiu d'una vintena de dotacions humanes i materials a la zona afectada pel foc. I a Barcelona hi ha hagut un nou incident en unes obres de DIF. Una vuitantena de veïns de Trinitat Vella els han hagut de desallotjar per tremolors. Els fets han passat aquesta matinada. Barcelona, Jordi Canal.
7: Els veïns han notat tremolors i inicialment se'ls ha desallotjat de casa seva i han pogut tornar un parell d'hores després, un cop s'han fet les comprovacions necessàries que no hi havia cap risc, segons el tinent d'alcaldia Jordi Valls. El problema, diu, han estat les vibracions que provocava una compactadora de terres d'unes obres que DIF fan a aquesta zona.
8: Clarificar que després d'alguns episodis que hem tingut de tuneladores no té res a veure amb cap tipus de tuneladora. És un treball de superfície que, bàsicament, a l'hora de compactar, doncs, genera certes vibracions a diferents àmbits i entre ells han sentit vibracions el dia d'avui els veïns de Trinitat Vella.
7: Segons Valls, la compactadora estarà aturada i l'Ajuntament demana a DIF que replantegi els treballs perquè es minimitzin les molèsties i també que n'informi amb antelació els veïns.
0: Dos quarts i mig de dues, Vox diu que boicotejarà el repartiment de menors des de Ceuta i assegura que amb el Partit Popular han pactat no acollir-ne cap a les comunitats on governen en coalició. El PP, però, torna a reconèixer avui que estan obligats legalment a reallotjar menors. Madrid, Paula Bruixats.
9: L'extrema dreta posa pressió al Partit Popular, boicotejaran els trasllats de menors des de Ceuta i, segons el dirigent de Vox, José María Figaredo, el PP, el seu soci de govern en quatre comunitats, també se sumarà a aquest boicot.
10: Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer. ¿Qué van a hacer los gobiernos del PP y de Vox? Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
9: Però la versió de Vox no coincideix exactament amb la del dirigent del PP, Elías Bendodo, que diu acataran la llei.
11: Insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno de España. El presidente está tumbado en una hamaca y quiere que las comunidades autónomas del Partido Popular resuelvan la papeleta, oye.
9: El PP, per tant, desvia el focus cap a la gestió del govern espanyol. Reconeixen els populars que estan obligats a acollir aquests menors quan es comencin a repartir per la península en les properes setmanes, però el PP demana que aquests trasllats siguin equilibrats i justos i també prioritzar el retorn dels menors amb les seves famílies sempre que es pugui. Això, de fet, no es pot fer, segons la llei, si la família no ho demana. Tot i les queixes d'ara, en l'últim any s'han traslladat més de 1.700 menors de Ceuta, Melilla i les Canàries cap a d'altres comunitats. S'han reallotjat, per tant, sense polèmiques, en compliment de la llei.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: A les Garrigues, on fa anys que es queixen de problemes de subministrament elèctric, ha nascut la iniciativa microtalls.cat, una pàgina web per recopilar els talls i que serveixi de base documental per poder reclamar danys a companyies i asseguradores. en recull de tot Catalunya, però el primer del rànquing és el municipi de l'Espluga Calba, on asseguren que han tingut més de 50 incidències en un mes. Lleida, Estela Bosoms.
12: Microtalls.cat l'ha creat l'empresa de l'alcalde de l'Albagés, Víctor Massip, i es presenta com un mapa ciutadà dels talls de llum impulsat per alcaldes, veïns i empreses. Un web que vol deixar constància de les incidències, fer visible on i quan se'n va la llum, quan dura i quins danys provoca. En un mes n'ha recuperat una setantena, la majoria a les comarques de Lleida, amb les Garrigues al capdavant. Només a l'Espluga Calba en consten una vintena, però segons el primer tinent del Caldia Lluís Amat, durant el juliol, les incidències han estat més de 50, incloses baixades o variacions brusques de tensió. En total, 84 hores sense llum. La queixa és clara, són declaracions d'Amat al matí de Catalunya Ràdio.
13: La xarxa elèctrica de les Garrigues és l'equivalent a Rodalies a Barcelona, amb una diferència. Totes les Garrigues són 19.000 persones. Aleshores, vés a barallar-te a Endesa perquè faci una inversió milionària per millorar doncs, tot aquest tema.
12: Fonts d'Endesa recorden que a les comarques de Lleida hi ha molts quilòmetres de línies elèctriques aèries que són molt sensibles a canvis meteorològics i estan exposades a xocs d'ocells que fan que s'hagin de desconnectar per seguretat. A tot això s'hi suma que l'activació del Pla Alfa, cada cop més freqüent, allarga la durada dels talls perquè el protocol obliga a revisar in situ el punt del tall abans de fer la reconnexió en tots aquells municipis on el perill d'incendi és alt o extrem.
0: I ara anem a la Cerdanya perquè han detingut un home a Puigcerdà per una agressió amb arma blanca a una menor de 13 anys. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
14: Els fets van passar ahir a les 9 del vespre a la zona del Font del Cucurú, prop de l'estany de la capital sardana, on hi havia un grup de menors. Per causes que encara s'estan investigant, l'home de 33 anys va agressar

0: disposats a assumir les limitacions en l'ús del vehicle privat si les mesures milloren l'experiència de la visita. Tarragona, Ricard Buigas.
1: Bon dia. La Ràpita va suprimir l'aparcament regulat del Trabucador l'any 2023 perquè generava pèrdues de més de 60.000 euros anuals. La regidora de Turisme i presidenta del Parc Natural del Delta, Helena Caral, diu a Catalunya Ràdio que ara les arques municipals permeten recuperar el sistema.
2: El 2023 la situació financera era molt compromesa. I llavors, a partir d'ara, que la situació financera de l'Ajuntament de la Ràpita és més bona, podem assumir una actuació deficitària a la barra del Trabucador.
0: I ara anem cap al Pirineu. Una gran coberta de fusta protegeix l'Hospital de Cartró de la Vall Fosca, al Pallars Jussà, per evitar que continuï deteriorant-se i permetre'n la restauració definitiva. La Torre de Cabdella, Pau Rovira.
3: La nova estructura de caràcter provisional s'ha construït sense tocar l'edifici original i el protegirà de la pluja, la neu i el vent mentre continuen els treballs de restauració. És la museòloga i gestora cultural del projecte, Sigrid Rematxa.
4: Cobreix tot el perímetre de l'hospital i una miqueta més enllà. Això també ens permet a nosaltres poder treballar sota de la coberta. Si hem de ficar grava, si hem de treballar amb materials arqueològics o conservació, no està a la intempèrie. I poder-los deixar i poder treballar pues in situ.
3: L'Hospital de Cartró es va fabricar íntegrament a Alemanya i va arribar desmuntat a la Vall Fosca a principis del segle XX per donar assistència als treballadors que construïen la primera gran central hidroelèctrica de Catalunya. Tot i haver estat concebut com un edifici efímer, ha resistit més d'un segle gràcies als diferents usos que ha tingut posteriorment, primer com a hospital, després com a caserna de la Guàrdia Civil i, finalment, com a magatzem. La singularitat dels seus materials ha obligat els especialistes a afrontar una restauració sense precedents. Per això, la coberta també s'ha dissenyat amb una estructura modular i desmuntable inspirada en la filosofia constructiva de l'immoble original. Ho explica l'arquitecte Josep Bunyesc.
5: Per protegir-lo s'ha fet amb una estructura de fusta prefabricada modular, que també és desmuntable. El repte era fer una coberta bastant alta i bastant gran, amb pocs punts de suport, i que els punts de suport no afectin el que és l'edifici existent, que no el toquin, però alhora que tingui també una forma ordenada i amb una certa gràcia, perquè no sigui un simple paraigües.
3: L'Ajuntament de la Torre de Cabdella confia que, un cop completada la restauració, aquest edifici excepcional pugui obrir-se al públic i convertir-se en un nou espai patrimonial i cultural vinculat al Museu Hidroelèctric de Cabdella.
0: Tres quarts de dues, àrea de servei a 3Cat Info, que comencem amb el trànsit. Mariluz García, bon dia.
6: Hola, bon dia. Encara complicacions a dos punts de l'AP7. Queda congestió encara entre Roda de Barà i Tarragona en sentit sud, tot i que ha millorat la situació després que ja queda només un carril tallat a la circulació per l'incendi d'un camió. També hi ha cua en aquesta zona a l'N340 entre el Vendrell i Creixell en sentit sud, també en direcció Tarragona. A la mateixa autopista AP7 ja millora també la situació entre Mollet del Vallès i Montmeló en sentit nord en direcció Girona, després que han retirat els vehicles que han tingut un accident i ja hi ha tots els carrils oberts a la circulació. Queda encara congestió en aquesta zona. A la resta també alguna complicació encara a la C12 a Maials, al Segrià, on treballen per retirar un camió accidentat aquest matí. Cua a la Nacional 2 a la Jonquera en sentit sud direcció Girona-Barcelona i també a la frontera del Portús en direcció França. I a Barcelona i àrea metropolitana aturats a l'autobús via A2, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, en direcció d'entrada, i per obres a la Ronda de Dalt, entre Sant Gervasi i Vallcarca, sentit Besòs, i també de Canyelles a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat. A la Ronda Litoral, ara aturats entre passeig de la Zona Franca i el Port, de forma intermitent, en sentit Besòs, i en direcció Llobregat, congestió entre Diagonal Mar i la Barceloneta. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: El temps. Amb Enric Agut.
7: Després d'un matí tranquil, ja comencen a caure alguns ruixats. En moments locals n'hem tingut algun cap al Priorat, també la Conca de Barberà, alguna a l'Anoia, cap al Pallars Sobirà, entre la Noguera i el Pallars Jussà, l'àrea del Montsec, Andorra, i també algun que entra per l'interior de les Terres de l'Ebre. Serà aquesta tarda, quan el temps sigui molt més insegur, possiblement tenim la tarda més insegura de tota la setmana, en general, amb ruixats, tempestes que poden afectar a molts indrets, sobretot Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, interior de les comarques de Girona, les de Barcelona, també a Ponent, i més tard arribar a les comarques de Tarragona. Poden caure aiguats, hi ha avís d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya, perill alt 4/6, amb pluja que mitjana pugui descarregar més de 40.

0: 90 litres. També un avís de 3 hores més de 90 litres. Aquest avís afecta a comarques de Barcelona i també del Ripollès i la Garrotxa. La temperatura avui baixa, però en moment de ruixat intens baixarà molt, i demà s'espera un matí tranquil, també la tarda, només amb algun ruixat aïllat a l'interior de Girona i nord de Barcelona. Demà la temperatura començarà a repuntar.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
1: I'm losing my mind.
3: Temps ara per la cultura. Comencem pel cinema. Spider-Man Brand New Day ja és la pel·lícula més taquillera d'aquest 2026 a tot el món. En només una setmana als cinemes, la nova entrega del superheroi Aràcnid, protagonitzada per Tom Holland i Zendaya, ha recaptat més de 1.100 milions de dòlars a nivell internacional. Amb aquestes xifres, el film, dirigit per Destin Daniel Cretton, desbanca Toy Story 5, que encapçalava el rànquing de l'any des de la seva estrena al juny.
4: So could you get rid of the bad aspects but keep the good?
5: How would you decide what parts of nature are good or bad?
3: Aquest no és l'únic rècord de taquilla que assoleix el nou lliurament de la franquícia Marvel. En el seu primer cap de setmana als cinemes, es va convertir en el segon millor debut de la història, amb una recaptació de 927 milions de dòlars a tot el món, només per darrere d'Avengers Endgame de l'any 2019.
6: Oh! Did you stretch? You a big stretcher? It's so good for you. You ready?
3: I ha mort als 86 anys el cantautor i escriptor italià Francesco Guccini.
7: Non so che viso avesse, neppure come si chiamava.
3: Va ser una de les veus més influents de la cançó de protesta italiana durant els anys 70. Temes com la locomotiva, Auschwitz o la Beleneta es van convertir en himnes generacionals carregats de crítica social i compromís polític. Conegut com Il Maestrone pel seu domini de la llengua, va publicar més d'una vintena de llibres i va combinar la música amb la docència. En els últims anys, retirat dels escenaris per un dèficit visual progressiu, va publicar el seu últim disc d'estudi i va gravar una versió de Bella Ciao. A Catalunya va col·laborar diverses vegades amb el Festival de Cançó d'Autor Barnasants i fa 10 anys va rebre un homenatge del Tradicionarius de Gràcia, on cantautors com Roger Mas, Sílvia Comas o Miquel Pujadó van versionar al català algunes de les seves cançons.
7: Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali.
3: La cineasta catalana Blanca Camell estrena avui al Festival Internacional de Cinema de Locarno el curtmetratge Primer Foc, un film sobre el procés de postpart i la recomposició física i emocional d'una mare. El curt, protagonitzat per l'actriu Bruna Cosí, s'inspira en l'experiència personal de la mateixa directora.
8: Vaig tenir doncs, aquest esquins molt important, una hemorràgia. M'obligaven a estar al llit i sense moure'm. Llavors el meu company va haver d'ocupar-se de tot i va poder tenir un vincle més ràpid amb el nostre fill. I de sobte em vaig sentir molt sola. Tenia sentiments que no m'esperava, com de gelosia, inclús culpabilitat, i vaig veure que la imatge que havia projectat d'aquest moment estava molt allunyada de la realitat que vivia, no?
3: La cinta, rodada en català, castellà i francès, s'exhibeix a la secció oficial Pardi di Domani del certamen suís, on també es presenta una altra producció catalana, Los Andares, de Sofia Esteve i Isa Luengo. I ara parlem de cinema i xarxes socials, perquè els usuaris de TikTok podran fer servir fragments de les pel·lícules de Disney, incloent-hi les franquícies de Star Wars o Marvel. A través d'un comunicat de premsa, l'acord es descriu com sense precedents. El contingut s'actualitzarà regularment per involucrar els subscriptors i construir comunitats més sòlides. Tot i que TikTok compta amb milers de milions d'usuaris, l'acord donaria un impuls a Disney Plus, que té 130 milions de subscriptors a nivell mundial. De moment, la funció s'activarà als Estats Units durant els pròxims mesos, però després estarà en marxa d'altres països. Aquesta iniciativa arriba després del fracàs de l'acord de 1.000 milions de dòlars entre Disney i OpenAI en vídeos generats per intel·ligència artificial. I ara cultura popular. La colla vella dels Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada de la Fira Agost a la capital de l'Alt Camp. La jove es va sortir de la plaça del Blat amb el 2 de 9. Valls, Josep Almirall.
9: Gran actuació dels del Portal Nou, que de sortida s'han apuntat al tercer 5 de 9 descarregat de la temporada i a la tercera ronda han descarregat un 7 de 9 exigent. que ha calgut lluitar a la descarregada. Han acabat amb el Pilar de Cés. La colla joves, mentrestant, ha intentat el 4 net a la tercera ronda, però amb els dosos col·locats ha decidit arriar-lo per avall, per males mides. Els Diables Vermells sí que s'han lluït a la segona ronda amb un 2 de 9 que han fet fàcil el segon de la temporada. De sortida han completat per segona vegada la temporada el 4 de 9 i a la tercera ronda, un cop han renunciat al 4 net, han descarregat sense massa complicacions el 3 de 9. A la ronda de pilars han descarregat el Pilar de 5.
10: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: Dos apunts de la crònica internacional abans d'arribar als esports. Corea del Nord ha disparat un míssil no identificat cap a l'est de la península. El Japó assegura que es podria tractar d'un míssil balístic. És un episodi més de la sèrie d'exercicis militars que ha fet aquest any el règim de Pyongyang, que vol reforçar les capacitats de defensa. L'últim va ser a finals de juny. Corea del Sud assegura que ha elevat el nivell d'alerta per possibles nous episodis i que comparteix la informació amb el Japó i els Estats Units.
10: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: 6 minuts i arribarem a les 2.
10: Esports.
3: Un bloc d'informació esportiva amb Pau Dax. Bon dia.
11: Bon dia. El Barça de futbol masculí s'està entrenant en aquests moments a la ciutat esportiva Joan Gamper i tornarà a fer-ho a la tarda. Avui, la novetat ha estat la incorporació al grup de l'extrem britànic Anthony Gordon, fitxat aquest estiu, i també el retorn de Gavi, que ha escurçat les seves vacances. L'equip no s'exercitava des de dilluns, quan va tornar a Barcelona de l'estada a Anglaterra. El Barça, d'altra banda, jugarà un triangular dissabte a les 8 del vespre a Udine, a Itàlia, on s'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest. El club blaugrana va anunciar ahir al vespre que Jofre Torrents marxa traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. L'acord s'ha tancat per un preu que podria arribar als 6 milions d'euros comptant i variables, segons el diari Esport. El Barça reserva la meitat del preu d'un hipotètic futur traspàs del jugador. A l'equip entrenat per Michel Sánchez, ex del Girona, Torrents es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça. El Barça femení ha presentat avui Martina Fernández després d'anunciar el seu fitxatge fa dies. La central torna al club culer després d'un any i mig a l'Everton anglès i signa fins al 2029. En declaracions als mitjans del club, s'ha mostrat molt satisfeta.
12: Estic molt feliç. Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar en diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
11: El femení blaugrana comença avui la seva estada a Andorra, on s'estarà fins dilluns. L'equip s'endú una expedició de 30 jugadores. En forma part, l'últim fitxatge a la davantera brasilera, Caroline Nicoli, presentada ahir.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: En marxa la sisena etapa del Tour femení, que ha arrencat fa tot just 10 minuts. Ara mateix, la cap de cursa és la suïssa Marlene Reusser, quan queden 146 quilòmetres pel final. Reusser ha sortit com a líder de la general, amb la neerlandesa Demi Vollering segona a només 12 segons. La catalana Paula Blasi va perdre ahir gairebé 2 minuts i mig i és ara desena a la general, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també va perdre el mallot blanc com a millor jove. Les nedadores catalanes que han disputat els campionats europeus de natació de París en les proves de natació artística ja han tornat a casa. Aquesta matinada han aterrat a Barcelona. Iris Tió, l'estrella dels europeus amb 6 medalles, ha fet aquest balanç de la competició.
13: Ara desconnectar al màxim i descansar per tornar més energia, i en aquest campionat ens ha servit molt com per aprendre, que és el que ens fa falta millorar de cara a la temporada vinent, i també doncs, que la bona notícia és que ens estem apropant a Rússia a poc i amb moltes ganes de seguir millorant.
11: Tió s'endú de París, com dèiem, 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. També ha parlat a Natarra Barcelona Paula Ramírez, la capitana del combinat espanyol de natació artística, que es retira.
14: Ara mateix molt cansada, però estic eufòrica perquè ha sigut una despedida preciosa que no m'esperava. És a dir, crec que ho he viscut jo, ho ha viscut tot l'equip. Crec que no tothom té el privilegi que he tingut jo de retirar-me quan volia, amb qui volia, a la competició que volia i de la millor manera possible.
11: L'equip espanyol ha guanyat 8 medalles, una d'or, 5 de plata i 2 de bronze.
10: 3CAT Info.
11: En bàsquet, el Barça veu com se'n va un altre dels seus puntals, Tornike Shengelia. L'estrella de Geòrgia marxa a Dubai pels canvis a la secció. Ahir al vespre va abonar els 900.000 euros de la clàusula i aquest matí s'ha fet oficial el fitxatge pel Dubai Bàsquet de Xavi Pascual. El Barça, per tant, haurà de buscar un aler pivot i un pivot titular per completar la plantilla. Més moviments en bàsquet català. El Joventut ha fitxat el base escorta Boogie Ellis, de 25 anys, exjugador de l'Alba de Berlín, del Dubai, on va fer 10 punts de mitjana per partit, i del Galatasaray turc. Ellis conformarà un joc exterior de somni pel Joventut amb Ricky Rubio i Nico Laprovítola. I l'Ilerna Lleida incorpora el base Mark Hughes, que la temporada passada jugava al Girona. Hughes ja havia estat a Lleida fa 5 temporades. Ara hi torna amb passaport espanyol i signa per 2 temporades. Tornant al futbol, incertesa amb la seu de la final del Mundial de Futbol del 2030. La FIFA va desmentir ahir al vespre el diari britànic The Times i va negar que hagi ofert el partit a la Federació Marroquina perquè jugui al futur estadi Hassan II de Casablanca. Tot plegat enmig de la polèmica pel projecte fallit de Gianni Infantino, president de la FIFA, de crear una filial amb participació de fons privats, un projecte que ha rebut l'oposició frontal de la UEFA entre altres estaments. El davanter de l'Espanyol, Quique García, es va operar ahir amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer temps de temporada, volem dir, per la lesió que es va fer en l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. El Club Perico va anunciar ahir que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I d'altra banda, Eva Olid és la nova entrenadora del Manchester United femení. La tècnica de Sabadell ve d'entrenar el Hearts i l'ha fet campió a Escòcia.
15: Catalunya en alerta per l'episodi de pluges, pedregades i de fortes ratxes de vent previstes per aquesta tarda. Bon dia, són les dues.
16: Catalunya migdia, amb Marc Teixidor.
15: Atenció, perquè hi ha avisos de perill a una trentena de comarques, inclòs, a diferència dels últims dies, al litoral de Girona i Barcelona a la tarda i de Tarragona a partir del vespre, Marta Prat.
17: Protecció Civil adverteix de la possible crescuda de rius, rieres i barrancs sobtats i fa una crida a la prudència i evitar zones inundables.
15: Barcelona, Miquel Jarque.
18: Sí, i és que a partir d'aquest migdia les precipitacions poden caure a qualsevol punt de Catalunya. És per això que estan actius avisos per intensitat de pluja de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i també per més de 90 litres en 3 hores. Protecció Civil es coordina amb l'ACA i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per vigilar possibles crescudes. D'entrada, no està previst enviar missatges és alert.
15: La bona notícia ens arriba de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que ha quedat estabilitzat aquest migdia.
17: I a Barcelona, uns tremolors en unes obres de DIF han obligat a desallotjar durant unes hores una vuitantena de veïns del barri de la Trinitat Vella. I Empúria Brava, a l'Alt Empordà, detingut el patró del vaixell que ahir a la tarda va passar per sobre d'una moto d'aigua i va provocar la mort d'un home de 54 anys.
15: Girona, Fèlix Martín.
19: I va passar per sobre, no es va aturar per ajudar-lo. La víctima anava amb el seu fill, va alertar dels fets, també ho van fer diversos testimonis. De seguida van saber que era un vaixell de lloguer a Roses i quan l'home que el conduïa el van aturar, el van detenir acusat d'homicidi imprudent. És un turista francès de 52 anys i el jutge l'interrogarà demà.
15: A Ceuta, una setmana després de l'entrada massiva de persones des del Marroc, encara hi ha a la ciutat, segons les autoritats locals, entre 3.000 i 5.000 migrants, entre els quals, com a mínim, els més de 500 menors que hi queden, segons el Ministeri, i que s'hauran de repartir per les comunitats autònomes.
17: I Vox ja parla de boicotejar el repartiment allà on governa, en coalició amb el Partit Popular. En aquest context, Juan Jesús Vives, president de Ceuta, i Marga Proens, de les Illes, tots dos del PP i dels més afectats per l'arribada de migrants, s'han reunit a Palma abans que Vives es vegi vegi amb el rei a Marivent.
15: I a Catalunya, concretament a Girona, Esquerra haurà de buscar un nou alcaldable. Marc Puigdiu ha dimitit per l'àudio filtrat a les xarxes socials en què criticava el partit.
17: Qui també mira les municipals de l'any que ve és l'Agència de Residus de Catalunya. Demana als partits polítics que no utilitzin la recollida de brossa com a arma electoral, especialment la recollida selectiva que alguns ajuntaments han frenat per evitar les crítiques veïnals. Pilar Xiva és membre de l'agència.
20: Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
15: I en el convuls escenari mundial, dos apunts. Ucraïna intensifica els atacs contra Rússia amb un bombardeig de més de 600 drons que ha atacat dues refineries i diversos objectius militars. Zelensky reclama a l'OTAN més defenses antiaèries després del darrer atac rus sobre Kiev.
17: I el Pròxim Orient torna a augmentar la tensió al Líban amb nous atacs israelians al sud del país després de la mort de dos soldats israelians i enmig de les acusacions contra Hezbollah per trencar l'alto al foc.
15: I a la cultura parlarem de lectura. Més enllà dels clubs que cada vegada generen més interès, ara arriben els gabinets de lectura, on els assistents paguen entrada. Ho defensa l'escriptor Sergi Pàmies.
21: El que t'assegura el pagament és el compromís del lector. Requereix un cert rigor, tant per part del ponent com per part dels que hi van, no?
15: I quan faltin 20 minuts per les 3, com és habitual al Catalunya Migdia, Ernest Macià, bon dia.
18: Bon dia.
15: Arribaran els esports amb el primer entrenament d'Anthony Gordon al Barça, on ha escurçat per ser les vacances al migcampista Gavi.
18: Doncs sí, avui tornava la feina al Barça després de dos dies de festa, i bé, dues cares noves, com molt bé expliques, a l'entrenament que viatjaran, per cert, d'aquí a 48 hores en el torneig que el Barça fa a Udine demà passat a Itàlia.
15: I ara, la... Hem anat ràpid, però volia dir, ara la doble T, pendents del cel, comencem pel trànsit, després el temps. Mariluz García, bona tarda.
22: Hola, bona tarda. Doncs ja millora la situació a l'AP7, afectada a Tarragona en sentit sud per l'incendi d'un camió. Queda un carril tallat, però encara congestionada des de Roda de Barà. També aturades en aquesta zona a l'N340, a l'altura de Creixell, també en sentit sud. Complicacions a la C12, a Maials, al Segrià, on retiren un camió accidentat aquest matí, a la Nacional 2, a la Jonquera, en tots dos sentits, i a la frontera del Portús, en direcció França, i a Barcelona per les obres a la Vall d'Hebron, a la Ronda de Dalt, i a Cua d'Horta, Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca, en sentit Besòs.
15: I si heu d'agafar el cotxe, pendents també del temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
15: Enric Agut, bon dia.
23: Hola, Marc.
15: On hem de mirar?
23: Doncs mira, ara mateix a tot arreu, eh? Però ara mateix on plou és el Pirineu, Prepirineu, amb algunes tempestes que poden ser fortes, tal com es veuen al radar, hi ha taques vermelles, també alguna gairebé lilosa, i també cauen alguns ruixats més anàrquics a Terres de l'Ebre, Priorat, al Baix Camp. Bé, tot això ha d'anar més, i aquesta tarda tot el país estarà, doncs, mirant el cel, al radar. Haurem d'obrir el paraigua amb molts indrets perquè plourà, i en alguns casos pot ploure amb molta intensitat. És una tarda la més insegura de tota la setmana, amb pluges que algunes poden tenir un caràcter torrencial, i per això un bon grapat de comarques estan sota avís d'intensitat de precipitació. En mitja hora poden caure més de 40 litres, i també algunes tempestes anar acompanyades d'algun fenomen intens, de fenomen violent, de fortes ràfegues de vent o pedres de diàmetres grans, més de 2 centímetres. Ara mateix els ruixats estan en Pirineu, Prepirineu, també punts a les Terres de l'Ebre. Amb el pas de les hores, els ruixats del Pirineu han d'anar baixant cap al centre del país, comarques de Girona, també arriba a la costa central, alguns, cap al Pla de Lleida, i marxarien després a nit per les comarques tarragonines. Demà, canvi de temps, matí tranquill, a la tarda algun ruixat, però molt aïllat, al nord-est. A moment de ruixat intens, el que també notarem és que la temperatura es desplomarà.
15: Doncs començarem per aquí, el Catalunya Migdia. Gràcies, Enric. Fins demà.
23: Fins demà.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
15: 2:06. Ara ho explicava l'Enric, creix la probabilitat de temps violent a Catalunya fins aquesta nit. Protecció Civil té activat en estat d'alerta del Pla Inuncat i vigila els cabals de totes les conques. Es preveuen pluges fortes, pedregades i ratxes de vent amb possibles esclafits per aquesta tarda mateix. A diferència d'altres episodis, aquesta vegada tots aquests fenòmens arribaran al litoral i a l'àrea metropolitana de Barcelona. Hi ha avisos que superaran els 90 litres per metre quadrat en només 3 hores. Es demana màxima prudència a l'hora de travessar rieres, rius i barrancs, Miquel Jarque.
18: Fins al vespre, al cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà ha assegurat que les pluges es mouran de manera lenta i escombraran tot el Principat.
0: A diferència de dies enrere, en què les tempestes doncs, han afectat sectors de muntanya, sobretot del Pirineu, Prepirineu, avui també podran arribar a sectors del litoral, tant de Girona com de Barcelona, durant la tarda i també fins i tot a les comarques del litoral de Tarragona a partir del vespre i la nit. Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent, com poden ser ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
18: Tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan coordinats amb Protecció Civil en la vigilància dels cabals dels rius.
15: Miquel, recordem els consells de Protecció Civil.
18: Aquí la clau és evitar desplaçaments, no aparcar en rieres i punts inundables i no travessar-los. Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil.
1: Gairebé tot el territori cal vigilar. Portem molts dies amb molta calor, ja sabeu que el terreny torna a estar una altra vegada molt sec, per tant, encara que li costarà una mica d'enxupar l'aigua, de beure-la, per això no esperem que les reaccions siguin molt exagerades, però sí que al final, en un lloc on pugui ploure de manera intensa durant un període de temps, pot haver-hi un increment.
18: La possibilitat de tempestes també pot afectar l'operativa de l'aeroport de Barcelona, sobretot de cara a la tarda. Per raons de seguretat, els controladors aeris espaien els avions que aterren o s'enlairen i això pot provocar retards.
15: Doncs pendents del cel han estat molts dies els bombers que finalment han donat per estabilitzat cap a la una del migdia l'incendi forestal de Sanet a l'Alta Ribagorça després de gairebé una setmana de feina i de 110 hectàrees cremades. Tot i la millora de la situació, mantenen un helicòpter bombarder treballant des de l'aire per refrescar punts calents i monitoritzar constantment l'evolució del foc. La Vall de Boí, Pau Rovira.
2: Els bombers consideren ja que l'incendi no presenta una evolució activa que faci preveure un creixement si es mantenen les condicions actuals. Aquest matí, però, els efectius terrestres han continuat treballant manualment a la cua i al flanc dret del perímetre, les zones més accessibles, consolidant els punts calents amb línies d'aigua. A primera hora, també s'havien incorporat vehicles lleugers per reforçar aquestes tasques. Malgrat l'estabilització, una bona notícia, el dispositiu no es dona per finalitzat. Els bombers mantenen activat un helicòpter bombarder que continuarà fent descàrregues puntuals i, sobretot, vigilància permanent de l'incendi davant la possibilitat que les tempestes previstes durant els pròxims dies puguin provocar alguna reactivació.
15: Dues i nou minuts, nou incident en unes obres de DIF a Barcelona. Uns tremolors de matinada han fet que es desallotgessin una vuitantena de veïns del barri de la Trinitat Vella al districte de Sant Andreu.
4: Empezó a temblar todo el suelo. Empezaron el aparato de aire acondicionado a temblar y seguidamente, pues, bueno, nos asustemos mucho. Las puertas temblaban también. Avisé a mi marido, a mis hijos. Y entonces llamé por teléfono y me dijeron que teníamos que salir del edificio.
15: Un parell d'hores després, quan s'han fet les comprovacions necessàries que no hi havia cap risc, Jordi Canal han pogut tornar a casa seva.
24: Sí, segons el tinent d'alcaldia, Jordi Valls, el problema han estat les vibracions que provocava una màquina compactadora de terres que treballava en unes obres que DIF fa a la zona. Uns treballs relacionats amb la variant de Vallbona de la línia R2 de Rodalies, on ja es va produir un esvoranc fa una setmana. Sentim Valls.
25: Clarificar que després d'alguns episodis que hem tingut de tuneladores no té res a veure amb cap tipus de tuneladores. És un treball de superfície que, bàsicament, a l'hora de compactar, doncs, genera certes vibracions a diferents àmbits i entre ells han sentit vibracions el dia d'avui els veïns de Trinitat Vella.
24: Segons Valls, la màquina compactadora està ara aturada. L'Ajuntament de Barcelona demana a DIF que replantegi els treballs perquè es minimitzin aquestes molèsties i també que abans de fer-los n'informi més detalladament als veïns.
15: I fa una setmana que les mirades estan centrades a Ceuta després de l'arribada de més de 70.000 persones. Les autoritats de la ciutat, però, asseguren que encara hi ha entre 3.000 i 5.000 migrants a Ceuta tot, mentre segueix augmentant el nombre de morts amb un nou balanç oficial, Marc Camps.
17: Sí, segons les últimes informacions, hi hauria 91 morts, 80 a Ceuta i 11 al Marroc. Tot i això, l'ONG Caminando Fronteras, que des de fa gairebé 25 anys defensa els drets humans de les persones migrants a la Mediterrània, afirma que almenys són 141 les persones que han perdut la vida. D'altra banda, la ciutat està lluny de tornar a la normalitat. Botiguers expliquen que hi ha escassetat d'alguns productes bàsics. Sentim un testimoni.
26: Los establecimientos no hemos dado abasto porque la mercancía que había solo era para la gente de Ceuta. Nosotros hemos intentado que todo el mundo tenga suministros para que puedan comer, beber. Bueno, hemos estado y seguimos estando en una situación en la que no hay mercancía, no hay cosas necesarias para la vida, como es el agua, el pan.
17: La Cambra de Comerç i la Confederació d'Empresaris de Ceuta han demanat ajudes econòmiques pels negocis que van haver de tancar durant dos dies arran de l'entrada massiva.
15: L'altra cara de la crisi és la política. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, és avui a les Balears, l'altra comunitat governada pel Partit Popular que pateix les conseqüències de l'arribada creixent d'immigrants. Aquest migdia s'ha trobat amb la seva homòloga, la presidenta balear Marga Proens, i a la tarda el rebrà el rei Felip VI al Palau de Marivent. Palma, Caterina Carmany, bon dia.
3: La reunió demostra un front comú de les Illes Balears i Ceuta, totes dues comunitats autònomes governades pel PP, que demanen a Pedro Sánchez mesures urgents contra la ruta d'immigració d'Algèria. Però darrere la fotografia de Proens i Vives, també hi ha les comunitats autònomes governades pel PP que no volen acollir persones migrades i que, per tant, els giren l'esquena, o la posició de Vox. De fet, la crisi més gran que ha tingut Marga Proens amb la extrema dreta ha estat perquè s'oposaven a la tutela dels menors no acompanyats. Sigui com sigui, aquesta reunió passa dies després de la crisi per l'entrada de milers de persones a través de la frontera entre el Marroc i Ceuta i del naufragi de dues pasteres a les costes de les Balears amb almenys 19 morts. La presidenta balear acusa Sánchez de deixar-la tota sola amb una crisi que no pot gestionar. Des d'ahir a les 10 del vespre han arribat una cinquantena de persones provinents de l'anomenada Ruta d'Algèria. Són 4.000 d'ençà que ha començat l'any.
15: És l'efecte d'aquesta arribada massiva d'immigrants a diferents punts de l'estat, però a nivell estatal, què passa amb el reallotjament obligatori dels menors que hi ha a Ceuta? Doncs que tensiona les relacions entre el Partit Popular i Vox a les quatre comunitats on governen. L'extrema dreta boicotejarà el repartiment de nens i joves i asseguren que el PP s'assumarà al boicot. Els populars, però, Madrid, Paula Brujats, bon dia, tenen una altra versió.
5: Sí, bon dia. Vox posa pressió al PP, diu que els seus governs no destinaran ni un euro a l'acollida de menors de Ceuta i, segons José María Figaredo, el PP se sumarà a aquest boicot.
6: Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer. ¿Qué van a hacer los gobiernos del PP y de Vox? Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
5: La versió, però, no coincideix amb la dels populars. Elías Bendodo admet, amb la boca petita, això sí, que la llei els obliga a acollir.
7: Insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno de España. El presidente está tumbado en una hamaca y quiere que las comunidades autónomas del Partido Popular resuelvan la papeleta, oye.
5: I és que els pactes de govern del PP amb Vox a les comunitats redueixen al mínim el pressupost per l'acollida i preveuen que no s'amplien les places per a joves tutelats. Per això el PP posarà condicions a aquest repartiment, que sigui equilibrat i que es prioritzi el retorn dels menors amb les seves famílies al Marroc, tot i que per llei això només es pot fer si la família ho demana. Pel govern espanyol és un exemple més de la insolidaritat del PP per estar entregats a Vox. Mònica García, ministra a Ràdio Nacional d'Espanya.
8: Tenemos un problema cuando el Partido Popular es incapaz de desprenderse de esa ola ultrarreaccionaria que impregna Vox, que son medidas de solidaridad básica y de humanidad básica, ¿no? Que es hacerse cargo de niños y niñas, si es que es así de sencillo, ¿no?
5: Tot i les queixes d'aquests dies, en l'últim any s'han traslladat més de 1.700 menors de Ceuta, Melilla i Canàries cap a altres comunitats. S'han reallotjat, per tant, sense polèmiques i com marca la llei.
15: Gràcies, Paula. Bon dia.
5: Adéu, bon dia.
15: Les 2:15. Era qüestió de dies i, finalment, aquest matí la policia ha desallotjat els 25 homes que encara s'estaven il·legalment a l'antiga fàbrica Simón de Girona. No hi ha hagut enfrontaments. Ara les brigades ho estan buidant de deixalles i tapiaran tots els accessos per evitar que ho tornin a ocupar. L'estructura de l'antiga nau s'aprofitarà per fer un institut de secundària, Fèlix Martín.
19: Ens hem de situar a la sortida sud de la ciutat, pel carrer Barcelona, entre el Cort Inglés i la nova clínica Girona, una zona de creixement urbanístic. En aquesta nau hi malvivien una cinquantena de persones, si bé aquests últims dies ja només en quedaven la meitat. Tots homes, la majoria immigrants. La Policia Municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra els han fet fora avui al matí. Sílvia Liu és l'alcaldessa accidental de Girona.
9: Penseu que la setmana passada hi havia 15 persones, avui ens n'hem trobat 25, vull dir que també eren persones que fluctuaven, persones que no els havíem pogut notificar perquè ja no hi eren. Per tant, nosaltres el que hem garantit avui, a dia d'avui, a través de serveis socials se'ls hi pugui donar una alternativa.
19: Però això no és suficient, ens ha dit des de la mateixa nau la portaveu del Sindicat de l'Habitatge de Girona, Fàtima Atar.
11: van tard, van molt malament, i segurament l'alternativa serà al carrer. O sigui, al final, com el missatge que transmet aquest ajuntament de mà dura i policia.
19: Completat el desallotjament, l'Ajuntament de Girona ha fet la cessió de l'antiga fàbrica al Departament d'Educació perquè s'encarregui del projecte de reurbanitzar aquest espai i fer-hi el nou institut de secundària.
15: Parlem ara de població, perquè Catalunya ja supera els 8.200.000 habitants. Segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, la població ha crescut més de 70.000 persones durant l'últim any. Això significa un creixement en un any del 1% de la població total de Catalunya. Però, Toni Fortesa, com s'explica aquest creixement?
12: Doncs el creixement es deu sobretot a l'arribada de població nascuda a l'estranger. En un any, aquest col·lectiu ha augmentat en unes 90.000 persones i ja suma prop de 2,2 milions d'habitants. Això fa més d'una quarta part de la població catalana. Totes les demarcacions han guanyat habitants. Barcelona supera per primer cop els 6 milions. Tarragona és la que creix més en termes percentuals, mentre que Girona i Lleida també registren un augment de la població.
15: I tornem ara a Girona amb el Fèlix Martín, perquè la Guàrdia Civil ha detingut el patró del vaixell que ahir a la tarda va passar per sobre d'una moto d'aigua a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, i va provocar la mort d'un home de 54 anys. Va ser el fill de la víctima i diversos testimonis que van alertar de l'accident i del fet que el detingut no es va aturar per socórrer la víctima.
19: Sí, per això, a més d'un delicte d'homicidi imprudent, l'acusen d'omissió del deure de socors. L'accident, quan passaven 10 minuts a les 5 de la tarda, va ser molt a prop de la bocana del port d'Empúria Brava. Un home i el seu fill anaven en una moto d'aigua i, de cop i volta, un vaixell ocupat per una desena de persones els va embestir, va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Alertats als serveis d'emergència, es va iniciar la recerca dels responsables de l'accident. Anaven en una embarcació de lloguer i, segons han confirmat a Catalunya Ràdio, poc després van anar a fer la devolució del vaixell sense dir res. Però l'empresa ja estaven alertats, els van entretenir uns minuts fins que va arribar la Guàrdia Civil i a un quart de set de la tarda van detenir el responsable del grup. És també un home francès de 52 anys, ha passat la nit a la comandància de la Guàrdia Civil de Girona i demà passarà a disposició judicial.
15: Ens quedem a Girona, però saltem a la plana política perquè ha dimitit el fins ara candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia, Marc Puigtió, després de la polèmica per un àudio filtrat a les xarxes socials en què conspirava contra companys del partit. Després que Esquerra li obrís un expedient, Puigtió ha anunciat que plega per dignitat i responsabilitat. Marta Corbalan.
13: Puigtió ha admès que va cometre un error greu i per això ha decidit fer un pas al costat, tot i que lamenta que es normalitzi en política la publicació de converses privades. L'àudio polèmic era una conversa amb un jove vinculat a Vox, en què l'exalcaldable li confessava que volia fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat de Girona per agafar el control d'Esquerra. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Puigtió ha explicat que plegar és la decisió més honesta.
14: He comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat.
13: El partit haurà de buscar un nou candidat a l'alcaldia de Girona quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals. L'elecció de Puigtió, que era l'aposta d'Oriol Junqueras com a alcaldable, ja va estar envoltada de polèmica quan va guanyar les primàries per un sol vot de diferència davant del seu rival, Adam Mañé.
15: No deixem les municipals de l'any que ve, però ho fem per una altra qüestió, perquè l'Agència de Residus de Catalunya fa una crida a tots els partits perquè apartin la recollida de residus porta a porta i els contenidors intel·ligents d'aquesta batalla electoral.
16: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi, però és un camí sense volta enrere.
15: Queda menys d'un any per a aquestes eleccions municipals i desenes d'ajuntaments han frenat aquests sistemes de recollida selectiva després de rebre crítiques de tota mena, o bé per estalviar-se-les en la recta final del mandat. Albert Prat.
20: L'Agència de Residus lamenta que els partits estiguin fent demagògia amb un sistema que no és fàcil d'implantar i que implica un canvi d'hàbits. Pilar Xiva, directora de l'àrea d'Economia Circular de l'Agència, a Catalunya Ràdio.
16: Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
20: De fet, un mateix partit és capaç de defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. Davant d'aquesta realitat, tant el president de la Federació Federació de Municipis, el socialista David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, de Junts, diuen que cada poble és un món.
0: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política, i entenc que els ajuntaments doncs, vulguin adequar la velocitat d'aquests canvis.
1: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim, i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
20: Ara mateix, més de 500 municipis tenen o bé el porta-a-porta o bé contenidors intel·ligents, però Catalunya no és capaç d'aprovar amb nota els objectius que marca Europa perquè hi ha molt poques ciutats mitjanes i grans que els hagin posat en pràctica.
15: Doncs Ripollet és una de les ciutats que s'ha fet enrere amb el porta-a-porta per les crítiques dels veïns. L'Ajuntament, governat per PSC i Esquerra, han començat el procés per retirar aquest sistema de recollida el 2029, quan acabi el contracte amb l'empresa que en té la concessió, Txell Vallespí.
10: El porta-a-porta el va implantar Decidim Ripollet en el segon mandat, un any abans, justament, de perdre l'alcaldia a les municipals del 2023. Des de l'oposició, la regidora, Txell Calé, admet en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que el tema els va perjudicar electoralment i critica els partits que en van fer bandera.
18: No l'han abordat, no?, per aquest plantejament que van fer, doncs, d'oposar-se frontalment i, doncs, a aixecar, doncs, aquesta onada, no?, de populisme en contra que bé, ens va passar factura, evidentment, sí.
15: Les 2:22, una pausa i ens centrem en la informació internacional.
21: Catalunya migdia.
22: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
23: Ofertes límit al Cort Inglés. Fins al 60% de descompte en una selecció de roba i calçat esportiu de les marques Under Armour, Puma, Quicksilver i Billabong. I fins al 50% en una selecció de Nike, Adidas i Converse. Són les ofertes límit. Només 4 dies. Del 6 al 9 d'agost a la botiga web i app del Cort Inglés.
21: Catalunya migdia.
15: I el primer salt al mapa el fem a Ucraïna, que ha llançat avui un nombre rècord de drons contra territori rus, més de 600, i ha aconseguit atacar una de les 5 refineries més grans del país, la instal·lació de Yaroslav, a 250 quilòmetres de l'est de Moscou, a més d'una altra planta petroliera. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
27: Bon dia. La refineria de Yaroslav processa uns 15 milions de tones de petroli anuals i subministra combustible a la capital, a Moscou. Ja havia estat objectiu dels drons ucraïnesos prèviament en 6 ocasions, però els atacs no van aconseguir desactivar la instal·lació. Segons el Financial Times, Ucraïna ha atacat aquest any almenys 26 refineries russes, 7 de les quals han quedat totalment inoperatives i més d'una desena només funcionen de forma parcial. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha tornat a justificar avui que l'objectiu d'aquests atacs és limitar els ingressos que el Kremlin obté amb el petroli i que li serveixen després per finançar la guerra d'Ucraïna. Però els experts en energia avisen que, tot i que els bombardejos són costosos per a les autoritats, en cap cas estan fent col·lapsar el sector petrolier rus. En les últimes setmanes hi ha hagut una crisi de combustible al país. Per fer-hi front, el Kremlin ha autoritzat la venda de benzina de pitjor qualitat que a la llarga pot danyar els motors dels vehicles.
15: I ara l'actualitat ens porta fins a Israel, que ha confirmat avui la mort de 2 dels seus soldats, els primers en l'últim mes, en un atac al sud del Líban, on la violència s'ha reprès des d'ahir. L'exèrcit israelià acusa la milícia de Hezbollah de violar l'alto al foc. Les noves hostilitats es produeixen enmig de les converses de pau entre Israel i el Líban, que segueixen a Roma, a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
28: Bon dia. La violació flagrant per part de Hezbollah que Israel anunciava ahir a la tarda per justificar la represa dels seus atacs al sud del Líban va resultar ser l'explosió d'un artefacte que havia quedat dins d'un edifici al poble de Maj d'Alzun. No és clar encara si l'artefacte feia temps que era allà i Hezbollah no se'l va endur quan es va retirar del poble o si algun integrant de la milícia xiïta hauria aconseguit entrar a la zona ocupada per l'exèrcit israelià i col·locar l'explosiu. Sigui com sigui, Israel va respondre amb atacs mortals ahir a la tarda que han continuat al llarg de la nit i avui. Malgrat la tensa situació sobre el terreny, les converses de pau entre Israel i el Líban s'han reprès a Roma després que ahir quedessin interrompudes. Unes converses on Hezbollah no és present, però que s'ha demostrat poden afectar directament.
15: I l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo supera els 1.800 morts i els casos confirmats ja s'acosten als 4.000. Són dades actualitzades avui mateix per les autoritats del país. En algunes zones, els nous contagis s'han duplicat en només una setmana i és que el brot avança molt més ràpid que la capacitat de resposta a l'Hora Cugat.
2: Davant d'aquesta situació, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, reclama intensificar de manera urgent la resposta sanitària. Precisament ara mateix es troba a Kinshasa, la República Democràtica del Congo, per treballar de forma coordinada amb les autoritats del país i experts d'arreu del continent. El màxim responsable de l'OMS afirma que l'estratègia a partir d'ara passa per arribar a totes les comunitats afectades, garantir que els professionals sanitaris tenen la protecció necessària i accelerar l'atenció i la vigilància en condicions segures i dignes, també quan es produeixen morts per la malaltia. Ara mateix, prop de 700 pacients continuen ingressats o aïllats i gairebé 800 s'han recuperat. L'epidèmia, declarada el 15 de maig, afecta 5 províncies i 51 zones sanitàries del país.
15: Més temes. L'activació del Pla Alfa, associat al risc d'incendi, s'ha disparat aquest estiu i això té una incidència directa en la xarxa elèctrica, amb talls de llum que s'allarguen perquè, per prevenció, la línia no es pot reconnectar automàticament. Això el juliol ha passat, atenció, 333 vegades, el triple que l'any passat, segons les dades facilitades per Endesa a Catalunya Ràdio. Aponent aquesta situació, s'assuma les queixes del territori pels microtalls que ja pateixen des de fa anys Lleida Estela Bosoms.
3: A les comarques de Lleida, el juliol, hi ha hagut activacions del Pla Alfa cada dia i s'han registrat 90 talls provocats per avaries o per fallades arran d'objectes o ocells que han topat amb les línies i que s'han prolongat més del compte. Això perquè el protocol obliga a revisar in situ el punt del tall abans de restablir el subministrament en tots aquells municipis on el perill d'incendi és alt o extrem per comprovar que l'operació és segura. A Ponent, la xifra s'ha més que duplicat. Els ajuntaments entenen que és una actuació preventiva, però recorden que hi ha un problema permanent de microtalls. A l'Espluga Calba, les Garrigues asseguren que han tingut més de 50 incidents en un mes, en total 84 hores sense llum. El primer tinent d'alcaldia, Lluís Amat, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
4: La xarxa elèctrica de les Garrigues és l'equivalent a Rodalies a Barcelona, amb una diferència. Totes les Garrigues són 19.000 persones. Aleshores, vés a barallar-te amb Endesa perquè faci una inversió milionària per millorar tot aquest tema.
3: Justament a les Garrigues ha nascut la iniciativa microtalls.cat, una pàgina web per documentar els talls de llum i facilitar les reclamacions a companyies i asseguradores.
15: Una acció de protesta contra la mina de potassa de Súria va deixar sense internet més de 4.000 abonats i va causar uns 100.000 euros en danys. Són les conclusions de les diligències policials que s'han fet públiques avui. Hi ha hagut cap detingut pel cas, Toni?
28: Doncs a finals d'any, a finals de juny, perdó, els Mossos d'Esquadra van detenir tres activistes que van quedar en llibertat amb càrrecs després de negar-se a declarar. A més, hi ha una quarta persona investigada. Segons les diligències policials, els quatre investigats haurien causat danys en uns 300 metres de la via ferroviària que connecta la mina amb el port de Barcelona. I també haurien tallat un ramal principal de fibra òptica, fet que va deixar sense connexió més de 4.000 abonats de Súria i Cardona. Se'ls atribueixen delictes de danys agreujats, desordres públics i, atenció, pertinència, grup criminal. Els fets van passar durant una mobilització convocada per revoltes de la terra contra l'activitat de la mina de potassa de Súria. Els activistes denunciaven la contaminació i la salinització de rius i aqüífers i els vincles de l'empresa ICL amb l'estat d'Israel.
15: En punt 2:45. Millora la situació a Sils, a la comarca de la Selva, després que una plaga de xinxes de la colza complica des de fa dues setmanes el dia a dia dels veïns de la urbanització de Vallcarnera. Segons l'Ajuntament de Sils, el focus està localitzat en uns camps pròxims i es continua fent seguiment de les afectacions. Sils, Maria Rovira.
6: Tot i la millora, els afectats es queixen de les molèsties i la manca d'informació dels primers dies, abans de saber que són uns insectes que no suposen cap risc ni per les persones. Samantha Martínez és una de les veïnes afectades.
7: Tenien tot preu, seguides de les parets, piscina, no podíem estendre la roba, el tema de ventilar, o sigui, el mateix, o sigui, obries les finestres i entraven els bitxos cap a dintre. Vaig anar per amb els veïns i vaig veure que estàvem tots iguals, o sigui, tots els que teníem la casa, diguéssim, pagada al camí del darrere.
6: Segons l'alcalde de Sils, Eduard Colomer, en van informar al Departament d'Agricultura, van enviar comunicats als veïns i van contactar amb una empresa especialitzada.
5: Ens desaconsellen, en aquest cas, des del punt de vista tècnic, l'utilització de productes químics, en el sentit que sí que podien implicar riscos per les persones i fins i tot doncs, requerir el fet de confinar o d'abandonar l'habitatge durant 24 hores o les que fossin. Apliquem unes mesures de tipus preventiu, en aquest cas pel centre cívic de Vallcanera i pel cementiri.
6: Afegeix que els van assegurar que al cap de 15 dies el brot aniria a la baixa.
15: I Tarragona es prepara per un pla especial de seguretat pel dia de l'eclipsi flexible. Davant de la incertesa d'assistents als punts d'observació, queda una setmana. El punt neuràlgic serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio, per cert, hi farà un programa especial, Ricard Buigas.
8: El dispositiu especial s'anirà modificant atenent l'afluència d'assistents, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
9: Tindrà la capacitat d'adaptació davant d'un dels factors més grans que té aquest esdeveniment, que és la seva incertesa, i que no tenim històrics per comparar-nos. Hem pres algunes altres referències a la nostra ciutat, de les festes populars, dels focs artificials, però un esdeveniment astronòmic d'aquest tipus doncs no hi ha casos propers.
8: Tarragona disposarà de 6 punts d'observació amb capacitat per a 70.000 persones. El més multitudinari serà el que s'ubicarà a la Marina Port Tàrraco, amb capacitat per a 20.000 assistents. Aquest és el punt on Catalunya Ràdio farà el programa especial. García diu que repartiran les ulleres que proporcionarà 3CAT.
9: Es repartiran més de 20.000 ulleres a tots els punts, i això ho fem de la col·laboració inestimable i molt agraïda per part de l'Ajuntament de Tarragona de 3CAT.
8: L'operatiu també preveu reobrir els accessos després de l'eclipsi de forma esglaonada per evitar un col·lapse de circulació al final de l'esdeveniment.
15: Cada vegada, segurament ho heu notat, queden menys comerços tradicionals. Barcelona ha perdut una de cada 4 peixateries, merceries i drogueries en només 8 anys, Mireia Sala.
11: Sí, són dades del Cens Municipal de Locals Comercials, que compara les xifres disponibles més antigues, del 2016, amb les més recents, del 2024. També ha baixat la persiana un de cada 3 negocis de la pell o sabateries. I el retrocés del comerç tradicional també el pateixen negocis d'alimentació com carnisseries, xarcuteries o botigues d'ous i aviram. Un exemple del tancament de negocis tradicionals és la històrica Merceria Tarragona del barri de Gràcia, que portava 109 anys despatxant. El propietari de la Merceria Perelló de Sant Andreu, Ramon Martínez, es queixa de la normativa excessiva que els imposen les administracions i de la competència xinesa.
12: Abans hi havia una merceria cada 3 cantonades. Ara potser n'hi ha una merceria cada 3 barris. I si arriba, el que és els nostres articles de merceria, els han adaptat també a altres botigues. Sobretot, per exemple, els grans basars xinesos, amb una qualitat molt inferior a la que nosaltres podem oferir.
11: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha plantejat fa poc regular els lloguers comercials i crear un fons per comprar locals emblemàtics en risc.
15: I ara parlem de l'Ajuntament de la Ràpita, el Montsià, que es planteja recuperar el pagament per aparcar al trabucador. Precisament un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que els visitants del Delta de l'Ebre estan disposats a assumir les limitacions en l'ús del vehicle privat i fins i tot pagar per aparcar si les mesures milloren l'experiència de la visita, Ricard Buigas.
8: La Ràpita va suprimir l'aparcament regulat del trabucador l'any 2023 perquè generava pèrdues de més de 60.000 euros anuals. La regidora de Turisme i presidenta del Parc Natural del Delta, Helena Caral, diu a 3CAT Info que ara la situació és diferent.
17: En un futur estudiarem tornar a implantar mesures de pagament a la barra del trabucador, ara que la nostra situació financera ens ho permet. El 2023 la situació financera era molt compromesa, i llavors a partir d'ara que la situació financera de l'Ajuntament de la Ràpita és més bona, podem assumir una actuació deficitària a la barra del trabucador.
8: Un treball que acaba de presentar el grup de recerca d'anàlisi territorial i estudis turístics del Departament de Geografia de la URB conclou que els turistes estan disposats a assumir restriccions i millora l'experiència de visita de l'espai natural del Delta. Ara no s'ha de pagar per accedir a cap punt del Delta, tot i això l'aparcament al trabucador està limitat a 3 àrees concretes i el trànsit rodat està restringit a l'últim tram fins a les Salines de la Trinitat.
15: 2:35, una pausa i la cultura.
21: Catalunya migdia.
24: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
25: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Si no dorms. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
25: Catalunya migdia.
15: I comencem la cultura parlant de lectura, perquè els clubs estan de moda, ho constaten les dades. A les biblioteques de l'àrea de Barcelona, per exemple, s'ha passat de 10.500 inscrits l'any 2016 als 20.500 de l'any passat. Hi ha una variant, però, que va més enllà dels clubs de lectura, on els assistents paguen entrada. Són els anomenats, Marta Vives, gabinets de lectura.
1: Sí, és una fórmula freqüent en països com França, Alemanya i els Estats Units, i a casa nostra cada vegada se'n fan més, tot i que no és habitual. Els gabinets de lectura busquen enfortir el vincle de lector amb una obra a través de l'expertesa de les persones convidades que cobren. Que l'entrada sigui, a més de pagament, és garantia d'assistència, com ens ha dit a Catalunya Ràdio l'escriptor Sergi Pàmies.
10: El que t'assegura el pagament és el compromís del lector. Participar d'una conversa molt, molt especialitzada, que requereix un cert rigor tant per part del ponent com per part dels que hi van, no?
1: A diferència dels actes promocionals d'un llibre, en els gabinets els continguts no estan vinculats amb l'actualitat. Marta Ramoneda és llibretera de la Central i la coordinadora de gabinets de lectura des del 2008.
13: En general es fan des de llibres clàssics, autors morts, llibres que van sortir fa temps, a vegades també es fan novetats, però sempre el que s'intenta és que siguin llibres que no són evidents.
1: La Central és de les llibreries més veteranes en gabinets de lectura a Barcelona. És un cas força excepcional en l'ecosistema literari català. Sergi Pàmies n'assenyala la causa.
10: No hi ha cap mena de prestigi. El prestigi de la lectura dels escriptors, dels editors, està en hores baixes.
1: Tot i així, Pàmies assegura que els gabinets han de conviure amb clubs de lectura i presentacions perquè totes les activitats ajuden a fomentar la passió lectora.
14: What is happening to me? Did you miss me, Spidey?
15: I'm losing my mind. 2:45 de la tarda, Spider-Man Brand New Day ja és la pel·lícula més taquillera d'aquest 2026 a tot el món. En només una setmana als cinemes, la nova entrega del superheroi protagonitzada per Tom Holland i Zendaya ha recaptat més de 1.100 milions de dòlars a escala internacional, Montse Mas.
16: Sí, amb aquesta xifra, el film dirigit per Destin Daniel Cretton desbanca Toy Story 5, que encapçalava el rànquing de l'any des de que es va estrenar el juny. Aquest no és l'únic rècord de taquilla que assoleix el nou lliurament de la franquícia. Franquícia Marvel. En el primer cap de setmana als cinemes es va convertir en el segon millor debut de la història amb una recaptació de 927 milions de dòlars a tot el món, només darrere d'Avengers Endgame del 2019.
15: 1.100 milions, costa de dir la xifra, eh? Dels diners que són. I d'arribar, exacte. Gràcies, Montse.
16: Fins ara.
15: La calor extrema dels últims estius accelera el desgast dels gegants, un patrimoni material i immaterial que en plena temporada de festes majors surt al carrer més que mai, Clàudia Roses.
19: Cada estiu les temperatures rècord porten geganters i colles a revisar el bon estat de les figures, fetes principalment de fusta, cartró, pedra i pintura. Així ho ha explicat Teresa Casserres, restauradora del taller d'escultura a Casserres.
20: Si eventualment doncs, el gegant està exposat doncs, al mig d'una trobada, al mig de la festa major, pam, allà a 35 graus, és inevitable que doncs, hi haguin seqüeles o petites esquerdes, no, fruit d'aquestes canvis radicals de temperatura. Però al final és una imatgeria viva que ha de sortir al carrer i és la seva funció. No podem preservar-los dintre un museu tancat, perdem ben bé la seva funció de fest i el que significa pel poble.
19: Ara bé, la calor també afecta els geganters, que ballen a dins entre fusta i tela, amb temperatures que poden superar els 40 graus. Per això les colles també han hagut de fer canvis en les trobades geganteres. Així ho ha afirmat Sergi Bonilla, representant d'imatgeria i màrqueting de l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya.
26: A nivell geganter hem de vigilar doncs, sobretot la seguretat de les persones que estan portant els gegants. Llavors és important hidratar-se i els horaris que s'organitzen les trobades. Quan un gegant agafa temperatura, doncs també agafa tot el seu interior i pot ser que la persona que l'estigui portant doncs estigui a una temperatura que no és la mateixa que hi ha fora. Sé que pes, s'està fent un esforç encara més gran la persona dins.
19: A Catalunya hi ha uns 4.000 gegants i molts poden arribar a pesar 80 quilos.
15: 20 minuts i seran les 3. Ernest Macià, bona tarda.
29: Bona tarda.
15: Ha arribat a Barcelona el nou fitxatge, Anthony Gordon, que avui se l'ha vist a la Ciutat Esportiva i, a més, s'hi ha vist algú que ha escurçat les seves vacances.
29: Doncs sí, és Gavi. Sona exòtic, això d'escurçar les vacances, però en el món del futbol és habitual. Està a disposició ja de Hansi Flick i, per tant, doncs bé, el Barça posa la segona marxa en una pretemporada que d'aquí a poques hores s'enlaira cap a Itàlia. El Barça accelera en aquesta preparació de la pretemporada. Mentrestant, en paral·lel, en clau Mercato encara queden 26 dies per esvair dubtes sobre si Julián Álvarez, Ferran Torres o en clau Madrid Rodri acabaran anant al Barça o, en el cas de Rodri, fins i tot al Madrid. Però pel que fa al Barça, Roger Bussà, com estàs? Bona tarda.
2: Hola, Ernest.
29: A veure, cares noves avui a la Ciutat Esportiva.
2: Sí, avui l'equip ha tornat a la feina després del seu retorn d'Anglaterra, on hi va fer l'estada, dos dies de festa, i avui retorna l'activitat amb doble sessió. La primera ha estat aquest matí, com deies, amb la novetat de Gavi, campió del món amb la selecció espanyola, que ha escurçat les seves vacances. Havia de tornar entre el dilluns i el dimecres de la setmana que ve. Ha tornat avui abans d'hora i, per cert, ha tornat amb un nou pentinat.
29: Sí. Amb el i nou tenyit de cabell.
2: Cabell tenyit de rosa. És una promesa que va fer, si guanyava el Mundial, que es tenyiria de rosa, doncs ha complert. I avui l'hem vist amb el cabell tenyit de rosa, amb aquest nou look, un look peculiar de Gavi. Gavi, que ha fet treball individual al marge, sí que han fet treball amb el grup, els disponibles del primer equip, entre els quals Jesse Bisibu, que ha fet el seu primer entrenament aquí, a la Ciutat Esportiva. De moment s'havia entrenat, però, a Anglaterra, a Birmingham, on el Barça va fer aquest estatge. Avui primer entrenament aquí a Barcelona, i també han completat aquest entrenament, com és habitual aquests dies, 17 jugadors del planter, entre els jugadors del filial i els dels juvenils.
29: Molt bé. Serial de l'estiu. Julián Álvarez, novetats, n'hi ha?
2: A veure, no, està tot igual. Deco va ser ahir a Madrid, ja ho sabeu, on es va reunir amb el representant de l'Argentina.

0: pendents de més moviments que pugui fer el jugador i que el club matalasser s'avingui a negociar. Mentrestant, des del Barça, el que ens diuen avui és que queda molt, que queden molts dies, ho deies tu ara, mira, m'han dit exactament el mateix, queden 26 dies de mercat, queda moltíssim, per tant, tot pot passar en aquest cas, Julián.
1: Molt bé, i per cert, l'altre dia que vam veure un jugador del Barça, en aquest cas un porter, marxar a l'Ajax, estem pendents d'una altra sortida que ha de ser imminent, que és la de Jofre Torrents.
0: Sí, a l'Ajax tenia diverses propostes, com ara la de l'Ajax, que és on se'n va, finalment traspassat, eh? No és una cessió, sinó un traspàs d'entre 5 i 6 milions amb opció de recompra. A més, el Barça es guarda el 50% dels drets del jugador. Pel Barça és la manera de mantenir el control sobre Jofre Torrents. El Barça considera que té recorregut, que té marge, que té creixement, i per això vol garantir un cert control sobre ell, i pel jugador és el moment per entrar de ple al futbol professional. L'Ajax ha apostat fort per ell, hi ha la garantia de Mitchell, que és l'entrenador, i és una oportunitat perquè el jugador faci el salt, tenint en compte com de difícil és jugar ara mateix al primer equip del Barça. Valde és el titular, Cancelo al principi arribarà, per tant, per Jofre Torrents és el moment de fer les maletes i volar. Jofre, que signarà per 4 temporades en aquest traspàs amb opció de recompra.
1: Si passa alguna cosa en el decurs del dia de avui, ho sentirem al Tot Costa amb tu, Roger. Gràcies.
0: Adeu.
1: I atenció, perquè durant la tarda es pot materialitzar una altra operació en el futbol català. L'Espanyol segueix buscant reforços per la defensa i avui mateix podria tancar una nova incorporació, que és la del defensa central del Celta, Unai Núñez. Carles Vila.
2: El jugador viatja cap a Barcelona per tancar l'operació. Es tractaria d'una sessió fins a final de temporada. Aquesta mateixa tarda, Núñez podria passar la revisió mèdica prèvia a la firma del nou contracte. A l'acord entre l'Espanyol i el Celta hi haurà una opció de compra. A més, hi haurà també una clàusula que faria obligatòria la venda en cas que l'equip blanquiblau aconseguís la pròxima temporada la classificació per disputar una competició europea. Unai Núñez va arribar al Celta de l'Atlètic Club de Bilbao. Va tenir molt de protagonisme a les anteriors temporades, però ara no entra als plans del tècnic Claudio Giraldez. De fet, l'any passat va jugar mitja temporada ja cedit al València. La direcció esportiva blanquiblava continua treballant per mirar de reforçar més peces la defensa de l'equip, al punt on s'ha vist més feble els primers partits de pretemporada que ha jugat. Fins i tot, després de la lesió de Quique García, no es descarta que també calgui buscar algun jugador amb un perfil més ofensiu. Per cert, ahir García va ser operat de la seva lesió del tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Recordem que dissabte l'Espanyol juga l'últim amistós abans del començament de la Lliga, tornarà a jugar a Anglaterra, aquest cop al camp del Coventry City.
1: I més moviments. El Madrid està a punt de tancar... Tot es mou, eh? I avui el Madrid probablement tancarà o està a punt de tancar la renovació del brasiler Vinícius Júnior, que signarà amb el Club Blanc per les properes 5 temporades. Josep Gaia.
3: Sí, segons apunta el periodista italià Fabrizio Romano, el Real Madrid i Vinícius Júnior han arribat a un acord per ampliar el contracte del crac brasiler i quedarà vinculat al conjunt madrileny fins al 30 de juny de 2031. Vinícius, que en els darrers dies havia estat vinculat amb l'Arsenal, renovarà amb el Madrid amb un contracte d'uns 25 milions d'euros i posa fi a tots els rumors que el situaven fora del Madrid.
1: Bé, i després de molts dies, per fi sembla que Yann Diomandé acabarà signant. Sembla ser que els dos clubs s'han posat d'acord i la cosa ja serà oficial en breu.
3: Sí, tot apunta que finalment Real Madrid i Leipzig ja han arribat a un acord pel traspàs del jugador. Fabrizio Romano ja ha anunciat que el futbolista a hores d'ara ja està volant a Madrid per incorporar-se al Club Blanc. Finalment, el fitxatge rondarà els 125 milions d'euros fixes més 15 en variables. Diomandé signarà per les properes 6 temporades.
1: I atenció, una catalana entrenarà el Manchester United. Aquesta no la tenia controlada el gran públic, però la veritat és que per Escòcia s'hi estava movent ja una sabadellenca, l'Eva Olid, que ho ha fet molt bé, i això no ha passat, Carles Vila, desapercebut pel United.
2: Arriba l'equip anglès després de fer història a la seva etapa a Escòcia, on va aconseguir el títol de Lliga amb el Hearts. De fet, va ser el primer cop que aquest club es proclamava campió de Lliga. Ara es fa càrrec d'un dels grans d'Europa. A Manchester han destacat la seva feina innovadora, la seva condició de millor entrenadora l'any passat a Escòcia. Com moltes altres, Eva Olid ha hagut de marxar fora per poder viure del futbol.
4: El futbol, quan el portes dintre, és com automàtic, no? Dius, jo vull ser entrenadora perquè ho sento. És trist, no? Però sents que per ser professional, entrenadora professional, has de sortir del país, perquè quan entrenava aquí tenia 3

0: les feines i a la nit venia a entrenar, no? Això és un somni, no? I és el que jo volia.
1: I Baulit ocuparà el lloc de Mark Skinner, que va deixar el càrrec un mes abans del començament de la temporada, després de 5 anys al Manchester.
2: Queden ara mateix 12 minuts per arribar a les 3. Aquesta matinada han arribat a l'aeroport del Prat les campiones d'Europa de natació artística. 8 medalles, de les quals una d'or, la Divis Tió, el solo tècnic, un or, també hi ha subcampiones, de fet la majoria 5 plates i 2 bronzes. En total, 8 medalles en aquest europeu, totes amb regús català, amb noms propis, com per exemple els de la millor nedadora artística del moment, la barcelonina Iris Tió, que aquesta matinada diagnosticava una aproximació al rendiment de la natació russa. Ha vist com la natació catalana s'acostava una miqueta més al gran rival a batre.
3: Ara desconnectar al màxim i descansar per tornar més energia, i en aquest campionat ens ha servit molt com per aprendre, que és el que ens fa falta millorar de cara a la temporada vinent, i també doncs, que la bona notícia és que ens estem apropant a Rússia a poc a poc i amb moltes ganes de seguir millorant.
2: Un altre dels noms d'aquesta delegació catalana de nedadores és la d'una nedadora que es retira, que és la Paula Ramírez, un nom ja molt consolidat, ho deixa amb 41 medalles en grans competicions internacionals, com per exemple ha participat a 2 Jocs Olímpics. També va aconseguir l'or al Mundial de Fukuoka el 2023 en rutina tècnica, 2 ors més en l'últim europeu a Portugal, i bé, en aquest actual 2 plates, que no està malament, l'última ahir en la rutina acrobàtica per equips.
4: Ara mateix molt cansada, però estic eufòrica perquè ha sigut una despedida preciosa que no m'esperava. És a dir, crec que ho he viscut jo, ho ha viscut tot l'equip. Crec que no tothom té el privilegi que he tingut jo de retirar-me quan volia, amb qui volia, a la competició que volia i de la millor manera possible.
2: I ara què, en aquests europeus de França? Doncs bé, ara la natació en línia, és a dir, la natació per la gran part de la gent que ens escolteu, la natació disciplina, en què segurament serà una mica més difícil veure medalles amb la mateixa assiduïtat que les hem vist a la natació artística, però avui, per exemple, al CAR de Sant Cugat, els nedadors catalans que participaran en aquest europeu i algun de mallorquí s'han conjurat per poder, Josep Gai, almenys intentar pujar al podi.
5: Sí, perquè falten només 4 dies perquè comenci la disciplina de natació en línia d'aquest campionat europeu de natació, que es disputarà des del proper dilluns 10 d'agost fins al diumenge 16 al Centre Olímpic Aquàtic de Saint-Denis, a París. Allà la selecció espanyola competirà en les proves de braça, esquena, lliures, papallona, estils i relleus. Com deies, Ernest, l'equip nacional s'ha estat preparant al CAR de Sant Cugat. Allà hem pogut parlar amb el mallorquí Hugo González, un dels líders d'aquesta selecció, i ha analitzat les possibilitats d'aconseguir la medalla d'or.
6: Bueno, creo que hay opciones en todas las que entremos en final. Sí, es cierto que tenemos en nuestras mejores pruebas, tenemos a Cos, que es el campeón olímpico, y a León, que también es el campeón de olímpico. Entonces son difíciles, pero bueno, el objetivo es pelearlo. Nunca sabes qué puede pasar en una final o bueno, lo bueno que puedes rendir. Mis mejores carreras fueron siempre inesperadas, así que buscando eso.
5: Per l'europeu d'aquest any, la selecció espanyola compta amb la participació de 28 nedadors i nedadores, 8 dels quals són catalans i catalanes.
2: 8 minuts i arribem a les 3.
7: Catalunya migdia.
8: Bombo. El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT. Aquest dissabte, triangular del Barça amb l'Udinese i el Nottingham Forest.
9: A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
10: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
11: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
10: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
11: Aquest cap de setmana, Gran Premi de la Gran Bretanya.
10: Univers MotoGP,
11: perquè el Mundial és nostre.
10: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
7: Catalunya migdia.
2: La FIFA desmenteix que hagi ofert la final del Mundial al Marroc. Ahir va sortir que, tal com publicava el diari The Times, la visita de Gianni Infantino a Rabat anava molt més enllà d'una simple trobada amb dirigents del futbol per explicar-los el fracàs del procés de privatització d'una part del Mundial. Doncs bé, sembla que Infantino, que vol ser reelegit al març de l'any que ve, en una votació que es farà justament a Marroc i on el vot dels delegats de totes les federacions mundials serà secret, sembla que s'ho pren molt seriosament. L'estratègia, doncs, passaria per ser reelegit, segur, per tenir un altre mandat net net per davant, i ahir el The Times publicava que, aprofitant la visita, doncs Infantino havia promès al rei del Marroc que la final del Mundial del 2030, que en principi pintava que es faria doncs a l'estat espanyol, es jugaria al Marroc. I ahir la FIFA ho va desmentir. En tot cas, sigui com sigui, a hores d'ara, les aspiracions del Barça d'acollir la final del Camp Nou, d'acollir la final del 2030, sembla que no són tan sòlides, i això que la predisposició del club amb l'estadi més gran del món i de la ciutat, doncs amb un estadi nou, és total. Així, per exemple, ho hem sentit aquestes últimes setmanes a Joan Laporta i Jaume Collboni.
12: Mira, pel que fa referència a l'aforament, a la qualitat de les instal·lacions i a la, jo diria, la bellesa també de les instal·lacions, doncs crec que seria un escenari apropiat per qualsevol final d'una competició important.
13: Nos hemos puesto al lado del club para pedirlo. Hemos hecho algunas gestiones ya con la Federación Española. Tened muy presente de lo que vamos a tener en Barcelona y que estamos perfectamente preparados y nos hace mucha ilusión ser la sede de la final.
2: Des del govern espanyol també s'agafen el comunicat de la FIFA d'ahir, dient que no és veritat això que s'hagi ofert al Marroc la final del Mundial. En tot cas, ningú sap res amb certesa, hi ha força opacitat, tenint en compte la naturalesa de la FIFA, del tipus d'organització, i ho anirem veient. Recordem que el Mundial del 2030 es fa a Espanya, al Marroc i a Portugal, i a partits també inaugurals, especials, a Uruguai, Argentina i al Paraguai. En bàsquet, el Barça veu com se'n va un altre dels seus puntals. Tornike Shengelia, l'estrella de Geòrgia, marxa a Dubai. Pels canvis a la secció no hi està d'acord, i ahir al vespre ja va abonar els 900.000 euros de la clàusula per marxar aquest matí cap a Dubai, el Dubai de Xavi Pascual. Per tant, el Barça haurà de buscar un alepivot i un pivot titular per completar la plantilla. I aquest matí, fa poca estona, hem sentit també el nou director esportiu del Barça de bàsquet, Xavi Pujol. Primeres declaracions, ahir ja el van veure a la presentació de l'entrenador, però avui l'hem sentit parlar d'entrada. Admet Xavi Pujol, el Barça continua actiu al mercat. Cal reforçar, com dèiem ara, el joc interior, i Pujol diu quin mercat pot ser el de procedència i quants jugadors falten.
14: De fet, ens falten segurament un parell de peces. S'està mirant el mercat. El mercat doncs està bastant avançat, tot i que el timing del bàsquet europeu no és el mateix que per exemple, el del bàsquet americà. Llavors, bueno, poden anar sorgint noves opcions.
2: I Xavi Pujol avisa també al públic del Palau que el que ve és una mica diferent al que han vist. El Barça d'aquest any jugarà diferent, i probablement la regularitat des de bon principi que donaven noms consolidats del bàsquet, en comparació i en contrast amb el que tindrà el Barça aquesta temporada, que són jugadors sense experiència a Europa, farà que es vegi una miqueta diferent al que està acostumat el Barça des de fa molts anys.
14: Comencem un projecte amb una identitat molt clara, que potser és una mica diferent al que el Palau està acostumat. Evidentment, al Palau no se li pot exigir res. És un pavelló molt proper a la pista, que sap apretar quan toca apretar.
2: I del Barça, la penya, perquè, atenció, la penya ha fitxat un molt bon base escorta, Boogie Ellis, de 25 anys, un exjugador de l'Alba de Berlín, del Dubai, on va fer molt bons partits, tot i que en va jugar pocs, i del Galatasaray de Turquia. Ellis confirmarà un joc exterior molt potent. Recordem que la penya ja té a Ricky Rubio confirmat i a Nicola Provitola, i ara hi afegeix aquest jugador nord-americà. I aquest matí hi ha hagut un altre moviment doble. Sortia d'un equip per anar-se'n a un altre, els dos equips catalans. L'Ilerna Lleida incorpora a un base que fins ara estava al Girona, Marc Hughes. La temporada passada va fer bons números al gironès. Hughes havia estat, això sí, abans ja a Lleida, fa 5 temporades, i ara hi torna amb passaport espanyol, signa per 2 temporades. Des de fa aproximadament una hora està en marxa la 6a etapa del Tour de França femení. És una etapa mitjana de muntanya, però ahir van veure patir la catalana Paula Blas, i les favorites ja pensen en la jornada forta, però, que serà demà passat, una de les més dures de la ronda.
1: En final, el Mont Ventoux. Abans, però, caldrà veure què passa avui en una nova etapa de muntanya amb 7 ports i moltes opcions de veure més d'una escapada. Són 153 quilòmetres de recorregut i final a Tournon-sur-Rhône. Els equips, però, comencen a notar l'esforç acumulat i la forta calor que està acompanyant a les corredores en aquesta edició. Ahir, a més, es va veure molt de desgast provocat per l'atac de Demi Vollering, la gran protagonista de la 5a etapa, amb 8 ports de muntanya i un ritme espectacular a 30 quilòmetres per al final, que poques corredores del grup van poder aguantar, entre elles la líder de la General, la suïssa Marlene Reuser. A tot plegat s'ha d'afegir el cansament que havia provocat la crono individual de Dijon. Una de les perjudicades està la catalana Paula Blasi. La d'Esplugues va començar a quedar despenjada i sense forces per reaccionar, i afegit també a que la seva cap de files, la italiana Longo Bozzini, tampoc va aguantar i va necessitar més tard ajuda per evitar enfonsar-se definitivament a la general. Tot plegat ha fet que Paula Blasi hagi perdut el Batlleu Blanc com a millor jove i hagi baixat fins a la desena posició. Ara es troba a 3.51 de la líder. Per la seva banda, la cap de files de l'equip de Blasi, Limat, la italiana Lisa Longo, també ha perdut temps respecte a Reuser. Ara és sisena, a 2.58. Per cert, tot just ahir abans de la cursa, Longo es va mostrar irritada pels comentaris sobre el rol de Blasi, dient que la catalana no era la seva criada i que tenia marge per fer més coses, a més d'ajudar-la. Caldrà veure, però, el que passa avui i, sobretot, demà a l'etapa reina d'aquest Tour de França femení.
2: I aprofitem aquest últim minut fins a les 3 de la tarda per marcar dos punts a l'agenda d'avui, per exemple.
5: Sí, a la Conference League, Ajax-Shelburne amb el possible debut de Ter Stegen a l'Ajax de Michel Sánchez. També avui hi ha un Inter d'Escaldes, Andorra, Flora Tealín i també Fiorentina Deportivo i un Mónaco-Getafe.
2: Molt bé, i per demà, en futbol, hi ha el triangular dels històrics.
5: Sí, el triangular d'aquest torneig dels històrics del futbol català és el torn del Vilanova i la Geltrú, el Prat, que s'enfronten a les 6 de la tarda. Qui perdi jugarà contra l'Europa a les 7 i qui guanyi jugarà a les 8.
2: Gràcies, Josep. El Barça femení viatja a Andorra per fer l'estada de pretemporada. També juga el Badalona femení, com dèiem, contra el Bristol City a les 7 de la tarda, i estarem pendents d'aquest possible debut de Ter Stegen amb l'Ajax. Qualsevol informació, però, que passi d'aquí fins a les 9 del vespre, ho explicaran al Tot Costa el Sergi Camps i companyia. Demà nosaltres hi tornarem a la mateixa hora aquí, al Catalunya Migdia, de 2 a 3. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Ara, butlletí de les 3 a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 3. Creix la probabilitat de temps violent a Catalunya fins aquesta nit. Protecció Civil té activat en estat d'alerta el pla Inuncat i vigila els cabals de totes les conques. Es preveuen pluges fortes, pedregades i ratxes de vent amb possibles esclafits per aquesta tarda. Protecció Civil demana evitar desplaçaments i no travessar ni aparcar rieres i punts inundables. Nou incident en unes obres d'Adif. A una vuitantena de veïns de Trinitat Vella de Barcelona els han hagut de desallotjar aquesta matinada per uns tremolors. Després han pogut tornar a casa seva. Les vibracions sembla que les ha provocat una màquina compactadora de terres. Una setmana després de l'esclat de la crisi a Ceuta, el seu president, Juan Jesús Vives, ha demanat el blindatge de les seves fronteres. Encara hi ha entre 3.000 i 5.000 migrants a la ciutat. En una reunió al Parlament Europeu, el comissari de Migració, Magnus Brunner, també ha alertat que la Unió continuarà sent vulnerable mentre els controls fronterers depenguin d'altres estats. I mentrestant puja la tensió entre el PP i el Vox pel repartiment dels menors immigrants a Ceuta. L'extrema dreta assegura que ha pactat amb el PP no acollir-ne cap a les comunitats on governen junts, però els populars tornen a admetre avui que la llei els hi obliga. Detingut el patró del vaixell que ahir la tarda va passar per sobre d'una moto d'aigua i va provocar la mort d'un home de 54 anys a Empúria Barabara, Alt Empordà. L'acusen d'homicidi imprudent i també de no aturar-se per ajudar-lo. Ha plegat el candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió, arran de la polèmica per uns àudios filtrats a xarxes socials on conspirava contra companys de partit. Puigtió ha anunciat que fa un pas al costat per dignitat i responsabilitat. I l'Oficina Antifrau de Catalunya investiga l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. L'organisme ha rebut una denúncia que ara està en fase d'instrucció. La líder d'Aliança Catalana va negar haver intervingut en el concurs de selecció en què va guanyar la plaça la seva filla. Ucraïna ha llançat avui un nombre rècord de drons contra territori rus, més de 600, i ha aconseguit atacar una de les 5 refineries més grans del país, a més d'una altra planta petroliera. Zelensky ha qualificat els atacs per limitar els ingressos russos de petroli que el Kremlin utilitza per finançar la guerra. Els gabinets de lectura són una variant dels clubs de lectura que busquen enfortir el vincle del lector amb una obra a través de l'expertesa de les persones convidades. A diferència dels clubs, els assistents a aquests gabinets de lectura paguen entrada en aquesta modalitat, que és més habitual en països com Alemanya o els Estats Units, però que va guanyant adeptes a Catalunya.
0: Esports.
2: Al Barça, l'extrem britànic Anthony Gordon s'ha incorporat avui als entrenaments. També ha avançat la seva tornada a Gavi. Avui es podria fer oficial el traspàs de lateral esquerre Jofre Torrents a l'Ajax d'Amsterdam. A l'Espanyol, el central del Celta, Unai Núñez, ha viatjat avui cap a Barcelona per tancar la seva incorporació a l'equip blanc-i-blau. Arriba cedit amb una opció de compra que serà obligatòria si l'Espanyol es classifica per una competició europea. I en bàsquet, el Barça ha anunciat la desvinculació de l'alè pivot Tornik Shengelia, que ha abonat prop d'1 milió d'euros de la clàusula de sortida i que ha fitxat pel Dubai. El Joventut ha fitxat el base nord-americà Boogie Ellis, del Dubai, i el Lleida ha incorporat l'escort de Mark Hughes, procedent del Girona.
1: I pel que fa al temps, insistim una vegada més. Atenció, aquesta tarda, les pluges i tempestes que poden ser fortes i anar acompanyades de pedra o de ventades fortes. Pràcticament tot Catalunya es troba sota avís d'intensitat de pluja. En només mitja hora poden caure més de 40 litres per metre quadrat. La temperatura baixarà de cop en el moment en què caiguin els ruixats.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 3 de la tarda. Aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera. Creix la probabilitat de temps violent a Catalunya fins aquesta nit. Protecció Civil té activat en estat d'alerta del pla Inuncat i vigila els cabals a totes les conques. Es preveuen pluges fortes, pedregades i ratxes de vent amb possibles esclafits per aquesta mateixa tarda. A diferència d'altres episodis, aquesta vegada tots aquests fenòmens arribaran al litoral i a l'àrea metropolitana de Barcelona, és a dir, a zones molt poblades. Fins al vespre, el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, ha assegurat que les pluges es mouran de manera lenta i escombraran tot el Principat.
3: A diferència de dies enrere, en què les tempestes doncs, han afectat sectors de muntanya, sobretot del Pirineu, Prepirineu, avui també podran arribar a sectors del litoral, tant de Girona com de Barcelona, durant la tarda i també fins i tot a les comarques del litoral de Tarragona a partir del vespre i la nit. Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
1: Tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan coordinats amb Protecció Civil en la vigilància dels cabals dels rius. Protecció Civil demana evitar desplaçaments, no aparcar en rieres i punts inundables i, és clar, tampoc no travessar-los. Imma Soler és subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil.
4: Gairebé tot el territori cal vigilar. Portem molts dies amb molta calor, ja sabeu que el terreny torna a estar una altra vegada molt sec, per tant, encara que li costarà una mica d'enxupar l'aigua, de beure-la, per això no esperem que les reaccions siguin molt exagerades, però sí que al final, en un lloc on pugui ploure de manera intensa durant un període de temps, pot haver-hi un increment.
1: La possibilitat de tempestes també pot afectar l'operativa de l'aeroport de Barcelona aquesta tarda. Per raons de seguretat, els controladors aeris estan espaiant els avions que aterren o que s'enlairen i això pot provocar retards. I en aquesta mirada al conjunt del país fem un apunt al Pirineu en aquell incendi que feia dies que estava cremant a Sanet, a l'Alta Ribagorça. Doncs bé, avui finalment els bombers han donat per estabilitzat aquest incendi forestal després de gairebé una setmana de feina i 110 hectàrees cremades. Tot i la millora de la situació, mantenen un helicòpter bombarder que està allà controlant des de l'aire per refrescar punts calents i per monitorar constantment l'evolució del foc. Ens informa des de la Vall d'Avui, Pau Rovira.
5: Els bombers consideren ja que l'incendi no presenta una evolució activa que faci preveure un creixement si es mantenen les condicions actuals. Aquest matí, però, els efectius terrestres han continuat treballant manualment a la cua i al flanc dret del perímetre, les zones més accessibles, consolidant els punts calents amb línies d'aigua. A primera hora, també s'havien incorporat vehicles lleugers per reforçar aquestes tasques. Malgrat l'estabilització, una bona notícia, el dispositiu no es dona per finalitzat. Els bombers mantenen activat un helicòpter bombarder que continuarà fent descàrregues puntuals i, sobretot, vigilància permanent de l'incendi davant la possibilitat que les tempestes previstes durant els pròxims dies puguin provocar alguna reactivació. El foc afecta provisionalment prop de 110 hectàrees, una trentena de les quals dins la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. De moment no s'han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge ni sobre el bestiar. Tot i la millora, els bombers adverteixen que les tasques d'extinció encara s'allargaran diversos dies.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara és mig quart de 4 de la tarda, avui hi ha hagut un nou incident en unes obres d'Adif a Barcelona. Uns tremolors, aquesta matinada, han fet que es desallotgessin una vuitantena de veïns del barri de la Trinitat Vella, al districte de Sant Andreu, com la Conchi, que ho explicava així a 3CAT Info.
6: Empezó a temblar todo el suelo. Empezaron el aparato de aire acondicionado a temblar. Y seguidamente, pues, bueno, nos asustemos mucho. Las puertas temblaban también. Avisé a, bueno, a mi marido, a mis hijos. Y entonces llamé por teléfono y me dijeron que teníamos que salir del edificio.
1: I així ha estat. Un parell d'hores després, quan s'han fet les comprovacions necessàries, que no hi havia cap risc, han pogut tornar a casa. Segons el tinent d'alcaldia Jordi Valls, el problema han estat les vibracions que provoca una màquina compactadora de terres. Estava treballant en unes obres que fa en aquella zona. Són uns treballs relacionats amb la variant de Vallbona de la línia R2 de Rodalies, on ja es va produir un esboranc fa unes setmanes. Sentim el tinent d'alcaldia.
7: Clarificar que després d'alguns episodis que hem tingut de tuneladores no té res a veure amb cap tipus de tuneladora. És un treball de superfície que bàsicament a l'hora de compactar pues, genera certes vibracions a diferents àmbits i entre ells han sentit vibracions el dia d'avui els veïns de Trinitat Vella.
1: Segons Valls, la màquina compactadora està ara aturada. L'Ajuntament de Barcelona demana a Adif que replanteixi els treballs per minimitzar les molèsties al veïnat i també que abans de fer-los n'informi més detalladament al conjunt de la ciutadania.
0: 3CAT Info.
1: Una setmana després de l'esclat de la crisi a Ceuta, el president de la ciutat anònima de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, ha demanat el blindatge de les seves fronteres. Això ha sigut en una reunió telemàtica de la Comissió de Llibertats del Parlament Europeu. Vives ha elevat el nombre de víctimes més enllà del balanç oficial i parla d'un centenar de morts en aquell episodi. Afirma que es viu una emergència humanitària a la ciutat de Ceuta, on encara hi ha entre 3.000 i 5.000 migrants en una situació molt precària.
8: La avalancha ha derivado en una emergencia humanitaria de enorme envergadura. a lo que se unen alteraciones del orden y un alto riesgo de inseguridad ciudadana, y porque el ánimo de los ceutíes está muy afectado.
1: Per la seva banda, l'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha defensat que cal reforçar les aliances amb tercers països per evitar un episodi semblant. De fet, ha insistit que la Unió Europea seguirà sent vulnerable si els controls fronterers depenen d'altres estats, en una referència implícita al Marroc. Per cert, que el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, és avui a les Balears, l'altra comunitat governada del PP que pateix les conseqüències de l'arribada creixent de migrants. Aquest migdia s'ha trobat amb la presidenta Balear, Marga Provenç, i a la tarda el rebrà el rei Felip VI, al Palau de Marivent. Anem, doncs, cap a Palma. Caterina Carmen Jaume.
9: La reunió demostra un front comú de les Illes Balears i Ceuta, totes dues comunitats autònomes governades pel PP, que demanen a Pedro Sánchez mesures urgents contra la ruta d'immigració d'Algèria. Però darrere la fotografia de Proens i Vives, també hi ha les comunitats autònomes governades pel PP que no volen acollir persones migrades i que, per tant, els giren l'esquena, o la posició de Vox. De fet, la crisi més gran que ha tingut Marga Proens amb l'extrema dreta ha estat perquè s'oposaven a la tutela dels menors no acompanyats. Sigui com sigui, aquesta reunió passa dies després de la crisi per l'entrada de milers de persones a través de la frontera entre el Marroc i Ceuta i del naufragi de dues pasteres a les costes de les Balears amb almenys 19 morts. La presidenta balear acusa Sánchez de deixar-la tota sola amb una crisi que no pot gestionar. Des d'ahir a les 10 del vespre han arribat una cinquantena de persones provenents de l'anomenada ruta d'Algèria. Són 4.000 d'ençà que ha començat l'any.
1: I el reallotjament obligatori del miler de menors que hi ha a Ceuta està tensionant les relacions entre el PP i Vox a les quatre comunitats on governen junts. L'extrema dreta boicotejarà el repartiment de nens i joves per la península i asseguren que el PP se sumarà al boicot. Els populars, però, Madrid, Paula Brujats, tenen una altra versió.
10: L'extrema dreta posa pressió al Partit Popular, diu que els seus governs no destinaran ni un euro a l'acollida de menors de Ceuta i, segons José María Figaredo de Vox, el PP se sumarà al boicot.
11: Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer. Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
10: Aquesta versió, però, no coincideix al 100% amb la dels populars. Elías Bendodo admet, amb la boca petita, que la llei obliga les comunitats a acollir.
12: Insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno de España. El presidente está tumbado en una hamaca y quiere que las comunidades autónomas del Partido Popular resuelvan la papeleta, oye.
10: Però els pactes de govern del PP amb Vox, Extremadura, l'Aragó, Andalusia i Castella i Lleó redueixen al mínim el pressupost per l'acollida i preveuen no ampliar les places per a joves tutelats. Per això, el PP posarà condicions a aquest repartiment que sigui just, equilibrat i es prioritzi sempre el retorn dels menors amb les seves famílies al Marroc. Això, però, per llei, només es pot fer si la família ho demana. Pel govern espanyol és un exemple més de la insolidaritat del PP per estar entregat a Vox, Mònica García, ministra, a Ràdio Nacional d'Espanya.
13: Tenemos un problema cuando el Partido Popular es incapaz de desprenderse de esa ola ultrarreaccionaria que impregna Vox, que son medidas de solidaridad básica y de humanidad básica, ¿no? Que es hacerse cargo de niños y niñas, si es que es así de sencillo, ¿no?
10: Tot i les queixes d'ara, en l'últim any s'han traslladat més de 1.700 menors de Ceuta, Melilla i Canàries cap a altres comunitats. S'han reallotjat sense polèmiques i com marca la llei.
1: Gràcies, Paula. Ara falten un parell de minuts per arribar a un quart de quatre de la tarda. La Guàrdia Civil ha detingut el patró del vaixell que ahir a la tarda va passar per sobre d'una moto d'aigua en Empúries Brava, l'Alt Empordà, i va provocar la mort d'un home de 54 anys. Va ser el fill de la víctima i diversos testimonis que van alertar de l'accident. Anem a Girona. Fèlix Martín.
14: Sí, per això, a més d'un delicte d'homicidi imprudent, l'acusen d'omissió del deure de socors. L'accident, quan passaven 10 minuts a les 5 de la tarda, va ser molt a prop de la bocana del port d'Empúries Brava. Un home i el seu fill anaven en una moto d'aigua i de cop i volta un vaixell ocupat per una desena de persones els va embestir, va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Alertats als serveis d'emergència, es va iniciar la recerca dels responsables de l'accident. Anaven en una embarcació de lloguer i, segons han confirmat a Catalunya Ràdio, poc després van anar a fer la devolució del vaixell sense dir res. Però l'empresa ja estaven alertats, els van entretenir uns minuts, fins que va arribar la Guàrdia Civil i a un quart de set de la tarda van detenir el responsable del grup. És també un home francès de 52 anys, ha passat la nit a la comandància de la Guàrdia Civil de Girona i demà passarà a disposició judicial.
1: I un excursionista ha mort a la Vall d'Aran en precipitar-se des d'una zona rocosa al circ de Saboredo. L'accident es va produir ahir a la tarda, tot i que n'hem tingut constància avui. I encara, com dèiem de la crònica de successos, han detingut un home a Puigcerdà, a la Cerdanya, per una agressió amb arma blanca a un menor de 13 anys. Informa des de Puigcerdà, Joaquim Albalate.
15: Els fets van passar ahir a les 9 del vespre a la zona de la Font del Cucurú, prop de l'estany de la capital sardana, on hi havia un grup de menors. Per causes que encara s'estan investigant, l'home de 33 anys s'hi va apropar i va agredir una d'aquestes joves de 13 anys amb una arma blanca. La víctima va ser traslladada a un hospital, però les ferides no són greus i la seva vida no corre perill. Poc després dels fets, els Mossos van detenir el presumpte agressor acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. Està previst que passi a disposició del jutjat de guàrdia de Puigcerdà les pròximes hores.
0: El temps.
1: A un quart de quatre, la crònica amb l'Enric Agut.
16: Els ruixats i les tempestes ja han començat a activar-se, per exemple, a les Terres de l'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, amb algun nucli fort, també han caigut alguns ruixats, al Priorat i al Pirineu també comencen a descarregar, de fet ja fa una estona, i en alguns cors vermells. Atenció aquesta tarda perquè els ruixats poden caure a molts indrets, escombraran el país, també es desplaçaran cap a la Catalunya central, comarques de Barcelona, d'interior de Girona, també alguns a Ponent, a banda dels que ja es vagin tenir, que poden tornar a repetir-se aquesta tarda a comarques tarragonines. Hi ha vist intensitat de precipitació en algunes comarques, un perill alt, 4 sobre 6, el taronja, amb pluja que pot tenir caràcter torrencial. En mitja hora caurà més de 40 litres i també hi ha avís d'acumulació d'aigua en 3 hores més de 90 litres en algunes comarques. I la temperatura avui es queda més curta, però en moment de ruixat es desplomarà. Demà tot això haurà passat, un matí més tranquil, però amb la humitat ambiental s'espera la formació d'algunes boires i boirines en planes i fondalades d'interior i també en conques del Pirineu. A la tarda demà algun ruixat puntual podria arribar a caure cap a punts com el Ripollès, Garrotxa, Osona, el Lluçanès, altres punts del Pirineu, com l'Alt Urgell, la Cerdanya, nord del Berguedà, i amb una temperatura que tendirà a ser més elevada.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: I us expliquem ara que ha dimitit el fins ara candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió, després de la polèmica per un àudio que es va filtrar a les xarxes socials en què conspirava contra companys del seu partit. Després que Esquerra li obrís un expedient, Puigtió ha admès que va cometre un error greu i per això ha decidit fer un pas al costat, tot i que lamenta que es normalitzi en política la publicació de converses privades. L'àudio polèmic, recordem-ho, era una conversa amb un jove vinculat a Vox en què l'exalcaldable li confessava que volia fer fora tots els dirigents del partit d'Esquerra a la ciutat de Girona per agafar ell el control de la formació. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Puigtió ha explicat que plega per dignitat, diu, i responsabilitat.
17: He comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat.
1: L'elecció de Puigtió, que era l'aposta d'Oriol Junqueras com a alcaldable per Girona, ja va estar envoltada de polèmica quan va guanyar les primàries per només un vot de diferència davant del seu rival. I la contractació de la filla de Sílvia Orriols a la policia local de Ripoll arriba a l'Oficina Antifrau de Catalunya. Ha admès a tràmit una denúncia ciutadana contra l'alcaldessa i líder d'Aliança Catalana, que ara està en fase d'instrucció per aclarir si s'ha incomplert alguna normativa administrativa o si hi ha hagut delicte. La setmana passada, Sílvia Orriols va anunciar al ple municipal que la seva filla s'incorporava com a agent de la policia local després de guanyar el concurs d'urgència per adjudicar-ne la plaça. L'alcaldessa ha negat tenir res a veure amb el procés, però l'oposició hi veu conflicte d'interessos. El PSC parla de cas clar de nepotisme i Junts li reclama que abandoni les competències en matèria de seguretat a Ripoll i que les traspassi a un altre regidor. I us expliquem ara que l'Agència de Residus de Catalunya fa una crida a tots els partits polítics perquè apartin la recollida de residus porta a porta o els contenidors intel·ligents de la batalla electoral.
18: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi, però és un camí sense volta enrere.
1: Quan falta menys d'un any per les eleccions municipals, desenes d'ajuntaments han frenat aquests sistemes de recollida selectiva després de rebre crítiques de tota mena, o bé per estalviar-se-les ara que arriba la recta final del mandat. Informa Albert Prat.
19: L'Agència de Residus lamenta que els partits estiguin fent demagògia amb un sistema que no és fàcil d'implantar i que implica un canvi d'hàbits. Pilar Xiva, directora de l'àrea d'Economia Circular de l'agència, a Catalunya Ràdio.
18: Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
19: De fet, un mateix partit és capaç de defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. Davant d'aquesta realitat, tant el president de la Federació de Municipis, el socialista David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, de Junts, diuen que cada poble és un món.
20: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política, i entenc que els ajuntaments doncs, vulguin adequar la velocitat d'aquests canvis.
21: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
19: Ara mateix, més de 500 municipis tenen o bé el porta-a-porta o bé contenidors intel·ligents, però Catalunya no és capaç d'aprovar amb nota els objectius que marca Europa perquè hi ha molt poques ciutats mitjanes i grans que els hagin posat en pràctica.
1: Gràcies, Albert. Doncs ens fixem ara en un cas concret, el de Ripollet. És una de les ciutats que s'ha fet enrere amb el porta-a-porta per les crítiques dels veïns. L'Ajuntament de Ripollet, governat pel PSC i Esquerra, ha començat el procés per retirar aquest sistema de recollida el 2029, quan acabi el contracte amb l'empresa que en té ara la concessió. El porta-a-porta el va implantar Decidim Ripollet en el segon mandat, un any abans de perdre l'alcaldia, i des de l'oposició, la regidora Txell Calé admet en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que el tema els va perjudicar i critica els partits que en van fer bandera.
22: No l'han abordat, no?, per aquest plantejament que van fer doncs, de posar-se frontalment i doncs, a aixecar doncs, aquesta onada, no?, de populisme en contra que bé, ens va passar factura, evidentment, sí, sí.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Notícies ara de l'àmbit internacional. Ucraïna ha llançat avui un nombre rècord de drons contra territori rus, més de 600, i ha aconseguit atacar una de les 5 refineries més grans del país, la instal·lació de Yaroslavl, a 250 quilòmetres a l'est de Moscou. A més, això d'una altra planta petroliera al país. Informa des de Moscou, Cristina Solies.
23: La refineria de Yaroslavl processa uns 15 milions de tones de petroli anuals i subministra combustible a la capital, a Moscou. Ja havia estat objectiu dels drons ucraïnesos prèviament en 6 ocasions, però els atacs no van aconseguir desactivar la instal·lació. Segons el Financial Times, Ucraïna ha atacat aquest any almenys 26 refineries russes, 7 de les quals han quedat totalment inoperatives i més d'una desena només funcionen de forma parcial. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha tornat a justificar avui que l'objectiu d'aquests atacs és limitar els ingressos que el Kremlin obté amb el petroli i que li serveixen després per finançar la guerra d'Ucraïna. Però els experts en energia avisen que, tot i que els bombardejos són costosos per a les autoritats, en cap cas estan fent col·lapsar el sector petrolier rus. En les últimes setmanes hi ha hagut una crisi de combustible al país. Per fer-hi front, el Kremlin ha autoritzat la venda de benzina de pitjor qualitat que la llarga pot danyar els motors dels vehicles.
1: I Israel ha confirmat avui la mort de 2 dels seus soldats, els primers en l'últim mes, en un atac al sud del Líban, on la violència s'ha reprès les últimes hores. L'exèrcit israelià acusa la milícia de Hezbollah de violar l'alto al foc. Les noves hostilitats es produeixen enmig de les converses de pau que hi ha entre Israel i el Líban, que s'estan fent, en aquest cas, a Roma. Informa des de Jerusalem, Jordi Brescó.
24: La violació flagrant per part de Hezbollah que Israel anunciava ahir a la tarda per justificar la represa dels seus atacs al sud del Líban va resultar va ser l'explosió d'un artefacte que havia quedat dins d'un edifici al poble de Maj d'Alzun. No és clar encara si l'artefacte feia temps que era allà i Hezbollah no se'l va endur quan es va retirar del poble o si algun integrant de la milícia xiïta hauria aconseguit entrar a la zona ocupada per l'exèrcit israelià i col·locar l'explosiu. Sigui com sigui, Israel va respondre amb atacs mortals ahir a la tarda que han continuat al llarg de la nit i avui. Malgrat la tensa situació sobre el terreny, les converses de pau entre Israel i el Líban s'han reprès a Roma després que ahir quedessin interrompudes. Unes converses on Hezbollah no és present, però que s'ha demostrat poden afectar directament.
1: I l'epidèmia d'Ebola, la República Democràtica del Congo, supera els 1.800 morts. Els casos confirmats s'acosten a 4.000. Són dades actualitzades avui mateix per les autoritats del país. En algunes zones, els nous contagis s'han duplicat en només una setmana. I és que el brot avança molt més ràpid que la capacitat de resposta. Davant aquesta situació, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, reclama intensificar de manera urgent la resposta sanitària. Precisament, ara mateix es troba a Kinshasa, la República Democràtica del Congo, per treballar de forma coordinada amb les autoritats del país i experts d'arreu del continent. En paral·lel a aquesta trobada, a 65 quilòmetres de la capital s'ha interceptat un vaixell amb un cas sospitós d'Ebola. Segons ha confirmat el ministre de Salut a mitjans locals, dels 200 passatgers que viatjaven en aquest vaixell, un home va baixar de la nau amb símptomes i va dirigir-se a un centre de salut, on va morir poc després. El ministre ha afirmat que s'ha instal·lat un laboratori mòbil per fer un cribatge preventiu a la resta de passatgers.
0: Esports.
1: Fins al punt de 3:45 amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda. El Barça de futbol ha tornat avui als entrenaments després de dos dies de descans. És la primera sessió un cop van tornar dilluns de l'estaig d'Anglaterra. Aquesta tarda, segona sessió a la ciutat esportiva Joan Camper. Avui la novetat ha estat la incorporació de Gavi, que ha escurçat les seves vacances. També ha estat a la ciutat esportiva l'extrem britànic Anthony Gordon. Dissabte el Barça jugarà en triangular a Itàlia, on s'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest. A la lateral esquerra, Jofre Torrent se'n va finalment traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. No és una sessió, sinó un traspàs d'entre 5 i 6 milions, amb opció de recompra. A més, el Barça es guarda el 50% dels drets del jugador. Pel Barça és la manera de mantenir el control sobre el jugador i per Jofre Torrents és l'oportunitat per fer el salt al futbol professional. A l'Ajax, que entrena Michel Sánchez, també hi ha Marc-André Ter Stegen, que podria debutar avui en el partit de la Conference contra el Sherburn. A l'Espanyol, el central del Celta, Unai Núñez, és a Barcelona per tancar la seva incorporació a l'equip blanc i blau. Arribarà cedit amb una opció de compra que serà obligatòria si l'Espanyol es classifica per una competició europea. Mentrestant, el Barça femení ha presentat avui Martina Fernández després d'anunciar el seu fitxatge ja fa uns dies. La central, que torna al club després d'un any i mig a l'Everton, ha firmat fins al 2029. En declaracions als mitjans del club, s'ha mostrat així de satisfeta.
3: Estic molt feliç. Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar amb diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
2: D'altra banda, Eva Olite és la nova entrenadora del Manchester United femení. La tècnica de Sabadell ve d'entrenar el Hearts i l'ha fet campió a Escòcia.
4: El futbol, quan el portes dintre, és com automàtic, no? Dius, jo vull ser entrenadora perquè ho sento. És trist, no? Però sents que per ser professional, entrenadora professional, has de sortir del país. Perquè quan entrenava aquí tenia tres feines, i a la nit venia a entrenar, no? Això és un somni, no? I és el que jo volia.
2: Les nedadores catalanes que han disputat el Campionat d'Europa de Natació de París a les proves d'artística ja han tornat a casa. Aquesta matinada han aterrat a Barcelona. Iris Tió, estrella dels europeus amb 6 medalles, una d'or al saló tècnic, 4 de plata a l'acrobàtic, a l'equip tècnic, el duo lliure femení i el duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení, ha fet aquest balanç de la competició.
5: Ara desconnectar al màxim i descansar per tornar més energia, i en aquest campionat ens ha servit molt com per aprendre, que és el que ens fa falta millorar de cara a la temporada vinent, i també doncs, que la bona notícia és que ens estem apropant a Rússia a poc i amb moltes ganes de seguir millorant.
2: També ha parlat en aterrar a Barcelona Paula Ramírez, de la capitana del Combinat Espanyol de Natació Artística, que diu que retira.
6: Ara mateix molt cansada, però estic eufòrica perquè ha sigut una despedida preciosa que no m'esperava. És a dir, crec que ho he viscut jo, ho ha viscut tot l'equip. Crec que no tothom té el privilegi que he tingut jo de retirar-me quan volia, amb qui volia, a la competició que volia i de la millor manera possible.
2: L'equip espanyol ha guanyat 8 medalles de natació artística, una d'or, 5 de plata i 2 de bronze. En marxa la 6a etapa del Tour femení, avui amb un recorregut de mitjana muntanya de 153 quilòmetres, que ha començat a Montbrison i acabarà a Tournon-sur-Rhône. La suïssa Marlène Roysier ha sortit com a líder de la general amb la neerlandesa Demi Vollering, segona a només 12 segons de Roysier. La catalana Paula Blasi va perdre gairebé 2 minuts i mig i ara és desena a la general a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també va perdre el mallot blanc com a millor jove.
0: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
2: En bàsquet, el Barça veu com se'n va un dels altres puntals de la seva plantilla, Tornike Sengelia. L'estrella de Geòrgia marxa a Dubai pels canvis a la secció. Ahir al vespre va abonar els 900.000 euros de la clàusula i aquest matí s'ha fet oficial el seu fitxatge pel Dubai Bàsquet de Xavi Pasqual. El Barça, per tant, haurà de buscar un alè pivot i un pivot titular com per completar la plantilla. Avui hem pogut sentir per primer cop el nou director esportiu del Barça, Xavi Pujol.
7: De fet, ens falten segurament un parell de peces. S'està mirant el mercat. El mercat doncs, està bastant avançat, tot i que el timing del bàsquet europeu no és el mateix que per exemple, del bàsquet americà. Llavors, bueno, poden anar sorgint noves opcions.
2: Més moviments en el bàsquet català. El Joventut ha fitxat el base escorta Vugli Elis, de 25 anys, exjugador de l'Alba de Berlín, del Dubai i del Galatasaray turc. El Lleida incorpora el base Marc Hughes, que la temporada passada jugava al Girona.
8: Dos quarts de quatre. Creix la probabilitat de temps violent a Catalunya fins aquesta nit. Protecció Civil té activat en estat d'alerta el pla Inuncat i vigila els cabals de totes les conques. Es preveuen pluges fortes, pedregades i ratxes de vent amb possibles esclafits aquesta tarda. Protecció Civil demana evitar els desplaçaments en cas que no siguin necessaris i no travessar ni aparcar en rieres o punts inundables. Avui hi ha hagut un nou incident en unes obres d'Adif. A una vuitantena de veïns de Trinitat Vella de Barcelona els han hagut de desallotjar per uns tremolors. Després, però, han pogut tornar a casa seva. Les vibracions les havia provocat una màquina compactadora. I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana el blindatge de les seves fronteres. Encara hi ha entre 3.000 i 5.000 migrants a la ciutat autònoma. En una reunió al Parlament Europeu, el comissari de Migració, Magnus Brunner, també ha alertat que la Unió Europea continuarà sent vulnerable mentre els controls fronterers depenguin d'altres estats. Són alguns dels titulars d'aquest dijous 6 d'agost de 2026. A partir d'ara també us explicarem que Catalunya ja supera els 8.200.000 habitants. Segons les dades provisionals de l'Institut d'Estadística, la població ha crescut més de 70.000 persones l'últim any. La població amb nacionalitat estrangera suposa ja prop del 20% del nostre cens. I Tarragona desplegarà un pla especial flexible de seguretat pel dia de l'eclipsi davant la incertesa d'assistents als punts d'observació. El punt neuràlgic serà la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per 20.000 persones, on Catalunya, per cert, Catalunya Ràdio, farà la programació especial d'aquell dia. En esports, què destaques, Eduard Solà?
2: Doncs que el Barça de futbol ha tornat avui als entrenaments. Després de dos dies de descans, la novetat està en la incorporació de Gavi, que ha escurçat les seves vacances. A lateral esquerre, Jofre Torrent se'n va finalment traspassat a l'Ajax d'Amsterdam, que pagarà entre 5 i 6 milions d'euros amb opció de recompra, i el Barça es guarda el 50% dels drets del jugador.
8: Pel que fa al temps, atenció aquesta tarda, aquestes pluges, aquestes tempestes de les que estem pendents perquè poden ser fortes i anar acompanyades de pedra o de ventades fortes. Pràcticament tot Catalunya es troba avui sota avís d'intensitat de pluja. No és com ahir, que només estava localitzat en algunes zones del Pirineu o de la Catalunya central, sinó que avui l'alerta és a gairebé tot el territori. En només mitja hora poden caure més de 40 litres per metre quadrat i en els llocs on plogui la temperatura baixarà sobtadament. Ara passen 3 minuts de 3:45 de la tarda, creix la probabilitat de temps violent a Catalunya fins aquesta nit. Protecció Civil ha activat en estat d'alerta el pla Inuncat i està molt atent, està vigilant els cabals de totes les conques hidrogràfiques dels nostres rius. Es preveuen pluges fortes, pedregades i ratxes de vent amb possibles esclafits aquesta tarda. A diferència d'altres episodis, aquesta vegada tots els fenòmens arribaran al litoral, també a l'àrea metropolitana de Barcelona, que fins ara s'havia salvat de tots aquests incidents meteorològics dels últims dies i setmanes. Fins al vespre, el cap d'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, ha assegurat que les pluges es mouran de manera lenta i escombraran tot el Principat.
9: A diferència de dies enrere, en què les tempestes han afectat sectors de muntanya, sobretot del Pirineu, Prepirineu, avui també podran arribar a sectors del litoral, tant de Girona com de Barcelona, durant la tarda i també fins i tot a les comarques del litoral de Tarragona a partir del vespre i la nit. atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
1: Davant d'això, Protecció Civil demana evitar desplaçaments, no aparcar en rieres i punts inundables i no travessar-los. Imma Soler és subdirectora de Coordinació i Emergències de Protecció Civil.
10: Gairebé tot el territori cal vigilar. Portem molts dies amb molta calor, ja sabeu que el terreny torna, està una altra vegada molt sec, per tant, encara que li costarà una mica d'enxupar l'aigua, de beure-la, per això no esperem que les reaccions siguin molt exagerades, però sí que al final, en un lloc on pugui ploure de manera intensa durant un període de temps, pot haver-hi un increment.
1: A més, aquesta possibilitat de tempestes podria afectar l'operativa de l'aeroport de Barcelona. Per raons de seguretat, els controladors aeris estan separant els avions que aterren o que s'enlairen, i això, clar, pot provocar alguns retards avui.
0: 3CAT Info.
1: Una setmana després de l'esclat de la crisi a Ceuta, el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, demana el blindatge de les seves fronteres. Ho ha fet en una reunió telemàtica de la Comissió de Llibertats del Parlament Europeu. Mentrestant, l'eurocomissari de Migració Europeu, Magnus Brunner, ha defensat que cal reforçar les aliances amb tercers països per evitar que es torni a repetir un episodi semblant. De fet, ha insistit que la Unió Europea continuarà sent vulnerable si els controls fronterers depenen d'altres estats, en una clara referència al Marroc.
11: És un esdeveniment que sacseja, esclar, la política de tot un continent, diria jo. No podem acceptar tal vulneració de la integritat de les nostres fronteres exteriors, ni tampoc la violació de la seguretat de la Unió.
1: Vives ha explicat que es viu una emergència humanitària a Ceuta, on encara hi ha entre 3.000 i 5.000 migrants en una situació molt precària.
12: La avalancha ha derivado en una emergencia humanitaria de enorme envergadura, a lo que se unen alteraciones del orden y un alto riesgo de inseguridad ciudadana. Y porque el ánimo de los ceutíes está muy afectado.
1: Més enllà del balanç oficial, el president de Ceuta ha parlat d'un centenar de morts. Tot i això, l'ONG Caminando Fronteras, que des de fa gairebé 25 anys defensa els drets humans de les persones migrants a la Mediterrània, afirma que almenys són 141 les persones que han perdut la vida en aquest episodi. Tot plegat, mentre Frontex i l'Europol supervisen les xarxes socials davant d'una nova crida per entrar a Ceuta i Melilla el 15 d'agost. Per cert, que el reallotjament obligatori del miler de menors que encara hi ha a Ceuta està provocant moltes tensions entre el PP i Vox a les quatre comunitats on governen junts. L'extrema dreta diu que boicotejarà el repartiment de nens i joves per la península i asseguren que el PP se sumarà al boicot. Els populars, però, Madrid, Paula Brujats, tenen una altra versió.
13: L'extrema dreta posa pressió al Partit Popular, diu que els seus governs no destinaran ni un euro a l'acollida de menors de Ceuta i, segons José María Figaredo de Vox, el PP se sumarà al boicot.
14: Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer. Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
13: Aquesta versió, però, no coincideix al 100% amb la dels populars. Elías Bendodo admet, amb la boca petita, que la llei obliga les comunitats a acollir.
25: Insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno de España. El presidente está tumbado en una hamaca y quiere que las comunidades autónomas del Partido Popular resuelvan la papeleta, oye.
13: Però els pactes de govern del PP amb Vox, Extremadura, l'Aragó, Andalusia i Castella i Lleó redueixen al mínim el pressupost per l'acollida i preveuen no ampliar les places per a joves tutelats. Per això el PP posarà condicions a aquest repartiment que sigui just, equilibrat i es prioritzi sempre el retorn dels menors amb les seves famílies al Marroc. Això, però, per llei només es pot fer si la família ho demana. Pel govern espanyol és un exemple més de la insolidaritat del PP per estar entregat a Vox, Mónica García, ministra, a Ràdio Nacional d'Espanya.
26: Tenemos un problema cuando el Partido Popular es incapaz de desprenderse de esa ola ultrarreaccionaria que impregna Vox, que son medidas de solidaridad básica y de humanidad básica, ¿no? Que es hacerse cargo de niños y niñas, si es que es así de sencillo, ¿no?
13: Tot i les queixes d'ara, en l'últim any s'han traslladat més de 1.700 menors de Ceuta, Melilla i Canàries cap a altres comunitats. S'han reallotjat sense polèmiques i com marca la llei.
1: Gràcies, Paula. Per cert, situats encara a Madrid, s'ha presentat una denúncia als jutjats de la capital espanyola per un possible delicte de malversació de fons públics per la famosa compra de l'àtic de luxe que va fer el govern d'Isabel Díaz Ayuso. L'ha presentat Justitia Europa, una entitat que reclama que s'investigui aquesta operació que va tancar l'empresa pública Planifica Madrid per més de 6 milions d'euros. Tot i que aquesta xifra la va avançar el diari El País, però el govern d'Ayuso no ha confirmat que siguin aquests diners, aquests 6 milions. En la denúncia es demana al jutjat d'instrucció que demani l'expedient complet de compra, els informes de necessitat, taxació, legalitat urbanística, i s'hi va intervenir la Conselleria de Presidència. Justitia Europa alega que hi pot haver malversació de diners públics i prevaricació administrativa, entre altres delictes. El govern de Díaz Ayuso va comprar l'àtic del barri de Chamberí per instal·lar-hi temporalment l'oficina de la presidenta mentre feien obres a la seu del govern autonòmic. Enmig de la tempesta política, l'executiu madrileny va anunciar que el venia, finalment, se'l traia de sobre, el vendria amb 4 immobles més i que destinaria els diners a ajudar els damnificats pels incendis a la Comunitat de Madrid.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Catalunya ja supera els 8.200.000 habitants. Segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, la població ha crescut més de 70.000 persones l'últim any. Això significa un creixement en un any de l'1% de la població total de Catalunya. El creixement es deu sobretot a l'arribada de població nascuda a l'estranger. En un any, aquest col·lectiu ha augmentat en unes 90.000 persones i ja suma prop de 2,2 milions d'habitants, més d'una quarta part de la població catalana. Totes les demarcacions han guanyat habitants. Barcelona supera per primer cop els 6 milions de residents. Tarragona és la que creix més en termes percentuals i Girona i Lleida també registren un augment de població. Doncs justament bona part d'aquesta població està molt pendent del que passarà dimecres vinent, 12 d'agost, aquest famós eclipsi total de sol, on hi ha molta atenció posada a Tarragona. A Tarragona estan preparant un pla especial de seguretat per aquell dia, per l'eclipsi, davant la incertesa d'assistents que poden arribar-hi als punts d'observació. En el cas de Tarragona, el punt neuràlgic serà la Marina del Port, on, per cert, Catalunya Ràdio hi farà el programa especial. Anem, doncs, cap a Tarragona. Ricard Buigas.
15: El dispositiu especial s'anirà modificant atenent l'afluència d'assistents, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
16: Tindrà la capacitat d'adaptació davant d'un dels factors més grans que té aquest esdeveniment, que és la seva incertesa, i que no tenim històrics per comparar-nos. Hem pres algunes altres referències a la nostra ciutat, de les festes populars, dels focs artificials, però un esdeveniment astronòmic d'aquest tipus, doncs, no hi ha casos propers.
15: Tarragona disposarà de 6 punts d'observació amb capacitat per a 70.000 persones. El més multitudinari serà el que s'ubicarà a la Marina Port Tàrraco, amb capacitat per a 20.000 assistents. Aquest és el punt on Catalunya Ràdio farà el programa especial. García diu que repartiran les ulleres que proporcionarà 3CAT.
16: Es repartiran més de 20.000 ulleres a tots els punts, i això ho fem de la col·laboració inestimable i molt agraïda per part de l'Ajuntament de Tarragona de 3CAT.
15: L'operatiu també preveu reobrir els accessos després de l'eclipsi de forma esglaonada per evitar un col·lapse de circulació al final de l'esdeveniment.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La policia ha desallotjat avui els 25 homes que encara s'estaven il·legalment a l'antiga fàbrica Simón de Girona. No hi ha hagut enfrontaments. Ara les brigades ho estan buidant tot de deixalles i tapiaran tots els accessos d'aquesta nau per evitar que tornin a ocupar-ho. L'estructura de l'antiga nau s'aprofitarà per fer-hi un institut de secundària. Girona, Fèlix Martín.
17: Ens hem de situar a la sortida sud de la ciutat, pel carrer Barcelona, entre el Cort Inglés i la nova clínica Girona, una zona de creixement urbanístic. En aquesta nau hi malvivien una cinquantena de persones, si bé aquests últims dies ja només en quedaven la meitat. Tots homes, la majoria immigrants. La Policia Municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra els han fet fora avui al matí. Sílvia Liu és l'alcaldessa accidental de Girona.
18: Penseu que la setmana passada hi havia 15 persones, avui ens n'hem trobat 25, vull dir que també eren persones que fluctuaven, persones que no els havíem pogut notificar perquè ja no hi eren. Per tant, nosaltres el que hem garantit avui, a dia d'avui, a través de serveis socials se'ls hi pugui donar una alternativa.
17: Però això no és suficient, ens ha dit des de la mateixa nau la portaveu del Sindicat de l'Habitatge de Girona, Fàtima Atar.
19: Van tard, van molt malament, i segurament l'alternativa serà al carrer. O sigui, al final, com el missatge que transmet aquest ajuntament de Madura i policia.
17: Completat el desallotjament, l'Ajuntament de Girona ha fet la cessió de l'antiga fàbrica al Departament d'Educació perquè s'encarregui del projecte de reurbanitzar aquest espai i fer-hi el nou institut de secundària.
1: Gràcies, Fèlix. Molt a prop de Girona, a Sils, una plaga de xinxes complica el dia a dia dels veïns de la urbanització Vallcanera, en aquest poble de Sils, a la comarca de la Selva. Des de l'Ajuntament asseguren que la situació està millor.

0: que estàvem tots iguals, o sigui, tots els que teníem la casa, diguéssim, pagada al camí del darrere.
1: Segons l'alcalde de Sils, Eduard Colomer, en van informar al Departament d'Agricultura, van enviar comunicats als veïns i van contactar amb una empresa especialitzada.
2: Ens desaconsellen, en aquest cas, des del punt de vista tècnic, l'utilització de productes químics, en el sentit que els sí que podien implicar riscos per a les persones i fins i tot doncs, requerir el fet de confinar o d'abandonar l'habitatge durant 24 hores o les que fossin. Diguem unes mesures de tipus preventiu, en aquest cas pel centre cívic de Vallcanera i pel cementiri.
1: Afegeix que els van assegurar que al cap de 15 dies el brot aniria a la baixa.
3: I parlem ara d'un fenomen que segur que heu observat passejant per algunes ciutats catalanes aquests últims temps, aquests últims anys, i és que cada vegada queden menys comerços tradicionals. En el cas de Barcelona, ha perdut una de cada quatre peixateries, merceries i drogueries els últims 8 anys. Són dades del Cens Municipal de Locals Comercials que compara les xifres disponibles més antigues del 2016 amb les més recents del 2024. També ha baixat la persiana un de cada 3 negocis de la pell o sabateries. I el retrocés del comerç tradicional també el pateixen negocis d'alimentació, com carnisseries, xarcuteries o botigues d'ous i aviram. Un exemple del tancament de negocis tradicionals és la històrica merceria Tarragona, del barri de Gràcia, que portava 109 anys despatxant. El propietari de la merceria Perelló de Sant Andreu, Ramon Martínez, es queixa de la normativa excessiva que els imposen les administracions, però també de la competència xinesa.
4: Abans hi havia una merceria cada 3 cantonades. Ara potser n'hi ha una merceria cada 3 barris. I si arriba, el que és els nostres articles de merceria els han adaptat també a altres botigues. Sobretot, per exemple, els grans basars xinesos, amb una qualitat molt inferior a la que nosaltres podem oferir.
3: Justament a Barcelona, l'equip de govern ha plantejat regular els lloguers comercials i crear un fons per comprar locals emblemàtics que estiguin en risc.
5: El temps.
3: La previsió meteorològica, avui que n'estem tan pendents, amb l'Enric Agut.
6: Ja comencen a caure ruixades alguns forts, per exemple, n'hem tingut cap a la Ribera d'Ebre, també algun xàfec, al Baix Ebre, Priorat, Terra Alta, també en algun punt del Montsià i també al Pirineu. N'hi ha més tot això aquesta tarda, tarda complicada, tarda de temps insegur, amb perill alt de precipitacions intenses, acompanyades de tempesta, localment en calamar-se, pedra i amb un caràcter que podria ser torrencial puntualment. Un bon grapat de comarques està avui sota avís d'intensitat de precipitació i algunes d'elles amb un perill al 4 sobre 6, on la pluja podria tenir un caràcter torrencial. Estem parlant de gairebé totes les comarques de Girona, les de Barcelona, també Noguera, Urgell, Prat d'Urgell, però després també algunes del nord de Tarragona. En definitiva, tarda vespre, temps mogut, el dia més inestable, moment de ruixat la temperatura pot caure i demà un dia molt més tranquil amb algun ruixat puntual a la tarda cap a l'interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, i començarà a pujar la temperatura i ho farà més al cap de setmana.
3: Gràcies, Enric. Pendents, doncs, d'aquestes tempestes que esperem per avui a la tarda bona part del país, però més enllà d'això, és veritat que les últimes setmanes hem patit, sobretot, de calor a casa nostra. Hem patit nosaltres i també pateixen els gegants, perquè la calor d'aquests últims estius està accelerant el desgast d'aquestes figures populars dels gegants, que són un patrimoni material immaterial que, en plena temporada de festes majors, surt al carrer més que mai. Això ens explica ara la Clàudia Roses.
7: Cada estiu les temperatures rècord porten geganters i colles a revisar el bon estat de les figures, fetes principalment de fusta, cartró, pedra i pintura. Així ho ha explicat Teresa Casserres, restauradora del taller d'escultura Casserres.
8: Si eventualment doncs, el gegant està exposat doncs, al mig d'una trobada, al mig de la festa major, pam, allà a 35 graus, és inevitable que doncs, hi haguin seqüeles o petites esquerdes, no, fruit d'aquests canvis radicals de temperatura. Però al final és una imatgeria viva que ha de sortir al carrer i és la seva funció. No podem preservar-los dintre un museu tancat perdent ben bé la seva funció de fer i el que significa pel poble.
7: Casserres afirma que per a una bona conservació cal una bona feina divulgativa i un manteniment constant per part dels ajuntaments, que són els propietaris de la majoria dels gegants de Catalunya.
8: És la conscienciació que es té, no, per part dels ajuntaments del patrimoni que tenen. Fa uns anys potser no eren conscients del tipus d'elements que tenien i avui en dia, doncs, gràcies a la divulgació que es fa a nivell dels conservadors i restauradors, és més fàcil doncs, fer una conservació més preventiva durant l'any.
7: Ara bé, la calota també afecta respecte als geganters, que ballen a dins entre fusta i tela amb temperatures que poden superar els 40 graus. Per això les colles també han hagut de fer canvis en les trobades geganteres. Així ho ha afirmat Sergi Bonilla, representant d'imatgeria i màrqueting de l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya.
9: A nivell geganter hem de vigilar, doncs, sobretot la seguretat de les persones que estan portant els gegants.

0: abans, llavors és important hidratar-se i els horaris en què s'organitzen les trobades. Quan un gegant agafa temperatura, doncs també agafa tot el seu interior i pot ser que la persona que l'estigui portant estigui a una temperatura que no és la mateixa que hi ha fora. Aixeca pes, està fent un esforç encara més gran la persona de dins.
1: A Catalunya hi ha 4.000 gegants i molts poden arribar a pesar 80 quilos.
2: Per cert, que l'activació del Pla Alfa, associat al risc d'incendi, s'ha disparat aquest estiu, i això té una incidència directa a la xarxa elèctrica, amb talls de llum que s'allarguen perquè, per prevenció, la línia elèctrica no es pot reconnectar automàticament. Això aquest mes de juliol ha passat més de 300 vegades, el triple que l'any passat, segons dades facilitades per Endesa a Catalunya Ràdio. A Lleida, aquesta situació se suma a les queixes del territori pels microtalls elèctrics que ja tenen des de fa anys. Anem a Lleida, doncs, Estela Busoms.
3: A les comarques de Lleida, el juliol, pràcticament hi ha hagut activacions del Pla Alfa cada dia i s'han registrat 90 talls provocats per avaries o per objectes o ocells que han topat amb les línies que s'han prolongat més del compte. Això perquè el protocol obliga a revisar in situ el punt del tall abans de restablir el subministrament en tots aquells municipis on el perill d'incendi és alt o extrem per comprovar que l'operació és segura. El temps màxim per fer la verificació és d'entre 2 i 3 hores. Josep Escolies és un dels responsables de la xarxa de distribució d'Endesa a Catalunya.
4: Aquesta mesura fa que la reposició del subministrament pugui ser una mica més lenta. Tot i això, gràcies als equips telecontrolats distribuïts per la xarxa, podem restablir el servei a una gran part dels clients des d'altres línies mentre s'inspecciona el tram afectat.
3: A Ponent, aquest tipus d'actuacions s'han més que duplicat el juliol. Els ajuntaments entenen que és una actuació preventiva, però recorden que hi ha un problema permanent de microtalls. A l'Espluga Calba, les Garrigues asseguren que han tingut més de 50 incidències en un mes, en total 84 hores sense llum. El primer tinent d'alcaldia, Lluís Amat, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
5: La xarxa elèctrica de les Garrigues és l'equivalent a Rodalies a Barcelona, amb una diferència. Totes les Garrigues són 19.000 persones. Aleshores, vés a barallar-te amb Endesa perquè faci una inversió milionària per millorar doncs, tot aquest tema.
3: Justament a les Garrigues ha nascut la iniciativa microtalls.cat, una pàgina web per documentar els talls de llum i facilitar les reclamacions a companyies i asseguradores.
2: D'aquí 9 minuts seran les 4 de la tarda. Els clubs de lectura estan de moda. Ho constaten les dades. A les biblioteques de la demarcació de Barcelona, per exemple, s'ha passat de 10.500 inscrits fa 10 anys als 20.500 l'any passat. Hi ha una variant, però, que va més enllà dels clubs de lectura, on els assistents han de pagar entrada. Són els anomenats gabinets de lectura. Ens ho explica en aquest reportatge la Marta Vives.
6: És una fórmula freqüent en països com França, Alemanya i els Estats Units. I a casa nostra cada vegada se'n fan més, tot i que no és habitual. Més enllà de les presentacions de llibres, sovint novetats editorials o dels clubs de lectura organitzats per llibreries i biblioteques, on l'autor a vegades cobra per participar-hi, els gabinets de lectura busquen enfortir el vincle de lector amb una obra a través de l'expertesa de les persones convidades que cobren. Marta Ramoneda és llibretera de la Central i la coordinadora dels gabinets de lectura des del 2008.
7: Posa en valor la feina de molts, perquè tant l'escriptor com el traductor, l'editor, el llibreter, el distribuïdor, la feina d'un llibre, hi ha molta gent que hi participa.
6: Que l'entrada s'hagi de pagar acaba sent garantia d'assistència, assegura a Catalunya Ràdio l'escriptor Sergi Pàmies.
8: El que t'assegura el pagament és el compromís del lector. Participar d'una conversa molt, molt especialitzada.
6: És important distingir els gabinets dels actes promocionals d'un llibre. En el cas dels gabinets de lectura, els continguts van més enllà i no estan vinculats necessàriament amb l'actualitat. Marta Ramoneda.
7: En general, es fan des de llibres clàssics, autors morts, llibres que van sortir fa temps, a vegades també es fan novetats, però sempre el que s'intenta és que siguin llibres que no són evidents.
6: La Central és de les llibreries més veteranes en gabinets de lectura a Barcelona. És un cas força excepcional en l'ecosistema literari català. Sergi Pàmies n'assenyala la causa.
8: Jo no veig viable que aquí es pugui aplicar el sistema que aplica en Alemanya o als Estats Units. Aquí no hi ha cap mena de prestigi. El prestigi de la lectura dels escriptors, dels editors, està en hores baixes.
6: Tot i així, també hi ha lloc per l'esperança. Sergi Pàmies assegura que els gabinets de lectura no són incompatibles amb els clubs de lectura ni amb les presentacions, perquè totes les activitats ajuden a fomentar la passió lectora.
2: I la cineasta catalana Blanca Camell estrena avui al Festival Internacional de Cinema de Locarno el curtmetratge Primer Foc. És un film sobre el procés de postpart i la recomposició física i emocional d'una mare. El curt, protagonitzat per l'actriu Bruna Cusí, s'inspira a l'experiència personal de la mateixa directora.
9: Vaig tenir doncs, aquest esquins molt important, una hemorràgia. M'obligaven a estar al llit i sense moure'm. Llavors el meu company va haver d'ocupar-se de tot i va poder tenir un vincle més ràpid amb el nostre fill. I de sobte em vaig sentir molt sola. Tenia sentiments que no m'esperava, com de gelosia, inclús culpabilitat, i vaig veure que la imatge que havia projectat d'aquest moment estava molt allunyada de la realitat que vivia, no?
2: La cinta, rodada en català, castellà i francès, s'exhibeix a la secció oficial Pardi di Domani, del certamen suís, on també es presenta una altra producció catalana, Los Andares, de Sofia Esteve i Saluengo. I ara parlem d'un altre tipus de cinema, el que ve de Hollywood.
10: What is happening to me?
11: Did you miss me, Spidey?
10: I'm losing my mind.
2: Spider-Man Brand New Day ja és la pel·lícula més taquillera d'aquest 2026 a tot el món. En només una setmana als cinemes, la nova entrega del superheroi, protagonitzada per Tom Holland i Zendaya, ha recaptat més de 1.100 milions de dòlars a escala internacional. Amb aquesta xifra, el film dirigit per Destin Daniel Cretton desbanca Toy Story 5, que encapçalava el rànquing de l'any des que es va estrenar el mes de juny. Però aquest no és l'únic rècord de taquilla que assoleix el nou lliurament de la franquícia de Marvel, de Spider-Man. En el primer cap de setmana als cinemes, es va convertir en el segon millor debut de la història, amb una recaptació de 927 milions de dòlars a tot el món, només darrere d'Avengers Endgame, que venia ja de l'any 2019.
12: Esports.
2: Serà fins les 4 amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
13: Hola, què tal? Bona tarda. El Barça de futbol ha tornat avui als entrenaments després de dos dies de descans. És la primera sessió, un cop van tornar dilluns, de l'estaix d'Anglaterra. Aquesta tarda, segona sessió, a la ciutat esportiva Joan Gamper. Avui la novetat ha estat la incorporació de Gavi, que ha escurçat les seves vacances. També ha estat de la ciutat esportiva l'extrem britànic Anthony Gordon. Dissabte el Barça jugarà amb triangular Itàlia, on s'enfrontarà a l'Udinese i el Nottingham Forest. A la lateral esquerra, Jofre Torrent se'n va finalment traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. No és una cessió, sinó un traspàs d'entre 5 i 6 milions, amb opció de recompra. A més, el Barça es guarda el 50% dels drets del jugador. Pel Barça és la manera de mantenir el control sobre el jugador i Jofre Torrents és l'oportunitat de fer el salt al futbol professional. A l'Ajax, que entrena Mitchell Sánchez, també hi ha Marc-André Ter Stegen, que podria debutar avui en el partit de la Conference contra el Shelburne. A l'Espanyol, el central del Celta, Unai Núñez, és a Barcelona per tancar la seva incorporació a l'equip blanc-i-blau. Arribarà cedit amb una opció de compra que serà obligatòria si l'Espanyol es classifica per una competició europea. I el Barça femení ha presentat avui Martina Fernández, que després d'anunciar el seu fitxatge fa dies, la central torna al club després d'un any i mig a l'Everton. Ha firmat fins al 2029 i en declaracions als mitjans del club s'ha mostrat així de satisfeta.
14: Estic molt feliç. Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar en diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
13: Les nedadores catalanes que han disputat el Campionat d'Europa de Natació de París en les proves de natació artística ja han tornat a casa. Aquesta matinada han aterrat a Barcelona. Iris Tió, l'estrella dels europeus amb 6 medalles, ha fet aquest balanç de la competició.
15: Ara desconnectar al màxim i descansar per tornar més energia, i en aquest campionat ens ha servit molt com per aprendre, que és el que ens fa falta millorar de cara a la temporada vinent, i també doncs, que la bona notícia és que ens estem apropant a Rússia a poc i amb moltes ganes de seguir millorant.
13: També ha parlat a Natarrà a Barcelona Paula Ramírez, la capitana del combinat espanyol de natació artística, que es retira.
16: Ara mateix molt cansada, però estic eufòrica perquè ha sigut una despedida preciosa que no m'esperava. És a dir, crec que ho he viscut jo, ho ha viscut tot l'equip. Crec que no tothom té el privilegi que he tingut jo de retirar-me quan volia, amb qui volia, a la competició que volia i de la millor manera possible.
13: L'equip espanyol ha guanyat 8 medalles de natació artística, una d'or, 5 de plata i 2 de bronze. En marxa la sisena etapa del Tour femení, avui amb un recorregut de mitjana muntanya de 153 quilòmetres que ha començat a Montbrisonc i acabarà a Tournon-sur-Rhône. La suïssa Marlène Reusser ha sortit com a líder de la general amb la neerlandesa Demi Vollering, segona a només 12 segons de Reusser. La catalana Paula Blasi va perdre ahir gairebé 2 minuts i mig i ara és desena a la general a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també va perdre el millor blanc com a millor jove.
12: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
13: En bàsquet, el Barça veu com se'n va un altre dels seus puntals. Toto Shengelia, l'estrella de Geòrgia, va marxar a Dubai pels canvis a la secció. Ahir al vespre va abonar els 900.000 euros de la clàusula i aquest matí s'ha fet oficial el fitxatge pel Dubai Bàsquet de Xavi Pasqual. El Barça, per tant, haurà de buscar un alè pivot i un pivot titular per completar la plantilla. Avui hem pogut sentir per primer cop el nou director esportiu de la secció, Xavi Pujol, que diu que encara els falten dos fitxatges.
17: De fet, ens falten segurament un parell de peces. S'està mirant el mercat. El mercat doncs està bastant avançat, tot i que el timing del bàsquet europeu no és el mateix que per exemple, el del bàsquet americà. Llavors, bueno, poden anar sorgint noves opcions.
13: El Joventut ha fitxat el base escorta Bugi Ellis, de 25 anys, exjugador de l'Alba de Berlín, al Dubai i al Galatasaray turc. El Lleida incorpora el base Marc Hughes, que la temporada passada jugava al Girona. Ja havia estat al Lleida fa 100 temporades, ara hi torna amb passaport espanyol i signa per dues temporades. I el Mundial de MotoGP reprèn aquest cap de setmana el circuit anglès de Silverstone després de les vacances. Encara amb 11 caps de setmana per completar la temporada, lidera la classificació Jorge Martín amb un marge de 14 punts sobre el japonès Ayogura. El campió Marc Márquez ocupa la tercera posició de la general, a 18 punts. Els 5 primers de la classificació estan separats per només 24 punts, incloent-hi Marco Bezzecchi i Fabio Di Giannantonio. 4 catalans seran a la grella del Gran Premi de Gran Bretanya amb la novetat de Pol Espargaró en el lloc de Viñales.

Doncs sí, companys i companyes, això és Hit Parade, sóc en Jordi Casas, l'encarregat de presentar-vos aquests 60 minuts de 70s, 80s i 90s. Molt bé, aquesta careta d'entrada de Gemma Llop la proposaré l'any vinent pels Premis Grammy, Gemma? Els Premis Grammy de Vic, la teva ciutat natal. Molt bé, d'aquí una estona llarga, tindrem l'Esteve Llop, que ens portarà un tema norantero, i jo, en Jordi Casas, ara mateix saludo a tots aquells i aquelles que m'esteu escoltant en línia o bé des d'una altra...

Empordà, Girona Capital i el Gironès, Malleu i l'Osona, també el Baix Llobregat, el Vallès, Barcelona, la seva àrea metropolitana, el Maresme, l'Anoia, també el Bages, Lleida, la Terra Ferma, els companys i companyes que m'escolteu des d'Andorra, també a Formentera, Eivissa, Ses Illes, també, com no, a Sitges, al Garraf, i a la província de Tarragona, al Baix Penedès, a Cunit, a la Costa Daurada. Doncs res, avui, com és habitual, tindrem un carregament de música allò brutal. Començarem amb temes de finals dels anys 70, començaments 80,

gent coneix. És un tema que, bé, de fet, va aparèixer l'any 1979. Kraftwerk, els pares de la música electrònica, van treure Das Model el 1978 i el 1979, des d'un àlbum que es deia Looking for Saint-Tropez, doncs els Telex, des de Brussel·les, Bèlgica, van treure aquesta cançó que es deia Moscow Disco.

Jordi. Sí, aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Sóc més atractiu que tu i lo sabes.

0: companyes, molt content perquè cada dia aquest programa té més adeptes. Vosaltres, nois i noies, feu que aquest programa creixi cada dia una miqueta més. Sí, hi ha coses que creixen. Molt bé, escoltàvem abans Hot Stuff amb la malaurada Donna Adrian Gaines, la Donna Summer, que ens va deixar l'any 2012. I ara mateix a Luisa Verónica Ciccone, Madonna, amb una cançó que a l'època va causar un revolt tremendo perquè el vídeo era de missa, oi? Però molt i molt escandalós. Molt bé, Like a Prayer, Madonna donant pas al rei del pop, Michael Joseph Jackson, amb una cançó que recordareu dels anys 80 i que es deia I'm Bad.
1: Hi, this is Michael Jackson.

0: quan records aquesta cançó. També és bo, de tant en tant, recordar música made in Spain, com aquesta cançó de Teo Cardalda i Maria Monsonís, Els Còmplices. Any 1987, i recordo que aquella època, justament a l'any 88, quan estava la cadena 13, una cadena que ja no existeix, doncs anàvem a una gran discoteca a l'aire lliure a presentar, doncs, artistes com aquests, Els Inhumanos, Toreros Muertos, Mecano, Baltimora, un munt de gent, Chris Lewis, O'Ryan, el de Valentino Mon Amour, etc, etc. Doncs bé, una vegada era una època de...
1: Ponme otra, que me voy.
0: Era una mica jovenet, no? I bé, ponme otra, que me voy. I vaig parlar amb Els Còmplices. El Teo Cardalda em va mirar amb una cara, va dir... Ponme otra, que me voy. I més tard em vaig trobar en Nick Cayman, en pau, descansi. Bon nano, each time you break my heart.

Maria Montsonís còmplices i especialment a Nick Cayman quan va treure l'Each Time You Break My Heart, que tenia els cors de Madonna. Feien córrer que Nick Cayman era el nòvio de Madonna, però el nòvio era Sean Penn, que estava una mica gelós. L'únic que tenien Madonna i el company Nick Cayman era, doncs, a nivell professional, no? Un Nick Cayman supertímid, simpàtic, ell era model, és anglès, o era anglès, i malauradament ens va deixar a l'any 2021 degut a una llarga malaltia. Em va saber molt greu perquè el coneixia personalment. Moviar ara una mica d'Italo Dance amb La Ford, una gran cançó que segurament recordareu i que es deia directament Secret Eyes. Molt bé, si em voleu contactar, ho podeu fer a Jordi Casas G a Instagram. Molt bé, aquest noi és el de I Like Chopin, va néixer a Beirut, al Líban, és italià, es diu directament Paul Masolini i Pierluigi Giombini, el mateix de la Dolce Vita, i tantes cançons, un gran crac i compositor li va compondre les seves cançons, com per exemple Masterpiece, Gazebo.

0: d'Italo Dance, que vaig tenir el plaer de presentar com a novetat en un programa que feia No Rigueu, que es deia Espagueti Tiramilles. I el nom li va posar o la Gemma Balart i una companya que teníem a Cadena 13 i el gran Toni Fàbregas, que ens va deixar fa temps, descansi en pau, un gran locutor de ràdio, superdivertit, i el millor director de ràdio que hem tingut, bueno, a tota la vida.
1: Canalla, cabrons!
0: Començava. Bé, aquí teníem directament un tema que va composar el gran Mauro Farina, que ens va deixar l'any passat, amb Giuliano Crivellente, que va donde va la gente, donde va la gente, Crivellente. Eren Atrium,

Magma Shock es deia Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Hey! Molt bé, senyors i senyors, això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Soc en Jordi Casas i el que ve a continuació, un treball increïble amb una gent que són directament enginyers experimentals de música, un duet suís que es deia Yellow, amb una cançó que recordareu gratament també dels anys 80. Això es deia The Race, la cursa. Una cançó que està plena d'efectes especials i, francament, de disseny.

0: is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of race on outside.
1: Gran cançó que segurament haureu recordat, havia sonat molt a la ràdio, també la posaven a les discoteques, aquelles discoteques de Bola de Miralls, Moqueta Granat, amb sofàs,

0: els Reis. Sí, que venen el dia 5, si no recordo malament, The Reis, The Reis, el Turchell, Turchell The Reis. Senyores i senyors, com és habitual, tenim a un noi que també està present arreu de Catalunya, a les seves zones, i bé, cada setmana ens presenta una cançó. Una cançó que a ell li porta molt bons records i vol compartir amb vosaltres. És l'Esteve Llop. Esteve, què tal? Què ens presentes avui?
1: Què tal, Jordi? Què tal, amigues i amics de Hit Parade? Un dia més, posem el focus en una cançó de fa una colla d'anys. Viatgem en concret a l'any 1991. La dècada dels 90 començava amb un moment molt bo per la música dance. I anem a recuperar una cançó d'una formació de la qual ja us hem parlat en altres ocasions, Two Unlimited. Aquest duet neerlandès, format pel raper Ray Slinghart i per la vocalista Anita Doth. Aquest va ser un dels seus èxits més destacats als seus inicis, i així de bé sonava en aquell 1991. Get ready for this!

0: fantàstic que en sou, Esteve Llop. A trobar-me a faltar, eh?
1: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs res, a punt de marxar, eh? Nosaltres marxem i tornem a la propera edició de Hit Parade, recuperant, com és habitual, els anys 70, 80 i 90. Get ready for this i res, que us deixem amb un tema que us recordarà allò de la rebesàvia, no? Aquella música que ballaven al can-can, no? Els anys 20, la Mari Sampere i, en definitiva, Xavier Cugat i tota aquesta gent, que, malauradament, ja no estan entre nosaltres. Era l'any 1994 quan, des d'Holanda, Dub van treure aquesta cançó típica Betty Boop. Dub amb una cançó que es deia Dub. A passeu!
2: Si la teva emissora preferida encara no passa aquest programa, no saben el que es perden. Digue'ls-hi i que es posin les piles.

0: nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: 3CAT Info.
1: Bona nit, són les 9. El servei d'emergències ha rebut més de 370 trucades a causa del temporal, sobretot al Vallès Oriental, també al Bages i a la Selva. La majoria dels serveis han estat relacionats amb inundacions de baixos i carrers, obstrucció d'embornals i caiguda de branques i arbres. Les pluges també han complicat la mobilitat, tant a les carreteres catalanes com a la xarxa de trens i a l'aeroport del Prat. L'R3 ja ha pogut restablir el servei entre Vic i Ripoll, que està tallat aquesta tarda. Es reprèn, però, amb limitacions de velocitat. I encara està tallat el servei de l'R11 entre Maçanet-Massanes i Caldes de Malavella i també a l'RL4 entre Calaf i Manresa. El president de Ceuta demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat autònoma entre 3.000 i 5.000 i el reforç de les fronteres. Justament avui, que es compleix una setmana de l'entrada de 70.000 persones, Juan Jesús Vives s'ha reunit a Mallorca amb el rei. Brussel·les extrema la vigilància a les xarxes socials per evitar un altre episodi d'entrada massiva de migrants com el de Ceuta. El Frontex, l'Europol i també les autoritats espanyoles s'han coordinat davant la nova crida que s'ha fet per al 15 d'agost. Detingut un home presumptament relacionat amb l'assassinat d'un altre home aquest migdia a Nou Barris, a Barcelona. Els Mossos investiguen el cas en què la víctima hauria estat apunyalada diverses vegades després d'una discussió. Diversos testimonis, però, apuntaven que la presumpta autora d'aquesta agressió seria una dona que encara no ha estat localitzada. I l'alcalde de Perpinyà manté la seva ofensiva contra el català en un ple celebrat avui. S'ha aprovat abandonar l'oficina pública de la llengua catalana. La clara majoria de l'equip que encapçala Louis Alot ha aconseguit la retirada d'aquest organisme per protegir i promoure l'ús del català a la Catalunya del Nord. I Catalunya ja supera els 8.200.000 habitants. Segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, la població ha crescut més de 70.000 persones durant l'últim any. La població amb nacionalitat estrangera suposa prop del 20% del cens.
2: Esports. El Barça descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger. El partit estava previst pel dia 15 d'agost i el club diu que, davant del context d'incertesa actual, no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit. D'altra banda, Rodi Hernández, migcampista del Manchester City i de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. I Vinícius Júnior renova amb el Madrid fins al 2032. També avui el club blanc ha anunciat la incorporació de Yann Diomandé. El Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140.
1: I avui estem molt pendent d'aquestes pluges, molt intenses, però que desapareixeran durant les properes hores i tindrem una nit i matinada serenes arreu. De fet, aquest divendres serà un dia assolellat i només a la tarda hi hauran alguns ruixats al Pirineu Oriental i a Osona. La calor s'intensificarà de nou.
0: Trescat Info.
1: 9 i 3 minuts. Què tal? Molt bona nit. Soc la Txell Garriga.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Les pluges i les pedregades d'aquesta tarda han provocat caigudes d'arbres, també de branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat, tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària, però cap dany personal ni tampoc afectacions greus. Són declaracions al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio d'Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, que ens detalla el que han provocat aquestes tempestes.
3: Han sigut inundacions de baixos, embornals que estaven tapats per i no podia córrer l'aigua, branques, algun arbre que ha caigut, tot això, algun risc estructural, algun cable, alguna teulada, alguna teula que ha caigut. Els bombers ens han fet més de 100 actuacions avui aquesta tarda i encara estan treballant amb algunes d'elles, eh?
1: Des que ha començat l'episodi, el telèfon d'emergència 112 ha rebut unes 370 trucades, sobretot al Bages, on es concentra el gruix de les incidències. I durant la tarda, tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han alertat que alguns rius i rieres del Gironès, el Bages, també el Pla de l'Estany, la Selva i Osona, podrien tenir crescudes brusques, però no consta que hi hagi hagut cap problema. Protecció Civil aixecarà l'alerta del Pla Inuncat durant aquesta nit o, com a molt tard, demà a primera hora de la nit. Doncs bé, com dèiem, aquestes tempestes estan portant, sobretot ara mateix, problemes de mobilitat. La xarxa de Rodalies és una de les més afectades. A hores d'ara està interrompuda la circulació de trens entre Calaf i Manresa a l'RL4, perquè la línia està inundada i tampoc funcionen del tot les línies del nord, com l'R1, l'R2 Nord i l'R11 en el tram entre Maçanet-Massanes i Caldes de a la Vella per una afectació a la catenària. L'R3 ja ha pogut, això sí, restablir la circulació ferroviària entre Vic i Ripoll, tot i que els trens circulen amb limitacions perquè hi ha aigua encara acumulada a les vies. I a les carreteres, les pluges també han provocat incidències per la mala visibilitat i destaquen les complicacions que provoquen els vessals d'aigua a les carreteres, com la C25 entre Rajadell i Manresa i la C63 a Brunyola, en sentit Girona. A tots dos llocs hi ha un carril tallat ara per l'acumulació d'aigua a l'asfalt. La incidència però més greu s'ha viscut a la Nacional 145, a les Valls de Valira, a l'Alt Urgell, on l'aigua ha provocat una esllavissada que ha obligat a tallar un carril i també a donar pas alternatiu als vehicles que circulaven entre la Seu d'Urgell i Andorra. Les Valls de Valira, Joaquim Albalate.
4: Exacte, ha estat una avinguda d'aigua que ha baixat per la muntanya i que ha arrossegat pedres i fang. Bona part s'han quedat al riu Valira, tocada la carretera, però també han arribat a la via on s'ha hagut de tallar el carril cap al sud, cap a la Seu d'Urgell. Els Mossos han donat pas alternatiu mentre les màquines treballaven per retirar la runa i al cap de més o menys una hora s'ha pogut ja reobrir. Això sí, tot plegat ha passat en una via molt de trànsit i sobretot en una hora complicada quan molts treballadors pugen o baixen d'Andorra. Per això hi ha hagut cues força llargues en tots dos sentits durant una bona estona, però des de quarts de set ja ha tornat la normalitat a aquest punt.
1: Les pluges també estan provocant retards a les sortides dels avions a l'aeroport del Prat. Per raons de seguretat, els controladors aeris espaien l'operativa dels avions, sobretot dels que s'enlairen. Gairebé el 70% de les sortides d'avui van amb retard per les tempestes i acumulen més de 3/4 d'hora d'endarreriment de mitjanes. Prioritzen, de moment, les arribades per assegurar l'aterratge correcte dels avions que estan en trajecte amb destí Barcelona. Doncs bé, enmig d'aquestes tempestes, 9 dotacions terrestres dels bombers i 2 aèries treballen en l'extinció d'un foc que hauria començat per un llamp al municipi de la Llacuna, a l'Anoia. Els helicòpters han fet diverses descàrregues sobre la zona, mentre els mitjans terrestres miren d'arribar fins on hi ha les flames per apagar-les.
0: 3CAT Info.
1: I avui fa tot just una setmana de l'arribada de més de 70.000 persones a Ceuta. És una crisi migratòria que ha provocat la mort d'almenys 91 persones. L'ONG Caminando Fronteras eleva, però, aquesta xifra fins a les 141. Doncs bé, justament avui el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, s'ha trobat a Mallorca, primer amb la presidenta de les Balears, Marga Proens, i després amb el rei Felip VI. Vives ha demanat l'expulsió dels migrants que encara queden a Ceuta, calculant entre 3.000 i 5.000, i el reforç de les fronteres, unes peticions que també ha fet aquest matí en una videoconferència amb membres del Parlament Europeu. Mallorca, Caterina Carmany.
5: Expulsar immediatament totes les persones que van entrar del Marroc a Ceuta i que ha qualificat d'allau. Reforçar la presència policial a Ceuta i blindar la frontera. Aquestes són les demandes de Vives davant una situació que ha qualificat de dramàtica.
6: ¿Com creiem des del govern de la ciutat que se vuelva a la normalitat i així se lo hemos planteado al govern de la nació? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha, expulsándolos lo antes posible, de manera inmediata y por la frontera del Tarajal.
5: Amb la presidenta balear han reclamat a Pedro Sánchez que actuï.
7: La situació a Ceuta no està normalitzada, que no me'n facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i pels ceutis estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
5: Vives s'ha reunit una hora amb Arivent, amb Felip VI, que s'ha compromès a visitar Ceuta.
1: L'acolliment obligatori dels menors que han arribat a Ceuta ja està posant a prova les relacions entre el Partit Popular i Vox a les 4 comunitats on governen. Els d'Abascal ja han avançat que rebutjaran el repartiment de nens i joves i asseguren que el PP se sumarà també a aquest boicot. Els populars, però, mantenen que compliran el que marca la llei. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Vox pressiona el PP. Diuen que els governs d'Extremadura, l'Aragó, Castella i Lleó i Andalusia no destinaran ni un euro a l'acollida de menors a Ceuta. Els populars, assegura José María Figaredo, hi estan d'acord.
9: las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer. ¿Qué van a hacer los gobiernos del PP y de Vox? Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
8: Els populars no varien el discurs i insisteixen que compliran la llei que obliga a les comunitats a acollir. Elías Bendodo.
10: Insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno de España. El presidente está tumbado en una hamaca y quiere que las comunidades autónomas del Partido Popular resuelvan la papeleta, oye.
8: Des del govern espanyol, la ministra Mònica García acusa els populars d'insolidaris pel fet d'estar condicionats, diu, per Vox.
11: Tenemos un problema cuando el Partido Popular es incapaz de desprenderse de esa ola ultrarreaccionaria que impregna Vox, que son medidas de solidaridad básica y de humanidad básica.
8: En un any, Ceuta, Melilla i les Canàries han traslladat a la península més de 1.750 menors no acompanyats.
1: La Comissió Europea ha extremat la vigilància a les xarxes socials per evitar un altre episodi d'entrada massiva a territori espanyol després que s'hagi difós una nova crida de cara al 15 d'agost. El Frontex, l'Agència Europea de Fronteres, juntament també amb l'Europol, s'han coordinat amb les autoritats espanyoles davant aquesta nova crida, segons el portaveu comunitari d'Interior, Guillaume Mercier.
12: Estem vigilant precisament l'espai informatiu. Ens estem intentant coordinar amb les plataformes. Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera.
1: L'eurocomissari de Migració, Magnus Bruna, ha reclamat que la Comissió Europea reforci els seus mecanismes de prevenció per evitar noves entrades massives. A la reunió telemàtica del Parlament, amb la presència del president de Ceuta, Bruna ha defensat les aliances amb tercers països per evitar l'arribada descontrolada de migrants. Diu, però, que no es pot deixar que el control de fronteres depengui d'altres estats, en una referència implícita, doncs, al Marroc.
13: Però mentre el control depenga de la bona voluntat d'un estat veí, com heu dit, president, seguirem sent vulnerables i sabem que si no canvia res, els migrants ho tornaran a intentar.
1: L'ofensiva contra el català de l'alcalde de Perpinyà, Louis Alió, no s'atura. Un ple no previst, celebrat aquest dijous a la tarda, ha aprovat que l'Ajuntament abandoni l'Oficina Pública de la Llengua Catalana. Perpinyà era membre fundador d'aquesta oficina que té com a objectiu normalitzar l'ús del català a la Catalunya del Nord. Perpinyà, Laura Bertran.
14: Aquesta entitat pública francesa, que també existeix per al basc, el bretó i l'occità, es va crear l'any 2019 per protegir i promoure el català. En formen part l'estat francès, la regió d'Occitània i el departament dels Pirineus Orientals. Si des del 2022 els elegits de Perpinyà no participaven en cap de les reunions, sí que mantenien el compromís d'una subvenció anual de 25.000 euros. El conseller municipal Jean-Luc Antoniesi ha avançat què farà l'Ajuntament de Perpinyà amb aquests diners.
15: Us anuncio que aquests 25.000 euros es destinaran al nou Institut del Rosselló de Mallorca i de la Catalanitat. La seva missió serà difondre la història i el patrimoni del nostre territori amb conferències, col·loquis i publicacions.
14: Segons l'oposició, aquest Institut del Rosselló Mallorca i de la Catalanitat és una relectura de la història. Sentim Agnès Langevina.
16: És el mètode de l'extrema dreta perquè no assumiu la vostra idea política, que és d'esborrar, de trepitjar la identitat del nostre territori i de la seva llengua.
14: Malgrat les fortes protestes, uns debats intensos i els vots en contra de l'oposició, la clara majoria de l'equip, encapçalat per Louis Alió, ha aprovat aquesta retirada.
1: I per cert que Catalunya ja supera els 8.200.000 habitants. Segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, durant l'últim any la població del país s'ha incrementat en més de 70.000 persones. El creixement es deu sobretot a l'arribada de població nascuda a l'estranger. En un any, aquest col·lectiu ha augmentat en unes 90.000 persones i ja superen els 2 milions d'habitants. És, doncs, més una quarta part de la població catalana. El professor de Sociologia de la Universitat de Barcelona, Víctor Climent, alerta que aquest augment sostingut en el temps obliga a reforçar les infraestructures.
17: Les nostres infraestructures no estan preparades, i aquesta és una realitat, per una allau de tantíssima gent. Això tensiona molt el mercat de treball, tensiona el mercat de l'habitatge i també tensionar, evidentment, el que seria el marc dels serveis socials.
1: Totes les demarcacions han guanyat en habitants. Barcelona supera per primer cop els 6 milions de residents i Tarragona és la que creix més en termes percentuals. Si es manté l'evolució demogràfica actual, d'aquí 15 anys, Catalunya podria fregar, doncs, els 10 milions d'habitants.
0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
18: Les tempestes que ens han acompanyat durant aquesta tarda i vespre s'han desplaçat moltes d'elles ja cap al mar, deixant lliure de precipitacions al Pirineu i també la Catalunya central i fins i tot algun tram de la façana costanera. Però, en canvi, continuen actives cap a la Noguera i avancen cap al Pla de Lleida i d'altres també se situen cap a la Conca de Barberà. Són aquestes les que, durant les immediates hores, poden encara descargar amb certa intensitat. Tot i així, tenen les hores comptades perquè, a mesura que s'acosti mitjanit, aquestes tendiran a desaparèixer i tot per donar pas a una matinada de divendres i un divendres molt estable arreu del país. Un divendres que serà assolellat i només a la tarda s'espera el creixement de nuvolades i alguns ruixats, res a veure amb els d'avui, a punts de les comarques del Ripollès, també de la Garrotxa o Osona. Tot això amb unes temperatures que tendiran clarament a pujar arreu del país. Les màximes demà tornaran cap als 36-37 graus, tant a ponent com també a punts de l'interior.
0: 3CAT Info.
1: Detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre home aquest migdia al districte de Nou Barris de Barcelona. Els Mossos investiguen ara el grau d'implicació d'aquesta persona en els fets. Segons diversos testimonis, l'agressió s'hauria produït després d'una discussió entre tres persones al replà d'un habitatge i la víctima hauria estat apunyalada diverses vegades per una dona que encara no ha estat localitzada. Després de l'atac, l'home hauria intentat fugir en moto però hauria perdut el coneixement abans d'arrencar el vehicle per la gravetat de les ferides. La Guàrdia Urbana ha localitzat l'home, greument ferit per arma blanca, a la cantonada dels carrers Casals i Almansa, i ha alertat als Mossos. El sistema d'emergències mèdiques l'ha traslladat en estat greu a l'Hospital Vall d'Hebron, on finalment ha mort. La investigació, de moment, continua oberta i el cas està sota secret de les actuacions. I més qüestions. Aquesta nit, la 80ena de veïns de la Trinitat Vella, desallotjats de matinada per unes obres de DIF, podran dormir tranquils a casa seva. Durant la matinada els han evacuat per uns tremolors intensos. Els veïns doncs, han pogut tornar després d'un parell d'hores de fora a casa seva. Després de fer-se les comprovacions per assegurar que no hi havia cap risc, però l'ensurt, això sí, el recordaran. Així ho ha viscut la Conchi en declaracions a 3CAT Info.
19: Empezó a temblar todo el suelo. Y seguidamente, pues, bueno, nos asustemos mucho. Las puertas temblaban también. Avisé a mi marido, a mis hijos. Y entonces llamé por teléfono y me dijeron que teníamos que salir del edificio.
1: El problema han estat les vibracions d'una màquina compactadora de terres que treballava en les obres de DIF de la variant ferroviària de Vallbona. Això sí, segons la gestora, els treballs no tenen res a veure amb l'esvoranc de Rodalies proper, també a aquesta zona que va aparèixer ara fa dues setmanes.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Israel ha confirmat avui la mort de dos dels seus soldats, els primers en l'últim mes, en un atac al sud del Líban, on la violència s'ha reprès, recordem, des d'ahir. L'exèrcit israelià acusa la milícia de Hezbollah de violar l'alto el foc. Les noves hostilitats es produeixen enmig de les converses de pau entre Israel i el Líban, que segueixen a Roma, Jerusalem. Jordi Brascó.
20: La violació flagrant per part de Hezbollah que Israel anunciava ahir a la tarda per justificar la represa dels seus atacs al sud del Líban va resultar ser l'explosió d'un artefacte que havia quedat dins d'un edifici al poble de Maj d'Alzun. No és clar encara si l'artefacte feia temps que era allà i Hezbollah no se'l va endur quan es va retirar del poble o si algun integrant de la milícia xiïta hauria aconseguit entrar a la zona ocupada per l'exèrcit israelià i col·locar l'explosiu. Sigui com sigui, Israel va respondre amb atacs mortals ahir a la tarda que han continuat al llarg de la nit i avui. Malgrat la tensa situació sobre el terreny, les converses de pau entre Israel i el Líban s'han reprès a Roma després que ahir quedessin interrompudes. Unes converses on Hezbollah no és present, però que s'ha demostrat poden afectar directament.
0: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
1: Les autoritats sanitàries espanyoles mantenen aïllat a Galícia un home que ha donat positiu per antivirus de la soca dels Andes. El pacient, però, és asimptomàtic. Es tracta d'un ciutadà franco-argentí que va ser diagnosticat a França després de presentar un quadre respiratori lleu. Segons el Ministeri de Sanitat, l'home va viatjar posteriorment a Espanya quan ja no tenia símptomes i, per tant, ja no podia contagiar. El pacient es troba bé, es manté aïllat, això sí, al seu allotjament mentre Salut Pública de Galícia i el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries estan fent el seguiment del cas i el rastreig també dels possibles contactes. Segons Sanitat, s'han activat tots els protocols previstos. I han detingut el patró de l'embarcació que ahir a la tarda va passar per sobre d'una moto d'aigua a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, i va provocar la mort d'un home de 54 anys. Va ser el fill de la víctima i diversos testimonis que va alertar de l'accident i també del fet que el detingut no es va aturar per socorre la víctima. La Guàrdia Civil investiga les circumstàncies ara dels fets. Girona, Fèlix Martín.
2: L'home detingut és un ciutadà francès de 52 anys que anava en un vaixell de lloguer amb una desena de persones més. Està acusat d'un delicte d'homicidi imprudent i un altre d'omissió del deure de socors, i el jutge l'interrogarà aquest divendres. El van detenir dimecres a la tarda, quan anava al Port de Roses a tornar a l'embarcació. L'accident mortal havia passat poca estona abans. Un home i el seu fill anaven en una moto d'aigua quan, de cop i volta, el vaixell els va embestir, va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Alertats als serveis d'emergència, des de Salvament Marítim van intentar reanimar la víctima i després el van portar fins al Port de Roses, on ja els esperava una ambulància medicalitzada, però al final va morir. La víctima era també un ciutadà francès i tenia 54 anys.
0: 3CAT Info.
1: La sala Versus Glòries al barri de Fort Pienc de Barcelona aposta per les reposicions de cara a la nova temporada. En total s'hi han programat 11 espectacles, dels quals 7 són reposicions. Valèria Aubareda.
16: Amb el lema "perquè quan una cosa ens agrada amb un sol cop no en tenim prou", la Versus Glòries torna a proposar l'espectacle de dansa Lulú, primera nit. Jofre Blesa, un dels gestors i codirectors de la sala, apunta les altres reposicions.
21: El que hem volgut ha sigut tornar a portar a escena els èxits que han passat al llarg dels anys per la sala. Èxits com Anglamor, Un refugi al sol, un musical que coproduïm amb la companyia Géminis, o La torradora de Sergi Belbel i Roc Esquius, així com Pols de diamant. També hem volgut recuperar espectacles com El lladre de llibretes, que tu i jo i vosaltres i les cançons, amb Daniel Anglès i Pilar Capellades.
16: També destaca una novetat encarada als més petits.
21: Aquest Nadal tindrem un espectacle familiar que es diu El rei oblidat. Per primera vegada apostem per aquest espectacle per públic jove i familiar.
16: I les altres tres produccions que es podran veure la temporada 26-27 al Versus Glòries són Apocalipsi Fatxa, amb l'humorista valencià Xavi Castillo, Canadà, una comèdia escrita i dirigida per Alicia Serrat, i Progressa adequadament, amb Anna Barrachina i Jordi Díaz.
1: Ha mort als 68 anys el baixista Felipe Gutiérrez, conegut com a Felipe Lipe. És un dels fundadors, juntament amb Ariel Rot i Alejo Estivel, del grup Tequila, que va triomfar als anys 70 amb èxit com aquest que sentim. Salta. Rock and roll, però també La plaza del pueblo o Dime que me quieres. El grup, actiu entre els anys 1976 i 1982, va editar 4 discos i el 1978 va participar en la 4ª edició del festival Canet Rock. La banda es va dissoldre, però, arran de les contínues discussions entre els seus membres. Felipe Lipe, que havia estudiat psicologia i va tenir problemes amb les drogues i l'alcohol, va estar ingressat a l'associació Projecte Home per combatre la seva addicció. Després va treballar durant anys com a psicoterapeuta amb drogodependents.
22: What is happening to me? Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind.
1: Spider-Man Brand New Day ja és la pel·lícula més taquillera d'aquest 2026 a tot el món. En només una setmana als cinemes, la nova entrega del superheroi protagonitzada per Tom Holland i Zendaya ha recaptat més de 1.100 milions de dòlars a escala internacional. Amb aquesta xifra, el film, dirigit per Destin Daniel Cretton, desbanca, doncs, Toy Story 5, que encapçalava el rànquing des de l'any que es va estrenar, el mes de juny. Aquest no és, però, l'únic rècord de taquilla que assoleix el nou lliurament de la franquícia Marvel. En el primer cap de setmana als cinemes es va convertir en el segon millor debut de la història, amb una recaptació de 927 milions de dòlars a tot el món, només darrere, doncs, d'Avengers Endgame, el 2019.
0: Esports.
1: Oriol Corral, bona nit.
3: Bona nit. Comencem amb les dues últimes notícies del dia. La primera, Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. El davanter brasiler entrava en el seu últim any de contracte i signa ara 6 anys més amb el Real Madrid. La segona és que el Barça descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger. El partit, com dèiem, estava previst pel dia 15 d'agost i el club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit. L'Espanyol ha fet oficial el fitxatge del central Unai Núñez, arribat del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada.
4: Cuando se pusieron en contacto conmigo, me gustó mucho la idea de que tienen en el proyecto y pues bueno, por suerte aquí estamos.
3: L'Espanyol es reserva una opció de compra per Unai que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per a una competició europea.
0: 3CAT Info.
3: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. Des del Barça es preparen per començar a negociar amb el Manchester City la incorporació de la pilota d'or del Mundial, a qui li queda un any de contracte amb el Manchester City. I al Madrid, la nova incorporació és la de Yann Diomandé. El club blanc ja ho ha fet oficial. El davanter de la Costa d'Ivori i de 19 anys signa per 7 temporades fins al 2033. El Real Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany i poden arribar a ser 140. És el fitxatge més car de la història del Real Madrid. I tornem al Barça, perquè el lateral esquerre Jofre Torrents marxa finalment traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. L'operació, finalment, no serà en format cessió i l'Ajax pagarà entre 5 i 6 milions d'euros a un Barça que reserva una opció de recompra i el 50% d'una hipotètica futura venda. El Barça femení ha presentat avui Martina Fernández. La central de 21 anys torna a Barcelona després d'un any i mig a l'Everton anglès. Fernández ha signat fins al 2030 i en declaracions als mitjans del club s'ha mostrat molt satisfeta.
6: Estic molt feliç. Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar en diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
3: La ciclista de Maurici, Kim Lecord-Pienaar, s'ha imposat a l'esprint a la 6a etapa del Tour de França femení. La seva companya d'equip, la catalana Mireia Benito, porta uns dies patint, ho diu en una entrevista al Tot Costa.
23: Ah, sí, avui no tant. Avui, bueno, fa un parell de dies que no m'estic trobant massa bé, però bueno, sí que intentem anar ajudant el màxim possible la Kim i bé, doncs, amb dies com avui doncs queda tot més que compensat.
3: El Mundial de MotoGP torna aquest cap de setmana al circuit anglès de Silverstone, després de les vacances. Encara queden 11 curses amb Jorge Martín líder, amb 14 punts d'avantatge sobre el japonès Ai Ogura. El campió, Marc Márquez, ocupa la tercera posició de la general, a 18 punts del líder. Márquez es veu favorit.
24: Esto es difícil, ¿eh? Decir quién es el favorito. Soy yo, ¿no?
25: No.
24: No, ¿qué quieres? No, depende, pa. Ahora el titular lo pones y ya está, pero... El favorito, o sea, que dirán que soy yo, o sea... Digo lo mismo, ponlo en el pequeño esto, ¿vale?
25: Subtítulo.
24: Sea, un título más a mí no me cambia la vida, ellos sí.
3: Els 5 primers de la classificació estan separats només per 24 punts, incloent-hi Marco Bezzecchi i Fabio Di Gianantonio. 4 catalans seran a la graella del Gran Premi de la Gran Bretanya amb la novetat de Pol Espargaró en el lloc del legionat Maverick Viñales. En bàsquet, el nou fitxatge del Girona és Mac McClung. El base escorta nord-americà arriba procedent dels Chicago Bulls, de l'NBA, i del seu equip vinculat a la Lliga de Desenvolupament, on ha anotat aquesta temporada més de 29 punts per partit. Seguim amb bàsquet. El Barça ha anunciat que l'alè pivot Toko Shengelia no continuarà al club. El georgià ha abonat prop d'un milió d'euros de la clàusula de sortida i ha fitxat pel Dubai de Xavi Pascual. I acabem amb més bàsquet. El Joventut ha fitxat al base escorta Boogie Ellis, de 25 anys. Boogie és exjugador de l'Alba de Berlín alemany, també del Dubai i del Galatasaray turc.

0: Són 9:15, principals titulars d'aquesta hora. Els serveis d'emergències han rebut més de 370 trucades a causa del temporal, sobretot al Vallès Oriental, al Bages i també a la Selva. La majoria dels serveis han estat relacionats amb inundacions de baixos i carrers, també per l'obstrucció d'embornals i la caiguda de branques i arbres. Les pluges que han complicat la mobilitat tant a les carreteres catalanes com a la xarxa de trens i a l'aeroport del Prat. L'R3 ja ha pogut, però, restablir el servei entre Vic i Ripoll, que ha estat tallat aquesta tarda. Es reprèn, però, això sí, amb algunes limitacions de velocitat, i encara està tallat el servei de l'R11 entre Maçanet-Massanes i Caldes de Malavella. També a l'RL4 entre Calaf i Manresa. També que el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat autònoma, entre 3.000 i 5.000, calculen, i el reforç de les fronteres. Brussel·les extrema la vigilància a les xarxes socials per evitar un altre episodi d'entrada massiva de migrants com el de Ceuta. El Frontex, l'Europol i les autoritats espanyoles s'han coordinat davant la nova crida per fer el 15 d'agost. I fins les 9:00, més notícies. Unió de Pagesos denuncia que el Departament d'Agricultura no preveu ajuts per pal·liar els efectes de la sequera en els conreus de l'ametlla de secà i de la garrofa. Un impacte que, segons el sindicat, han fet caure la producció entre un 50 i un 80%. O que l'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, es planteja recuperar el pagament per aparcar el trabucador. Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que els visitants del Delta ho veurien bé si la mesura acaba millorant l'experiència de la visita. En esports, Oriol Corral, què destaquem?
1: Destaquem que el Barça descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger el 15 d'agost. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit.
0: I el temps, avui molt pendent d'aquestes pluges intenses, però que desapareixeran durant les properes hores i tindrem una nit i matinada serenes arreu. De fet, aquest divendres serà un dia assolellat i només a la tarda hi haurà alguns ruixats cap al Pirineu Oriental i a Osona. La calor, això sí, s'intensificarà. Dos quarts i 9:50, com dèiem, les pluges i les pedregades d'aquesta tarda han provocat caigudes d'arbres i branques, també algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària, però cap dany personal ni tampoc afectacions greus. Són declaracions al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio d'Imma Solet, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, que ens detalla el que han provocat doncs aquestes tempestes.
2: Han sigut inundacions de baixos, embornals que estaven tapats per i no podia córrer l'aigua, branques, algun arbre que ha caigut, tot això, algun risc estructural, algun cable, alguna teulada, alguna teula que ha caigut. Els bombers ens han fet més de 100 actuacions avui aquesta tarda i encara estan treballant amb algunes d'elles,
0: Des que ha començat l'episodi, el telèfon d'emergència 112 ha rebut unes 370 trucades, sobretot al Bages, on es concentra el gruix de totes les incidències. Durant la tarda, tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han alertat que alguns rius i lleres del Gironès, el Bages, també el Pla de l'Estany, la Selva i Osona podien tenir crescudes brusques, però no consta que hi hagi hagut cap problema. Protecció Civil aixecarà l'alerta del Pla Inuncat durant la nit o, com a molt tard, demà a primera hora del matí. Unes tempestes, això sí, que estan provocant encara problemes de mobilitat. La xarxa de Rodalies és, sobretot, una de les més afectades ara mateix. A hores d'ara està interrompuda encara la circulació de trens entre Calaf i Manresa a l'RL4, perquè la línia està inundada, i tampoc funcionen del tot les línies del nord, l'R1, l'R2 nord, també l'R11, en un tram entre Maçanet-Massanes i Caldes de Malavella, per una afectació, en aquest cas, a la catenària. L'R3, això sí, ja ha restablert la circulació ferroviària entre Vic i Ripoll, tot i que els trens estan circulant amb limitacions perquè hi ha aigua acumulada a les vies. A les carreteres, les pluges també han provocat incidències per la mala visibilitat i destaquen, sobretot, les complicacions que han provocat els bassals d'aigua a les carreteres com la C25 entre Rajadell i Manresa o la C63 a Brunyola, en sentit Girona. A tots dos llocs hi ha un carril tallat també per l'acumulació d'aigua a l'asfalt. La incidència, això sí, més greu s'ha viscut a la Nacional 145 a les Valls de Valira, a l'Alt Urgell, on l'aigua ha provocat una esllavissada que ha obligat a tallar un carril i també a donar pas alternatiu als vehicles que circulaven entre la Seu d'Urgell i Andorra. Les Valls de Valira, Joaquim Albalaté.
3: Exacte, ha estat una vinguda d'aigua que ha baixat per la muntanya i que ha arrossegat pedres i fang. Bona part s'han quedat al riu Valira, tocada la carretera, però també han arribat a la via on s'ha hagut de tallar el carril cap al sud, cap a la Seu d'Urgell. Els Mossos han donat pas alternatiu mentre les màquines treballaven per retirar la runa i al cap de més o menys una hora s'ha pogut ja reobrir. Això sí, tot plegat ha passat en una via molt de trànsit i sobretot en una hora complicada quan molts treballadors pugen o baixen d'Andorra. Per això hi ha hagut cues força llargues en tots dos sentits durant una bona estona, però des de quarts de set ja ha tornat la normalitat a aquest punt.
0: Les pluges, això sí, continuen provocant retards en les sortides dels avions de l'aeroport del Prat. Per raons de seguretat, els controladors aeris espaien l'operativa dels avions, sobretot dels que s'enlairen, i gairebé el 70% de les sortides d'avui van amb retards per les tempestes. Acumulen més de 3/4 d'hora d'endarreriment de mitjana, perquè s'estan prioritzant les arribades per assegurar el aterratge correcte dels avions que estan en trajecte amb destí a Barcelona.
4: 3CAT Info.
0: I avui fa una setmana de l'arribada de més de 70.000 persones a Ceuta. És una crisi migratòria que ha provocat la mort d'almenys 91 persones. L'ONG Caminando Fronteras eleva, però, aquesta xifra fins a les 141. Doncs bé, justament avui el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, s'ha trobat a Mallorca primer amb la presidenta de les Balears, Marga Proens, i després també amb el rei Felip VI. Vives ha demanat l'expulsió dels migrants que encara queden a Ceuta, entre 3 i 5.000, segons calculen, i el reforç de les fronteres, unes peticions que també ha fet aquest matí en una videoconferència amb membres del Parlament Europeu. Mallorca, Caterina Carmany.
5: Expulsar immediatament totes les persones que van entrar del Marroc a Ceuta i que ha qualificat d'allau. Reforçar la presència policial a Ceuta i blindar la frontera. Aquestes són les demandes de Vives davant una situació que ha qualificat de dramàtica.
6: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad? Y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación. Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha. Expulsándolos lo antes posible, de manera inmediata y por la frontera del Tarajal.
5: Amb la presidenta Balear reclamant a Pedro Sánchez que actuï.
7: La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure lo contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutís estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
5: Vives s'ha reunit una hora a Marivent amb Felip VI, que s'ha compromès a visitar Ceuta.
0: Doncs bé, la Comissió Europea ha extremat la vigilància a les xarxes socials per evitar un altre episodi d'entrada massiva a territori espanyol després que s'hagi difós també una nova crida per al 15 d'agost. El Frontex, l'Agència Europea de Fronteres, juntament també amb l'Europol, s'han coordinat amb les autoritats espanyoles davant d'aquesta nova crida, segons el portaveu comunitari d'Interior, Guillaume Mercier.
8: Estem vigilant precisament l'espai informatiu. Ens estem intentant coordinar amb les plataformes. Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera.
0: L'eurocomissari de Migració, Magnus Bruna, ha reclamat que la Unió Europea reforci els seus mecanismes de prevenció per evitar noves entrades massives. A la reunió telemàtica del Parlament, amb la presència també del president de Ceuta, com dèiem, Bruna ha defensat les aliances amb tercers països per evitar l'arribada descontrolada de migrants. Diu, però, que no es pot deixar que el control de fronteres depengui d'altres estats, en una referència implícita al Marroc.
9: Però mentre el control depenga de la bona voluntat d'un estat veí, com heu dit, president, seguirem sent vulnerables i sabem que si no canvia res, els migrants ho tornaran a intentar.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ha dimitit el fins ara candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió, després de la polèmica per un àudio filtrat a les xarxes socials en què conspirava contra companys del seu mateix partit. Després que Esquerra li obrís un expedient, Puigtió ha admès que va cometre un error greu i per això ha decidit fer un pas al costat, tot i que lamenta que es normalitzi en política la publicació de converses privades. L'àudio polèmic era una conversa amb un jove vinculat a Vox, en què l'exalcaldable li confessava que volia fer fora tots els dirigents del seu partit a la ciutat de Girona per agafar el control d'Esquerra. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Puigtió ha explicat que plega, però per dignitat i responsabilitats.
10: He comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat.
0: El partit haurà de buscar a un nou candidat a l'alcaldia de Girona quan falta tot just menys d'un any per les eleccions municipals. L'elecció de Puigtió, que era l'aposta d'Oriol Junqueras com a alcaldable, ja va estar envoltada de polèmica quan va guanyar les primàries per un sol vot de diferència davant del seu rival, Adam Mañé. I encara a Girona, desallotjats per la policia i sense incidents, 25 homes immigrants que estaven ocupant l'antiga fàbrica Simón de Girona, on s'ha de construir un nou institut de secundària. Les brigades ho han buidat de deixalles i tapiaran ara tots els accessos per evitar que es torni a ocupar. Fèlix Martín.
11: En aquesta nau hi malvivien una cinquantena de persones, si bé aquests últims dies ja només en quedaven la meitat, tots homes majors d'edat, la majoria immigrants. El jutjat en va autoritzar el desallotjament fa setmanes i, finalment, la Policia Municipal de Girona, amb el suport dels Mossos d'Esquadra, els ha fet fora aquest dijous. S'hi han trobat més gent del que es pensaven i els serveis socials els donen suport, ha assegurat l'alcaldessa accidental de Girona, Sílvia Liu.
12: Nosaltres fa un cosa de dos mesos que hi estem anant. Nosaltres, en aquest sentit, hem anat amb serveis socials. Molta gent, penseu que la setmana passada hi havia 15 persones, avui ens n'hem trobat 25, vull dir que també eren persones que fluctuaven, persones que no els havíem pogut notificar perquè ja no hi eren, i per tant era una població flotant. Per tant, nosaltres el que hem garantit avui, a dia d'avui, és que aquestes persones, en qualsevol cas, a través de serveis socials, se'ls hi pugui donar una alternativa.
11: Però la portaveu del Sindicat de l'Habitatge de Girona, Fàtima Atar, creu que no n'hi ha prou.
13: Van tard, van molt malament, i segurament l'alternativa serà al carrer, i ells ja ho saben, de fet. O sigui, al final, com el missatge que transmet aquest ajuntament de Madura i policia.
11: Amb la nau buida, aquest dijous mateix, l'Ajuntament de Girona ha fet entrega de l'espai al Departament d'Educació perquè s'encarregui de la reurbanització de la zona, on s'ha de construir un nou institut de secundària.
0: I a Catalunya s'han disparat aquest estiu les activacions del Pla Alfa per risc d'incendi. I això té conseqüències també per la xarxa elèctrica, ja que els talls de llum s'allarguen perquè no es pot reconnectar el sistema automàticament quan hi ha una avaria. És una situació que s'ha repetit més de 300 vegades només aquest mes de juliol. És el triple que l'any passat. I d'aquestes, un terç han estat a les comarques de Lleida. Júlia Albacar.
14: El Pla Alfa ha estat actiu gairebé cada dia del mes de juliol a Ponent, on s'han registrat 90 talls de llum. Això ha fet que estos talls s'hagin allargat més del compte perquè el protocol obliga a revisar l'avaria in situ. Josep Escolies és un dels responsables de la xarxa de distribució d'Endesa Catalunya.
15: Aquesta mesura fa que la reposició del subministrament pugui ser una mica més lenta. Tot i això, gràcies als equips telecontrolats distribuïts per la xarxa, podem restablir el servei a una gran part dels clients des d'altres línies mentre s'inspecciona el tram afectat.
14: Una situació que aquí es suma al problema dels microtalls que fa temps que es denuncia al territori. Per això, a la comarca de les Garrigues ha nascut la iniciativa microtalls.cat, una pàgina web per documentar els talls de llum i facilitar les reclamacions als usuaris.
0: Hi han detingut tres activistes per haver sabotejat un tram de les vies de tren que van des de la mina de Súria, al Bages, fins al port de Barcelona. A més, l'acció de protesta va deixar sense internet també més de 4.000 abonats i va causar uns danys d'uns 100.000 euros. Els van detenir el mes de juny i van quedar en llibertat amb càrrecs i també s'investiga ara una quarta persona. Els manifestants protestaven contra l'empresa que gestiona les mines, la israeliana ICL, i en l'acció van malmetre uns 300 metres de via i van tallar també un ramal principal de fibra òptica. Als detinguts se'ls atribueixen delictes de danys agreujats, desordres públics i també pertinença a un grup criminal. L'organització Revoltes de la Terra ho considera desproporcionat.
16: A nosaltres ens sembla indignant que Mossos es dediqui a perseguir activistes i l'acusació de grup criminal ens sembla un despropòsit total quan justament el que es vol és que es faci justícia tant pel Bages amb totes les sentències que l'empresa d'ICL no està complint com per Palestina.
0: I de seguida la previsió meteorològica, abans però una darrera qüestió. A partir del 15 de setembre es podrà començar ja a demanar ajudes que van anunciar l'Ajuntament de Barcelona per comprar un ciclomotor elèctric. L'import de l'ajuda serà d'uns 600 euros i la condició per poder demanar-la serà haver desballestat un vehicle de combustió. El consistori confia que això atribueixi la substitució dels 24.000 ciclomotors de gasolina que hi ha ara mateix a la ciutat. Jordi Valls és el tinent d'alcalde.
17: El que intentem fer és un volum molt important de sistema de mobilitat que té aquesta ciutat, com és el ciclomotor, que encara a dia d'avui té quasi 24.000 ciclomotors que estan utilitzant combustió de petroli, com podem fer per traspassar, per moure aquest element de mobilitat a elèctric. Per això és la posició de l'Ajuntament. Creiem que tindrà un impacte important.
4: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
18: El temps de cara a les pròximes hores venen encapçalades per la lenta retirada de les precipitacions. Per un costat, les que aquesta tarda han afectat la Catalunya central i el Pirineu Oriental ja han marxat, la majoria d'elles cap al mar, però encara en continuen d'actives cap a la Noguera, que posen rumb cap al Pla d'Urgell i cap a l'Urgell. Aquestes encara caldrà fer una mica més de seguiment. D'altra banda, també hi ha un nucli de tempesta situat cap a la Conca de Bàrbara. Aquestes tempestes tenen les hores comptades. A mesura que ens acostem a mitjanit, tendiran a desaparèixer, perdona, una pas a un temps de cara a un divendres totalment estable. Un divendres assolellat a gran part del país de cap a cap. Potser amb alguna boira matinal fruit de les tempestes d'avui, però sobretot el que tindrem és un sol que ens acompanyarà durant tot el dia i només al Pirineu s'espera el creixement d'algunes nuvolades que cap al Pirineu Oriental, el Ripollès, la Garrotxa, fins i tot al nord d'Osona, no descartem algun ruixat puntualment intens, però res a veure amb els que hem tingut avui. Pel que fa a la temperatura, tendirà clarament a anar en augment. Les més altes cap als 36-37 graus i la tendència és que aquesta setmana encara la calor s'intensifiqui una miqueta més.
4: Tresca Info.
0: I us ho ha avançat Catalunya Ràdio, l'Agència de Residus de Catalunya demana als partits que no utilitzin la recollida porta a porta i els contenidors intel·ligents com una arma electoral. A 10 mesos de les municipals, molts ajuntaments s'han fet enrere amb aquests mecanismes per les crítiques ciutadanes que han rebut o bé per estalviar-se-les en el tram final del mandat. La directora de l'àrea d'economia circular de l'agència, Pilar Xiva, ho ha lamentat i recorda que tots els municipis ho hauran d'acabar assumint.
19: La gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme.
0: I és que un mateix partit pot defensar aquest tipus de reciclatge en un lloc on governa i posar

0: tirar el porta a porta. El va implantar Decidim Ripollet un any abans de perdre l'alcaldia el 2023. Des de l'oposició, la regidora Txell Calé ha admès al matí de Catalunya Ràdio que el tema els va perjudicar i critica els partits que se'n van aprofitar.
1: Aquest plantejament que van fer doncs, de posar-se frontalment, aquesta onada no, de populisme en contra, ens va passar factura, evidentment, sí.
0: Malgrat que més de 500 municipis funcionen amb aquests models, Catalunya no aprova aquesta assignatura, ja que la majoria de ciutats mitjanes i grans encara no els han implantat. I Unió de Pagesos denuncia que el Departament d'Agricultura no preveu ajuts per pal·liar els efectes de la sequera en els conreus de l'Ametlla de Secà i també de la Garrofa. És un impacte que, segons el sindicat, ha fet caure la producció entre un 50 i un 80%. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
2: El sindicat va fer una proposta de cobrar una indemnització de 180 euros per hectàrea afectada, però, segons diuen, el departament no ho comparteix. UPE assegura que la Generalitat no ha detectat aquesta caiguda del 80% de la producció de l'ametlla perquè s'ha fet un còmput global entre la de regadiu i la de secà. Sergi Martínez, responsable de fruita seca d'Unió de Pagesos.
3: Ens van comunicar que per l'avellana ho veien clar perquè la disminució de collita havia sigut molt important, havia sigut de més del 30%, però que l'ametlla de secà i el garrofer, que no ho veien clar perquè no veien aquestes disminucions de collita.
2: En el cas de la Garrofa, el sindicat diu que la producció ha caigut un 50%, però Agricultura considera que les pèrdues no arriben al 30% i, per tant, no es correspon cap indemnització. Per tot plegat, Unió de Pagesos ha avisat que es convocaran mobilitzacions. Per altra banda, el departament obrirà ajuts vinculats a l'avellana a finals d'any, si bé des del sindicat reclamen cobrar-los el 2026 per fer front a la campanya d'enguany.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tarragona desplegarà un pla especial de seguretat flexible per al dia de l'eclipsi, llevant la incertesa de saber quantes persones aniran als 6 punts d'observació previstos. El punt neuràlgic serà a la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio, per cert, farà el programa especial. Tarragona, Ricard Buigas.
5: El dispositiu de seguretat i mobilitat especial s'anirà modificant depenent de l'afluència d'assistents a tots els punts planificats, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
6: Tindrà la capacitat d'adaptació davant d'un dels factors més grans que té aquest esdeveniment, que és la seva incertesa, i que no tenim històrics per comparar-nos. Hem pres algunes altres referències a la nostra ciutat, de les festes populars, dels focs artificials, però un esdeveniment astronòmic d'aquest tipus doncs no hi ha casos propers.
5: Tarragona disposarà de 6 punts d'observació amb una capacitat total per a 70.000 persones. El més multitudinari serà el que s'ubicarà a la Marina Port Tàrraco amb un aforament per a 20.000 assistents. Aquest és el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial. García diu que es repartiran les ulleres gràcies a 3CAT.
6: Es repartiran més de 20.000 ulleres a tots els punts i això ho fem de la col·laboració inestimable i molt agraïda per part de l'Ajuntament de Tarragona de 3CAT.
5: L'operatiu també preveu reobrir els accessos als punts d'observació després de l'eclipsi de forma esglaonada per evitar un col·lapse de circulació al final de l'esdeveniment.
0: I l'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, es planteja ara recuperar el pagament per aparcar el trabucador. Precisament, un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que els visitants del Delta de l'Ebre estarien disposats a assumir les limitacions en l'ús del vehicle privat i, fins i tot, pagar per aparcar si les mesures milloren l'experiència de la seva visita. Tarragona, Ricard Buigas.
5: La Ràpita va suprimir l'aparcament regulat del trabucador l'any 2023 perquè generava pèrdues de més de 60.000 euros anuals. La regidora de Turisme i presidenta del Parc Natural del Delta, Helena Caral, diu a 3CAT Info que ara la situació és diferent.
7: En un futur estudiarem tornar a implantar mesures de pagament a la barra del trabucador, ara que la nostra situació financera ens ho permet. El 2023 la situació financera era molt compromesa i llavors a partir d'ara que la situació financera de l'Ajuntament de la Ràpita és més bona, podem assumir una actuació deficitària a la barra del trabucador.
5: Un treball que acaba de presentar el grup de recerca d'anàlisi territorial i estudis turístics del Departament de Geografia de la URB conclou que els turistes estan disposats a assumir restriccions si millora l'experiència de visita de l'espai natural del Delta. Ara no s'ha de pagar per accedir a cap punt del Delta, tot i això l'aparcament al trabucador està limitat a 3 àrees concretes i el trànsit rodat està restringit a l'últim tram fins a les Salines de la Trinitat.
0: I cada vegada queden menys comerços tradicionals. Barcelona ha perdut una de cada quatre peixateries, merceries i drogueries en només 8 anys. Són dades del Cens Municipal de Locals Comercials que compara les xifres del 2016 amb el 2024. I també han tancat una de cada 3 negocis de pell o sabateries. El propietari de la merceria Parelló de Sant Andreu, Ramon Martínez, es queixava sobre

0: tot de la normativa excessiva.
1: Abans hi havia una merceria cada tres cantonades. Ara potser n'hi ha una merceria cada tres barris. I s'hi arriba. El que és els nostres articles de merceria els han adaptat també a altres botigues.
0: I també us expliquem que els clubs de lectura estan de moda i ho constaten les dades. A les biblioteques de l'àrea de Barcelona, per exemple, s'han passat de 10.500 inscrits l'any 2016 fins als 20.500 tot just l'any passat. Hi ha una variant, però, que va més enllà dels clubs de lectura, on els assistents paguen ara per l'entrada. Són els anomenats gabinets de lectura. Marta Vives.
2: Fórmula freqüent en països com França, Alemanya i els Estats Units. A casa nostra cada vegada se'n fan més, tot i que no és habitual. Els gabinets de lectura busquen enfortir el vincle de lector amb una obra a través de l'expertesa de les persones convidades que cobren. Que l'entrada sigui de pagament acaba sent garantia d'assistència, assegura Catalunya Ràdio l'escriptor Sergi Pàmies.
3: El que t'assegura el pagament és el compromís del lector. Participar d'una conversa molt, molt especialitzada, que requereix un cert rigor tant per part del ponent com per part dels que hi van, no?
2: És important distingir els gabinets dels actes promocionals d'un llibre. En el cas dels gabinets, els continguts no estan vinculats necessàriament amb l'actualitat. Marta Ramoneda és llibretera de La Central i coordinadora de gabinets de lectura des del 2008.
4: En general, es fan des de llibres clàssics, autors morts, llibres que van sortir fa temps, a vegades també es fan novetats, però sempre el que s'intenta és que siguin llibres que no són evidents.
2: La Central és de les llibreries més veteranes en gabinets de lectura a Barcelona. És un cas força excepcional en l'ecosistema literari català. Sergi Pàmies n'assenyala la causa.
3: No hi ha cap mena de prestigi. El prestigi de la lectura dels escriptors, dels editors, està en hores baixes.
2: Pàmies assegura que els gabinets han de conviure amb clubs de lectura i presentacions perquè totes les activitats ajuden a fomentar la passió lectora.
0: Esports. Oriol Corral, bona nit.
5: Bona nit. El Barça descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia prevista a Tànger, al Marroc, pel dia 15 d'agost. El club diu que, davant el context d'incertesa actual, no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit. D'altra banda, Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. Des del Barça es preparen per començar a negociar amb el Manchester City la incorporació de Rodri, pilota d'or del Mundial, a qui li queda un any de contracte al City. I el lateral esquerre, Jofre Torrents, marxa finalment traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. L'operació no serà en format cessió i l'Ajax pagarà entre 5 i 6 milions d'euros. El Barça es reserva una opció de recompra i el 50% d'una hipotètica futura venda. L'Espanyol ha fitxat el central Unai Núñez. Arriba del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada. Unai es defineix com a jugador.
6: Un defensa que va fuerte a los duelos, que está siempre bien posicionado, que con el balón pues intenta dar juego al equipo y bueno, me considero un jugador muy trabajador.
5: L'Espanyol es reserva una opció de compra per Unai que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per una competició europea.
7: 3CAT Info.
5: Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. Ho ha anunciat aquesta nit al Club Blanc. El davanter brasileu entrava en l'últim any de contracte i signa ara 6 anys més amb el Real Madrid. I Yann Diomandé és la nova incorporació del Madrid. El Club Blanc ja ho ha fet oficial. El davanter de la Costa d'Ivori i de 19 anys signa per 7 temporades fins al 2033. El Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140. Seria el fitxatge més car de la història del Club Blanc. I a la segona divisió, el Sabadell ha anunciat el fitxatge del davanter rus Nikolai Obolski, de 28 anys. Ha signat per dues temporades i ha jugat aquestes dues últimes al Córdoba, també a segona divisió. El Barça femení ha presentat avui Martina Fernández. La central de 21 anys torna a Barcelona després d'un any i mig a l'Everton anglès. Fernández ha signat fins al 2029. En declaracions dels mitjans del club, s'ha mostrat molt satisfet amb el fitxatge.
8: Estic molt feliç. Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar en diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
5: I el Badalona Women ha jugat avui el segon partit de pretemporada, a Salou. Ha guanyat per 4-2 al Bristol City anglès. Sheila Guijarro, fitxada aquest estiu de l'Atlètic de Madrid, ha fet el seu primer gol. Creu que l'equip ha estat bé.
9: Creo que el equipo ha estado bien, al final estamos buscando encontrarnos con nosotros mismas, con el juego, tenemos muchas ganas de seguir compartiendo minutos y partidos y al final creo que el equipo ha estado bien, al final pues son partidos de pretemporada que siempre hay que ajustar cosas.
5: Demà jugaran també a Salou contra el Villarreal a les 7 de la tarda. Les nedadores catalanes que han disputat el Campionat d'Europa de Natació de París a les proves de natació artística ja han tornat a casa. Iris Tió, guanyadora de 6 medalles, parla del seu or en una entrevista al Tot Costa.
10: Estava molt contenta i molt orgullosa de com ho havia fet i havia fet el màxim, no?, que havia pogut. També les entrenadores es van emocionar i va ser molt guai. I jo vaig notar que ho havia fet bé. Però sí que és cert que fins que no surt la puntuació i també no surt la puntuació de la Bielorrussa, que era la meva màxima rival, doncs no podia estar tranquil·la.
5: Acabem amb bàsquet, perquè el Girona ha anunciat el fitxatge del base escorta nord-americà Mac McClung. El Barça ha anunciat que Toko Shengelia no continuarà al club, marxarà a Dubai amb Xavi Pascual, i el Joventut ha fitxat el base escorta Boogie Ellis, de 25 anys, exjugador de l'Alba de Berlín, del Dubai i del Galatasaray turc.
7: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 10. El servei d'emergències ha rebut més de 370 trucades a causa del temporal, sobretot al Vallès Oriental, al Bages i la Selva. La majoria dels serveis han estat relacionats amb inundacions de baixos i carrers, obstrucció d'embornals i caiguda de branques i arbres. Les tempestes han afectat també la mobilitat. No funcionen del tot les línies del nord, com l'R1, l'R2 Nord i l'R11, en el tram entre Maçanet-Massanes i Caldes de Malavella. També està interrompuda la circulació entre Calaf i Manresa a la línia RL4. En canvi, a l'R3, entre Vic i Ripoll, ja s'ha restablert la circulació. Pel que fa a les carreteres, l'aigua ha envaït l'eix transversal a l'altura de Rajadell i s'ha tallat un carril per vessals a la via. També afecta la sortida de Brunyola, que està tallada, i afectacions a la C63, a Brunyola, en direcció Girona, per inundacions. A la carretera que porta Andorra, la N145, a les Valls de Valira, hi ha hagut una forta esllavissada que s'ha pogut treure ràpidament. El president de Ceuta demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat autònoma, entre 3.000 i 5.000, i demana també el reforç de les fronteres. Justament avui, quan es compleix una setmana de l'entrada de 70.000 persones, Juan Jesús Vives s'ha reunit a Mallorca amb el rei. Brussel·les, mentrestant, extrema la vigilància a les xarxes socials per evitar un altre episodi d'entrada massiva de migrants com el de Ceuta. El Frontex, l'Europol i les autoritats espanyoles s'han coordinat davant la nova crida que s'ha fet per al 15 d'agost. Detingut un home presumptament relacionat amb l'assassinat d'un altre home aquest migdia a Nou Barris, a Barcelona. Els Mossos investiguen el cas en què la víctima hauria estat apunyalada diverses vegades després d'una discussió. Diversos testimonis, però, apuntaven que la presumpta autora de l'agressió seria una dona que encara no ha estat localitzada. Catalunya ja supera els 8.200.000 habitants. Segons les dades provisionals de l'Institut d'Estadística, la població ha crescut més de 70.000 persones l'últim any. La població amb nacionalitat estrangera suposa prop del 20% del cens. L'alcalde de Perpinyà, la Catalunya Nord, manté la seva ofensiva contra el català. En el ple celebrat avui s'ha aprovat abandonar l'oficina pública de la llengua catalana. La clara majoria de l'equip que encapçala Louis Alió ha aconseguit la retirada d'aquest organisme que serveix per protegir i promoure l'ús del català a la Catalunya Nord.
1: Esports.
0: El Barça descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger. El partit estava previst pel 15 d'agost i el club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit. D'altra banda, Rodri Hernández, migcampista del Manchester City i de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge pel club blaugrana. Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. També avui el club blanc ha anunciat la incorporació de Yann Diomandé. El Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140, el fitxatge més car de la història del club blanc. L'Espanyol, mentrestant, ha fet oficial el fitxatge del central basc Unai Núñez. Arriba del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada. I pel que fa al temps, les pluges intenses desapareixeran les properes hores i han de tenir una nit i matinada serenes a tot arreu. De fet, aquest divendres serà un dia assolellat i només a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu Oriental i a Osona. La calor aquest divendres s'intensificarà.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 10 del vespre.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les pluges i les pedregades d'aquesta tarda i d'aquest vespre han provocat caigudes d'arbres i de branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. Tot i això, no han provocat cap dany personal ni tampoc afectacions greus. Són declaracions al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio d'Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, que detalla el que han provocat les tempestes.
2: Han sigut inundacions de baixos, embornals que estaven tapats per i no podia córrer l'aigua, branques, algun arbre que ha caigut, tot això, algun risc estructural, algun cable, alguna teulada, alguna teula que ha caigut. Els bombers ens han fet més de 100 actuacions avui aquesta tarda i encara estan treballant amb algunes d'elles,
0: Des que ha començat l'episodi, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 370 trucades, sobretot al Bages, on s'ha concentrat el gruix de les incidències. Durant la tarda, tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han alertat que alguns rius i lleres del Gironès, el Bages, el Pla de l'Estany, la Selva i Osona podien tenir crescudes brusques, però finalment no consta que hi hagi hagut cap problema. Protecció Civil aixecarà l'alerta pel Pla Inuncat durant aquesta nit o, com a molt tard, demà a primera hora del matí. Pel que fa a les afectacions a la mobilitat que us dèiem, doncs això, hi ha hagut problemes a diversos punts. Per exemple, amb els trens, déu-n'hi-do, la xarxa de Rodalies ha sigut una de les més afectades. Fins i tot ara, actualment, que no funcionen ben bé del tot les línies del nord, com l'R1, l'R2 Nord i l'R11, en el tram entre Maçanet-Massanes i Caldes de Malavella, per una afectació a la catenària. També està interrompuda la circulació entre Calaf i Manresa a la RL4, perquè la línia està inundada. En canvi, a l'R3, entre Vic i Ripoll, ja han pogut restablir la circulació ferroviària, tot i que els trens circulen amb limitacions, perquè hi ha aigua acumulada a les vies. Això pel que fa als trens. I a les carreteres, les pluges també han provocat incidències per la mala visibilitat, per exemple. A la C25, l'eix transversal, entre Rajadell i Manresa, hi ha un carril tallat pels vessals d'aigua que hi ha a l'asfalt. També estan tallades les entrades i sortides d'aquesta via a l'alçada de Brunyola, a la Selva. Però la incidència més greu pel que fa a carreteres s'ha viscut a la Nacional 145 a les Valls de Valira, a l'Alt Urgell, on l'aigua ha provocat una esllavissada que ha obligat a tallar un carril i donar pas alternatiu als vehicles que circulaven entre la Seu d'Urgell i Andorra. Informa des de les Valls de Valira Joaquim Albalate.
3: Ha estat una avinguda d'aigua que ha baixat per la muntanya i que ha arrossegat pedres i fang. Bona part s'han quedat al riu Valira, però també han arribat a la carretera, on s'ha hagut de tallar un carril cap al sud, en direcció a la Seu d'Urgell. Els Mossos han donat pas alternatiu mentre les màquines treballaven per retirar la runa i al cap de més o menys una hora s'ha pogut reobrir la carretera. Tot plegat en una via amb molt de trànsit i sobretot a una hora en què molts treballadors pujaven o baixaven d'Andorra. Per això hi ha hagut cues força llargues en tots dos sentits, fins que el trànsit s'ha pogut normalitzar al cap d'una bona estona.
0: I les pluges també han provocat retards en les sortides d'avions a l'aeroport del Prat. Per raons de seguretat, els controladors aeris han separat, han espaiat l'operativa dels avions, sobretot dels que s'enlairen. El 75% de les sortides van amb retard per aquestes tempestes. Els endarreriments ja superen els 80 minuts. Es prioritzen les arribades dels avions per assegurar el seu aterratge correcte a Barcelona. I de resultes d'aquesta tarda de tempestes també s'ha produït un incendi de vegetació a la Llacuna, a l'Anoia, un foc que hores d'ara ja s'ha pogut estabilitzar. Les flames, que haurien estat provocades per un llamp, han afectat 3 focus en una zona de difícil accés. Un cop estabilitzat, però, els bombers han retirat els 2 helicòpters bombarders i ara mantenen 8 dotacions terrestres treballant sobre el terreny.
1: 3CAT Info.
0: Avui fa una setmana de l'arribada de més de 70.000 persones a Ceuta, una crisi migratòria que ha provocat la mort d'almenys 91 persones. L'ONG Caminando Fronteras eleva les xifres fins a 141. Doncs bé, justament avui, el president de la Ciutat Anònima, Juan Jesús Vives, s'ha trobat a Mallorca primer amb la presidenta de les Balears, Marga Proens, i després amb el rei Felip VI. Vives ha demanat l'expulsió dels migrants que encara queden a Ceuta, entre 3.000 i 5.000, i també el reforç de les fronteres. Unes peticions que també ha fet aquest matí en una videoconferència amb membres del Parlament Europeu. Anem ara a Palma, Caterina Carmen Jaume.
4: Expulsar immediatament totes les persones que van entrar del Marroc a Ceuta i que ha qualificat de llau. Reforçar la presència policial a Ceuta i blindar la frontera. Aquestes són les demandes de Vives davant una situació que ha qualificat de dramàtica.
5: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad? Y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación. Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha. Expulsándolos lo antes posible, de manera inmediata y por la frontera del Tarajal.
4: Amb la presidenta balear reclamant a Pedro Sánchez que actuï.
6: La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutis estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
4: Vives s'ha reunit una hora amb Arivent, amb Felip VI, que s'ha compromès a visitar Ceuta.
0: I la Comissió Europea ha extremat la vigilància a les xarxes socials per evitar un altre episodi d'entrada massiva en territori espanyol com el de Ceuta. Això després que hagi començat a circular, que s'hagi difós a xarxes socials, una nova crida de cara al 15 d'agost. El Frontex, l'Agència Europea de Fronteres, juntament amb l'Europol, s'ha coordinat amb les autoritats espanyoles davant d'aquesta nova crida, tal com explica el portaveu comunitari d'Interior, Guillaume Mercier.
7: Estem vigilant precisament l'espai informatiu. Ens estem intentant coordinar amb les plataformes. Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera.
0: L'eurocomissari de Migració, Magnus Bruna, ha reclamat que la Unió Europea reforci els seus mecanismes de prevenció per evitar noves entrades massives. A la reunió telemàtica del Parlament, amb la presència del president de Ceuta, Bruna ha defensat les aliances amb tercers països per evitar l'arribada descontrolada de migrants. Diu, però, que no es pot deixar que el control de fronteres depengui d'altres estats, en referència al Marroc.
8: Però mentre el control depenga de la bona voluntat d'un estat veí, com heu dit, president, seguirem sent vulnerables i sabem que si no canvia res, els migrants el tornaran a intentar.
0: Doncs encara sobre aquesta qüestió, l'acolliment obligatori dels menors que han arribat a Ceuta posarà a prova les relacions entre el PP i Vox a les quatre comunitats autònomes on governen. Els d'Abascal han avançat que rebutjaran el repartiment de nens i joves i asseguren que el PP també se sumarà al seu boicot. En canvi, els populars mantenen que no, que ells compliran el que marca la llei. Anem a Madrid ara, Àngels Lafuente.
9: Vox pressiona el PP. Diuen que els governs d'Extremadura, l'Aragó, Castella i Lleó i Andalusia no destinaran ni un euro a l'acollida de menors a Ceuta. Els populars, assegura José María Figaredo, hi estan d'acord.
10: Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer. ¿Qué van a hacer los gobiernos del PP y de Vox? Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
9: Els populars no varien el discurs i insisteixen que compliran la llei que obliga a les comunitats a acollir. Elías Bendodo.
11: Insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno de España. El presidente está tumbado en una hamaca y quiere que las comunidades autónomas del Partido Popular resuelvan la papeleta, oye.
9: Des del govern espanyol, la ministra Mònica García acusa els populars d'insolidaris pel fet d'estar condicionats, diu, per Vox.
12: Tenemos un problema cuando el Partido Popular es incapaz de desprenderse de esa ola ultrarreaccionaria que impregna Vox, que son medidas de solidaridad básica y de humanidad básica.
9: En un any, Ceuta, Melilla i les Canàries han traslladat a la península més de 1.750 menors no acompanyats.
0: Detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre home aquest migdia al districte de Nou Barris de Barcelona. Els Mossos investiguen ara el grau d'implicació d'aquesta persona en els fets. Segons alguns testimonis, l'agressió s'hauria produït després d'una discussió entre tres persones al replà d'un edifici i la víctima hauria estat apunyalada diverses vegades per una dona que encara no ha estat localitzada. Després de l'atac, la víctima ha intentat fugir en moto, però ha perdut el coneixement abans d'arrencar el vehicle per la gravetat de les ferides. La Guàrdia Urbana ha localitzat l'home greument ferit per arma blanca a la cantonada dels carrers Casals i Almansa i ha alertat els Mossos. El sistema d'emergències mèdiques l'ha traslladat en estat molt greu a l'Hospital Vall d'Hebron, on finalment ha mort. I avui els Mossos han detingut el patró de la barca que ahir a la tarda va passar per sobre d'una moto d'aigua a Empúria Brava, l'Alt Empordà, i va provocar la mort d'un home de 54 anys. Va ser el fill de la víctima i diversos testimonis qui van alertar de l'accident i del fet que el detingut no es va aturar per socórrer la víctima. La Guàrdia Civil ho està investigant. Girona, Fèlix Martín.
13: L'home detingut és un ciutadà francès de 52 anys que anava en un vaixell de lloguer amb una desena de persones més. Està acusat d'un delicte d'homicidi imprudent i un altre d'omissió del deure de socors, i el jutge l'interrogarà aquest divendres. El van detenir dimecres a la tarda, quan va anar al Port de Roses a tornar a l'embarcació. L'accident mortal havia passat poca estona abans. Un home i el seu fill anaven en una moto d'aigua quan, de cop i volta, el vaixell els va embestir, va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Alertats als serveis d'emergència, des de Salvament Marítim van intentar reanimar la víctima, i després el van portar fins al Port de Roses, on ja els esperava una ambulància medicalitzada, però al final va morir. La víctima era també un ciutadà francès i tenia 54 anys.
0: Gràcies, Fèlix. I aquesta nit, la vuitantena de veïns de la Trinitat Vella desallotjats de matinada per unes obres d'Adif podran dormir tranquils a casa seva. Durant la matinada els han evacuat per uns tremolors intensos. Després de fer les comprovacions per assegurar que no hi havia cap risc, han pogut tornar a casa. Així ho recordava una de les afectades, la Conchi, en declaracions a 3CAT Info.
14: Empezó a temblar todo el suelo. Y seguidamente, pues, bueno, nos asustemos mucho. Las puertas temblaban también. Avisé a, bueno, a mi marido, a mis hijos. Y entonces llamé por teléfono y me dijeron que teníamos que salir del edificio.
0: El problema han estat les vibracions provocades per una màquina compactadora de terres. Segons Adif, aquests treballs no tenen res a veure amb l'esvoranc de Rodalies, que va ser pròxim a aquesta zona i que va aparèixer justament ara fa dues setmanes.
1: El temps.
0: A un quart d'onze, la crònica meteorològica amb el Néstor Gómez.
15: Les tempestes que ens han acompanyat durant aquesta tarda i vespre s'han desplaçat, moltes d'elles ja cap al mar, deixant lliure de precipitacions al Pirineu i també la Catalunya central i fins i tot algun tram de la façana costanera. Però, en canvi, continuen actives cap a la Noguera i avancen cap al Pla de Lleida i d'altres també se situen cap a la Conca de Barberà. Són aquestes les que durant les immediates hores poden encara descargar amb certa intensitat. Tot i així, tenen les hores comptades perquè a mesura que s'acosti mitjanit, aquestes tendiran a desaparèixer i tot per donar pas a una matinada de divendres i un divendres molt estable arreu del país. Un divendres que serà assolellat i només a la tarda s'espera el creixement de nuvolades i alguns ruixats, res a veure amb els d'avui, a punts de les comarques del Ripollès, també de la Garrotxa o Osona. Tot això amb unes temperatures que tendiran clarament a pujar arreu del país. Les màximes demà tornaran cap als 36-37 graus, tant a Ponent com també a punts de l'interior.
1: A 3CAT Info,
16: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: Insostenibles.
17: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
18: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
19: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Ara passen dos minuts d'un quart d'onze de la nit. Catalunya ja supera els 8.200.000 habitants. Segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, durant l'últim any, la població del país s'ha incrementat en més de 70.000 persones. El creixement es deu sobretot a l'arribada de població nascuda a l'estranger. En un any, aquest col·lectiu ha augmentat unes 90.000 persones i ja supera els 2 milions d'habitants. Són més d'una quarta part de la població catalana. El professor de Sociologia de la Universitat de Barcelona, Víctor Climent, alerta que aquest augment sostingut en el temps obliga a reforçar les infraestructures.
20: Les nostres infraestructures no estan preparades, i aquesta és una realitat, per una allau de tantíssima gent. Això tensiona molt el mercat de treball, tensiona el mercat de l'habitatge i també tensiona, evidentment, el que seria el marc dels serveis socials.
0: Totes les demarcacions han guanyat habitants. Barcelona supera per primer cop els 6 milions de residents i Tarragona és la que creix més en termes percentuals. El motiu, segons Climent, és l'activitat econòmica.
20: Per mi aquest seria el factor fonamental, que és, com el que deia abans, atrau a més mà d'obra, diguem, poc qualificada. A altres zones del territori del país, com pot ser Lleida, doncs aquí, a part del tema agrícola, també hem de parlar sobre la indústria càrnica, que té necessitat de també importar molta mà d'obra, diguem, intensiva.
0: I atenció a aquesta previsió. Si es manté l'evolució demogràfica actual amb aquests números, d'aquí 15 anys Catalunya podria fregar els 10 milions d'habitants.
1: 3CAT Info.
0: L'ofensiva contra el català de l'alcalde de Perpinyà, Louis Alió, no s'atura. Un ple no previst, celebrat aquest dijous a la tarda, ha aprovat que l'Ajuntament abandoni l'oficina pública de la llengua catalana. Perpinyà era membre fundador d'aquesta oficina, que té com a objectiu normalitzar l'ús del català a la Catalunya Nord. Anem fins allà, fins a Perpinyà. Laura Bertran.
21: Aquesta entitat pública francesa, que també existeix per al basc, el bretó i l'occità, es va crear l'any 2019 per protegir i promoure el català. En formen part l'estat francès, la regió d'Occitània i el departament dels Pirineus Orientals. Si des del 2022 els elegits de Perpinyà no participaven en cap de les reunions, sí que mantenien el compromís d'una subvenció anual de 25.000 euros. El conseller municipal local, Jean-Luc Antoniesi, ha avançat què farà l'Ajuntament de Perpinyà amb aquests diners.
2: Us anuncio que aquests 25.000 euros es destinaran al nou Institut del Rosselló de Mallorca i de la Catalanitat. La seva missió serà difondre la història i el patrimoni del nostre territori amb conferències, col·loquis i publicacions.
21: Segons l'oposició, aquest Institut del Rosselló, Mallorca i de la Catalanitat és una relectura de la història. Sentim Agnès Langevin.
3: És el mètode de l'extrema dreta perquè no assumiu la vostra idea política, que és d'esborrar, de trepitjar la identitat del nostre territori i de la seva llengua.
21: Malgrat les fortes protestes, uns debats intensos i els vots en contra de l'oposició, la clara majoria de l'equip, encapçalat per Louis Alliot, ha aprovat aquesta retirada.
0: I avui també us expliquem que l'Agència de Residus de Catalunya demana als partits polítics que no utilitzin la recollida porta a porta o els contenidors intel·ligents com a arma electoral. Ara que s'acosten les eleccions municipals, molts ajuntaments s'han fet enrere amb aquests mecanismes de recollida selectiva per les crítiques ciutadanes. La directora de l'àrea d'Economia Circular de l'agència, Pilar Xiva, ho ha lamentat i recorda que tots els municipis ho hauran d'acabar assumint.
22: La gestió de residus s'hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme.
0: I és que un mateix partit pot defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. És per això que tant el president de la Federació de Municipis, David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, també recepten no fer electoralisme amb aquest tema.
23: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política.
24: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
0: Ripollet, per exemple, és una de les localitats que, per ordres del govern del PSC i Esquerra, han començat a retirar el sistema de recollida porta a porta. El va implantar, decidim, Ripollet un any abans de perdre l'alcaldia, el 2023. Des de l'oposició, la regidora Txell Calé ha admès a Catalunya Ràdio que el tema els va perjudicar i critica els partits que se'n van aprofitar.
25: Aquest plantejament que van fer doncs, d'oposar-se frontalment, aquesta onada no, de populisme en contra, ens va passar factura, evidentment, sí.
0: Malgrat que més de 500 municipis funcionen amb aquests models de recollida selectiva, Catalunya no aprova aquesta assignatura, ja que la majoria de ciutats mitjanes i grans encara no l'han implantat.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les autoritats sanitàries espanyoles mantenen aïllat a Galícia un home que ha donat positiu per antivirus de la soca dels Andes. És un pacient, això sí que és asimptomàtic, un ciutadà franco-argentí que va ser diagnosticat a França després de presentar un quadre respiratori lleu. Segons el Ministeri de Sanitat, l'home va viatjar després a Espanya quan ja no tenia símptomes i, per tant, en teoria no podia contagiar. El pacient, que es troba bé, està aïllat preventivament al seu allotjament a casa seva, mentre Salut Pública de Galícia i el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries van fent el seguiment del seu cas i també van rastrejant altres possibles contactes. Segons Sanitat, s'han activat tots els protocols previstos. I l'epidèmia de l'Ebola a la República Democràtica del Congo supera els 1.800 morts i els casos confirmats ja s'acosten als 4.000. Són dades actualitzades avui mateix per les autoritats del país. Diuen que en algunes zones els nous contagis s'han duplicat en només una setmana i és que aquest brot avança molt més ràpid que la capacitat de resposta. Davant d'això, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, reclama intensificar de manera urgent la resposta sanitària. Precisament, ara mateix es troba a Kinshasa, a la República Democràtica del Congo, per treballar de forma coordinada amb les autoritats del país i experts d'arreu del continent africà. Més qüestions, ara de l'àmbit polític. Marc Puigtió renuncia finalment a ser el candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Girona, després que es filtressin les gravacions en què maniobrava contra companys de partit. L'endemà de demanar disculpes, Puigtió ha assumit que es va equivocar i que no tenia cap alternativa que no passés per plegar.
26: He comès un error i crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat.
0: Això ho deia als micròfons de l'Agència Catalana de Notícies, on també ha denunciat que en política s'hagi assumit com a normal la publicació de converses privades. Ara doncs, quan falta menys d'un any per les eleccions municipals, Esquerra Republicana haurà de buscar un nou candidat per la capital gironina. I encara en clau de política municipal, ens traslladem ara a Ripoll, perquè la contractació de la filla de Sílvia Orriols com a policia local de Ripoll ha arribat a l'Oficina Antifrau de Catalunya. Ha admès a tràmit una denúncia ciutadana contra l'alcaldessa i líder d'Aliança Catalana, que ara està en fase d'instrucció. Cal aclarir si s'ha incomplert alguna normativa administrativa o si hi ha hagut algun delicte. La setmana passada, Sílvia Orriols va anunciar al ple municipal que la seva filla s'incorporava com a agent de la policia local de Ripoll després de guanyar el concurs d'urgència per adjudicar la plaça. L'alcaldessa ha negat tenir res a veure amb el procés, però l'oposició hi veu conflicte d'interessos. El PSC parla de cas de nepotisme i Junts li reclama a Sílvia Orriols que abandoni les competències en matèria de seguretat a Ripoll i que les traspassi a un altre regidor.
1: Esports.
0: Fins al punt de 2:15 amb l'Oriol Corral. Bona nit.
4: Bona nit. El Barça descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger pel dia 15 d'agost. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit. D'altra banda, Rodri Hernández, migcampista del Manchester City i de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. Des del Barça es preparen per començar a negociar amb el Manchester City aquesta incorporació de Rodri, pilota d'or del Mundial, a qui li queda un any de contracte a l'equip anglès. Al lateral esquerre, Jofre Torrents, acabem amb aquesta informació del Barça, marxa finalment traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. L'operació no serà en format de cessió i l'Ajax pagarà entre 5 i 6 milions d'euros. El Barça es reserva una opció de recompra i el 50% d'una hipotètica futura venda. Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. El davanter brasiler entrava en el seu últim any de contracte i signa ara 6 anys més amb el Real Madrid. I seguim a Madrid perquè Yann Diomandé és la nova incorporació de l'equip blanc. El Real Madrid ja ho ha fet oficial. El davanter de la Costa d'Ivori i de 19 anys signa per 7 temporades fins al 2033. El Madrid paga 125 milions d'euros a Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables. És el fitxatge més car de la història del club blanc. I l'Espanyol ha fet oficial el fitxatge del central Unai Núñez. Arriba del Celta de Vigo com ha cedit fins a final de temporada. Es defineix així com a defensor.
5: Un defensa que va fuerte a los duelos, que está siempre bien posicionado, que con el balón pues intenta dar juego al equipo y bueno, me considero un jugador muy trabajador.
4: L'Espanyol es reserva una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen a una competició europea. El Barça femení ha presentat avui Martina Fernández. La central de 21 anys torna a Barcelona després d'un any i mig a l'Everton anglès. Fernández ha signat fins al 2029. En declaracions als mitjans del club, s'ha mostrat molt satisfeta amb aquesta transferència.
6: Estic molt feliç. Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar en diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
4: La ciclista de Maurici, Kim Lecord-Pienaar, s'ha imposat a l'esprint a la 6a etapa del Tour de França femení. La seva companya d'equip parla així de la victòria de Lecord, és la catalana Mireia Benito, en una entrevista al Tot Costa.
7: Quan té aquests dies que sembla que se li atreveixen, si realment torna a entrar davant, pensava, si arriba davant amb el grup, guanyarà. I, bueno, tot i així és un somni, no?, poder viure una experiència així.
4: Es manté líder la suïssa de l'equip Movistar, Marlene Reusser, que té 12 segons de marge sobre la neerlandesa Demi Vollering. La catalana Paula Blasi es manté en desena posició a 3 minuts i 51 segons de la líder. En bàsquet, el Girona ha anunciat el fitxatge de Mac McClung. El base escorta nord-americà arriba procedent dels Chicago Bulls de l'NBA i del seu equip vinculat a la Lliga de Desenvolupament, on ha anotat més de 29 punts per partit. I Toko Shengelia no continuarà al Barça. El georgià ha abonat prop d'1 milió d'euros de la clàusula de sortida i ha fitxat pel Dubai de Xavi Pasqual. D'altra banda, avui hem pogut sentir per primer cop el nou director esportiu del Barça de bàsquet, Xevi Pujol.
8: Poder seguir desenvolupant la meva feina en un club destinat a lluitar per totes les competicions que juga, amb una història, una tradició, una reputació, un prestigi màxims, i que això genera doncs, una responsabilitat molt alta doncs, per intentar seguir desenvolupant el millor possible la meva feina.
4: I l'Europa ha guanyat l'últim grup del torneig històrics del futbol català. Ha superat el Vilanova i el Prat i jugarà les semifinals contra la Unió Esportiva Sant Andreu.
0: Són 2:15. A aquesta hora de 3cat Info destaquem que el servei d'emergències ha rebut més de 370 trucades a causa del temporal d'aquesta tarda i vespre, sobretot al Vallès Oriental, al Bages i la Selva. La majoria de serveis han estat relacionats amb inundacions de baixos i carrers, obstrucció d'embornals i caiguda de branques i arbres. Aquestes tempestes han complicat la mobilitat a Catalunya. El servei de trens ha quedat interromput en diverses línies de rodalies, sobretot al nord i centre de Catalunya. A l'aeroport del Prat s'han registrat retards destacats en la gran majoria dels vols de sortida, i hi ha hagut problemes a les carreteres pels bassals acumulats, sobretot a l'eix transversal. A l'N145, a les valls de Valira, a l'Alt Urgell, hi ha hagut una esllavissada. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha demanat l'expulsió dels migrants que encara queden a Ceuta, entre 3.000 i 5.000 persones, i també demana que es reforcin les fronteres. Unes peticions que ha fet aquest matí en una videoconferència amb membres del Parlament Europeu. Mentrestant, la Comissió Europea extrema la vigilància a les xarxes socials per evitar un altre episodi d'entrada massiva de migrants a territori espanyol, perquè s'ha difós, ha començat a circular una nova crida per al 15 d'agost. Són algunes de les notícies destacades d'aquest dijous 6 d'agost de 2026. A partir d'ara us explicarem també que Tarragona prepara un pla especial de seguretat pel dia de l'eclipsi dimecres vinent, perquè hi ha molta incertesa sobre els assistents que hi haurà als punts d'observació. A Tarragona el punt neuràlgic serà la Marina del Port, amb capacitat per 20.000 persones, on, per cert, Catalunya Ràdio farà el programa especial. I parlarem també dels gabinets de lectura, que són una nova variant dels clubs de lectura. En aquest cas, busquen enfortir el vincle entre els lectors i els autors. A diferència dels clubs, els assistents paguen entrada per aquesta nova modalitat, que està molt estesa a Alemanya o als Estats Units i que a poc va guanyant adeptes aquí a Catalunya. En esports, què destaquem, Oriol Corral?
4: Dues notícies d'aquesta nit. La primera, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst el 15 d'agost a Tànger per el context d'incertesa actual, i Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032.
0: Tanquem aquest sumari amb la previsió meteorològica, que ens apunta ja a una situació més calmada. Les pluges intenses van desapareixent aquestes properes hores. Esperem una nit i matinades serenes a tot arreu. I, de fet, demà divendres tindrem un dia assolellat. Només a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu Oriental i a Osona. Demà divendres la calor s'intensifica. Ara passen 3 minuts de 2:15 de la nit.
1: 3cat Info.
0: Les pluges i les pedregades d'aquesta tarda han provocat caigudes d'arbres i de branques, també algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat a carreteres i a trens. Tot i això, no ha provocat cap dany personal ni ens consta de moment que hi hagi hagut afectacions greus. En declaracions al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio, Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, detalla el que han provocat les tempestes.
9: Han sigut inundacions de baixos, embornals que estaven tapats per i no podia córrer l'aigua, branques, algun arbre que ha caigut, tot això, algun risc estructural, algun cable, alguna teulada, alguna teula que ha caigut. Els bombers ens han fet més de 100 actuacions avui, aquesta tarda, i encara estan treballant amb algunes d'elles, eh?
0: Des que ha començat l'episodi, el telèfon d'emergència 112 ha rebut prop de 400 trucades, sobretot del Bages, on s'ha concentrat el gruix de les incidències. Durant la tarda, tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han alertat que alguns rius i lleres, del Gironès al Bages, el Pla de l'Estany, la Selva i Osona, podien tenir crescudes brusques, però finalment no consta que hi hagi hagut cap problema destacable. Protecció Civil aixecarà l'alerta del Pla Inuncat durant la nit o, com a molt tard, demà a primera hora del matí. Les afectacions a la mobilitat que us apuntàvem, doncs això, en dues direccions, als trens i a les carreteres. La xarxa de Rodalies ha quedat prou afectada. De fet, hores d'ara no funcionen ben bé del tot les línies del nord, com l'R1, l'R2 Nord i l'R11, entre Maçanet, Massanes i Caldes de Malavella, per una afectació a la catenària. També està interrompuda la circulació entre Calaf i Manresa a l'RL4 perquè la línia està inundada. En canvi, l'R3 entre Vic i Ripoll ha pogut restablir la circulació de trens, tot i que els combois circulen amb limitacions perquè hi ha aigua acumulada a les vies. Això pel que fa als trens. I a les carreteres, doncs, també hi ha hagut incidències per culpa de la pluja. A la C25, l'eix transversal, entre Rajadell i Manresa, hi ha un carril tallat pels vessals d'aigua que hi ha a l'asfalt. També estan tallades les entrades i sortides d'aquesta via a l'alçada de Brunyola, a la Selva. Però la incidència més greu ha sigut a la Nacional 145, a les Valls de Valira, a l'Alt Urgell, on l'aigua ha provocat una esllavissada que ha obligat a tallar un carril i donar pas alternatiu als vehicles en aquesta carretera que circula entre la Seu d'Urgell i Andorra. I, per acabar, hem de parlar també de l'aeroport del Prat, perquè les pluges també estan provocant retards en les sortides d'avions. Per motius de seguretat, els controladors aeris espaien l'operativa dels avions, sobretot els que s'enlairen. Per tant, el 75% de les sortides van amb retard. Els endarreriments ja superen els 80 minuts. Això és perquè es prioritzen les arribades dels avions per assegurar el seu aterratge correcte a Barcelona.
1: 3CAT Info.
0: Avui fa una setmana de l'arribada de més de 70.000 persones a Ceuta, una crisi migratòria que ha provocat la mort d'almenys 91 persones. L'ONG Caminando Fronteras eleva la xifra fins a 141. Doncs bé, avui el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, s'ha trobat a Mallorca primer amb la presidenta de Balears, Marga Provens, i després amb el rei Felip VI. Vives ha demanat l'expulsió dels migrants que encara queden a Ceuta, entre 3.000 i 5.000, i també exigeix que es reforci la frontera. Unes peticions que també ha fet abans aquest matí en una videoconferència amb membres del Parlament Europeu. Informa des de Mallorca, Caterina Carman Jaume.
10: Expulsar immediatament totes les persones que van entrar del Marroc a Ceuta i que ha qualificat d'allau. Reforçar la presència policial a Ceuta i blindar la frontera. Aquestes són les demandes de Vives davant d'una situació que ha qualificat de dramàtica.
11: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad? Y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación. Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha. Expulsándolos lo antes posible, de manera inmediata y por la frontera del Tarajal.
10: Amb la presidenta Balear reclamant a Pedro Sánchez que actuï.
12: La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure lo contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutis estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
10: Vives s'ha reunit una hora a Marivent amb Felip VI, que s'ha compromès a visitar Ceuta.
0: Gràcies, Caterina. I mentrestant, la Comissió Europea extrema la vigilància a les xarxes socials per evitar un altre episodi d'entrada massiva de migrants a territori espanyol. Això després que hagi començat a difondre's una nova crida per al 15 d'agost. El Frontex, l'Agència Europea de Fronteres, juntament amb l'Europol, s'han coordinat amb les autoritats espanyoles davant d'aquesta nova crida. Ho explica el portaveu comunitari d'Interior, Guillaume Mercier.
13: Estem vigilant precisament l'espai informatiu. Ens estem intentant coordinar amb les plataformes. Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera.
0: L'eurocomissari de Migració, Magnus Bruna, ha reclamat que la Unió Europea reforci els seus mecanismes de prevenció per evitar noves entrades massives. En la reunió telemàtica del Parlament Europeu, amb la presència del president de Ceuta, Bruna ha defensat les aliances amb tercers països per evitar l'arribada descontrolada de migrants. Diu, però, que no es pot deixar que el control de fronteres depengui d'altres estats, en una referència implícita al Marroc.
14: Però mentre el control depenga de la bona voluntat d'un estat veí, com heu dit, president, seguirem sent vulnerables i sabem que si no canvia res, els migrants ho tornaran a intentar.
0: Tarragona desplegarà un pla especial de seguretat flexible per al dia de l'eclipsi, això davant la incertesa de no saber quantes persones aniran fins als punts d'observació previstos. El punt neuràlgic a Tarragona serà a la Marina del Port, on justament Catalunya Ràdio farà el programa especial aquell dia, el dimecres 12. Anem a Tarragona, Ricard Buigas.
15: El dispositiu de seguretat i mobilitat especial s'anirà modificant depenent de l'afluència d'assistents a tots els punts planificats, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
16: Tindrà la capacitat d'adaptació davant d'un dels factors més grans que té aquest esdeveniment, que és la seva incertesa, i que no tenim històrics per comparar-nos. Hem pres algunes altres referències a la nostra ciutat, de les festes populars, dels focs artificials, però un esdeveniment astronòmic d'aquest tipus, doncs no hi ha casos propers.
15: Tarragona disposarà de 6 punts d'observació amb una capacitat total per a 70.000 persones. El més multitudinari serà el que s'ubicarà a la Marina Port Tàrraco, amb un aforament per a 20.000 assistents. Aquest és el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial. García diu que repartiran les ulleres gràcies a 3CAT.
16: Es repartiran més de 20.000 ulleres a tots els punts, i això ho fem de la col·laboració inestimable i molt agraïda per part de l'Ajuntament de Tarragona de 3CAT.
15: L'operatiu també preveu reobrir els accessos als punts d'observació després de l'eclipsi de forma esglaonada per evitar un col·lapse de circulació al final de l'esdeveniment.
0: I a Catalunya s'han disparat aquest estiu les activacions del Pla Alfa per risc d'incendi. Això té conseqüències per la xarxa elèctrica, ja que els talls de llum s'allarguen perquè no es pot reconnectar el sistema automàticament quan hi ha una avaria. Una situació que s'ha repetit més de 300 vegades aquest juliol, el triple que l'any passat. A les comarques de Lleida, això se suma a les queixes del territori pels microtalls que s'acumulen des de fa anys. Ens ho explica des de Lleida la Júlia Albacar.
17: El Pla Alfa ha estat actiu gairebé cada dia del mes de juliol a Ponent, on s'han registrat 90 talls de llum. Això ha fet que aquests talls s'hagin allargat més del compte perquè el protocol obliga a revisar l'avaria in situ. Josep Escolies és un dels responsables de la xarxa de distribució d'Endesa Catalunya.
18: Aquesta mesura fa que la reposició del subministrament pugui ser una mica més lenta. Tot i això, gràcies als equips telecontrolats distribuïts per la xarxa, podem restablir el servei a una gran part dels clients des d'altres línies mentre s'inspecciona el tram afectat.
17: Una situació que se suma al problema dels microtalls que fa temps que es denuncia al territori. Per exemple, a l'Espluga Calba, les Garrigues asseguren que han tingut més de 50 incidències en un mes. Lluís Abat és regidor del municipi.
19: La xarxa elèctrica de les Garrigues és l'equivalent a Rodalies a Barcelona, amb una diferència. Totes les Garrigues són 19.000 persones. Aleshores, ves a barallar també Endesa perquè faci una inversió milionària.
17: A les Garrigues ha nascut la iniciativa microtalls.cat, una pàgina web per documentar els talls de llum i facilitar les reclamacions.
0: I anem ara cap al Delta de l'Ebre, perquè l'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, es planteja recuperar el pagament per aparcar a la barra del Trabucador del Delta de l'Ebre. Precisament, un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que els visitants del Delta estarien disposats a assumir les limitacions en l'ús del vehicle privat, i fins i tot els semblaria bé pagar per aparcar si, a canvi, les mesures milloren l'experiència de la visita. Informa des de Tarragona, Ricard Buigas.
15: La Ràpita va suprimir l'aparcament regulat del Trabucador l'any 2023 perquè generava pèrdues de més de 60.000 euros anuals. La regidora de Turisme i presidenta del Parc Natural del Delta, Helena Caral, diu a 3CAT Info que ara la situació és diferent.
20: En un futur estudiarem tornar a implantar mesures de pagament a la barra del Trabucador, ara que la nostra situació financera ens ho permet. El 2023 la situació financera era molt compromesa, i llavors, a partir d'ara, que la situació financera de l'Ajuntament de la Ràpita és més bona, podem assumir una actuació deficitària a la barra del Trabucador.
15: Un treball que acaba de presentar el grup de recerca d'anàlisi territorial i estudis turístics del Departament de Geografia de la URB conclou que els turistes estan disposats a assumir restriccions i millora l'experiència de visita de l'espai natural del Delta. Ara no s'ha de pagar per accedir a cap punt del Delta. Tot i això, l'aparcament al Trabucador està limitat a 3 àrees concretes i el trànsit rodat està restringit a l'últim tram fins a les Salines de la Trinitat.
0: I del Delta de l'Ebre a la ciutat de Barcelona, on, com passa en altres ciutats catalanes, cada vegada queden menys comerços tradicionals. A la capital catalana s'ha perdut una de cada quatre peixateries, merceries i drogueries els últims 8 anys. Són dades del Cens Municipal de Locals Comercials que compara les xifres de 2016 i 2024. També han tancat un de cada tres negocis de pell o sabateries. El propietari de la merceria Perelló, de Sant Andreu, Ramon Martínez, es queixava sobretot de la normativa excessiva.
2: Abans hi havia una merceria cada tres cantonades. Ara potser n'hi ha una merceria cada tres barris. I s'hi arriba. El que és els nostres articles de merceria els han adaptat també a altres botigues.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va plantejar recentment regular els lloguers comercials i també crear un fons per comprar locals emblemàtics perquè no es perdin aquests comerços històrics a la ciutat. I a partir del 15 de setembre es podran començar a demanar les ajudes que va anunciar l'Ajuntament de Barcelona per comprar un ciclomotor elèctric. L'import de l'ajuda serà de 600 euros i la condició per poder demanar-la serà haver desballestat un vehicle de combustió prèviament. El consistori confia que això contribueixi a la substitució dels 24.000 ciclomotors de gasolina que hi ha a la ciutat, déu-n'hi-do. Jordi Valls és tinent d'alcalde.
3: El que intentem fer és un volum molt important de sistema de mobilitat que té aquesta ciutat, com és el ciclomotor, que encara a dia d'avui té quasi 24.000 ciclomotors que estan utilitzant combustió de petroli. Com podem fer per traspassar, per moure aquest element de mobilitat elèctric? Per això és la posició de l'Ajuntament. Creiem que tindrà un impacte important.
0: De moment, l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat una primera partida de 5.200.000 euros per donar les ajudes entre aquest any i fins al 2028. Més endavant, n'hi haurà d'haver una segona pels anys 2029 i 2030. I, finalment, també hi haurà una convocatòria d'ajuts a les infraestructures de recàrrega per tots aquests ciclomotors elèctrics. En total, aquesta campanya s'hi destinarà un pressupost d'uns 15 milions d'euros.
1: El temps.
0: Al punt de 3 quarts d'11, la crònica del Néstor Gómez.
21: El temps de cara a les pròximes hores venen encapçalades per la lenta retirada de les precipitacions. Per un costat, les que aquesta tarda han afectat la Catalunya central i el Pirineu Oriental ja han marxat, la majoria d'elles cap al mar, però encara en continuen d'actives cap a la Noguera, que posen rumb cap al Pla d'Urgell i cap a l'Urgell. Aquestes encara caldrà fer una mica més de seguiment. D'altra banda, també hi ha un nucli de tempesta situat cap a la Conca de Barberà. Aquestes tempestes tenen les hores comptades. A mesura que ens acostem a mitjanit, tendiran a desaparèixer per donar pas a un temps de cara a un divendres totalment estable. Un divendres assolellat a gran part del país de cap a cap. Potser amb alguna boira matinal, fruit de les tempestes d'avui, però sobretot el que tindrem és un sol que ens acompanyarà durant tot el dia i només al Pirineu s'espera el creixement d'algunes nuvolades que cap al Pirineu Oriental, el Ripollès, la Garrotxa, fins i tot al nord d'Osona, no descartem algun ruixat puntualment intens, però res a veure amb els que hem tingut avui. Pel que fa a la temperatura, tendirà clarament a anar en augment. Les més altes cap als 36-37 graus. I la tendència és que aquesta setmana encara la calor s'intensifiqui una miqueta més.
0: Gràcies, Néstor. Doncs justament avui perquè hem parlat de tempestes i de pluges, però la veritat és que venim d'unes setmanes de molta calor i, com ara ens deia el Néstor, tornarà a fer-ne els pròxims dies. Davant d'això, Unió de Pagesos demana al Departament d'Agricultura que els ajudi econòmicament per pal·liar els efectes de la sequera en conreus com els de la Ametlla de Secà i la Garrofa. Segons el sindicat, aquest impacte ha fet caure la producció entre un 50 i un 80%. Informa des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
22: El sindicat va fer una proposta de cobrar una indemnització de 180 euros per hectàrea afectada, però, segons diuen, el departament no ho comparteix. UPE assegura que la Generalitat no ha detectat aquesta caiguda del 80% de la producció de l'ametlla perquè s'ha fet un còmput global entre la de regadiu i la de secà. Sergi Martínez, responsable de fruita seca d'Unió de Pagesos.
23: Ens van comunicar que per l'avellana no ho veien clar perquè la disminució de collita havia sigut molt important, havia sigut de més del 30%, però que l'ametlla de secà i el garrofer que no ho veien clar perquè no veien aquestes disminucions de collita.
22: En el cas de la garrofa, el sindicat diu que la producció ha caigut un 50%, però Agricultura considera que les pèrdues no arriben al 30% i, per tant, no es correspon cap indemnització. Per tot plegat, Unió de Pagesos ha avisat que es convocaran mobilitzacions. Per altra banda, el departament obrirà ajuts vinculats a l'avellana a finals d'any, si bé des del sindicat reclamen cobrar-los el 2026 per fer front a la campanya d'enguany.
0: Gràcies, Clara. I encara una altra conseqüència de la calor, de les altes temperatures que estem vivint aquest estiu del 2026. La calor extrema dels últims mesos està accelerant el desgast dels gegants, d'aquestes figures del patrimoni material de la nostra cultura popular, que, a més, ara, en plena temporada de festes majors, doncs surten al carrer més que mai i noten els efectes d'aquesta calor. Ens ho explica ara la Clàudia Roses.
5: Cada estiu les temperatures rècord porten geganters i colles a revisar el bon estat de les figures, fetes principalment de fusta, cartró, pedra i pintura. Així ho ha explicat Teresa Casserres, restauradora del taller d'escultura Casserres.
6: Si eventualment doncs, el gegant està exposat al mig d'una trobada, al mig de la festa major, pam, allà a 35 graus, és inevitable que

0: del tipus d'elements que tenien, i avui en dia, doncs, gràcies a la divulgació que es fa a nivell dels conservadors i restauradors, és més fàcil, doncs, fer una conservació més preventiva durant l'any.
1: Ara bé, la calor també afecta els geganters, que ballen a dins entre fusta i tela amb temperatures que poden superar els 40 graus. Per això les colles també han hagut de fer canvis en les trobades geganteres. Així ho ha afirmat Sergi Bonilla, representant d'imatgeria i màrqueting de l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya.
2: A nivell geganter hem de vigilar, doncs, sobretot la seguretat de les persones que estan portant els gegants. Llavors és important hidratar-se i els horaris en què s'organitzen les trobades. Quan un gegant agafa temperatura, doncs també agafa tot el seu interior i pot ser que la persona que l'estigui portant estigui a una temperatura que no és la mateixa que hi ha fora. Aixecar pes, està fent un esforç encara més gran la persona
1: a
2: dins.
1: A Catalunya hi ha 4.000 gegants i molts poden arribar a pesar 80 quilos. 3CAT Info.
3: 3CAT Info. La policia ha desallotjat 25 homes immigrants que ocupaven l'antiga fàbrica Simón de Girona, on s'ha de construir un nou institut de secundària. Les brigades ho han buidat de deixalles i ara tapiaran tots els accessos d'aquest edifici per evitar que es torni a ocupar. Anem, doncs, a Girona. Fèlix Martín.
4: En aquesta nau hi malvivien una cinquantena de persones, si bé aquests últims dies ja només en quedaven la meitat tots homes majors d'edat, la majoria immigrants. El jutjat en va autoritzar el desallotjament fa setmanes i, finalment, la Policia Municipal de Girona, amb el suport dels Mossos d'Esquadra, els ha fet fora aquest dijous. S'hi han trobat més gent del que es pensaven i els serveis socials els donen suport, ha assegurat l'alcaldessa accidental de Girona, Sílvia Liu.
5: Nosaltres fa un cosa de 2 mesos que hi estem anant. Nosaltres, en aquest sentit, hem anat amb serveis socials. Molta gent, penseu que la setmana passada hi havia 15 persones, avui ens n'hem trobat 25, vull dir que també eren persones que fluctuaven, persones que no els havíem pogut notificar perquè ja no hi eren, i per tant era una població flotant. Per tant, nosaltres el que hem garantit avui, a dia d'avui, és que aquestes persones, en qualsevol cas, a través de serveis socials, se'ls hi pugui donar una alternativa.
4: Però la portaveu del Sindicat de l'Habitatge de Girona, Fàtima Atar, creu que no n'hi ha prou.
6: Van tard, van molt malament, i segurament l'alternativa serà al carrer, i ells ja ho saben, de fet. O sigui, al final, com el missatge que transmet aquest ajuntament de Madura i policia.
4: Amb la nau buida, aquest dijous mateix, l'Ajuntament de Girona ha fet entrega de l'espai al Departament d'Educació perquè s'encarregui de la reurbanització de la zona, on s'ha de construir un nou institut de secundària.
3: I la policia ha detingut 3 activistes per haver sabotejat l'abril passat un tram de les vies de tren que van des de la mina de Súria al Bages fins al port de Barcelona. A més, també s'investiga una quarta persona. La policia els va detenir el juny i van quedar en llibertat amb càrrecs. Els manifestants van malmetre uns 300 metres de via i van tallar un ramal principal també de fibra òptica. Això va fer que es quedessin sense internet més de 4.000 abonats, cosa que va provocar uns danys de 100.000 euros a diversos sectors econòmics. Els manifestants protestaven contra l'empresa que gestiona aquestes mines de Súria, la israeliana ICL, i se'ls atribueixen delictes de danys agreujats, desordres públics i pertinença a grup criminal. L'organització Revoltes de la Terra ho considera desproporcionat.
7: A nosaltres ens sembla indignant que Mossos es dediqui a perseguir activistes, i l'acusació de grup criminal ens sembla un despropòsit total quan justament el que es vol és que es faci justícia tant pel Bages, amb totes les sentències que l'empresa ICL no està complint, com per Palestina.
3: L'organització també denuncia l'impacte ambiental que aquesta empresa està causant a la zona.
8: 3CAT Info.
3: I parlem ara dels clubs de lectura, que estan de moda, com constaten les dades. Per exemple, a les biblioteques de l'àrea de Barcelona s'ha passat de 10.500 inscrits el 2016 als 20.500 l'any passat. Això pel que fa als clubs de lectura. Però és que ara hi ha una variant que va més enllà dels clubs de lectura. Els assistents han de pagar-hi entrada, fins i tot. Són els anomenats gabinets de lectura. Això ens ho explica ara la Marta Vives.
9: Fórmula freqüent en països com França, Alemanya i els Estats Units, a casa nostra, cada vegada se'n fan més, tot i que no és habitual. Els gabinets de lectura busquen enfortir el vincle de lector amb una obra a través de l'expertesa de les persones convidades que cobren. Que l'entrada sigui de pagament acaba sent garantia d'assistència, assegura Catalunya Ràdio l'escriptor Sergi Pàmies.
10: El que t'assegura el pagament és el compromís del lector, participar d'una conversa molt, molt especialitzada, que requereix un cert rigor tant per part del ponent com per part dels que hi van, no?
9: És important distingir els gabinets dels actes promocionals d'un llibre. En el cas dels gabinets, els continguts no estan vinculats necessàriament amb l'actualitat. Marta Ramoneda és llibretera de La Central i coordinadora de gabinets de lectura des del 2008.
11: En general,
7: Es fa

0: de llibres clàssics, autors morts, llibres que van sortir fa temps, a vegades també es fan novetats, però sempre el que s'intenta és que siguin llibres que no són evidents.
1: La central és de les llibreries més veteranes en gabinets de lectura a Barcelona. És un cas força excepcional en l'ecosistema literari català. Sergi Pàmies n'assenyala la causa.
2: No hi ha cap mena de prestigi. El prestigi de la lectura dels escriptors, dels editors, està en hores baixes.
1: Pàmies assegura que els gabinets han de conviure amb clubs de lectura i presentacions, perquè totes les activitats ajuden a fomentar la passió lectora.
3: Les tasques d'extinció van bé.
4: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
5: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
4: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
5: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
4: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
5: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
6: Esports. Fins al punt de les 11 amb l'Oriol Corral. Bona nit.
7: Bona nit. El Barça descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger, al Marroc, pel dia 15 d'agost. El club diu en un comunicat que, davant el context d'incertesa actual, no es donen les circumstàncies adequades per jugar aquest partit. D'altra banda, Rodri Hernández, migcampista del Manchester City i de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. Des del Barça es preparen per començar a negociar amb el City la incorporació de Rodri, recordem, pilota d'or del Mundial, a qui li queda un any de contracte al Manchester City. I el lateral esquerre, Jofre Torrents, marxa finalment traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. L'operació no serà en format de cessió i l'Ajax pagarà entre 5 i 6 milions d'euros. El Barça es reserva una opció de recompra i el 50% d'una hipotètica futura venda. Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. El davanter brasiler entrava en el seu últim any de contracte i signa ara 6 anys més amb el Real Madrid. I Yann Diomandé és la nova incorporació del Madrid. El club blanc ja ho ha fet oficial. El davanter de la Costa d'Ivori de 19 anys signa per 7 temporades fins al 2033. El Real Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140. És el fitxatge més car de la història del Real Madrid.
4: 3Cat Info.
7: I l'Espanyol ha anunciat el fitxatge del central Unai Núñez. Arriba del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada. Es defineix així com a jugador.
8: Un defensa que va fuerte a los duelos, que está siempre bien posicionado, que con el balón pues intenta dar juego al equipo y bueno, me considero un jugador muy trabajador.
7: L'Espanyol es reserva una opció de compra per Unai, que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per a una competició europea. I a la segona divisió, el Sabadell ha anunciat el fitxatge del davanter rus Nikolai Obolski, de 28 anys. Ha signat per 2 anys i ha jugat les últimes 2 temporades al Córdoba, també a segona divisió. El Barça femení ha presentat avui Martina Fernández. La central, de 21 anys, torna a Barcelona després d'un any i mig a l'Everton anglès. Fernández ha signat fins al 2029. En declaracions als mitjans del club, s'ha mostrat molt satisfeta amb tornar a casa.
9: Estic molt feliç. Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar en diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
7: La ciclista de Maurici, Kim Lecort-Pienaar, s'ha imposat a l'esprint a la 6a etapa del Tour de França femení. La seva companya d'equip, la catalana Mireia Benito, parla de la victòria de Lecort en una entrevista al Tot Costa.
10: Com té aquests dies que sembla que se li atreveixen, si realment torna a entrar davant, pensàvem, si arriba davant amb el grup, guanyarà. I, bueno, tot i així és un somni, no?, poder viure una experiència així.
7: El Mundial de MotoGP torna aquest cap de setmana al circuit anglès de Silverstone, després de les vacances. Encara queden 11 curses, amb Jorge Martín líder, amb 14 punts d'avantatge sobre el japonès Ai Ogura. El campió, Marc Márquez, ocupa la tercera posició de la general, a 18 punts del líder, però Márquez es veu com a favorit.
11: Esto es difícil, ¿eh? Decir quién es el favorito. Soy yo, ¿no?
12: No.
11: No, ¿qué quieres? No, depende. Ahora el titular lo pones y ya está, pero el favorito, o sea, que dirán que soy yo, o sea, digo lo mismo, ponlo en el pequeño esto, ¿vale?
12: O sea,
11: un título más a mí no me cambia la vida, yo sí.
7: En bàsquet, el Girona ha anunciat el fitxatge de Mac McClung. El base escorta nord-americà arriba procedent dels Chicago Bulls, de l'NBA, i del seu equip vinculat a la Lliga de Desenvolupament, on ha notat més de 29 punts per partit. I Toko Shengelia no continuarà al Barça. L'alè pivot georgià ha abonat prop d'1 milió d'euros a la clàusula de sortida i ha fitxat pel Dubai de Xavi Pasqual.

0: Dijous 6 d'agost del 2026. L'endemà del Vinyet comença el compte enrere per Festa Major. Vilanova està de ressaca i nosaltres de camí cap a la Festa Major. A partir d'avui, paradetes al cap de la vila. La setmana que ve, xerrades a la gralla dimarts i el Janios dijous, abans i després del dia de l'eclipsi. I dimecres, dia 19, ja tindrem el pregó. No res, per tant, ja hi som. Mentrestant, al digitalcultura21.cat s'entrevista Txema Romero, director dels museus, una llarga entrevista. Ha passat un any i mig, des de la seva presentació pública s'han fet moltes actuacions, però és evident que el moll de l'os està per sacsejar. Sembla que de cara a la tardor, o almenys així ho diu, començarà a haver-hi notícies de debò sobre Can Llopis i Can Fals. No sobre el Palau Maricel, que necessita una reforma total, però l'Ajuntament ha de moure fitxa. Serà aleshores quan xerrarem amb Txema Romero, però mentrestant, en aquesta entrevista, el director dels museus deixa titulars interessants. Per exemple, aquests tres. Primer, paraules textuals. Quan es van obrir els museus, fa un segle, ningú preveia un canvi climàtic. Però fa 15 anys, quan es van reformar, crec que tampoc es va dimensionar el dramatisme que patim ara. S'ha d'afrontar l'actualització i millora de la façana marítima dels museus amb criteris impensables fa 15 anys. Segon titular, el Cau Ferrat té unes necessitats de conservació que fa que estiguem canviant el model. El seu futur, el del Cau Ferrat, és el de la visita amb cita prèvia. El de la visita amb cita prèvia, el Cau Ferrat. I tercer, crec que estem a les portes d'activar aviat la recuperació física de Can Fals i de Can Llopis. Creuem els dits, a veure si és veritat. Comencem.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: Sis d'agost, avui que s'ha fet clar a les 6:22 i el sol ha sortit a les 6:52, el sol es pondrà a les 9:03 i es farà fosc a les 9:34. El dia s'escurçarà 2:12, tindrem 14:10 de llum solar i 9:49 de foscor. Avui que d'aquests moments saludarem a Pol Vigó, quatre reflexions, perquè hi ha hagut una mica de rum-rum. No pas sobre el cartell, que el cartell, entre altres coses, s'ha convertit a una figura escultòrica de la Fregata que molt sovint, no direm que passi desapercebuda, però vaja, que no és precisament de les escultures més populars de Sitges, aquesta noia de la Verema, un protagonista del cartell de les barraques. No va per aquí, això va per l'assumpte del merchandatge. Què ha passat? Que l'esquena de la samarreta de les barraques s'ha fet a partir de la intel·ligència artificial. I ailas, això ha provocat una petita polseguera. És una imatge molt d'intel·ligència artificial. Que l'hagi vista dirà un dia una vegada més, perquè veritablement això de la intel·ligència artificial està escampant-se com una taca d'oli en tots els àmbits. Bé, alguns comentaris a les xarxes apunten a que si no hi havia artistes sitgetans que poguessin fer el disseny d'aquesta samarreta, en fi, que una petita polseguera, a veure què ens vol dir en Pol Vigó sobre el particular o alguna reflexió sobre el particular. A la segona hora de programa els dèiem ahir que teníem cosidores i cosidor. Bé, doncs, a la segona hora de programa saludarem a la Montse Mirament, a la Maria Leacar, que van quedar fora d'aquesta obra conjunta dels 36 coixins, però que han cosit moltes coses per Festa Major, a la Càtia Plana, la qui va pensar, la qui va tenir al cap aquesta imatge de Festa Major, en Joan Roca, però no en la condició de pregoner, avui prometem no preguntar res, perdó, de pandonista, sobre la Festa Major, la vinculació, el panó, qui l'acompanyarà, bla, bla, bla, bla, bla, res d'això avui, en Joan Roca, en la seva condició també d'haver format part d'aquest procés que ha portat a la realització de la imatge de la Festa Major, i a la Manuela Córdoba, que forma part del col·lectiu de voluntàries cosidores de l'Ave Maria. Totes elles estaran amb nosaltres a la segona hora de programa i a la tercera hora de programa la gent de la penya barcelonista, perquè després d'uns mesos travessant el desert, la penya barcelonista ja té seu social. Des que la vida es va acabar al carrer Illa de Cuba, Bé, doncs ha costat això, ha costat força. I al final, al primer pis del restaurant Nou Xampú, al Passeig Vilanova número 6, allà hi haurà la seu social de la penya barcelonista que s'estrenarà amb el primer partit de Lliga del Barça. El primer partit de Lliga del Barça, però, previst per la vigília de Sant Bartomeu, pel diumenge dia 23. O sigui que si no és el primer, serà el segon, o si no, ja ens ho explicaran també a la tercera hora amb en Pitu Valera. Tot això al llarg d'aquestes 3 hores que tenim per endavant. I superat el Vinyet i les Paradetes i tot plegat, ara les Paradetes al cap de la vila, a partir d'avui. Atenció, perquè ve informació important sobre el marxandatge de Festa Major, que s'ha esgotat, s'està esgotant a marxes forçades. I vaja, com això segueix així, la Comissió de Festa Major no cal que posi la Paradeta durant molts dies. Perquè ara començarem per allò que està esgotat. Per allò que està esgotat. Estan esgotades les samarretes infantils i les samarretes d'adults de les talles S, M i L. De samarretes d'adults només en queden les darreres unitats de XL. Totes les altres estan esgotades. Barrets de Festa Major. Estan esgotats les talles S i M. Encara hi ha disponibles algunes unitats, les últimes, de les talles L i XL. O sigui que qui tingui el cap gros encara pot aprofitar a la Paradeta de Festa Major, que trobarà barret. Estan esgotats els vanos, les bosses de tela, les cintes dels mòbils i tots els tíquets del sopar popular, com els havíem dit fa dies. I es porta venut ja un 80% del taquillatge del Castell de Foc en Calma. El 80% està venut. Per tant, qui vulgui anar a veure el Castell de Foc en Calma, que espavili, perquè, com els dèiem, està el 80% venut i queda poc per vendre. Paradeta de Festa Major, avui, al cap de la vila. Avui, demà, tots aquests dies. I demà divendres també estarà situada la Paradeta al Mercat Municipal. Tant al matí com a la tarda i el dissabte també al matí. O sigui que molt probablement, potser... el que els hi queda a la comissió ja no superarà aquest cap de setmana. Recordar-los que, a més d'això, poden trobar el programa de Festa Major al preu de 3 euros, el programa en paper, 3 euros, el programa en paper. A partir de dilluns dia 10, estarà disponible també en versió digital al web de Festa Major, però el programa en paper al preu de 3 euros. I paga molt la pena per tot el contingut que té, 3 euros, que això és un cafè llet i una miqueta més, si volen, eh? Bé, doncs això pel que fa referència a la Paradeta de la Comissió, el que hi trobaran. La majoria és esgotat, però encara hi ha, repetim, unitats disponibles de samarretes XL, de barrets LXL i entrades pel Castell de Foc en Calma. Sis d'agost, no ens movem de la Festa Major, perquè a partir d'avui... a la Biblioteca Santiago Rusiñol, originals pintures d'en Miqui Marçal. La meva Festa Major. Exposició de pintura d'en Miqui Marçal, d'en Miquel Marçal Ortiz, a la Biblioteca Santiago Rusiñol a partir d'avui, dia 6. Per tant, qui vulgui també ja fer una mica de rum-rum Festa Majorenc, fer bullir l'olla, els quadres d'en Miqui Marçal a la Biblioteca Santiago Rusiñol a partir d'avui, 6 d'agost. Per tant, una d'aquelles propostes que de ben segur val la pena anar a veure. Avui dijous, que a partir de les 8 del vespre, al Festival Jardins de Terramar, a l'Espai Village, Casa Noctua, en el cicle Imprescindibles, preu 5 euros, i el violinista Anna Malikian a partir de les 10 de la nit. Avui dijous, dia 6, el Festival Jardins de Terramar continua. Demà divendres, dia 7, al Festival Jardins de Terramar, la protagonista serà Rosana, i en el cicle Imprescindibles, Miriam Monago. El preu de l'entrada, 5 euros. Això serà demà divendres. Demà divendres, que els Museus de Sitges organitzen, conjuntament amb les Agis i la ballarina Sílvia Cuesta, una ruta modernista de nit, a partir de les 8 del vespre, des de la plaça Duart Maristany. Les Agis i Sílvia Cuesta. Preu de l'entrada, 15 euros. Preu del tíquet, 15 euros. Demà, a partir de les 8, aquesta ruta de nit modernista que organitza els museus de Sitges. I demà, dins la programació musical del cap de setmana, al Mediterranean Guitar Festival, a l'ermita de Sant Sebastià, a partir de les 9, amb el duo Saltós, tribut a Dire Straits. A partir de les 9 del vespre demà a l'ermita de Sant Sebastià, el preu 8 euros. I de cara al cap de setmana, una programació musical molt intensa. Per un costat, el Festival Jardins de Terramar, el dissabte, els Avincs de les Arts i Ginestar, el dissabte. I el diumenge, el tribut a Michael Jackson. Això, per un costat, el Festival Jardins de Terramar. Per una altra banda, més propostes musicals del cap de setmana, sobretot el diumenge. El diumenge dia 9, al Prado, el Concierto de Aranjuez, amb el guitarrista Cecil Refik Kaya i l'orquestra Camera Art. A les 9 del vespre, al Prado, diumenge, el concert d'Aranjuez. El preu de l'entrada, 15 euros. Però al Prado, també el diumenge, dins el seu cicle de capvespre de Festa Major, la protagonista serà la colla La Trinitat de l'Escola de Grallers de Sitges. A preu de l'entrada, 3 euros per socis, 5 euros no socis i amb la consumició, diguem-ne, incorporada, en aquest preu de 5 euros. El diumenge, a les 8 del vespre, també coincidiran dues propostes musicals, però bones totes dues. A les 8 del vespre, el diumenge, al Saló d'Or de Maricel, òpera de butxaca, la petita companyia lírica de Barcelona presenta Madame Butterfly, de Giacomo Puccini, al preu de l'entrada, 25 euros, diumenge a partir de les 8. I als Jardins del Retiro, bon jazz el diumenge, a partir de les 8, amb el Cannon i Rossi Quartet. Jorge Rossi, el vibràfon, Michael Cannon al piano, Horacio Fumero al contrabaix i el bateria Guillem Arnedo. El preu de l'entrada, 15 euros, anticipada, 20 euros. Al mateix dia hi ha un 20% de descompte pels socis del Retiro. Per tant, molta música aquest cap de setmana i ara anem per altres coses també. El dissabte dia 8, a les 10 de la nit, al Racó de la Calma, com és habitual també dels darrers anys, una sessió de curts fantàstics que organitza el Festival de Cinema de Catalunya. Entre els curts que es projectaran hi ha Ángulo Muerto, de Christian Beteta, el curt que va merèixer el Goya aquest 2026. Clar, que ens queda lluny perquè els Goya van ser finals del mes de gener. Vàrem saludar Christian Beteta. Bé, doncs, qui vulgui veure Ángulo Muerto, aquesta història d'una parella divorciada que s'interpel·la sobre el seu paper arran del cas de bullying que ha patit el seu fill, qui ho vulgui veure, el dissabte dia 8 a les 10 de la nit al Racó de la Calma, entrada gratuïta. Però aquest també serà un cap de setmana en el qual s'inauguraran dues exposicions. El Centre Cultural Miramar inaugurarà les exposicions dels guanyadors dels concursos Pere Jou i Sant Vicenç 2025. El guanyador del Premi d'Escultura Pere Jou, Agustín Cerizuelo, i el guanyador del concurs de pintura Sant Vicenç, Melchor Bassera. Com els dèiem, inauguraran les seves exposicions aquest dissabte 8 d'agost a partir de les 7 de la tarda al Miramar, Centre Cultural. Es podran veure fins al 6 de setembre i el 20 de setembre, respectivament. Cap de setmana, per tant, també d'inauguració d'exposicions. I en el cap de setmana Festa Majorenc, el dissabte, dia 8 d'agost, a partir de 6:15 de la tarda, als Jardins del Retiro, el quinto de Festa Major que organitzen la Colla Vella i la Colla Jove dels Diables. Aquest dissabte, dia 8 d'agost, a partir de 6:15 de la tarda i fins a 10:15 de la nit, o el que s'estiri, gairebé diríem, quinto de Festa Major 2026, organitzat per la Colla Vella i la Colla Jove dels Diables de Sitges. De cara a la setmana que ve començarà la Festa Major a Garraf i de cara a la setmana que ve també recordar-los que tenim aquestes dues xerrades, una ja tradicional, la del Janius, de les dues que organitzen abans de la Festa Major, el dijous dia 13 d'agost a 11:15 de la nit. És possible consolidar una colla de 8 a Sitges amb en Marc Ill, cocap de colla de la Jove de Sitges, amb Toni Bach, excap de colla dels Castellers de Vilafranca, i Elisenda Rovira, periodista castellera dels Castellers de Vilaseca. Això serà el dijous dia 13 a partir de 11:15 de la nit. El dimarts dia 11, dimarts de la setmana que ve, a partir de les 8 del vespre, Taula Rodona a la Gralla, a la Vermuteria La Gralla, a partir de les 8 del dimarts. Atenció amb el títol, eh? Promoció o prostitució de la festa. Protocol, atracció turística i coherència. Aquest és el títol de la taula rodona aquest dimarts, dia 11, a partir de les 8 del vespre a la Gralla. Per tant, la setmana que ve, a més de la festa major a Garraf, comencen les festes majors de sobretaula, per dir-ho d'alguna manera, de fer-la petar, en aquest cas a la Gralla i als Janios. Vinga, no ens movem massa de la festa major, perquè per un costat, bé, ja n'hem parlat, i això serà ja la setmana que ve, divendres, dissabte i diumenge, les barraques de Sitges d'aquest 2026, que tenen en el seu cartell la imatge que ha resultat potent, eh? Li dèiem a en Pol Vigó, que té fins i tot un punt revolucionari, agafada d'aquesta manera, la noia de la Malvasia, que és una de les escultures que vostès poden trobar als jardiners de la Fregata i que pren un cert predicament quan arriben les festes de la Verema. És una escultura de Ramon Cuello que es va instal·lar l'any 2006 als jardins de la Fregata. Bé, doncs, l'escultura és protagonista del cartell, aquí no hi ha debat sobre el cartell, el que ha generat un cert debat, i ara sabrem si també ahir que les barraques tenien paradet al Vinyet, això va provocar un cert debat o no, però en qualsevol cas, en el merchandatge de les barraques, el nou merchandatge, hi ha una samarreta cap al davant, cap problema, però al darrere sí que ha generat més d'un comentari, perquè és un darrere on la intel·ligència artificial hi ha tingut bastant a veure. Aquesta tipografia tan arrodonida, que a vegades dona aquell punt de marca de bulleria industrial, la parròquia, un escenari amb músics tocant, en fi, una imatge molt d'estètica, molt assimilable a la intel·ligència artificial. Això ha provocat un cert rum-rum. Tenim un cert rum-rum, no massa més, però està per veure si aquest cert rum-rum ahir també es va notar a la paradeta de Barraques, i a veure què ens pot dir el president de Barraques, en Pol Vigó. Pol, bon dia i bona hora.
2: Hola, bon dia. Què tal?
0: Estava avui al Vinyet i no sé si el Vinyet més d'una us ho va comentar.
2: Sí, però també és veritat que va haver-hi molta gent que li va agradar, eh? O sigui, que hi ha gustos per tot.
0: M'estàs a punt de dir que, per molt que hi hagués aquest petit rum-rum, ahir es va demostrar que també hi ha molta gent que li va agradar i que no ho va dir en veu alta.
2: Correcte, sí. Les xarxes ja sabem que tenen vida pròpia i no tenen per què reflectir la realitat. Igual que la gent que ve una paradeta tampoc no vol dir que reflecteixi la realitat. Eh?
0: Està clar, està clar.
2: Hi ha de tot.
0: Quina història té aquest nou merchandatge de Barraques i, sobretot, la samarreta que ha estat aquest punt, diríem, no, ni de conflicte, però sí de reflexió sobre l'ús de la intel·ligència artificial i el per què algun dels artistes o dissenyadors locals no ha pogut o no ha estat protagonista o no s'hi ha pensat a l'hora de fer-la?
2: Bueno, no s'hi ha pensat perquè nosaltres ho diem per terra, mar i aire, de que la gent, si vol donar un cop de mà a Barraques, pot venir, evidentment. De fet, l'any que ve, un dels artistes / dissenyadors locals ja ens ha passat una proposta. Però no d'ara, diguem-ne, ja fa setmanes que ens la va passar.
0: D'acord.
2: Sí, no és nou. L'altra cosa, és la primera vegada que tenim merchandising a Barraques. A part de les samarretes del voluntariat i així, sí, és la primera vegada. Per tant, tampoc no ens atabalem. Allà, ja ho farem millor.
0: O sigui, és la primera vegada, Pol, d'una samarreta més enllà de les samarretes del voluntariat, eh?
2: Sí, que sempre teníem a la venda perquè en fèiem de més, per si algú li agradava, així, però anaven pensades pel voluntari.
0: Però se n'havien vist moltes d'aquelles samarretes, eh? Perquè segurament havien cridat molt l'atenció i havien agradat.
2: Bueno, i també tenim molts voluntaris, que any rere any en venen molts i van canviant, i llavors, clar, es van veient moltes samarretes de barraques, però en principi sempre han estat pensades més pel voluntari que se li entrega la samarreta, que no pas per la venda. I aquest any doncs, hem volgut fer una línia més de merchandising i, doncs, bueno, mira, ha provocat més revuelo.
0: Perquè la idea era encarregar-ho a algú, o ho heu fet vosaltres mateixos? Com ha anat?
2: Barraques té una persona que fa les funcions de dissenyador, diguem-ne, perquè en sap una mica i sí, així, dissenyador, dissenyadora, depèn de l'any.
0: És la persona, és la persona, Pol, que ha fet el cartell?
2: Sí, la mateixa persona.
0: D'acord, la mateixa persona.
2: És la persona que ha fet els diferents posts d'Instagram, etcètera, etcètera. I doncs, com la resta, és una persona voluntària que posa les hores del seu temps a fer aquesta feina. I doncs hi ha èpoques de l'any que té més de temps, hi ha èpoques que en té menys, i a més allò utilitza uns recursos d'altres. I mira, ha agradat molt el cartell, no ha agradat tant la samarreta.
0: D'acord. Per tant, la història aquesta és únicament i exclusiva un recurs que ha fet servir el dissenyador en un moment en què, diguem-ne, la feina no li permetia estar tant per o ell ho hagués pensat d'una altra manera i se n'han sortit així.
2: Sí, de fet, sí. Teníem una altra versió de samarreta que al final doncs, s'ha fet aquesta blava amb l'església de fons, sí, el concert, i sí, evidentment, ja s'ha utilitzat la IA també. Qui estigui lliure de pecat, que tingui la primera pedra. Qui no ha utilitzat mai la IA, per fins també professionals, cobrant. Per tant, bueno, calmem-nos tots plegats.
0: Quan vas llegir algunes d'aquestes reflexions, o quan t'han vingut, d'alguna manera o d'una altra, però per algun canal o altre, què has pensat, què heu pensat des de Barraques?
2: Bueno, això que et deia, que l'any que ve ja la propera ja ho farem millor. Al final, quan la gent fa una crítica, doncs mira, ja està, ja l'ha fet. També és molt fàcil de fer crítiques per Instagram o per les xarxes. Avui tenim reunió a les 7:30, a 7:45 al Retiro. Si algú vol venir a criticar, endavant. Li agafarem la matrícula i l'any que ve que vingui a la Junta, des de bon principi. Al final, bueno, mira, que segurament tenen la seva part de raó. Ens, doncs, evidentment, la persona que hem fet, el dissenyador, doncs, ho ha passat malament. Això també com a organització, diguem-ne, això, però personal, cadascú personalment doncs ho passa malament, el dissenyador i l'altra persona que està com donant-li més suport i així, els dos ho han passat malament, de tot plegat. També gent jove que viu a les xarxes, jo, per exemple, m'ha arribat perquè m'han passat captures, però... Soc d'una altra època.
0: T'ho deia perquè tinc aquella sensació que el que més greu sap ha estat la crítica poc empàtica davant de la feina voluntària. És així?
2: Pel que hem vist, hi ha com dos nivells. Hi ha gent que, evidentment, és possible que no sàpiga com ens organitzem a dins de Barraques i què és Barraques, i que fa la crítica i que moltes vegades, doncs, fins i tot, hi ha hagut casos doncs, del cartell de la festa major de Castelldefels, crec, que també van utilitzar això. I puc estar d'acord. A més, el cartell també... I ara et faig una crítica des del desconeixement. No sé si algú va cobrar pel cartell aquest de la festa major de Castelldefels. Una banda és aquesta, la gent, diguem-ne, que no coneix Barraques, i llavors, bueno, la gent que coneix Barraques, si sap com funcionem, i ha estat a propera o a dins de la Junta, aquesta depèn de quina crítica i ha estat més greu. Però, bueno, això no vol dir que no et puguin criticar,
0: Sí.
2: Que també és veritat, doncs, que ja saben de què va.
0: Per tant, aquestes són les que han ferit una mica més respecte a la crítica en general,
2: Sí, sí, sí, sí, a veure, evidentment, sí, segur, que gent que han col·laborat en barraques, que són més o menys propera, que hem tingut contacte ja no només a barraques, sinó fora, perquè som gent que ens veiem pel poble, participem de coses comunes, diguem-ne, i aquestes, doncs, bueno, són les que... Però potser també són les que et fan reflexionar més, són les que potser fan més mal, però que et diuen, bueno, doncs potser ho hauríem d'haver fet d'una altra manera, potser, però a veure, els condicionants són els que són, eh? Mm-hmm.
0: Tempesta en un got d'aigua?
2: Sí, això passarà.
0: Sí? Sí. Home, segur, eh? Perquè, sí, va, sí, entre altres coses, barraques és la setmana que ve.
2: Sí, per això, que al final, doncs, i allò que diuen, que parlin bé o malament, ja està bé de totes formes.
0: Però millor que parlin bé que no pitjor, eh?
2: Sí, però bueno, ara estem a la boca de tothom. Tothom s'acostarà a la paradeta.
0: Bé, doncs ja ha de ser, òbviament, per aconseguir recursos, endavant les atxes, eh? El nou marxandatge de barraques... Sí, digues.
2: Perdó, que et tallo, eh?
0: No, i ara?
2: Dic que la samarreta pot tenir tot aquest debat i així, però a més hi ha uns gorros que són molt xulos, que estan molt bé de preu, i que espero que per festa major se'n vegin uns quants.
0: Bé, doncs els gorros, ja la, està, la cinta pel mòbil, i la samarreta. Sí que és cert que és més revolucionari el cartell que la samarreta,
2: Sí, mira, aquest any ha tocat la revolució pel cartell. Les samarretes dels voluntaris ja estan relacionades amb el cartell.
0: Ja es
2: veurà.
0: Ah, carai. Nou marxandatge
2: de... Tot això té una història.
0: Té una història.
2: Ja t'estic tallant.
0: No,
2: home,
0: no.
2: Tallant
0: ara, però en aquest cas, és a dir, s'han fet samarretes pels voluntaris que segueixen d'alguna manera la línia del cartell i les samarretes del marxandatge que segueixen una altra línia, que és la d'aquesta imatge de la punta, les palmeres, el sol, l'escenari, tal.
2: Sí, diguem-ne, les del voluntari tenen aquest lligam amb el
0: cartell,
2: amb la figura. Sí. Sí.
0: Ara passarà.
2: Ja es veurà i ja llavors ho haurem d'explicar perquè no és evident.
0: D'acord.
2: Ja ho explicarem.
0: Ara passarà allò de sempre, que un dirà, "Home, m'agradaria tenir la del voluntari a mi."
2: Doncs que s'apunti, encara està temps.
0: Bé, doncs
2: a les xarxes tenim els enllaços.
0: La crida està oberta, eh?
2: Això, sí,
0: la,
2: sí.
0: La crida està oberta.
2: Hora,
0: continua oberta. Barraques la setmana que ve, marxandatge ja, la paradeta ahir al Vinyet. Tindreu la paradeta cap de la vila també o què?
2: Sí. Sí? Sí, aquest cap de setmana al cap de la vila i durant les barraques allà mateix.
0: Està clar, evidentment. Pol, gràcies.
2: De res.
0: Gràcies, adéu-siau, bon dia.
2: Bon dia.
0: Aquesta imatge, que sí que és cert, que se diu poc amb el to més visceral que té el cartell, que el cartell té l'estètica de barraques, però no cal ni dir-ho, un cartell molt, molt bonic, molt potent visualment, i és el que ha inspirat, sembla, les samarretes dels voluntaris. Bé, el que us dèiem al principi del programa, hi ha una entrevista llarga, molt llarga, al digital Cultura 21, cultura21.cat, poden anar sempre que vulguin, el director dels Museus de Sitges, del Consorci del Patrimoni de Sitges des del mes de febrer de l'any passat. Per tant, ha passat un any i mig. Xema Romero, que fa balanç de la feina, d'una feina més interna, i com els comentàvem, d'aquesta feina que encara té pendent poder parlar, poder dir alguna cosa en veu alta, dels reptes més importants o dels que molts sitgetans esperen encara, que és la solució de Can Llopis, la solució de Can Fals i també la solució dels museus. Anem per parts. Hi ha un vessant aquí que no es toca, però que segurament quan tinguem a Xema Romero també en parlarem, que és el Palau Maricel. El Palau Maricel, diguem-ne que menja part, perquè aquí hi ha d'haver tota una feina que ha de fer també l'Ajuntament. Saben que de l'època de Miquel Forns hi havia un projecte pel Palau Maricel, per la reforma del Palau Maricel, que valia un disbarat, però aquest projecte en el seu moment es va desestimar i estem encara així. I el Palau Maricel demana un dineral per ser reformat? Primera qüestió. Segona, camp fals. Els museus de Sitges estan fent el possible perquè Sant Bartomeu llueixi d'allò més i la Diputació també sembla que ha intervingut a Can Fals per evitar una degradació encara superior. Perquè, com ens va dir en el seu dia l'alcaldessa, la casa estava per allò en una pura ruïna. Doncs sembla que com a mínim s'han pogut consolidar algunes zones d'aquesta casa. Evidentment podran anar a veure vostè Sant Bartomeu sense que els caigui la casa al damunt, eh? Vull dir, amb un bon aspecte i amb un bon tot. Can Fals. I aleshores queda Can Llopis. I n'hi ha per estona Can Llopis. També. Ens ho explicarà a la tardor Txema Romero, perquè hi ha prevista, sembla, una roda de premsa per part de responsables de la Diputació, dels Museus de Sitges, de l'Ajuntament, a la tardor, per explicar una certa planificació de com ha d'anar l'assumpte de Can Llopis. L'obertura de Can Llopis no serà immediata. No serà immediata, però com a mínim hi haurà un calendari d'actuació. En aquesta entrevista, Txema Romero, director dels museus, diu que en el camp de les col·leccions hi ha un repte evident, que és la seva conservació. I aquí apunta Cau Ferrat i Maricel. Els que hagin tingut l'oportunitat de sortir en mar, bé sigui, jo què sé, la processó de la Mare de Déu del Carme, o si vostès tenen un barquet o un amic que els passegi i que puguin sortir per la façana marítima, hauran pogut comprovar com estan ja les façanes dels museus. Han passat 15 anys des de la restauració i, evidentment, 15 anys amb aquesta exposició directa als elements, amb aquest entorn tan hostil, que és la salinitat, que és el mar, bé, doncs, la façana del Cau Ferrat ja està... La del Maricel, si van vostès al Racó de la Calma, no cal ni dir-ho, tota la part del Maricel de Mar, en fi. El que diu el responsable dels museus de Sitges és que s'ha d'afrontar l'actualització de la façana marítima, però amb criteris que eren impensables fa 15 anys i que ara s'han de tenir presents des del minut 1. El sistema de climatització també va avançant. Ens trobàvem en una situació molt delicada, diu Txema Romero, i en aquest període s'està treballant també amb assessories especialitzades i de conservació preventiva per poder avançar en aquestes millores, amb l'experiència d'altres museus com el de l'Empordà, el de Vilanova, el de Granollers o el mateix Manac. Què voldrà dir això també de cara al futur i sobretot de cara al Cau Ferrat? Diu, entre altres coses, en aquesta entrevista Txema Romero, que el Cau Ferrat i el Maricel s'hauran de tractar de manera diferenciada. Saben que ara la ruta és una ruta contínua pels dos museus. Bé, doncs, entre altres coses, el director dels museus de Sitges diu que de cara al futur el Cau Ferrat té unes necessitats de conservació que probablement farà que la seva visita s'hagi de fer per reserva prèvia. Jo què sé, com qui va a Altamira. Perquè la conservació del Cau Ferrat és delicadíssima i s'ha d'anar molt en compte amb els grups de gent i s'ha d'anar molt en compte en tots aquells factors que poden alterar la conservació del patrimoni allà existent. Més d'una de les peces ha resultat alterada, eh? Des del punt de vista de conservació, ja ens ho explicarà en Txema Romero, però s'ha patit molt i es pateix per la conservació de les peces del Cau Ferrat. Saben que moltes de les peces del Cau Ferrat són en paper i el paper demana una cura extrema. Bé, doncs, probablement en el futur el Cau Ferrat s'hi hagi d'accedir per reserva prèvia. Per reserva prèvia. Es parla també, òbviament, de l'arribada d'obres molt destacades que han estat dipositades de forma permanent per la Generalitat i en àmbits, diguem-ne que diferents, el còmic, la fotografia, l'art contemporani. Es parla també d'iniciatives, aquestes línies estratègiques vinculades al món de la salut per tractar la solitud no desitjada, aquesta proposta que s'ha fet amb el CAP, per tots aquells que es puguin trobar en un estat emocional doncs, difícil, una idea de benestar a la qual els museus poden ajudar d'alguna manera a superar i, en definitiva, tot un seguit de línies estratègiques que, diguem-ne, van totes alhora, o han d'anar totes alhora. Es parla de la Fundació Stanfli i pel que fa referència a Can Llopis i Can Fals. Els llegim textualment la resposta de Txema Romero. Crec que estem en portes de poder activar la seva recuperació física aviat. Can Llopis i Can Fals són propietat de la Diputació, que afronta la recuperació d'aquests dos edificis que es troben en un estat complicat arquitectònicament. Són edificis patrimonials molt antics i que porten anys pendents d'una rehabilitació. Cal Llopis es va tancar perquè no complia uns requisits que quan la seva obertura no hi eren, com ara l'accessibilitat i també hi ha anat empitjorant amb el temps perquè tots els edificis patrimonials requereixen una inversió contínua. Ara la Diputació ha trobat especialistes que poden garantir l'accessibilitat de l'edifici i també la climatització. Durant aquests anys, al marge de buscar una solució per l'edifici, l'equip ha de continuar treballant per salvaguardar les seves col·leccions. L'actualització del seu relat també és un dels grans reptes. El potencial d'aquest equipament és molt gran i sobre Can Fals, el director dels museus diu que és una finca privada que passa a propietat de la Diputació de Barcelona i el mobiliari de Can Fals a l'Ajuntament. La Diputació va posar en marxa un procés participat per veure com es pot completar aquest puzzle. Què pot ser Can Fals? Diu Xema Romero que en el procés participat es van extreure unes conclusions molt interessants de concebre l'edifici com un espai de connexió de moltes coses, un espai que ha d'explicar el que ara no expliquem d'aquesta essència sitgetana i que pot complementar relats que ara no hi són. A veure si de cara a la tardor sabem alguna cosa més sobre el futur de Can Llopis i de Can Fals, però parar l'atenció també a Cau Ferrat i a Maricel, que han passat 15 anys des de la seva obertura i estan en una situació delicada de conservació, i després tindríem el Palau Maricel, que el Palau Maricel també està apuntalat en algunes zones, als baixos, en fi. Que fer tot això val un capital que està per veure si serà prioritari o no. Però ens hi va el patrimoni, i no és precisament un patrimoni d'aquells que diguis, ah, mira, pela'm cinc. No, no, no és una qüestió d'aquelles de pela'm cinc. A veure què passa a la tardor, però entrevista que el recomanem al portal cultura21.cat.

Vinga, abans de passar a les efemèrides, un apunt només, una gentada, ahir al Vinyet. Recordin la poesia, l'estampeta amb la poesia de l'Anton Ferret, l'original, una pintura de la Núria Bertés. Aquesta ha estat l'estampa d'aquest Vinyet del 2026 i també la presència, en parlàvem amb ell ahir, a primera hora, del mestre Xavier Pagès, que va regalar al santuari la partitura sencera d'aquest Ave Maria que va composar arran del desig i la prometença que va fer a la mare de Dodó Vinyet fa 23 anys per poder tenir fills. Van arribar els bessons i després va arribar aquesta composició complexa, perquè si no seria de Xavier Pagès, que es va estrenar a Barcelona l'any 2007 o 2008 i que vostès també poden escoltar tota sencera al nostre web. Al nostre web tenen l'entrevista que li van fer al mestre Xavier Pagès i també aquesta composició, aquest Ave Maria, tot sencer perquè el puguin escoltar, a veure si els agrada. Una diada del Vinyet, d'èxit calorosa, perquè fa aquesta calor, a veure què passa avui, però de moment, estiu calorós.

Gairebé 5 minuts perquè siguin 3 quarts de 10. Les efemèrides d'avui, un 6 d'agost del 1894. Miquel Ribas i Llopis esdevenia alcalde de Sitges, va exercir el càrrec fins al desembre del 1901. Un 6 d'agost del 1964, l'Ajuntament, presidit per Josep Ferrer, acordava dedicar 100 les carrers de la música de la vila al músic Antoni Català i al tenor Hipòlit Lázaro. Vinga, les nostres efemèrides d'arreu del món, musicalment parlant, comencen avui amb un clàssic. La història és llarga perquè primer va venir el disc, l'obra musical, i després va venir la pel·lícula. Tal dia com avui de l'any 1982 s'estrenava pel·lícula dirigida per Alan Parker amb guió de Roger Waters. Evidentment, si parlem de Roger Waters, parlem de Pink Floyd, i si parlem d'una pel·lícula, parlem del mur.

un dels clàssics dels anys finals dels 70, principis dels 80. El disc es va vendre enormement i del disc en va néixer la pel·lícula, The Wall, pel·lícula britànica de l'any 1982, dirigida per Alan Parker i basada en l'àlbum de Pink Floyd del mateix nom. El guió va ser escrit pel vocalista i baixista de Pink Floyd, Roger Waters, i la pel·lícula està plena de metàfores i simbolismes, pocs diàlegs, i la conducció principalment va càrrec de la música de l'àlbum. Era un àlbum doble en el seu moment. Diríem que es va fer més popular l'àlbum que la pel·lícula, però en qualsevol cas, aquest tema, Another Brick in the Wall, que té tres parts també, la segona, la més coneguda.

0: Aquesta part tan... tan fosca, eh? Another Brick in the Wall, Pink Floyd. 6 d'agost del 1945, tal dia com avui, a 8:15 del matí, a l'hora japonesa, el bombarder nord-americà, Enola Gay, llançava sobre Hiroshima Little Boy, que era la primera bomba atòmica que es va llançar a la història de la humanitat. El 16 de juliol del 1945, a Los Alamos, a 6:15 del matí, en una forquilla meteorològica d'aquelles que la vida a vegades posa, perquè havia plogut enormement les hores abans i, per tant, aquesta hora de la prova estava penjant d'un fil, però al final la pluja es va aturar i el 16 de juliol del 1945, és a dir, encara no un mes abans de llançar la bomba d'Hiroshima, a Los Alamos es llançava aquesta bomba de la prova Trinity del projecte Manhattan, que va tenir com a líder Robert Oppenheimer.
1: Ahora he devenido muerte. El destructor de mundos.

0: La prova va ser un èxit. La pel·lícula Oppenheimer, de Christopher Nolan, que té el mateix compositor de la banda sonora que l'Odissea i té el mateix director de fotografia que l'Odissea, explica amb molt detall tot aquest procés que va portar al llançament de la primera bomba atòmica tal dia com avui, de l'any 1945, a Hiroshima. La història la saben tots vostès, allà no va quedar res. Queden encara per la història les restes de l'Ajuntament. Allà està, dempeus, un dels pocs edificis que es va mantenir dempeus. 6 d'agost del 1945, al cap de 3 dies, la bomba de Nagasaki. Tal dia com avui del 1890, la primera execució a la cadira elèctrica a la presó nord-americana d'Auburn, a l'estat de Nova York. Tal dia com avui de l'any 1926, avui fa 100 anys, de la primera dona que va creuar el canal de la Mànega nedant, Gertrude Ederle. Tal dia com avui del 1926. Tal dia com avui del 1932, la primera edició del Festival de Venècia. I tal dia com avui de l'any 1991, Tim Berners-Lee va fer la primera prova del que fem servir cada dia, del World Wide Web. Allò que en diem, bé, doncs, de l'internet. Connectes a l'internet? Bé, doncs, el científic britànic Tim Berners-Lee, l'any 1991, va fer aquesta primera prova. Tal dia com avui del 1912, a Sabadell, el primer partit de futbol nocturn il·luminat d'Espanya. Perquè, evidentment, sense il·luminació, el futbol nocturn no seria futbol ni seria res. El Sabadell i el Barça es varen enfrontar a Sabadell tal dia com avui del 1912 amb el primer partit de futbol nocturn il·luminat. Tal dia com avui de l'any 1881 naixia Alexander Fleming, el pare de la penicilina, i tal dia com avui del 1660 moria Velázquez. I tal dia com avui del 1978 moria el papa Pau VI. En què podem acabar? Bé, doncs, amb una cançó maca, diferent, absolutament diferent, al que hem escoltat fins ara. ...1958... Domenico Modugno.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

El títol original de la cançó, de fet, és una reiteració, en el blau pintat de blau. Es va traduir aquí com, sobretot en la versió castellana, en el cielo pintado de azul. Però en qualsevol cas, popularment, és el Volare, de Domenico Modugno, que després se'n van fer infinitat de versions. Amb aquest tema, el cantant va guanyar el Festival de San Remo de l'any 1958 i va representar a Itàlia el Festival de la Cançó d'Eurovisió. Va finalitzar, però, en tercera posició a Eurovisió.

El tema l'ha versionat tothom. I encara que no guanyés Eurovisió, la Unió Europea de Radiodifusió li va reconèixer l'any 2005 en el Blue di Pinto di Blu com la segona cançó més popular de la història d'Eurovisió, només per darrere del Waterloo d'ABBA. Per tant, es va fer una votació entre els espectadors europeus i el Volare, de Domenico Modugno, es va convertir en la segona cançó més popular d'Eurovisió. Avui, amb Domenico Modugno i el seu Volare, tanquem les nostres

La cançó original, que va inspirar la cançó de l'estiu que escoltarem avui, es va escriure a l'any 70 i la varen escriure dos artistes de Jamaica, Brent Duff i Trevor McNaughton, del grup The Melodians. Bé, la melodia, la cançó, està inspirada en el Salm 137 de la Bíblia, que expressa el lament del poble jueu a l'exili. Doncs diran, caram, quina cançó de l'estiu, que no sé què. El que passa és que, darrere aquest missatge, quan Bonnie M. va agafar la cançó, la va convertir en un èxit de discoteca, en un èxit d'estiu, en un ballable com una casa, que va portar per nom, l'any 1978, Rivers of Babylon.

quan les cançons tenien aquestes intros que no acabaven mai i que s'ho podien permetre d'alguna manera, 2 milions de discos només a la Gran Bretanya va vendre Bonnie M d'aquest Rivers of Babylon, número 1 dels 40 principals.

0: I com que han tingut tants temes populars, han tingut sobretot aquell Ma Baker anterior a Rivers of Babylon, després van tenir aquell disc de cançons de Nadal que la Caixa Penedès va obsequiar en el seu dia i que va haver una empastifada de cançons de Nadal de Bona i Em que sonaven pels carrers a la megafonia a les dates nadalenques a tota hora, matí, tard i nit. Bé, en fi, la trajectòria de Bona i Em que va tocar molts pals i tots ells amb èxit, entre els quals aquest Rivers of Babylon. 9 i 50 minuts, demà més cançons de l'estiu. Avui que s'escau la transfiguració del Senyor, Sants, Just, Pastor, Felicíssim, Agapit, Jaume, Berta i Magna. A l'edat de 90 anys ha mort el senyor Antonio Llopis San Pietro, a l'edat de 90 anys. La cerimònia funerària tindrà lloc avui a les 5 de la tarda a l'oratori del Tanatori. Antonio Llopis San Pietro ha mort a l'edat de 90 anys. Cerimònia funerària avui a les 5 de la tarda a l'oratori del Tanatori. L'actriu Michelle Yeoh, 64 anys, celebra avui. L'actriu Vera Farmiga en fa 53. El cantant Macaco en celebra 54. Una de les membres d'Spice Girls, Gary Halliwell, 54 anys, celebra avui. I el cantant Carlos Segarra en fa 65. Avui no tenim la crònica del temps des del Servei Meteorològic de Catalunya, senyal que farà mal temps. Perquè acostuma a passar, no sabem per què. Sembla que davant la previsió de mal temps tothom s'amaga aquí. Però bueno, el cas és que bona part de Catalunya sembla que no arribarà a la costa central, sembla que no arribarà, però bona part de Catalunya, començant pel Pirineu i després això anirà avançant cap a la costa, a partir del migdia, de les dues del migdia, i sobretot a una hora de tarda vespre, sembla ser que en alguns indrets de Catalunya poden viure pluges importants, fins i tot algun episodi de temps violent, això és el que diuen els meteoròlegs. Si hem de fer cas a la previsió, estrictament a la costa no arribarà, la qual cosa no vol dir que no ens pugui ploure, però sembla que la costa no es veurà afectada, i en canvi, si el del prelitoral en amunt, bona part de Catalunya avui, diguem-ne que veurà pluja i potser pedra. A hores d'ara, gairebé 29 graus de temperatura, 29 graus amb un 70... gairebé amb un 80% d'humitat. O sigui que ens mantenim amb aquests nivells de calor i de xafogó. Sembla que el cap de setmana això fluixerà una mica, però de cara a la setmana que ve la previsió anuncia que les temperatures tornaran a pujar i es veu que en determinades zones de Catalunya es tornaran a assolir els 40 graus, allò amb una certa facilitat, eh? És a dir, que no ens hem allunyat pas de la calor, que arribarem a la Mare de Déu d'agost ben escaldufats, sembla. Encara que es digui allò de les 7 dies fosc i tal pelat. Bé, en fi, petita pausa musical i en uns moments el repàs als diaris.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: Acostem-nos a les 10 del matí. Què, Vilanova?
1: És la pregunta clàssica, aquesta.
0: És la pregunta clàssica del 6 d'agost.
1: Del 6 d'agost.
0: Ei, sí, mentre tinguem salut, anirem fent les preguntes clàssiques. Una altra cosa seria, mira, és que no, escolta'm, que puc quedar a casa, perquè no tinc no sé què.
1: Bé,
0: no sé quantos. Bé,
1: eh? Amb calor.
0: Ho fan bé, Vilanova,
1: No comencis.
0: El que vol dir que no comenci. O de bé, què és de bé?
1: Arreu fan coses bé i coses
0: i
1: no
0: coses que no, també.
1: Òbviament.
0: Ja està.
1: Cada com aquí, eh?
0: Cada terra... Ah! Sí. Aquí també?
1: Sí, clar, clar, home.
0: Què dius ara? Bueno, doncs a Vilanova han acabat la festa major. Amb bon temps, ara que la nostra també en tingui...
1: Bueno, no sé quina... Clar, ara parlar de previsió...
0: No, res. El vot del poble ve, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Tot això. Acaba tot.
1: Que comença més d'hora, ara.
0: Sí?
1: D'uns anys cap
0: què
1: aquí.
0: Què passa, que tot va més d'hora, ara?
1: Sí.
0: Menys aquí que tot és...
1: I hi havia... Bueno, jo recordo que començava pels vols de les 9, ara 8:15 ja la cosa arrenca. Sí, sí.
0: Però, és a dir, s'avança tota la cercavila o és que la cercavila va més ràpida?
1: No, s'avança la cercavila.
0: S'avança la cercavila, eh? Bueno... Doncs estupent, ja veiem que està armada avui la cosa, eh? Que després tenim cosidores i cosidor, tot plegat. Bé, algunes informacions que potser els poden interessar o que potser els poden cridar l'atenció. Una que veritablement crida l'atenció, mal que sigui, per si vostès són d'aquells que decidia també, com la gran majoria, demanen coses que sàpiguen que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència certifica que per primer cop l'any 2025, o sigui l'any passat, a Espanya es varen enviar més paquets que cartes. L'any 2025. Vostès diran, escolta'm, quants se'n van enviar? 1 milió? 2 milions? 3, 4, 25 milions? 50 milions de paquets? 75 milions? 125 milions?
1: És difícil de quantificar, eh?
0: Doncs mira... 1.335 milions de paquets es varen enviar l'any passat a Espanya. 1.335 milions de paquets es van enviar.
1: Quina borrada.
0: L'any passat a Espanya, eh? Facin números, els dies que té l'any, els paquets que es poden enviar i el que surt de mitjana. 1.335 milions de paquets. Bé, és qüestió de que ho fem una mena d'extrapolació, que cadascú pensi a casa seva quants paquets li poden arribar. A vostès potser se n'arriben 10 i a una altra casa no n'arriba cap, doncs bé, quedem en 5, però més o menys, doncs, si volen fer aquesta extrapolació, 1.335 milions de paquets. El correu tradicional, cartes, postals, publicitat directa i notificacions administratives, varen registrar 1.164 milions de comandes. Bé, doncs superen els paquets a les cartes, sí, les notificacions administratives, tot plegat.
1: En certa manera té una raó de ser, clar, el paper cada cop més...
0: I la paqueteria, i la venda per internet i tot plegat. La paqueteria va obtenir 7.325 milions d'ingressos, en fi, 2 de cada 3 en comandes de missatgeria i paqueteria varen ser, també per si us pot interessar, paquets de poc pes, fins 2 quilos. 2 de cada 3 comandes de missatgeria i paqueteria, paquets menors de 2 quilos. I gairebé 8 de cada 10 comandes tradicionals varen ser cartes ordinàries o targes postals. Les administracions públiques varen realitzar el 30% de les comandes postals, perquè ja ho saben que les notificacions de les administracions... Allò, la carta d'Hisenda. I us allà, mira que bonic... o alguna multa de trànsit o alguna cosa d'aquestes,
1: Hi ha notificacions que són molt temudes,
0: Exacte.
1: Entre elles les de trànsit
0: i que són les que arriben sempre
1: aquestes
0: per...
1: dues, quan les reps...
0: Aquestes dues, ja us les podeu...
1: Sí.
0: Doncs això.
1: Aquestes fan por.
0: Bé, doncs si no sabíem més o menys el número, 1.335 milions de paquets. Milions de paquets. Això només vol dir que la logística per moure això...
1: Clar, clar.
0: La logística per moure això s'ho poden imaginar, I després, aquí no parla, o no sé si ja estan incorporats, els retorns. que vull creure que també, perquè el paquet arriba a casa i potser torna a marxar perquè no és el que
1: es busca. I el com arriben, en determinats casos.
0: I el com arriben, perquè està... Com vols gestionar tot això, aquest disbarat de paquets? Bé, en fi, és una d'aquelles notícies que apareix avui en les pàgines interiors dels diaris. Anem a repassar ràpidament.

0: Fotografies de dues desgràcies. A la primera pàgina de La Vanguardia, un home que lamenta els seus morts. Entre 2.000 i 6.000 persones que van entrar la setmana passada a Ceuta continuen a la ciutat espanyola, i el que s'ensenya és la imatge d'en Mohamed, de 22 anys, que ha trobat refugi al cementiri musulmà Sidi Mbarek. I a la primera pàgina de l'Ara, aquesta imatge, com que feia dies que no en parlàvem i això no ha parat, el cel de Kiev, de la capital d'Ucraïna, de nou incendiat per els bombardejos russos. No poden interceptar míssils com ho feien fa temps els ucraïnesos, perquè els falta també armament militar per poder-ho fer, i això ho estan aprofitant els russos. Després hi havia una altra derivada de la guerra, d'aquelles que fan molt respecte. No sé si ho van veure per les xarxes socials, però es va publicar molt a través de mitjans el vídeo d'un dron suïcida que persegueix a un venedor de fruita ucraïnès. El venedor aconsegueix escapolir-se, però és una lluita, és una cosa d'aquelles que fa petar el cap. Vostès s'han d'imaginar una furgoneta, la furgoneta d'un repartidor de fruita, i al costat la paradeta amb el tendal i l'home allà. I en un moment donat arriba un dron, com si fos qualsevol insecte, i aquest dron va donant voltes a aquesta parada, l'home es va movent i el dron el va perseguint, fins que arriba un moment que l'home intenta amagar-se, que intenta escapolir-se, i el dron esclata, però esclata la part davantera de la furgoneta. L'home aconsegueix salvar-se, la furgoneta queda absolutament inservible, però es veu que ara aquesta també és una pràctica de l'exèrcit rus, anar directament a la població civil a través de drons. I és clar, amb un dron, bé, és com si literalment t'amenaça un artefacte que pot acabar matant. Ahir va passar també amb tot un seguit d'ucraïnesos que esperaven a l'andana d'una estació, el tren, doncs en va morir a la vora d'una dotzena, també per un atac de dron, i ara la guerra és aquest desastre. Que surts al carrer i vés a saber si aniran a per tu o per un altre, o vés a saber què passarà aquí. Amb la incertesa del no final d'aquest conflicte, perquè això està encallat d'aquesta manera i no hi ha manera de resoldre-ho, bé, com tants altres conflictes a tot arreu. És una altra de les notícies d'avui. Els diaris i els mitjans que se centren molt en què fer amb els 1.100 menors que han arribat a Ceuta i que, evidentment, aquesta canalla algú l'ha d'acollir. I hem arribat a aquell debat tan moralment difícil, que és a veure qui se'ls queda aquesta canalla i com es reparteixen. Bé, doncs el Partit Popular accepta repartir entre les autonomies els 1.100 menors de Ceuta. Els populars es desmarquen de Vox, però demanen que Catalunya i el País Basc també rebin joves. Junts rebutja que la Generalitat s'ofereixi per al repartiment, mentre que Esquerra diu que caldrà contribuir. Aquests 1.100 menors que arribaren a Ceuta i que ara han de ser atesos d'una forma, diguem-ne, més o menys equitativa per tot el territori i per als governs de les diferents autonomies. Diu La Vanguardia que el sector de l'habitatge demana un pacte al govern arran del fracàs de l'última llei. Foment, APIs i promotors reclamen la retirada total de la norma censurada pel Consell de Garanties. Saben que en vàrem parlar ahir, bé, d'aquest assumpte de l'habitatge pensat en vessant especulativa. Bé, doncs el Consell de Garanties creu que aquesta norma, que vol evitar l'habitatge d'ús especulatiu, està generant greuges i està infringint drets de la propietat privada. Per tant, a veure com es desenvolupa aquest debat que enfronta, per un costat, la incapacitat de l'Estat i del poder públic per posar en marxa vivenda pública davant de la propietat privada, que han tret el màxim rendiment possible d'un munt de pisos, creant aquest paisatge tan, diguem-ne, tan difícil per tots aquells que vulguin adquirir un pis. Que consti que la Constitució ho diu ben clar, El seu article 47 diu que les institucions públiques han de procurar que el dret a la vivenda es pugui desenvolupar, perquè la vivenda és un dret. És un dret. I, evidentment, ara aquest dret no es pot desenvolupar en la seva totalitat perquè no hi ha possibilitat d'accedir a una vivenda amb mitjans, diguem-ne, que relativament accessibles, sinó que tot plegat va un disbarat. Per què? Per què no hi ha vivenda pública? Per què no hi ha vivenda pública? Per què no s'ha fet? Per què no se n'ha fet? Bueno, ja hi som. És un debat molt llarg, molt diguem-ne, molt extens, molt cantellut en molts casos, però, com us dèiem, ara està per veure què passa amb aquesta norma que censurarà el Consell de Garanties. Els responsables del sindicat de llogateres diuen que el Consell parla per boca dels empresaris i dels propietaris, i, òbviament, els propietaris diuen que en fi, són propietaris, i sense propietaris tampoc hi ha inquilins. I si no hi ha inquilins, doncs malament rei, perquè tampoc hi ha pisos. Complex tema, que continua sent molt complex. I en matèria esportiva, una dona que torna a ser protagonista.
1: Una dona?
0: Sí, no?
1: Ara m'agafes fora de joc, eh?
0: Ah, perquè he tingut una medalla més...
1: Val, estàs parlant de natació artística.
0: Sí.
1: Val.
0: Per això he dit en matèria esportiva.
1: No. És que ja ara pensava en el global, en l'equip.
0: No, pensava que ara no sé què he dit.
1: No havia vist la coreografia, i abans t'ho deia. Crec que mai una cançó ha estat tan ben triada, tan ben escollida per una coreografia, en aquest cas de natació artística.
0: La cançó és Berghain
1: de Rosalía, que li va valer a l'equip de natació artística espanyol la plata en l'europeu de París. L'equip espanyol que, vaja, va estar a un pas d'endur-se l'or, només va ser superat per l'equip de Rússia, i bé, acaba aquest europeu amb molt bona nota, amb 8 medalles. I la dona, et refereixes a Iris Tió.
0: Ah, exacte.
1: 6 d'aquestes 8 medalles les ha sumat ella.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Ho diuen els diaris, La Vanguardia diu, un Berghain que fa història. L'equip espanyol acaba els europeus de París amb una altra plata, 8 medalles, el que deien Pitu, darrere de Rússia, amb la coreografia acrobàtica més artística. Les espanyoles al so de Rosalía van rebre 6 deus en la part artística,
1: sí,
0: i es van
1: quedar
0: a 2,6 punts de l'or.
1: Molt poquet.
0: El Barça de bàsquet ja teniu d'allò.
1: sí, ara hi vaig.
0: Vas, eh?
1: Julián Álvarez ha passat un dia la situació, vaja, no sabem si ha canviat massa arran d'aquesta reunió que va tenir lloc a Madrid entre Deco i l'entorn del jugador. Ara cal saber com el mateix jugador gestiona el seu retorn als entrenaments, si ha de parlar ell directament amb el club, amb l'entrenador, vaja.
0: Entre Julián Álvarez i Ferran...
1: Sí, Ferran, que segueix amb aquesta gira nord-americana.
0: Sí, de déjame querer.
1: Sí, va fent entrevistes, va aquí, va allà, vaja, com si fos gairebé Déu Nostre Senyor.
0: I més d'un està perdent els nervis, amb tot això.
1: Sí, Ferran, que està més a prop de marxar del Barça que no de quedar-se, almenys així...
0: Per aquells que diuen més, ei, que no... Que no s'infli tant, que va fer un gol, eh?
1: Sí. Un gol que, en qualsevol cas, serveix per revaloritzar el seu mercat.
0: Sí.
1: I a partir d'aquí...
0: Li diuen, escolta'm, tampoc ho vull dir veure.
1: Sí, però ell aprofita, suposo, aquesta bala per...
0: Sí. Que Iniesta també ho va fer fa 16 anys enrere.
1: Sí.
0: I diguem-ne que... No va passar tot aquest
1: drama. No direm que poc va canviar en la vida d'Iniesta, perquè òbviament et canvia la vida en certa manera, però vaja, has de saber gestionar una miqueta aquest ego i
0: tota aquesta polseguera personal. Diguem-ne que no li està fent massa bé.
1: No, s'especula també molt a les últimes hores amb el futur de Rodri, és un altre dels jugadors que s'ha vinculat al Barça, també al Madrid. Veurem com acaba també amb aquesta història de l'encara jugador del Manchester City. Com apuntaves també fa uns moments, el Barça de bàsquet va presentar ahir el seu nou entrenador, l'eslové Sekulić. És l'aposta en definitiva del club per liderar la reconstrucció del Barça de bàsquet, de l'equip que de moment ha incorporat 8 nous jugadors en espera de que n'arribi algun altre. I sembla que el retorn a les pistes de Carlos Alcaraz haurà d'esperar una miqueta més. El tenista murcià, que no disputarà el torneig de Cincinnati, que es disputa d'aquí poquet, tenia previst de participar, però finalment no acaba de fer net de la lesió, i ara el proper objectiu és el US Open. Aquest seria el possible retorn del tenista murcià després de, vaja, jo diria, 2 mesos ben bons. No juga des del mes d'abril, crec que es va lesionar el 14 d'abril, i des d'aleshores, doncs, vaja, el jugador ha anat superant estadis fins que, sí, les últimes imatges l'hem pogut veure entrenant, vaja, visiblement sense problemes, però, vaja, que no, de moment no està clara la seva reaparició.
0: Cosa rara.
1: Suposo que és allò que no vols córrer.
0: Sí, sí.
1: No vols córrer per no recaure, perquè a vegades aquestes recaigudes són pitjors que les pròpies lesions.
0: Dius que no tantes vegades.
1: Si vegades és el 14 d'abril, ostres. Maig, juny, juliol...
0: Jol,
1: sí, sí.
0: Agost.
1: Agost, sí, sí.
0: Jo et dic que són molts mesos. Bé, en fi. 11:15. Pitu, gràcies.
1: Vinga, adeu-siau.

0: Beu aigua. És vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que, en casos extrems, pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: 10 i 18 minuts del matí. Per uns moments o per uns anys semblava que no n'hi havia de cosidores. Allò de dir, escolta, que hi ha cosidores a Sitges, sí, conec aquella de l'altra. I aquest any per festa major, diguem-ne que han florit. Totes de cop bé han florit. Algú i alguns han fet el possible perquè tota aquesta quantitat de senyores i alguns senyors siguin protagonistes d'aquesta festa major que vol vindicar tots aquells i aquelles que estan al darrere, les bambalines, de tot allò que es veu al carrer i que suporten feines de darrera hora, corrents i de pressa, reclama això, reclama allò, fes-me allò, fes-me l'altre, en fi. Tindrem de Cicerone, la Càtia Plana, que ens ha portat un grapat no totes, perquè... Exactament, però unes quantes històries de cosidores que tindrem en uns moments. Càtia, què tal?
1: Molt bé.
0: Home, t'ho diràs.
1: Sí.
0: No diré que totes et ponen perquè te n'has fet un tip aquests mesos, eh?
1: Sí, molt. Però m'encanta.
0: T'encanta.
1: Sí.
0: És una d'aquelles... No sé si dir que també és un... Aquest és un fil conductor per totes les cosidores.
1: Sí.
0: Són un tip de pencar, però els encanta.
1: Sí, són molt treballadores.
0: O almenys, fins on sabem, no hi ha cosidora que estigui...
1: No. Bueno, els últims...
0: O sigui, els últims dies, sí. D'acord.
1: I dius, mai més, no m'hi lio més.
0: Bé, jo crec que el mai més també és un altre fil conductor de molts, eh? Però mai més, l'any que ve, mai més, no sé què, mai més.
1: Sí.
0: A qui ens has portat, Càtia? I li deixem a la Càtia que ens faci de mestre de cerimònies.
1: Sí.
0: Vinga.
1: Doncs a la Maria...
2: Aleacar.
0: Maria, bon dia, bona hora.
2: Bon dia.
0: A la Montse.
1: Montse Mirabent.
0: Montse, bon dia, bona hora.
1: Judit Barlan.
0: A la Judit Barlan, Judit. Bon dia, bona hora.
1: Joan Roca.
0: En Joan, que ve en condició més de cosidor que no de pendonista. Sí, ja el tindrem per parlar de tota la resta.
1: I la Manuela Córdoba.
3: Hola, bon dia.
0: Manuela, bon dia, bona hora.
1: I la Càtia Plana.
0: Judit, ets el més jove.
4: Sí.
0: Com t'hi vas posar amb això de cosir?
4: Doncs fa, quan anava al segon, tercer de carrera, un estiu, que de cop vaig dir, ah, mira, doncs em vull fer, no sé, me n'acordo, un top, una faldilla, no me n'acordo el què, i vaig començar a cosir amb la màquina antiga de la meva àvia, que encara la té, una Singer d'aquesta amb el pedal, que no és elèctric, sinó amb el pedal...
0: És a dir, sense motor, eh?
4: Sí, exacte.
0: Pedal. Uau.
4: I quan vaig aprendre d'allò...
0: La Maria fa, uau.
4: Sí, i al final d'estiu ja mon pare em va dir, bueno, millor potser et comprem una nova, i ara em van comprar, em vaig comprar una...
0: Escolta'm, i de què et va venir? A casa es cosies?
4: Sí, la meva àvia cosia
0: sovint.
4: Sí. Primer sí que havia treballat sostens com moltes dones aquí Sitges,
0: sí.
4: També doncs, de manera, doncs a mi m'havia fet també la faldilla de gitanes, a ma mare amb uns trajes de carnaval, per exemple, una mica... Sí.
0: On has après?
4: Si autodidacta, que... majoritàriament autodidacta.
0: Autodidacta, sí. I suposo que no sé, les directrius de casa, eh?
4: Bueno, sí, és que a vegades tenim una mica de rifirrafe entre jo i la meva, i aleshores doncs, hem fet un pacte de jo t'ajudo, però fins a cert punt, perquè si no ens acabem una mica a vegades discutint.
0: D'acord. Com que això, diríem... Ara què és? Un hobby, és això, eh?
4: Sí, exacte.
0: És un hobby.
4: Sí.
0: El més difícil, el que més t'empipa d'això de cosir, què és?
4: Descosir. Sí, quan t'equivoques i et dones compte i les has de descosir, aleshores no fa tanta gràcia. I depèn de quina tela sigui, fa una mica de ràbia.
0: Cosir a mà també o tota màquina?
4: Generalment a màquina. Sí,
0: generalment a màquina.
4: Sí, sí.
0: A mà no...
4: A mà costa més, la veritat.
0: Costa més, la veritat.
4: Sí.
0: Maria.
2: Hola.
0: Quants anys cosint?
2: Ui, des que vaig sortir del col·le.
0: Abans d'ahir.
2: Sí.
0: Abans d'ahir o una mica...
2: Han passat molts anys. Però sí.
0: Cosies per què? Perquè bueno, totes les noies cosien...
2: A casa la meva mare ja ens feien nosaltres els vestidets i ja venia de... I sempre m'ha agradat molt.
0: No has deixat mai de cosir?
2: No.
0: Què és terapèutic, cosir?
2: Per mi sí, perquè com que m'agrada molt, pues, em passen les hores que no me'n dono compte.
0: Ho dic per si, en els bons moments, en els mals moments, cosir va bé.
2: Sí, jo sí. A vegades me sentava cosint i pensava, oi, si és l'hora de fer el dinar, vinga. Perquè, vull dir, passava el rato que no me'n donava compte.
0: Vas començar cosint a mà?
2: Sí.
0: La màquina quan va arribar?
2: Sobrefilar a mà, que encara ho fa i m'agrada.
0: Sobrefilar, que diuen que és una tècnica complexa, això del sobrefilar, eh? Sí. Això no ho sap fer tothom, eh?
2: Suposo que no, ara.
0: No. On vas aprendre? O si vas aprendre també...
2: Vaig anar a aprendre... També vaig anar a Vilanova a fer un parell d'anys de corte i confecció. Per saber, més o menys, per tallar la roba.
0: Patrons i tot això?
2: Sí, però no fer-ho amb patrons no ho he fet mai.
0: No ho has fet mai, amb patrons? No. Com ho has fet?
2: Ho he fet a sobre.
1: Ostres, això és molt de Chanel, eh? Això ho fa el Chanel.
0: No ho has fet mai amb patrons,
2: no,
0: eh?
2: Mai.
0: O sigui que el Burda a casa teva...
2: No,
0: res de...
2: No. A sobre, ho tallava més o menys una mica gran i ho anava adaptant a sobre.
0: D'acord.
2: A la persona.
0: Quan va arribar la màquina de cosir? Quan vas començar a fer coses amb màquina de cosir?
2: Bueno, jo, com que a casa la
0: meva mare allà.
2: Ja la tenia allà, i ja sempre he vist màquines de cosir.
0: Sempre. T'ha agradat més fer-ho a mà o amb màquina de cosir?
2: Segons quines coses, a mà.
0: Com quines?
2: Sobre filar mateix, si ho fas a màquina, a vegades quedava com arronsat. I en canvi a mà, pues, sí, que encara fa i ara, a vegades coses i sobre filo a mà.
0: Ah,
2: sí.
0: Això no ho has perdut de cap manera.
2: No es perd, ja es porta dintre.
0: Sempre ha estat un hobby?
2: Per mi sí, perquè com que m'ha agradat, doncs ja no...
0: Hagués estat una feina?
2: Bueno, sí.
0: Què creus? Si ara ens projectéssim i tornessis a tenir 20 anys...
2: Saps què passa? Que ara el jovent, quan va a un puesto, ja quan entra, ja, què cobraré? O quan pagaré? Ah, què d'allò? A llavors, bueno, no havia comprat mai una cosa.
0: No havies cobrat mai?
2: No. Et donaven, anaves
0: el que
2: a cosir,
0: fos,
2: una, com una propina, o anaves a repartir vestits, a vegades allò que es feia, i et donaven la propina.
0: Vine, i ja està.
2: Però vull dir, no.
0: Què és el més difícil de cosir? D'aquesta feina de cosir, allò que t'empalega més, allò que... o no?
2: Home, com que jo ho faig bastant a sobre a mà, almenys que et quedi bé que estigui
0: bé.
2: Contenta la clienta.
0: I ja està, ja està. La Montse anava dient que sí, ara... que sí, que sí, a moltes de les coses que deia la Maria. Montse.
2: Ara com que molts vestits de pubilles i hereus també ara. Vull dir que...
0: Te'n deus fer un tip, eh?
2: Sí. Encara en tinc aquest any per fer també.
0: Montse, des de quan cuses?
3: Des dels 14 anys.
0: Des dels 14 anys,
3: però
0: abans d'ahir també.
3: La introducció a l'agulla va ser la meva mare. La mare durant un temps es va dedicar a fer per... Van obrir uns apartaments allà per la família Mates.
0: Sí.
3: A causa dies, diguéssim. Van obrir uns apartaments als carrers Palter i llavors li van dir a ella per fer tot el que era la roba.
0: D'acord.
3: Cobrellits, cortines.
0: Déu-n'hi-do.
3: Vaig començar a aprendre a fer ruló. El ruló m'ha marcat molt en la vida, que és la voreta de...
0: Gràcies.
3: Del, bueno, després, al cap d'un temps... Bueno,
0: perdona, la voreta de...?
3: La voreta de les cortines.
0: D'acord.
3: Val, molt bé. Em vaig fer quilòmetres.
1: De cortines, està clar, no de mocadors, eh?
0: No,
1: de cortines.
3: Quilòmetres, perquè era tota una casa plena d'apartaments i gran.
0: D'acord. Riem perquè hi ha una virtut que tenen totes les cosidores. Esclar, vosaltres aneu a una casa, mireu les cortines i dieu, això està bé, això no cau bé, això no està ben d'allò. Segur, eh?
3: Ràpid.
0: I
3: un vestit també.
0: I un vestit també, eh?
2: També.
0: Si cau bé, si no cau bé, si tot allò.
3: Cuidado, total, és un vici.
0: És
3: una amiga que diu que és un vici.
0: És un vici. Total, que te'n vas fer un tip.
3: Un tip de quilòmetres de ruló. Però bé, la mare en tenia entretinguda i tranquil·la, perquè era molt atabalada.
0: T'agradava?
3: Va començar a agradar-me l'agulla. Llavors, quan vaig anar amb una senyora que estava al cap de la vila, que tallava i em provava, però es va morir de part el dia que estàvem allà, pràcticament, que era la Cazorla, l'Anna Cazorla, i llavors va venir a buscar-me la Riar, que era una modista que va fer molt a Sitges, va cosir moltíssim, i ja em vaig quedar allà. Un cop em vaig casar, encara a les tardes hi anava a cosir.
0: Sí.
3: Vull dir, vam arribar a ser 22 noies.
0: 22 noies.
3: Sí, allà, el dia de les vigílies de Nadal, l'any nou, quan fos, si eren les dues de la nit que plegaves, eren les dues. Llavors venia la meva mare, que això no pot ser, que no s'aguanta. Bueno, la culpa te la carregaves tu, no? Val.
0: Però, esclar, anar-te a buscar el cap de la vila, això no era cap
3: preocupació. No, aquesta senyora després va anar al carrer Sant Sebastià.
0: Ah,
3: encara ho tenia més fàcil. Però encara ho tenia més fàcil. Encara, per això baixava la mare.
0: Està clar, està clar, està clar. Però éreu 22, us ho deuríeu...
3: Vam arribar a ser 22.
0: Us ho deuríeu passar bomba.
3: Ja va arribar un moment que era de les grans i tenies una petita que t'ajudava a polir i tot això. Però vull dir, hi havia una senyora maquíssima que ens va estimar molt a totes. Cobra no cobràvem, però...
0: D'acord. Et deia Montse, us ho deuríeu passar bomba.
3: Sí, hi havia ratos molt bons, altres que hi havia esbatossades. Però... Llavors cada una tenia potser una dedicació a una... Hi havia una noia que les jaquetes i els abrics i les mànigues les treia moníssimes i els acolls, solapes i tot això, i jo em dedicava bastant a puntets. Com que havia après a fer puntets, vestits de núvia de gas amb els rolons al capdavall... vull dir, jo he disfrutat molt fent això. I és, ara ja és un vici. De vegades estic a casa, no sé què fer, busco alguna cosa i faig.
0: I estem més o menys cada dia, eh? Manuela, costa't el micro a tu i després ja anirem. Què tal?
5: Molt bé.
0: La Manuela va començar a cosir quan?
5: A veure, a cosir... Bueno, jo això ho porto des de... Nosaltres som migrants. Vam venir d'Andalusia en l'any 46 directament a Barcelona.
0: Déu-n'hi-do.
5: Llavors, la meva germana, érem tres filles, la segona ja va entrar d'aprenenta amb una modista. I llavors d'aquí ja em ve la...
0: D'acord. Sí. O sigui que en el fons veu començar perquè la germana va entrar d'aprenent
5: amb una modista i va arrossegar la família.
0: D'acord. Que sou la petita de la germana?
5: Sí.
0: Per tant, la germana gran va arrossegar la petita.
5: La segona.
0: La segona?
5: Sí.
0: Va arrossegar la petita. Sí. I us va agradar d'entrada?
5: Sí, perquè bueno, ella sempre em feia a picar els cols de les, dels abrics... Sí. A passar punts. Però bueno, vaig anar agafant-li amor a l'agulla.
0: A l'agulla.
5: Sí.
0: Més agulla o més màquina de cosir?
5: A mi m'agrada molt cosir a mà. Perquè, a més, jo vinc de patch. Sí. Jo vinc de patchboard. I el patchboard que jo faig...
0: També és a mà.
5: És a mà. Ara no, ara com tot és industrial, tot ho fa una màquina, que és un robot. Però jo, si puc fer alguna cosa a mà, ho faig. Perquè m'agrada molt.
0: Ja, què passa amb les màquines? Que tenen a vegades aquesta... No sé si...
5: No, és a lo que t'acostumes. Jo, per exemple, jo tinc una màquina de cosir, que és un alfa de ferro, que me la va comprar la meva mare quan jo tenia 15 anys.
0: Fem un parèntesi aquí, eh? Per tots aquells que diuen la sostenibilitat.
5: Sí.
0: La Judit, que va amb unes cingeres de pedal. La Manuela amb una alfa de ferro.
5: De ferro, encara la tinc.
0: De ferro, que durarà l'eternitat.
5: Sí.
0: Una Singer, també d'abans de vés a saber de quan. Montse?
2: Però vaig posar un motoret.
0: La vas jubilar?
2: Jo vaig fer posar un motoret.
0: Ah, allò que es feia.
5: Sí, clar, com un tuning.
0: I Montse, tu vas jubilar.
3: Però vaig jubilar la Singer perquè em van dir que no va tirar.
0: D'acord, i ara què tens?
3: No, una Singer de pedal.
0: Una Singer de pedal.
3: Que és moderna i que m'agrada molt menys que la que tenia. perquè les que teníem eren sòlides i aquestes no ho són.
0: I aquestes no ho són. Tornem a la Manuela. Sí, és a dir, que conserveu aquesta alfa.
5: Sí, perquè a més la meva mare me la va comprar perquè aprengués a brodar a màquina. Jo vaig aprendre a brodar a màquina. Jo em vaig fer tot l'ajuar, que abans es feia això.
1: Molt difícil.
5: Jo es feia l'ajuar i jo tovalloles, hasta draps de cuina, brodatet amb les inicials.
2: Jo un puntet de creu.
5: Sí, puntet de creu. Bueno, hem fet llavors.
0: Com deia la Càtia, brodar a màquina no deu ser fàcil, eh?
5: No, però...
0: Perquè suposo que el tacte amb el pedal...
5: Claro, i tens que posar el bastidor...
0: Perquè a la mínima, se te'n va el pedal i se'n va el brodar.
5: Però bueno, tot és pràctica.
1: Vull dir una cosa, que avui en dia hi ha màquines que inclús porten un ordinador que broden, eh? Tu poses el dibuix i pum, i pum, pum.
0: Anaves a dir que pot brodar qualsevol avui en dia apretant un botó amb una màquina.
1: Més o menys. Tampoc,
0: però vaja...
5: En aquell temps jo tenia 15 anys.
1: Però no eren màquines especials.
5: No, era l'alfa que tinc ara.
0: Heu cosit sempre? Hi ha hagut algun moment que diguis, mira, no alguna temporada?
5: Sí, perquè a més a casa meva, doncs la meva germana això va... I feia com feia la Maria, sense patrons. Ella ja dibuixava directament a la roba, de les mides que li prenia a la senyora o a la nena o al jove. i les dibuixava.
0: Directament a la roba, eh?
5: Sense mai, mai va utilitzar un patró. Ni va estudiar corte d'aquest...
0: Ni confecció ni tot això. És a dir, a mà vista, vinga.
5: Sí, sí, sí. I li sortia bé, eh? Tenia clients.
0: No, no, s'ha de tenir... N'haguéssiu viscut d'això?
3: No.
0: No.
3: No.
5: No.
3: No. El cosí no ha donat mai per viure.
0: Que bo, eh? El cosí no ha donat mai per viure.
5: No, no.
2: Passaves moltes hores i què? No. I no cobraves.
3: No comptaven les hores.
2: No comptaven.
5: Sí, sí. Era un mes a mes, sí. A més a casa meva.
0: Quina frase més bona, eh? Un tip de pencar, sí. I el cosí no ha donat mai per viure.
5: No, no.
0: I en canvi us ha donat una satisfacció enorme.
5: Molt, perquè jo encara, és el que deia ella... Jo me sento... Pues va, vaig a fer... Ara estic fent detallets pels amics per Nadal, per penjar l'arbre o per penjar una cortina.
0: Sí, sí, sí.
5: M'agrada cosir, molt, molt, molt.
0: D'on traieu les idees, Manoli? O sigui, jo què sé, alguna revista...
5: Sí, jo tinc molt de patchwork.
0: Molt de patchwork.
5: Jo em vaig prejubilar, jo treballava a Telefònica,
0: sí, eh?
5: I em vaig prejubilar als 54 anys. Llavors, des llavors, aquí, en el... el casal
0: sí,
5: de les dones,
0: sí,
5: pues allà feien classes els dijous i jo vaig aprendre allà.
0: D'acord, és a dir, sí. Veu aprendre patchwork, sí. Ja un cop jubilada, eh?
5: Sí, i llavors pues ja està, també vaig entrar de voluntària a l'Ave Maria a passejar els nois i a cosir, perquè feien moltes labors per Nadal,
2: sí,
5: que després ens posàvem al cap de la vila. I tothom es coneixia,
0: sí, sí,
5: que feien cua per comprar-se.
0: Sí, sí, sí, quan es podien col·locar paradetes al cap de la vila.
5: Sí,
0: i tothom...
3: Era molt bonic.
0: I era molt bonic.
5: És que ens esperaven, i quan es poseu. I que teníem una clientela que, bueno...
3: Sí, sí, veníem cada
5: dia. I ho fèiem tot perfecte, eh? Eren unes labors maquíssimes.
0: ¿Quién pillara una jubilación a los 54, eh?
5: Sí.
3: S'ha de treballar per
0: nosaltres.
5: Sí. Llavors ja em vaig dedicar a això, a fer voluntariat.
0: Sí, sí, sí, perfecte.
5: I encara continuem.
0: Joan.
6: Hola.
0: Hola. En Joan Cus.
6: Sí.
0: Des de quan?
6: Uf, ja em bastava coses amb la mama... Imagina't, ma mare em deia, posa't en bastar.
2: I em bastava,
6: sí, perquè...
2: És passar punts fluixos.
6: Sí, és punts fluixos, sí, sí. La puntada d'escapulari.
0: És molt bo això de, sense les mares i sense la casa, això de cosir, perquè hi ha un record familiar amb totes, eh?
2: Ah, sí,
6: tant. Sí, sí, totalment.
0: Amb totes, eh? Aquí sense...
5: Jo tinc una nena que té 30 anys i cus. I li vaig regalar una vegada una màquina
0: costa,
5: que la vaig
0: Joan,
5: fer arreglar, que es va espatllar, i bueno, vaig anar a Vilanova a arreglar-la. Una màquina bona, eh?
0: Sí.
5: Bueno, bona, d'aquestes que són robots. I li vaig regalar la meva neta, i m'abraça i em diu, àvia, és el millor regal que m'has fet mai a la vida.
0: Ella, una màquina de cosir.
5: Una màquina de cosir.
0: Tornem en Joan. La mare va començar introduint això?
6: Sí, perquè la mama treballava amb coses de pell.
0: Sí, i és una altra derivada complicada també aquesta, eh?
6: I llavors em feien bastar els forros.
2: Ah, sí.
6: I em feia muntar l'embastar. A mi l'embastar m'encanta, eh? Em relaxa molt l'embastar.
3: Jo ara la
6: gent ara ho posa tot amb agulles i passa la màquina. No, jo tinc que embastar-ho tot.
0: Vas començar així i
6: després
0: a partir d'aquí
6: vaig anar a l'Escola d'Art de Vilanova, vaig fer moda de Barcelona, l'EIDEP també.
0: M'aturo un moment aquí. A l'Escola d'Art de Vilanova, quan es parla de moda, la màquina de cosir tenia un paper important?
6: Sí, clar.
0: Sí, eh? No, ho dic perquè aquells que diuen no, és que les generacions joves de la màquina de cosir en saben poques coses. No, les escoles màquina
6: ensenyen,
0: de cosir, eh?
6: I el figurinisme, tot.
0: Sí, d'acord.
6: Que després em vaig dedicar al món del teatre, en musicals, amb el Mamma Mia, la Bella i la Bèstia,
0: sí,
6: El Hoy no me puedo levantar, de Mecano... I vaig treballar d'això.
0: Què t'agradava més especialment? Cosir, dissenyar alguna cosa, fer patrons? I de...
6: El disseny m'agradava molt. I l'embastar.
0: Aquí tothom té una especialitat. Sí, eh?
6: I penso una cosa que també... Estava jo a l'agrupació Valls Populars, l'època de la Lolín Rocha, la Lourdes Pedreny, que estàvem a vestuari.
0: Sí.
6: I era fer i desfer les floretes, es rentaves, amb paper d'estrassa, netejàvem-lo de... Com és allò de la motxiganga, la cera de la motxiganga. O sigui, sempre s'estava reciclant.
3: La cera de la música.
0: Encara. La cera?
3: La cera. Van a la rentadora i es tot preciós.
6: Bueno, i les posaves, sí, les posaves dintre el forn.
0: La, és el que, la cera què? Paper d'estrassa i planxa?
6: Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Fet,
0: paper d'estrassa i planxa.
6: Sí, sí, no sí, perquè quedaven... Les...
0: Atenció, a veure, no surten fàcilment.
2: No, no.
3: Costa,
6: costa. Costa, costa, i vinga, floretes i picadors.
0: I amb la rentadora sí que surt fàcilment?
3: Mira, sí, perquè la rentadora és com si aïllés la part de la cera.
0: D'acord, de la roba.
3: I, el, i, allò, i aleshores fa la capa, treu, surt, queda la taca, però llavors queda, si poses una mica de sabó i tornes a ratar.
0: Sí. I ja està.
2: I llavors surt.
3: O sigui, d'acord, és un invent potser meu particular, però sí, no, estic fent, no, no, traguent ceres d'altres coses. Que
0: d'acord, faig. D'acord, d'acord.
3: I em va bé aquest sistema.
0: En aquesta festa major, què t'ha tocat fer, si és que t'ha tocat fer alguna cosa?
6: Doncs pues fixa't tu, quina casualitat, em va tocar Sant Bartomeu. I la Càtia no sabia res.
1: No, és que tenim una anècdota. Tampoc. Explica-la, explica-la.
6: Sí, em, resulta que em ve la Càtia i em diu: ai, et portaré perquè em facis un coixí. I dic, bueno, quin em toca? Diu, Sant Bartomeu. Dic, ah, estupendo. I resulta que la comissió... em ve la comissió a casa, bueno... Diuen que tenia que fer unes fotografies per la Càtia. Ah, la Càtia no ho sabia.
0: Però és a dir, l'encàrrec inicial era el coixí
6: de Sant Bartomeu.
0: De Sant Bartomeu.
6: I després em van dir que jo era el pandonista.
1: I després ell m'ho va dir, vull dir que no ho sabia, no, jo quan li va portar.
6: No, d'acord, sabia, no ho d'acord. Sabia ella. No, no.
0: És a dir, va ser això l'encàrrec d'anada i tornada.
6: Sí, sí. Sí, no sé, és com si, quina casualitat, no?, que em toqui, sí, Sant Bartomeu, sí, i em demanem com a pandonista.
0: I després et vingui això.
3: Sí, sí, sí,
0: ja tenies, ja tenies fet el coixí quan
6: tu vas... L'estava fent, sí, quan em van vindre a la comissió, que vaig començar a veure que entrava el senyor rector, l'Esteve, el president, tot... Jo em venien a fer una foto amb el coixí i em van proposar de ser pandonista.
0: La idea del coixí no va canviar, eh?
6: No va canviar, no. El coixí està
0: és
6: fet.
0: És a dir, tu ja tenies el coixí pensat, sí, sí, sí, que et diguessin pandonista o no, no hi va afegir,
6: no,
0: res més.
6: Res, no, no, no. És que no teníem un... Era una casualitat.
0: Era una casualitat. Sí,
6: sí. Totalment.
0: Era una casualitat.
1: Aquesta festa major, Joan, és pluriempleado.
6: Sí, està clar que sí. Pluriempleado, eh?
0: Està clar que sí.
1: Però...
0: Càtia, això és un món de dones més que homes?
2: Sí.
0: Ara, no sé si dir, els homes s'hi estan incorporant o no?
1: Bueno...
0: O continua sent això un món majoritàriament femení?
1: Sí.
0: Sí, eh?
1: No, per la meva experiència, sí.
0: D'acord. Gent jove s'hi està incorporant o no? Si aquestes petites històries que la Judit o que ens explica la Manoli, s'hi estan o no? O està costant?
1: Això? Està costant molt.
0: Per què?
1: S'està perdent.
0: Per què?
1: Pues perquè no dona feina, són moltes hores, et pots comprar una samarreta pel preu d'un cafè amb llet.
2: Sí, sí, sí.
1: Sí, jo què sé, la moda ràpida, moda d'usar i tirar, com la vas a fer tu? Quina pèrdua de temps, quina pèrdua de... quin sacrifici. No, no, no, és que no està pagat.
0: Aquest és un comentari habitual?
1: Sí.
0: Tu fas tu? I com és que tu fas tu? Oh, si no sé què, sí, si ho pots trobar? Sí?
1: Sí.
6: Abans les borses dels pantalons et posaven d'un pam o dos pams, perquè,
0: sí,
3: perquè
6: creixent,
3: vol que creixes,
1: ja, i anaves deixant anar.
3: Escolta una cosa, també aquí està, perquè la roba d'abans buscàvem robes bones, anàvem...
1: Ah, bueno, és que la roba
2: ara hi ha unes robes que està costa.
3: De més avall,
0: sí, sí.
3: I de veritat que és una porqueria la roba.
2: Sí. Ara,
0: és que
2: sí.
0: Anava per aquí, ara.
1: És plàstic, la roba.
0: Ara, si us envien allò de dir arregla'm això, arregla'm allò, la roba, què?
3: És que de vegades se va com mantequilla. Si
2: segons quines robes fa de molt mal cosir ara, eh?
3: Jo estic dins a Càritas. Es
0: sí.
3: Porten coses amb etiquetes penjades per voler donar... I
0: sí, sí, sí, sí, està clar.
3: Hi ha robes que són impossibles ni d'agafar.
0: De reciclar,
5: ni de planxar. Ni de planxar,
1: no. Sí que era.
2: No. Ah, no, ui,
3: una roba dolentíssima. Això abans no passava. Això del pantaló que dius tu, Joan, és que realment la roba donava per allargar i per anar fent, per anar seguint.
6: Ara les samarretes, per exemple, segons com està, perquè aprofiten molt el que és,
0: sí,
6: el retall.
0: Sí.
6: Que la poses a la lavadora i et queda torçada, sí, perquè, clar, sí, està, sí, tot fet de retalls.
0: Entre girada sempre.
2: Sí, entre girada. No està recta. No, està, sí, com, no.
0: Judit, les amigues, els amics, què diuen?
4: Jo he de dir que al meu entorn, abans ho comentàvem amb la Càtia, dins del meu entorn jo tinc bastantes amigues que estan aprenent a cosir. És a dir, que
1: a mi m'ha fet molta il·lusió sentir,
4: sí,
1: això.
4: També potser és el meu context, que potser, sí, sí, en un context més ampli, doncs potser no és així. Segurament
0: volen,
4: no és així.
0: Volen aprendre a cosir per què?
4: Doncs per fer-te la teva roba, per fer-te a la teva mida, que t'agradi més, també per un tema de sostenibilitat, de poder aguantar una peça molts més anys del que aguanta ara. I també per això, que compres una samarreta de color blanc i que el segon dia ja està transparent. També és una altra cosa, no, això. Sí, que potser sí. La roba més bàsica potser no te la faràs, però jo què sé, potser et ve de gust fer-te una... Ara estem fent, per exemple, la samarreta de festa major, doncs...
0: Sí.
4: Que al final també doncs, invertim hores no només en doncs, a aprendre una de l'altra, també doncs, aprendre a fer coses que no habitual no fem, o també una cosa que parlem molt, per exemple, al Palau, amb la Carme o amb les altres cosidores, que és que al final, doncs, anem, Carme, perdona, això com es fa? Perquè no sabia exactament com funciona, aleshores també tenim aquesta com connexió amb ella, que també és una cosa molt, molt xula, la veritat.
0: Estàs mirant la roba d'una forma diferent des que coses?
4: Sí, òbviament, sí, sí, clar.
0: Sí?
4: Sí, sí. A veure, és molt
0: una,
4: difícil.
0: Una mica
4: és
0: com elles, ara, quan entres sí. a una botiga, quan veus...
4: Clar, mires l'etiqueta, veus polièster, dius, bueno, potser m'ho penso sí. més abans de comprar una peça que és tota de plàstic.
3: Sí, sí.
4: Mires,
3: sí.
4: doncs, això. Si la samarreta està 100% cotó, doncs molt millor que no sigui
0: d'acord.
4: De plàstic.
0: El cotó no falla mai, eh?
1: No.
0: El cotó no falla. No.
3: S'encongeix una mica, però no falla.
0: S'encongeix una mica, però no falla. Però no falla. Sí, sí.
3: Sí o no, Joan?
0: El procés de selecció, perquè ens deia també la Càtia, sí. la Montse i la Maria, per una sí. qüestió de logística general, sí. no han pogut participar d'aquest assumpte dels coixins.
1: Sí.
0: Bé, no. Perquè com ha anat el poder muntar tot aquest parament de coixins?
1: Vale.
0: I com, esclar, aquelles coses de dir on diem, m'hagués agradat però no ha pogut ser, bé, com ha anat això?
1: Bueno, a mi, jo m'ho vaig dir jo mateixa, jo vull involucrar vull que participin les cosidores del poble, i vaig començar a fer una mica de treball de recerca de cosidores i alguns cosidors i me'n sortien, jo què sé, però 40, 50, i jo anava fent, i sort, gràcies a Déu, que la comissió em van dir, a veure, para, perquè és que no, és inviable, és que és, ja... Has de parar amb algun número.
0: Suposo que sí. Per allò que dèiem, és una feina tan discreta que penses que n'hi ha 10 de cosidores i resulta que n'hi ha 20.
1: Sí.
0: I quan saps que n'hi ha 20, resulta que n'hi ha 30. Sí, sí, i quan saps sí. que n'hi ha 30, resulta que n'hi ha 40.
1: A veure, també ara. Penseu que era una cosa que no ha sigut... Era una feina una miqueta ja...
0: Pamada, fàcil, no?
1: Sí, vull sí, dir sí. que no els he fet fer aquí, saps? Un vestit sí, sí. a mida de Chanel. Vale, era col·laborar. Era col·laborar. I aleshores, doncs clar...
0: La comissió va dir, para.
1: Bueno, van tenir la idea, la comissió mateixa, i si fem 36?
0: De les 36 hores.
1: Perfecte. I, i ens va encantar, i vinga, i així ho van fer. Però clar, aleshores, algunes van quedar fora. Però bueno, primer vam començar a treure les nostres, perquè de la comissió també hi havia mares i tietes i tal, doncs vam descartar les de la comissió, les meves, la meva mare tampoc va fer coixí, la meva àvia tampoc. Però van pencar
0: ella. L'àvia 99 encara cus,
1: 99,
0: eh?
1: Sí. Deia, eh? Sí, el que passa que no hi veu gaire.
7: Li falla
1: la sí. Però bueno, elles l'ajuden.
0: D'acord.
1: Sí.
0: Quin sí. coixí t'ha tocat fer, Manoli?
7: Pues jo, un que
0: tanto,
7: té...
0: Tanto, micro.
7: Sí. Un que té la senyera. Molt apropiat per mi.
0: Ah?
7: Sí.
0: És
7: molt... Sembla que ho va triar.
0: Sí? Per què?
7: Perquè m'agrada molt.
0: T'agrada
7: molt? La senyera, sí, sí.
0: T'agrada molt la senyera?
7: Mira, hasta la funda del meu telèfon és l'estelada.
0: O sigui que...
7: Sempre la porto a sobre.
0: Vostè s'ho sent de debò, eh?
7: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: S'ho sent de debò.
7: I ja dic, no sóc nascuda a Catalunya, però més que qualsevol
0: però
7: catalana.
0: Més que... Sí, tens un català perfecte, Manol.
7: Sí, no, Manol, molt, però vale.
0: No, home, carai. Carai, vam vingut a l'any 46.
7: Sí, al 46, i parlàvem en castellà.
0: Bé, doncs...
7: I l'escola tot en castellà, vull dir que... Jo, fins que no vaig anar amb el meu marit, que ja no viu... Al cap de molt temps vam començar a parlar en català.
0: Molts que han nascut...
7: Perquè és difícil.
0: Molts que han nascut el 2000 no ho parlen com tu.
7: Sí, sí, sí, sí. Ja és difícil, sí, sí.
0: Què feu per festa major? Què us toca fer?
8: Toca
0: Maria,
8: fer?
0: Si és jo... que et toca fer molts arreglos o no et toca fer molts arreglos,
8: no,
0: què?
8: No. Jo toca fer vestits de pubilla.
0: Vestits de pubilla. Que Déu-n'hi-do.
8: I hereu, sí, sí.
0: Que Déu-n'hi-do. Més que fa anys enrere, perquè això del pubillatge també ha pres volada.
8: Molta volada, sí.
0: Molta volada.
8: Però no, sempre n'he tingut molts.
0: Sempre n'has tingut molts.
8: Sí, sí.
0: És difícil un vestit de pubilla?
8: Home, sí.
0: Està ple de...
8: El de les noies, sobretot...
0: Està ple de detalls per tot arreu, eh?
8: Sí, que si les puntetes, els talls que has de fer amb el vellut, i el vellut que costa més de treballar. Sí. Jo vull dir que, i a l'estiu toca fer-ho, amb la calor, el vellut.
0: Quedes distreta.
8: Sí.
0: El vellut d'on? De Ribes i Casals?
8: Sí, això sí.
3: Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Ribes i Casals? Ribes i Casals, Ribes i Casals, Ribes i Casals. Sí, sí. És allò...
5: I a davant hi ha una que es diu Dona, que també ve anant molt bé.
8: Ah, sí, al davant. Està al davant de Ribes i Casals.
6: Sempre
0: a veure, que et puguin estupar.
6: Les anaues sempre... Els calçons i les anaues almidonades. Que ara no porten les...
3: Sí, les gitanes, per exemple, el que fan actualment... A mi no m'agrada gens el vestit. Jo n'he fet molts vestits de gitanes.
0: Vinga, i què no t'agrada?
3: Tenia, era un vestit amb una roba més sòlida, amb una construcció, diguem, tant tenies de cintura, tant s'afegia el doble més un tros més, tant s'afegia el doble un tros més. Hi havia tres o quatre volants que donaven un aire i encara acabàvem els vestits amb una punta al catavall de tira brodada.
0: D'acord.
3: O sigui que el catavall tenia quasi 10 metres d'amplada.
0: És a dir, vols dir que era un vestit
3: molt... Quan elles giraven, eren boníssimes, perquè hi donaven...
0: D'acord.
3: Quan giren d'aquella manera, tant de precisió. Actualment es fa de roba de cotó, i els últims que he fet ja són de roba de cotó. Vull dir, i no tenen gràcia, no volen refajos a sota, vull dir... I han perdut aquella gràcia d'aquells vestits de gitana que el tenien. Que perquè, t'ho dic, sobretot jo me les mirava quan giraven, i eren boníssimes.
0: Per què? Que era un vestit més bonic?
3: La roba era més sòlida. No era una roba de cotó de llençols que de vegades es fa d'un llençol que tenies a casa.
6: Allò, ja són popelín
1: o alguna cosa així.
3: No, era una, com una mescla de sintètic amb cotó.
1: Vale.
3: I llavors tenia... Ja,
0: tenia cos, tenia.
3: Això, tenia cos. Vull dir, clar, el treballaves, potser no era tan fàcil de treballar, però el treballaves i però el vestit quedava, a més, molt ben calculat cada mida, diguem,
0: I això t'ha sabut greu que no es mantingui?
3: Em sap greu de veure les coles, veig que van com una mica penjades.
1: Sí.
3: Allò que diu en Joan, que té raó, sense calçots, sense... No, no us ho fadeu, però...
0: No, no, no.
3: Sí, la... No, però és que me'ls miro per sempre.
0: No, no,
3: vull dir... I penso que mones eren abans i ara van escorregudes.
0: Sí, el vestit penja...
3: Sí, aquest any precisament vaig estar veient les de Vilafranca, que s'han fet un vestit nou, molt bonic, així, no com el de Sitges, no hi té res a
0: veure. Sí, sí, sí.
3: El de Sitges és maquíssim, és molt... les flors i tot, és l'ensenya de Sitges, de la Festa Major. I aleshores s'han fet uns vestits com de seda, de colors i així, amb diverses capes, que són boníssimes, perquè hi ha fondo. Hi ha fondo.
6: És com els vestits de pubilla, les anagües almidonades.
3: Ara el primer que van prohibir van ser les anagües. O sigui, jo en tenia uns antics de la meva mare i
6: els calçons, de llençols en tira bordada.
3: Però això ja has fet, un llençol que tinguessis a casa per estrenar.
0: Sembla mentida, però amb la força que banyen les gitanes, ara penses en un vestit així i diries que

0: dir que en prou,
1: però
0: perquè no sé què faríem sense els voluntaris, jo al·lucino, perquè jo m'encantaria ser voluntària i
2: sortiria,
0: no tinc temps.
2: No sortiria ningú.
0: Val, i llavors,
2: ningú vestit bé.
0: Clar, perquè a més, avui en dia aquestes dones també treballen, també a sobre cuiden la família, a sobre tenen que trobar temps per fer vestit. Bueno, i aleshores, això seria, si es pogués fer així, seria potser...
2: Molt complex de fer.
0: O, bueno, o molt car.
1: És molt,
0: molt
1: car.
0: L'últim
1: vestit que vaig fer em va sortir molt car.
0: O molt car.
2: Molt car, què vol dir?
1: Bueno, valia potser 250 euros, un tema entre els
2: altres, sí.
0: És que és un problema, és un problema
1: superfina que cada vegada l'han pujada puntes, l'últim vestit que vaig fer vaig calcular un càlcul de 225 a 200. Clar, potser les economies no donen tan bé, això és el que et vull dir, i potser també el sistema que es fa actualment, que no el critico ni en absolut, perquè suposo que s'ha tingut que fer, que abans particularment feies dos vestits per les netes, o feies un vestit per no sé què, o feies no sé quantes, vull dir, i és clar, ara el sistema no és aquest, és de que tot es fa en el Palau del Rei Moro,
2: sí,
1: i ha canviat molt la forma i manera.
3: Abans un s'encarregava de... Doncs faràs les floretes. Portar les floretes. Abans de Sant Joan ja estaves...
2: Sí, sí.
3: Un altre cosia perneres i els picarols.
1: I les àvies feien flors. La meva mare encara havia fet flors per els vestits de la canalla.
2: Ara per festa major què et toca fer?
1: Aquest any res, mira.
2: Home!
0: Ui, no m'ho diguis, espera, que m'ajudaràs.
1: Perquè el cantó de Festa Major ara tinc gralles. Gralles, timbals i tinc tothom
2: ja està,
1: ple.
2: Ja està.
1: O sigui, però esclar, elles no hi van.
2: Un altre registre. Ja. Què havies fet durant molts anys?
1: Molts anys vaig fer de tot, tot el tipus de coses. O sigui, vaig fer faldilletes plissades,
3: de panderetes.
1: Vaig fer gitanes, n'he fet bastantes, i he fet de tot, vaja, tot, i he anat passant per tot. He fet diables, vull dir, algun, que no, ja et dic, ens empossaven les màquines abans de
2: és el que anava a dir, cosí arpillera, deu ser.
1: És horrorós.
3: La picor, aquella picor.
1: No,
3: que
1: i a part d'això, et posaves màniga llarga perquè és que et rascaves les ànimes. No, de fet, he tocat una mica de tot. No? La meva neta petita, la meva filla petita va ser pilleta, un any que van sortir per Santa Tecla, la gran portava una de petita i va tocar una neboda meva, va ser pobilla, i llavors va portar la petita a la meva i vaig fer un vestit de pobilleta, que encara me'n recordo, la faldillera de seda natural com de ruedes. Imagina't. Si érem aprofitadors.
2: Això és estatus. Això és estatus.
1: Amb un cos petitet que era una monada, vull dir, bueno.
2: Està clar, està clar.
1: I ho feies... t'agradava fer-ho amb una il·lusió i vaja, la Festa Major s'ha viscut molt.
2: Està clar. Jo dic, per Festa Major fas alguna cosa? De roba o no?
4: Sí, poca cosa, que el temps no dona per més, però sí, alguna samarreta, algun regal que tinc pendent i poca cosa més, perquè la vida apreta també.
2: Faries més? És a dir, si ara et planteges allò de cara al futur, home, a mi per Festa Major m'agradaria fer...
4: Home, sí, crec que també m'agradaria...
2: El vestit d'alguna... no sé què, tal?
4: Home, per exemple, fer un vestit de gitana també m'agradaria provar de fer algun cop, perquè ja que estem provant de fer un versió mini, però sí, al final crec que quan comences per una cosa acabes provant...
2: Poder-te plantejar allò de dir, mira, a veure què tal.
4: Fins on t'arribes, a veure.
2: D'acord.
4: Sí.
2: Manoli, per Festa Major et toca fer alguna cosa?
5: Manuela,
2: per Festa Major et toca fer alguna cosa?
5: Sí, l'any passat vam fer bombatxos pels usuaris de l'Ave Maria, que anaven preciosos, contents, i van disfrutar molt. I aquest any ens toca panderetes.
0: Panderetes.
2: Exacte.
5: I ja comencem a treballar.
2: L'any passat va ser un èxit total.
5: Sí, un èxit total.
2: Que estava a la plaça, estava a la torreta.
5: La torreta.
2: A rebentar de gent.
1: A més, es
5: veies amb aquella cara de felicitat.
2: Feliços de la vida.
5: Sí. Molt. És que els tracten molt bé.
0: Com reis.
2: T'observen quan treballes?
5: Sí, ja han vingut, sí. I quan hem posat o fem alguna
2: crida,
5: paradeta,
2: els crida l'atenció.
5: Elles venen, sí, tant. Els agrada molt.
1: Els agrada,
5: disfruten. Doncs. I aquest any es toca panderetes. Sí, sí. I ja comencem a treballar.
1: Això és tan important.
2: Quanta sou a l'Ave Maria fent tota aquesta feina?
5: Home, nosaltres som un grup de 5 o 7, de moment, perquè quan la pandèmia ens van tancar i ja no s'ha retornat a fer allò.
2: D'acord.
5: Llavors, Fixa't, som 5, que la més jove sóc jo, sí. I tinc 82 anys.
0: Sí, és que tenim un problema de, és un problema. De voluntàries.
5: No ve joventut.
6: No ve el jovent.
5: Vinga, nena, ja pots venir. Jo ara li comentava a la Càtia que si vingués algú jove que li agradés,

0: encara podíem retornar a fer aquells treballs per Nadal. Jo em veig en cor, però clar, tenim la seva àvia té 100 anys.
1: Està
0: la
1: clar.
0: Pobra, o no pobra, no, perquè
1: no, no.
0: Ella és molt feliç, però per enfilar una agulla no pot, ja no pot, no és pot, que és normal. No.
1: Però sembla mentida que una persona amb 82 digui, jo encara em veig en cor.
0: Sí, sí, sí, sí, perquè
1: però
0: a més...
1: Però m'agradaria que hi hagués gent jove...
0: Ah, clar, que ens fes una empenta.
1: Perquè el que diu la Càtia és això, Manuela, que la gent jove només pensa en si això li pot donar diners o si això pot ser una feina.
0: És que el voluntariat, ella ho sap, t'ha d'agradar molt. Jo m'ha agradat molt.
2: Però
0: perquè...
2: no és perquè no vulguin, és que
1: no
2: poden.
1: Sinó perquè no hi ha temps per tot això.
2: Ojalà, és un luxe. Sí, és un luxe que no et pots permetre.
0: Jo no treballo, vinc sola, tinc nets, però que no els tinc que cuidar, perquè tenen 30 anys.
1: La teva neta et valdria o no, per això?
0: Però no viu a Sitges.
1: Ah.
0: Si no, sí que vindria.
1: Si no, sí que vindria.
0: Perquè li agrada.
1: És a dir, aquella màquina de cosir està lluny.
0: Sí. I clar, ja fa cosetes ella per ella i la meva filla també, però clar, no viuen aquí a Sitges i és més complicat,
1: Joan, aquesta festa major què et toca fer? Més enllà del paper.
3: Posar-se guapo.
1: Ho dic perquè des del punt de vista de la roba,
4: això
1: és el que anava a preguntar.
4: Sí.
1: Arreglar-te el trajo.
4: Sí, me'l tuneré, sí. Tinc un trajo que és d'allí estupendo. Sí, perquè no vull, no sortirem ni en corbata ni res, perquè la corbata ja ofega.
0: Sí, sí, sí.
1: No sortiràs en corbata.
4: Serem més mediterranis.
1: Vaja. Bueno, és a dir, aquells que veiessin en Joan allò encorbatat com quan s'avançava
4: anys enrere,
1: no.
4: No.
1: No.
4: No, no, no, no. Fora la corbata i les
1: anava a dir, et deixen llibertat en això, eh?
4: Totalment.
1: I com que el protocol no diu res,
4: no diu res.
1: Ja se sobreentén, diguem-ne, que una ha d'anar bé, no? Però no vols anar, diguem-ne, a la manera clàssica.
4: A la manera clàssica, no. No, perquè cada vegada fa més calor i ens agafarà.
1: No, això sí que és veritat.
4: Tenim que portar tratges
1: d'allí,
4: on que s'arruguin, però tenim que anar fresquets.
1: D'acord. Per tant, tens el traje i el que has de fer és plantejar tota la resta. Per festa major d'hauràs descansar, perquè és clar... I has fet la feina,
2: sí, sí.
1: 50 vegades.
2: Bueno, jo sempre estic liada.
1: O et toca fer alguna cosa?
2: No, ara ja està.
1: No.
2: Ja està.
1: Major,
2: sí,
1: ja està. Gaudir-la.
2: Gaudir, que estic disfrutant molt.
1: Sí?
2: Sí, i tant.
1: És això ha estat maco. Una experiència, suposo que...
2: És una experiència d'una vez en la vida i l'estic gaudint a tope.
1: Sí. A tope.
3: Els dissenys els vas fer tu
2: sí.
3: o era lliure per qui feia el coixí? Sí. El disseny de cada coixí...
2: Vaig fer jo.
3: Sí,
2: fer
3: tu,
2: sí.
3: Perquè també el cosí, el disseny hi fa molt, o sigui, vas pensant i posaré això i faré allò i...
2: Sí, és que jo tiro més a... Sí, jo soc molt creativa.
3: Ajuda a crear, vull dir, a fer, no?
2: Sí.
3: Sí, coses que diries, no pot ser, si això són 4 punts, no.
5: No són 4 punts, no, el
3: cosí, vas inventant.
5: A vegades et deia, no, si és fer una costura només,
4: ah, sí,
5: cosir màquines.
4: No costa res.
3: Ui, malament quan et diuen això.
5: Això?
4: Veus que a tu t'agrada cosir, sí.
3: Sí, clar.
4: És un moment, és un repunt.
3: Que és un vici, que
1: estàvem amb la frase feta de no et costa res. No hi ha res com saber d'una cosa perquè algú et digui no et costa res, perquè ja ho saps, això per tu no és res. Suposo que ho heu escoltat 1000 vegades, no?
4: Oh, sí, però les hores van passant.
1: Les hores van passant.
3: Total, és una costura.
0: És una estona.
3: Poses a la màquina, i ja està.
0: Però primer has de tingut que passar mida, de passar poder puntos.
3: I llavors que quan ho proves, llavors ample o estret, m'acatges l'olla. Torna a començar.
1: Ah, preguntaríem
2: sí,
1: com...
2: Fer, no? Sí,
1: però preguntaríem com els cuiners i les cuineres o les mestresses de casa per festa major. La gent és agraïda?
0: Sí.
1: Al
3: començament sí.
1: Al començament sí.
3: L'endemà et troben i ja no et coneixen gaire.
4: Sí.
3: I l'altre ja no saben qui ets.
1: Ho dic per això, per es valora aquesta feina?
5: No. Hi ha molta feina de moltes hores.
1: Per això t'ho pregunto, Maria.
5: No està.
3: La gent no és agraïda.
5: Una vegada no és... em va venir una amiga...
0: Perquè com
5: una
0: no
5: saben amiga,
0: fer, doncs llavors...
1: Una vegada, deies,
5: sí, em va venir una amiga que per Carnaval i portava el disfraç i diu, escolta, saps com portaven les costures i tot? Grapat en grapes.
0: Hòstia.
5: I les mires. Vaig quedar...
1: Grapat en grapes?
5: En grapes.
1: I això ho van pagar?
5: no ho sé, va venir...
1: Va venir amb això?
5: Sí, perquè era amiga de la Marina. I, el, i es vestien
1: i
5: allà.
1: I aleshores què et va dir? Arregla-m'ho o...?
5: No, el parella ja estava bé.
0: Sí.
5: Amb grapes.
0: Sí.
5: Les vores i les costures així grapades, també. I
4: el... Vores, les vores amb silicona.
2: Sí. Ara, silicona.
3: No, silicona.
2: A mi no m'agrada la silicona, no m'agrada.
1: Les vores
4: amb silicona.
3: Sí. I amb pegamento d'aquell tixa, que després dius, escolta, si això no puc cosir, la màquina ens salta.
4: Hi ha el pegamento Gutermann, que és especial.
5: És que l'agulla de la màquina ja no passa, ja no pots.
2: Més ràpid.
1: Deies, no costa. Acostuma a ser agraïda, la gent?
3: No.
1: Tenint en compte la quantitat d'hores.
5: No hi veuen la feina.
1: No hi veuen la feina.
3: Jo els que vaig tenir molt agraïdes va ser un grup de carnaval, que era part d'aquells que anaven amb la lira del Retiro,
1: sí.
3: Que quan venia, no, bon, sí que no sé per què això no em tira amunt i el marit em diu i allò no fa no sé què. Mentre venien, eren... ens ho passaven divertidíssim amb elles, perquè eren maques de veritat.
1: Ja.
3: Després, amb el temps, ja no et coneixen, ja no...
1: D'acord. I la Montse, en el seu moment...
3: Això és molt proper.
1: Ja.
3: Jo ja deia que era la Milagritos. Jo sóc la Milagritos, sí, vull dir, perquè de vegades et portaven miracles.
1: Bé, esclar, i les cosisadores suposo que et deuen dir, què vols que hi faci jo ara?
3: Sí. Bueno, podríem
1: fer això... Si la perxa és com és, què vols que arregli jo?
5: Hi ha coses que a vegades et diuen, has de fer això, però hi ha coses que no es poden fer. A mà, almenys, no.
1: Hi ha coses que no es poden fer.
5: No.
3: És que miracles, ja dic, ja, sí, bueno, ja ho farem, ja sóc la Milagritos.
5: No, dic, ells ho veuen molt fàcil.
1: Per tant, la Manuela té la sort, que clar, els residents de l'Ave Maria, agraïts...
0: Hombre, agraïts no, lo siguiente. Sí. I ara també ens dediquem a arreglar el que arreglar trenquen, coses. Perquè la roba,
1: està clar, la roba es trenca.
0: Llavors tenen aquelles màquines de rentar... Que són...
5: que també...
0: I ells, si els hi va bé... També se les quinzen, eh? Sí, perquè sí, no, li vol, no vol allò, i se les quinzen. I nosaltres allà hi fem molta... Tenim màquina, de cosir, tenim màquina.
3: Ja, sí.
0: Però, bueno, hi ha coses que hi ha que fer-les a mà.
5: Hi ha coses que s'han de fer a mà. Sí.
1: Torno a preguntar, és agraïda la gent per tota aquesta feinada?
0: Bueno, jo arreglo coses a les amigues,
5: sí,
0: i com no saben, doncs... Pues, oh, que bé que ho has fet, que bé que ho saps fer. Dic, mira, a vegades és millor no saber-ho, perquè així t'ho fan.
1: Ja. Està clar que sí, està clar que sí.
0: Però bueno, sí.
1: 11:03, arriba una...
3: Hem passat el cupo, no?
1: Passat el cupo, perquè ara aquí tenim la penya barcelonista a punt d'entrar.
3: Mare de Déu,
1: i si hem de fer... Gràcies, Càtia.
2: De res, a vosaltres.
1: Perquè, en fi, hem tingut aquí una petita mostra... d'aquesta colla de cosidores. La llista on et va arribar? A 40?
2: Sí, a 100... sí, no, més 40 i
1: pico. Més 40 i pico?
2: Sí.
1: 40 i pico. La majoria, com hem pogut veure aquí, sí. gent d'edat.
2: Sí,
1: joves,
2: clar,
1: pocs, eh?
2: Sí.
1: Joves,
5: sí,
1: pocs.
5: Sí, bueno, és que jovent, no sé si n'hi ha gaires, sí, que vulguin aprendre.
2: Jo vaig estar buscant...
3: La meva filla n'ha pres ara, vaig a cosir mare un dia, em va dir que quan ja feia temps que anava devia tenir por que li clavés una bronca. Sí. Ah, val, estupendo. Ah. Estupendo de
1: no, no sé si es comença a cosir per necessitat.
3: No,
1: perquè hi ha algun moment en què dius...
3: No, perquè, esclar, fins a llavors la mare ho feia tot, no? Vull dir, vores, entrades, sortides...
1: Tot.
3: La mare també ens hem fet grans. No és que no vulgui fer-ho, en absolut. Vull dir.
1: Sí, sí.
3: Però...
1: Perquè almenys cosir, cosir és una d'aquelles activitats que per les quals l'edat no és un condicionant, eh? Perquè en la majoria de casos...
3: No, només.
1: Home, si un
3: potser,
1: té...
3: Potser ho són més els ulls.
1: Els ulls, és el que anava a dir. La vista, sí, la vista és el...
3: Però totes estem operades de catarates. Sí.
1: Bé.
2: Jo m'hauré d'operar perquè ara ja començo el negre amb el fil negre.
5: El negre ara costa molt d'enfilar l'agulla amb el negre.
1: El color més fàcil d'enfilar?
3: El blanc.
2: Jo, perdona, jo volia dir que estic...
1: Vostès a casa pensaran, bueno, a determinada edat tothom està operat d'alguna cosa.
2: Sí.
1: Tampoc es pensin,
3: també t'han operat els ulls, Joan, o no?
4: No, encara no.
1: Però segur que em tocarà.
2: Que jo li vaig... Li he regalat a la meva neboda, Nia, que té 5 anys, una màquina de cosir.
1: Que té 5 anys.
2: Sí, ja sé que és molt petita, però bueno, que la vegi, que sàpiga el que és, que es familiaritzi.
5: Començar...
2: Bueno, almenys que la vegi per allà.
1: Una màquina de cosir normal i corrent, eh?
2: Sí, més, és més petiteta.
1: Ah, això és el que volia preguntar.
2: Però no és de joguina, eh? És de veritat.
1: És a dir, hi ha màquines de cosir de tamany més petit?
2: Bueno, són portàtiles, aquestes. D'acord. Però és bona perquè primer li vaig comprar una de joguina, que dèiem que era com de verdad,
1: i no.
2: Fatal.
1: I no.
2: No enfilava, bueno. I al final he comprat una de veritat petita.
0: Sí, que n'hi ha, sí.
2: Sí, sí, i re, bueno, estoy en ello, estoy
1: I quan creus que ella podria començar?
2: No, més grandeta.
1: Quan?
2: Però jo vull que ho vegi, que vegi les màquines.
1: Jo pregunto perquè elles ens diuen, no, de petites, de que anava ben començar. No, què? Sí. 9 anys, 10 anys?
2: Sí, 10,
1: 11,
2: sí,
1: 12?
2: Sí, sí, perquè bueno, tens les mans, la psicomotricitat...
1: Sí, sí, a la mínima que puguis començar a desenvolupar-te amb les mans...
2: Clar,
1: tallar.
2: Ja agafa unes 3 hores, mare meva...
0: I aquesta nena no tindrà problemes, eh?
3: No, no en tindrà.
2: Per què?
3: No.
0: Perquè a casa seva ho veu, ja ho són tots artistes.
3: Perquè veurà l'estructura de les peces... I et sabrà que allò és allò i que, no que això es val molt. No és només el fet del cosir, sinó del tallar.
5: A casa sempre havia vist a la mama. També
2: és que és
5: això.
2: Com que jo l'havia vist a la meva mare, també. La meva àvia, i jo vull que ella també una miqueta...
1: Sí, sí. El que pot dir la Judit, el que pot dir... Que poden dir tot,
4: qui s'ha fet un vestit per una nina?
5: Ui, jo sí, tothom. Jo sí, perquè vull dir, amb la mama a la vora del foc, fèiem, ma germana era més petita, i vam fer vestidets d'una nina, fins el de caputxeta roja amb la caputxeta.
1: Bueno,
5: tot. Sí, tot.
1: Bé, que no és Santa Llúcia i hem parlat de cosidores.
2: Això.
1: 11 i 7 minuts. Maria, gràcies. Montse, gràcies.
3: No,
1: Judit, gràcies. Joan, gràcies. Manuela, gràcies. Càtia, gràcies.
3: Ens hem sentit molt contentes.
1: Us heu sentit molt bé?
2: Sí.
1: Doncs escolta, la puntada s'acaba aquí.
2: Venga.
1: Seguim.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.
1: Yo, hey, check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps i Pipi cantes largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc. Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et rodi el cor en cada dia.
1: This is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.

11 i 13 minuts del matí. Deixem les cosidores, deixem d'una banda, mal que sigui per uns moments, per unes hores, la festa major, i tornarem, òbviament, perquè a mesura que avancin els dies, això de la festa major anirà prenent cada cop més protagonisme i més cos. Acostant-nos, com els diem, a un quart de 12 del matí, l'actualitat de la penya barcelonista de Sitges d'aquí uns moments, perquè estrenen nova seu social.

0: I, de fet, creiem que això de ben segur és una bona notícia per la gent de la penya i per tota la colorada sitgetana, òbviament. Era, un dels objectius que tenia la nova junta que encapçala l'Alfred Ruiz. I recordem encara la darrera vegada que van estar aquí a la ràdio, que ens deien: cal trobar una seu social perquè l'objectiu de la penya, entre d'altres, és revitalitzar, retrobar-nos a tots plegats, i és interessant i és important poder disposar d'un lloc físic per poder-nos trobar i per poder fer caliu blaugrana. Ja hi ha nou local, i la història del nou local la comentarem amb la gent que vàrem tenir la darrera ocasió aquí a la ràdio, el president de la penya barcelonista de Sitges, l'Alfred Ruiz. Alfred, bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: El Josep Aracil. Josep, bon dia, bona hora.
2: Bon dia.
0: I el Guillem Escolà. Guillem, bon dia, bona hora.
3: Bon dia.
0: Què tal? Estàvem aquí ara fent tertúlia de l'actualitat blaugrana, i déu-n'hi-do. I déu-n'hi-do, que si Julián, que si Rodri, que si Tomba, que si Gira...
3: El de cada estiu.
0: El de cada estiu, no?
3: El de cada estiu.
0: Escolta'm, comencem per aquí, si us sembla, i després ja entrarem en matèria sitgetana, diguem-ho així. Alfred, jo... què hem de fer amb Julián Álvarez?
1: Jo...
0: Acosta't una miqueta, sisplau.
1: Sí, jo, si de mi depengués, ja està bé on està. Jo no crec que...
0: És a dir, tu no el fitxaries.
1: Jo no el fitxaria perquè...
0: Per què?
1: Per una senzilla raó. Nosaltres sempre que hem fitxat delantercentros que tenien un recordatori de 30-40 gols per temporada, Lewandowski quan va vindre del Bayern, el Suárez quan va vindre d'Anglaterra, sí. Tots aquests. Aquest senyor ha fet menys gols que el Rashford, i el Rashford l'hem enviat a Anglaterra. Ha fet 14 gols. Ha fet més gols em sembla que és el propi Ferran, que també n'han de parlar també del Ferran,
0: sí.
1: I jo sincerament, fos del Barça, jo no el fitxaria.
0: Però tu no creus, Alfred, perdona, que Julián Álvarez tindria un rendiment més gran al Barça?
1: Això segur.
0: És a dir, que el sistema de joc del Barça l'afavoriria?
1: Sí.
0: I que veuríem un millor Julián Álvarez?
1: Potser sí, però de moment tinc els meus dubtes. Per això sí? Dic que jo no el fitxaria. Jo tenia un delantercentro que jo sí que he fitxat, que era l'Amuní del Mallorca, que ara se n'ha anat, em sembla que és a Grècia.
0: A Muniqui.
1: Va fer 30 gols.
0: Sí, sí.
1: Al Mallorca. Quants gols has pogut fer, Can Barça? I ens costava 12 milions, el que passa que tenia ara entenat, li han pogut una fitxa sensacional i per això se n'ha anat. Uh-huh. Però jo, per tindre'l allà un mes, barato...
0: El problema és que el mercat actualment
1: no
0: ofereix, no diré gangues, però òbviament tots els bons davanters ja tenen...
1: Sí.
0: Ja tenen els seus clubs.
1: El que passa que no omple el nom, no omple.
0: No, clar, és evident.
1: I a l'Álvarez pues sí que omple, i és el que passa. Uh-huh. I a Can Barça pues vivim també d'això.
0: Molt bé. L'Alfred, que no el fitxaria. El Josep, què faria?
2: Per preu, tampoc el fitxaria.
0: Per preu, tampoc.
2: Té que demostrar més, entenc jo. Que és el que diu ell, vull dir, aquest, el Muriqui aquest, amb un Mallorca que ha baixat, ha fet 30 gols, i aquest, en el Barça rendiria més, segur. Però que n'ha fet 12, 14, n'hagués fet 25, diríem, bueno, el Barça igual en fa 35. Uh-huh. Però la diferència és molt gran. És molt jove, però, i tenim a la pedrera nostra jugadors que diuen sí, ui, aquest és un gran delantercentro, aquest... Pues, dona'ls l'oportunitat, en lloc de gastar-te 100 i pico de milions, que a mi em sembla que quan a la porta li van dir 100 i pico de milions, li va donar l'arritmi perquè va dir d'on te'ls trec, perquè tampoc els tenim, no?
0: Clar, aquí,
2: realment.
0: Aquí, o sigui... hi ha un factor que crec que és determinant, que és que Flick el vol sí o sí.
2: Imaginem que sí.
0: I una miqueta tot passa per aquí, no? Perquè l'entrenador t'està fent una petició quan aquesta que serà la tercera temporada de Flick. Aquestes dues últimes temporades... el mercat a Can Barça no ha pogut ser el que hauria de ser, no. Òbviament. No?
2: Evident.
0: I ara penses, home, vist el rendiment de l'equip, el meu entrenador m'està demanant Julián Álvarez sí o sí, doncs potser seria bo satisfer-lo. Una altra cosa és el preu, una altra cosa és que l'Atlètic de Madrid doncs, no està disposat a deixar el seu jugador, i a partir d'aquí doncs, hi ha una estira i arronsa que ja fa uns quants dies que arrosseguem. Guillem, què et diu el nas?
3: Jo el fitxava.
0: Sí.
3: Jo, pel motiu que has dit tu. Si el Hansi, que és el que n'entén, i amb dos anys, perquè fa dos anys haguessin venut a Rafinha, haguessin venut a tot Déu, i ell en canvi els ha fet bons a tots i els ha sabut posar. Jo entenc que el Julián a més té la vessant de tenir nom i és posar un jugador, perquè ens fan falta alguna peça per arribar una mica més a la Champions, que ha de ser l'objectiu.
0: Hi ha dos factors interessants aquí. Un, el que dèiem ara fa uns moments, que l'entrenador el veu com una peça clau en tot aquest engranatge, i segona, i no menys interessant i important, que el propi jugador ha manifestat ja el seu desig de venir. No?
2: Sí.
0: De fet, quan va dir, diu, espero que se haga la transferencia, quiero cumplir mi sueño, en aquelles declaracions que va fer enmig del Mundial. Una altra cosa, repeteixo, és que el senyor Atlético de Madrid no vol sentir-ne parlar.
1: Però el senyor Atlético de Madrid, com dius tu, depèn d'un cert superior, que és l'empresa que sí. ha comprat tot l'Atlètic de Madrid, que són els que tenen l'última paraula.
0: Apolo, sí,
1: si veuen l'Apolo, exactament. Si veuen que aquest senyor està desvalorant-se, aviat l'aviaran. Si el està revaloritzant-se, el conservaran.
0: La pregunta següent...
1: És la meva opinió.
0: Sí. La pregunta següent seria, com entens a un jugador que t'ha dit obertament que vol marxar?
1: Sí,
0: és a dir, sí que hi ha un contracte, òbviament, i que si tu creus que s'ha de complir el contracte, el jugador doncs pot fer el que vulguis, no? Però...
2: Home, jo diria que és el que diem. Si un jugador no està a gust... A veure, de fet, avui en dia els contractes no valen per res, perquè si un jugador diu que vol marxar, al final marxa, perquè si no què? El tens a la banqueta tota una temporada cobrant una milionada per sí, no sí. fer res?
0: O tenir-lo a la grada, no? Com ens ha donat en algun cas.
2: Llavors, el lògic és que al final marxi. Uh-huh. S'arribi a un acord i marxi. Això és el que entenc
0: jo. Que els jugadors s'acostumen a tenir la paella pel mànec.
1: Bueno, amb això té molta raó el Guardiola, que no vulgui estar en el meu equip, que se'n vagi.
0: Sí, això és així.
2: Bueno, ja ho deia el Cruyff. Us en recordeu del Robert, que va dir tinc una oferta del València, que estaven a la concentració,
0: i
2: diu, anem al bar. Una ampolla d'acaba, diu, la pagues tu, ja pots marxar, que et vagi molt bé.
0: Sí.
2: Te'n recordes, aquesta?
0: Anem a brindar, perquè, home, per tu és...
2: Ja me n'alegro per tu, però escolta, brindem i adéu, ja te'n pots anar.
0: Sí, Madin Cruyff, sens dubte. L'altre nom que ha sorgit a les últimes hores, i amb això tancaríem capítol Barça, allò, futbol, Rodri.
1: Aviam.
0: Us grinyola aquest nom o...?
1: Bueno, el Rodri estan parlant perquè, degut a que el De Jong té una lesió per 4 o 5 mesos...
0: Ho dic, perdona, Alfredo, perquè Rodri ja se'l vinculava directament amb el Real Madrid.
1: Sí, però tinc entès que s'ha trencat avui la negociació ja amb el Real Madrid. Podria ser interessant perquè... Però jo crec que el Barcelona actualment té molta gent al mig del camp i jo crec que aquest any té que ser l'any del Bernal. Per tant, i potser no traspassar el caçador, que també compleixi tot el mig del camp, perquè tenim...
0: Em sembla que això no
1: va per aquí.
0: No es donarà.
1: No
0: perquè el caçador...
1: No, però és que
0: crec que el caçador està més fora que
1: dintre. Tenim al mig del camp, tenim l'Olmo, tenim el Pedri, tenim el Bernal,
0: el Gavi.
1: Tenim el Gavi, tenim el Fermín, tenim molta gent al mig del camp. Tenim el García, el...
0: L'Eric García,
1: que pot jugar al mig del
0: camp.
1: Sí. És un comodín que l'any passat ens va donar un resultat fabulós. No sé, jo crec que al mig del camp el tenim. Ara, depèn del preu que vulgui vindre, doncs sempre és un reforç perquè és un bon jugador.
0: Uh-huh. Josep, Rodri sí o no?
2: No.
0: No, directament.
2: Directament.
0: Directament no. Guillem?
3: No.
0: Tampoc. Vaja.
3: Té una edat, ja. No dic que no sigui bon jugador, té una edat, tindrà un cos... I justament amb la poca economia que tenim els hem de saber gastar i crec que no tenim necessitat al mig del camp, que el tenim molt, molt ben cobert. En canvi, de davanter centre, si ens ha marxat Lewandowski i ara venen el Ferran, qui tenim?
0: Perdó, he dit que acabaríem. No. El Guillem ara ens ho recorda i ha dit el nom. Ferran.
1: El Ferran...
0: És un cas aquest... Vaja, ell li van fer una entrevista fa poc en un mitjà, crec, nord-americà i va dir que li pregunten què et faria seguir, no? I ell va venir a dir doncs, que m'estimin, no? Home.
1: Ha donat a entendre que a Can Barça no l'estimen. Sí. I jo no crec que sigui així, perquè ell ha sigut internacional perquè estava a Can Barça. I totes aquestes coses ell no les té que oblidar. Perquè quan, aunque vingués del Manchester City, van pagar també una fortuna per ell. I aquí s'ha acabat de fer.
0: Ell vol tenir un rol que, òbviament, el Barça entén que no ha de ser el titular, sí. Ell creu que sí, per tant, ja aquí hi ha un xoc de trens, diguem-ho així, i, òbviament, clar, no sé si...
1: Com ha dit el Guillem abans, el propi Flick no el veu com el davant de centre que necessita el Barça.
0: No.
1: Ell això ho té que tindre present.
0: El veu...
1: Per mi és un gran bon suplent, un home que sortia a la mitja part i reactivava l'equip,
0: sí,
1: aquestes
0: sí,
1: cosetes
0: sí.
1: Així, però de ser el delantercentro, ell vol ser el delantercentro de Can Barça i jo crec que no hi arriba. Hi falta un parell d'esglaons per arribar.
0: Es parla del PSG com a possible destinació, ara us ho deia aquí fora, no? Clar, entenc que el París Saint-Germain com a titular tampoc el veuríem. No sé quina idea tindria Luis Enrique, no?, en aquest sentit, però vaja, és difícil, no, Josep?
2: Però jo crec sí. que el Luis Enrique, i ho demostra, pràcticament no té titulars.
0: Ja, sí,
2: sí.
0: Jugadors, clar, és que pot triar
2: més, però vull dir que difícilment els jugadors del Paris Saint-Germain poden dir soc titular i jugaré tots els partits, perquè ni els més, les grans estrelles que tenen un fotimer, no juguen tots. I amb el tema del Ferran, doncs a part de que jo sempre he trobat que les tres primeres ocasions claríssimes de gol les foda a la graderia i anàs a esperar la quarta o la cinquena perquè marqui un gol. Jo, quan un tio comença, un jugador, a mi és que si no m'estimen i tal, porta una oferta i ja pots marxar. Uh-huh. Perquè tu estàs treballant i damunt ens vols fer quedar com els dolents a nosaltres, uh-huh. Quan el millor és que no t'estimem tant perquè el teu rendiment no es correspon amb el que hem pagat per tu. Per tant, no t'estimem, doncs porta l'oferta de qui sigui,
0: sí,
2: i passi-ho bé.
0: I adeu-siau.
2: La meva opinió.
0: Sí, sí, sí. Guillem.
3: Jo amb un jacet.
0: Sí?
3: 50 milions i li queda un any de contracte. No ha estat ni titular amb la selecció espanyola.
0: Sí, sí, aquí, clar, aquí hi ha el perill que marxi sense veure un duro la temporada que ve.
3: Per això hi ha aquest risc.
0: Sí, sí, sí.
3: Al final diu, jo no renovo, m'espero un any, i com a mínim cobrar, i amb aquests puguis comprar un bon davanter centre, que pot ser el Julián, o qui sigui, i algú de segon, que sigui aquest noi que l'altre dia va marcar dos gols, o pots pujar algú i llavors...
2: Com
3: tenir un segon conforme, però de titular has d'anar a buscar algú de més referència.
1: El Guillem posa el llacet, jo poso la salopana.
0: Vinga, doncs, tanquem capítol marcat i bé, veurem com acabarà aquesta història, però estem a 6 d'agost i, hosti, portem ja uns quants mesos amb la cantarella i això a vegades també cansa una miqueta, esgota una miqueta. Bé, ho recordàvem tot just a l'inici de la conversa. El darrer cop que vàrem poder parlar amb ells, i ens ho deien molt, molt, molt obertament, no? Volem revitalitzar la penya, volem que la penya torni a trampar, com es diu en aquests casos, i per això necessitem un local, estem al damunt, estem buscant, però clar, òbviament, és Sitges, i Sitges té un preu, i els locals tenen un preu, i bé, i sembla que la penya definitivament ha pogut trobar una nova seu social, ho hem comentat tot just en començar el programa, ubicada a la primera planta del bar Nou Xampú, al passeig Vilanova número 6, i a partir d'aquí, senyors, aquesta és una història que ve...
1: d'enrere.
0: De dies i setmanes i mesos enrere, no, Alfred? Com s'ha gestionat tot plegat?
1: Pues, de vegades, de la manera més tonta del món. Jo estava sentat a la terrassa del Xampú,
0: sí.
1: Del Nou Xampú, i parlant amb un amic, i va passar el Xavier, que és el propietari del Xampú. I aquest amic li va dir, escolta, Xavier, diu, a tu no t'interessaria que a la part de dalt del teu local la penya barcelonista muntés una seu per pogués vindre a veure el futbol? I l'home em va dir, diu, home, doncs sí, podíem arribar a un acord. Diu, el que passa que avui no us puc atendre perquè m'ha fallat un camarer i...
0: Sí, i tenia feina i no.
1: I, bueno, doncs quedem un altre dia. Diu, espera't, que abans de marxar et donaré una targeta. Em va donar una targeta i llavors jo ho vaig comentar i vam quedar doncs, amb el Josep Baratil i l'Aleix Gràcia de... Vaig quedar un dia amb aquest senyor i vam anar-lo a veure. Vam estar parlant amb ell i et diré una cosa. Facilitats les que vulguem, l'home molt predisposat i la veritat, jo vaig quedar sorprès, jo pensava que seria més dificultós per aquestes coses, però és el que tu dius, trobar un local a Sitges, al puesto que està...
0: A un preu més o menys raonable,
1: diguem-ho
0: així. Sí, sí.
1: És hem tingut molta sort.
0: Ostres, ara ho pots dir. És sort, això.
1: Sí, hem tingut
0: molta sort. És aquell
1: sort.
0: Punt de sort. Manera... Sí. Com explicaves, sí, molt bé. Sí, sí. Trobar-te en aquell moment amb el teu amic i que aquell amic li comenta al propietari, exacte, i que el propietari accedeixi, doncs, sí, d'entrada a...
1: Sí, sí.
0: A parlar-ne.
1: Totes les facilitats ens va ensenyar qual dia que vam anar,
2: sí,
1: ens va ensenyar el local i totes aquestes coses, i va dir aquí, i nosaltres li vam dir, bueno, això si a cas després ho adornarem una mica, diu, vale, Déu, això ja arribarem a un acord, ja ho parlarem, i així ho farem. I així ha anat la cosa. Recordo també que l'última vegada que vam estar aquí, bueno, primera i última, encara no teníem l'autocar per anar al nou camp.
0: Sí, senyor, aquesta era una altra de les...
1: I ara,
0: de les peticions
1: ja teníem a l'autocar, lo que mica mica la penya va amunt. I després suposo que parlarà el Guillem de la festa que hem de fer al setembre, que això
0: sí, sí,
1: que és l'ànima que porta el local ja per a ell.
0: Vagin perquè... apuntant una data, que és el 25 de setembre, si no m'equivoco.
3: Sí, divendres 25 de setembre.
0: Que és la data que la penya ja té allò en vermell per poder celebrar, doncs, el 50è aniversari. Allò
3: que estem acabant de tancar tot una mica la gala i altres activitats paral·leles.
1: Ara el primer acte abans de l'aniversari és la purena plural que hem de fer l'11 de setembre, que és
0: sí, sí,
3: la tradició.
1: La tradició.
0: Ara ja anirem a tot això, però estàvem en lo del local.
1: Sí.
0: És un local
1: sí,
0: gran?
1: Sí, el local poden cabre de 50-60 persones.
0: Sí.
1: I llavors,
0: és a la primera planta del
1: diàssim. És a la primera planta, i llavors doncs, la gent quan vagi a veure el futbol tindrà begudes, bocates, el que vulgui, a més hi ha un menú, si volen sopar mentre veuen el partit, totes aquestes coses, ja ho vam parlar amb ell, que no hi ha cap problema amb servir.
0: Molt bé, hi haurà, òbviament, la possibilitat de veure els partits del Barça.
1: Sí, llavors el primer partit, o sigui, el primer partit que juga de Lliga, que és el dia 23, que és el dia dels focs, aquest dia no hi ha... no anem a veure el partit, no anem a veure el Barça.
0: Aquest dia és la segona jornada, de fet,
1: sí, però
0: és que el Barça juga al camp de l'Elx,
1: sí,
0: perquè exactament. El primer partit contra l'Atlètic Club s'ha posposat.
1: El dia 27.
0: Sí, sí.
1: I llavors el dia 27 serà el primer partit que el veurem a dalt,
0: sí, sí,
1: a la seu.
0: És a dir, podem dir que l'estrena de la seu serà aquell dia?
1: El 27,
0: el 27 d'agost.
1: El 27 d'agost. Atlètic de Bilbao,
3: Barça-Atlètic.
0: Sí, sí, el partit és al Camp Nou, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. I és això, que serà la inauguració.
0: Molt bé.
3: Encara, mira, justament sí, estàvem sí, parlant que hem de veure com decorem, recuperar unes coses,
0: sí, clar,
3: una
0: clar,
3: mica
0: clar,
3: la
0: clar,
3: sala,
0: clar,
3: fer-la més blaugrana.
0: Volies dir, Josep?
2: Sí, va, sí. Jo volia comentar que precisament que el tema de la seu és capdalt per una associació
0: sí,
2: com la nostra.
0: Entenc que sí.
2: Més, tenim molts socis que no tenen xarxes, tampoc, llavors... La manera de poder comunicar, ara mateix, doncs, el merchandising que hem fet, samarretes, gorres, i tant pel 50è aniversari com per la festa major, que tot això, si físicament no ho pots, per dir-ho així, tenir
0: sí,
2: un bon lloc,
0: i
2: que la gent pugui anar
0: sí, sí,
2: i dir,
0: sí, sí,
2: ah, bon dia, doncs dóna-me una, saps? O sigui, si per poder interactuar amb els socis necessites un espai físic. I per això ens ha salvat la vida en aquest sentit de que el rovell de l'ou de Sitges, que tothom hi pot anar caminant i tenir aquesta facilitat de poder veure el Barça amb dos pantalles grans, sopar, un bocata, el que et vingui de gust, això, ja dic, per nosaltres és, bueno,
0: sí, sí,
2: ens ha salvat la vida.
0: Anava a dir, més que mitja vida, no?
2: Exacte.
0: Guillem, clau, no? Vull dir...
3: Jo crec que les passes com a quantat...
0: Parlàveu l'últim cop de revitalitzar la penya, no? I en
2: clar,
0: aquest sentit, clar, aquest era un element indispensable. Sí.
3: Sabien, clar, amb aquest parèntesis que va haver entre que va plegar la Junta i fins que va entrar la nova, doncs es van anar perdent coses.
0: Sí, sí.
3: I la veritat, la primera va ser recuperar l'autobús amb l'acord amb la penya barcelonista de Ribes, i la veritat és que està funcionant. El primer cop que vam començar vam ser tres, que jo vaig anar
0: sí,
3: i vaig normalment al camp, i els últims ja venia força gent d'aquí. Ja tenim una parada, normalment l'autobús para primer aquí, ens ve a recollir aquí a Sitges, i després va a Ribes, i d'allà anem cap al camp, i la tornada ens deixa primer a nosaltres aquí, i llavors se'n va cap a Ribes.
0: Ah, d'acord.
3: I ja funciona força bé. I ara, amb la seu, doncs era l'altra assignatura pendent, que al final anàvem buscant, teníem altres llocs localitzats, com podia ser que s'estava parlant, que la Bolera tornaria a obrir, i a veure...
0: Sí,
3: i llavors estàvem mirant i buscant, i va venir la casualitat que a vegades... aquestes coses.
0: Sí, sí, allò de la divina providència que diuen. Sí. De quan estem parlant, quan va passar això?
1: Això, doncs, pues, la setmana passada. Sí, sí, sí. Va ser... Vist i no vist.
0: Vull sí, sí, sí. Són aquelles... Vull que anar ràpid, això.
1: Sí, sí, sí. Va ser, ja et dic, que em diu, escolta, no sé què, pam, pam, pam, pam. Sí, quan ens podíem veure, avui no us puc atendre. Això em sembla que era dimarts. El dimecres tanquen i llavors el vaig trucar el divendres i li dic, li va bé de mal de matí veure'ns? Sí. Vam anar el dissabte al matí
2: sí, sí.
1: I el dissabte al matí ens vam posar d'acord. Uh-huh. Ja està, vull dir, en una setmana tot arreglat.
0: Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do.
1: I volem fer, sobretot el nom, el nou xampú.
0: El nou xampú. El nou xampú, el nou xampú. Clar, la pregunta és què hi trobaran, no?, els culers quan vagin allà, doncs bé, hi trobaran ambient blaugrana, òbviament.
2: Caliu, sí, sí. Caliu
0: amb la barana. Guillem ho deia que l'haurem de l'assentar una miqueta, no?
1: Hem de... Volem penjar que es vegi tot ambient culer perquè tenim coses pues, per penjar.
0: Clar, que segur que teniu material de l'antiga seu, no?
1: Sí, l'han de recuperar i intentar col·locar-lo aquestes coses allà i, bueno, sí, i a mica tenim idea pues, posar una pancarta a fora que es vegui que posa penya barcelonista de Sitges, uh-huh, amb banderes de Catalunya i bandera del Barça. Bueno, fer una mica d'ambient, de uh-huh, mica en mica. I que la gent... clar, jo suposo que el primer partit... El que passa que el fa més el boca a boca que de vegades que les pròpies reds.
0: Sí.
1: Perquè ahir, quan vam estar allà al Vinyet venent camisetes i gorres, molta gent, escolta, mai he enterat de que teniu ja per veure... I això és que ha corregut de veu en veu. I suposo que potser el primer partit o el segon doncs serem 15, després 20, 25, fins que arribem un moment que tindrem.
0: Sí. No sé si dir que s'haurà de recuperar una maqueta de nou... aquest costum, no?, d'anar a la penya.
2: Esclar, esclar.
0: Bueno, ara s'havia perdut, òbviament, perquè no hi havia un local com a tal, però clar, ens tornem molt còmodes tots plegats.
1: Sí, sí.
0: Això és com el tema del camp. Ostres, amb la pandèmia i tota la història de no poder anar al camp, hi ha gent que porta anys sense anar a l'estadi.
1: Sí. Uh-huh.
0: I, ostres, a casa està molt bé, no? Sí. No has tornat al Camp Nou, al fred?
1: Des de que va vindre la pandèmia,
0: la pandèmia,
1: i ens va enviar a casa.
0: Després ja les obres. No, i...
1: Les he seguit molt, les obres, perquè hi havia tres persones que a través de YouTube van veure les obres des dels fonaments.
0: Sí.
1: Però bueno, i després quan vaig a Barcelona passo per allà, m'ho miro. Ara quan va haver les votacions, quan vaig entrar, doncs allò que ho veus, hem anat un parell de vegades a Can Barça pues, per coses de la penya,
0: sí,
1: i tot
0: sí.
1: Això, pues, veus les obres. Mm-hmm. El Guillem sí que hi ha entrat ja... Mm-hmm.
3: I vas justet, eh? És sí, una cosa que els seients els han aprofitat, eh? Ja pot haver augmentat a 105.000 perquè estàs apretadet amb aquests seients nous que han posat.
0: Josep, ja has tornat al Camp Nou o no?
2: No, tampoc. I a més, el que dèiem, i veure els partits... clar, tots ens hem buscat a altres llocs. I ara és el que dius, hem de tornar a canviar el xip.
0: Sí, sí, de reprendre el costum, no?
2: I recuperar pues, el caliu de la penya, uh-huh, d'anar a veure el partit junts i tornar pues, a recuperar el que mai haguéssim tingut de perdre, però bueno, es va perdre per circumstàncies sí, que sí. No venen al cas. I ara la idea, evidentment, és aquesta, tornar a fer el caliu i tornar a revifar la penya i tornar-nos a trobar tots allà i disfrutar dels partits junts. Uh-huh.
0: Doncs l'apuntin el 27 d'agost, aquesta reestrena, diguem-ho així, de la nova seu de la penya barcelonista a la primera planta del bar Nou Xampú, al
1: sí,
0: Passeig Vilanova.
1: Si em permets un moment, sí. Vull donar les gràcies al Xavier, que és l'amo del Nou Xampú, uh-huh, per les facilitats que ens ha donat i l'acollida que ens ha fet.
0: Mm-hmm. Clar, entenc que aquí si una de les parts ja no està disposada i en aquest sentit ha estat tot el contrari, des d'un primer moment el propietari ha estat
1: disposadíssim. Li hem d'agrair la molt bona voluntat per a disposició que ha tingut envers a nosaltres.
0: Molt bé. 25 de setembre, aquesta és una altra data també important.
3: Sí.
0: Havíeu treballat, Guillem, amb altres dates?
3: Vam començar amb tres dates, sí? Però després per encaixar una mica la disponibilitat d'hotel,
0: ja.
3: L'agenda de president del Barça, que és la més complicada, i també ho he de dir, sí. També amb ajuntament, doncs, combinar al final i que ens donés temps a preparar-ho bé. També el mes de setembre, perquè no volíem anar més enllà, perquè la climatologia poder no és tan bona, perquè fem alguna activitat també a l'exterior, i llavors era la data que és just després de Santa Tecla, però sí, clar, el cap de setmana de l'11, l'11 cau en divendres. Després, ui, i a més el Barça no pot ser mai dissabte o diumenge, perquè tenen partits, llavors, perquè hem demanat la presència del
0: president Laporta.
3: Del president del Barça.
0: I què us han dit?
3: Tenim confirmat, en principi, assistència de junta directiva i en principi amb un alt percentatge del president. L'últim cop que hi vaig parlar em van dir que acabaven de confirmar.
0: No et garanteixen el 100%?
3: No m'ho han garantit ara mateix. Sí que m'han dit que en principi estarà el president Laporta.
0: Entenem que Jean Laporta deu estar molt sol·licitat, no només per la penya de Sitges, sinó per assistir a un munt d'actes.
3: El que passa és que fins a l'1 de juliol, quan ho vam tancar, va ser amb anterioritat, l'1 de juliol fins a l'1 no va entrar com a nou president, per tant no tenia agenda,
0: clar.
3: I després d'això, quan vaig parlar, també vam tancar, que sí, acabem de tancar-ho, li ha donat el lluio l'altre dia a veure com està, perquè se li ha reduït i han tornat a canviar tota l'agenda, vull dir que no és tan fàcil, i clar, a principis de setembre és quan ens confirmaran ja tot això.
0: Per als que no ho sàpiguen, doncs que Jean Laporta va patir fa uns dies una arrítmia, i clar... Els metges que li han dit, noi, una mica de calma.
2: Afluixa.
0: Afluixa, que no pot ser tot tan així. Bé, el 25 de setembre, Hotel Miterramar.
3: Això mateix, a partir començarà les activitats allà pròpiament de la gala, perquè hi ha altres activitats.
0: Què pots explicar, Guillem?
3: Puc explicar que es fa
0: l'hotel. Sense fer un spoiler perquè... allò, eh?
3: Puc explicar que hi haurà una gala, que hi haurà un previ, i després el sopar de gala, que començarà en principi a 8:15, aquest previ, que el Barça també ens deixa, i això sí que tenim confirmat, les copes principals del Barça, o sigui, ens deixaran la Copa d'Europa, la de la Lliga i la de la Copa del Rei, i que hi haurà un fotocol amb les copes per poder-se...
0: Perquè la gent s'hi pugui fer les fotografies.
3: I a part hi haurà més sorpreses. I la idea, doncs, el que és l'acte principal de la gala és això, hi ha una recepció amb un pica-pica i poder-se fer fotos i conèixer, i després ja baixar a la sala noble de l'hotel, la de fa 100 anys, sí, i allà fer el sopar gala.
0: Molt bé. Doncs...
3: Fins aquí, perquè...
0: Hasta aquí puedo leer, que digo aquí.
3: També, segurament, ja hem també parlat i que es faci un partit al migdia amb els veterans del Barça, també dins de les activitats, etcètera. Estem acabant de tancar-ho tot plegat.
0: El Barça, quan li proposes aquest tipus de coses, és receptiu, acostuma a ser receptiu, per l'experiència que teniu, eh?
3: Sí, la veritat, els cops, com ha dit, que hem anat allà al camp a parlar amb els que gestionen temes de penyes, tot ha estat facilitat, la veritat, el que passa que costa tancar els temes, però sí que en tot moment ens han dit que ens ajudaran, això ja ens han tancat, que ens deixen les copes, que ens ajudaran també a decorar la sala, estem mirant i tenim parlat, i sí que hi hauran jugadors veterans, no sabem encara per part del Barça quins, perquè encara no ens ho han dit, que a partir del setembre, perquè han d'acabar també, com hi ha diferents peticions, però diguem que sí que fins ara la col·laboració ha estat bona.
0: Perfecte, doncs el 25 de setembre, suposo que a mesura que passin els dies ja anireu anunciant preus, la manera de com poder...
3: Això mateix, anunciarem una mica les activitats, els horaris, el menú que hi haurà, els preus, etcètera, etcètera.
0: Espereu quòrum o què? Sí, no?
2: Sí, home, jo crec que sí que omplirem, ja diria que sí.
0: Molt bé.
3: L'aforament màxim que tenim amb l'hotel són 120 persones. Aquest és l'aforament màxim.
0: Val.
3: I anem sobre aquest...
0: Sí, treballeu sobre aquest nombre,
2: xifra,
0: no?
2: Sí.
0: Molt bé. Recordo també, més enllà d'aquest sopar de gala, d'aquest dia de gala, diem-ho així, que la penya tenia com un altre dels seus objectius el tema dels socis, del cens dels socis, d'actualitzar-lo.
1: Estem treballant...
0: Ja esteu treballant.
1: Com deia aquell senyor, estamos trabajando en ello.
0: Estamos trabajando en ello.
1: Pues estem treballant. I ahir ens van donar una bona notícia d'un membre de l'antiga junta que li van dir a veure si trobava alguna cosa, i ha buscat i ha trobat el cens de l'any 23.
0: De l'any 23?
1: Sí, perquè és que ara el que teníem era del 2019. Del 23, i ara han de treballar...
0: Ah, del 2023.
1: Sí,
0: sí, sí, val, val, val, sí, sí, sí, sí.
1: I ara, pues, amb les dades que ell ens donarà i el que ja havíem començat a treballar, a veure si fem el cens i comencem a tirar...
3: La idea és aquest setembre, exacte, ja poder tancar una imatge i a partir d'aquí acabar de confirmar, avisar, de trucar, no avisar a la gent, i a partir d'aquí ja comentar la quota i arrencar i una mica el pla d'accions, i aquí ja podem oferir, ja tenim autobús, ja tenim seu, etc etc. Vull dir que ja una mica en aquest sentit.
1: Perquè molta gent em deia, bueno, què em doneu si jo m'apunto com soci?
0: Clar, clar, clar, clar. Quin retorn té això, no?
1: Al principi li dèiem una visita, en recorda't que et vaig dir que havíem estat a la UBI, de la UBI va passar...
0: Sí, ho recordo, Alfred.
1: Estàvem a l'hospital.
0: Sí.
1: I ara ja, doncs, ja no estem a la planta, ja estem a casa.
0: Sí, i esteu a casa, sí, amb l'alta.
1: Era la UCI, la UBI,
0: planta,
1: i ara ja estem a casa.
0: És bona aquesta, és bona, és bona. I amb bones perspectives, no?
1: Sí, bones perspectives, sí. I saps què passa? Que teníem la sort de que vam començar 4 persones de junta, i ara som més gent, i gent col·laboradora, molt treballadora, que aporten, i tot això és també interessant, i també és bo que reconèixer que tothom treballa i que tothom hi posa...
0: Sí, de la seva part, no?
1: De la seva part.
0: Com costa,
1: Sí.
0: Normalment, quan vens d'una etapa menys brillant, diguem-ho així, no?
2: Bueno, la qüestió és que si no has estat mai a una junta d'aquestes característiques, clar, des de fora et sembla que tot va com rodat, no? Que no s'ha de fer res. Tenim seu al partit, ja vindrà la gent.
0: Fem
2: samarretes, doncs, demà les tenim, saps? Però de sobte, quan ho has de fer tu, clar, vull dir, és molta feina, i el que diu el Presi, l'Alfred, ara hi ha unes persones també més joves, amb molta empenta, dominen molt el tema xarxes, i tot això, doncs, clar, fa que... Sí. Que les coses vagin fluint més de pressa.
0: Abans, de fet, tu feies incidència en el tema de les xarxes, no? Que potser la gent més gran hi té una dificultat, no? En aquest sentit, però clar, algun dia, si un no està present a les xarxes, gairebé és invisible.
2: No, exacte.
0: És invisible.
2: Exacte. Per això et dic, entre tot l'equip...
0: I aquí hem de casar...
2: Buscar l'equilibri.
0: Sí, digués, les dues generacions. No?
2: Exacte.
0: La generació més antiga i la nova generació.
1: I parlant de treball, pregunta-li al Guillem el que té que fer pel 50 aniversari.
0: Sí. Filigranes, no, Guillem?
3: Bueno, un muntar una gala porta molta feina.
0: Entenem que sí.
3: Has de preparar-te un pla d'actuació, totes les tasques, marcar-te, planificar-ho, començar a buscar persones que vagin movent els temes. És que, clar, estem recuperant... tota la història, imatges, etc, etc.
2: Presentador,
3: buscar presentador,
2: convidats,
0: s'han de moure molts fills.
3: Que hi hagi algun a cada taula, també hi hagi algun exjugador, etc, vull dir, ja estic explicant coses, però
1: hi ha coses que veig que el Guillem no les vol explicar,
0: no,
1: però perquè seran sorpreses d'aquestes, però porta molta feina totes aquestes coses, anar-ho lligant, perquè de vegades quan ho tens lligat resulta que et falla, has de començar de nou, porta molta feina.
0: Clar, aquest és un any especial, és l'any del 50 aniversari, sí. Però òbviament aquest és un camí més llarg.
1: Sí.
0: Hi ha d'haver més vida, no?, més enllà d'aquest 50 aniversari.
1: Sí, i tant.
0: I la penya haurà de continuar caminant, fent camí, sí. I a poc a poc, suposo, recol·locant les peces. No?
1: Mica en mica ja les anem col·locant.
0: Sí.
1: Estem fent un fonament. La Sagrada Família, perquè arribessin als 100 i escaig de metres, van tindre que fer uns bons fonaments. I ara em sembla que el que estem fent nosaltres a la penya és fer uns bons fonaments. Mm. Suposo que vindran uns altres constructors i aniran aixecant mica en mica l'edifici. Nosaltres ens toqui retirant-se, perquè ja tenim una edat. Però bueno.
0: No sé, Alfred, si us ho vaig preguntar al darrer cop, teniu aquella certa sensació que era com un començar de molt a baix?
1: Sí, total.
0: No diré de zero, perquè de zero, ostres, el zero és...
1: Vaja, és... No teníem res.
0: Però quan dieu res, és res.
1: Res. Jo no vull res.
0: Uh-huh.
1: ja et vaig dir, estem a la UBI, a la UCI,
0: sí, sí.
1: Planta,
0: ara ja podeu estar a casa.
1: Vam estar molt de temps a la UCI, a la UBI i...
0: Sí.
1: Però bueno...
2: I a més una altra cosa, i és que clar, dic, bueno, pues, ens posem d'acord, quatre amics socis, diem, no podem deixar que la penya desaparegui, ens hi posem, però que resulta que dius, bueno, ens hi posem 50 aniversari, de cop, no sé el que diguis, bueno, fa un any o dos que ja estem a la Junta i ja podem anar organitzant els 50 aniversaris, sinó que ha sigut, ens hi posem, ens donem d'alta com a nova Junta i hi ha 50 aniversaris.
0: Però bé, en qualsevol cas, està bé això que dius, però pot ser que el 50 aniversari hagi servit també una miqueta per acabar-se d'enganxar, no? No sé si, bueno, com una excusa perfecta.
2: T'has de posar-te les piles i ja des del minut 1. No podríem arribar a fer un acte com el que bueno, està dirigint el Guillem.
1: No sé si ho saps, perquè per aconseguir diners per fer el legal i tot això, vam fer un sorteig i per aconseguir aquest sorteig hem anat a restaurants...
0: Diferents establiments, no?
1: Establiments demanant regals. Això porta una feina de picar molta pedra.
3: Però una col·laboració d'aquí del poble sempre és...
1: Sempre, sí, però és picar molta pedra. I després, el que és picar pedra és vendre els números.
0: No, sí. Això, vale. Això costa.
1: Això va ser una idea del Guillem de la, per fer el sorteig aquest, però bueno, al final... ha sortit bé.
0: Molt bé. Ara que s'acosta Festa Major, heu fet també, crec,
1: una camiseta,
0: una samarreta.
1: Una samarreta.
3: I el barret de pescador.

0: Molt bé.
1: I estarem allà hasta que acabem les assistències de roba.
0: I a partir d'aquí, tota iniciativa i tota idea, Guillem, és bona, no? Per...
2: Evidentment. Uh-huh. Ara, per ara acabar... estem, com ha dit, hi ha petites activitats, com pot ser preparar l'ofrena i tot això, però estem focalitzats...
0: I heu trobat bona resposta per part de la gent, del soci, diguem-ho així?
2: Amb referència a què? En general? Sí, la veritat.
0: Heu tingut bona rebuda, diguem-ho així? O...
2: Jo crec que el primer va ser l'autobús, l'autocar per anar-hi al camp, van començar molt pocs i ara veiem l'afluència i ja és bastant considerable i la gent hi va molt bé a l'autobús. Ara veurem, comencem a veure amb la nova seu. La gala, tot apunta que hi haurà, serà un èxit. Uh-huh. D'organització, que hem d'acabar, però d'assistència la gent ens està preguntant i vol venir. A partir d'aquí és com preparem també activitats, també molt focalitzades algunes, continuarem com fèiem, participant en les activitats d'aquí del poble, però també coses també bastant dirigides cap a coses amb el Barça.
0: Ja, perquè una miqueta, quin és el full de ruta en aquest sentit? Voleu tenir, ara ho deies, no? Presència una miqueta en la vida de Sitges, no?
2: Sí, sí, que és la identitat i la participació.
0: A més, ara que és una penya del Barça i que, clar, si ets el Barça, òbviament, hi tens més afinitat, no? Però la penya no pot estar o no pot viure aliena, no?
3: Exacte.
2: No, continuarem participant. Fa dos dies, aquest any només podíem perquè la situació econòmica no era la més adient, però hem fet perquè volem continuar fent el pubillatge i participant en les activitats que comporta i tot això no ho perdrem mai, la identitat de pertany aquí a
1: Corpus
2: Sitges.
1: Corpus fem la catifa.
3: Uh-huh. Bé. Barema.
1: Ara la barema, ara farem també la barema.
2: El concurs de trepitjadors.
0: Sí, sí.
2: I anar
1: avançant.
0: I a poc a poc anar teixint, anar teixint una miqueta aquesta gran xarxa que es diu Castiu Barça, en definitiva, i que en certa manera aquest és un valor afegit, no? La marca Barça.
2: Exacte.
0: És tan potent. Exacte. És tan potent que és difícil que s'acabi perdent. Senyors, moltes gràcies per ser-hi una vegada més.
1: Gràcies a vosaltres per
0: que vagi molt bé. Anava a dir bona gala, que crec que, com ens deia el Guillem, serà així.
2: Esperem que surti tot bé.
0: Qui pugui ser el Jan Laporta.
3: Esperem.
1: Quan va vindre Laporta aquí a Sitges, allà al port, quan les...
2: Era quan era...
1: Eleccions, va vindre precandidat, jo li vaig dir...
2: Li van dir,
1: és veritat que estàvem els dos junts, Guillem, i em va dir que sí que vindré. A Can Barça sempre ens han dit de que quan una penya fa 50 anys normalment va el president. Uh-huh. Però degut ara a les circumstàncies aquestes està...
0: Sí, sí, està allò, en stand-by. Sí.
2: Per això he dit, amb un percentatge molt alt, sí. Però falta la confirmació definitiva.
0: Òbviament, no podem dir i garantir el 100% qui serà, però vaja, que la idea és que hi pugui ser. Alfred, Josep, Guillem, gràcies per ser-hi.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres per tenir-nos aquí.

la gent de la penya barcelonista i amb aquest petit apunt musical gairebé arribem a les 12 del migdia. Si es volen apuntar la data, culers de Sitges i no de Sitges, òbviament, el 27 d'agost, que és el partit que jugarà amb el Barça contra l'Atlètic Club al Camp Nou, serà el primer cop en què el soci de la penya i l'afeccionat del Barça en general podrà accedir a aquest nou local, a aquesta nova seu social que la penya tindrà ja a la primera planta del bar Nou Xampú, al passeig Vilanova número 6. I la data, òbviament, com ens apuntava el Guillem Escolà, del 25 de setembre, aquesta gala del 50è aniversari, tot esperant que ja en la porta el president també hi pugui ser. Arribem gairebé a les 12 amb aquest apunt barcelonista. Posem punt i final avui a la cel obert d'aquest 6 d'agost. Demà més a partir de les 9 del matí, com sempre. Que acabem de passar un molt bon dia. Adéu-siau.

0: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
1: A les carreteres, pals, bassals acumulats, sobretot a l'eix transversal. A la Nacional 145, a les valls de Valira i l'Alt Urgell, hi ha hagut una cepissada. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat autònoma i el reforç de les fronteres. Vives s'ha trobat a Palma amb Felip VI, que li ha transmès el suport cap als ciutadans